0: una circumstància que lamentablement pot incentivar els lladres a cometre més robatoris per allò de la nocturnitat. Per estar al màxim de preparats possible i evitar que ens entrin a casa, tenim amb nosaltres l'Anna Massa i el Paco Bustos, que són agents de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat de la Comissaria de Mossos d'Esquadra de Sant Cugat. Benvinguts, bon dia.
1: Bon dia.
0: Com
1: bon
0: esteu?
1: Dia. Molt bé.
0: Preparats ja pel canvi d'hora?
1: Sempre estem preparats, però ara evitat de que hem de fer una mica més de reforç. I estem preparats.
0: Estem preparats. Doncs anem a preparar-nos a nosaltres. Heu comprovat que des de que es fa de nit abans, és a dir, ara quan tornem a canviar l'horari, augmenten els robatoris a domicilis?
1: Doncs sí. Normalment els delinqüents que fan aquest tipus de delicte intenta fer-lo a nocturnitat perquè no es vegin o es visualitzen. Llavors, quan és l'horari d'estiu, que es fa de nit més tard, clar, molts ciutadans ja estan a casa i estan al seu habitatge, els lladres no intenten no entrar-hi perquè són sorpresos. En canvi, quan en horari d'hivern, que es fa per a tarda, diguem, ja fa de nit, doncs ells poden entrar perquè encara els ciutadans estan fent o treballant, o estan fent amb els nens extraescolars, estan fent comprant, estan fent gestions, i no estan a casa. Llavors, ells aprofiten per poder entrar a nocturnitat, que no es veu massa, entren en silenci, entren a robar, i no són sorpresos per ningú. Per això aprofiten, i tots els anys tenim un petit augment de robatoris, i per això, des de la comissaria d'aquí de Sant Cugat, hi ha instruccions de fer més controls, per això veuran que els controls que fem per la nit i fent ara ho avancem una mica abans per intentar evitar aquests robatoris.
0: Aleshores, podríem dir que aquests robatoris a domicili segueixen un patró estacional?
1: Podríem dir-lo, perquè clar, aprofiten, és com quan arriba vacances, la gent marxa de vacances des de l'habitatge buit, doncs aprofiten, doncs, quan canvia l'horari també és estacional, perquè clar, aprofiten per entrar a robar una mica més aviat, no per la nit, sinó entren per la tarda.
0: Perquè a banda d'aquesta situació del canvi d'horari, segur que hi ha altres èpoques de l'any en què augmenten els tipus de robatori, no? Ja hem parlat altres vegades,
1: sí,
0: quan marxem de vacances, per exemple,
1: el
0: no?
1: Nadal, sobretot el Nadal, quan són edificis, els trasters on guarden els regals de Reis i totes aquestes coses, doncs els lladres ho saben i també aprofiten l'època aquesta nadalenques. O sigui, és a l'estiu, nadalenques, i durant l'any la més, diguem, anava a dir perillosa, però no és que sigui perillosa, el que tindria més cuidado és ara, en aquest, quan hi ha canvi d'horari, que es fa més aviat, més de nit, doncs intentar prendre algunes mesures concretes.
0: I per què els lladres tenen aquesta sensació de més seguretat quan és de nit?
1: Bueno, perquè al ser de nit entra a un habitatge, si pensem aquí en Sant Cugat, en les cases, que tenen jardí, tenen de tot, clar, entrar a un domicili, anar caminant, entrar per saltar una tanca, i bueno, és més fàcil de nit que no el vegi ningú. A més, els ciutadans tendeixen a no passejar pel carrer perquè ja és de nit, hi ha menys gent, ells aprofiten aquesta solitud, per dir-ho d'una manera, aquesta poder amagar-se a la foscor per poder fer aquest acte. En canvi, quan és de dia és més difícil. De fet, hem tingut molta participació ciutadana que s'han trucat quan han vist persones que allà que no eren del barri.
0: Sospitosa.
1: Sí, per als sospitoses, i es truquen i bueno, moltes vegades no són sospitoses, són veïns del costat o persones que van buscant algun amic o amiga que viu allà, però també han trobat gent que no havien d'estar aquí a Sant Cugat o anar a aquest barri, i llavors s'han identificat i han fet escorcols i alguna detenció hem fet, gràcies als ciutadans.
0: Hi ha un modus operandi habitual en els robatoris que es fan aquí a Sant Cugat?
1: Bueno, hi ha molta gent que pensa, han aprofitat quan jo estava fent aquesta gestió, això que m'estaven vigilant. No. Els modus operandi és que ells ja saben com és els barris d'aquí de Sant Cugat, el Google Maps pot comprovar com són les cases, com són els habitatges. Els venen, van caminant i van comprovant si hi ha algú que viu o no, o està buida en aquest moment. Si no, fan el gesto d'entrar, veuen que no hi ha ningú, llavors entren i roben, o sigui, no van. Si veuen entrar a una casa que no té cap mesura de seguretat, doncs roba. Si troben una casa que tenen dificultat per robar, doncs se van a la casa del costat. Això és el que... No hi ha un mode de prendre que digui, no, és que passa de tal manera, a tal lloc i d'aquesta forma. No.
0: I tenint això en compte, què podem fer per protegir el nostre domicili de possibles robatoris?
1: Doncs el que sempre s'ha de fer, no és en aquesta època, realment s'ha de fer sempre. Quan un surt de casa, la casa ha d'estar tancada, les finestres han d'estar tancades i la porta ha d'estar tancada en clau. No he dit, bueno, és un moment, vaig a buscar a la meva fila, a l'extraescolar i vinc, són 15 minuts, són 20 minuts. Doncs poden ser crucials, perquè a vegades s'han trobat, que diuen, ah, sabien que he marxat, m'estaven controlant, no? Que van passar i ja ha coincidit en aquest moment. Llavors, encara que sigui per un moment, que a vegades el moment després s'allargant, doncs és sempre tancar en clau. Les persones que tinguin alarma, activar l'alarma, perquè, bueno, han arribat a cases que tenen alarma però no l'havien activada, perquè com era un moment per la tarda, doncs no. No pensaven que entrenien a robar per la tarda. Però, o sigui, ja que ho tenen, que ho activin com si se marxessin de vacances. O sigui, ja està tot en condicions per evitar-ho. Això són les mesures habituals. És cert que abans d'això hem de comprovar les mesures que tenim. Hem de pensar de que si el ciutadà és lladre i vol entrar a casa seva, per on entraria? Si un es deixa les claus dintre i diu, ostres, he d'entrar sí o sí urgentment, on entraria? No farien un forat a la paret. El que farien era mirar les finestres que tenien, a veure per quina és més fàcil de trencar i entrar, fer el menys mal possible per poder entrar a casa seva. Pues igual fan els lladres, però ho fan per no fer menys mal, no, ho fan per fer menys soroll. Mm-hmm. Intenten que no es noti la seva entrada. Llavors que van a mirar les finestres, les que són correderes, les corredisses, que amb un tornavís senzill poden obrir-les si no tenen un passador. I un passador és, no deixa de ser, un ferro que al mig on es junta les fulles de la finestra es fa un forat i allà s'enganxa amb un cargols i allò fa que la impossibilitat de poder obrir aquestes finestres. Això qualsevol ferreteria, qualsevol botiga o serraller li pot fer i això estem parlant de pocs diners per posar-lo i és una mesura bastant eficient. De fet, han robat a cases que al costat han intentat i no han pogut perquè tenia aquests passadors, posar aquests passadors. Els panys de les portes també són fàcils de trencar alguns. Hem de mirar que els panys, perquè diuen, no, és que tinc una casa que té molta seguretat, però el pany, el que le va posar, perquè normalment no el posa el propietari, o és el que va fer la casa, el que va construir la casa, a mi és un pany per estalviar, sí, 10 euros, ha posat un molt senzill. Però hem de comprovar que sigui adequat, que sigui antibumping, que tingui un reforçament, que l'escut, que és la rodona que està al voltant de lo que és el pany, que sigui massís. A vegades no són massissos i el trenquen fàcilment i trenquen el pany i obren de seguida, perquè encara que tingui la porta 5 passadors, només trenquen això i hi ha un plàstic que amb un tornavís li donen la volta i obre la porta sencera sense més impediment a la qual cosa, hem d'entendre el pany en condicions. Són, nada, 4 cosetes.
2: I la llum. Vull afegir, també, parlant de la nocturnitat,
0: exacte,
2: que els lladres treballen millor en la foscor, doncs també, pensar a tenir una bona il·luminació a casa, tant a dins com a fora. Si no hi som, què podem fer? Si parlem de les cases amb jardí, amb pati exterior, doncs intentar deixar sempre aquesta zona exterior ben il·luminada, tot el que és el perímetre exterior de la casa. Si hi ha una casa que té aquesta zona fosca, doncs tindrà més opcions a que li entrin a la casa del veí si està ben il·luminada. Perquè, evidentment, si algú salta a dins del pati, el veí del costat el veurà de seguida. Aleshores ja intentaran saltar si està tota la zona exterior ben il·luminada. Podem jugar també amb els elements de programar un llum, que s'engegui un llum a tal hora si no estem a casa. Perquè si hi ha llums que s'engeguen i s'apaguen, i els lladres ho veuen, pensaran que potser hi ha algú a casa i no se la jugaran, no entraran. Doncs jugar també, no?, que la llum sigui també una aliada nostra a l'hora de prevenir que un lladre pugui entrar a casa.
3: Mm-hmm. Sobretot si fem aquesta sortida ràpida, no?, d'un moment que comentava
2: deixem el llum obert,
3: el Paco, deixem el llum i tornem en uns minuts. Hem parlat també de la vigilància veïnal, és a dir, aquella col·laboració que també és molt important, perquè entre veïns també se saben una mica les dinàmiques, no?, de la gent i reconèixer precisament els veïns que tens en el mateix edifici.
1: Sí, hem d'aprofitar l'oportunitat que us doneu de poder comunicar als ciutadans, de dir-los de que qualsevol situació que vegin, qualsevol persona que no sigui del barri, que estigui per allà, que generi una mica d'inseguretat, no costa, que hi ha molts ciutadans que ho fan, i ho agraïm, i volem que es truquin. A vegades pensen, no, és que ara molestaré, ara vindran i a millor no és ningú, a millor és un veí, a millor és algú que ve a veure algú. És igual, a nosaltres es paguen per donar seguretat. Es paguen per això, nosaltres estem patrullant la ciutat. Llavors, el que es truquin i diguin que hi ha unes persones que creen inseguretat, ho agraïm, perquè realment comprovem que si és del veïnat o si algú que ve a visitar algú, o si és una persona dolenta. Si és una persona dolenta que venia a fer alguna cosa, alguna malifeta, i l'identifiquem, no el podem detindre perquè no ha fet res en aquest moment, però aquest individu ja sap que vindre aquí a Sant Cugat té un perill, que el veïnat es trucarà i l'identificarem i marxarà al moment i ja no tornarà mai més. En canvi, si no es truca i el va passant, la gent la va veient, doncs pot ser que acabi fent una malifeta. Si enxampem que ja l'ha fet o trobem alguna cosa que ja ha robat algun lloc, doncs serà detingut i evitat que hi ha casos que ha passat. I per això és d'agrair. Per això agraïm també a Cugat Mèdia que es convidi a fer aquest programa, perquè és una forma d'adreçar-se als ciutadans, a tots els ciutadans i ciutadanes d'aquí de Sant Cugat, perquè prenguin aquesta mesura per evitar-lo entre tots.
3: Fem una mica d'altaveu. Parlem del tema de les alarmes. Es posa alarma qui pot, no qui vol, sinó qui pot, perquè tot això també requereix d'un manteniment. Com es coordinen els Mossos i la policia?
1: La policia municipal? No, a la policia municipal estem coordinats totalment. Inclús, abans parlava dels controls que fem, ho fem entre tots dos cossos. Cada setmana hi ha una coordinació dels caps de la policia local a Mossos d'Esquadra i se disposen els efectius on s'ha de treballar, on s'ha de fer el control, on s'ha de fer patrullatge, tant els d'uniformats com els que no van uniformats, que van camuflats, que també tenen policia local, també tenen un cotxe així per la nit, per nosaltres també, i fent seguiment de control d'on ha hagut incidència, on creiem que pot haver-hi més incidència, on estan. Anem molt de la mà.
3: Però quan hi ha hagut una alarma...
1: Quan passa alguna cosa, es truca al 112 del veí o l'alarma salta...
3: Estan connectades, no? Normalment.
1: L'empresa que ho porta, que hi ha moltes empreses que porten aquest tipus d'alarma, truca al 112 i ens avisen de que hi ha una alarma i llavors s'activa l'uniformat que està més a prop. Per quan és una alarma, els dos cossos, tant un com l'altre, tenint el portàtil de l'altre, es comuniquen i s'adrecen tots dos a la casa on s'ha produït l'incident, sinó hi ha un cotxe que va a parlar amb els ciutadans o comprovar si són dins, i hi ha altres cotxes que van al voltant dels carrers per evitar la fugida de la persona que ha entrat i ha fet saltar l'alarma.
3: Hem parlat d'alguns errors mentre fèiem la descripció, no?, d'aquestes situacions, però quins són els errors més comuns que cometem? Allò de surt un moment,
1: sí,
3: ens ho has comentat abans.
1: És el més habitual, el sí? Sortir i tancar la porta sense clau, sense posar la clau. És el més habitual que es fa. A partir d'aquí, no són situacions. Jo, parlar d'errors, són situacions que es fa, ja. Perquè al final a vegades tendint a culpabilitzar el ciutadà, dir que la culpa és teva, des de la finestra oberta. Al final el culpable és el que fa la malifeta, no? El ciutadà s'ha equivocat.
3: Com és, no? Li hem donat facilitats.
1: Han donat facilitats i hem d'intentar evitar-ho, no? De no deixar les finestres obertes. Hi han hagut ciutadans que han deixat la finestra més petita del bany oberta perquè hi hagi ventilació i se n'han anat i han deixat aquesta finestra oberta, que llavors la trenquen i passen per aquesta finestra, encara que sembla que no passa una persona per aquí, doncs a millor sí que passa, que s'han trobat això. O sigui, hem d'entendre molta cura, pensar sempre que és com si s'anessin de vacances, tancar-lo tot com si anessin de vacances.
3: Anna, sí, volies afegir,
2: sí,
3: alguna cosa?
2: Que a vegades és això, ens trobem que anem a víctimes, no?, que han patit un robatori en força, i una mica en aquesta línia, que pequen per confiança. Hi ha un moment que baixes la guàrdia, bé, perquè estàs a casa, fins i tot ens hem trobat gent que està a casa, estan a casa, doncs no poso l'alarma, no?, si estic a casa. I també poden saltar dintre del jardí, encara que estiguis a casa. Doncs hi ha el mode nit, mode nocturn, que si tenim l'alarma l'hem de fer servir. Si estem a dins de casa, la podem activar igualment i estem més segurs també, ja que paguem una alarma i un servei, doncs no baixar la guàrdia i posar de tot el que està dintre del nostre abast, doncs per protegir-nos, sigui tancant la porta en clau, tancant bé les finestres, si tenim alarma fent-la servir sempre, tancant la porta, encara que vaig a buscar el nen a l'escola i no poso l'alarma perquè vaig en pressa, posem l'alarma, Fem servir tots els recursos que tenim. No són errors, però sí que són... Baixem la guàrdia, un mínim descuit, i per, arran d'aquest mínim descuit, aquesta baixada de guàrdia, doncs els lladres doncs aprofiten a aquest punt dèbil, no?

0: actors i estem parlant d'això, sembla que això està passant molt, no? I és veritat que fa uns anys, pel 2017, que crec que va ser, va haver-hi una onada de robatoris molt gran. A Sant Cugat es produïen molts robatoris amb força. I això any rere any s'està reduint, cada any se redueixen els robatoris amb força. Crec que és una mica per tots, per la feina que fem Mossos i policia local, però també per la feina dels ciutadans, que prenen més precaucions, que s'avisen més, i això és d'agrair. Aquesta situació ha comportat que les dades que tenim és que cada any rere any estan baixant el robatori, i hem baixat unes dades bastant baixes. Que si em pregunta, bueno, aquest any baixaran les dades aquesta? Bueno, és difícil. Però quan ja porten anys anar baixant i cada vegada es produeixen menys robatoris, doncs és difícil baixar-les. De moment sembla que sí, que la baixaran encara més. Però no vol dir que en aquests mesos últims hi hagi un repunt de robatoris i pugi. Jo crec que tot plegats estem fent un esforç. Vostès, el mitjà de comunicació, també hem fet, com deia abans, no?, d'altaveus, d'arribar a tothom, i jo crec que anem pel bon camí. Anar al que no es produeixi cap robatori, això és impossible. Jo crec que qualsevol ciutadà ho entén, que això és impossible. Però reduir-se bastant, sí. Allò d'anar visquent, com hem viscut aquí a la nostra ciutat, a Sant Cugat, carrers, que inclús a través de mitjà de comunicació es deia el carrer de la por, allà al carrer Pollancres, que deien, això ja va passar a la història, no? Tant robatoris que robaven una casa a l'altre costat, la de l'altra. Això va haver un incident perquè havia la via del tren i saltaven pel darrere i es va arreglar. Els ferrocarrils catalans van posar la tanca nova, i van posar mesures per evitar-ho, i ara ja això ja no es produeix. Mm. Però és veritat que a la història sí que hi ha hagut onades robatoris en punts concrets, però ara no. Ara, aquest cap de setmana pot haver-hi un robatori, dos robatoris a Sant Cugat Centre, la setmana que ve a millor és a Mirasol, a millor l'altra és a Maldoreig.
1: No hi ha zones.
0: No hi ha zones.
2: Afecta tothom per igual. Mm. Tothom pot ser víctima i tothom ha d'estar sempre a la guait. No podem baixar la guàrdia, com hem comentat.
1: Una qüestió molt ràpida. Què hem de fer si sospitem o si sabem que ens han entrat a casa?
0: Trucar al 112. A més, si arriben a casa hem d'anar a sopar o el que sigui, arriben i, ui, aquí sembla que ha entrat algú, no entri. Truca al 112, tothom tenim mòbil ja, no sabem que, com truco, no? Truca al 112, aniran els companys nostres allà i entrarem davant d'ells per donar seguretat, perquè si hi ha algú dintre no li faran res, sortirà corrent, però s'espantaran bastant els ciutadans i és un moment que millor evitar-ho i anar nosaltres primer, fer la comprovació i a partir d'aquí ja informarem al ciutadà del que ha de fer. Si han entrat dintre ja els ciutadans i ja veuen que no hi ha ningú, però han entrat per la finestra i està tot remogut, el que no han de fer és tocar res. És trucar-se en dotze i no tocar res, perquè nosaltres hem de fer la comprovació d'empremtes i tot això, i millor que no es toqui res per no fer malbé totes les proves que puguin trobar.
1: Mm-hmm. Bé, doncs recordem, canvi d'horari de dissabte a diumenge, just aquest cap de setmana, màxima alerta, és a dir, situació d'estar molt pendents, no? I sobretot de prendre les mesures que dificultin o compliquin una mica la vida a aquests possibles lladres. Paco Bustos, Anna Massa, moltíssimes gràcies i que tingueu bon servei.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Gràcies a vosaltres.

0: Benvinguts i benvingudes al nostre programa de ràdio. Avui tenim a nostre a Álvaro Solà. Ja va tenir el plaer d'entrevistar-lo i avui ens va presentar el seu nou llibre. És un plaer tornar a tenir-te a nosaltres.
1: Aprens-me. Bon dia. Com es diu el teu llibre?
2: Doncs mira, es diu igual que la secció del diari Discapacitat, Plantant Cara, perquè és un títol que ja forma part del meu recorregut com a periodista, com a persona, perquè dona títol a la secció que porto al diari Discapacitat, com te dic. I a més, per mi,

0: No és només un títol, un nom, sinó una declaració d'intencions i al final una manera d'interpretar, de viure la meva vida.
1: ¿Por qué has escogido este título?
0: Doncs mira, et diré per què he triat aquest títol, perquè resumeix perfectament, jo crec, l'esperit del llibre i el projecte vital que hi ha al darrere. És a dir, plantar cara, per mi significa no rendir-me, no quedar-me en silenci davant les injustícies i desafiar les barreres que la societat posa moltes vegades, especialment a les persones amb discapacitat. I també perquè puc dir que és com un missatge adreçat a totes aquelles persones que des del tercer sector, com vosaltres, des de les fundacions, associacions i tal, lluiteu cada dia per superar obstacles. I també perquè volia ficar un títol directe, valent, i que interpel·lés tant qui llegeix el llibre com qui participa.
1: Gràcies.
2: De què tracta el llibre?
0: De què habla el llibre? Vale, el llibre és un recull d'entrevistes a persones molt diverses, polítics, periodistes, esportistes, activistes, artistes i professionals del tercer sector, que comparteixen les seves reflexions sobre la discapacitat, sobre la inclusió, sobre el dret, sobre la societat. No és un llibre teòric per mi, sinó molt humà. És un mosaic de veus que ens ajuda a entendre millor la realitat i a qüestionar-nos com construïm el món en què vivim i formem part.
2: Per quin motiu vas escriure aquest llibre?
0: Doncs mira, vaig decidir escriure per una ciutat molt profunda, d'una veu a realitats que sovint queden fora del mapa, invisibilitzades. Vivim en una societat on moltes històries importants no tenen cabuda. Des de l'espai jo volia contribuir a canviar això, a modificar això, i també ho vaig fer perquè crec en la força del periodisme social i en la paraula per transformar mirades i per generar un canvi de paradigma, un canvi de mirada social vers la discapacitat i vers la societat i vers les persones que formen part.
3: Què és el que més té motivado para escribirlo?
0: Pues mira, m'ha motivat sobretot l'estat de les persones. Al final, cada entrevista, t'ho puc dir, ha estat una experiència real, sincera, transformadora, inclusiva. He conegut històries de lluita, de dolor, de felicitat, de dignitat, sobretot, que m'han fet veure que tenia energia per continuar, que feia alguna cosa que realment podia tenir impacte en la societat. I això per mi és molt important. Al final no és un títol, no és un llibre per fer-me famós jo, sinó és un títol per crear impacte a la societat. I això em sembla molt important, que al final que la discapacitat ocupi el lloc que es mereix a la societat.
2: Què significa aquest llibre per tu?
0: Doncs mira, significa moltíssim per mi. És una barreja de projecte així personal, de compromís social i d'experiència personal. Al final és una manera d'expressar qui sóc, què penso i quins valors defenso. Al final defenso la justícia social, els drets humans, la dignitat humana, l'accessibilitat, la justícia social, tantes coses, i també és un pont entre moltes persones i realitats diferents. I per mi és una eina, al final, per construir un món més just, més digne, més humà, etcètera, etcètera.
1: ¿Cuánto tiempo has tardado en escribirlo?
0: Doncs mira, diré que la veritat està difícil perquè també he tingut que triar 51 de les 300 entrevistes o més que tinc, i també he tingut que fer les introduccions a cadascuna i tal, diferents, les correccions, les autoritzacions a cadascun de les persones que surten, els que tenia que, me'l tenen que portar, bueno, d'una assignada o un via assignada. Llavors ha estat molt guai.
1: ¿Cuánto tiempo hace que has tardado en escribirlo?
0: Doncs mira, et diré que ha estat difícil durant mesos, perquè he hagut que triar les 51, he hagut que demanar autorització a les 51 persones, he hagut que fer les introduccions a cadascuna, les correccions a les entrevistes i tal. Llavors ha estat estona. Però és molt guai, no és un llibre que faci ràpidament.
1: Vale.
2: En algun moment vas pensar a deixar el projecte, què va ajudar a continuar?
0: Doncs mira, hi ha hagut moments difícils, t'ho puc dir, perquè quan tens un projecte tan gran o surten gent tan important de la societat, dubtes si estic a l'altura, però sempre hi ha alguna cosa que et fa continuar. Al final, les persones entrevistades, el compromís amb el mitjatge i la sensació que està fent alguna cosa útil per la societat, al final, alguna cosa per transformar-la, per ajudar tantíssimes persones que potser es veuen reflexades en moltes entrevistes, en molts missatges de les entrevistes, etc.
3: ¿Cuánto te gusta más escribir de día o de noche?
0: Et diria que de nit, perquè al final hi ha moments ja és més calmós, menys distraccions i puc connectar millor amb el que vull transmetre. Però és veritat que, com la meva idea és de bòlit, quan se m'acut escriure, doncs escric. És a dir, matí, matinada, no tant, perquè tinc que dormir, però de matí o nit, és a dir, depèn del dia.
4: Quan et venen més idees?
0: Doncs mira, em venen després de conversar amb la gent i que em comparteixi les seves experiències. Per mi, el contacte humà amb les persones, jo sempre dic que és la meva inspiració principal. És a dir, jo puc tenir una idea, però al final el contacte amb les persones és el que em fa, sentir-me bueno, inspirat, dir-ho així.
5: Tens algun espai especial a casa on escrius o prepares les entrevistes?
0: Doncs mira, necessito un espai tranquil on em pugui concentrar. Per mi, si teniu un, bueno, la meva habitació, el meu escriptori, on estic ara mateix, per exemple, per mi és important tenir un lloc que associ a la reflexió de creativitat, però les faig a casa normalment. Normalment em fico una música d'ambient, és a dir, una que es diu Sigues Lliure, o també vaig aprendre Manu Guix. Llavors em fico alguna cançó que m'agrada i així m'inspira.
6: Com vas sentir el dia que vas acabar el llibre?
0: Doncs fa 2 o 3 setmanes, això. Ho puc dir, perquè entre les correccions i tal fa 2 o 3 setmanes. Bé, va ser una barreja d'emoció, orgull també una mica de 8 entre cometes, perquè és veritat que aquest projecte no trobo al final. Vull dir, les entrevistes creixen cada dia més entrevistes. Per mi tanco una etapa al final del llibre, una primera etapa de la meva vida molt guai, que vull seguir, vull fer. A ma mare és veritat que ara sí que amenaçant en que vull fer més llibres i m'està dient que em tranquil·litzi, que dintre de 2 o 3 anys ja parlem.
3: ¿Cuál ha sido el momento más feliz de este proyecto?
0: Pues mira, han estat les entrevistes. Al final, quan connectes amb algú, quan t'explica la seva vida amb sinceritat, sense matisos, és molt, molt una experiència d'aquelles que dius voila, ¿vale? Perquè jo pensava, dic, jo quan vaig començar és veritat que jo pensava que no arribaria tant i mira, he arribat a tant, a fer el llibre, a fer més de 300 entrevistes seguint, doncs jo a vegades m'al·lucino a mi mateix. T'ho puc dir, llavors, tot el projecte ha estat molt, molt content i encara segueixo molt feliç de fer-lo i motivat, és a dir, encara tinc ganes de fer moltíssimes coses.
6: Com ho prepares les entrevistes?
0: És mira, les preparo molta cura, investigo la trajectòria de la persona, els seus projectes i intento entendre com pensa, també escoltant si és política o fa discursos, també escoltant els seus discursos. I això em permet fer preguntes fetes en profunditat i generar una conversa que pot ser interessant. És a dir, jo me documento abans d'entrevistar qualsevol persona, em documento què pensa, qui és, què fa amb la seva vida. Al final és així, com preparo totes les entrevistes que feia mitjans de comunicació, doncs també.
4: On busques informació sobre les persones que entrevistes?
0: Te diria que la intel·ligència artificial, que també és veritat, els mitjans de comunicació també, evidentment, perquè molt surten entrevistes anteriors, llibres que m'he llit d'alguna persona que he entrevistat, xarxes socials avui en dia, també a partir del que m'expliquen ells mateixes, el que veig que pot ser interessant.
2: Hi ha hagut persones que van dir que no volia participar al llibre?
0: No, de les 51 ningú m'ha dit que no. Ningú m'ha dit que no, la veritat, tothom ha estat molt obert i generós, t'ho puc dir, i al final només m'ha quedat agrair públicament a totes aquelles persones, de veritat, a totes les persones del projecte, si hi ha les 300 que m'han dit que volen participar al llibre, només és el 51, però ho vull agrair públicament al 51, com ho he fet sempre en privat en totes elles.
1: ¿Cuál es la entrevista que más te ha gustado hacer?
0: Doncs mira, et diré que totes, no puc destacar cap, perquè al final m'agraden totes, però perquè totes aporten una mirada única. Aquesta és la riquesa del llibre, que no n'hi ha una d'especial. Vull dir, és veritat que hi ha així com Juan Carlos Untue, el 6è president de Catalunya, l'última de ma mare, doncs sí, aquestes, podríem destacar aquestes, però al final són totes, al final són una riquesa totes.
5: Hi ha alguna entrevista que t'hagi emocionat especialment?
0: Doncs mira, especialment aquelles, com t'he dit, aquelles que parlen de malalties com la ELA, com Juan Carlos Onzue, com el Javier Gámez Martí, o de vivències familiars, et fan connectar molt profundament amb la realitat, o la de ma mare. Saps?
1: ¿Cuál es la anécdota que más te ha impactado?
0: Pues mira, hi ha moltes històries impressionants de superació, però el que més m'impacta és la dignitat amb la qual moltes persones afronten situacions difícils i que malgrat això tenen una esperança intacta. Això m'emociona.
6: ¿Qué has aprendido de las personas que las he entrevistado?
0: Pues doncs mira, he après que la discapacitat no és el que defineix una persona, sinó que la discapacitat és una part més de la seva realitat, una. També he après el valor de l'empatia, de l'esforç, de la lluita diària, de seguir perseguint els somnis d'un mateix, i que la inclusió, jo sé que la inclusió no és un concepte abstracte, sinó és una responsabilitat col·lectiva que es fa persona a persona, i que és un camí que no té final i sin principi.
6: Sí, ha donat més suport durant aquest camí.
0: Doncs pues mira, el meu entorn, les persones entrevistades i el diari de la discapacitat, que forma part essencial del projecte, i totes aquelles entitats, de veritat, com la vostra, que em feu costat, i amb la Justina, que és una crac, ja sabeu. Llavors, bueno, primer, el diari de discapacitat, bàsicament, que és qui forma part del projecte, és part essencial i molta gent al final.
4: Què t'ha ensenyat aquesta experiència sobre tu mateix?
0: Pues que soc capaç de tirar projectes complexos, que tinc una veu pròpia i que puc contribuir, el que deia abans, a canviar la societat i a generar un canvi, a generar canvis de mirada, canvis de paradigma, canvis socials. És així, bàsicament.
5: Escriure és el teu hobby. Tu t'hi voldries dedicar professionalment?
0: Sí, bueno, professionalment mig ja em dedico perquè escric articles, però bueno, però per mi és una passió que forma part de mi i que també vull continuar desenvolupant amb articles, amb entrevistes que encara tinc per publicar i tal. Tinc molts projectes. Tinc.
2: Què diries a altres joves amb discapacitat o TDAH que tenen somnis?
0: Doncs mira, si diria que no renunciï mai als seus somnis, que la discapacitat no és un límit, sinó una realitat amb la qual es pot conviure, créixer i treure la part positiva que sempre hi ha, que busquin suport, que confien en ells mateixos i que la seva veu és totalment necessària per transformar el món i totalment necessària, és a dir, és indispensable que les persones amb TDAH, amb discapacitat, ocupem la nostra part de la societat, que al final el límit no ens ha de posar ningú, sinó nosaltres mateixos hem de superar aquests límits i plantar cara a la vida, com dic al llibre, i ja està.
7: Molt bé. Álvaro, dir-te que moltíssimes gràcies per l'entrevista. Que
0: a tu.
7: Et donem molta força i,
0: bueno,
7: i que tinguis molta...
0: I us espero el
8: 29.
7: Sí, ens esperes el dia 29, que faràs la presentació del llibre a Tarragona. Anirem un grupet amb la Núria, sí, la Maria José i l'Antonio. I
0: hombre,
7: que...
0: i us presentaré al president del Parlament i el convencerà, va, si convencem aquest dia perquè vingui al vostre programa.
7: Exacte.
8: Vale, gràcies.
7: I, bueno, que tinguis, bueno, molta sort amb que la gira et compri molts llibres i que jo des d'aquí vull dir a la gent que sí, que compri el llibre, que és espectacular, que hi ha entrevistes molt, molt bones i que endavant amb el plantar encara, vale? Una abraçada, Álvaro, i ens veiem el dia 29.
0: Vale. Cuideu-vos.
5: Aquí acabem...
0: I gràcies a vosaltres. Adéu, marxo, que si no arribo.
5: Aquí acabem el nostre programa de ràdio de la temporada. Ha estat un plaer venir a Ràdio Sant Cugat durant tot el curt i ens veiem fins al curt vigent. Bon estiu a tothom.
7: Bon estiu!

0: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.
1: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
2: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
3: Cultura viva marxa cap a València, exactament cap a Sagunt, a Camp de la Morvedre, per parlar amb la cap de colla de la diabòlica de Morvedre. Ella és la Cristina Rodríguez i tot això és el que ens explica referent a aquesta colla. Hola, Cristina, què tal?
4: Hola, bona tarda, molt bé.
3: Doncs ens posem en contacte amb vosaltres perquè ens expliquis, per conèixer la vostra colla de diables. Explica'ns com vau començar, quins són els vostres orígens, si teniu bestiola, si no.
4: Doncs mira, nosaltres vam començar, crearem la colla en l'any 2006, o sigui que estem a puntet de celebrar els 20 anys, i se diu la diabòlica de Morvedre, perquè té un àmbit comarcal, la nostra comarca és el Camp de Morvedre, al País Valencià, i concretament estem en Sagunt, en la ciutat de Sagunt. I bueno, pues té un nom de dona, de diablesa, no? La diabòlica de Morvedre, i la nostra bèstia principal doncs és aquesta diablesa, la diabòlica.
3: Quants membres sou ara mateix?
4: Estem censats 110 persones.
3: Uau! Com és organitzar...
4: Sí, sí. Entre majors i infants.
3: Bueno, déu-n'hi-do, és que és un número molt important. Com és organitzar-vos tanta gent? És complicat?
4: Doncs la veritat és que nosaltres, quan acudim a Escorrefoc, som molta gent censada, però el deber és que al final, quan anem a Escorrefoc, solem anar la meitat, més o menys. Entre 45, una coseta així. A banda, músics, que no estem comptant músics. Això només són diables.
3: A part els músics, com comentes, a dir, que sou més, sí. Encara.
4: Sí, exacte.
3: Explica'ns els colors, com aneu vestits, com és la diablesa, perquè la gent, doncs, la diabòlica, perdona, perquè la gent es faci una idea.
4: Sí, doncs mira, nosaltres el nostre vestuari el vam renovar quan farem els 10 anys, i fent un poquet de canvi d'estètica, hem tingut com 3 fases diferents, i actualment, des de fa ara, això, vora 10 anys, portem màscares, cadascú se fa la seva màscara personalitzada, acoplada a la seva cara, al seu cap, màscares que porten fibra de vidre, que porten banyes, bueno, imaginació al poder, cadascuna és exclusiva i diferent.
3: Sí.
4: I clar, això crea també una miqueta de no saber qui està darrere de la màscara, pues sí que està molt guai. Després, la resta del vestuari, sí que els nostres colors són el roig i el negre, portem com una casaca roja, uns pantalons, una bombatxos negres, i després sí que portem, hem incorporat la faixa, una faixa negra, com els castellers.
3: I la diabòlica, quan la porteu, com és?
4: Doncs la diabòlica és una peça que no és molt gran, és una peça que, bueno, representa una dona, no?, que està agenollada, i per a portar-la és un sols portador que la porta damunt dels muscles, com si estigués assegurada damunt d'ell, no?
3: Sí.
4: I que, bueno, té ales, té banyes, i el que són en les ales, doncs van 5 punts de foc en cada una de les ales, té punts de foc també al cap i té punts de foc en els genolls.
3: Wow.
4: I és de color negre i, bueno, negre i roig.
3: I roig. Teniu algun bestiari més?
4: Sí, tenim també, com a peces principals tenim, a banda de la diabòlica, el patarro, que rep el seu nom, és un cap de drac, que rep el seu nom perquè, bueno, el taller on varen fer les dues peces va ser en Almenara. En Almenara és un poble d'ací del costat nostre, de Sagunt, i que a la gent que és d'allí se'ls diuen patarros, i per això el varen patejar en este nom del patarro, a este cap de drac, que és un cap de drac que se fica, doncs, damunt del cap d'una persona, però és prou gran, no és com un cabut, és molt més gran que un cabut, però és un cap de drac, i després el que és el cos el fem els mateixos dimonis darrere en foc de mà. En tota una cua.
3: I més o menys pesen molt aquestes figures? M'imagino que la diabòlica pesa una mica més, no?
4: Bueno, són prou lleugeres perquè són d'un sol portador. Sí que hem d'ajudar per a poder-la carregar i agafar-la, però després, una vegada estan enfocant-se, és només un sol portador, aleshores són prou lleugeres comparades amb altres bestes. Nosaltres, després que tenim un altre tipus de bestiari que no és com aquests dos, que són no de fibra de vidre, sinó que són de fetes ja en ferros, i un altre tipus de bestiari que sí que pot ser un poquet més gran, però bestiari important, aquestes dos són les nostres peces principals.
5: Ha canviat molt el tema de la pirotècnia des que va començar fins ara?
4: Bueno, més que la pirotècnia en si, el que ha canviat és la normativa, no? Des de la pirotècnia. Nosaltres, abans quan podies tirar qualsevol tipus d'artefacte en la mà, que ara, doncs, per a poder tirar foc de mà, té que ser algo molt exclusiu, i en quant a l'ús de la pólvora, més que la pirotècnia en si.
5: Què t'aporta, Cristina, què t'aporta a tu formar part d'aquesta colla?
4: Bueno, jo és que sóc fundadora de la colla, aleshores a mi m'aporta molt, no? Jo sí que porto més de 20 anys en aquest món, encara que sóc una persona jove, però porto des de inicis, no? des d'això, quasi 20 anys en la colla, i a mi m'aporta felicitat, amistat, família, és tot, és part de la meva vida.
5: Què
4: sents? La colla és tot l'any.
5: Què sents a les actuacions? No sé si portes la... Ets portadora de la Diabòlica?
4: No, jo actualment faig de cap de colla, a banda de ser la presidenta, soc també la cap de colla, aleshores la meva part és més d'organització, de dins de lo que és ja el correfoc, dirigir les peces, donar foc a cada artefacte de foc que tirem durant el recorregut, i tenim molts artefactes de foc, que és, bueno, pues, masses, barres, moltes coses, moltes peces diferents, i això és un poquet dirigir el correfoc, sobretot. De tant en tant puc tirar alguna peça, però no... De normalment, en aquests moments, poquetes puc dirigir.
5: I què sents quan veus una actuació que estàs dirigint, que has dirigit i que acaba, dius, uau, aquella sensació...
4: Clar, quan acaba és una sensació molt xula, no? Quan acaba i tot el món comença a aplaudir, a vindre, a dir-te enhorabona, que xula ha estat, ens ha agradat moltíssim, és una sensació increïble. I també la sensació d'estar sota el foc, no? Quan estàs sota el foc, perquè al final jo no porto foc normalment, però estic dins del correfoc, aleshores el foc també està en mi, no? I és una sensació... Per a mi és l'única sensació que me fa tindre la ment en blanc, no?, d'oblidar-me de tot el que més, sí. I ja, no sé, és estar als núvols.
5: T'atrapa.
4: Sí, molt. Enganxa.
5: Cristina, explica'ns actuacions destacades on podem gaudir de la colla.
4: Doncs, per a nosaltres, la nostra actuació... Bueno, tenim com dues actuacions molt xules. La més destacada, bueno, la més, diguem, espectacular, segurament seria la que fem per a Sant Joan, en la mar de la nostra ciutat, per l'avinguda que fem... Bueno, és el correfoc més gran on tirem pràcticament tot el nostre bestiari i tots els nostres artefactes. Vinc a dir unes 15 peces diferents de foc, a banda de lo que són les carretilles com a tal o les fonts. I clar, és espectacle, és molt, molt visual, molt xulo. Després tenim un altre espectacle que fem per al xupinazo, ¿vale?, de festes de la nostra ciutat també, que és el 1 d'agost, que ahí també és un correfoc diferent, perquè és un correfoc que el fem i canviem el nostre vestuari habitual, que mantenim les màscares, però en lloc de dues tratges d'Imifux, el que portem és molt poqueta roba i anem enfangat. Es protegim el cos en fang. Si és fang de colors, pintem com si fórem, pues, a l'ús de... com si fórem africans, diguem. Sí. I també és molt xulo visualment, però el més important com a colla nostra és el de Sant Antoni, el gener, al voltant del 7 de gener, que és el que fem la colla nostra i que el fem nosaltres. No ens contrata ningú per a fer aquest correfoc, sinó que nosaltres decidim fer aquest correfoc. Va ser el nostre primer correfoc, de fet, com a fundació de la colla. I és una festa que recuperarem al nostre poble, en el que fem un correfoc i una foguera que antigament se feia a Sagunt i que s'havia perdut. I aquesta festa que recuperem des de la Diabòlica de Morvedre, pues, és la nostra festa més important, en la que tots els ens convidem colles de fora, colles de Catalunya, colles de les Illes Balears i nosaltres. Aleshores, és una festa important. Ara ja estem començant a embastar la festa de gener d'enguany, perquè també serà la celebració del nostre 20 aniversari. I ahí, pues, fem... No és un correfoc molt gran, però sí que és una festa molt important.
5: Bueno, és especial per vosaltres, no?
4: Sí, molt especial.
5: Xala. Doncs, Cristina, moltíssimes gràcies. No sé si ens deixem alguna cosa que ens permet, doncs, conèixer-vos una miqueta més. Jo crec que hem fet un repàs.
4: Bueno,
5: digues.
4: L'únic que jo afegiria és que nosaltres, la nostra, a nivell musical, sí, lo que portem, no portem... Portem dos en el tabal, que són instruments valencians, no?, clàssics nostres, i que és com que... Part de la nostra colla són també la colla Garramatxa, dos en el tabal, d'Almenara, i que són dos colles independents, però que a la vegada hem nascut en ells, hem crescut en ells, i que és la nostra colla, diguem, que ens acompanya sempre, Garramatxa. Aleshores, no és que tinguem músics com a tal de la colla, sinó que són com dos colles que conviuen juntes.
5: Aneu conjunt, no? Som com un pack.
4: Sí, som un pack, correcte, som un pack. I també és bonic, una característica bonica de, pues, del nostre correfoc és aquesta música de 12 metres d'abast que ens caracteritza hacia el nostre territori.
5: Sí, perquè no és molt, molt comú aquest instrument.
4: Bueno, en València sí, a Catalunya no. Uh-huh. Aleshores, bueno, pues, moltes vegades ens busquen també per aquesta característica de la diferència, no, musical que tenim. Uh-huh.
5: Doncs, Cristina, enhorabona, felicitats per aquest 20è aniversari que fareu el proper any i moltes gràcies per poder-nos doncs, conèixer, permetre conèixer una miqueta més a la colla i les vostres bestiaris. Així que gràcies.
4: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
2: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
1: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
6: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu.
7: www.cugat.cat
8: Grans poetes, musicats per grans cantants. De poemes i cançons, amb Jaume Escala.
9: Blas de Otero Muñoz va néixer a Bilbao el 15 de març de 1916 i va morir a Majadahonda el 29 de juny de 1979. Fou un poeta basc en llengua castellana, de l'anomenada poesia social. Es decantà cap a una poesia compromesa, el tema de la qual l'arrel del problema era d'Espanya. Va rebre el Premi de la Crítica de Poesia en llengua castellana a l'any 1959. Escoltarem el poema de Blas de Otero, Aire Libre, poema que també ha estat musicat i interpretat per el cantautor Víctor Manuel, el que escoltarem després. Aire libre. Si algo me gusta es vivir. Ver mi cuerpo en la calle. Hablar contigo como un camarada. Mirar escaparates. Y sobre todo, sonreír de lejos a los árboles. También me gustan los camiones grises y muchísimo más los elefantes. Besar tus pechos, echarme en tu regazo y despeinarte. Tragar agua de mar como cerveza amarga, espumeante. Todo lo que sea salir de casa, estornudar de tarde en tarde, escupir contra el cielo de los tundras o las medallas de los similares. Salir de esta espaciosa y triste cárcel. Aligerar los ríos y los soles. Salir al aire libre. Al aire.

0: La ràdio amb samarreta.
1: Calaix Actiu, literatura infantil i juvenil, amb les recomanacions de Misha, prescriptora cultural.
2: Hola, hola. Ja ha passat Sant Jordi, però sempre és un bon moment per seguir regalant llibres. Per a nens i nenes a partir de 5 anys, us recomano Impossible, de Caterina Sobral, que ha publicat La Topera. Tot el que existeix es va originar en un espai molt petit, més petit que un gra de sorra o que la punta del llapis més esmolat del món. Sembla impossible, però és veritat. A través d'una fascinant travessia entre partícules, estrelles i dinosaures, Impossible explica la història de l'univers vist de prop i a diversos anys llum, des del Big Bang fins a l'aparició de l'ésser humà. De fet, Caterina Sobral fa una molt bona feina explicant als més petits conceptes tan complexos com és l'origen de l'univers i el pas del temps. Sabíeu que, si l'univers tingués un any i el Big Bang hagués passat el primer dia de gener, la humanitat hauria aparegut a les 22:30 del 31 de desembre? De nou, sembla impossible, però és veritat. I per a joves a partir de 14 anys, us recomano Dons, d'Úrsula K. Le Guin, amb traducció d'Anna Llisterri. Indòmita recupera aquesta primera part de la trilogia Anals de la Costa Occidental, però que es pot llegir de forma autoconclusiva. Els clans de les Terres Altes posseeixen dons. Alguns són meravellosos, com l'habilitat d'invocar animals, de fer foc o de moure la terra. D'altres són terrorífics, com el poder de torçar una extremitat o de provocar una malaltia. Els habitants de les Terres Altes viuen amb la por constant que una família utilitzi el seu do contra una altra. Dos amics decideixen no emprar els seus dons. La noia es nega a traure els animals a la mort durant les caceres. El noi porta una vena als ulls per no matar amb una mirada irada. A través d'aquesta novel·la immersiva, fosca i lluminosa alhora, Le Guin reflexiona sobre el que significa fer-se gran, trobar el teu lloc al món i renunciar a privilegis personals a canvi de fer del món un lloc una mica.
3: Ràdio Sant Cugat, notícies.
4: Volpellera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir un miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama hi ha els futurs jutjats, la construcció de l'escola a la Mirada, les urgències pediàtriques, les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, a l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Hèric ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
5: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
6: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
5: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
6: Perquè la teva salut és el nostre futur.
5: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
7: Pide por esa boquita un viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos grita. Que lo que se da no se quita.
8: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
9: Bé, i què voleu fer aquests dies?
10: Anar a una piscina caribenya.
11: Dormir en un hotel del Far West.
12: Volar a llocs d'un drac.
9: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
3: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
13: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: L'Associació Amants del Teatre presenta el poema de Nadal, un espectacle poètic musical basat en el poema de Josep Maria de Sagarra, que tindrà lloc el dia 28 de desembre a les 7 de la tarda a l'Aula Magna de l'Escola de Música Victòria dels Àngels de Sant Cugat. Per parlar-ne ens acompanyen tres persones clau, podríem dir, d'aquest projecte. La Teresa Canes, que és la responsable de la dramatúrgia i la direcció escènica. Què tal, Teresa?
1: Molt bé.
0: Que vens acompany...
1: Amb molta pluja, però bé.
0: Una tarda de pluja.
1: Sí, sí.
0: Què hi farem? I l'Albert Flores, que és primera viola, que hi participa doncs, en aquest projecte també. Estem a l'espera que ens arribi el tercer convidat, el David Bozzo, que és compositor i director musical d'aquest projecte.
1: Compositor, sí.
0: Teresa, quantes edicions porteu ja d'aquest poema de Nadal?
1: Bé, el poema de Nadal... que jo tinc contacte amb el poema de Nadal des de que jo sóc petita, perquè el meu pare el dirigia aquí a la parròquia i teníem els grans rapsodes, el Jordi Franquesa i l'Osvaldo Perpellini i tal. Però bueno, jo era petita i bueno, el poema de Nadal és molt maco. El 2008 vam tenir la sort de que, per mediació del Jaume Pla, ens va venir a l'Esteve Polls a fer el poema de Nadal a Sant Cugat, amb primeres figures que ens va portar l'Esteve Polls. I jo vaig tenir la gran sort de ser ajudant de direcció, que és on jo he après, on jo he estimat, on se m'ha explicat el poema de Nadal. Llavors, el 2008 vam fer el poema de Nadal a la Unió. El 2009 vam tornar a fer el poema de Nadal amb l'Esteve Polls també a l'Església, i després doncs hi van haver-hi 3 anys que no es va fer. El 10, l'11 i el 12 no es va fer. A partir del 2013 jo l'agafo com a repte, diria, i el començo a fer doncs amb diferents rapsodes, vull dir, anava agafant diferents rapsodes dels grups de Sant Cugat, amb corals infantils, de diferents maneres. Fins que el 2015 ja es va fer a l'Escola de Música, però encara no amb música, diríem amb música, amb composició musical. Fins al 2016... ho tinc aquí perquè si no me n'en recordo. El 2016 el David ja va fer aquesta composició que pràcticament és la que fem ara, però oi, que sempre varia alguna cosa d'any a any, això ja ens explicarà l'Albert. El 2016 amb el quartet Dada ja ho vam fer-ho a l'aula magna de l'Escola de Música, i el 2017 i 2018 també, però amb el quartet Picasso, fins que el 2019 ja ho vam fer-ho amb el quartet de corda de l'Orquestra Sant Cugat. I a partir de llavors, doncs, cada any ho hem anat fent.
0: O sigui que ha anat tenint una evolució... que per arribar a l'edició d'enguany, per exemple, com es planteja una dramatúrgia amb un poema que combina espiritualitat, tradició, emoció...
1: Bueno... amb emoció. O sigui, jo el que... A veure, jo l'he fet tants anys i a més estic allà a les llums i tal, i hi ha moments que m'emociono. Hi ha moments que m'emociono jo. Però és que la gent que surt emocionada. Vull dir, és que és una cosa que hem aconseguit que la música i el text vagin seguits. Vull dir, es complementin totalment.
0: O sigui, un equilibri, no?
1: Totalment. Sí? I bé, jo penso... De totes maneres, hi ha projectes de fer més canvis en aquí.
0: Sí? De però fer bueno, com una evolució?
1: Sí, s'ha sí. de fer. Tot s'ha d'evolucionar, tot.
0: L'Albert té ganes d'explicar coses.
2: Bona tarda.
1: Més que no pas jo, en aquest aspecte.
0: L'Albert dèiem que és el primer viola. Explica'ns una mica quin és el rol de la viola en aquest espectacle.
2: Mm. Bueno, clar, la visió que ha tingut una mica el David a nivell musical és un petit format... podríem dir que el quartet de corda, que és una formació capdalt a la història de la música i molt polivalent, perquè amb els 4 instruments, 2 violins, viola i violoncel, abarquen molt repertori i dona un ampli ventall de possibilitats a nivell de de textures, de sensibilitat musical, vull dir, la corda dona aquest caliu íntim que requereix el text, i clar, aquí li ha afegit una part piano i la veu, la magnífica veu de la Beatriz Llamas. Llavors aquí, clar, és un petit format, un petit comitè, que crea unes textures molt boniques. La viola està pel mig, és el violoncel dona els greus, els violins fan la part més melòdica, més aguda, i la viola omple la part dels mitjos, però que el David també aprofita molt per donar-li melodies justament per aquest toc íntim que té l'instrument, que caliu més avellotat que el violí.
0: I com s'ensembla tot això? Clar, aquesta pregunta li hauríem de dir de fer-li al David, no?
1: Sí, li hauríem de fer al
0: David. O sigui,
1: com
0: es troba aquest equilibri? Perquè hi ha text, hi ha música, hi ha...
1: A veure, de fet, el text, que una cosa és el que tinc ganes de fer aquests canvis, diríem, el text és íntegre. I llavors hi ha els quatre cants.
0: Sí.
1: I el David el que ha fet és una introducció a cada cant, que a més se diu molt amb el que és cada cant. El primer és l'estrella. Doncs, tots tenim una estrella, tots tenim una estrella, i aquesta l'hem de seguir, no? El segon cant és el camí, i hem de seguir aquest, sí, hem de seguir... A veure, vull fer un incís. Quan es va estrenar el Romea, que el va estrenar precisament l'Esteve Polls, va venir en Segarra, va anar-hi a l'estrena, i quan el van fer parlar va dir: "No entenc, jo que sóc un ateu, que hagi pogut fer això." Perquè...
0: Quina profunditat,
2: bona reflexió.
1: Clar, perquè és que sí, que parlem de la Mare de Déu i parlem dels pastors i tot plegat, però des d'una part social totalment. Totalment. Perquè si veiem el camí, no és l'estrella, és la fita que tenim cadascú quan naixem.
2: Tot és extrapolable a les nostres vides.
1: Tot. Com quan parla del rabadà, que és el tercer cant, el rabadà són tots els mals del món. O sigui, nosaltres en el nostre camí ens trobem amb els rabadans, amb diferents rabadans, el mandrós, el golafre, el mentider, el... Tots els rabadans ens els trobem pel camí. I al final arribem a Betlem. Hem aconseguit l'estrella, hem aconseguit arribar a Betlem. I és clar, això, si la gent no l'aprofundeix, és difícil d'aprofundir-lo. La gent que ve més d'un cop a veure el que hi ha molta gent que repeteix, això ja ho veu, diríem, que no és una cosa d'església, no és una cosa, sinó que és una cosa social, diríem. I a mi això és el que a mi em va ensenyar i em va fer veure l'Esteve Polls, m'entens?
0: A nivell escènic, com ens ho hem d'imaginar, això?
1: Bé, no hi ha massa. A nivell escènic no hi ha massa. Hi ha quatre rapsodes, que... Quatre o cinc? Cinc. Bueno, quatre rapsodes que jo he anat desgranant, perquè clar, hi ha nois, homes i dones, i he anat desgranant, veure els trossos més poètics o més dolços amb una veu femenina i tot plegat, el rabadà, evidentment, amb veus masculines, i s'ha anat desgranant tot el poema, i llavors em van fent un tros cada un. I tenen poc moviment, perquè com que hi ha molta música, a més hi ha moltes nadales. Bé, aquí el que haig de destacar és la veu de la Bea. Tenim una soprano que és una delícia. Vull dir que et fa emocionar encara que no vulguis. Perquè, bueno, té una veu molt maca, canta molt bé, i a més és una música molt maca. I doncs s'ha anat compaginant això. Amb el David hem estat parlant molt de com jo veia el poema, i de com, bueno, el que he explicat, el que és el poema a nivell social, i ell ha anat fent la música, i jo penso que ha fet una música agafant moltes nadales, vull dir, també hi ha moltes nadales.
2: De fet, que abans preguntaves justament d'això, clar, és difícil, perquè el més fàcil per un compositor seria agafar el text i, igual que en una pel·lícula, ficar una música de fons, dolça, bonica, i que t'ho ampli tot. I,
0: que acompanyi.
2: I, que acompanyi. I, de fet, el David, que us explicarà més profunditat ell quan vingui, el David juga amb aquest binomi, li dona tanta importància a la música com amb el text, i es van intercalant. Llavors, aquestes introduccions que fa la part musical, aquests moments que acompanyen, aquests moments que van alternant, generen, jo crec, que fins i tot molta més expectativa a l'obra final, i la milloren, aunque difícilment millorable el text, però li donen molta més emotivitat. I precisament un factor que deia la Teresa, fa molt temps que el fem, ens coneixem, som els mateixos, fa Nadal. Nosaltres, quan rebem el missatge de «Ei, ja tenim data, ja...» ens retrobem tots amb una abraçada. És un moment emotiu que crec que quan estem tocant també es percep des del públic. Veus que el moment que la Bea està cantant i et mira i rius, somrius, i entre els músics, entre els actors, els rapsodes, amb la Teresa allà al pati de butaques, vull dir, és una petita família que ens trobem cada any a la mà.
1: Que ens trobem. I el que deies, d'alguna manera, en el poema de Nadal, hi han quatre factors importants. Vull dir, la música, els que interpreten la música, i el text, i els que interpreten el text. Però de moment no n'hi ha massa. O sigui, no hi ha massa...
0: No hi ha més artilugi que entretingui el personal,
1: no? A part que és petit, perquè de vegades els músics s'han d'ajuntar, perquè... però és que té massa importància el text. I els que ho diuen, que a més ho fan molt bé, doncs ja t'agafen, no cal que faci masses moviments. És més, l'any passat encara el vaig posar, aquest any no el posaré, en el Rabadà, en el cant del Rabadà, el tercer cant, jo posava, perquè parla del porró blau cel, i a més a més tenim un porró blau cel, i el formatge i el pa i formatge i tal, i posava una barretina i posava un motiu del Rabadà. Aquest any no el posaré perquè clar, jo els deia, mireu el Rabadà, però és que el miraran encara que no hi sigui, i la gent entendrà que hi ha el Rabadà, perquè et dic, per mi el tros, el cant més social és el del Rabadà, és els mals del món, diríem, no? És pederasta, és embustero, és mandrós, és dormilega, és olafra, és... I això ho diu tot. En aquest cant hi surt tot. Però amb aquella poesia del Segarra que dius... Vale.
0: I amb aquestes novetats que anunciava abans la Teresa, Albert, tu ja t'imagines coses? Esperes aquesta pròxima... No aquesta edició, sinó la següent, amb aquests canvis? Perquè jo també ara m'intentava imaginar aquest mateix espectacle sense la música, les edicions que ens comentava la Teresa, que no hi havia...
1: Bueno, hi havia Nadales, cors infantils...
0: Però és molt diferent,
1: sí,
0: que hi
1: tant,
0: hagi,
1: tant,
0: a més de les Nadales, doncs...
2: Bueno,
0: un...
2: és... nosaltres estem des del 2019 en el quartet de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat, però sí que vas veient una mica, com diu la Teresa, que el fill es va fent gran,
1: sí,
2: i va evolucionant. I el que poder fa uns anys... Igual la Teresa pensava que li podien anar molt bé moltes coses, molts ítems, molta música diferent, variada. Clar, poder s'ha anat convertit més en aquest petit espectacle poètico-musical, o sigui, és donar-li molt més importància al text. Si hi hagués una dramatúrgia molt exagerada, poder el text quedaria més...
1: Seria molt tapat. Més musical.
2: Que... Més musical?
1: Més sí, musical. Sí. Ja. Més que poètic musical, musical amb poesia, diríem.
2: Llavors...
1: Podria ser això.
2: Sí. Igual la tendència del teatre d'avui en dia també està sent cap al minimalisme, o sigui, donar-li més la importància al text, a la persona, i com diu la Teresa, les coses les acabes veient.
1: Sí, sí.
2: De vegades amb una llum indiques el que antigament amb una gran escenografia pomposa s'utilitzava, i això ja està passant als teatres. També, evidentment, és més fàcil poder-ho realitzar a diferents espais, perquè depèn de la manera que ho plantegessis, suposo, Teresa, és molt més limitant a nivell de llums, de llums, sí, de escena...
1: Clar,
2: de...
1: clar.
0: I... mig minut... i ens haurem d'acomiadar.
2: Oh.
0: I m'agradaria... Sí, ha passat molt ràpid.
2: Ja està.
0: Ha passat molt ràpid. Oh. M'agradaria que...
1: No hi arribarà el David.
0: No arribarà el David.
1: No.
0: Ens hem quedat amb aquesta part pendent, però en qualsevol cas sí que ens heu fet arribar el missatge. M'agradaria que diguéssiu una última qüestió. Per què no ens hem de perdre...

0: A l'espai de gastronomia d'avui us proposem parlar de mercats. Ens preguntarem si continuen funcionant igual, si hi anem, si s'estan transformant i per què. Reflexionarem sobre aquestes qüestions en companyia de Nacho Ballesta, director de l'agència de comunicació de Foodtellers. Nacho, benvingut.
1: Què tal, Carme? Com estàs?
0: Molt bé. Sí. Sembla que és un tema interessant com per parlar, ja n'hem parlat en algunes ocasions, però tornarem a insistir.
1: Sí.
0: Tu ets de mercat.
1: Jo sóc bastant de mercat. La veritat és que sí, que sempre que tinc l'oportunitat i el temps intento anar al mercat. També et diré, i em sap molt de greu començar així la secció, que per desgràcia amb aquesta vila, ciutat, poble on vivim, els mercats que tenim són poc, diguéssim, amigables, poc...
0: No t'abracen.
1: No. No gaire. No, bueno, un de fet ja no és mercat, és un, no? És un, bueno, o sigui,
0: un gastromercat.
1: Un gastromercat i amb un ametller origen, amb la qual cosa doncs, tot bé. I després l'altre, bueno, no està malament, el que passa que, bueno, que va, per mi el nivell de preus és absolutament abusiu. No em sap greu, però la realitat és aquesta.
0: Avui parlarem de mercats en general. Tenim de referència els que tenim al nostre municipi, però segur que en coneixem d'altres, sí, d'altres poblacions, per diferents motius. Quina és la imatge que tu tens d'un mercat? Què és per tu un mercat?
1: Bueno, per mi un mercat municipal és això, no? És la imatge de, que tots, o almenys jo, puc tindre al cap d'un mercat ple, parades obertes, gent parlant, olor de peix, de fruita, de pollastre, l'as, si vols, no? De plats preparats, de cafè també, no? De tindre un bar. O sigui, a mi els bars dels mercats m'encanten, no? Perquè es menja molt i molt bé. I és un lloc on no només es comprava, no? O es continua comprant, sinó on passaven moltes coses, no? Llavors, avui la veritat és que la realitat és una altra, no? Si avui entrem a molts mercats municipals, i ja no parlo només com parlava abans del de Sant Cugat, sinó que parlem dels de Barcelona, de Badalona, de tantes altres ciutats, doncs la sensació és absolutament una altra, no? Parades tancades, passadissos buits, horaris difícils, no? Al final, la sensació que aquell model que hi havia, que havia estat al centre de la vida quotidiana, doncs està apagant, no? Aleshores, bueno, no sé.
0: Des de quan comences a notar que els mercats ja no són el que eren, o comencen a desdibuixar-se?
1: Jo crec que des de fa, no sé, posa-li... No et sabria dir una data exacta, però 10, 12, 15 anys, no? O sigui, jo crec que el model que tenim d'anar a comprar per molta gent ha canviat, i el que busquem és un espai amb el qual ja no únicament puguis comprar menjar, sinó que puguis anar a vestir-te de qualsevol cosa, no? De detergent, de qualsevol cosa, no? I llavors, per això hi ha moltes persones que no tenen en consideració aquest model, no?
0: És un model el que tu trobes a faltar, relacional, sí, de punt de trobada,
1: absolutament,
0: de compartir, no?
1: Bueno, de producte local, també, no? De, o sigui, si ens fixem, per exemple, o sigui, molta gent si pensa en el mercat, doncs pensa en el mercat de la Boqueria de Barcelona, ja surto de Sant Cugat, si vols.
0: Que tampoc no seria un exemple del...
1: Bueno, el que et deia, no? L'altre dia, per mi és Disneylàndia. O sigui, això s'ha convertit en un parc temàtic. O sigui, el primer que trobes és gent venent-te fruita de la passió i cucurutxos de raves arrebossades o de, bueno, de fuet encara, si vols. Doncs no té cap mena de sentit, sincerament.
0: És a partir d'aquí quan s'introdueix aquest altre model en què s'intenta atraure un altre tipus de públic, no al veïnat ni a la gent del municipi, sinó que vol captar altres públics diferents, que es comença a transformar tot això?
1: Bueno, amb el cas fonamentalment de la Boqueria, i concretament, jo per les dades últimes que tinc, perquè alguna feina hem fet amb ells o hem

0: atemptat, és que per allà passen prop de 70 milions de persones a l'any. O sigui, és una bestiesa. Vale? És quasi pràcticament el doble de la població d'Espanya. No? Amb la qual cosa, jo puc arribar a entendre, o no, que amb tot aquest públic que majoritàriament és turístic, no? Perquè el veí l'has fet fora, en versus a l'oportunitat que et genera, doncs, aquest turisme. Aquest turisme que va i ve. O sigui, que durant certes èpoques de l'any no el tindràs. O sigui, llavors, igual el que sí que has de... Però clar, l'entorn de la Boqueria, o sigui, sí que has de cuidar el veïnat, però clar, en el cas de la Boqueria, el veïnat que tens...
1: ja no és el que...
0: Exactament. O sigui, ja no és la senyora Pepita, o puc ser jo, o puc ser, no?, el públic local. Que pot ser un públic estranger que viu a Barcelona? Perfecte. Collonut, no? Perquè al final el que volem també és introduir-nos.
1: Però quan parlem de municipis com ara el nostre, no grans ciutats que atreuen molt de públic a través del turisme. Sí. Quan parlem del mercat que ha de fer la seva funció, doncs, en aquell barri, en aquella ciutat, en aquell municipi, també hem notat aquesta transformació. És a dir, ja no són els mercats com els que recordem d'anys
0: enrere, no?
1: Sí.
0: No, absolutament, perquè també el temps ha canviat, no? I hem evolucionat i els costums i de més. I l'altre dia en parlàvem, no? Que l'augment del menjar preparat, doncs, ha augmentat considerablement, etc. Però sí que és cert que hi ha, jo què sé, jo, per exemple, un dels municipis amb els quals jo vaig a comprar molt, el Mercat de Badia, Mercat de Badia del Vallès, no? I és molt més amigable, que feia servir la mateixa paraula, que, per exemple, els que puc trobar a Sant Cugat, i tinc molts coneguts que o van a Badia, o van a Rubí, o van a altres llocs. Primer, per una qüestió de preu, i segon, perquè, i aquí faig una reivindicació, i ho sento molt, bueno, no ho sento gens, no? Perdona, però no pot ser que la zona blava que tenim al mercat de Torreblanca, no? I parlo amb un tema concret, valgui el doble que qualsevol part de la zona blava que està a 100 metres. M'explico? O sigui, la zona blava per aparcar que hi ha al costat del recinte de Torreblanca...
1: No hi ha vinculats descomptes per als compradors del mercat?
0: Sí. No, tens descomptes i tens temps gratuït i tot el que tu vulguis, però ja de sortida et posen un preu més elevat que la resta de la zona blava del voltant, ¿vale? Bueno, és igual. Aleshores, si a això li sumem que els preus de la diferència de preu entre un mercat i l'altre, i després pues que també la població és molt diferent, no? La que pot haver-hi a Sant Cugat, o la que pot haver-hi a Rubí, o la que pot haver-hi a Badia, i no entrem, però sí que pot ser una població que pugui estar més acostumada també, no?, a seguir amb aquest model d'anar al mercat. No? I que vas al mercat certs dies i tens el mercadillo, no?, el mercat que aquí tenim els dijous, doncs allà el tens al voltant del mercat, com es feia habitualment, no? O tens un mercat de pagès, com, per exemple, el mercat de pagès que hi ha al voltant de la Boqueria és excepcional, no? És meravellós. Bueno, no sé, jo al final em sap greu perquè el mercat per mi és un punt de trobada, no? I de tindre un referent a l'hora de l'alimentació, a l'hora de la gastronomia, a l'hora de moltes coses, no? I aquí i crec que s'està perdent.
1: Tu diries que la gent no fa mercat, no va a plaça a comprar, majoritàriament. S'ha perdut una mica l'hàbit?
0: Sí. Bueno, el que sí? Comentem, no? Sí, jo crec que hi ha diferents aspectes, no? I, per exemple, doncs, des del tema dels horaris, doncs, que la majoria de mercats continuen funcionant com fa 40 anys, però la vida ja no és la mateixa, el que et deia, no? La gent treballem tot el dia, no? I arribem tard.
1: Però, clar, i el tema dels horaris, perquè, a veure, són els horaris que s'han fet sempre, no? D'obertura al públic, a primera hora del matí... Sí, però... Ha canviat els divendres, per exemple, que és horari tot continuat.
0: Dia, correcte, però tu saps que te'n vas a qualsevol gran superfície o qualsevol operador, no?, d'alimentació, ja no vull dir noms, i tens obert de les 9 del matí fins a les 9 i mitja del vespre.
1: No? Però, clar, ja no és un problema de l'horari dels mercats, és un problema
0: de la gent.
1: clar,
0: no, és que nosaltres no tenim temps, no és un problema del mercat. O sigui, bueno, igual sí, perquè el mercat no s'ha acostumat al ritme de vida de la gent, saps què vull dir? O sigui, abans, possiblement, doncs, les nostres pares, les nostres mares, nosaltres, doncs, teníem més temps per poder anar a mercat. Ara, o vas el dissabte, si no tens bàsquet, futbol o gimnàsia rítmica, no? I però, clar, també els grans operadors t'ho posen molt, molt fàcil, no? T'ho porto a casa...
1: És l'aparició de les grans superfícies, els hipermercats, supermercats...
0: Jo crec que és una mica de tot, també. Eh? O sigui, hi ha un component de preu, no? O sigui, comprar al mercat, doncs, tenim aquesta visió i aquesta sensació de que pot ser, car, no? Si compares amb el supermercat, digue-li, industrial, vas amb pressa, el que et deia, no? Vas amb pressa, trobo tot allà, vale. Hi ha també un canvi d'hàbits, com dèiem, no? Cuinem menys i ja hem parlat, no? Planifiquem menys, amb la qual cosa doncs, em vaig allà, compro el que sigui i fora. I si no cuines, doncs, el mercat deixa de tindre molt de sentit, no? Perquè vaig a comprar peix fresc o vaig a comprar la carn fresca, no? I ja compro el plat ja preparat, no? Que és el que parlàvem l'altre dia, també, si recordes.
1: Sí.
0: No? Però també per mi hi ha una altra cosa i que potser costa més dir-la, no? Si vols, si és que hem deixat de valorar el producte. Absolutament. O sigui, no, ni tu ni jo som el cas. Això ho tenim bastant clar. Però ens hem acostumat a trobar-ho tot sempre. O sigui, meló, trobes tot l'any. Quan no té raó, no té sentit. Tomàquet, trobes tot l'any. Espàrrecs verd, el que tu vulguis, trobes tot l'any. I amb això ens hi hem acostumat. I per què? O sigui, ningú et pot dir avui en dia que no menjaràs un tomàquet al desembre. Sabrà, tindrà el gust que tingui, però és igual. Vale? I quan tot és igual, pues ja no veiem la diferència. O sigui, al final, el mercat a mi el que m'aporta és una, digue-li, una proposta de valor, és un valor diferencial, no? És el valor de tindre una persona darrere al taulell que t'assessora, que et diu, que no? Et porta tot això que m'acaba d'arribar, no? El típic tracte, no? El fruiter, el verdurer, no? El peixater, el carnisser, el xarcuter, el que tu vulguis, de confiança de tota la vida, no? Que vas allà i pues mira, tinc això pels nens que no sé què, que sé que... No? La típica conversa, vale? I això, mira, pues això ho pots fer d'aquesta manera o d'aquesta altra, no? I s'han fet 1.000 campanyes i no hi ha manera, vale? Jo fa un temps vaig estar reunit amb la direcció de Mercats de Barcelona i no saben fer, i una de les coses que han fet ha sigut, des del meu punt de vista, ficar l'enemic a casa. Si et fixes al mercat de Sant Antoni, per exemple, a Barcelona, a sota hi ha un Lidl. O sigui, ja m'explicaràs, estàs portant l'enemic a casa. No, hi ha més trànsit de gent, ja, però al mercat realment hi ha més trànsit de gent? O als voltants, no? A on va aquesta gent realment? O sigui, el volum de ventes s'està notant al mercat o no? Saps?
1: Uh-huh,
0: I això és algú, el Ninot també, el Ninot crec que té un Mercadona, per exemple, saps? O sigui que, bueno...
1: Si han intentat amb aquesta fórmula recuperar el públic que segurament començava a perdre's,
0: sí,
1: no? Per generar aquest trànsit que dius tu, però potser sense trobar l'equilibri perfecte, perquè és veritat que tu te'n vas a un supermercat avui dia i tens una parada de peix fresc, o tens una parada, tens una carnisseria, no? Tens peixateria, sí. I te'n vas al supermercat.
0: D'on ve aquest peix? Vols que et doni una dada?
1: Quin?
0: L'any 2025... El segon client de les llotges de peix de Catalunya, saps qui era? Mercadona. Aquest any no és Mercadona. Mercadona ja no compra les llotges de peix. Vale? Per què? Per una qüestió de preu.
1: Perquè també està eliminant les peixateries, per exemple.
0: Bueno, no ho sé. Jo, els Mercadones que conec, la gran majoria en tenen i continuen tinguent, però bueno, no ho sé. Però al final és un model que el que fa és que es beneficia, no? En certs moments... obre una línia, es vincula amb el territori, no? Digue-li greenwashing, vale? O digue-li com tu vulguis, però després, ja quan tinc el negoci, ja et deixo anar i ja em busco la vida. No?
1: Però tu deies que no... O sigui, que el gran problema és que no es valora el producte,
0: sí,
1: no?
0: Un dels problemes, sí.
1: Però jo hi afegiria una segona condició, i és la comoditat. O sigui, amb l'excusa de el temps, el preu, el que tu vulguis... És la comoditat, perquè si no fóssim tan còmodes sí que podríem fer, diríem, l'esforç un cop a la setmana o cada 15 dies per anar a mercat,
0: a
1: comprar producte fresc.
0: Sí, és el que et comentava al principi.
1: Perquè
0: no?
1: Sí que valorem el producte quan ens el porten fet.
0: Quan ens el porten fet.
1: Sí, és a dir, quan algú ens prepara el menjar... Sí, home, si tu te'n vas a un restaurant, que és el més fàcil, no? Te'n vas a dinar fora.
2: Sí.
1: És que ja partim d'aquesta comoditat que dèiem abans.
2: Uh-huh.
1: No? No és que no valori el producte fresc o de proximitat, perquè m'agradaran a llocs que sé que treballen bé el producte, però en canvi és la comoditat de no haver de dedicar-m'hi, d'anar a comprar i després de preparar.
0: Uh-huh. No? Sí, sí, sí. Al final és un tema de... Jo crec que és un tema de prioritats, no? De prioritats amb la teva vida. O sigui, jo prefereixo invertir una hora i mitja del meu temps a anar al gimnàs o anar en bici o anar a veure el futbol o anar a veure el que sigui, que no passar-me-la cuinant. Anar a comprar, pensar el que haig de cuinar, bla, bla, bla, bla, bla. Bueno, és un tema de prioritats.
1: Prioritats, sí, sí, no? Estem d'acord.
0: Absolutament.
1: Estem d'acord. Ens plantegem si això es pot revertir o no? Perquè si no, me la pesa el teler.
0: Bueno, jo crec que... Bueno, que per... Jo espero que sí, crec que és un pensament molt romàntic, però realment jo crec que per part de les institucions i per part de tothom s'ha de fer... S'ha de...
1: Un repensar, un esforç?
0: Sí, s'ha de fer un nou plantejament, o sigui, una evolució de quin és el format, quin és el model de negoci, que és el que ofereix a la societat d'avui en dia. O sigui, no pot ser que el model sigui el mateix des de fa 40 anys, perquè la societat ha evolucionat, hem evolucionat. I sí que es fan intents, perquè sí, els mercats d'aquí, per exemple, hi ha molts mercats que et porten, no?, el producte a casa, etcètera, etcètera. Et posa moltes facilitats. No sé si és la solució, sincerament. No sé si és aquesta la solució.
1: No tens fórmula?
0: Ah, no, m'encantaria. Jo crec que no és únicament un tema d'una cosa que s'hagi de tocar i valorar, sinó que jo crec que, bueno, pues això, que si desapareixen, pues no només perdem un lloc on comprar, no? O sigui que perdem gran part de la nostra cultura i de la nostra tradició, ja no únicament gastronòmica, sinó amb tots els sentits. O sigui, els mercats són...
1: Cultura.
0: Són epicentres, uh-huh. O sigui, ja amb totes les civilitzacions, no? Des de que som el que som, ha sigut un punt de trobada.
1: Sí, la setmana, l'última sessió que vam fer, sí, parlàvem de la hipotètica o possible desaparició en les noves construccions de la cuina.
0: Te'n
1: recordes que algú ens ho va apuntar? Diu, la tendència és que ara ja, quan es construeixi, la cuina no serà una estança pròpiament de la llar, no caldran, perquè com que tendim a anar a buscar el menjar preparat, uh-huh, algú el cuinarà i el portarem a casa.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Si això segueix així, ja els mercats tampoc desapareixeran, no?
0: Per mi el anar a mercat que tu deies és, ho hem de valorar com una experiència. O sigui, una experiència de... d'això, no? De tindre clar el que vols cuinar, de saber cuinar, de voler cuinar, d'anar-hi, d'anar a esmorzar, el que et deia abans, al bar, no? I de tindre temps, al final, i de tindre ganes de gaudir-ho, de disfrutar de l'experiència. I això no és el que s'està venent per mi, saps? O sigui, des dels gremis, des dels propis mercats, des de les institucions... Sí, sí, em donen serveis, però més, o sigui, servei contra servei, amb la gran majoria de la població no pots competir contra les grans superfícies, però l'experiència sí. O sigui, l'experiència no té res a veure, l'experiència d'anar a un súper, no?
1: I si,
0: si
1: recorrim a la fórmula que en molts casos es fa servir, el tema de l'educació.
0: Correcte.
1: És a dir, ja... El fet de portar les criatures al mercat,
0: sí,
1: és molt diferent, uh-huh, que l'experiència de portar-lo al supermercat, que és on ja veu... és el que ja coneix,
0: home,
1: no?
0: Mira, el meu fill petit, Bruno, va aquí al Gerber i fa unes setmanes van anar al mercat de Torreblanca, no? I els van ensenyar, tal, no sé què. Home, jo espero que no vagin a un súper a fer una volta, perquè és que si no ja m'explicarà amb tot el carinyo.
1: No, però ho dic perquè les nostres generacions sí que érem infants que anàvem a mercat amb les nostres mares. Vull dir, dir, hi havia aquest costum.
0: I la peixatera et coneixia, no? I
1: tu veies com treballaven.
0: Clar, no. I
1: sabies distingir el lluç d'un turbó, d'un no sé què... Per mi,
0: un dels productes és la carn picada, no? La gent que va al mercat i diu, vull hamburgueses, vale, espera't. La carn picada me la piques, no? 70 de vedella, 30 de pollet, el que tu vulguis, m'és igual. Com... No, però, no, de les que tens fetes, vale, tot molt bé, però jo vull que em piquis la carn, no? Per exemple, O vull que el lluç amb el facis a lloms, o, bueno, que sé, aquí cadascú, a casa seva farà com vulgui.
1: Clar, però per això ha de ser...
0: Però això és una experiència, sí. Carme. O sigui, això no t'ho dona, amb tot el carinyo, però no t'ho dona un súper. O sigui, al súper vas allà, agafes la safateta i dius... Ah, mira,
1: precisament. O sigui, és una manera d'educar a la gent. Però clar, aquestes generacions no han estat educades d'aquesta manera. I, per tant, els hàbits ja no hi són. I com que no hi ha aquesta cultura, doncs anem a les prioritats que tenim actualment, no? Que són unes altres.
0: Valorem el producte. Mm. Valorem el producte des del principi, des de l'origen, no? Algú que defenso jo des de sempre. O sigui, anem a pagès a veure com treballa aquest home o aquesta senyora... Amb les seves mans, amb les seves eines, no? I com ens cuida. Allò és cuidant-se.
1: Bé, doncs, acabem al final d'aquesta història romàntica, no? Perquè
0: jo crec que sí.
1: No deixa de ser... li podríem posar un títol a la pel·lícula, però ja te'l diré un altre dia. Si d'alguna manera serveix per despertar allò consciències o inquietuds, doncs mira, benvingut sigui.
0: No, tant, home. Sí, jo encantat de la vida.
1: Continuarem reflexionant respecte d'altres qüestions gastronòmiques.
0: Sí. A més, sabia que aquest tema a tu t'agrada, o sigui que t'ho he posat fàcil.
1: Per suposat. Gràcies, Nacho. Gràcies. Fins a la propera. Adéu.
2: La ràdio amb samarreta.
3: Grans poetes musicats per grans cantants. De poemes i cançons amb Jaume Escala.
4: Federico García Lorca va néixer a Fuente Vaqueros, a Granada, el 5 de juny de 1898, entre Vitnar i Alcafar. I va morir a Granada, no se sap ben bé, perquè va ser assassinat entre el 18 o 19 d'agost de 1936. Com tothom sap, va ser un gran poeta, dramaturg i prosista andalús. També molt conegut per la seva destresa en moltes altres arts, com ara la música. Era adscrit a la generació del 27. És el poeta de major influència i popularitat de la literatura espanyola del segle XX. Com a dramaturg, se'l considera un dels cims del teatre espanyol del segle XX, juntament amb Valle Inclán. Escoltem recitat el poema Gacela de l'amor desesperado, i després l'escoltarem interpretat per la cantant de casa nostra, Gemma Humet. Gacela del amor desesperado. La noche no quiere venir para que tú no vengas ni yo pueda ir. Pero yo iré, aunque un sol de alacranes me coma la sien. Pero tú vendrás con la lengua quemada por la lluvia de sal. El día no quiere venir para que tú no vengas, ni yo pueda ir. Pero yo iré entregando a los sapos mi mordido clavel. Pero tú vendrás por las turbias cloacas de la oscuridad. Ni la noche ni el día quieren venir para que por ti muera y tú mueras por mí.

0: de Ràdio amb Samarreta. L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
1: Altres objectes interestel·lars. Els objectes interestel·lars són cossos celestes que no pertanyen al nostre sistema solar, sinó que procedeixen d'altres sistemes planetaris. Han creuat l'espai interestel·lar i han arribat fins a nosaltres. Avui en dia n'hem descobert tres. El primer, Oumuamua, el segon, Borisov, i el tercer es diu Atlan. Anem a veure el segon i el tercer. Borisov. El segon objecte interestel·lar, Borisov, va ser descobert el 30 d'agost del 2019 i va ser descobert per un astrònom aficionat. D'aquí ve el nom d'aquest objecte, un ucraïnès que es diu Gennady Borisov. A diferència d'Oumuamua, el primer que s'havia descobert, Borisov es comportava com un cometa típic. Se li va veure una mena d'atmosfera, una coma, que es diu, i una cua al darrere seu. I estava compost principalment per gel i pols. Va passar per la distància més a prop del Sol el 8 de desembre d'aquell any. Es va acostar a una distància de 300 milions de quilòmetres de la Terra, va passar molt lluny, i se'n va anar. Estudiant la llum d'aquest objecte, es va analitzar la seva composició química i es va descobrir de què estava format. Allà tenia aigua, tenia monòxid de carboni, tenia cianur d'hidrogen i altres compostos volàtils, gasos típics dels cometes. El que sí que es va veure que la proporció de monòxid de carboni era molt alta, entre 9 i 26 vegades més que en el cas dels cometes del sistema solar. Això indica que els processos de formació planetària poden ser bastant universals a tota la galàxia, tot i que hi ha variacions locals. També s'hi va detectar partícules de pols bastant grans, una mica més grans que els que veiem per aquí en el sistema solar. I això suggereix que aquest cometa era molt actiu i va començar a evaporar-se intensament tan bon punt va entrar al sistema solar. La seva mida, la mida d'aquest objecte, és entre mig quilòmetre i un quilòmetre de diàmetre. I el tercer objecte interestel·lar descobert fins ara es diu Atlas. Es va descobrir fa molt poc, l'1 de juliol del 2025, aquest estiu, i es va descobrir en un telescopi que es diu Atlas, i per això li han posat aquest nom, un telescopi que està a Xile. Es va descobrir quan estava entrant en el sistema solar i encara avui en dia està entrant, passarà per la mínima distància al Sol a finals d'aquest any i després començarà a marxar. Per tant, aquests dies, aquests mesos, tenim l'oportunitat d'estudiar amb molt detall un d'aquests objectes interestel·lars que són poc freqüents i molt desconeguts. Aquest objecte també és un cometa. No és un asteroide, sinó que és un cometa. Li veiem una coma, com una atmosfera, i una cua que cada cop és més gran. I quin és el futur de l'estudi d'aquests objectes? Doncs diverses agències espacials ja treballen en missions per interceptar, per acostar-se a aquests objectes i estudiar-los de molt a prop. Una d'aquestes iniciatives és el projecte Comet Interceptor de l'Agència Espacial Europea, que podria adaptar-se per estudiar un objecte interestel·lar si es descobreix amb una mica de temps.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Bulpallera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama hi ha els futurs jutjats, la construcció de l'escola a la Mirada, les urgències pediàtriques, les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Herig ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta d'etapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Cuidar de la família, començar a córrer, perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
4: Braseria La Bolera.
5: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
4: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
5: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
4: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
5: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
4: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
0: FM. Ràdio Sant Cugat.
6: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Aquest dilluns s'ha commemorat el centenari del naixement de Marilyn Monroe, una de les icones més universals del segle XX. A Sant Cugat, parlar de Marilyn és parlar inevitablement del Frederic Cabanes, pintor, escriptor, col·leccionista i autoproclamat marilinòfil, que fa més de 4 dècades que investiga i reuneix objectes relacionats amb l'actriu. La seva passió va cristal·litzar amb la creació del Museu Marilyn Monroe de la Casa Museu Cal Gerrer, considerat l'únic museu permanent dedicat a l'actriu a Europa i que conserva una de les col·leccions més importants del món sobre la seva figura. Frederic Cabanes, molt bon dia.
1: Molt bon dia a tothom.
0: Benvingut.
1: A vosaltres, home, molt bé.
0: 100 anys ja del naixement de Marilyn Monroe.
1: Sí.
0: Què significa això per tu?
1: Sí, una data que l'esperàvem ja feia un grapat d'anys. Anàvem pensant, quan faci 100 anys, què farem? I la veritat és que sí, significa molt. Perquè, a més, ho deia, mira, ahir en una conferència ho deia. Dic, normalment, quan et conviden als medis de comunicació per parlar de la Marilyn Monroe, és per algun aniversari referent a la seva mort. No? Uh-huh. I aquesta vegada estic content que no sigui així, que sigui pel seu naixement. Per tant, 100 anys del seu naixement, quina cosa més bonica. Què hauria sigut aquest món sense Marilyn Monroe?
0: Tu et consideres a tu mateix com a marilinòfil. Tu recordes quan va començar aquesta fascinació per Marilyn Monroe i si hi ha alguna cosa que te l'originés?
1: Parles de mi personalment.
0: Sí.
1: Sí, jo, aviam, el meu enamorament per Marilyn Monroe no va vindre tant del món del cinema, com pots pensar, perquè el Marilyn Monroe, de les facetes que se la reconeix més, és com a actriu. Uh-huh. I dius, bueno, doncs aquest home li agrada molt el cinema, va veure les seves pel·lícules i es va quedar enganxat amb ella, no? Doncs no ha estat així, no ha estat així. Jo em considero... M'agrada molt el cinema, però m'agrada molt la fotografia. I amb ella li he vist molt la faceta com a model de fotografia, molt. És més, he reconegut per ella mateixa que es trobava més còmode des davant de la càmera sense tindre que dir cap diàleg, ni tindre que interpretar un paper preestablert, no? Era una dona, era una artista de cap a peus, i amb ella el que li agradava més és improvisar. I a la càmera del fotògraf li permetia aquest punt d'inflexió, de creació, d'estar davant de la càmera i que ningú li tingués que dir el que tenia que fer, no? Mentre que el cinema l'obligava a seguir un guió molt estricte, els directors la feien repetir una i una altra vegada. Això s'ha dit moltes vegades. Ah, és que Marilyn Monroe, la pel·lícula... Els Caballeros... Con Faltas era loco, va tindre que repetir una escena no sé quantes vegades, no? 20, 30 vegades, no? Esclar, això no només amb ella, sinó qualsevol, això l'incomoda, no? Uh-huh. I ella trobar-se davant de la càmera, com deia jo, una càmera de fotografiar, és on millor s'hi trobava. Jo l'art d'ella l'he trobat en aquí. I personalment, jo sóc un enamorat de la dona, vull dir, jo he dibuixat, he pintat, he fet escultura, he fet moltes, totes les facetes artístiques les he fetes gairebé totes. I sempre ha estat la dona el meu denominador comú, no? Ha estat la meva font d'inspiració. I amb ella hi vaig trobar aquesta cara, aquest cos que els artistes anem buscant, i jo quan vaig pel carrer, no, qualsevol persona que es creu en mi, en seguida l'analitzo, no? I amb ella hi vaig trobar això, hi vaig trobar l'encant, el glamour que jo, la meu art, necessitava.
0: És allò que et va donar ella que cap altra persona t'ho ha donat, entenc, eh?
1: Pues sí.
0: Tant és la teva fascinació, la teva estima, no?, per Marilyn Monroe, que el 2015 vas obrir el primer museu d'Europa dedicat a l'actriu. Tens la llibreria temàtica més important del món sobre Marilyn i fa més de 40 anys que col·lecciones objectes relacionats amb ella. Tu recordes quin va ser el primer objecte d'aquesta col·lecció?
1: Sí, i tant, sempre, com que és una pregunta que molt recurrent, que la gent et fa...
0: No tenim originalitat.
1: Sí, bueno, no, però és normal, eh? És normal de pensar quin va ser la primera cosa que vas comprar d'ella, no? Perquè realment una col·lecció es basa d'objectes, no? Encara que sigui una cosa molt materialista, però és que és així. Vull dir, el col·leccionista tenim un punt de... Com deia el meu amic, que ja no hi és, Josep Maria Gavín, deia, els col·leccionistes som els drapaires de l'art, els drapaires del paper, qualsevol cosa ens agrada i ens agrada guardar-ho, no? Doncs... Jo, com et deia fa un moment, vinc del món de l'art, món, com la meva família, no? El meu pare, uh-huh, els meus tiets, vinc marcat per aquest desig de la pintura, el dibuix i de la inquietud artística. I jo llavors era un dia a la tarda, no recordo si amb què queia, no? Havia quedat amb uns amics pintors per anar a veure algun museu de Barcelona, no? I estava a la plaça del Pi, i allà hi havia una llibreria petita de llibres d'importació, i a l'aparador, vaig veure un volumen que em va cridar l'atenció, un volumen bastant gros, diguem que gran, eh? On es veia una cara reproduïda d'una model, era Marilyn Monroe, no? I a sota posava, si tenies algun dubte, amb lletres grosses, Marilyn Monroe. Jo no havia tingut mai un contacte directe amb ella, vull dir, l'havia vist com tots coneixem l'actriu, d'haver-la vist per alguna vegada per televisió, aquí i allà, no? I vaig entrar, vaig fullejar aquell llibre i vaig quedar impressionat del poder, del magnetisme que tenia davant, com deia, davant de la càmera, no? És un llibre de fotografies de Bert Stern. Exactament. Vaig començar per lo més fort, pel final de la seva carrera, perquè era un llibre que recull, perquè encara, evidentment, encara hi és, existeix, recull l'última sessió fotogràfica de Marilyn Monroe. Bert Stern era un gran fotògraf i va fer l'última sessió fotogràfica durant diversos dies. Em sembla que va durar, no sé si va durar 10 o 15 dies, la sessió, no? Era per la revista Vogue, va fer unes fotografies precioses, i en aquest llibre recull les fotografies, i no només les fotografies que van quedar bé, que són una ampliació, sinó que els negatius del fotògraf, surten tots els negatius. I per un fotògraf això és molt llaminer, perquè quan comences a veure el fotògraf davant com treballa amb la model, el gest que va canviant cada vegada que fa una fotografia, com va canviant la model, és quasi bé com si estiguessis dintre de l'estudi fotogràfic, no? I em vaig quedar enganxat amb aquest llibre. I aquest llibre va ser el primer que vaig comprar de tots aquests 3.000 llibres que venen després amb aquesta biblioteca, com deies fa un momentet, que la tenim considerada com la més completa que existeix arreu sobre Marilyn Monroe.
0: Aquest és el primer objecte, el primer contacte d'alguna manera on tu tens aquesta fascinació.
1: Sí.
0: Hi ha algun moment en què tu te n'adones que allò que havia començat, no?, potser com una afició, s'acaba convertint gairebé en una tasca de recerca i per què no dir-ho també, no?, de preservació històrica?
1: Pues sí. Suposo que tots aquests elements hi van dintre meu, perquè si jo no tingués tot això que acabes de dir, jo no hauria fet el que he fet. El sentit meu de protecció de les coses, de deixar història, m'agrada, va amb mi. És com la casa de Cal Gerrer, que la tenim aquí davant del monestir. És una casa que molt fàcilment hauria hagut d'anar enderrocada perquè estava en molt mal estat, però la meva capacitat, diguem, de conservar va poder més que tots els interessos que hagués pogut fer de fer una casa nova, no? I conservar aquesta casa tal com havia estat ha estat per mi un goig, i d'aquí hem fet el museu, i del museu ha vingut la Marilyn. Mm. Vull dir, una cosa ve a l'altra. Jo crec que a la vida t'has de deixar portar, és el més normal. Ens deixem portar i d'una cosa ens ve l'altra, i sense donar-nos compte, arribem, si tens sort, allà on t'arribes, no? A vegades no arribes enlloc, però has d'intentar també reconduir una miqueta les teves aficions. Si jo, per exemple, si en lloc de dedicar-me només a Marilyn Monroe, m'hagués dedicat a altres actrius que potser em podien agradar, com podria ser la Natalie Wood, una noia també amb una cara molt bonica, no? M'hagués perdut en aquest món, perquè està ple de coses. Llavors t'has de centrar, has de saber què vols anar a buscar, i si dius, no, és que jo vull aprofundir en aquesta persona, doncs has de saber també prescindir de moltes altres coses.
0: Hi ha algun objecte que tinguis que sigui especial per tu, ja sigui pel seu valor històric o emocional?
1: Sí, jo quan em parleu d'un objecte no puc per menys que parlar de l'objecte que ara fa un grapat d'anys, mira, exactament fa uns 11 anys que vaig rebre una trucada d'una persona en el qual em demana els meus serveis per verificar si un paper que havia trobat perdut, amagat dins d'un estuig d'un bolígraf, no? Això n'he parlat diverses vegades, però és que és així, és que és una casualitat tan gran que se'ns posa la pell de gallina. Com pot ser que una cosa tan important estigués amagada a dins d'un estuig de cartró i passessin dècades i dècades, mira, gairebé 60 anys, amagat allà dintre, sense que ningú sapigués que allò existís? I quan va arribar a mi, vaig dir, evidentment, quan vaig veure aquell paper, vaig saber segur que era autèntic, que era de Marilyn Monroe. Després ha passat per estudis de grafologia, estudis sobre el paper, em van dir, no, diu, si tu no fas un estudi previ de tot això, la gent no poden pensar que el que dius tu és cert, perquè tu a última hora ets un col·leccionista i un artista, però tampoc ets un, un entès en grafologia, en aquest cas, i ha passat pels estudis necessaris. És una carta que Marilyn Monroe va escriure, i el més...
0: A Truman Capote.
1: A Truman Capote, és així mateix. I el més fort de tot, per això té tanta importància aquest escrit, és que el va fer molts pocs dies abans que la trobessin morta a casa seva.
0: I això també va fer que totes aquestes sospites que ja existien, i que envolten moltes vegades aquestes morts de persones que són molt joves i de maneres poc clares, tornés a ressuscitar d'alguna manera el misteri. Per què decideixes que tota aquesta col·lecció, que és teva, no? D'alguna manera, i que és una cosa molt personal, el 2015 decideixes fer el museu i compartir-la amb la ciutadania? Clar. Què et va dur fer aquest pas?
1: Molt bé, per la teva pregunta, perquè és així mateix. Aviam, el meu pare era un artista, era poeta, era pintor, molts els que en sentiu ja sabreu de qui parlo, Miquel Cabanes Alibau, no? I deia d'això, de que si tot el que no comparteixes no existeix, vull dir, no pots quedar-t'ho per tu sol, les coses, no? I aquest desig de poder compartir una col·lecció com aquesta és un desig innat, jo crec, a qualsevol persona, mínimament amb una mica de cap, no? I vaig tenir l'ocasió, com deia abans, jo he heredat la casa de Cal Gerrer pels meus pares, els meus pares l'havien comprada feia un grapat d'anys abans, i la casa estava en un mal estat, i jo no podia pensar en res més que fer-ne un museu. I aquest museu tenia que allotjar aquesta obra que diem del meu pare, de la família que jo vinc, dels Cabanes Alibau, que eren tres germans, no? Pintors, poetes, escriptors, fotògrafs, el primer va ser el Joan Cabanes, el fotògraf.
0: Que tenim al fons de l'arxiu municipal.
1: Això mateix, tot el fons de l'arxiu que ja és fet del meu tiet, el Joan Cabanes, no? Doncs que encabís aquesta obra d'aquesta família que ha sigut tan important per Sant Cugat. I està clar que jo ja portava molts anys a casa meva, que em venien els fans, em venien la premsa, em venia tothom a visitar, i vaig tindre només l'ocasió, petita ocasió, de dir, bueno, doncs aquí posarem també la part de la col·lecció, o no la part, sinó tota la col·lecció de la Marilyn que jo tenia a casa meva, la vam portar aquí, era quasi obligat de fer-ho, no? I m'ha anat molt bé, perquè ha sigut una manera també de donar a conèixer l'obra, no?
0: Quan es parla de la Marilyn, moltes vegades, la majoria de persones que no en tenim un coneixement exhaustiu, no? És gairebé un mite. No? I veiem la seva faceta més pública, tot i que la història es coneix i, de fet, recentment se'n va fer una pel·lícula protagonitzada per Ana de Armas, no? Tu com descriuries la persona que hi havia al darrere del personatge?
1: Sí, aquesta pel·lícula que acabes de dir ara, d'Ana de Armas, per aquells que ens esteu escoltant, no patiu. Aquella pel·lícula és una ficció, està tot, és una novel·la. Però, tant, tot el que diu allà no és real, no és autèntic. I això em sap molt greu, perquè, no pels més grans, que ja coneixem poc o molt la vida de Marilyn Monroe, però sí pels més joves. Els més joves a vegades es queden amb el que veuen i es pensen que allò va succeir d'aquesta manera, no? I allà hi ha un drama d'una persona que això... Ja sé que la vida de Marilyn Monroe no va ser gens fàcil, no? I una part de la seva vida era un drama, no? Però no era tota la seva vida així. Per tant, aquesta pel·lícula és molt dramàtica, és molt dura, i no reflexa la realitat de Marilyn Monroe. Marilyn Monroe era un personatge molt intel·ligent. Era una dona que tot el que no va tindre de joveneta, que va tenir una infància difícil i no va tindre gens fàcil, de més gran va intentar omplir aquest forat que havia deixat de joveneta, de petita, no? Per tant, es va inflar de llibres, mira, es va casar amb Arthur Miller, és considerat un dels grans dramaturgs d'Amèrica, no? Vull dir, va estar a punt de casar-se amb el president Kennedy. Vull dir, era una dona que sabia on anava, sabia el que volia, sabia com fer-ho per aconseguir allò que volia, era molt llesta. Res d'aquella dona que a vegades pels papers que va interpretar ens pot semblar que era la secretària aquella que només sap que obrir la porta quan li venen fent de secretària, no? Sinó que era una dona que va omplir... en fi, que va arribar molt lluny.
0: Si poguessis parlar amb ella i fer-li, no sé si alguna pregunta o dir-li alguna cosa...
1: Maco, aquesta pregunta també. Si jo pogués parlar amb ella. Tinc un poema que vaig escriure jo que diu una mica el que acabes de dir tu ara mateix, no? És a dir, i el poema diu, tinc por d'haver-la coneguda. O sigui, que l'hagués conegut, no? Perquè no fos la dona que jo em sembla que és, perquè no em fes cas, per el típic de, sobretot dels famosos, no? Que passes pel costat i diu, escolta, vols fer-se una foto amb mi? Està molt bé, però ja no busquis res més, no? Vull dir, aquestes pors jo les reflectia amb aquest escrit que vaig fer. I és una mica la sensació que tinc, és una sensació una miqueta d'incomoditat, de no saber què hagués trobat darrere del personatge, no? Però jo estic segur que allà on està.
0: Què és per tu Marilyn Monroe?
1: Marilyn Monroe és algo més que un personatge, és un sentiment molt gran. Per mi ha estat tota la meva vida dedicada a aquesta dona, no? Han passat, com tu deies, més de 40 anys. Gairebé vaig cap als 50 anys darrere de col·leccionar coses d'ella. Per tant, he conegut a moltíssima gent, a gent que l'havia conegut, a gent, fans com jo, que han deixat la vida també per ella. Vull dir, he conegut el món aquest, l'he conegut tot. He viatjat per tot arreu. Bueno, la meva vida ha estat al voltant d'ella. Era molt maca. Era una dona que... A mi personalment m'enamora. Cada fotografia que veig és que a vegades...

0: aquest comentari que faig ara acabaré dient doncs, que quan ella anava pel carrer o entrava en un local o allà on fos, tothom que es quedava aquest veient-la amb ella. Al marge que haguessin conegut qui era o no era, eh? Al marge de la seva fama que tenia, eh? No parlo d'això, eh? Parlo del seu magnetisme natural que tenia. Mira, l'altre dia llegia una cosa molt curiosa. Llegia això, llegia que hi havia un magnate d'aquests del cinema, no? Ara no recordo ben bé qui era, si era era un director de cinema, que li va fer una entrevista i la volia agafar per una pel·lícula o per uns estudis, no sé si és l'estudis de la Fox, no? I li van fer una entrevista. I la van entrevistar i tal, i no interessa. Vull dir, ell va pensar, no m'interessa, ja pot marxar. I al moment de marxar, diu, per favor, tanqui la porta i torni a entrar una altra vegada. Vostè queda contractada. Diu, només per la manera que va marxar, la soltura que ella tenia, que no et deixava indiferent.
1: Podríem parlar de la Marilyn hores i hores amb el Frederic, perquè en sap moltíssimes coses.
2: Bueno.
1: Però ho hem de deixar aquí. En tot cas, bueno, heu organitzat activitats també al voltant de la Marilyn. Aquest dissabte hi ha una nova cita amb el concert Tribut.
2: Sí.
1: Més endavant també hi haurà una exposició. Tot això ho trobareu tant a la web de Cal Jarrer com a l'agenda de Cugat Media.
0: Mira, pel setembre estem preparant una exposició molt bonica, que ja us hem convidat a tots, perquè hi haurà...
1: Pintors per la Marilyn.
0: Durarà molts dies, Pintors per la Marilyn, que és bonic el títol també, perquè hem recollit els millors pintors de la zona i de més lluny. Tots han accedit a fer un quadre dedicat a Marilyn Monroe, que bonic serà veure cada un d'ells com la veuen i com la senten, no? I han acabat afegir perquè aquest diumenge no, el pròxim faig una visita guiada, que on faig una cada 3 mesos. També aquells que vulgueu vindre a veure el museu i a la vegada que jo us convidi i us ensenyi la col·lecció, teniu l'ocasió personalment d'aquí 15 dies, del diumenge aquest, ja dic, no, el pròxim, a les 12 del matí us espero tots.
1: Doncs tothom convidat a visitar Cal Jarrer, aprofitar aquesta visita comentada pel Frederic Cabanes del Museu de la Marilyn Monroe. Frederic, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
0: A tu, per haver-me convidat.

0: Mutua Terrassa celebra 125 anys d'història i 50 de la torre de l'Hospital Universitari, l'hospital de referència per a la ciutadania de Sant Cugat. Per parlar d'aquesta doble efemèride, del recorregut d'una entitat nascuda l'any 1900 com a assegurança davant els accidents laborals i convertida avui en un gran grup sanitari i social, i de les activitats que han organitzat per commemorar-ho, avui ens acompanya el Faves Contades, la Natàlia Albà. Ella és la directora dels serveis corporatius de comunicació de Mutua Terrassa. Natàlia, molt bon dia, benvinguda.
1: Hola, Alba, bon dia.
0: Normalment ens acompanyen els teus companys dels serveis de medicina, eh? Avui passem a l'altra part, que també és important, que hi ha els centres hospitalaris, per explicar tot allò que es fa, i que per això també ens acompanyen normalment aquests micròfons. 125 anys es diuen de pressa, però donen per molt. Què representa per vosaltres aquesta doble celebració dels 125 anys de Mutua Terrassa i 50 anys d'alguna cosa que fins i tot pels santcugatencs és molt visible a l'Skyline, per dir d'alguna manera, de Terrassa, que és la torre de l'Hospital Universitari?
1: Mira, sobretot, per nosaltres pretenem que signifiqui orgull d'entitat. És a dir, haver fet aquesta trajectòria de 125 anys ininterromputs amb un tema molt, molt sensible, que és el servei a les persones, amb temes assistencials, clínics i socials, per nosaltres és orgull. Els 50 anys de la torre, també, perquè en el seu moment, ens hem de situar l'any 72, aproximadament, algú va pensar que era important que la ciutat, en aquell moment encara era la ciutat de Terrassa, disposés d'un dispositiu de primer nivell com era la

0: com podien tenir a Barcelona. No dic la resta del país, perquè en aquell moment potser és la gran Barcelona. Llavors és aquest punt d'orgull, d'entitat, per seguir una miqueta intentant ser fidels al que és els valors fundacionals d'aquesta, en aquell moment, aquesta assegurança d'accidents de treball, i orgull de saber pensar i adaptar-nos com a grup, com a entitat i com a, sobretot com a grup de professionals, perquè Mútua no és un senyor que Mútua amb noms i... No, és un grup de professionals que cada dia doncs, ens llevem per intentar servir millor, no?, a les persones a qui s'atenen. I és això, no?, aquest saber-nos adaptar a la societat o com ha anat evolucionant el país, com ha anat evolucionant la comarca i encara ser-hi, no?, i encara intentar ser referents en allò que ens diu la nostra missió com a entitat, que és intentar ser referents en el nostre saber fer. I haver arribat això a dir l'any 2026 encara mantenint això fa il·lusió. La veritat és que fa molta il·lusió.
1: I us fa tanta il·lusió que també ho heu volgut celebrar amb la ciutadania, no?
0: Correcte. Vam celebrar l'any 2000 els 100 anys, com si vols celebrar els 133,
1: clar,
0: no? Vull dir, no, són números rodons i al final és això, però pensem que si... una mica és això, no? Torno al mateix. El nostre sentit de ser és servir a les persones. Si no ho celebres amb aquells amb qui tu serveixes, amb qui et fan la teva raó d'actuar cada dia, tampoc no hauria tingut massa sentit. I pensàvem que era important fer això, no? És a dir, obrir-nos a la ciutat, obrir-nos a la comarca, obrir-nos allà on nosaltres actuem i compartir d'una manera una miqueta innovadora què som i què volem ser, no? I això, pensem que ho estem aconseguint.
1: Després parlarem d'aquesta manera innovadora, que teniu de compartir aquest aniversari. Ens has parlat una mica ja d'aquests valors, no?, de la Mútua Terrassa. Neix l'any 1900, ho dèiem, com el Seguro Terrassense contra els Accidentes de Trabajo, no?
0: Sí, en aquella època el màrqueting no hi era, eh?
1: No hi era, era un altre.
0: Sí, exacte, era explícit.
1: Ara el nom feia la cosa, en aquest cas, eh? Era evident. Estava impulsat per als industrials de Terrassa per protegir els treballadors dels riscos de les noves maquinàries en aquell context industrial. Quins eren els objectius i els valors d'aquells orígens i com han evolucionat fins al dia d'avui? Perquè no sé si alguns encara es mantenen o han canviat molt, com la societat, clar.
0: Exacte. Mira, els objectius... En aquell moment també hem de pensar quin tipus de societat hi havia. Era una societat amb cert sentit paternalista. Hi havia aquest sentit de la caritat, d'aquest paternalisme, de la manera de pensar de l'època. També ens hem de situar en el govern de Madrid, el ministre Dato va crear la llei Dato, que obligava ja les empreses a començar a protegir els treballadors. Probablement també hi havia les protestes obreres, segur. Estem en època febril i tots aquests moviments hi eren. I no sabem per què. Sí que podem saber-ho, perquè és a dir, nuclis industrials estaven molt concentrats. Terrassa era una ciutat molt febril, la ciutat de les xemeneies amb els vapors, i en aquell moment, arran de la llei Dato i arran d'haver-hi aquesta concentració industrial, hi ha un grup d'industrials, del tèxtil, bàsicament, que pensen que és important garantir que els treballadors puguin seguir rebent el seu salari si tenen un accident a la fàbrica. Això és el que explícitament deia la llei. Aquí es va fer un pas més. Si van pensar, escolta, si tenen un accident se'ls ha de garantir que la família no perdi el sou, perquè era el sou de la família, però farem el 100% del sou i també cobrirem les malalties. Encara que no sigui un accident, si algú es posa malalt, habitualíssim, suposo, en aquell moment, estem parlant de l'any 1900, també ho cobrirem. I aquest era un punt innovador. Com es comença això? És a dir, la primera mesura de prevenció que es va fer era senzillament posar un cartell a la fàbrica avisant que no es netegessin les màquines mentre estaven engegades. Clar, dius, ostres, penses, home, és com sentit comú, doncs en aquella època no...
1: És allò que diuen que el sentit comú és el menys comú dels sentits, a vegades, oi?
0: I es comença amb això. A partir d'aquí ja no entrarem tot el detall de l'evolució, però tu visualitzes una necessitat, intentes cobrir-la i a partir d'aquí vas veient que pots fer moltes més coses. Es comencen a pensar, escolta, contractem metges propis per poder atendre aquestes persones que se'ns han ferit o se'ns han accidentat o estan malaltes. Si els hem de curar, potser que pensem en algun lloc on se'ls pugui curar. una clínica, un hospital, ja que tenim una clínica, potser aquí fem quiròfans, potser que les dones puguin venir a parir aquí, clínica maternal, i aquí és tota l'evolució que acabem esdevenint no una empresa d'assegurances d'accident de treball, sinó un grup social i sanitari que cobrim tota aquesta necessitat vital, ja no només dels treballadors, evidentment, sinó de totes les persones. Per tant, seguim tenint aquest esperit? Sí, el valor fundacional és el mateix, l'objectiu és el mateix, sense el punt paternalista de l'època, no?
1: Si haguessis d'agafar una cronologia, no? Allò, una línia en el temps des del 1900 fins al 2026, no sé si és molt difícil l'exercici, però no sé si ens podries marcar alguns moments que creus que han sigut clau per l'evolució i el que és avui en dia Motor Terrassa.
0: Clar, és a dir, de fites amb 125 anys n'hi ha moltes. La més explícita, que és una de les que estem celebrant, és aquesta, l'edificació d'aquest hospital, de la torre de l'hospital, que en aquell moment detractors tants com vulguis i a favor també tants com vulguis. Vull dir, és un abans i un després, inclús per la ciutat de Terrassa. En més, en sentit global, penso que com a grans fites, és molt genèrica, no per situar-la en un moment cronològic, sinó és la pròpia capacitat de l'entitat d'haver pogut preveure o visualitzar com canvia la societat per anar-se adaptant amb l'objectiu de donar servei. És a dir, durant tot el segle XX hi ha més fites, per dir-ho d'una manera, arquitectòniques, a part d'entrar, a veure, hi ha un pas de la dictadura a la democràcia, i en aquell moment nosaltres, com a proveïdor de serveis assistencials en el país, com tants n'hi havia, a Catalunya, des de la societat civil, s'han impulsat moltes tipologies d'entitats que donen servei a les persones.
1: De mutualitats.
0: Mutualitats, cooperatives, fundacions, consorcis, etcètera. Nosaltres, l'any 78, quan entrem en època de transició i quan ja entrem en democràcia, passem a formar part del sistema de salut nacional de Catalunya com un proveïdor més. Això és una gran fita, perquè haguéssim pogut quedar com una mutualitat de previsió social de l'època i vam saber adaptar-nos i jugar el joc de país, de dir, escolta, som proveïdors de serveis de salut i juguem i apostem. Això ja és important. I a partir d'aquí, doncs, al llarg ja de finals del segle XX i tot aquest primer quart del segle XXI, que ens hem anat també adaptant amb, per exemple, creació de Fundació Vall Paradís, que és la branca nostra que fa tot el tema d'atenció a la dependència, gent gran, discapacitat intel·lectual, salut mental, amb residències, 23 a tot el país, una de les futures aquí a Sant Cugat.
1: A Volpellera, sí, senyor.
0: Exacte. Per seguir donant aquesta atenció social, val, a les persones. La creació de Fundació Integràlia Vallès, juntament amb Integràlia DKB, que parla amb la creació del primer centre especial de treball per a persones amb discapacitat física, intel·lectual i mental. N'hi ha més. A Terrassa no hi havia cap centre especial de treball per persones amb discapacitat física. I és el nostre call center, és el call center de Mútua, amb aquestes persones amb les quals les ajudem a integrar a l'empresa ordinària. Tota la creació, per exemple, del Parc Logístic de Salut, molt poca gent ho coneix. Això és un centre que tenim a Viladecavalls, anant cap a Manresa, allà hi ha el Parc Logístic de Salut. Fa uns anys vam pensar que a dins de la ciutat havia d'haver-hi l'activitat més essencial per atendre bé les persones, l'hospital, evidentment, i tot allò que era essencial per l'hospital. La resta de serveis, bugaderia, esterilització, magatzem, compres, arxiu clínic, no tenia sentit ocupar espais al centre de la ciutat perquè els espais són escassos, i els vam treure fora de la ciutat. Allà hi tenim Axioma, és la nostra empresa de logística, i allò ha pogut créixer fins al punt de ser un dels grans proveïdors en tot el sistema de salut del país, per exemple, amb teixit reutilitzable, teixit quirúrgic reutilitzable. És a dir, nosaltres no utilitzem cobertura quirúrgica ni bata quirúrgica d'un sol ús, com es feia fins fa molt poc, sinó que ho fem tot reutilitzable, amb un tema d'economia circular, etc. I ara ja estem servint a molts hospitals de Catalunya. Aquesta manera, és el que deia, no? És aquesta manera de pensar què ens pot venir què tenim ara i què ens pot venir al futur, són potser aquestes grans fites, no? Així, no hi ha estat gaire cronològica, sí, però una mica per situar-nos en l'evolució, perquè és una mica més... La dimensió és gran.
1: I tant. Dèiem, feu aquest aniversari, aquest 125, més els 50 de la Torre, ho voleu compartir amb la ciutadania, i ho heu fet d'una manera innovadora, ens deies. I la carpa, tant ha arribat a Sant Cugat, va començar, evidentment, a Terrassa. Ara ja fa uns dies que la tenim a Sant Cugat, i estarà fins al 6 d'abril, la tenim molt a prop de la ràdio, sí, aquí al costat de la Casa de Cultura, amb una activitat que es diu El Batec del Temps. Natàlia, explica'ns què hi trobarà la gent que s'hi acosti, si és que encara no ho han fet.
0: Vinga, doncs, nosaltres la idea era aquesta, és a dir, explicar 125 anys o 50 anys, pots fer una exposició... típica i tòpica, podem escriure un llibre o 25 llibres, podem fer-ho de moltes maneres, però al final no deixa de ser la història d'una entitat, més o menys interessant. Com que nosaltres sí que interferim en la vida de les persones, poc o molt, vull dir, perquè en el cas de
1: vegades
0: de Sant...
1: per bé i d'altres no ens agradaria, clar. No,
0: exacte. Normalment nosaltres sempre pensem que qui entra per la nostra porta, sigui a l'hospital o sigui a Can Mates o aquí a la mina o a Vall d'Oreig, entres per una necessitat, no hi entres de gust, hi entres per necessitat. Llavors, si t'hem de venir a explicar la història, fem-ho d'una manera una mica amable i que t'enganxi, que connecti. Aleshores, clar, pensàvem, dic, home, amb... Nosaltres aquí a Sant Cugat fa ben bé, fa més de 30 anys que ja hi som presents en la vida diària de tots els ciutadans, perquè tota la primària us la fem nosaltres. Hi ha alguna connexió emocional, hi ha? Doncs l'hem de trobar. Què hi trobarem? La trobarem aquí dins de la carpa. De quina manera? Doncs sent molt, molt lúdics i molt èpics, si vols. La carpa, el batec del temps, és una experiència de realitat immersiva, això és amb ulleres de realitat virtual, on els visitants, un cop ens posem les ulleres, fem un recorregut, veurem que la carpa és totalment diàfana. Veurem uns dibuixos a terra i uns dibuixos a les parets, uns codis, però no hi ha cap element més. És a dir, tu només no veus absolutament... res, només veus aquests dibuixos.
1: Sembla que només hi hagi la carpa i que hi falti tot.
0: Exacte, hi falta tot. Falta tot el mobiliari. Doncs, un cop et poses les ulleres, tu ja entres en un altre espai, en un espai virtual, que et situa, en aquest cas, en un vapor tèxtil a la Terrassa del 1900. Hem fet un simulacre del...
1: Viatge en el temps.
0: Del vapor Amat, Jové Amat i Aymerich, que és un viatge en el temps. I llavors, trobarem un personatge, que és en Roc, que és un nen que treballava en una fàbrica l'any 1900, que ens convidarà i ens explicarà el seu secret per viatjar en el temps. I hem d'anar seguint les seves indicacions. A partir d'aquí comencem un viatge, arribarem en el present, al present veurem com ha crescut la torre, com es va construir la torre, on molts de nosaltres de tant en tant hi hem de ser. Allà hi trobarem l'Eva, ja veurem quin vincle hi ha entre el Roc i l'Eva. L'Eva ens explicarà quines novetats tenim en aquest moment, l'actualitat, el present, i tots dos ens convidaran a desxifrar el futur. Aquest futur, des d'on el veurem? Pujarem a la planta 20, imaginària, de l'hospital, i d'allà observarem el Vallès, intentarem trobar, identificar amb què ens vinculem, i desxifrarem el futur, que no us el desxifraré jo ara.
1: No pas, no farem espòilers.
0: No, són 15 minuts, aproximadament, amb moltes sensacions, moltes, tots ens hi podem reconèixer en un moment o altre, i amb aquest punt emotiu que pensem que és el que ens fa una mica connectar, no?, amb la ciutadania.
1: Amb les persones. És apte per a tothom, Natàlia, totes les edats, no cal ser expert en tecnologies
0: no
1: i realitat virtual.
0: No s'ha de ser expert en tecnologia. Hem tingut visitants de més de 100 anys, hem tingut canalla molt petita, tot i que recomanem una alçada mínima de 1,20 m, és més que no és tant l'alçada com la mida del cap, per un tema de les ulleres. Si va algú amb canalla petita, agafadets de la mà, ens podem moure amb seguretat, no hi ha cap perill de res. Tenim moltes sensacions, perquè les neurones ens enganyen molt, però és totalment segur i totalment recomanable.
1: També està adaptat a persones amb mobilitat reduïda.
0: I si hi ha alguna persona amb alguna discapacitat auditiva, també la pot fer i li donem un material de suport perquè entengui què és quin és el relat que hi ha. Mm-hmm. Ho veurà perfectament, però al veure-hi si hi ha una mica de discapacitat auditiva, li donem aquest material de suport perquè ho pugui viure bé.
1: Només cal reservar cita prèvia, això sí.
0: Sí, exacte.
1: L'activitat és gratuïta.
0: Correcte.
1: I espavileu-vos perquè es queda temps fins al 6 d'abril.
0: I obert tots els dies, no tanquem cap dia.
1: Perfecte. Natàlia, doncs tot un convidat a fer aquest viatge per aquests 126 ja, si som els 2026,
0: exacte,
1: anys de història de Moto Terrassa. Moltes gràcies per compartir-la amb nosaltres.
0: A vosaltres, per convidar-nos.

0: ràdio amb samarreta al 91.5 FM.
1: Continguts en xarxa.

Hola, amics. Això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. No és gens difícil reconèixer la veu de Barbra Streisand, una dona que ha guanyat els 11 premis de més prestigi que es poden guanyar en el món de l'espectacle. De fet, és l'única persona que els té tots, cosa, naturalment, que inclou l'Oscar, l'Emmy, el Tony, el Grammy i els Globus d'Or. I, a més, com a dona, va ser la primera a guanyar un Globus d'Or com a directora. Això va passar el 1984 per la pel·lícula Yentl, quan ella es va posar per primera vegada darrere la càmera. En un principi, però, Barbra Streisand volia ser actriu, que era la seva vocació, i va estudiar art dramàtic. Estudiava a l'Actors Studio de Nova York, la mateixa escola i al mateix temps que Dustin Hoffman, i per guanyar-se la vida, ella feia de cangur i ell de conserge. El debut com a actriu, Streisand el va fer com a protagonista femenina a Funny Girl, de William Wyler, al costat d'Omar Sharif, on cantava 12 de les 14 cançons de la banda sonora. I ves per on, va guanyar l'Oscar a la millor actriu en companyia de Katharine Hepburn, que el va rebre per la pel·lícula El lleó a l'hivern. De tota manera, la cançó que hem escoltat, Evergreen, no era de Funny Girl, sinó de Ha nascut una estrella, que la Streisand va interpretar al costat de Chris Christopherson, una seqüela. I aquí l'Acadèmia de Hollywood li va donar l'Oscar a la millor cançó. Escoltem-la ara en el tema principal d'una pel·lícula que va tenir un gran èxit, Tal com érem.

The Way We Were, tal com érem. El tema d'amor d'un film de Sidney Pollack, que no era res de l'altre món, però la química entre Barbra Streisand i Robert Redford va ser tan alta que el públic va omplir les sales. La veritat és que ella estava esplèndida i molt per damunt de Robert Redford. La filmografia de Barbra Streisand no és molt extensa. 19 pel·lícules en mig segle no és gaire. Però no pas perquè ella no volgués treballar, sinó per manca de contractes. El fet de no tenir una cara d'acord amb els paràmetres de Hollywood va estar un obstacle permanent en ella. Tot i això, de jove, mai no es va voler operar el nas. Li recomanaven que ho fes. Li deien que els contractes arribarien i que tot seria diferent. Però va dir que no. I és gràcies a això que té un físic molt personal. L'any 1983, quan tenia 41 anys, va decidir fer un gir a la seva carrera i va debutar com a directora amb la pel·lícula Yentl sobre una noia que a principis del segle passat doncs estudia en secret el Talmud que està prohibit a les dones. I és un film molt personal, dic personal perquè no només el va dirigir, també el va escriure, el va interpretar, el va produir i, per si fos poc, també hi cantava. Des del cinema mut, cap dona no havia fet una cosa així. Aquesta és ara una cançó del musical de Broadway Cats. Segur que coneixeu la cançó, Memory.

Memory, una de les grans cançons de Barbra Streisand. Andrew Lloyd Webber va compondre la música i la lletra està basada en poemes del poeta nord-americà reconvertit en britànic T.S. Eliot. L'any 1998 es va fer una versió cinematogràfica britànica de Cats, força digna, i el 2019 se'n va fer una altra, també britànica, amb Judi Dench i Ian McKellen, dos actors formidables. Però, malgrat això, va resultar fallida. Pel que fa a la filmografia de Barbra Streisand, que sempre ha estat una actriu malaguanyada, perquè és molt bona, l'hem vist al costat de Walter Matthau a Hello, Dolly, al costat de Gene Kelly a la pel·lícula... també aquesta, i al costat de Ryan O'Neill a la magnífica Què em passa, doctor, de Peter Bogdanovich. Al costat de Richard Dreyfuss en Nats, de Martin Reed, al costat de Nick Nolte a la pel·lícula El príncep de les marees, dirigida per ella mateixa, i al costat de Jeff Bridges a L'amor té dues cares, també dirigida per ella. Sobre el tema de la interpretació cinematogràfica, Barbra Streisand considera Marlon Brando el millor actor del món, i la seva actriu preferida és Meryl Streep. Pel que fa al terreny musical, us puc dir que Barbra Streisand és la cantant femenina més venuda del segle XX amb 70 milions de discos venuts. 70. Un cas únic. I en relació al seu vessant polític, Barbra Streisand és demòcrata, ecologista, té una fundació per a la defensa de causes humanitàries, va crear una càtedra d'estudis ambientals i l'any 2024 va fer campanya en favor de Kamala Harris contra Donald Trump. Ara, per tancar aquest cinema a la xarxa que li hem dedicat i que ha tingut Ayman Tricky a les vies de so, l'escoltarem cantant una cançó, la cançó Woman in Love, Dona enamorada, escrita per Barry Gibb i Robin Gibb dels Bee Gees, que va tenir un èxit espectacular amb 2,5 milions de discos venuts. I és que el bagatge professional de Barbra Streisand és realment impressionant, perquè ha reeixit en tots els camps en què ha treballat, per bé que, com he dit, la seva primera vocació era ser actriu. Aquestes paraules són seves. Vaig acabar cantant perquè ningú no em volia com a actriu. Fins la setmana vinent, amics.

0: Ràdio en samarreta. Els millors programes per tornar a escoltar aquest estiu a Ràdio Sant Cugat. També a www.cugat.cat. Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
1: Avui va de com resoldria això una nena de 5 anys. Fa uns dies tenia el cap ben encallat preparant una formació per una empresa que vol millorar la cohesió del seu equip. Volia que fos útil, transformadora, creativa, i m'estava complicant massa. Volia fer-ho tan bé que m'estava passant de frenada, massa formal i massa seriós. I en un moment d'aquells en què et ve de gust tancar el portàtil i deixar-ho per un altre moment, vaig respirar fons i em vaig preguntar: Roser, com resoldria això una nena de 5 anys? I me la vaig imaginar. Una nena amb la cara plena de xocolata, ben despentinada, i saltant les basses d'aigua, rient, esquitxant, sense cap por a res. Vaig somriure i en aquell moment vaig entendre què és el que m'estava passant. Em faltava diversió. Estava tan obsessionada en fer-ho perfecte que havia oblidat de posar-hi una mica de joc, d'aquesta màgia que apareix quan et deixes sorprendre. I si vull ajudar equips a connectar millor entre ells, què millor que activar el riure, la creativitat i el joc? A partir d'aquí, la formació va començar a agafar un altre to. Més proper, més humà, més jo. I sí, molt més potent. Conclusió. A vegades, el que falta no és una idea nova. El que falta és recordar que crear també vol dir jugar. I que si el que estàs fent no et fa somriure, potser és hora de despentinar-te i sortir a saltar basses d'aigua una estona.

0: saps prou bé el que has fet.
1: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
2: Vulpellera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama i els futurs jutjats, la construcció de l'escola a la Mirada, les urgències pediàtriques, les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, a l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració, de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades, en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Herig ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
1: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Bé, i què voleu fer aquests dies?
4: Anar a una piscina caribenya.
5: Dormir en un hotel del Far West.
6: Volar a lloms d'un drac.
3: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
7: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
8: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
9: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
8: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
9: Perquè la teva salut és el nostre futur.
8: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
10: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Avui volem posar el focus en un fenomen tan desconegut com, a priori, inquietant, l'atracció cap a persones que han comès delictes o que exerceixen violència. Té nom, és la hibristofília. I tot i que pot semblar un concepte extrem, està més present del que pensem, especialment en una època en què les xarxes socials amplifiquen i fins i tot romantitzen determinats perfils. Per entendre què hi ha darrere d'aquesta atracció, avui ens acompanya la criminòloga i jurista sancoatenca Carlota Elías, autora del llibre Hibristofília, un cuento de encerrades. Amb ella parlem de psicologia, cultura, gènere i també dels riscos de confondre control, poder o violència amb amor. Primer de tot, Carlota, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui.
1: Moltes gràcies a vosaltres també.
0: Carlota, la primera pregunta és obligada i és que ens expliquis bé què és la hibristofília, aquest concepte que segurament la majoria de la gent desconeix.
1: Doncs la hibristofília s'entén des dels estudis del principi d'aquest concepte com una parafília sexual que explica per què les dones senten atracció per persones que estan dins de la presó per haver comet un delicte violent. Què passa? Que arrel de que s'ha anat estudiant aquest concepte, ha anat evolucionant a que no és una parafília sexual, sinó que és una tendència femenina, on també hi ha la part de les emocions i la part també sexual, però majoritàriament el que s'engloba més és arrel de la part emocional, d'aquesta tendència a sentir atracció per aquest tipus de persones. Llavors, aquest concepte també s'ha relacionat amb que no només explica l'atracció per criminals, sinó que també explica l'atracció per persones violentes, com el que coneixem com el típic malote de la classe.
0: Mm-hmm. Com neix, Carlota, la idea de fer aquest llibre?
1: Doncs jo vaig estudiar criminologia i dret, i en el treball de fi de grau de criminologia se'm va plantejar haig d'escollir un tema que sigui lo suficientment interessant, no?, com perquè estigui doncs, una temporada doncs, bastant llarga estudiant un concepte. I aleshores doncs, jo llegia molt sobre criminologia i de més i vaig veure un dia que s'explicava aquest terme. No? Llavors em va donar l'interès per voler veure si realment la hibristofília, la població de Barcelona, existia, si existien trets que dones de 18 a 25 anys a la població de Barcelona estiguessin relacionats amb la hibristofília i sentissin atracció per el típic noi maloter a la classe. Llavors va ser arrel del treball de fi de grau, que després es va desenvolupar en l'oportunitat de poder fer un llibre, i la meva intenció amb el llibre doncs, va ser explicar un treball de fi de grau de criminologia de manera que l'interessés a qualsevol persona que no ha estudiat criminologia, és a dir, qualsevol ciutadà de Sant Cugat, Barcelona, d'on sigui, i que li generés interès de per què entenem que un concepte com tots coneixem, de que a les noies sempre els atrau el noi malote de la classe, doncs que existeix un nom que explica això. Llavors va ser com aquesta la idea.
0: Carlota, aprofitant que expliques això, per què? Per què hi ha noies que els agrada, diguem, el dolent, el malote de la classe?
1: Doncs la veritat és que, clar, jo vaig estudiar de 18 a 25 anys, però sí que s'ha vist en l'estudi que no és un tema generacional, sinó que pot passar a qualsevol edat. Sí que és veritat que acostuma a passar a l'adolescència, doncs perquè quan vas a classe doncs, comences a conèixer i comences a experimentar les primeres relacions sentimentals, llavors és on es dona més. I hi ha bastants factors que expliquen aquesta atracció. En primer lloc seria un sentiment maternal i un sentiment de voler salvar a la persona, que normalment està més desenvolupat per un constructe social que existeix avui dia, a les dones. Llavors, el sentiment de voler canviar o voler salvar a una persona, l'involucrem dins de la parella, i fins i tot el sentiment de fer de mare d'aquesta parella, no? Perquè des de petites doncs, ens ensenya a cuidar, se'ns prepara molt més doncs, per exemple, tenir un fill, i això ho relacionem amb hi ha una persona que està pitjor que jo des del meu punt de vista, aleshores jo el que vull és ser jo l'escollida per voler salvar-lo i voler canviar-lo i que torni el nen que hi havia abans de que, doncs, per exemple, cometés un delicte. No? I per altre costat, també un factor que influeix molt és la forma en què aprenem què és l'amor i què és estimar. Des dels mitjans de comunicació i també des de les pel·lícules o les sèries que nosaltres doncs, ens nutrim des de que som molt petites, hi ha moltes sèries i moltes pel·lícules que hi ha molts trets de la hibristofília. Aleshores, si des de les escoles o des de un àmbit familiar no rebem educació sentimental en aquest sentit, ho aprenem a base d'allò. No? Llavors entenem que les relacions tòxiques on hi ha trets d'hibristofília és lo normal. Llavors sorgeix com, sobretot d'aquestes dues, i després hi ha una que és la que més s'ha estudiat i és la que menys es dona, que és la fama i notorietat. No? També s'ha estudiat que hi ha moltes dones doncs, que més que un sentiment d'amor és un interès per persones que estan dins de la presó per un delicte violent que són mediàtics de voler-se apropar. I és el que sempre s'ha relacionat amb la hibristofília, però que en realitat és el que menys es dona.
0: Aquesta tendència, Carlota, es dona més a l'adolescència o realment després sí que hi ha un perfil que ho manté, que amb 20, 25, 30 anys segueix sentint aquesta atracció cap a aquest perfil d'home?
1: És un tema que el que acostuma a passar és que comencen a tenir aquestes relacions a l'adolescència, però si no és un patró que tu no talles i que no li poses nom, perquè per mi és molt important quan tens una situació que t'incomoda o et fa patir, posar-li nom a aquest concepte per entendre que s'ha de canviar. Llavors, si tu no fas aquesta teràpia, perquè realment hi ha criminòlegs i psicòlegs que s'especialitzen en aquest tema doncs per poder canviar aquest patró de voler conèixer persones que són tòxiques i que compleixen amb aquesta figura que acostuma a traure, probablement sigui per tota la vida que tinguis relacions amb persones que són violentes. I es relaciona molt doncs, amb les relacions tòxiques o fins i tot amb les relacions de violència de gènere, on hi ha una figura molt esquematitzada i molt quadrada de com són aquests perfils dins de la parella. Llavors, si no es canvia i no es tracta, pot ser que sigui de per vida.
0: Hi ha algun tret psicològic que expliqui aquesta contradicció aparent de voler estar carrota amb algú, no? que al final és violent?
1: És molt interessant això que dius, perquè és la pregunta que jo em feia i el motiu pel qual jo vaig voler estudiar això. I el que s'ha vist és que hi ha un concepte molt clau dins de les dones que senten atracció per aquest tipus de persones, que és el confondre la violència amb protecció. És a dir, nosaltres veiem a un home que potencialment des de fora sembla una persona molt violenta, no? Tu vas pel carrer i potser aquesta persona té problemes amb una altra persona i comencen a pegar-se, imaginem una situació així. I aquesta persona, des de fora, el que tu estàs rebent és que és una persona violenta i, per tant, és una persona forta. I això, el que entra dins d'aquest tipus de dona, en aquest sentit, és que confonem que aquesta violència ens protegirà a nosaltres de tercers. Però el que no som conscients és de que aquesta violència també pot repercutir dins de la parella i dins de la relació. Llavors, s'ha vist, en casos molt extrems de persones que estan dins de la presó, que un fet molt potencial que fa que les dones estiguin amb persones que estan dins de la presó és la institució penitenciària que hi ha de pel mig. És a dir, que jo estic amb una persona que està dins de la presó perquè hi ha una protecció entre la persona que està a la presó i jo, que és la institució penitenciària. Per tant, aquesta persona, com no pot sortir fora i com hi ha una vigilància quan jo estic amb aquesta persona, jo em sento més protegida. I aquí està el problema.
0: Com dèiem al principi, Carlota, has publicat aquest llibre i et volia preguntar si se t'ha apropat o t'ha escrit alguna dona que s'hi hagi vist identificada.
1: Doncs la veritat és que sí que arrel d'escriure el llibre jo no m'esperava per res que tingués la conseqüència que ha tingut, no? Positiva, evidentment. I sí que hi ha moltes dones, fins i tot conegudes del meu institut, que jo no havia tingut mai relació o persones que, dones sobretot que havia conegut de vista, m'han escrit personalment dient-me doncs, que els havia servit molt, no perquè haguessin estat amb persones que estaven dins de la presó, sinó per entendre per què havien estat en una relació tòxica. Llavors, això, per una banda, doncs, sí que he rebut molts missatges de què els ha servit, i per altra banda també he rebut doncs, missatges i fins i tot quedades presencials amb dones que estan, amb homes que estan dins de la presó i que s'han llegit el llibre i han considerat doncs, que el millor era finalitzar la relació o prendre mesures, no? de tractar-se doncs, aquesta situació, que no és un trastorn mental, que hi ha moltes persones que pensen que sí que ho és, sinó que és una tendència femenina. Llavors, que no sigui un trastorn mental no significa que no es pugui tractar, no? Amb teràpia, amb psicòlegs i criminòlegs. i ha sigut molt interessant i per mi, bueno, m'ha alegrat moltíssim que hagi servit, perquè era com el meu objectiu d'escriure el llibre i de poder connectar, doncs, amb persones que en algun moment de la vida, doncs, han tingut una relació així, que crec que desgraciadament, doncs, són moltes, i bueno, doncs, l'objectiu en aquest sentit, doncs, s'ha complet.
0: Expliques, Carlota, que en la hibristofília no està considerada un trastorn mental. Per tant, quins mecanismes i vies té algú que tingui aquesta tendència i què pot fer per tractar-ho?
1: Jo crec que el que serveix més o el que pot ajudar més és, primer, considerar que acceptar que no és un trastorn i, segon, no victimitzar la dona que es troba en aquesta situació. O sigui, el meu objectiu no va ser ni culpabilitzar ni molt menys a la dona que es troba en aquesta situació, sinó ser conscient de que arrel d'una societat que és la que tenim i del procés d'aprenentatge que tenim des de que naixem fins que som grans, pels rols de societat i pel constructe social que hi ha, això passa. Llavors, crec que és molt important, doncs, el que et deia abans, en el moment que se li posa nom a una situació que et passa, crec que és molt més fàcil ser conscient de que potser ja no m'agrada dir un problema, sinó una situació que s'ha de solucionar o s'ha de tractar i fer-li, bueno, posar-li cara i ulls, no? Llavors, jo amb les dones que he parlat que els hi passava això, no ha sigut tant una teràpia o buscar solucions molt complexes, sinó simplement adonar-se de que es trobaven en una situació així i poder evitar patrons que compleixin amb aquest perfil, no, que hi ha. Llavors, jo crec que això és el més important.
0: Anant als extrems, Carlota, hi ha assassins i criminals que han sigut mediàtics, que per molt que pugui ser sorprenent, no, tenen clubs de fans. Penso, per exemple, en el cas del Miquel Carcaño, l'assassí de la Marta del Castillo, que té un club de fans i que rep cartes a la presó. Com s'explica que algú que ha comès un assassinat, en el cas del Miquel Carcaño, que hagi amagat, no, el cos de la persona assassinada i que avui en dia encara no se sàpiga on és, com pot ser que algú així tingui un club de fans?
1: Això també és molt interessant perquè sempre s'ha relacionat tant. Hi ha club de fans, doncs, per una tensió mediàtica. I és com la punta de la muntanya que hi ha de tot el que s'ha d'explicar. Llavors, no nego que potser sí que hi hagi aquest condicionant, però per mi el més important és que des de petits nosaltres hem vist pel·lícules i hem vist sèries i hem vist, sobretot això, on la maldat, on la persona dolenta que ocupa aquest personatge acostuma a ser lletja, acostuma a ser un monstre, no? Llavors, el que entenem és que la maldat és una cosa lletja. Què passa en aquests contextos? Que normalment els casos mediàtics d'assassinats són nois joves, d'aparença, doncs, que acostumen a ser guapos, acostumen a ser atractius. Llavors, aquí entra una dissonància del nostre cap de no entendre per què una persona que aparentment és guapa o que entra dins del constructe que entenem com a bellesa, ha fet ha comès un delicte que el converteix d'alguna manera en el monstre de la pel·lícula, no? Llavors, aquí entra la necessitat de voler entendre de per què una persona que ens sembla atractiva ha comès un delicte violent. I sobretot també entra molt la part de voler justificar, perquè en molts cops jo he escoltat: ostres, però aquesta persona no té cara d'haver fet això, no? I què vol dir que no té cara? O sigui, té una cara, una persona que comet un delicte. Llavors, això és el punt inicial de voler interessar-se o entendre per què ha comès un delicte. Llavors, normalment, per història criminològica, hi ha moltes persones que cometen assassinats on anteriorment han tingut una vida amb antecedents, doncs, de buscar paells o una situació, una vida molt complicada. Llavors, aquí entra la part de voler justificar o, clar, ell va patir, doncs, una situació així de petit, doncs s'entén per què ha comès aquest delicte. Llavors, jo el que dic sempre és, evidentment, es pot entendre la situació i la història de vida de per què una persona, doncs, es converteix en un assassí en sèrie, però no el punt de justificar-lo és el punt perillós on entrem en el concepte de la hibristofília, de voler entendre per què i justificar i inclús defensar, no? I actualment sí, hi ha molts clubs de fans on defensen només per l'aparença física. Hi ha molts comentaris de "és guapo, no creo que haya hecho esto", no? I dius, clar, és que s'ha de treballar que no, la maldat no és lletja de per si, o aquests conceptes s'han de començar a canviar, no? I, de, i també com humanitzar una mica la persona que ha comès un delicte, perquè des de sempre s'ha entès, no?, que una persona que comet un delicte és un monstre. No, segueix sent una persona, i el problema de deshumanitzar aquesta persona és que no entenem realment quan ens trobem en aquesta situació, quan l'humanitzem és quan intentem justificar-lo, quan realment no ha de ser així. Llavors és un treball que crec que com a societat s'ha de fer, no? L'humanitzar les persones que han comès delictes per no caure en justificar-los posteriorment.
0: No sé, Carlota, si aquí també entra potser el tema de la mitificació, no? Si se li afegeix a aquesta persona aquesta aura de misteri.
1: Exacte. Bueno, dins d'aquesta situació també el que es veu és que el mitificar, doncs, aquestes persones i deshumanitzar-les genera tot el contrari del que crec que s'intenta amb mitificar-lo, no? I en aquest sentit, doncs, crec que falta molt treball ja a nivell de societat, a nivell de també implementar criminòlegs dins de moltes, moltes situacions, no? per voler explicar que no s'ha de mitificar, sinó que s'ha d'humanitzar i s'ha d'entendre, doncs, per què les persones cometen delictes, que les persones que cometen delictes no són monstres, que no s'ha d'apartar de la societat i no creure, doncs, en una reinserció, que jo entenc que és un tema supercontrovertit, però crec que s'ha d'estudiar molt més sobre això i s'ha de donar-li la importància que té, doncs, perquè després no ens trobem en situacions com situacions d'hibristrofília, situacions de parella, que desgraciadament

0: del factor de la inversa, no? D'homes que senten atracció per dones que estan dins de la presó o per haver comès un delicte violent. Els pocs estudis que hi ha, el que expliquen és que els motius pels quals es genera aquesta atracció són molt diferents, no són tan emocionals, sinó que sí que connecten més amb la part sexual, amb la part del morbo, no? De voler tenir relacions sexuals amb una dona que és una dona dolenta, no? Aquest sentiment d'experimentar en la seva vida una situació així, no? Com per fer el check, perquè m'entenguis. Llavors, és el que s'ha estudiat fins ara. Jo crec que hi ha molt més dins d'això. Sí que pot ser un motiu, però sí que crec que hauríem d'investigar molt més del per què, no? Perquè no crec que sigui A i B i ja està. I per altra banda, el fet de que hi hagi molt més interès en la criminologia, jo també ho he vist quan vaig fer la carrera, o sigui, quan jo vaig fer la carrera, la majoria de les persones que estàvem dins del grau de criminologia eren dones, i els que eren homes, que eren 10, volien ser Mossos d'Esquadra. Yeah. Llavors, no entrava tant en l'objectiu de la criminologia englobat, no? I jo crec que entra molt en que... No vull generalitzar, però sí que és veritat que les dones connectem més per com se'ns educa, no perquè naixem així, en la part emocional, en la part de voler entendre, d'empatia cap als altres, no? Aleshores, una carrera, un grau que t'explica, que et vol fer entendre per què la gent comet delictes o la ment dels criminals o de les persones que són víctimes, doncs genera molt interès. I jo crec que el component de gènere igual seria, no?, més aquesta, la part emocional que tenim més desenvolupada, doncs majoritàriament, perquè després jo també, doncs, m'he trobat amb molts homes que també tenen aquesta part molt desenvolupada, però si hi hagués en modo de generalitzar, doncs, explicar el perquè, et diria que és per això.
1: Ara sí, per acabar, Carlota, aquest és el teu primer llibre. Què hem d'esperar de la teva faceta literària? Hi haurà algun llibre més, primer i últim?
0: La veritat és que no tinc pensat res ara mateix. És un llibre, doncs, que ha sortit des de lo més, bueno, des de la part més personal meva, que ha sigut una experiència molt xula, que ho he disfrutat moltíssim. No sé si més endavant buscarà un altre llibre o no, però ja et dic que jo estic satisfeta i molt contenta. Així que, evidentment, seguiré estudiant perquè m'encanta llegir, m'encanta investigar, que es converteixi no en llibre, no ho sé, però en estudi segur. Així que...
1: Doncs Carlota Elias, com dèiem, criminòloga i jurista de Sant Cugat i autora del llibre Ibristofilia, un cuento de encerrades, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
0: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Continuem el Faves Contades. Després de la crònica esportiva toca parlar de cultura del Teatre Auditori. Emma Vilarsau, Sant Cuat, que impulsa aquest dimecres i dijous el primer projecte de mediació artística de la seva història, vinculat a l'espectacle Fantasmes de Guerra, de la companyia La Baldufa. El projecte, titulat Entre tu i jo, un gest per escoltar-nos, ha estat dissenyat per la mediadora local Amanda Bernal i vol que el teatre esdevingui un espai de trobada, escolta i reflexió col·lectiva, més enllà de la funció. Per conèixer els detalls de tot plegat, ja ens acompanyen aquí a l'estudi Ramon Bernils, el Faves Contades, la Maria Ferriol, directora del Teatre Auditori Emma Vilarsau Sant Cuat. Maria, benvinguda.
1: Hola, bon dia.
0: L'Amanda Bernal és la mediadora i gestora cultural del projecte. Bon dia.
2: Bon dia.
0: I també el Fran Laera, que és el responsable de programació artística i del servei educatiu del teatre. Bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Doncs bé, anem a pams. Maria, explica'ns una miqueta, des del Teatre Auditori, com recolliu aquest projecte i com aquest dimecres i dijous arriba.
1: A veure, aquest projecte jo contextualitzo una miqueta, perquè després seran l'Amanda i el Fran qui en parlaran, que són els realment...

0: experts en temes de mediació. Hi ha una estratègia que ve donada per la Generalitat de Catalunya i pel Departament de Cultura en el qual els teatres hem de començar a treballar d'una manera ja més seriosament tot el tema de la mediació. Per tant, el projecte neix una mica de... I la mediació consisteix, i el projecte neix del desig de que el teatre vagi més enllà de la seva programació i que es converteixi no només en un lloc on s'exhibeixen coses, sinó en un espai de relació i participació. Llavors, dins d'aquest marc, aquest és el primer projecte que comencem de mediació a partir d'una proposta escènica, i ho fem ara amb una persona experta en mediació, que és l'Amanda, i amb el nostre equip de programació, que en aquest cas hi ha el Fran. Tot això ho fem coordinadament amb Xarxa Transversal, que Xarxa Transversal és una entitat on treballa, en aquest cas, amb 10 ciutats més, que també treballen projectes de mediació. Una mica aquest seria el context.
1: A partir d'aquí, doncs, ens posem ja amb la pell de l'Amanda Bernal, que ens explica una mica la mediació, en què consisteix i bé, què podem veure aquest dimecres i dijous al Teatre Auditori.
2: Sí, la mediació realment el que intenta no és explicar l'obra d'art, en aquest cas l'obra de teatre, sinó que el que intenta és teixir ponts entre aquella peça artística i les persones que hi participen. I això es fa a través de rescatar aquells valors, preguntes proposades a través de l'obra d'art i d'altres reflexions, i a través de lo que és la figura de la mediadora o del mediador, poder acompanyar aquests processos, deixar espai perquè la infància o altres col·lectius que hi participin doncs realment puguin entrar a experimentar, a jugar i a connectar amb totes aquestes qüestions, doncs, que són qüestions fonamentals de la forma en què tenim d'habitar el territori, de relacionar-nos entre nosaltres i de concebre'ns com a éssers humans finalment, no?
1: I quina rebuda creus que hi haurà?
2: Per la meva experiència, nosaltres en aquest sentit farem funció escolar i farem la mediació en públic escolar. Després també farem una petita experiència amb un grup de l'Ateneu de Sant Cugat, del Club Social Espai de Lleure. Aleshores, normalment aquest tipus de públic concep i es relaciona amb la mediació des d'un lloc de molta curiositat. De molta curiositat i molta obertura. I malgrat que l'obra el que està és traslladant experiències de la Guerra Civil, no hi ha una connexió amb el que és el patiment en si mateix, sinó que el que hi ha normalment des d'aquest tipus de col·lectius és una connexió amb el que és els efectes, la vulnerabilitat des d'un espai molt més imaginatiu i creatiu, i creiem que tindrà molt bona rebuda en aquest sentit.
1: I clar, estem parlant de públic escolar, també la interacció, en aquest cas és cabdal, no sé com ho... Si hi ha alguna estratègia, alguna manera d'entendre-ho.
2: Sí, el dispositiu en aquest sentit es conforma de 5 jocs diferents, que cada un d'aquests hi haurà una monitora, que és una persona del personal de sala que haurà estat format prèviament del Teatre Auditori, i jo estaré, diguéssim, una mica de coordinadora. Aleshores, hi ha una preparació molt important prèviament, portem molts mesos treballant tot l'equip, i en aquest sentit hi ha una estratègia de poder, com et dic, acompanyar aquests processos d'infància a nivell del joc i la creació, i que creiem que hi ha una amalgama molt bona, doncs, per això, perquè estem molt coordinats.
1: Digues, Maria.
0: Sí, volia un petit incís, perquè l'Amanda ho explica molt bé, és un gust escoltar-la, ja ho veus, però m'agradaria dir que, per explicar-ho una mica, per situar el públic que no està tan avesat a un projecte de mediació, no? Aquest grup d'infants veuran una obra que es diu Fantasmes de Guerra. Aquesta obra, que és d'una companyia, que es diu La Baldufa, una companyia realment històrica i importantíssima aquí a Catalunya, un cop els nens i les nenes vegin aquest espectacle, serà després quan passarà el que deia l'Amanda, no? Que es fan tota una sèrie de jocs, es fa tota una sèrie de jocs orientats a la mediació, i aquí és on es treballarà la mediació. Un cop després ells han vist aquest primer espectacle, que a més l'hem triat molt a consciència perquè realment després es pogués treballar tota aquesta mediació. Una mica ho explico.
1: Sí, l'escaleta de l'acte.
0: Una mica l'escaleta, més que res, perquè les persones que no estan avesades o que no saben exactament en què consisteix una activitat de mediació sàpiguen que funciona així. Primer es veu aquesta obra i després es treballa tot aquest sistema. Un cop s'ha vist aquesta obra, es pot treballar tota una sèrie de conceptes, sí?
1: Dèiem també que Sant Cugat és la primera ciutat de la xarxa transversal que estrenarà aquest dispositiu. Això també és una responsabilitat, no?
0: Sí, això, Fran, ho pots explicar tu,
3: sí,
0: no? Que has estat molt treballant amb aquest
3: tema. Sí, hem treballat de valent perquè sigui Sant Cugat, la ciutat que presenta aquest primer projecte de mediació amb transversal. Jo us explico una mica el calendari que ens hem proposat aquesta setmana. Avui comencem aquí, amb vosaltres, amb aquesta entrevista. Demà tenim una roda de premsa a la tarda, amb els mitjans, on presentarem aquest projecte amb l'Amanda, amb la Maria, amb la regidora de Cultura. I després, dimecres, ja comencem amb aquesta primera funció de Fantasmes de Guerra. Acaba aquesta primera funció i iniciem el dispositiu de mediació a la plaça, a les 12, i a la tarda ja preparem el amb el col·lectiu que tenim a la tarda, de gent adulta, a les 4 iniciem aquesta segona activitat, no? aquest segon dispositiu de mediació, i acabem el dijous amb la funció, una altra vegada, de Fantasmes de Guerra a les 11, continuem amb el dispositiu a les 12 i acabem a la tarda una quarta vegada amb aquest dispositiu de mediació. És un calendari extens d'activitat amb aquest primer projecte de mediació al Teatre Auditori, que creiem que aquesta línia continuarà, no? Aquest és l'inici d'aquest projecte de mediació que continuarà l'any que ve amb un altre projecte diferent, però que ja estem a dintre, no? Ja comencem amb aquesta línia.
1: Digues.
2: Sí, en aquest sentit m'agradaria afegir el que diu el Fran, que també el fet de començar nosaltres com a ciutat pionera és un reconeixement a la sensibilitat del municipi per l'educació artística i la innovació cultural, i posar en contacte art, pedagogia i comunitat ciutadana crec que és molt important per nosaltres.
1: Això ja anava a comentar, educació i cultura van de la mà, i aquest és un exponent vertebrador de la societat, no?
3: Home, és un regal, la veritat, de poder començar aquest primer projecte de mediació al Teatre Auditori en el nostre servei educatiu. Nosaltres treballem de valent també pel programa d'Escoles Escena, que és el programa que tenim en aquest servei educatiu del Teatre Auditori, que no només programem propostes teatrals, sinó que estem treballant també altres àmbits que arribaran també no només de propostes artístiques, sinó també fora de l'escena, no? I aquest primer projecte de mediació ajudarà també a evolucionar aquest servei educatiu del Teatre Auditori.
1: Parlàvem de l'espectacle Fantasmes de Guerra amb la companyia La Baldufa. Dèieu que és una companyia històrica. M'agradaria que em radiografiéssiu, si podeu, aquesta companyia, i a més, per què s'ha triat aquest espectacle.
3: Aquesta companyia, com deia la Maria, és una companyia mítica, però nosaltres és una companyia que treballa molt bé i porta una trajectòria brutal. És una companyia que ha estat seleccionada per la xarxa transversal, i amb aquesta col·laboració entre xarxa transversal i la companyia La Baldufa han creat de zero, no?, aquesta proposta Fantasmes de Guerra, que inicia aquesta gira, no?, de funcions al Teatre Auditori amb nosaltres. Ja han treballat amb nosaltres anteriorment al programa Escoles Escena, al servei educatiu, i estem molt, molt contents que estiguin amb nosaltres, la veritat.
1: Pel Teatre Auditori, què representa ser no pioner, però sí la primera prova pilot, i que a més des de Sant Cugat doncs es pugui veure al resta de tot Catalunya?
0: Bé, pel Teatre Auditori és un pas més endavant, és a dir, el que et deia una miqueta abans, no només en ser un teatre d'exhibició, sinó que és un teatre que també va una miqueta més enllà, fent projectes de mediació. És d'una manera, o dit d'una altra manera, pugem al carro de la mediació. El que deia el Fran també, és el primer projecte que fem de mediació. Amb aquestes 10 ciutats transversals som les pioneres, elles ens seguiran, evidentment, perquè a través de xarxa transversal anirem fent projectes de mediació. Simplement és un pas més per fer arribar les arts escèniques a col·lectius que potser pel seu propi indici d'ingrés no arribarien. I llavors és una manera de fer un pas més enllà. No només exhibim, sinó que a més treballem tot el fet artístic, i a més arribem a col·lectius i que potser no arribarien si no fos a través d'aquesta mediació. És a dir, que per nosaltres és molt positiu anar una miqueta més enllà com a centre creatiu, com a teatre, com a espai cultural de la ciutat, no?
1: Hem parlat de la preparació, que és prou important, que són molts mesos per tirar endavant. Després hi haurà el dimecres i el dijous aquestes dues actuacions, però també m'agradaria parlar del post, és a dir, també es poden extreure conclusions, sobretot per la comunitat educativa, veure com es pot arribar, no?
2: Sí, en aquest sentit la comunitat educativa és clau, perquè no només s'ha generat una guia educativa, una guia pedagògica, en què se'ls proposa quin treball poden fer a l'aula abans i després, sinó que també el professorat acompanyarà durant el procés de creació i d'experimentació de l'alumnat, però també té el repte de rescatar aquests valors i experiències vingudes i donar continuïtat a l'aula. Per tant, com dèiem, aquest teixit que estem proposant no només no acaba en el teatre, sinó que va abans i després, no? És a dir, que convoca una sèrie d'agents educatius, culturals, artístics i de la ciutadania, perquè tots junts busquem noves formes de relacionar-nos realment i de ser com a societat.
3: I en això es basa la mediació, no? Que pugui continuar, que no acabi el teatre, no? Que l'activitat pugui continuar no només a les aules, sinó també a casa, no? Amb un pensament crític, amb aquesta reflexió que parlava l'Amanda abans.
1: Mm. I Amanda, pel que fa a la mediació, quina història hi ha al darrere? Com neix per conèixer o per donar més detalls?
2: Sí, el dispositiu vol treballar sobretot el que és l'escolta activa, la cooperació i la imaginació compartida. I per tant és un lloc on posem al centre el que és la paraula, però també el silenci, no? com a procés d'escolta activa. I sobretot també ens enfoquem molt en el que és el cos i l'emoció perquè trobin un lloc en comú. Aleshores hi ha tres, diguéssim, conceptes, no? que he proposat dins d'aquesta mediació. Un és el cos estès, per combatre el que és l'aïllament i l'individualisme, és a dir, on comença i on acaba el cos, i també aquesta pregunta que es basa en l'alteritat, de qui és l'altre, de qui parlem quan parlem de l'altre, no? Aleshores, és, no?, poder combatre tot aquest aïllament que també ens està generant una mica aquesta gran presència de la tecnologia que a vegades ens genera com moltes fronteres entre nosaltres. El segon tema seria el cos mutant, com una alegoria en aquest cos sensible que s'atravessa i que acaba, doncs, transformant-se, no?, amb diferents esdeveniments socioculturals o inclús en aquest cas bèl·lics, i per tant és també reconèixer l'espai de la vulnerabilitat com un espai de creació i de joc. I per últim són les veus i les històries intervingudes en els que l'obra proposa el tema de la xafarderia i de la discontinuïtat en la comunicació, no?, de l'error en la comunicació com a dificultat per relacionar-nos entre nosaltres. Nosaltres el que proposem amb aquesta mediació és explorar aquests espais de interrupció en la comunicació com un espai de creació, i també en la xafarderia com allò que vol ser escoltat, no? I per què? Per què estan sorgint aquestes dificultats en el llenguatge i en la comunicació? Per tant, tot això s'aborda des d'un espai on s'acompanya l'infant a explorar i a conèixer les seves pròpies veritats internes, no?
1: I temes d'actualitat, perquè la comunitat educativa entén que quan li vas presentar això, doncs és una eina molt potent, no?
2: Absolutament. Jo, per la meva experiència, també amb una assessoria que estic fent ara a l'Ajuntament de Sant Cugat, el que he comprovat és que l'art és un llenguatge i un canal increïblement potent per treballar temes que a vegades no es poden confrontar frontalment, no? I que, per tant, l'obra de teatre de la Baldufa és un clar exemple d'això i d'altra programació que té el Teatre Auditori, i en aquest sentit nosaltres podem endinsar-nos en aquests valors i aquestes dificultats i aquests conflictes des d'un lloc de joc, que no és banalitzar, sinó que és justament entrar per un espai que ens permet experimentar i ser sensibles i empàtics amb el que està passant.
1: Pel que fa a l'espectacle, ja ho hem dit, dimecres i dijous, però en aquest cas, Fran, què suposa com a responsable de promoció artística del servei educatiu del teatre lligar aquestes dues branques?
3: La mediació amb la programació. Doncs és una activitat complementària. Nosaltres estem buscant projectar aquest servei educatiu i que sigui cada vegada més gran, eficient i professional, i el fet de poder incloure aquesta mediació dintre del servei educatiu és un plus. Ens ajuda molt a que tot creixi, no?, a interrelacionar-nos amb les escoles, amb el professorat, que els alumnes portin informació a casa i que puguin reflexionar sobre això. I, com et dic, és una gran ajuda per nosaltres, és un plus pel servei.
1: Dimecres i dijous, aquestes dues actuacions, de quanta gent estaríem parlant que pot ser-hi present allà?
3: Doncs assistiran diverses escoles, no? En aquest cas, aquestes escoles poden accedir des del Patronat d'Educació a les inscripcions. Aquestes escoles han fet la seva inscripció i ara mateix, doncs, vindran entre 4 o 5 escoles per funció i un número limitat. Hem fet una limitació de tota la platea, en aquest cas.
1: Perquè és important també que quedi una ràtio prou prou destacada perquè arribi aquest missatge, no?
3: Sí que s'ha de dir que per la mediació, per l'activitat posterior, hem limitat un número de participants perquè no es podria fer amb tot el número de 500 persones d'una platea del Teatre Auditori, no?, o un anfiteatre sencer, sinó que hem limitat a uns 45 participants, més o menys, entre una mediació i l'altra, i és el tope en el que hem arribat perquè es pugui gaudir, no?, a ple rendiment.
2: Com comenta el Fran, el que estem parlant aquí és que la mediació acompanya processos. Per tant, és molt important tenir, com tu comentaves també, una ràtio de monitora educadora per nombre de participants. I en aquest sentit sí que potser ens sap greu que no tothom pugui gaudir de, no, i participar de la mediació, però és important garantir la qualitat i l'acompanyament a la infància.
1: Alguna cosa més a afegir, Maria?
0: No, simplement per tancar-ho una mica és... El que deien els meus companys, no? Això és un primer projecte de mediació, evidentment en farem més, i amb diferents col·lectius, no? Per tancar una mica, i amb molt poques paraules, la mediació artística és una manera d'apropar les arts escèniques a les persones per tal que a través de la creació i la participació es puguin expressar, connectar i, en definitiva, transformar-se, no? Llavors, jo ho deixaria aquí en el sentit de que qualsevol mediació artística ha d'aconseguir això, no? Que la gent es pugui expressar, que pugui connectar i es pugui acabar transformant a partir d'una proposta escènica, en aquest cas. Evidentment, en farem més, aquest només és el principi.
1: I, per acabar, Amanda, què esperes? Quines respostes d'aquesta mediació es puguin donar? Alguna de sorprenent o no?
2: Jo, com a mediadora, espero una resposta curiosa, oberta i participativa, i, com deia abans, més que les persones entenguin coses, m'agradaria que, o ens agradaria que sentissin, no?, i que s'enduguin una sensació, una pregunta, una imatge que els acompanyi i, com deia ara la Maria, que els permeti seguir transformant-se en l'espai educatiu. Al final estem parlant de que volem que formin part d'una història col·lectiva d'imaginació i transformació i com deia la Maria també, que la mediació no és explicar l'art, sinó que és habitar-lo junts. Per tant, volem aquesta experiència col·lectiva i imaginativa.
1: Molt bé, doncs, moltes gràcies a la Maria Farriol, Amanda Bernal i Fran Laera, i molts èxits i molta sort per aquesta funció de dimecres i dijous al Teatre Auditori amb Emili Arsau Sant Quant. Moltes gràcies.
0: Gràcies.
2: Moltes gràcies.
1: Doncs no desconnecteu, perquè ara arriba a les notícies i a partir de les 11 potenciarem el xup-xup de la ciutat amb una entrevista personal a Josep Maria Félez, president de la Penya Morada Sant Cugat, i d'altres qüestions de literatura, per exemple, de la Madame Roger Grífols, llibreter de La Salvatge. No desconnecteu, segueix el Faves Contades, segona hora amb Carme Reverté. Adéu-siau.

0: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.
1: Continguts en xarxa.
2: Cada setmana a Valors a l'Alça dediquem un like a una proposta, ja sigui literària o teatral, per exemple, que creiem que és interessant i que té molts valors al darrere. Avui, des de les xarxes socials de la revista Valors, @revistavalors, volem posar aquest like, aquest m'agrada, al llibre Neuma, d'Amanda Bassa, que ja ens acompanya. Com estàs? Benvinguda. Hola,
3: gràcies.
2: Un honor poder parlar amb tu, mirant-nos als ulls, que és una cosa que a vegades en aquest món radiofònic no acostuma a passar, així que gràcies per venir.
3: A vosaltres.
2: Estem parlant d'un recull poètic que neix en realitat de l'asma, que tu pateixes.
3: Sí, parteix d'aquesta anècdota personal, però la idea és utilitzar-ho com a plataforma per anar a un altre lloc. Sempre quan fem literatura partim d'alguna cosa real perquè estigui arrelat, però amb això, en el meu cas, busco anar com a un altre lloc. Però sí, parteix d'aquí. Fa uns anys va debutar el meu asma així com del no-res, sense avisar. I jo sempre explico que clar, acostumada a les paraules, jo li deia al metge, és que jo vull entendre què significa l'asma. Llavors ell no m'entenia a mi i ens vam repartir una mica la feina. Ell va atendre els meus bronquis i jo vaig provar d'entendre'ls. I d'intentar entendre aquell procés, doncs va sorgir Neuma.
2: Déu-n'hi-do, quin camí. Mira, m'han demanat que t'apropis una mica més al micròfon perquè et podem sentir bé.
3: Sí.
2: Perquè m'agradaria molt demanar-te si tu has trobat cap a on volies anar a partir d'aquest asma, com comentaves, com a punt de partida, si sabies cap on anaves, o amb què t'has anat trobant en el procés d'escriure Neuma.
3: En principi, clar, el punt de partida personal al final es dilueix i es transforma en un trampolí per anar cap a un altre lloc. Sí que és cert que a mi m'agrada com tenir com clara l'estructura dels poemaris, o com dona com una mica un marc, i en aquest cas el marc de la respiració, de les fases respiratòries, em va servir per estructurar l'obra. I això ja parteix del llibre anterior, ja estava fent com tota una investigació sobre els ritmes de tot allò que està viu. En el llibre anterior, que es deia Llavor, vaig allò forgar una miqueta més els ritmes orgànics, en aquest cas botànics, no? de les fases de creixement d'una planta, i en aquest cas va ser aquesta exploració sobre aquesta nova consciència del que significava respirar a partir d'una limitació, no? Els límits són creatius. Doncs a partir d'aquí i a partir de reflexionar una miqueta sobre les fases de la respiració, tant en clau física com en clau simbòlica, doncs vaig anar estructurant els poemes.
2: Pensem massa poc en la respiració, potser la tenim massa poc present, tot i que és una cosa que ens acompanya constantment.
3: Clar, la respiració, en principi, és un d'aquests processos orgànics automatitzats, no? Que s'estan fent en segon pla. No hi posem consciència, però sí que hi ha molts espais, per exemple, en el budisme, es fa conscient, no? Fem conscient aquestes fases de la respiració amb una altra finalitat, no? No tant amb finalitat per comprendre també el funcionament de la nostra ment. I sí, clar, quan alguna cosa ens manca o ens queda limitada és quan posem una miqueta l'atenció sobre això. En aquest cas, normalment quan estem acostumats, no?, a la típica seqüència de la classe de ioga, no? Inhala, exhala, inhala, reté, exhala. En aquest cas, jo en el poemari Neuma ho vaig capgirar una mica. I comencem buidant, el primer capítol és exhalació, perquè trobava que era important, no?, també més en clau simbòlica, no tant en clau de les fases de la respiració. Doncs en molts àmbits de la nostra vida val la pena començar buidant, començant doncs, a fent una de certa depuració, contactant amb un cert silenci. La segona fase, el segon capítol del llibre és buit, no? Hem arribat com a aquest silenci, que seria com el revers de la paraula, però també És la condició que possibilita la paraula, no? Perquè possibilita l'escolta, i sense escolta doncs tampoc hi ha paraula. I després sí que inhalem, no? Perquè és el moment, un cop hem buidat, doncs és el moment d'inspirar-nos. I d'aquesta inspiració, l'últim capítol ja seria plenitud. És l'instant abans, en aquest instant, abans del crit, abans de la paraula, és com la màxima densitat abans de la creació. I bueno, és una mica com està estructurat el poemari.
2: Fins a quin punt a tu l'expressió artística o la creativitat t'ajuda a agafar aire o a inspirar?
3: Doncs totalment, clar. De fet, Neuma va sorgir molt en paral·lel a tot també un procés vital. Jo fa uns anys vaig començar a treballar amb la meva veu. Pensava en aquell moment, per una qüestió professional, jo m'he dedicat a la comunicació, doncs, per poder ser més eficient amb la meva veu, també perquè m'agradava cantar, i al final això es va convertir en un camí amb més polièdric, no? D'aquest camí de contactar amb la veu pròpia, la veu és una dimensió de nosaltres que té com moltes facetes, no? I de contactar amb la veu física, d'aprendre com funciona, contactes també amb la veu com a identitat i la veu com a essència. I en el meu cas, doncs, es van despertar de nou les paraules. I també d'aprendre el funcionament mecànic o físic de la respiració, doncs aquí també vaig recuperar una mica com l'esma per dir-me, no? Per dir alguna... utilitzar la veu per expressar-se.
2: Déu-n'hi-do quants paral·lelismes, no? que podem trobar amb la respiració i en aquest camí que tu has fet fins a publicar Neuma, que per cert el mes de maig en rebia es publicava perquè va rebre el 45è Premi de Poesia Sant Lluís de Lluís Marc, no? Com va ser aquest moment i com han anat aquests mesos? No sé si has pogut ja rebre una mica de feedback de lectors i lectores.
3: I el que puc explicar-vos és que el premi, el senyoriu de Lluís Marc, va ser... O sigui, el moment de trobar-me amb la gent de Beniarjó el dia de l'entrega de premis va ser el descobriment d'una relació de tot un poble i fins i tot tota una comarca, la Safor, d'una relació amb la poesia molt, molt especial. Per mi va ser realment molt màgic comprovar com d'arrelat està el premi, com d'arrelada està la poesia a tota la gent del poble de Beniarjó i de la comarca en general. De fet, és una comarca que ha donat i dona grans poetes. I bé, ho recordo amb molta, molta estima, va ser un dia de molt caliu. A banda, per mi, és un premi doncs, que també vaig voler presentar al poemari perquè és un premi que té una trajectòria molt, molt interessant. Hi ha en el planter companys fent una poesia que admiro i en el jurat també. I bé, de fet, els impulsors del premi en el seu moment original van ser Piera i Vicent Andrés Estellers. Per tant, per mi era un repte important i després descobrir aquesta dimensió humana darrere del premi va ser extraordinari.
2: Ara estàs fent una mica voltant... Comences a voltar pel territori, no?, per presentar-ho. Hem tingut l'estiu entremig, que sempre és una mica una aturada en les activitats literàries. Fa uns dies vas ser a Mataró, que és casa teva. Com és aquest moment de deixar, de passar d'una cosa molt íntima, que tu has estat coent a foc lent, suposo, durant mesos o anys, a exposar-la i que la gent també se la pugui fer seva?
3: Bé, per mi és un moment de celebració. No sempre és fàcil parlar o posar paraules al procés creatiu, perquè sovint quan diem en poesia o diem en literatura allò que ens costa dir amb un llenguatge més convencional o des d'un pensament més convencional. Per tant, a vegades no sempre és fàcil fer aquesta traducció. Però per mi, jo ho visc com una celebració perquè, d'alguna manera, l'obra no es completa fins que no arriba. A mi m'agrada la poesia que obre, en cada poema obres diverses portes d'interpretació, hi ha diferents capes, però sobretot la idea d'obrir portes. I clar, aquestes portes no es tanquen fins que no arriben. I a vegades els lectors, que són, bueno, els lectors són els que troben una altra porta, no? Perquè al final el poema té una certa agència i uns el rebem i el transmetem i d'altres doncs l'interpreten, el llegeixen i el completen. Vull dir que el poema fa el seu propi camí a través nostre.
2: Amanda Bassa, moltíssimes gràcies, enhorabona per aquest poemari, per Neuma.
3: Gràcies.
2: I moltes gràcies per venir a Valors a l'Alça per compartir-lo amb nosaltres.
3: A vosaltres.
1: La ràdio amb samarreta. Calaix Actiu. Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto, periodista i professor.
4: Quan pensem en Orgull i Prejudici de Jane Austen, el primer nom que ens ve al cap és el de l'Elizabeth, la Lizzie Bennet, i el següent, segurament, és el del senyor Darcy. Però la família Bennet tenia quatre filles més, i una d'elles és la que tothom considerava menys agraciada, la Mary. I aquest és el personatge que va interessar Janice Hadlow, que va escriure La otra hermana Bennet. En parlava al podcast The Secret Life of Books.
5: What do you do when you discover that you're the odd one out?
4: Què fas quan descobreixes que ets la diferent en una família on tothom destaca per la bellesa i l'enginy, en què tothom es relaciona amb el món d'una manera tan joiosa, excitant i segura? Austen també ens diu que la Mary recorre a l'erudició com a un mur que aixeca, perquè és l'única cosa que pensa que pot fer en la qual no tindrà competència, perquè a la casa ningú més està interessat en llegir història, ciència o sermons. A la Mary no li interessa gaire la ficció i no ha trobat el gust per la poesia fins que arriba a Londres a viure amb el seu oncle i la tia, on coneix tot un nou món i també un advocat amic de la família que la introdueix a tot d'autors. La Lizzie encara té un pes a la història com a secundària i el senyor Darcy apareix molt, molt en segon pla. La otra hermana Bennet s'ha publicat aquí, només en espanyol, a Libros de Seda, i aquest any s'ha adaptat a sèrie de televisió, amb 10 capítols de mitja hora que podeu trobar a Movistar Plus.
6: Mary is wearing spectacles.
7: What on earth?
8: Very good. I hope you find them most useful, Mary.
6: I do, Father. Thank you.
7: Mr. Bennet, did you know about this?
8: We discussed this at length. Mary was to visit the optician.
7: Yes. But I did not know that she would actually need to wear glasses.
4: Compta amb un molt bon repartiment i sobretot amb un molt bon guió. L'ha escrit gairebé tot Sarah Quintrell, que n'explicava això al podcast What the Austen.
9: I felt such a connection to this woman who...
4: Vaig sentir una connexió molt intensa amb aquest personatge del tipus que mai se situa al centre de les nostres històries, que té la sensació que és fora del món i que s'esforça molt per encaixar, i com més ho intenta, pitjor se'n surt. I suposo que vaig començar a escriure-la a partir de la meva pròpia experiència i la de la meva generació, que tinc la sensació que realment necessitàvem aquesta història. I al mateix temps, els fills dels meus amics, els meus fills, els meus nebots, anaven creixent, i vaig pensar que ells també necessitarien aquesta història.
9: They need this story so much too.
4: Doncs si us agrada Jane Austen o sèries com Dickinson, L'Era Dorada o fins i tot Los Bridgerton, segurament us agradarà La otra hermana Bennet.
1: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
10: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla la Tina Forest. El càncer de pell és el tumor més freqüent a Catalunya, amb una incidència que ha augmentat un 40% en els últims anys. Els especialistes estimen que fins al 50% de les persones majors de 65 anys patiran algun tipus de càncer de pell al llarg de la seva vida. Tot i això, és un dels càncers més prevenibles i un dels que ofereix millors perspectives de tractament quan es detecta a temps. Per aquest motiu, el doctor Alejandro Lobato, dermatòleg a l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa, insisteix en la necessitat de vigilar regularment l'estat de la pell i l'espiga i consultar un especialista davant de qualsevol senyal d'alerta. Més del 80% dels casos de càncer de pell es podrien evitar amb bons hàbits. Les recomanacions bàsiques inclouen evitar el sol en les hores centrals del dia, utilitzar protecció física com barrets, ulleres i roba i posar-se protector solar de factor 50. Aquests bons hàbits són clau, especialment durant la infància i l'adolescència, etapes en què la pell és més vulnerable. Lobato recorda en què la pell té memòria i que l'exposició acumulada al sol, especialment durant la infància, incideix directament en el desenvolupament de futures lesions. Tant és així que es calcula que fins a un 25% de la radiació ultraviolada que rebem al llarg de la vida s'acumula abans dels 20 anys. Les vacances són sinònim de desconnexió, noves experiències i canvis d'hàbits, però mentre la ment s'adapta al descans, hi ha una part del cos que també es veu afectada de manera molt directa, l'intestí. Inflor abdominal, gasos, digestió pesada o restrenyiment són símptomes habituals durant els viatges i no sempre tenen a veure amb un àpat concret que ens hagi pogut causar una indigestió. Segons explica la nutricionista i PNI Berta Martínez Bertran, l'explicació és més complexa i està estretament relacionada amb la microbiota intestinal, la sistema de microorganismes que habita el nostre intestí i que juga un paper clau en la digestió i el sistema immunitari. Més enllà de l'alimentació, hi ha petits gestos que poden ajudar a reduir les molèsties digestives durant els viatges. Caminar després dels àpats afavoreix la digestió i el moviment intestinal, mentre que mantenir aliments familiars a la dieta ajuda a la microbiota a adaptar-se millor als canvis. També recomana no començar les vacances amb excessos alimentaris, mantenir una bona hidratació i exposar-se a la llum natural del matí, un factor clau per regular el ritme circadians que influeixen en la digestió i el metabolisme. I abans d'acabar, us recomanem 5 platges amb encant que es troben a menys d'una hora de Sant Cugat perquè les pugueu visitar aquestes setmanes d'estiu. Es tracta de les platges del Baciot, a Caldes d'Estrac, la platja del Pont de Petroli a Badalona, la de les Moreres a Montgat, la de Sant Pol a Sant Pol de Mar i la de l'Home Mort a Sitges. Si en voleu saber més, ho podeu llegir al web de Cugat Media. I fins aquí les notícies.
0: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
3: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
4: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
5: Braseria La Bolera.
6: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
5: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
6: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
5: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
6: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
5: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
0: Ràdio Sant Cugat.
7: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: cop al mes, ja ho sabeu, l'Espai de Salut el dediquem a parlar de sexologia. Avui volem abordar un tema delicat, les microinfidelitats. Missatges amb intenció, m'agrada sospitosos, converses amagades... On comença la traïció? Per fer-ho ens acompanya un cop més la psicòloga i sexòloga Ruth Canals, experta en vincles. Ruth, molt bon dia, benvinguda.
1: Bon dia, què tal?
0: Bé, escolta'm, existeixen realment les microinfidelitats? És que ara li posem etiqueta a tot. Les infidelitats poden ser micro?
1: Macros.
0: O són macros o són només infidelitats?
1: Ens encanta posar noms a tot. Oi que sí, això per començar, etiquetetes, a tot. Però bueno, la cosa és que aquest concepte doncs, es va popularitzar a partir d'una psicòloga australiana, a veure si dic bé el nom, Melanie Schilling, que el va definir com petits comportaments, val, que no té per què arribar al contacte físic, però que sí que impliquen doncs, una connexió emocional secreta o amb una intenció romàntica cap a una persona que no és la nostra parella. Val?
0: D'acord.
1: No és tant el que, diguem, s'arriba a fer, el resultat, sinó la intenció que li poses i el secret, si és algo secret.
0: És que aquí podríem parlar de tots els matisos, de què és infidelitat, sí. Allò que és físic només i es queda només amb el pla físic.
1: Sí. O si és com hi ha quan parlem de sexe i diem si és genital o no és genital o no sé què. Doncs bueno, al final, no?
0: Hi ha molts i molts matisos.
1: Sí.
0: Posa'ns exemples de què serien aquestes microinfidelitats o el microcheating.
1: Bueno, actualment, no, doncs, per exemple, escriure missatges amb doble sentit, vale, bueno, l'ús de les xarxes socials, bueno, ha facilitat molt també tot això, val? Llavors, per exemple, escriure missatges amb doble sentit a algú que t'atraigui.
0: Per exemple, per WhatsApp o per missatge directe d'alguna xarxa social?
1: No, des d'on puguis. Al final, saps? Vull dir, tenim tantes alternatives que, no sé, però jo m'he trobat a vegades a LinkedIn, que dius, hola, si és una aplicació per trobar feina. I com pot ser que t'intentin, no?, doncs tirar els trastos per LinkedIn. Doncs també, val? Vull dir, al final...
0: On hi ha canal, hi pot haver missatge i hi pot haver intenció.
1: Ah, exacte. Cadascú posa la intenció que vol, no? No s'hauria, no? S'hauria potser de respectar també els canals que són pel que són, però bueno. Després, el tema d'esborrar converses, no? Dius, si tu ets transparent i sents que no estàs fent res que pugui ferir a la teva parella i a la confiança en la teva parella, per què has d'esborrar un missatge? No? Perquè si pel que sigui el mòbil és teu... o el teu ordinador, és la teva intimitat, però, no sé, en un moment determinat l'altra persona obre l'ordinador o el mòbil pel que sigui, no?
0: I... No, pas amb l'afany de repassar
1: no,
0: ni fiscalitzar.
1: No, pel que sigui, no? I pum, i tu ho estàs esborrant, no? Perquè ho esborres, no? Doncs això, per exemple, seria canviar el nom d'un contacte, vale? Això també ho he vist.
0: Això ens pot passar, sobretot, entenc, si l'altra persona amb qui tu estàs mantenint aquestes converses és conegut.
1: Ah, exacte. O directament, no, jo ho he vist, això de dir, doncs, un home, per exemple, doncs, posar-li a la Marta Manel. No passa res, no?
0: Perquè clar, en cas de relació hetero, no?
1: Exacte,
0: diguéssim,
1: en cas de relació hetero.
0: Que no ens fa sospitar.
1: Sí. Després, bueno... També amb les xarxes socials, sobretot Insta i tal, no? O TikTok, no? Aquestes, bueno, reaccionar amb cors i els fuegotes, no? Els focs. Reaccionar, no?, sistemàticament a una mateixa persona sempre, no?, que posi alguna cosa, cors. Però, bueno, també això és això, no? S'ha de filar molt prim perquè dius, bueno,
0: clar,
1: a veure, jo puc posar un cor perquè admiro això que estàs fent, no? Però, bueno, clar, si vas posant acords a lo millor doncs, a una persona que només posa fotos de la seva cara o fotos d'ella o d'ell amb banyador o biquini, no? És com m'està agradant el cos, no? Perquè potser no està transmetent res més que el cos o l'atracció.
0: O pot ser un amic teu o una amiga teva.
1: Sí, no? També, però bueno, exacte, per això dic, la línia és molt fina. Perquè s'ha de mirar molt, no? I també pots entrar molt en paranoia també d'observar molt a la teva parella, de per què li fas tants cors a aquesta persona, no? Però bueno.
0: Potser també si ens arribem a fixar en aquestes coses és que potser alguna cosa ja d'abans no acaba de funcionar, no?
1: La connexió emocional,
0: o que la confiança o l'autoestima possiblement ja està
1: debilitada.
0: Tocada.
1: Després, bueno, fer servir apps de cites...
0: Home, i això?
1: Doncs sí. Fer servir apps de cites només
0: no
1: per mirar,
0: no
1: en plan...
0: No li diria micro,
1: Ja.
0: No? Pot dir...
1: Bueno, es considera micro això,
0: Sí?
1: Perquè estàs mirant, però no estàs fent res. Això és... O sigui, la gent que ho pot fer, que ho fa, diguem, pot justificar que entro a mirar i ja està. Però clar, la pregunta és...
0: Amb quin objectiu?
1: Exacte. Què estàs buscant mirant persones que estan obertes, no?, a tenir relacions íntimes i tu no, perquè ho mires, no?
0: A mi aquest no m'agradaria, ja. Ruth, eh? No m'agradaria trobar-me'l.
1: No, les xarxes al final és això, no han ampliat això que diem, no?, doncs aquesta zona, si no hi ha ni blancs ni negres, però ens ha fet com, bueno, distorsionar una mica el que és blanc o el que és negre. Hi ha molts grisos, gràcies a les xarxes, també. Gràcies, entre cometes.
0: Ens agrada sempre sentir una mica l'opinió de l'audiència i dels veïns i veïnes de la ciutat. En aquest cas, has preguntat a la gent... Que, si n'han fet, no? Si...
1: Sí, bueno, què opinen, no? Jo els vaig dir, aviam, digueu-me, doncs, què és per vosaltres una microinfidelitat, o si alguna vegada us heu vist immersos en una situació en què creieu que heu sigut o us han sigut microinfiels, val? Microinfidels, perdó. I, bueno, hi ha hagut respostes a tot. Tenim tres exemples.
0: Vinga, anem a escoltar el primer.
1: Vinga, va.
2: Doncs la meva experiència en microinfidelitats... Va ser durant el meu matrimoni. A veure, jo estava feliçment casada, però sempre he tingut molt bona relació amb les meves exparelles de joveneta, val? I que són amics meus, de fet, encara. I, bueno, no sé si es pot considerar una microinfidelitat, però sí que, sense dir-li en el meu marit, anava a dinar amb ells, doncs un... Vull dir, en diferents etapes del meu matrimoni, diferent, un cop a l'any o dos cops a l'any. I sí que he de dir que sempre, quan tenia el quedàvem, doncs, jo sé què sé, tenia molta il·lusió de veure'ls i això. No sé, poder russant una mica, doncs això, amb moltes ganes de veure'ls, però...
0: Escolta, no sé si això és el secretisme, no? Sí. Que és el que un dels punts que ens explicaves ara. Clar, no és que fes res que fos una infidelitat.
1: Físic, no? No hi havia res físic, diguem, no? No hi havia un petó, no hi havia una abraçada, no hi havia un contacte físic.
0: Però hi havia la mentida.
1: Exacte. Hi havia amb quina intenció ho faig, no? Perquè si no li puc explicar al meu matrimoni, entre cometes, feliçment, no? Com ella expressa, perquè un matrimoni feliç no hi pot haver la confiança plena de dir, ep, vaig a dinar amb un amic, que en el seu moment va ser la meva parella, sí, però que actualment el considero un amic i que, per tant, no has de patir per res, i perquè jo t'estimo i hi ha confiança en el nostre vincle. Clar, aquí és la intenció que li poses, no? Perquè
0: però alhora també parlava d'aquesta emoció que tenia quan quedàvem aquestes exparelles, no?
1: Bueno, aquest també
0: no,
1: fa
0: no
1: això...
0: No sé d'on ve... Clar, aquí hauríem de parlar, i seria molt llarg que ens aniríem, de per què no se li... No? Per què no li explicava a la seva parella que anava a dinar amb els ex, si és una qüestió de manca de confiança o de que l'altra part de la parella és molt gelosa... O perquè o
1: per
0: potser tu mateix
1: exacte, per un
0: creus
1: mateix.
0: Que no estàs fent bé, no?
1: O per un mateix aquesta necessitat de saber què agrades... I també de, bueno, aquest morbo, no?, de la renovetat, perquè clar, era un ex, però d'amagar, no?, aquesta adrenalina, vull dir, aquesta petita dosi de dopamina que a vegades ens pot donar una novetat o un secret.
0: Que a vegades és a curt termini.
1: Exacte,
0: i, no...
1: i llavors t'explota en la cara. S'ha de vigilar.
0: Anem a veure què s'entén per microinfidelitat des de part d'una altra persona.
1: Aviam.
3: Hola, per mi una microinfidelitat és quan dones a una altra persona una energia o una complicitat que hauria de ser per la teva parella. Per exemple, missatges amb doble intenció, converses massa íntimes amb algú que t'atrau o buscar validació constant fora. No és una infidelitat gran, però sí pot anar desgastant la relació. Un petó...
0: Coincideix bastant, no?, amb el que ens explicaves al principi, que es considerava una microinfidelitat. No sé si tothom ho entén mateix. Anem a sentir un altre testimoni.
4: Doncs crec que més que amb accions de microinfidelitat, al llarg de la vida sí que tenim a vegades actituds que en el fons el que busquen és sentir-nos més visibles, sentir-nos que agradem, a reafirmar-nos a uns mateixos, no? Crec que a vegades va més en aquesta línia, és a dir, des de pots anar, no sé, a prendre un cafè i aquell cambrer que t'ha fet un posat no sé, com més amorós, no? I que li hagis fet un somriure més provocatiu, amb més o menys consciència, però en el fons el que et reforça és la teva autoestima, no? De dir, hòstia, sóc visible en el món, estic aquí, no? Crec que a vegades és més això que no pas buscar a fer la traveta emocional o sentimental a la parella que puguis tenir.
0: Bé, doncs per què passa tot això de les microinfidelitats? Mm-hmm. Què ens porta a les persones, mm-hmm. Ruth, a buscar o a tenir aquest tipus d'actitud que, mm-hmm. si bé no acaben amb una infidelitat explícita, depèn què entenguem per infidelitat, sí que hi ha gent que necessita aquesta adrenalina o, mm-hmm. que té ganes de tenir, mm-hmm. com aquestes microrelacions paral·leles d'alguna manera.
1: Mm-hmm. Mira, com hem escoltat en aquest últim testimoni, per exemple, no, aquí es veu clar, doncs, una persona que està manifestant, no sé si és, no cal li hagi passat a ella, però ho està, mm-hmm. manifestant, una persona potser amb una autoestima fràgil o una necessitat de validació externa, no? Perquè al final, quan un està bé amb un mateix, i és així, això no és una frase bonica, és la realitat, quan tu estàs bé amb tu mateix, no necessites buscar aquesta sensació de que agrades als altres, i per tant no és d'aquest filtreig, no? Que després el pots considerar micro, macro o el que tu vulguis. Uh-huh. Va, llavors va molt per aquí a nivell psicològic, aquesta necessitat de validació externa i de treballar aquesta autoestima que potser està una mica fràgil, perquè al final, no, el que estàs amb això també és com trencant aquesta confiança amb el teu vincle i amb tu mateixa, no? De dir, jo puc sostenir una relació sincera, no? O haig d'estar validant-me amb aquestes microsituacions, no?
0: I pot haver ganes de boicotejar-se un mateix, mm. o una relació estable també amb aquest, mm. tipus d'actituds,
1: falta de compromís,
0: per exemple?
1: Falta de compromís. O sigui, persones que realment el compromís els hi fa vertigen, pànic, com li vulguis dir. I llavors és una manera d'auto-boicotejar la relació, també. De dir, bueno, si no acabo de ser totalment sincer o transparent, ja estic definint que un compromís sa i potent i de confiança no va amb mi, no? Llavors, és molt inconscient, realment. Vull dir, la gent que ho fa, aquestes petites coses, no és, com ha dit el testimoni, no? Ella no és en si des de destrossar la relació, però, uh-huh. bueno, la pots anar destrossant, exacte, no? I, bueno, el que hem dit, la cerca de dopamina també és un tema que sí que ens afecta, perquè la novetat ens enganxa i al final, doncs, estar amb algú nou, filtrejar, pot donar aquesta dosis d'alegria, no?
0: I hi ha diferències entre diferents generacions? No sé si, mm-hmm. la consulta ho has vist, mm-hmm. doncs, per exemple, de les persones, dels baby boomers, no? Aquella, mm-hmm. gent que ara té 60 anys, els que, mm-hmm. són millennials o la generació Z. Mm-hmm. Hi ha diferents maneres de relacionar-se, sí. i els micro... el microcheating aquest, eh?
1: D'acceptar-ho més o menys, no?
0: Acceptar-ho més o menys i de fer-ho d'una manera o d'una altra. No, uh-huh. sé si potser gent més gran és una qüestió a vegades més física, no? De flirtejar, uh-huh. amb alguna persona que coneixes, les altres a través de les xarxes. Hi ha diferències? Sí. S'accepta millor, s'accepta,
1: sí.
0: pitjor?
1: Aviam, el que bastant des de sentit comú també no és veure que generacions anteriors a la Z, diguem, no, més actuals, les actuals, diguem que són l'era digital. Llavors, tenen aquesta facilitat de cors, fueguitos, no sé què, saps? Els emojis que vulguis. És com tan automàtic i tan fàcil que al final és molt fàcil que pràcticament la majoria caiguin en aquest embolic, no? Mm-hmm. Però generacions anteriors que no estem tan ficades, no, amb el que és l'era digital, doncs sí que els paràmetres estan com més definits i entenen més... No, no. Si tinc una relació... sincera i de confiança, no puc estar enviant-li cors a algú, perquè un cor, al final, què significa? Que m'agrada això, no? O sigui, uh-huh. l'emoji d'un cor és m'agrada, llavors. Diguem que generacions anteriors a les actuals poden tenir-ho més definit i més clar.
0: I què seria una red flag? Allò que diem, uh-huh. això ja no és una uh-huh. microinfidelitat, això ja és passar-se de la línia.
1: Uh-huh. Passar-se de la línia, com dius tu, al final és quins acords, no, com a parella prenem a l'hora de dir com és la nostra relació i la confiança, quan es trenca i quan no es trenca.
0: Clar, que possiblement m'imagino que moltes parelles no han tingut aquesta
1: aquí,
0: conversa, no?
1: Aquí és el problema, no? Que moltes vegades la conversa la tenen a posterior d'haver-se ferit, val? Llavors, quan un ja s'ha ferit, aquesta ferida està oberta i la confiança, no, cap a l'altre, i la teva pròpia autoestima es veu molt tocada, perquè dius, ostres, com puc tornar a confiar en tu? I sobretot, com és que t'haig d'explicar que això em pot fer mal? No, que això m'ha fet mal, perquè ja ho has fet, no? Per això jo sempre dic que és important, encara que sembli algo com molt, no sé, banal haver-ho de parlar, però no ho és, o sigui, realment és important. Crear límits i acords en les parelles abans de que passin coses ens evita, doncs, molts problemes posteriors.
5: Això seria una manera per prevenir aquestes microinfidelitats. És a dir, quan tu tens una parella, una relació sentimental estable, de posar aquests límits, no? Tenir una conversa, de dir, escolta'm, a mi això no m'agradaria que m'ho fessin, no? Jo fins aquí puc entendre que entra dins de les relacions personals i que entra la normalitat, però això, això i això a mi em fereix i a mi no m'agrada. És una manera de prevenir-ho o no n'hi ha? No ho sé.
1: Sí, mira, és tan fàcil com pensar. Quan tu tens un dubte de dir això, ho puc fer o no ho puc fer? Has de pensar, això suma o resta la meva relació? Això farà que la meva relació, la confiança pesi més, hi hagi més intimitat emocional, més connexió, o al revés, ens allunyarà? Val, i aquesta és la pregunta clau. Ja no és només a mi això m'agradaria o no, sinó pensant en el vincle. Val? En dir, això suma o resta en la nostra relació fer alguna cosa així? Jo consulta, per exemple, va venir una parella que ella, vull dir, venien molt tocats emocionalment, perquè ell durant molt de temps sostingut al principi de la relació, li donava likes a Instagram a tot de noies que... però noies que no és que estiguessin recomanant un llibre o un viatge, no, no, noies doncs, que estaven doncs, amb poca roba, insinuant-se, moviments, val? Balls, tal, i ella no ho entenia, deia, a veure, si sóc, vull dir, a mi això em fereix, no? I ella li va estar dient durant molt de temps, això no vull que m'ho facis, i ell no ho entenia. Deia que ho feia de manera automàtica.
5: Perquè eren punts de partida diferents, no? Possiblement, perquè el que ofereix un pot ser que no ofereixi un altre.
1: Clar, i la noia...
5: Com s'arriba aquí?
1: Sí, la noia manifestava a més això, deia, em fa més mal que jo et digui que això... Haver-te de dir que això em fa mal, vull dir que no estiguem en el mateix punt, que en si el que estàs fent. No, que no reaccionis, ostres, és veritat, això no ho hauria de fer, no? Al final el noi se'n va donar compte, però va trigar, eh? Ho tenia ell molt clar, que per ell això no era fer res.
5: Consells. Quins consells donaries a les parelles? Perquè al final això és quan un té una relació amb una altra persona, en el format que sigui.

0: el cor també, no?, sobre el que ens està dient la nostra parella. Després, valorar també si aquests límits que estem posant, no?, cadascú de manera individual, formen part d'una realitat, d'algú que està passant, o d'una ferida que jo ja tinc, perquè anteriorment potser m'han fet mal a la meva vida ja.
1: Una parella anterior, exacte, per exemple, o una relació anterior, sí, familiar, la que
0: exacte,
1: sigui.
0: No té per què ser una relació íntima de parella, vull dir, poden haver fet mal, poden haver trencat la confiança des de casa, els teus pares, una amiga, un germà, i tot això al final són ferides que queden obertes, i quan, no?, d'alguna manera el teu cos i la teva ment es posen alerta quan veus coses que et poden tornar a revocar en aquest dolor. Va? Llavors també has de veure si aquesta... Bueno, si és un tema d'autoestima teva, no?, de dolor, de ferida oberta, o realment la persona que tens al costat està fent alguna cosa que no t'agrada. I, escolta'm, si és un tema d'autoestima teva, també és bonic i necessari parlar-ho amb la teva parella. Jo tinc aquest problema, a mi em va passar això i em van fer això. I amb això m'ho haig de treballar, bla, bla, bla, però que ho sàpigues, no? Perquè això és el que diem, doncs, tenir una mica d'empatia, no?, amb la persona amb la que estàs, que és el més important.
1: Per tant, comunicar-nos, fer aquest examen d'autoconsciència per saber si som nosaltres o és l'altra persona, i si sols no tenim les eines, doncs sempre et podem venir a buscar. No?
0: Sí,
1: podem buscar ajuda. Rut, on et trobarem si necessitem ajuda en la nostra relació de parella?
0: Bueno, podeu escriure al meu telèfon al 671-57033. Tinc el despatxet aquí a Sant Cugat també, vull dir que podeu venir a fer-me una visita. I si no, seguint escoltant a la ràdio, que parlem moltes coses interessants que jo crec que també poden ajudar a fer-nos reflexionar.
1: Et poden seguir també a través d'Instagram,
0: és veritat, sí, sí,
1: a canals barra baixa Psico, on et veuran, t'explicaran consells i també es poden posar en contacte amb tu a través d'aquest canal.
0: I tant.
1: Ruth, moltes gràcies.
0: A tu,
1: ja tenim més clar que són això dels micromasclismes.
0: Sí.
1: Ja veurem...
0: Microinfidelitats. Qui el diu?
1: Això ja seria un altre tema, els micromasclismes. Les microinfidelitats, que cadascú de ser així, si són micro, si són macro,
0: o si no són
1: si,
0: res,
1: si no són
0: i cadascú està content amb això i ja està.
1: Moltes gràcies,
0: Ruth. Molt bé,
1: Ruth.
0: A tu.

0: benvinguts i benvingudes a la secció Per tu del programa Faves Comptades de Ràdio Sant Cugat. Som un grup de persones del Centre Ocupacional del Taller Jeroni Moragues de Sant Cugat i cada mes ens agrada portar-vos una selecció de temes d'actualitat, cultura i reflexió que ens afecten a tots. Avui us hem preparat una edició variada, amb molts temes interessants, com sempre amb el nostre toc especial. Entre els temes d'avui tenim 40 anys de Txernòbil, funicular de Montjuïc, judici a Jordi Pujol, Sant Jordi, eclipsi solar total, actualitat Barça i concert de l'último de la fila. Vinga, comencem, Marc. Què ens expliques dels 40 anys de Txernòbil?
1: El 26 d'abril de 1986, durant una prova de seguretat del reactor número 4 de la central, situada a uns 130 quilòmetres de Kiev, una fallada en el sistema i un disseny defectuós van provocar una explosió que va soltar a l'atmosfera una quantitat de radiació equivalent a centenars de càmera de bombes atòmiques. Les conseqüències es van escampar per més de 200.000 quilòmetres quadrats i van obligar a evacuar poblacions senceres com la ciutat de Pripyat, on vivien unes 50.000 persones. 40 anys després, la xifra de víctimes continua sent objecte de debat amb estimacions que oscil·len entre milers i desenes de milers

0: de morts. El rector accidentat el van segellar amb una caixa de formigó i acer, reforçada després amb una nova estructura de seguretat. Així i tot, el risc persisteix. Un dron rus va caure en aquesta protecció al febrer de l'any passat i encara no l'han reparat completament. Organitzacions com Greenpeace alerten que hi ha perill de fugues radioactives i adverteixen que un eventual enfrontament militar podria desencadenar un nou accident. La central de Txernòbil va ser, de fet, una data primera objectius de les forces russes en la invasió d'Ucraïna, que la van ocupar durant setmanes abans de retirar-se. 40 anys després de la tragèdia, el record de la catàstrofe conviu amb una amenaça que torna a posar en alerta la comunitat internacional.
1: Gràcies, Marc. Roger, ja tenim el funicular de Montjuïc en marxa.
2: El transport per cable entre Paral·lel i el peu del telefèric va reobrir el dilluns 13 amb l'horari i freqüència habituals. Les obres que ha dut al terme l'Ajuntament de Barcelona, el col·lector d'aigües de Vila i Vilà, i eren necessàries per millorar el drenatge pluvial de l'Avinguda Paral·lel i la Ronda de Sant Pau i el carrer Vilà i Vilà, i evitar així inundacions a la part baixa del poble sec. El nou tub col·lector s'ha instal·lat soterrat al carrer Vilà i Vilà entre la plaça de la Vella d'Urita i el carrer de Palau d'Alles. L'obra és una de les principals infraestructures del Pla Clima i dona continuïtat als trams que ja es van executar l'any 2014 i el 2020. Aquests treballs predominen incompatibles amb la prestació del servei dels funiculars que ja que han comportat la demolició i la reconstrucció del passadís d'accés des de l'estació de metro Paral·lel L2 i L3 i el desviament de la majoria de serveis existents. Això impedia l'accés de passatgers al transport per Caprià. L'aturada també s'ha aprofitat per fer les tasques de manteniment anul·lat del funicular que cada any obliguen a aturar el servei durant un mes. Mentre ha durat el tall de serviabilitat, un servei de bus llançadora entre Paral·lel i el parc de Montjuïc, el funicular transporta més de 3.000 passatgers diaris.
1: Gràcies, Roger. Lalo, què nos cuentas del juicio a Jordi Pujol?
3: El tribunal excluyó a Jordi Pujol el pasado lunes 27 de abril del juicio por motivos de salud y no tendrá que declarar. Médicos forenses le han examinado y el tribunal ha dictaminado que no está en condiciones físicas y mentales de declarar ni asumir los cargos por los cuales le piden 9 años de prisión. El tribunal que juzga la familia Pujol ha acordado que dejan fuera de la causa al expresidente Jordi Pujol y Soleil, delante de la imposibilidad de comparecer con plenitud de conocimientos y posibilidades. Por lo tanto, Pujol no tendrá que declarar en el juicio por la fortuna familiar en Andorra, que se ha retomado este pasado lunes 27 con las declaraciones de los acusados. El magistrado José Ricardo de Prada ha anunciado la decisión al inicio de la sesión después que el forense de la Audiencia Nacional haya examinado Jordi Pujol, que se ha trasladado en coche a Madrid. Los tres magistrados también han hecho una entrevista con el expresidente. Según de Prada, el tribunal tenía un especialísimo interés en establecer una conversación con Pujol.
1: Gràcies, Lalo. Joan, quina curiositat ens portes de Sant Jordi?
4: Avui, com fa poquet que va ser Sant Jordi, us portem una curiositat que segurament molta gent no sap. Com sabeu, a Sant Jordi hi ha roses per tot arreu i molta gent pensa que totes són d'aquí. Però la veritat és que la majoria de roses venen de països com Colòmbia i l'Equador, el 80%. Fa 40 anys, tota la producció es concentrava a la comarca del Maresme. Avui en sobreviu tan sols un productor. I per què passa això? Doncs perquè el dia de Sant Jordi es venen tantíssimes roses que no n'hi ha prou per a tothom. A més, en aquests països el clima és perfecte per cultivar roses tot l'any. I això fa que es puguin produir moltes més i a un cost més baix. Fer roses aquí és més complicat i més car, perquè es necessita més aigua, més feina i moltes vegades hivernacles especials. Tot i així, la tradició de Sant Jordi continua sent una tradició catalana i és un dia molt especial i únic on es regalen roses i llibres a la gent que estimem.
1: Gràcies, Joan. Estela, ¿tendremos un eclipse solar en pocos meses?
5: El 2 de agosto tendremos la cita histórica. Un eclipse solar total. Y usará la península de oeste a este. Y nos ofrecerá un espectáculo en pocas veces fuego bello. De hecho, la última vez fue en el 1812. Dice, será igual durante las últimas horas de luz del día. Por lo que hay que elegir muy bien el lugar de la observación para poder disfrutarlo. España, junto con Islandia y Groenlandia, será uno de los pocos lugares del mundo donde se podrá verse de forma completa.
1: Gracias, Estela. Xavi, ¿qué ens portes del Barça?
6: El passat diumenge 3 de maig va jugar el Barça femení la semifinal de la Champions al Camp Nou contra el Bayern de Múnich. Va guanyar l'equip blaugrana 4-2 i es va poder classificar per la final que es jugarà a Oslo, Noruega. El dia 23 de maig. El rival serà l'Olímpic de Lió. Les blaugranes ja són també campiones de Lliga. Per l'altra banda, l'equip masculí del Barça jugarà diumenge 10 de maig al Camp Nou contra el Real Madrid. Si l'equip de Hansi Flick guanya, es proclamarà campió de Lliga.
1: Gràcies, Xavi. Doncs a veure si som campions aquest diumenge. Mestre, hem tingut concert aquesta setmana de l'Estadi Olímpic, no?
7: L'Estadi Olímpic Lluís Companys ha rebut aquesta setmana la tornada de l'último de la fila als escenaris amb un públic entregat. Van ser diumenge, dia 3, i dijous, dia 7. Ha fet dos concerts a Barcelona, dels 12 que conformen la seva gira de retorn després de gairebé 30 anys de l'última que vam fer junts. Manolo García, Quimi Portet i la resta del grup. Han sumat més de 20 cançons, entre elles Huesos, Disneylandia, Aviones Plateados, Mar Antiguo, Cuando el mar te tenga, Insurrección, Como un burro amarrado en la puerta del baile, Sara, Querida, Milagros, davant d'unes 50.000 persones.
3: Y hasta aquí nuestro programa. Os esperamos con ilusión dentro de un mes. Muchas gracias a todos y feliz fin de semana.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Hola, hola, salutacions a tothom i benvinguts a un nou episodi del Menja't la vida. Avui amb un presentador diferent, perquè qui us saluda és l'Arnau Vilà, això sí, amb la convidada de sempre, la nostra convidada de confiança, Naila Martínez, My Nutritionist, la qual ja la tenim aquí amb nosaltres. Naila, benvinguda un cop més al Menja't la vida.
2: Moltíssimes gràcies, Arnau, un plaer.
1: Avui, de què parlarem? Perquè crec que parlarem d'una cosa que crec que serà tendència aquest de 2006, així que, Naila, introdueix-nos.
2: Doncs sí, que parlem de tendència, sembla que parlem de moda, de vestir, però no, amb l'alimentació també hi ha tendències, sí. I avui parlarem de la fibra, perquè sembla ser que serà un d'aquests ingredients estrella en molts dels productes que trobarem al supermercat. Ja portem parlant, perdona, Arnau,
1: sí.
2: Que portem parlant molts mesos, no?, amb la Pili de la proteïna, de tots aquests productes que trobem enriquits en proteïna, doncs sembla ser que aquest any 2026 la fibra s'hi suma.
1: I t'he de fer aquesta pregunta de per què es posa de moda o per què s'hi posarà, és perquè potser ens n'hem donat compte, tant nosaltres com a societat, com diferents empreses gastronòmiques, de què faltava a la dieta, o perquè s'ha de distribuir, s'ha de vendre, com... Per què serà tendència? Explica'ns una mica.
2: A veure, hem de tenir en compte que sí que és cert que la població estem prenent la meitat de proteïna, de fibra alimentària que necessitem, val? Ens n'hem adonat que és important. Hi ha una altra tendència, bueno, que no és tendència, però hi ha un tema que amb nutrició, amb alimentació s'està estudiant ja des de fa uns anys i que realment hem sentit parlar, que és la nostra microbiota, i que és important, doncs, afegir aliments que portin probiòtics i prebiòtics per, doncs, enriquir aquesta microbiota, no? I que cada cop, doncs, sigui millor. I la fibra també té un paper molt important, i és per això que, com que cada cop més la població està més interessada en, o es preocupa més per aquesta microbiota, doncs la indústria, com sempre, el que fa és buscar, no?, d'en quina forma pot enriquir els seus productes, doncs, perquè per al final és una publicitat també.
1: Fantàstic. Ja tenim la introducció, però ara necessitem saber una mica què és la fibra, és a dir, un bacteri físicament, què és la fibra?
2: No, la fibra no és un bacteri, és una part dels aliments, és un hidrat de carboni realment, el que passa que està present en els aliments d'origen vegetal i que el nostre cos no pot digerir, però que és clau per la nostra salut, perquè qui digereix aquesta fibra i en qui ajuda aquesta fibra, doncs és a les bones bactèries del nostre intestí, com dic, però també ens ajuda a regular el trànsit intestinal. Té un punt favorable també en donar-nos més sacietat i a regular la nostra sensació de gana, per tant també, doncs, ens ajuda al llarg del dia a controlar millor les nostres ingestes segons el que necessitem, i també està relacionat amb una reducció del colesterol sanguini i del risc de diabetis, o sigui, de reducció del risc de diabetis, per tant, doncs, és un nutrient clau en la nostra alimentació.
1: Clau, o sigui, ho té tot, és com si diguessis allí del todo en uno, de forma saludable o beneficiària pel cos. Naila, de quins aliments així més quotidians podrien ser rics en fibra? O que l'oient digui, mira, doncs puc anar al supermercat a agafar això mateix i vull consumir fibra.
2: Exacte, no ens hem de deixar guiar per aquestes tendències de la indústria, ni anar a comprar aliments enriquits, sinó que hem de comprar aquells aliments que poden formar part de la nostra alimentació i que porten aquesta fibra, no? Com poden ser, doncs, els cereals integrals, la fruita, les llegums, les verdures, és a dir, tots aquells aliments d'origen vegetal, que és on està la fibra.
1: Vale.
2: Per tant, quines serien les idees fàcils per incorporar? Per exemple, cereals que utilitzem o que mengem diàriament, però en la seva versió integral. Estic parlant no només dels cereals d'esmorzar, com pot ser una civada, uns flocs de civada que són integrals, sinó el pa, la pasta, l'arròs, és a dir, aquells aliments rics en hidrats de carboni, aquells farinacis que consumim diàriament, doncs, que siguin la seva versió integral. I com ho sabem que és la seva versió integral? Doncs a l'etiqueta ens hem de fixar en que on hi ha el llistat d'ingredients, el cereal que està com a principal, no? Si estem parlant, per exemple, d'uns macarrons, doncs la farina de blat que s'ha utilitzat hi hauria de dir farina de blat integral o farina de qualsevol altre cereal.
1: Vale.
2: Per tant, important, doncs, afegir això. Després, augmentar el consum de llegums fins a 2-3 cops per setmana, i ja per als pro, doncs, pujar els 3-4 cops. I amb això vull fer un matís, val?
1: Vinga.
2: Per què? perquè hem dit que la gran majoria de població consumeix la meitat de fibra de la que realment necessita. No podem ara, d'aquí a demà, seguir aquestes recomanacions que us estic donant. Per què? Perquè el consum de fibra serà excessiu i el nostre sistema digestiu no està acostumat a aquesta quantitat de fibra. Per tant, podem tenir problemes digestius més que beneficis d'entrada. Per tant, l'adaptació a incloure o a incorporar més fibra diàriament doncs ha de ser progressiva. Per tant, torno a comentar. Sí. Farinacis integrals, llegums, 2-3 cops per setmana, verdures almenys 2 cops al dia i fruites 3 cops al dia, val? Amb això arribaríem a la quantitat de fibra que necessitem, però no ho canvieu d'avui a demà, trieu ni una. Si no esteu consumint fruita, doncs la recomanació és que comenceu per la fruita, incorporar fruita diàriament, no? I un cop veiem que estem habituats i que a més no tinc cap problema ni cap molèstia digestiva, doncs aniré a augmentar les llegums, per exemple. Però no ho fem de cop, perquè si no després tindrem molèsties, sobretot amb les llegums. I la recomanació amb les llegums també és no començar amb un plat sencer, no dir, mira, doncs ara jo gairebé no menjo mai llegums, doncs ara demà faré un plat enorme de llenties. No. Podem començar com a guarnicions.
1: Vale, a poc a poc. Deixa'm fer un break, Naila, quan has dit amb molèsties, et refereixes a males digestions o...
2: Sí, notar més gasos o la panxa, doncs, que hi ha una distensió abdominal, no? O que les femtes canvien de textura, doncs si hem canviat, si hem començat a incorporar molta més quantitat de fibra i apareixen aquestes molèsties, doncs la meva recomanació és reduir la fibra i anar-la incorporant poquet a poquet. Ho dic també, Arnau, perquè estem al gener i molta gent s'ha proposat millorar la seva alimentació.
1: Hi ha propòsits.
2: Clar, i probablement ha augmentat el consum de fruites i verdures, perquè és un dels propòsits que ens solem fer quan volem millorar la nostra alimentació. I llavors comencen a aparèixer aquestes molèsties gàstriques, i és perquè si passem de no menjar pràcticament res de verdures o fruites a menjar-ne diàriament, doncs poden aparèixer aquestes molèsties.
1: Fantàstic. El que també m'agradaria saber, és a dir, posant en casos reals, és a dir, una persona com ho sabria si està baixa de fibra o si n'hi necessita, més enllà d'evidentment doncs, anar al metge?
2: Doncs molt fàcilment, si no esteu menjant farinacis integrals, no esteu menjant 2-3 cops llegums a la setmana, no mengeu verdures, hortalisses i fruites diàriament, us falta fibra.
1: Mira, directe, ja tenim el diagnòstic. Perfecte, doncs mira, aquí cadascú ja sap el que menja, ja sap quan li caldrà. Per anar tancant, Naila, arribem al final, però abans t'he de fer aquesta pregunta perquè m'han xivat que ara hi ha moltes multinacionals o grans empreses, no direm noms, però sí que hi ha unes quantes, que estan incorporant la fibra dins dels seus productes, és així, no?
2: És així, és aquesta tendència que hi haurà aquest 2026 i que començarem a veure els lineals del supermercat, i la meva recomanació és que tinguem criteri, que no ens deixem endur per aquests missatges, aquestes declaracions nutricionals, no?, de conté més fibra, doncs perquè al final el que hem de veure és la base d'aquest producte, no? Perquè no per posar-hi fibra taparem tots aquells altres ingredients que contenen aquests productes de base.
1: Fantàstic, doncs mira, crec que amb això tanquem aquest Menja't la Vida amb la Naila Martínez, My Nutritionist. Ja ho sabeu, podeu anar a l'Instagram @mynutritionist, que allí doncs, Naila, dones molts més consells i la veritat és que no et va gens malament.
2: No, la veritat és que jo m'ho passo bé. He de dir que ho faig de forma totalment desinteressada, que m'agrada molt ajudar la població, i que qualsevol dubte que tingueu doncs em podeu preguntar, i si no, aprendreu moltíssimes coses del que publico i del que em pregunta la gent també.
1: Fantàstic. Doncs com diem, a Instagram, @my_nutritionist, Naila Martínez, My Nutritionist. Moltes gràcies per aquest Menja't la Vida, per les noves tendències. Seguirem pendents, tant de bo quan acabi l'any. Et siguem tenir aquí al Menja't la Vida i ens dius com ha anat aquest any de fibra, aquest 2026, perquè moltes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres. Adéu-siau.

0: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.
1: Grans poetes musicats per grans cantants. De poemes i cançons amb Jaume Escala.
2: Antonio Machado Ruiz va néixer a Sevilla el 1875 i va morir a Colliure el 1939. Va ser un destacat poeta intel·lectual espanyol de la generació del 98, molt conegut per la seva poesia intimista i de paisatge, com per exemple va ser Soledades i Campos de Castilla. Va morir a l'exili, a la Catalunya Nord, poc abans d'acabar la Guerra Civil. És un dels poetes, també, del que ja hem parlat algunes vegades i que, evidentment, per la seva extensa i gran obra, continuarem parlant. Hem escoltat la poesia que està en el disc de les cançons de Machado, interpretada per el Joan Manuel Serrat, Todo pasa y todo queda, el famós Cantares. Ara recitarem primer el poema Yo voy soñando caminos, però després escoltarem una versió musicada i interpretada per el cantant argentí Alberto Cortés. Yo voy soñando caminos. Yo voy soñando caminos de la tarde. Las colinas doradas, los verdes pinos, las polvorientas encinas. ¿A dónde el camino irá? Yo voy cantando, viajero, a lo largo del sendero. La tarde cayendo está. En el corazón tenía la espina de una pasión. Logré arrancármela un día. Ya no siento el corazón. Y todo el campo un momento se queda mudo y sombrío, meditando. Suena el viento en los álamos del río. La tarde más se oscurece y el camino se serpea y débilmente blanquea, se enturbia y desaparece. Mi cantar vuelve a plañir, aguda espina dorada. ¿Quién te volviera a sentir en el corazón clavada?

0: Ràdio en Samarreta. Els millors programes per tornar a escoltar aquest estiu a Ràdio Sant Cugat. També a www.cugat.cat.
1: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Fisioteràpia i dependència.
3: La fisioteràpia juga un paper clau en la millora de la qualitat de vida de les persones amb dependència. A través d'exercicis adaptats i tècniques terapèutiques es pot augmentar la mobilitat, la força i l'autonomia d'aquests pacients. Això permet una major independència en les activitats diàries i una millor participació en la vida de la comunitat.
1: Salut activa.
4: Doncs te'n sents com una persona gran, com si ets un cuidador d'una persona gran. És molt important que aquesta persona, per ser més independent i per poder fer les activitats de la vida diària, es pugui moure's, no?, o fer exercici. Nosaltres, com a fisioterapeutes, el que recomanem més és fer un petit treball de força que això ens ajudarà molt al nostre dia a dia. Uns exemples d'exercicis, per exemple, podria ser assentats en una cadira, fer un estirament de la cama, com si féssim una extensió de la cama, i tornar. Llavors, també, per exemple, amb braços, assentats a la cadira, fem unes peses de cadascú amb el seu pes, el que necessiti, i aixequem els braços amunt i baixem. Això ho podem combinar aguantant el moviment, o sigui, estant quiets estirant la cama, per exemple, o aguantant amb els braços amunt. I a partir d'aquí, també és molt important fer un bon treball respiratori mentre fem exercici, i això ens ajudarà molt a les nostres activitats de la vida diària.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Latina Forest. El càncer de pell és el tumor més freqüent a Catalunya, amb una incidència que ha augmentat un 40% en els últims anys. Els especialistes estimen que fins al 50% de les persones majors de 65 anys patiran algun tipus de càncer de pell al llarg de la seva vida. Tot i això, és un dels càncers més prevenibles i un dels que ofereix millors perspectives de tractament quan es detecta a temps. Per aquest motiu, el doctor Alejandro Lobato, dermatòleg a l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa, insisteix en la necessitat de vigilar regularment l'estat de la pell i les pigues i consultar un especialista davant de qualsevol senyal d'alerta. Més del 80% dels casos de càncer de pell es podrien evitar amb bons hàbits. Les recomanacions bàsiques inclouen evitar el sol en les hores centrals del dia, utilitzar protecció física com barrets, ulleres i roba i posar-se protector solar de factor 50. Aquests bons hàbits són clau, especialment durant la infància i l'adolescència, etapes en què la pell és més vulnerable. Lobato recorda en què la pell té memòria i que l'exposició acumulada al sol, especialment durant la infància, incideix directament en el desenvolupament de futures lesions. Tant és així que es calcula que fins a un 25% de la radiació ultraviolada que rebem al llarg de la vida s'acumula abans dels 20 anys. Les vacances són sinònim de desconnexió, noves experiències i canvis d'hàbits, però mentre la ment s'adapta al descans, hi ha una part del cos que també es veu afectada de manera molt directa, l'intestí. Inflor abdominal, gasos, digestió pesada o restrenyiment són símptomes habituals durant els viatges i no sempre tenen a veure amb un àpat concret que ens hagi pogut causar una indigestió. Segons explica la nutricionista i PNI Berta Martínez Bertran, l'explicació és més complexa i està estretament relacionada amb la microbiota intestinal, la sistema de microorganismes que habita el nostre intestí i que juga un paper clau en la digestió i el sistema immunitari. Més enllà de l'alimentació, hi ha petits gestos que poden ajudar a reduir les molèsties digestives durant els viatges. Caminar després dels àpats afavoreix la digestió i el moviment intestinal, mentre que mantenir aliments familiars a la dieta ajuda a la microbiota a adaptar-se millor als canvis. També recomana no començar les vacances amb excessos alimentaris, mantenir una bona hidratació i exposar-se a la llum natural del matí, un factor clau per regular el ritme circadians que influeixen en la digestió i el metabolisme. I abans d'acabar, us recomanem 5 platges amb encant que es troben a menys d'una hora de Sant Cugat perquè les pugueu visitar aquestes setmanes d'estiu. Es tracta de les platges del Baciot, a Caldes d'Estrac, la platja del Pont de Petroli a Badalona, la de les Moreres a Montgat, la de Sant Pol a Sant Pol de Mar i la de l'Home Mort a Sitges. Si en voleu saber més, ho podeu llegir al web de Cugat Media. I fins aquí les notícies.
0: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Bé, i què voleu fer aquests dies?
4: Anar a una piscina caribenya.
5: Dormir en un hotel del Far West.
6: Volar a llums d'un drac.
3: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
7: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
8: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
7: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
8: Perquè la teva salut és el nostre futur.
7: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Tema Joves del Present, motor de canvi. La Unipau ha celebrat aquest maig la quarta edició del Congrés de Joves per la Pau Arcadi Oliveres. Una cita que ha volgut reivindicar que les noves generacions no només són el futur, sinó que també són un agent clau de transformació. A partir de tallers, ponències i testimonis, la iniciativa ha marcat 3 dies de reflexió i aprenentatge amb alumnes de diversos centres educatius, 3 dels quals de Sant Cugat. Per parlar-ne ens acompanya la Juliana Sotelo, coordinadora del projecte educatiu de la Unipau. Molt bon dia, Juliana, ben tornada.
1: Bon dia, moltes gràcies.
0: I tenim també 3 alumnes que han format part d'aquest congrés. Són la Rita Cruces, ella és alumna de l'Institut Joaquim Alpla Ferreres. Molt bon dia, Rita.
2: Bon dia.
0: I el Pau Quadros, alumne de l'Avens, i la Urgell Gamissans, alumna de l'Escola Avens. Molt bon dia, benvinguts.
3: Bon dia, moltes gràcies.
0: T'ha dit bé el cognom?
2: Sí.
0: Sí?
2: Sí, sí.
0: Tenia el dubte. El congrés de Joves per la Pau Arcadi Oliveres, ho dèiem ara, Juliana, arriba ja a la quarta edició. Explica'ns una mica, per posar en context a la nostra audiència, com va néixer aquesta iniciativa i quin és l'objectiu que persegueix.
1: Bien, pues cómo nace la iniciativa es como todo el proceso, digamos, de darle continuidad al proyecto educativo que tenemos en Unipau. Tenemos diferentes proyectos donde trabajamos con institutos, sobre todo con jóvenes de tercero, cuarto de la ESO, y había como una necesidad de poder encontrar un espacio donde pudiésemos reunirnos, ¿no?, con todos estos jóvenes con los que hacemos estos diferentes proyectos, y que fuese un espacio de intercambio donde el eje central sea pues la construcción de paz. Entonces, desde allí, desde ese punto, ¿no?, como desde ese espacio de intercambio y de compartir, surge la idea de hacer el Congreso de Jóvenes por la Paz Arcadi Oliveres, que obviamente tiene el nombre de Arcadi, que es uno de los fundadores de Unipau, y es uno de nuestros grandes referentes, que también siempre nos recordaba la importància del paper de los jóvenes en tots estos temes de construcció de paz.
0: Uh-huh. El Congrés porta el nom d'Arcadi Oliveres, jo crec que gairebé no necessita presentació, no? Aquest activista, economista i pacifista, fa 5 anys que va marxar, de fet es va fer un acte d'homenatge fa molt poquet a la Unió per recordar la seva figura i el seu llegat. És important també conservar el llegat precisament de l'Arcadi i acostar-lo a la gent jove amb aquest missatge tan potent que ell tenia de l'educació, no?, de la necessitat de tenir una educació de qualitat amb els pilars que ell sempre defensava. És un homenatge, d'alguna manera, també de la Unipau a l'Arcadi.
1: Totalmente. Y es una forma de que su memoria también siga presente en todos nosotros y también en las personas, así como tú lo decías, las personas más jóvenes que quizás no alcanzaron a vivir como toda esta época en la que Arcadi hacía estas famosas charradas, ¿no?, estas charlas que hacía en las universidades, en el espacio público, etcétera. Entonces es poder acercar también este legado que nos deja Arcadi, que es un legado vivo, y eso es lo que
0: més
1: queremos
0: que mai
1: mantener. Así es. Así es.
0: ¿Cómo ha evolucionado el Congrés ya arribant a esta quarta edició? ¿Hi ha hagut molt canvi?
1: Bueno, yo creo que sí. O sea, tenemos algunos cambios que son interesantes. Uno de ellos es el hecho de que las 2 últimas ediciones las hemos hecho en 2 municipios. Iniciamos en San Cugat, haciendo solamente la edición en San Cugat con diferentes institutos. Y luego se nos dio la posibilidad de poder hacer también una jornada entera del Congreso en Rubí. Y entonces esto ha sido también muy potente porque nos ha permitido estar en diferentes municipios y también poder llevar institutos a estos lugares también, ¿no?, para que conozcan otras uh-huh. realidades, otras formas, etcétera. Y yo creo que este ha sido como uno de los grandes cambios. Iniciamos también con una sola jornada. Nuestra primera edición fue una jornada, un día.
0: Casal Torreblanca, si no recuerdo yo.
1: A Casal Torreblanca, así es. Y ahora estamos 3 días completos, ¿no? Entonces, la verdad que estamos muy contentas. Cada vez tenemos más participación de jóvenes. De hecho, este año nos quedamos un poquito cortas porque había muchos jóvenes y teníamos los talleres que no daban abasto. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa en la siguiente edición.
0: Estarem pendents d'aquesta cinquena, com la plantegeu. Cada any té un lema diferent al Congrés. Enguany heu decidit Joves del Present, motor de canvi. Per què heu volgut posar l'accent en aquesta idea?
1: Bueno, realmente, si te cuento, no fuimos nosotras. Fueron los mismos jóvenes. Entonces, es algo que también hace parte del objetivo del Congreso, y es que sea un espacio que es organizado por y para los jóvenes. Nosotras, digamos, que ofrecemos un acompañamiento, pero la idea es que sean ellos, desde un trabajo bastante autónomo, donde tomen diferentes decisiones. Una de las decisiones que toman, ellos se dividen en comisiones. Está la comisión de comunicación, Comisión de Organización y de Dinamización, y ellos deciden el nombre del Congreso. Diseñan el cartel también. Entonces hay diferentes tareas donde ellos empiezan a tomar también decisiones y hacerse cargo, ser responsables de estas tareas. Entonces son ellos. Fue el Instituto Avens el que eligió el nombre.
0: El Pau està a la Comissió de Comunicació, ara dic de memòria, eh?
2: Sí, sí.
0: I tots heu format part de l'organització d'aquest quart congrés de joves. Us identifica aquest lema, que l'heu triat vosaltres, per tant entenc que sí. Per què us ha portat a triar-lo i voler-lo elevar?
2: Realment podrem canviar les coses, podrem fer, no, el que fa la gent gran ara, i podrem aprendre dels errors que es cometen ara, dels errors que es van cometre en el passat. I llavors crec que és important joves com a motor de canvi, joves del present com a motor de canvi, perquè realment tenim el poder a les nostres mans per canviar una societat que pot anar cap endavant o pot anar cap enrere, jo crec que és important que tots els joves vegin com es va cap endavant i com es va cap enrere. Agafar el tren que va en la direcció del futur, no en el passat.
0: Urgell, Rita.
3: Estic totalment d'acord. O sigui, jo penso que al final moltes vegades se centra tot en el que fa la generació que ara mateix té el poder, diguem-ne, i que al final nosaltres també és molt important que tinguem, pues, la nostra part de, pues, l'educació, i que puguem realment, pues, veure què és el que hem de fer nosaltres per portar el món cap a un lloc millor, i que no reculem enrere, com bé deia el Pau, per tal de poder avançar amb la nostra societat i poder tenir una societat més igualitària, amb menys racisme i tots aquests problemes que avui en dia són molt comuns.
0: Alguns dels valors que expliques els heu treballat bé en aquest quart congrés. No sé si teniu la sensació, Rita, que moltes vegades es parla de la joventut, no? Quan parlàvem abans d'entrar en directe, no? Quan escoltem la ràdio, obrim un diari o posem el Telenotícies, hi ha moltes notícies que fan referència al col·lectiu jove, però se'n parla des de l'adultesa, no? I no sé si teniu la sensació que poques vegades se'ls demana tenir una participació activa en aquesta presa de decisions, que sempre diguem, no, els joves seran els adults del demà, són el nostre futur. Parlem d'ells, però a vegades no els hi deixem participar d'una manera activa. No sé si anava una mica per aquí.
4: No sé com explicar-me, però sí. O sigui, és com més bé que nosaltres, si volem intentar fer coses i hem de pensar-les, hem de tenir ben planejat i després portar-les a fer-ho, però al final hi ha gent que ho impedeix.
0: A vegades això, no? Es parla pels altres i no se'ls deixa participar. Ara entrem en aquest congrés i en totes les temàtiques que heu abordat des del 20 al 22 de maig. Hi heu participat de la ciutat tres instituts, el Leonardo da Vinci, el Pai Ferreres, que tenim la Rita, i l'Avens, que tenim el Pau i l'Urgell. Però també, Juliana, el congrés també ofereix una part per als docents, no?, que són un pilar fonamental de la comunitat educativa. A més, els tenim ara reivindicant els seus drets i els drets dels alumnes en plena vaga. Falta incorporar pedagogies per la pau i la justícia global, potser en aquests plans d'educació a l'hora de formar aquests docents, i per això veieu també aquesta necessitat d'oferir aquests espais?
1: Absolutament. O sea, es como un sí rotundo. Yo creo que sí es muy necesario como generar estos espacios dentro del equipo docente, porque nos hemos encontrado, digamos, a lo largo de nuestro trabajo como entidad, que son temas donde hay grandes vacíos, ¿no? Donde a lo mejor el equipo docente siente un reto muy grande y no tiene muchos recursos para abordar este tipo de temas dentro de las aulas de clase. No saben cómo hacerlo, no saben desde dónde, cómo llegarle a los adolescentes, y sobre todo recursos, ¿no? Como que siento que hay una necesidad de poder tener estos recursos y de no llegar. No hay tanta carga. Los docentes tienen tanta carga en tantos niveles que yo creo que lo estamos viendo ahora con las vagas y todo lo que están pidiendo, todo lo que están solicitando, que este, que es un reto, que definitivamente es un reto de la actualidad, pues no consiguen llegar allí, ¿no? Entonces, la idea de ofrecer un espacio docente dentro del Congreso era poder tener también un espacio también de intercambio entre docentes, es decir, que puedan tener espacio para decir, bueno, y tú desde tu lugar, con la asignatura con la que trabajas, ¿cómo abordas este tema? no? Digamos, si és des de les
0: aquests
1: artes...
0: espais comunitaris, no?, que possiblement moltes vegades també falten.
1: Exactament, si és des de les artes, des de la ciència, des de les ciències socials, bueno, com s'aborda el racisme o com s'aborda la discriminació o la solidaritat, no? que són coses tan bàsiques, però que a la vegada moltes vegades pues no se consiguen treballar dentro de l'aula.
0: Uh-huh. Ens ho explicava la Juliana al principi, una de les parts fonamentals d'aquest congrés és que està organitzada pels propis joves. Els preguntava abans de començar si era la primera vegada o no que hi participàveu. Des de l'avenç m'havíeu dit que havíeu participat abans com a participants, diguéssim, no com a organitzadors com a enguany. Quin paper heu tingut vosaltres en aquest quart congrés?
2: Bueno, jo que he estat a la comissió de comunicació, m'he dedicat a fer entrevistes. Bueno, hem planejat una entrevista per una noia que va venir, que va fer una xerrada, que es diu Liam. Uh-huh. I bueno, hem planejat una entrevista, l'hem gravat, i el meu paper fonamentalment era gravar, bueno, fer l'entrevista, gravar i després editar un vídeo per fer un reel per pujar-lo a l'Instagram de la Unipau.
0: Uh-huh. Urgell.
3: Jo estava a la comissió de logística i bàsicament se centrava més en l'organització interna del congrés, i específicament el meu treball va ser crear un cartell interactiu a l'entrada perquè tots els joves aquells que anessin al congrés aquell dia doncs poguessin participar. La idea va ser amb coloms de la Pau que bàsicament se n'anaven volant amb els problemes de la societat d'avui en dia. Jo crec que va estar molt bé i vaig disfrutar molt amb aquest procés.
0: I tu, Rita?
4: Jo vaig estar presentant durant el congrés, presentant a la gent que venia, per exemple el Mohamed Imad, que va explicar una mica el tema de Palestina, uh-huh, que està actualment molt malament, per desgràcia, i al final ens va posar com una mica en situació, no? De, per exemple, ens va explicar que una nit va entrar pues, gent a portar-se a la seva família, que va ser un moment molt dur, que és molt complicat, i al final jo crec que escoltar-ho des d'un punt de vista viscut, pues, al final és com que et toca i potser no estàs com més conscienciat fins que algú que ho viu t'ho diu finalment.
0: Ara la Rita ho deia, no? Vosaltres heu parlat de la Lihem, que és l'activista que va venir a l'avenç. Ella ens parlava del Mohamed, que va anar al Pla i Ferreres. Coneixen les històries de persones que han viscut aquestes xacres, com són la discriminació, com són la xenofòbia, el racisme, els discursos d'odi, en primera persona des d'un testimoni? És una de les millors maneres que vosaltres teniu per entendre, per compartir, per veure com en primera persona es viu això i que no quedi tan aliè com a vegades si ho expliquem des del privilegi?
3: Totalment.
2: Sí, realment és molt conscienciador quan una persona t'ho explica i t'explica el que ha viscut i realment veus que la persona que estàs parlant al davant veu el món amb uns ulls totalment diferents amb els que tu veus el món, i realment això és, jo crec que és el que més et fa conscienciar-te de lo privilegiat que ets i de realment gent que és molt menys privilegiada que tu que hi ha en aquest món.
0: Uh-huh. En el cas de la Lihem és una activista i una instagramer, no?, una comunicadora racialitzada. Què és el que més us va colpir o allò que us ha fet reflexionar més de la seva experiència?
3: Bé, doncs jo crec que realment a mi em va impactar molt que la gent per les xarxes doncs pren la iniciativa de fer molts comentaris i de dir moltes coses que realment tu et pares a pensar i dius, o sigui, no entenc en quin moment algú es va pensar que li podia dir això a una altra persona que al final és un ésser humà tal com ho som tots. I realment això a mi m'impacta molt perquè l'Ariadna n'ha rebut molts de comentaris i penso que és una cosa que s'ha de canviar i s'ha d'aturar.
0: Uh-huh. Les xarxes són una de les plataformes que tenen més penetració en el target de la gent jove, no? Són unes eines que en molt poc temps, amb missatges molt curts, arriben al seu usuari, i això fa que moltes coses es simplifiquin. I ara explicava, i la Lihem precisament, no?, crea contingut en aquest context. No sé si teniu la sensació que les xarxes amplifiquen determinats discursos contra alguns col·lectius.
4: Sí, jo crec que sí, perquè al final si tu, per exemple, comentes algo i no, per exemple, si algú està parlant sobre un tema delicat i tu estàs a casa teva sense fer res i comentes algo, jo crec que és com res a veure, perquè al final si tu et queixes i dius, no, o sigui, això és una... no serveix per res, no sé què, vale, però tu no estàs fent alguna cosa perquè al final es porti a testo.
0: Creieu que teniu eines als joves per lluitar contra aquests discursos, doncs, que fomenten aquests missatges de xenofòbia, d'odi, de discriminació, allò que no és normatiu, o precisament congressos com el de joves de la Unipau també us ajuden a tenir eines, a organitzar un discurs per lluitar contra això?
2: Jo crec que sí que tenim eines, perquè un clar exemple és un congrés com el de la Unipau, però avui en dia està més normalitzat. Està més normalitzat tenir un pensament com el que té la multitud, que realment és aquest pensament, no?, que no és un pensament crític. Després s'analitzen les coses amb dos dits de front i després veus que realment estàs dient, estàs fomentant i estàs pensant barbaritats. I està més de moda el fet de seguir les modes i seguir les multituds que pensen amb aquestes idees i que són tan extremes, tan exagerades i tan poc humanes, per dir-ho així. Està més normalitzat això que no el fet de tenir pensament crític i utilitzar les eines que tenim, com per exemple el Congrés, com per exemple l'escola, per exemple aprofundir una mica més amb les classes d'història, que t'expliquen errors que s'han comès en el passat, com per exemple el fascisme, no? I està més normalitzat això, dir, pues, jo segueixo la multitud, que no pensar, doncs vaig a mirar el passat, vaig a mirar què puc canviar, no?, i què puc fer per millorar la societat.
0: Em consta, Pau, que tot molesta especialment una etiqueta que se'ls posa als joves, no?, quan últimament hi ha moltes enquestes demogràfiques on surten aquests titulars, que els joves cada vegada tendeixen més a la dreta, i ho fan sobretot els joves homes, no?
2: Sí.
0: Tu et rebel·les contra això.
2: Bueno, a veure, rebel·lar-me tampoc, però sí, és a dir, jo he de dir que tampoc em vull ficar molt en
0: aquesta
2: termes polítics.
0: Aquesta generalització,
2: però,
0: no?
2: Sí, més que perquè sigui de dretes o d'esquerres, el que em molesta és... Bueno, que més que molesti, el que em sap greu és que, veient el potencial que tenen moltes persones, es llença el potencial a les escombraries perquè, per el simple fet de voler encaixar o de voler pertànyer a un grup o a una ideologia, i que després molta gent se n'adona que realment és contrària als seus valors i als seus ideals. Però clar, com que la moda, com que el fet d'encaixar sempre ha d'estar per sobre de tot, doncs sí, és una de les coses que a mi em molesten. I més que perquè sigui de dretes, d'esquerres, del que sigui, és per això, perquè realment hauríem de tenir més pensament crític, hauríem de ser més crítics en tot.
0: Rita, tu ens has avançat que vosaltres vau rebre el Mohamed, que ell és un jove palestí que va marxar fa 8 mesos de

0: et poses a la seva pell, no? Ens va posar un vídeo, per exemple, de a la nit, de cop i volta, pues, gent entrant a casa seva, tot desordenat, i clar, és com que t'impacta, no? Que gent estranya entre a casa teva, es porti la teva família, per exemple, el seu germà també està a presó i no sap res d'ell, i només pot saber coses d'ell si algú surt i li diu, el teu germà t'està dient això, que està bé, que no sé què. També, pues, la, com viuen allà a la presó, que, per exemple, tenen el mínim de menjar, beure i tot això per sobreviure, tenen el més mínim. Jo crec que això també es tindrà que canviar, perquè al final que la gent ho passi així de malament per una guerra i més que tinguis el mínim, jo crec que això s'ha de canviar totalment.
1: Mm-hmm. El Congrés ha abordat qüestions com les migracions, el racisme, la justícia climàtica i també la memòria històrica. Us ha servit per reflexionar, per tenir aquest esperit crític que deia el Pau i veure les coses des d'un altre punt de vista?
2: Jo crec que sí. Jo crec que al final el Congrés, òbviament, cada any té una temàtica, però sí que serveix, doncs, per dir, home, doncs hi ha gent que no està en la situació còmoda que estic jo i que hi ha gent que sí que pateix tot això que parlem aquí, i al final serveix per dir, doncs, ens hem de mobilitzar d'alguna manera per poder fer front a tots aquests problemes que hi ha, tot i que nosaltres no els visquem en primera persona, però al final són coses que sí que afecten a la nostra societat i que al final, si nosaltres els visquéssim, també voldríem que hi hagués algú actuant per frenar-ho. Per tant, jo crec que el Congrés realment això ho ensenya clarament.
1: Prendre partit.
2: Sí, prendre partit.
3: Totalment, totalment.
1: Coincidiu?
3: Sí, sí, sí.
1: Julián, ara ens ho deies, que aquest any fins i tot heu fet curt, per entendre'ns, per tots els alumnes que hi han participat. Quin futur has dibuixat per al 5è Congrés de Joves?
4: És una molt bona pregunta. Bueno, yo creo que la expectativa que tenemos y también como la esperanza es que sea un congreso que se arraigue mucho más, que tenga como una continuidad a nivel temporal y que podamos expandirlo más, o sea, que pueda llegar también a más municipios, a más jóvenes. Yo creo que esa sería como la idea, y que cada vez sean como más espacios que aseguren justamente como ese espacio de diálogo entre los jóvenes que tanto hace falta, ¿no? Espacios de escucha, espacios de diálogo y espacios también de creación, que era un elemento que también tenía el Congreso, ¿no? Que es como esta parte creativa, uh-huh. Como a partir de todos estos temas complejos pueden también abordarlo desde
1: la poesía performativa, ¿no?
4: Por ejemplo.
1: També que heu fet en el Congrés. Doncs mira, has dit una paraula que a mi m'ha connectat directament amb Arcadi Oliveres, una persona que els que van tenir la sort de poder-hi conviure, de poder-lo entrevistar, de poder-lo sobretot escoltar, crec que ens va deixar molta petjada, i ell deia, estem obligats a no perdre mai l'esperança. Amb això m'agradaria acomiadar-vos, donar-vos molt les gràcies per venir a la ràdio pública de la ciutat, per explicar-nos la vostra experiència, com ha sigut participar en aquest congrés i com tot això ha de ser un motor de canvi, sent vosaltres els protagonistes i no deixant que els altres parlin, només per vosaltres. Moltes gràcies.
3: Moltes gràcies.
4: A tu.
3: Gràcies.
4: Gràcies.
3: Que vagi molt bé.

0: la ràdio amb samarreta al 91.5 FM.
1: La Fundació Equànima és una ONG que va néixer a Sant Cugat i tots els seus projectes de cooperació es desenvolupen al Perú, entre els quals destaquen el projecte Escola, que dona l'oportunitat a adolescents amb risc de vulnerabilitat de seguir la seva escolarització, i el projecte Amazonia, per protegir la cultura dels pobles originaris de la zona i les reserves naturals del territori. Actualment, la Fundació està duent a terme un projecte centrat en la nutrició. En parlem tot seguit amb el president de la Fundació, Raül Arqueros. Benvingut, Raül, gràcies per venir.
2: Hola, bon dia.
1: Raül, fa més de 20 anys que vas fundar Equànima. Quina va ser la motivació per crear aquesta fundació o com era a l'inici?
2: Bé, en principi ens dèiem Associació Salut i Música, i la motivació, bàsicament, ha sigut com molt, molt natural, perquè jo m'he casat amb una peruana, estem casats des del 98, i quan vaig anar a veure, ja el primer viatge, a veure la família i la zona on vivia,

0: Em va caure l'ànima als peus, perquè viure a Sant Cugat és un privilegi, no? O a Barcelona és un privilegi. I allà vaig veure no només molta pobresa, sinó històries molt dures, de terrorisme brutal, de violacions dins de les mateixes famílies, però en un número exagerat. Va ser molt fort, va ser impactant. I a partir d'aquí, doncs, bueno, se'm va acudir aquesta bogeria. I es crea l'Associació Salut i Música, que el 2018 es va convertir en Fundació Equànima. O sigui, realment portem 20 anys, aquest 2005, 20 anys, de trajectòria, però en dues fases, no? La de l'associació i la de la fundació després.
1: I quin balanç fas d'aquests 20 anys totals que celebreu aquest 2025, llavors?
0: Sí, aquest any fem 20 anys ja. Doncs és una pregunta que em costa una mica respondre, perquè podries dir, hem fet moltes coses, o sigui, hem escolaritzat a milers de nens en aquest temps, alguns que probablement no tenien futur i ja tenen carrera. Tenim advocats, arquitectes, gent dintre del món de la sanitat, dintre del món de la pedagogia, una passada, no? I aquests anys últims, aquests 7-8 anys últims de la selva, la veritat és que estem creant un moviment cultural en una província que té una extensió de 50.000 quilòmetres quadrats. Vull dir, estem creant algo molt potent, no? Però, sincerament, a mi se'm fa sempre molt curt, perquè hi ha tant a fer que és com, ok, sí, hem fet tot això, però cal més, cal molt més, perquè estem perdent l'Amazònia. Jo quan vaig baixar a l'Amazònia, la primera vegada que el projecte apareix quan una gent, perquè clar, la nostra escola té impacte a la zona, estem als esterradis de Lima, no? Té molt impacte, hem sortit 3 vegades per la televisió, hem tingut reconeixements públics de les autoritats i tal, i una gent de la selva va venir a demanar que els ajudéssim, no? I quan vaig anar a la selva va ser un impacte brutal, perquè vaig veure un món menjant-se a un altre, al nostre món. Nosaltres mengem cacau, cafè, gingebre, soja, etc, etc. Tot això és deforestació total. I encara que siguin alguns cultius ecològics i de comerç just, es deforesta molta selva, moltíssima. I aleshores, la deforestació ecològica ve de la mà, també sempre, de la deforestació humana. Les cultures estan absolutament perdent-se. Si es perden les cultures, es perdrà molt més el bosc, perquè no hi haurà els... Aleshores, això va ser molt impactant i per això, bueno, hi ha molt a fer.
1: Aquest entenc que és el projecte Amazonia?
0: Exacte, exacte.
1: I en què consisteix exactament? Com ho esteu aturant, tota aquesta deforestació?
0: Bueno, el projecte Amazonia realment es diu Centro de Desarrollo Intercultural Amazonia-Europa. El que busquem d'una manera importantíssima és que la societat europea s'impliqui molt més en l'Amazònia, d'acord? Aprenguem d'ells, també. No, aquí no tenim gaire temps, però t'explicaria la raó de base filosòfica en un sentit més, diguem, més literal de la paraula, no? Vull dir, crec que el món desenvolupat es va enriquir moltíssim després de la Segona Guerra Mundial de les filosofies orientals, no? Ara podem meditar el mindfulness, tot aquest tipus, el yoga, el tai chi, totes aquestes coses que són tan òptimes en la nostra societat, ho vam aprendre de totes aquelles cultures. Però hem de tancar el cercle, perquè res d'aquestes ensenyances, i em deslligo, bueno, des de la Fundació ens deslliguem completament de qualsevol dogma, això que quedi molt clar. Però hem de tancar el cercle. Ninguna d'aquestes cultures realment dona profunditat o suficient profunditat a la consciència de la importància de la natura, que ara ho estem veient amb tot el que està passant, no? Qui ens pot donar aquest ensenyament per tancar el cercle? En general, els pobles ancestrals encara vius, i especialment o específicament els de l'Amazònia. Per això els hem de cuidar, perquè hem d'aprendre molt d'ells, no?
1: Encara hi som a temps?
0: Mira, quan una enfermedad no s'ha manifestat, encara la podem revertir, encara que tinguem una tendència clara.
1: Aviam, aviam, si hi ha sort. Doncs, a part d'aquest projecte, que em sembla molt interessant, també volia que em fessis 5 cèntims del projecte Escola, que n'has parlat per sobre, però m'agradaria saber en què consisteix exactament.
0: Bé, avui en dia el projecte Escola és com si diguéssim el nostre, no sé, buque insígnia, no? Perquè realment és una meravella. O sigui, pots estar esgotat. Jo moltes vegades m'he esgotat, he volgut deixar els projectes perquè és molt heavy. O sigui, és molt dur treballar en certes circumstàncies, certs tipus d'autoritats que et posen traves, que aquí no hi hagi suficient sensibilitat, no? Però, mira, ara que hem estat en els festivals de Sud-amèrica, de cinema, m'he passat per l'escola i ha sigut com un... Uah, què tenim? O sigui, jo li deia a la directora de projectes de Perú, la nostra directora de projectes, li deia, no som conscients del que hem creat. O sigui, hem creat en una zona, i tu imagina't, desert pur, xaboles, milers i milers i milers i milers i milers, en un context molt, molt àrid i molt, molt penós, molt fosc, hem creat com una mena d'illa de llum, i allà els nens i les nenes, és que és una passada. Hem fet una escola preciosíssima, que a més convidem a qualsevol que vulgui anar, que té un lloc per dormir allà, si vol passar de visita o fer algun voluntariat.
1: I quin és el paper de l'educació en les comunitats, en aquesta comunitat on treballeu? Quin canvi esteu observant?
0: A veure, és molt important. A qualsevol societat hi ha dos elements que són bàsics, importantíssims. Un és la salut i l'altre és l'educació. D'acord? Aleshores, en aquest àmbit, la salut i l'educació estan molt marmades. I el que nosaltres hem aconseguit és fer prendre consciència, sobretot a les famílies, de la importància de que els seus fills i filles vagin a l'escola, perquè no els portaven moltes vegades. S'estimaven més. Imagina't un nen de 4 o 5 anys a demanar el moin al carrer, o fins i tot a robar, perquè hem tingut casos d'aquestos, no? O sigui, la nostra escola s'ha convertit en un centre on aglutinem a una sèrie de persones que tenen més consciència i que aporten aquesta consciència al seu entorn, no? I a banda d'això, has de pensar que la major part de les mares de l'escola són monoparentals, o han sigut violades, o se'ls ha fet un fill i l'home se n'ha anat. Aleshores, aquest recolzament és importantíssim, importantíssim, no?
1: Sí, és que entenc que encara hi deu haver més demanda que oferta, no? Potser hi poden accedir tots els adolescents, o heu de fer una tria?
0: Hem de fer tria. El que passa és que és veritat que ara, aquests dos últims anys, a Lima la situació és molt greu, això no es veu aquí les notícies, i és que la delinqüència ha pujat exponencialment. No només hi ha les bandes que hi havia de delinqüents del mateix Perú, sinó que, i que consti que no faig una crítica a cap país ni de lluny, però és una cosa objectiva. Ha vingut, o sigui, des de fa molts anys ve molta gent de Venezuela, per la situació, a demanar feina, i a fer feina, i estan venent caramels en un bus o pel carrer. Jo en aquests últims 10 anys no he vist mai cap problema, però aquests dos últims anys es veu que han vingut moltes bandes de delinqüents. I què ha passat? La situació és gravíssima. Gravíssima vol dir que hi ha setmanes que les morgues no donen abasto. És així de greu, eh? De fet, bueno, va sortir per la televisió ahir o abans d'ahir manifestacions a Perú de gent del transport, perquè és que els delinqüents extorsionen i si tu no pagues et maten. Però a les escoles, o sigui, no sé si ara mateix no tinc la dada exacta, però al voltant de 1.000 o 2.000 escoles han sigut privades, tancades, perquè extorsionen a les direccions perquè paguin, pues, això, uns cèntims, i si no tiren bombes. O sigui, això és greu. O sigui, dit des d'aquí és com què passa, però és el nostre dia a dia. Aleshores, hi ha moltes famílies que s'han marxat a les muntanyes, que és d'on venien, que havien vingut a Lima per a veure si... Aleshores, ara hi ha com una baixada, també, de gent, i a l'escola l'any passat teníem 120 alumnes i ara tenim al voltant de 80. No arribem a 100, o sigui, hi ha una... Afecta aquesta situació realment a la quantitat de gent que està allà.
1: Ostres, perquè l'escola està a Lima, en si, a la ciutat.
0: A 30 quilòmetres de Lima.
1: Vale.
0: És una zona, és probablement la zona més, una de les zones que més està patint això. S'està matant a molta gent. La directora em deia, Raül, les morgues no dan abasto. Està fe, setmana passada no han dado abasto. I el govern no fa res. De fet, des de principis d'any han hagut com entre 6 i 10 toques de queda a la ciutat de Lima i voltants.
1: Ostres, jolín. Doncs realment la informació no arriba aquí, eh?
0: No arriba.
1: Tot això, si no m'equivoco, sobretot el projecte Escola i com ha anat creixent la fundació, ho heu plasmat en una pel·lícula?
0: Bueno, a l'anar a la selva, el primer impacte va ser brutal, com t'he dit, molt dur, perquè, de veritat, és que és per anar. Si nosaltres tenim aquí els indígenes amb plumes, amb colors, així, tots... És que va, és molt dur, és molt... És absolutament penós, no? I dintre de tota els projectes que hem anat fent allà, vam pensar que era molt important començar a crear debat. Aquí a Europa hem de crear debat respecte al que estem inconscientment provocant, perquè també tinc molt clar, i això també ho defenc, és que la societat europea és la societat més solidària del món desenvolupat. Però com que vivim en un moment, en una zona de confort molt apalancada, això és un problema gravíssim que ens hipnotitza i no som conscients, no només del que passa, sinó després per aixecar-nos i fer una miqueta més de, diguem, de soroll, no? I malgrat que siguem molt solidaris, estem molt desconnectats. Aleshores vam pensar, anem a fer un documental. Primer vam escriure un llibre que es diu Europa i l'essència perdida, Redescobrindo l'Amazonia, i d'aquí vam voler fer un documental per crear aquí contextos de debat. Val? Li vam demanar a Hermes Parayuelo, un director boníssim, molt bo, i quan vam anar a la selva em va dir, per què no deixem que la pel·lícula es faci sola? O sigui, passem de guió, anem allà i... I, bueno, total, que vam conèixer amb un no contactat. Els no contactats són els indígenes de tribus que viuen fora o sigui, que estan amagats a la selva i no tenen contacte amb la civilització, no? En aquest home se li va morir tota la comunitat, no sabem per què, és una cosa que mai ens ha explicat, i les converses que es van tenint amb ell van crear... L'Hermès va fer servir aquella història incorporant algun element oníric i en lloc d'un documental es va convertir en una pel·lícula, que es diu Les muertes de Chantiorinti. Chantiorinti és el personatge que mor quan té que sortir, quan passa el que passa a la seva comunitat, ha d'arribar a una comunitat ja controlada pel govern, o sigui, vol dir que hi havia ja elements del Ministeri de Salut i dels parcs, o sigui, de medi ambient, i quan el detecten li canvien el nom. O sigui, en lloc de dir com se llama tu padre, pues tal, tu madre, pues tu llamaràs Chantiorinti, pues no, li canvien el nom completament i li posen Luisa Venti Vázquez i li donen un DNI brutal, i aquí maten una part d'ell, no? Quan arriba també una cosa que és molt greu, és que hi ha com una mena de, diguem, d'invasió evangelista. No critico l'evangelisme, d'acord? Però sí aquelles formes de fer a la selva, que arriben a la selva, com que allà la misèria és molt gran, amb menjar o amb el que sigui, els capten, i tota la cosmovisió de Chantiorinti comença a canviar també, i també hi ha una part que es mora. És una mica tot això, la pel·lícula, bàsicament. És en blanc i negre, perquè... l'Hermès va pensar que era millor fer un blanc i negre per donar més profunditat. Jo crec que la pel·lícula és poesia pura, poesia pura. I la fotografia és espectacular. I el blanc i negre et dona, pues, això, aquesta profunditat. I amb tot això l'Hermès crec que ha captat l'ànima dels personatges, no?
1: S'haurà de veure, i tant. Parlem ara del projecte de nutrició, que no ens queda gaire temps. En què consisteix aquest projecte?
0: Bé, quan nosaltres vam pensar en fer aquest projecte de desenvolupament intercultural Amazònia-Europa i tenim quatre bases, o sigui, quatre elements de base. Un és l'educació, però no enfocada als nens, sinó enfocada a mestres. O sigui, pujar molt el nivell. Segon és la salut en educació, perdona, en salut, o sigui, recuperar medicines ancestrals, perquè no és possible portar la medicina convencional enmig de la selva i hem de recuperar-ho sense posar-nos en conflicte ni de lluny amb la medicina convencional, no? I també de salut. El tercer és el que seria desenvolupament artístic com a eina de regeneració, d'acord? I l'altre és l'agricultura sostenible. Aleshores, em pensar, com comencem? Si tinguéssim, jo que sé, 1 milió d'euros cada any, podríem fer tota l'hora. Però vam pensar que el primer de tot és nutrir. Perquè quan un infant està amb índexs d'anèmia altíssims, quan ja passa els 11-12 anys, màxim 14 anys, ja és irrecuperable. Intel·lectualment és irrecuperable. Ja no donarà mai... Així, aleshores, anem a fer una feina amb els nens. Se'ns va acudir el tema de l'espirulina. Vam fer 3 proves pilot que van ser un èxit.
1: Què és l'espirulina?
0: L'espirulina és una microalga... Bueno, es té com una microalga, però realment és una cianobactèria. És una bactèria que té capacitat de fer fotosíntesis, no? És un aliment que es fa servir des de fa milers d'anys. El que passa és que, com a tantes coses, el nostre món comercial, hipercomercial, la produeix de manera industrial i és... pràcticament el 90%, si no el 95%, de la que es ven no la recomanaria mai a la vida, perquè la producció industrial genera una sèrie de problemes a la cèl·lula que fa que tu no puguis prendre espirulina 6 mesos seguits perquè tindries problemes de fetge. Hi ha gent que a la setmana de prendre li agafen taquicàrdies. Tot i així es ven. Nosaltres vam apostar per l'espirulina artesanal, i aquesta sí que pots prendre dosis altes i durant un temps indefinit. I és un macronutrient espectacularíssim. Hem aconseguit, en les 3 proves pilot, hem treballat en total amb alguns centenars de nenes i nens i hem aconseguit baixar els índexs d'anèmia. Ha sigut espectacular. I el que volem fer ara, aquest 2026... volem anar per totes, encara estem buscant la forma, els recursos, volem produir espirulina a les comunitats. I en l'interval de... Si podem fer-ho en un interval d'entre 3 i 5 anys màxim, però en 3 anys ja podrem treballar amb milers de nens.
1: I explica'm una mica quines són les propietats d'aquesta espirulina, a banda de... Com ho fa per acabar amb l'anèmia?
0: Perquè és... A veure, és un complement alimentici molt bo, perquè té totes les vitamines del grup B, té àcids grassos essencials, té ferro, té calç, té una cosa molt important que en la salut no es té molt en compte i és importantíssima, d'aquí la importància de prendre alimentació cruda en un percentatge interessant, o sigui, important a la dieta nostra, és la clorofila. La clorofila és un supernutrient que aporta calç, aporta magnesi, molt important pel sistema nerviós. O sigui, de fet, l'espirulina té tal quantitat de nutrients que pocs grams equivalen a un quilo de fruta i verdura, en quant a nutrients, eh? O sigui, nosaltres estàvem treballant a les comunitats amb només 3 grams, una culleradeta de postre, i això ha tingut uns resultats espectaculars. Tenim reconeixements de les autoritats de la zona, tenim reconeixements de les escoles on hem estat fent aquestes 3 proves pilot.
1: Doncs estarem atents, espero que vinguis a explicar-nos com va evolucionant aquest projecte. Moltíssimes gràcies, Raül.
0: Ok, a vosaltres també.
1: Fins la pròxima.
0: Merci.
2: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat

0: Una de les dades més sorprenents de la història antiga és que Cleòpatra VII, l'última reina d'Egipte, va viure més prop del nostre temps que de la construcció de la Gran Piràmide de Gizeh. La piràmide es va acabar al 2560 abans de Crist, mentre que Cleòpatra va regnar entre els anys 51 i 30 abans de Crist. Això vol dir que entre ella i la piràmide hi havia uns 2.500 anys de diferència, mentre que entre ella i l'arribada de l'home a la Lluna n'hi ha només uns 2.000. Això ens recorda com de vasta és la història humana. Moltes vegades imaginem l'antic Egipte com una única època, però en realitat va durar mil·lennis, amb civilitzacions i dinasties molt diferents. Durant el temps de Cleòpatra, Egipte ja tenia contactes amb Roma i Grècia i era un país de culte, cosmopolita i ple d'influències estrangeres. Aquesta curiositat ens mostra com la nostra percepció del passat antic pot ser enganyosa. El temps antic és molt més llarg del que ens pensem.
1: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta. L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
2: El dia. Si ens pregunten què és un dia, segurament contestarem que és el temps que tarda la Terra en fer una rotació, un gir sobre ella mateixa. Però això no és exactament així. Efectivament, la Terra gira sobre ella mateixa respecte d'un eix de rotació, però al mateix temps també orbita al voltant del Sol. Per a nosaltres, que estem a la superfície de la Terra, un dia és el temps que transcorre des de que el Sol passa just per un punt del firmament fins que hi torna a passar l'endemà. Per exemple, quan el Sol està més amunt en el firmament és quan passa just pel meridià, pel sud. Per tant, podem mesurar un dia com el temps entre dos passos del Sol pel meridià. Ara bé, això no es correspon exactament amb una rotació terrestre. Quan la Terra ha fet una rotació sobre ella mateixa, com que s'ha mogut al voltant del Sol, encara no ha passat un dia sencer. Falten 4 minuts perquè es completi un dia. I, de fet, a una rotació terrestre se l'anomena dia sideri o sideral, en contraposició al dia solar, que és el que nosaltres entenem com a dia. Així, una rotació terrestre, un dia sideri, dura 23 hores 56 minuts, mentre que un dia solar dura 24 hores aproximadament. En el cas de la Terra, com que la diferència entre el dia sideri i el dia solar és de només 4 minuts, ens podem confondre fàcilment, hi ha molt poca diferència. Però en altres astres la diferència és molt més gran. Us posaré un exemple. Un dels casos més exagerats és el de Mercuri. Aquest planeta té una translació molt ràpida i una rotació molt lenta. Completa una volta al voltant del Sol en només 88 dies terrestres. La seva rotació, el seu dia sideri, dura 58 dies terrestres. Quan es combinen els dos moviments, surt que un dia solar a Mercuri dura 176 dies terrestres. Per tant, si visquéssim a Mercuri, un dia solar duraria 2 anys mercurians.
3: Ràdio Sant Cugat. Els hits de tots els temps.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. Les tempestes de les darreres hores han provocat 400 trucades al 112 i 174 incidències arreu de Catalunya, especialment al Vallès Oriental, al Bages i la Selva. Les fortes pluges, que han deixat més de 50 litres per metre quadrat en alguns punts, han causat inundacions de baixos i també carrers, caiguda de branques i arbres i també afectacions a la xarxa ferroviària i talls puntuals en diverses carreteres. A hores d'ara, la circulació ferroviària ja s'ha restablert i els bassals d'aigua que van obligar a tallar la C63 a Brunyola i un carril també de la C25 a Rajadell van baixant. Una esllavissada també ha obligat a donar pas alternatiu a la Nacional 145 entre Andorra i la Seu d'Urgell. Les autoritats també han activat avisos per possibles crescudes de rius i barrancs, tot i que no s'ha registrat cap incident greu. I la Generalitat admet que només el 40% dels seus boscos disposen de plans de gestió i es fixa com a objectiu tenir ordenades totes les seves 92.000 hectàrees forestals entre el 2027 i el 2028. Jaume Minguell és el director de Boscos i Gestió del Medi.
2: Nosaltres tenim un objectiu d'ordenació del 100% de les propietats. Això no vol dir treballar en el 100%, però sí vol dir tenir molt clar doncs, que aquell espai de tal zona doncs tindrà una vega protectora i en principi no s'hi farà res, i una altra doncs, s'hi farà una intervenció per obtenir fusta o per donar major qualitat en aquell hàbitat per una determinada espècie, sí? I aquesta ordenació, doncs nosaltres ara estem licitant l'ordenació del 100% dels boscos públics que ens faltaven.
1: El patrimoni forestal de la Generalitat representa el 18% de tot el bosc públic de Catalunya. La resta és, sobretot, dels ajuntaments, 60%, i altres administracions. Una de cada 4 hectàrees de bosc a Catalunya són de titularitat pública. I la Generalitat ha confirmat 2 nous casos de pesta porcina africana en senglars a Barcelona i Sant Just d'Esvern, elevant a 375 els positius detectats des de l'inici del brot el novembre passat. En aquest període s'han analitzat més de 10.700 animals i s'han capturat més de 10.000 senglars a la zona afectada. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home presumptament relacionat amb la mort violenta d'un altre aquest dijous al districte de Nou Barris de Barcelona. La víctima, localitzada ferida al carrer i traslladada en estat molt greu a l'hospital, ha acabat morint, mentre la Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas, que continua sota secret d'actuacions. La policia també ha presentat i retirat una motocicleta que podria estar relacionada amb els fets. I pel que fa al temps del dia, començarà amb ambient estable i predomini del sol, tot i que a partir del migdia creixeran de nou nuvolades al Pirineu i Prepirineu i també a les comarques del nord-est.
0: Notícies en xarxa.
3: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
4: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
5: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
6: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
7: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
9: Bon dia. Avui a l'Espai Polític ens acompanya Carles Brugaroles, tinent d'Alcaldia d'Economia, Coneixement i Organització i regidor de Benestar Animal. Bon dia, què tal?
10: Bon dia, molt bé.
9: Carles, al mes de setembre, en una entrevista aquí a Cugat Mèdia, qualificaves de ridícul comparar Junts amb Aliança. Des de llavors hi ha hagut diverses situacions, declaracions o actuacions de l'alcalde o d'algun altre membre de Junts, que, si més no, sembla que hagin tendit una mica cap a l'extrema dreta o el seu discurs. Continues pensant que és ridícul qualificar comparar Junts amb Aliança?
10: Absolutament. Jo crec que darrerament vam sentir, o almenys jo la vaig sentir, una declaració, jo diria que era del secretari general nostre, d'en Jordi Turull, no? Que deia, Aliança representa una esmena en la totalitat, a una part, com a mínim, de les arrels de Junts, no? Perquè per Junts, igual com ho havia sigut dècades enrere, no? Convergència i Convergència i Unió, Catalunya és un sol poble. Un sol poble, vinguis d'on vinguis. Nosaltres no et preguntem d'on venim, no et preguntem quina és la teva llengua. El que sí que volem és combinar-te a compartir un projecte de futur, no? I això, Aliança, no és així. Aliança és, efectivament, una esmena a la totalitat al projecte social de Junts per Catalunya. Uh-huh. I, per tant, és ridícul comparar un partit i un altre. L'altra cosa és que en alguna mesura concreta hi pugui haver una coincidència, igual que la podria haver entre Aliança i la CUP, per dir alguna cosa. Però ja està, una cosa no troba l'altra,
9: Tenint en compte el que comentaves, dels orígens, et sents còmode amb declaracions com les que ha fet l'alcalde Josep Maria Vallès relacionades amb el B9 i qualificant-ho d'un fantàstic hotel?
10: Jo crec que això, el que hem de fer primer és contextualitzar-ho. L'alcalde no va dir només això, va dir moltes altres coses, no? I, evidentment, jo crec que no estava referint-se a aquell emplaçament com una cosa de luxe amb la qual, no? Jo crec que, en fi, que és un fragment, diguem-ne, que ell ja es podia llegir com s'ha llegit, però, evidentment, l'alcalde no estava fent una referència o aquesta assimilació entre aquell recinte i un espai de luxe amb el qual doncs, persones sense papers o el que sigui s'hi poguessin allotjar i estar de luxe, perquè evidentment no és el cas, no?
9: Uh-huh. I amb declaracions relacionades amb el padró com a coladero, quin és el teu pensament?
10: Bueno, és que el padró efectivament ha d'estar controlat. El padró s'ha de gestionar molt bé perquè és una eina de política pública molt important, no? I quan constatem que estava artificialment inflat per deixadesa, doncs, home, aquí tenim un problema, diguem-ne, que afecta la gestió dels serveis públics, no? I, per tant, això és molt important tenir-ho controlat, però això no és una política, no ha de ser ni de dretes ni d'esquerres, és una política de bona gestió. Les eines públiques, les eines d'informació pública han d'estar ben gestionades. Això no és un tema ni... Això hauria de fer qualsevol partit.
9: Mm-hmm. Amb aquestes declaracions que, evidentment, deies, s'han de contextualitzar i tenen un motiu d'haver-se fet, hi ha unanimitat dins del grup municipal?
10: Aquí no hi ha hagut ni la més mínima controvèrsia, perquè tothom sabem, diguem-ne, que hi havia... És a dir, es va extreure un fragment, que això de vegades passa, em pot passar a mi en aquesta entrevista d'avui, no? Entretallar un fragment i que se'n faci una lectura esbiaixada, no? I clarament aquest és el cas, no? I per tant, no... Ara, si em preguntes, no? Junts per Catalunya és un partit que va néixer per fer la independència, no? I nosaltres dins tenim tres corrents ideològics. Tenim el corrent liberal, tenim el corrent socialdemòcrata, que és el qual jo estic adherit, i tenim el corrent d'esquerres, no? I efectivament hi ha una certa pluralitat, però tenim, denominadors comuns a punta pala, diguem-ne, i ens sentim, la veritat, bastant confortables. No hi ha, diguem-ne, no s'aprecia un xup-xup de discrepància interna ni en el grup ni en el partit.
9: Una mica de ficció. Encara queda més d'un any per les eleccions. No sabem què passarà a Sant Cugat, però si hi ha la necessitat, es veuen pactant amb Aliança?
10: Bé, això, el primer que s'ha de constatar és que els cordons sanitaris han estat un fracàs estrepitós. No? I cal veure sobretot en el cas de Vox, no? Aquí i en el conjunt de l'Estat, no? Una segona qüestió és que els cordons sanitaris s'han aplicat sempre, no?, amb un extrem, diguem-ne, de l'eix ideològic, però no amb l'altre, no? I això em fa pensar que hi ha un interès, no?, en limitar opcions d'acord o de pacte amb una part de l'eix ideològic i no amb l'altra, no? I, per tant, hi ha un cert interès en anar fent aflorar aquesta qüestió. Però, efectivament, això és política ficció, no? Jo crec que, home, el primer que espero és que forces, no?, com aquesta, no?, que deia que són una esmena a la totalitat al que nosaltres volem representar, l'ideal seria que no interessin alguns històries. I, per tant, aquesta és el que voldríem aconseguir, no?, que forces extremes com aquestes, com altres, doncs que no arribin ni a entrar, no?, i que el consistori estigui ocupat, doncs, essencialment, en tots els aspectes, per totes les opcions, faltaria més, però per forces, diguem-ne, que considerem, doncs, que totes les persones de la societat, vinguin d'on vinguin, sigui quina sigui la nostra condició i la nostra, en fi, origen, doncs hem de tendir cap a tenir els mateixos drets i les mateixes obligacions.
9: Parlant de les relacions que teniu ara amb els socis de govern a Esquerra i amb altres partits del ple, us sentiríeu ara més còmodes pactant amb un Partit Popular que amb Esquerra o repartiríeu el pacte?
10: Aviam, el primer amb això també és una qüestió tàctica evident, no? És no tancar-se portes, no? Per nosaltres és important que la ciutadania tingui clar que nosaltres som una força de govern i que dialoguem i per incapacitat d'acordar amb qualsevol, eh? De vegades aspectes puntuals, de vegades aspectes programàtics o de vegades fins i tot acords per compartir el govern, no? Nosaltres amb Esquerra creiem, la veritat, que està anant molt bé i que el govern que compartim amb Esquerra està sent molt positiu pel municipi i això és el que és realment important, no? I si algun dia doncs, es donen les circumstàncies per pactar amb una altra força, la que sigui, aquí l'únic que compta és si és positiu pel municipi o no, no? I si donem més amb menys, no? I, en fi, i si som capaços de complir la funció social que ha de complir un ajuntament. I això és el que està passant.
9: Parlem de la seva tinència d'alcaldia d'Economia. Què opines, des del punt de vista d'Economia, de l'annexió en Bellaterra?
10: Des del punt de vista d'Economia tinc poca cosa a dir. És a dir, Bellaterra, tot sembla indicar que té un cert superàvit fiscal, per dir-ho així, amb l'Ajuntament de Cerdanyola. I hauríem de veure què passa en el cas de Sant Cugat, eh? Vaja, no li veig ni més inconvenient, ni més ni menys, vaja.
9: Però suposaria una bona entrada econòmica pel tipus de rendes que tenen aquests veïns?
10: No necessàriament, perquè també és un tipus de barri més dispers, etcètera, i que probablement la despesa pública necessària per habitant a Bellaterra segurament és més elevada que amb les parts més denses o més compactes del municipi, no? Jo sempre explico, no sé, aquí al nucli, on tenim edificis de planta més 4, o alguns més antics, no? De planta més 5 o més 6, fins i tot alguns, no? Clar, els IBIs per metre quadrat de sòl són molts, no? Encara que siguin més baixos, però són molts. En canvi, amb un habitatge unifamiliar, parcel·la, amb jardí, típic de Bellaterra, de Valldoreix, de molts altres barris d'aquí del municipi, clar, els IBIs per metre quadrat és un, no? Potser és més alt, però és un només, no? I, per tant, no necessàriament això hauria de fer números, però ja es veu que en la qüestió econòmica no ha de ser ni l'incentiu ni l'obstacle. La qüestió de Bellaterra té molt més a veure amb afinitats sociodemocràtiques, amb la voluntat que expressa la gent de Bellaterra, no? Sobretot amb això. El que deien l'altre dia, no? Lo natural és que el sistema institucional i administratiu s'adapti a la voluntat de la gent i no a l'inrevés, no? I quan la gent de Bellaterra ho ha demanat, això ja és la tercera ocasió, durant molts anys, doncs, home, és que, a veure, negar-ho això, en fi, és molt difícil d'explicar,
9: Et torno a demanar que facis ficció, sí. Com fa un moment, tenint en compte la teva cartera, si tu fossis el tinent d'alcaldia d'Economia de Cerdanyola, tenint en compte que ara estan redactant l'informe que preveuen aprovar en el mes de març, explicant per què no s'ha de marxar o s'ha d'annexionar Bellaterra a Sant Cugat, quins serien els teus arguments? Tan que... perd?
10: No, estic segur que no. Jo crec que l'economia és el tema que menys pesa aquí. És un tema més de... A veure, que ho puc entendre, Però si, ningú vol ser l'alcalde del període amb el qual el teu municipi s'ascendeix perquè hi ha una part del municipi que vol marxar. I aquest és el tema. I ja està.
9: Molt bé. Parlem de Sant Cugat. Com es preveu econòmicament el 2026?
10: I nosaltres ara estem treballant en liquidació del 25, i potser recordaràs la del 24, que era un any molt crític, doncs la vam tancar en positiu, bueno, amb moltes dificultats, una mica pels pèls, no? Doncs la liquidació del 25, esperava veure les dades definitives, no? Però tot sembla indicar que haurem fet una nova passa endavant, no? És a dir, veníem de molt enrere, veníem d'una situació dificilíssima i que, a més, ens vàrem proposar resoldre-la sense repercutir el cost en la ciutadania. I ho estem aconseguint. I això té un punt de miracle, deixeu-me que ho digui. Però, bueno, amb coses com ara, això que destacàvem ara fa uns dies, no? A finals d'any, l'Ajuntament de Sant Cugat va cobrar, trinco, 9,3 milions d'euros provenents de l'àrea metropolitana fruit d'una gestió feta per aquest govern, no? I això es ve repetint, potser amb xifres no tan grans, però, en fi, que hi ha diversos esdeveniments que tenen relació directa amb la gestió i amb l'ambició d'aquest govern de servir i de ser capaços de fer més amb menys. I ho estem aconseguint, cosa la qual no obsta, que queda molta feina per fer. Jo ho vinc dient des del primer dia. Veníem de molt enrere, de molt enrere, no? I la qüestió que està puntual dels 9,3 milions d'euros és puntual. I, per tant, també indica que hem d'aconseguir revertir la situació estructural del pressupost corrent de l'Ajuntament. I estem treballant amb això i queda feina per fer. Però l'anirem fent i anem clarament en el bon camí, no? També una altra qüestió molt concreta que val la pena destacar-la, que és en tot aquest mandat, entre juny del 23 i juny del 27, l'únic any normal pressupostàriament parlant que tindrem és aquest, el del 26.
9: Per què?
10: Perquè el del 25, els tres primers mesos, no sabíem si hi havíem sortit o no de la situació de tutela financera i de pla de sanejament. No sabíem si podríem implantar, desenvolupar, executar el pressupost d'inversions o no. Ara sí que ho sabem, no? I per això hem fet un pressupost d'inversions que preveu la incorporació del romanent del 25 i la presentem tota paquetitzada, no? Perquè ja sabíem que el 25 no ens donaria temps d'executar amb normalitat, no? Per tant, aquest serà el primer any normal i l'any que ve ja és un any electoral, no? I per tant, ja veurem què passa, no? Bueno, jo ho dic perquè val la pena destacar-ho, no? I amb tot, crec que aquest haurà estat un grandíssim mandat des de la perspectiva econòmica, no només per la reversió de la situació, que també, no? Però perquè haurem aportat un volum d'inversió i un volum de servei molt significatiu. Per exemple, deixem destacar el reforç importantíssim de tota la tinença d'alcaldia del company Bernat Picornell, no? De tot l'àmbit de drets socials. Importantíssim, que dona resposta a una necessitat real, no? I des d'això ho està fent aquest govern, liderat per Junts. Per tant, deixem que ho destaqui també, no? Al costat de moltes altres qüestions, no? De l'habitatge que anem accelerant, etcètera, qüestions que hem anat posant sobre la taula per donar resposta a les qüestions que més preocupen a la gent i a nosaltres també. I per tant, jo tinc la sensació, en fi, que anem claríssimament en la bona línia, tot i que a ningú se li escapa que amb l'administració pública, quan es produeix una aturada tan profunda, no? Com la que es va produir amb la gestió socialista del mandat passat, això, rearrencar-ho i posar-ho de nou en marxa i amb tota la potència que ha de portar aquest Ajuntament, comporta un cert temps.
9: Parlant, ara ho deixaves anar, no? En funció del romanent del 2025, veurem també les inversions del 2026. Esteu en la liquidació d'aquest pressupost. No sé si ens pots donar alguna dada de dir, mira, tenim clar que ja tindrem X milions o cert paquet per invertir en això que és el nostre objectiu.
10: Sí. No, hi haurà, aquest any hi haurà una capacitat inversora que fa anys que no la veiem a Sant Cugat, no? per fer una mica el que ja tenim a la vista de tothom, eh? Perquè quan vàrem presentar l'expedient ja ho vam formular recollint el que preveiem incorporar per donar amb el romanent, però també afegint-ho, no?, amb columnes separades, jo crec que claríssim, molt entenedor i molt transparent, no?, amb les coses que es posaven de vell nou del pressupost del 26, no? Però, bueno, per les coses més importants, quines són, no? Doncs el que més ens preocupen des de sempre, no? El manteniment de la via pública, les voreres, les infraestructures, els pavellons, totes aquestes qüestions, no? A part de l'arrencada i de la posada en marxa dels equipaments que tenim en curs, no? Finançats amb recursos propis o amb recursos propis que ens gestionen tercers, no? Com ara el pavelló d'entrenament de la Guinardera, que són recursos de l'Ajuntament que gestiona l'àrea metropolitana, però que no deixa de ser iniciativa d'aquest Ajuntament, no? Bueno, i amb això estem, per tant, posant en marxa la Unió, posant en marxa el complex aquàtic de Mirasol, posant en marxa el pavelló de la Guinardera, arranjant voreres, arranjant carrers, reurbanitzant barris, en fi, posant la ciutat al dia. Venint d'una aturada profundíssima, com deia, que es va esdevenir el mandat passat.
9: Hi ha una part important dels equipaments de la ciutat, tant escolars, que sabem que la seva competència principal o més gran és de la Generalitat, però el manteniment del dia a dia és de l'Ajuntament. Equipaments, doncs, escoles, la biblioteca, que sembla que torna a tenir, o ens han dit que torna a tenir problemes, tot això. La manca de manteniment d'aquests equipaments és un fet relacionat directament amb termes econòmics o és per manca de capacitat pel que fa a recursos humans? O sigui, a què es deu que hi hagi tan poc manteniment d'equipaments esportius, escolars i públics en general?
10: I a mi gestionar un ajuntament, de veritat, no és física quàntica, eh? O sigui, és... No sé, es pot fer bé, eh? Llavors, què hem de tenir en compte, entre altres coses, no? El primer era no gastar més del que ingresses, no? Això és, no sé, obvietats, no? O si gastes més del que ingresses, doncs tenir en compte que t'has d'endeutar i el deute s'ha de mantenir amb uns paràmetres, en fi, que funcionin, no? Aviam, què ens passa a Sant Cugat? Sant Cugat és una ciutat que ha crescut molt ràpid, no? I tenim molts barris que els veterans de la ciutat encara diuen que són barris nous, però ja no són nous. Fa molts anys que estan fets, no? Volpelleres ja no és un barri nou. Volpelleres ja necessita una tònica de manteniment, igual que la que pot necessitar el nucli urbà. O qualsevol altre, eh? Evidentment, Collfabà, el Parc Central, no? Que és de la tongada aquesta de creixement, i els de la darrera tongada també. I, per tant, això ho has de tenir previst. D'alguna manera és com tenir un pla d'amortització en qualsevol empresa, no? Tu adquireixes actius fixes, no? Immobilitzats, que has d'anar amortitzant. I això has de preveure, que has de tenir la dotació pressupostària per anar fent reposició quan calgui o com a mínim manteniment. I amb els equipaments exactament igual. Llavors, això què ha passat? Doncs que hi ha hagut una interrupció molt brusca i molt profunda durant la gestió socialista. És que jo no ho puc expressar d'una altra manera.
9: Per tant, l'estat dels equipaments, o sigui, aquests 4 anys...
10: Què està passant aquests dies amb el
9: han
10: ferrocarril?
9: Han afectat molt?
10: Què està passant aquests dies amb el ferrocarril? Bueno, però això els socialistes, no sé, és que els socialistes, jo, perdoneu, jo no puc dir-ho d'una altra manera, són un desastre gestionant, un desastre. Ho van ser el tripartit de la Generalitat, ho va ser l'Ajuntament de Sant Cugat, ho estan sent a l'àrea metropolitana, ho estan sent a la Generalitat de Catalunya, ho són a l'Estat Central, són un desastre. A mi em sap greu, però és que no puc qualificar d'una altra manera. Que hi ha hagut coses bones, home, clar, durant tants anys de govern i amb tantes administracions que governen, segur que hi ha coses bones fetes, evidentment, eh? Uh-huh. Però, home, però és que això és impresentable, és que és impresentable.
9: Bueno. Teniu un pla de millora de tots els equipaments per anar garantint?
10: Sí, i tant.
9: I això es anirà fent ja... Aquest...
10: Clar, al final, o sigui, ja es veu que en el pressupost d'inversions hi ha inversions que hi seran sempre. Ja està, estan allà estructurals, no? Alguns milions per carrers hi seran sempre. Alguns milions per voreres hi seran sempre. Alguns... quantitats que correspongui, eh? Per equipaments. I seran sempre, i han de ser sempre. Ara estem, ja ho sabeu, estem acabant, diguem-ne, per compartir-lo, no? Ja internament hem fet molta feina, eh? Però amb el pla d'inversions a llarg termini, no? Que ara ja l'estiraríem segurament fins al 2035, del qual es desprèn també el pla d'equipaments, no? El pla d'inversions, doncs, preveu això, que hi ha d'haver bastants diners fixes per anar fent inversió per reposició. No? I, per tant, doncs, per garantir que tot allò que la ciutat ja té està en perfecte estat de revista, com està. Suposar-ho el dia no és de la nit al dia, però l'orientació la tenim claríssima. No? Mm-hmm. Després, l'altre tema és que posar en marxa un equipament que comporta despesa ordinària, tu has de preveure també la despesa ordinària. I això doncs no sempre s'ha fet. No? I, per tant, són decisions que, en fi, que hem de tenir amb la mirada integral. No? Si es posa en marxa... ara, per dir coses que ja estan ara al forn, diguem-ne, no? El nou pavelló d'entrenament de la Guinardera, doncs això comporta que hi haurà d'haver personal de l'Ajuntament, de l'àmbit de logística, hi haurà d'haver neteja, hi haurà d'haver subministraments, hi haurà d'haver assegurances, hi haurà d'haver legionalosi, hi haurà d'haver tot el que hi ha d'haver en qualsevol equipament públic municipal, no? I això ha d'estar aproximadament, com a mínim, no? Valorat i previst per assegurar que l'estructura de l'espesa ordinària també s'aguanta bé. I això són coses... que jo crec que són de sentit comú, jo crec que no estic dient res raro, no? És fàcil d'entendre, no? Doncs havia quedat completament abandonat, i clar, això ens ha portat on ens ha portat. Però bueno, es remunta i endavant, sense excuses.
9: Pregunto ara per un dels temes que segurament és estrella, i no sé si potser estàs fins i tot avorrit de la taxa de residus.
10: No, encantat.
9: La setmana passada donàveu a conèixer que finalment no es faria aquest augment del 25-26% que teníem previst pel 2026, i que... això era gràcies a la implantació progressiva del servei de recollida de residus que va començar al març del 25. Sí. Explica bé en termes... o sigui, aviam si podem de manera fàcil, perquè tu segurament ho entens molt millor, però explica bé que la gent pugui entendre, perquè al final és una taxa que paga íntegrament el contribuent. O sigui, fins a quin punt l'Ajuntament diu mira, no els hi pugem perquè això ho posarem nosaltres? Com funciona?
10: El primer que ets a dir és que aquesta taxa és que estic sempre defensant una taxa que nosaltres hem votat en contra.
9: Sí, sempre ho dius.
10: No volia, no ho dic perquè

0: mandat passat, els socialistes, per la raó que sigui, no la van tirar endavant, i per tant anava endarreridíssima. No? I nosaltres, doncs, evidentment, a la primera de canvi, doncs, escolta, l'activem, és una licitació d'aquestes molt grossa i que porta molt de temps, però de seguida l'activem. No? I aquestes licitacions que impliquen primer un procés d'adjudicació que pot ser complicat, que hi pot haver recursos i que, per tant, té una data d'arrencada no del tot segura, però que, a més, impliquen doncs, 18 mesos de període de transició per l'adjudicatari del contracte fins que tingui el 100% del servei en plena implementació. I això què vol dir? Vol dir que si tens la data de l'inici del contracte no del tot segura, i a més hi ha un període de 18 mesos que no és segur quina serà la facturació que t'emeten, tu crees la taxa amb un informe tècnic econòmic perfectament fet, o sigui, amb tot el rigor del món, però després la realitat et fa sospitar que probablement, i era inevitable per veure-ho, hi haurà discrepàncies. I per tant, nosaltres el que volem és complir amb la norma, és a dir, gravar amb la taxa el 100% del cost, ni el 90, ni el 80, ni el 110, ni el 120.
1: Vale.
0: I què sabem? Això és segur, no? Que el nou servei estava previst que arrenqués l'1 de gener del 25 i va arrencar l'1 de març, perquè hi va haver un recurs interposat per una de les empreses licitadores. No? Per tant, aquí hi ha 2 mesos, segurs, que un increment de cost que estava previst no s'ha produït.
1: Vale.
0: I ja està. Això és el que sabem segur. Tota la resta ens ho pot dir el nas. Vale? Però hi ha un escenari una mica incert sobre el cost real assumit per l'Ajuntament durant 2025 del cost de... més alt o més baix? No ho sabem segur. No ho sabem segur. Punt número 1. Punt número 2. Aquest govern vol fer més amb menys. Vol intentar repercutir el mínim cost fiscal amb la ciutadania que siguin capaços. Estem revertint una situació econòmica de l'Ajuntament complicadíssima amb la màxima contenció fiscal. Nosaltres no volíem aquesta taxa. Aquesta taxa és important. Grava allò que menys voldrien gravar, que són les despeses associades a l'habitatge. I, per tant, hem estat treballant a fons intentant buscar fórmules per apaivagar aquest impacte que no volíem causar. I ho hem trobat una manera. I creu-me que no ha sigut fàcil. I plantejar-la, bueno, doncs no és una cosa òbvia. És tècnicament complicada, però ens l'han validat. Una manera que permet que els rebuts de 2026 seran, en conjunt, idèntics al que el contribuent ha pagat en 2025. I que, per tant, no incorpora el creixement previst de la taxa que vàrem aprovar, també amb tot el rigor, el DNA que ja està meritat, de l'exercici 2026. Llavors, què estem fent? I el que hem de fer és estudiar molt bé els costos efectivament assumits i treballar molt bé l'ordenança del 2027, per veure com tot plegat ens queda ben equilibrat, no? I mirem d'apaivagar tant que ho siguin capaços l'impacte, el cost, d'aquesta taxa en la ciutadania amb tot el rigor i sense més causar un impacte pressupostari en l'exercici de 2026, que, com sap tothom, ens ha costat molt de quadrar i de tancar. Però sense generar una pilota, evidentment. O sigui, tot quedarà perfectament quadrat. I deixarem la situació perfectament arreglada. Però tècnicament hem trobat una manera complicadota. Jo crec que no sé si pagar massa la pena, perquè m'estendria, Però per aconseguir aquest efecte.
1: Val, ho comentaves ara també fa un moment de la situació complicada que ha sortit l'Ajuntament, que ho ha aconseguit en un any. El dèficit que es va superar tot just fa un any, o que es va anunciar que s'havia superat fa un any, i la tutela financera de la Generalitat, que també vam deixar d'estar fa un any, ja és història, no tornarem a estar?
0: No, podríem tornar-ho a estar.
1: Però pels números d'ara o perquè en el futur passin coses? Evidentment no tenim la bola de vidre.
0: A veure...
1: Amb els números d'ara, mà és història.
0: Jo em remeto als fets. Depèn de qui gestioni, es posen al risc els serveis públics. Nosaltres garantim la capacitat d'aquest Ajuntament de prestar els serveis públics que ha de prestar. Altres, no.
1: Per tant, mentre això depengui de tu, economia depengui de tu...
0: Home, jo no vull personalitzar.
1: No.
0: Perquè jo formo part d'un equip...
1: No per tu, depengui de Junts.
0: Clar, si hi ha un altre alcalde... Doncs igual això no passaria, no sé. O sigui, l'alcalde Josep Maria Vallès, estic molt content de l'alcalde que tenim. Us ho haig de dir. A mi, nosaltres vàrem competir a les primàries. Vàrem empatar a les primàries de Junts, no? I vàrem assolir un pacte. Josep Maria, tu alcalde, i jo formaré part de l'equip com qualsevol altre regidor, no?

0: Ell doncs, va pensar que jo podria desenvolupar aquesta cartera que ja havia desenvolupat en el passat d'economia per revertir aquesta situació tan complicada, no? Però clar, el d'economia posa coses sobre la taula que el govern ha d'assumir, ha de dir estem d'acord o no estem d'acord, i he tingut la sort o l'encert, no ho sé, això ja ho dirà cadascú, no? Però de que efectivament el govern doncs, ha tingut a bé amollar-se amb una estratègia, no? Quan vam arribar al govern, van dir, mira, afrontem una situació molt complicada, hem de fer coses que no voldríem fer. Tancar el centre Maristany, per posar un exemple. Hem de fer coses que no volíem fer, però ho hem de fer per redreçar la situació. Llavors, si ho aconseguim, no? Jo els deia, a partir de l'any 25, podrem començar a recuperar la capacitat inversora, que és crítica, i anar progressivament reforçant la capacitat inversora, sobretot. Ara, per la part de l'ordinari, la contenció, és a dir, la certa dificultat, això va per llarg, va per anys, perquè s'ha d'anar reequilibrant tot, no? I això, a veure, sí, ho pots fer bruscament, no? Pots elevar l'IBI, com va fer Sabadell, l'any 2024, un 15%, quan nosaltres la vam congelar en termes nominals, no? Nosaltres pues això, hem estat intentant revertir aquesta situació sense carregar el cost amb la ciutadania, i crec que ho estem fent, sí.
1: Parlem de Valldoreix, com estan les converses, perquè us havíeu acordat en un ple posar una mica fil a l'agulla, no? el conveni, el finançament, com estan?
0: Bé, per part nostra, jo primer m'estalvio sempre qualsevol crítica. Jo rebo castanyes a cada ple de l'AMD de Valldoreix, no? Cada junta veïnal, no? Em sembla que formalment es diu així, no? Nosaltres no estem per fer això. Nosaltres estem per conrear un bon escenari. La gent de la vila de Valldoreix també són ciutadania santcugatenca, no? I, per tant, estem al seu servei. I nosaltres tenim aquí dues institucions que hem de col·laborar i hem de treballar el millor possible al servei de la gent, no? I amb això és amb el que estem. Nosaltres és el que mirem de fer, no? Tenim el conveni vençut, no? I Valldoreix es va trobar en una situació en la qual la interventora secretària històrica de la vila, que coneixia tot perfectament de l'AMD, no? Doncs s'havia jubilat, ja estava en una situació inestable, i ens va demanar contemporitzar aquesta qüestió fins que tinguessin una nova figura i es sentissin segurs, no? Cap problema. En fi, aquesta i moltes altres qüestions, no? Ara ja tenen intervenció secretaria, teníem un serrell pendent, que era la qüestió del transport públic i la relació amb l'àrea metropolitana. Finalment hem estat capaços de consensuar que el que no hem de fer és barallar-nos entre Sant Cugat i Valldoreix per veure qui paga el transport públic de Valldoreix. El que hem de fer és anar del braç a exigir a l'àrea metropolitana, que és qui té la competència per llei, perquè són ells qui ho han de pagar. No són ni Valldoreix ni Sant Cugat, és l'àrea metropolitana qui ho ha de pagar. I ara estem treballant amb això, no? I per tant, jo el que diria és que això espero que ho aconseguirem a la major brevetat possible, que per tant hi haurà tota l'estabilitat que mai hem volgut afectar, no? Amb els comptes públics de la media de Valldoreix, i que a més això també hauria de comportar que, no sé quin quan, però que ràpidament hauríem de signar i de pactar el nou pacte, que és un pacte que ara el plantegem d'estabilitat. És a dir, veníem d'on veníem, és un pacte que el vàrem... Mira, justament el vaig promoure jo per la part de l'Ajuntament, també, no? Fa uns 15 anys, i que ha donat moltíssima estabilitat, ha funcionat magníficament bé. I ara, per tant, el que estaríem per la labor és de adaptar allò que és imprescindible pel trànsit del temps, sens perjudici que podem parlar de qualsevol qüestió, però bueno, estem en aquesta tessitura.
1: Suposo que estàs al cas, els vostres companys de Junts per Valldoreix precisament ahir feien una roda de premsa una mica per demanar a l'Ajuntament auxili per la situació en què es troben. Sembla que serà el tercer any sense pressupostos aprovat. Hi ha un xoc molt clar entre l'oposició i govern.
0: Jo és que no entenc la posició del govern de Valldoreix, és que de veritat no aconsegueixo entendre-la, perquè hauran perdut tot el mandat. És que és increïble. Però per què no pacten? Però que pactin. Però quin problema hi ha? O sigui, Junts ha posat unes condicions molt clares. Ara m'estic ficant una mica una
1: banda. No, jo pregunto.
0: Però Junts per Valldoreix va posar unes condicions molt clares, assumibles, en fi, que podien suposar també bona acció de govern pel govern de l'AMD de Valldoreix. És que jo no entenc per què no pacten.
1: Què suposaria per una entitat com una AMD acabar un mandat sense haver aprovat uns pressupostos?
0: Això ja em diràs tu quin servei... Clar, és que... quin avenç s'ha produït a Valldoreix en aquest mandat.
1: I això vosaltres intentareu respondre o ajudar a Junts per Valldoreix a que es desencalli una mica la situació?
0: Però és que nosaltres sempre hem estat en aquesta posició. Dir, home, regalar per regalar, no? Però si tenim uns compromisos programàtics, no? Que són perfectament compartibles pel govern de l'AMD. És a dir, mireu, si passa a ABC, nosaltres donarem suport als pressupostos. I portem així 3 anys. És que és increïble, jo no ho entenc. I si tan problemàtic és també per part del president, doncs altera la composició del govern, amplia'l, no sé, fes alguna cosa. Però no pots bloquejar l'administració d'aquesta manera. No pots tenir Valldoreix 4 anys aturat per no sé quin error, que no sé, no ho entenc, jo no ho entenc.
1: És la primera vegada en la...
0: Que jo sàpiga, sí. Vaja, no sé, no tinc el... Però jo diria que sí, vaja, és que em sorprèn molt.
1: I com a tinent d'alcaldia d'Economia, i tens... No sé si la paraula és poder o capacitat de poder intervenir en aquesta situació.
0: Nosaltres el que fem és mirar de col·laborar amb tot sempre, no? De facilitar les coses, de que l'AMD no tingui cap problema que se'n derivi de la relació econòmica amb l'Ajuntament, no? I això és el que mirem de fer durant tot el mandat. Bueno, ja sé, insisteixo que, no sé, que hi ha persones de l'AMD que, no sé, que deuen creure que sóc l'ogre o no sé què, però... Però la veritat és que no he pres ni mitja decisió política, tot el contrari, per perjudicar l'AMD, tot el contrari. De fet, amb el vocal, amb en Ramon Segura, quan arriba una subvenció que veig que els hi poden casar, els hi enviem, no sé, és que tenim una relació de cooperació, malgrat el que públicament de vegades s'expressa, no? I ja està, no tinc res més a dir.
1: Bueno, doncs anirem veient aquest tema i sí. Tots els altres. Carles Brugaroles, tinent d'alcaldia d'Economia, moltes gràcies per estar avui aquí a l'Espai Polític.
0: A vosaltres.
1: La informació continua amb el butlletí horari i el segon hores del Faves Comptades amb Carme Reverte. Bon dia.

0: Era el millor dels temps. Era el pitjor dels temps. L'edat de la saviesa i també de la bogeria. L'època de les creences i la incredulitat. L'era de la llum i de les tenebres. La primavera de l'esperança i l'hivern de la desesperació. Tot ho posèiem, però no teníem res. Caminàvem en dret al cel i ens extraviàvem pel camí oposat. En una paraula, aquella època era tan semblant a l'actual que les nostres autoritats més notables insisteixen que, per tant, el que fa el bé com el mal, només és acceptable la comparació en grau superlatiu.
1: Pablo Jiménez, benvingut, com estàs?
0: Bon dia.
1: Què és el que acabes de llegir? Doncs
0: pues mira, he llegit el primer paràgraf d'un llibre absolutament meravellós que es diu Història de dues ciutats, de Charles Dickens. Mira si ens hem anat enrere.
1: I és que avui parlarem d'inicis que... d'històries, de llibres que enamoren.
0: Correcte.
1: No? Perquè és molt important, perquè depenent d'aquestes primeres frases... continuarem o no continuarem llegint aquella història que tenim entre les mans.
0: Exactament. Jo t'he fet una selecció a partir de llibres que quan vaig llegir, jo tinc molt la mania d'obrir un llibre, llegir les primeres línies i decidir si el llegeixo o no.
1: I aquí ho fa al revés i se'n va al final de tot.
0: No, però aquí el que he fet és seleccionar-te aquells llibres que a mi, personalment, quan vaig llegir aquestes primeres línies, vaig dir, he de llegir això.
1: Val. I d'aquesta primera, de la història de dues ciutats, què és? Aquesta aura de misteri que...
0: És un clàssic del romanticisme que ens retracta la vida de persones absolutament normals entre dues ciutats, entre Londres i París, i que és amb el millor estil de Charles Dickens, que tothom el coneixerà, tothom coneixerà Dickens per obres que reflecteixen, com Oliver Twist, que reflecteixen l'estat de la seva societat amb l'època en què ell estava vivint. Aquí se'n va una miqueta més enrere, però ho fa servir també com a reflex de dues maneres de viure completament oposades i de com pateixen els éssers humans dins d'una societat que no sempre els tracta bé.
1: Bé, doncs seguim aquest passeig per aquests inicis de llibres que ens conviden a continuar amb la lectura. I anem pel segon.
0: Pilans i parets mestres van esberlar-se bruscament. Una fragor eixordadora en la qual es barrejaven el cruixir de jàsseres i vigues, l'ensulciada d'escales, tréspols, envans i revoltons, l'esmicolament de vidres i la trencadissa de maons, teules i rajoles, va retrunyir per la baixada de la ferradura mentre la casa s'esfondrava sense remei.
1: De quin llibre? De qui estem parlant?
0: Doncs un clàssic del nostre temps, com és Camí de Sirga, de Jesús Moncada. Cecil B. DeMille deia que en cinema has de començar amb una explosió i d'aquí cap a dalt. Aquí tens. Comences amb l'esfondrament d'una casa, amb la qual cosa ja saps que, ostres, espera, comença un llibre i s'està enfonsant una casa, què està passant aquí? Amb la qual cosa ja t'atrapa per reviure aquesta vivència tan personal que suposa Camí de Sirga.
1: Per què? Què ha passat? Qui hi ha?
0: Exacte. A qui li està
1: passant? Quantes preguntes?
0: Et genera un munt de preguntes que tu ja estàs construint una història abans de continuar llegint, amb la qual cosa, meravellós.
1: Molt bé, doncs en aquest recorregut que fem pels principis d'històries, de llibres, ens n'anem amb un clàssic.
0: Un clàssic absolut i que a molta gent li sonarà. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo.
1: Aquest coronel és famós.
0: És famós. Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez, una de les grans obres de la literatura en castellà. Evidentment, quan es tracta d'una traducció, he volgut fer la versió en català, però amb obres que són escrites originalment en castellà, doncs, bueno, he pensat que es podia fer la lectura en castellà per tenir tota la sonoritat. I Cien años de soledad, vull dir, és que no cal dir res de Cien años de soledad, ni de Gabriel García Márquez, el seu autor, tothom els coneix, però de vegades cal recordar aquests principis, perquè 100 anys de soledat jo el vaig llegir pràcticament per obligació, perquè em van dir escalars.
1: A l'institut, no?
0: Sí, gairebé. Va, a mi em va tocar a la universitat. Però llavors em van dir, és que s'ha de llegir. I clar, quan vaig pensar, va, hi ha rotllo que em tragaré ara, un autor iberoamericà, no és el meu estil normalment, excepte Borges. I quan vaig llegir aquesta primera línia és que m'has explicat una història abans... O sigui, tota la història ja me l'has explicat. Vull dir, de cop és... Ja m'estan dient que mataran el protagonista, però és igual, vull saber què li passa, vull conèixer les seves vivències. Què vol dir que, mentre estan a punt d'afusellar-lo, recorda el dia que va anar a descobrir el gel amb el seu pare? Quina vivència ha tingut aquest senyor? Clar, t'atrapa.
1: Sí, sí. Vinga, doncs, més inicis que enamoren. Anem ara per una història també.
0: Clàssica.
1: Sí. Clàssica. Que comença com?
0: Comença així. A un costat i a l'altre del gelat llit del riu s'alçava un fosc bosc d'avets d'aspecte sorrut. Feia poc que el vent havia desposeït els arbres de la capa de gel que els cobria i, enmig de l'escassa claredat, que s'anava debilitant per moments, semblaven inclinar-se els uns als altres, negres i sinistres. Regnava un silenci profund en tota la vasta extensió d'aquella terra. Era la desolació mateixa, sense vida, sense moviment, tan solitària i freda que ni tan sols n'hi hauria prou a dir per descriure-la que la seva essència era la tristesa.
1: Quina descripció del paisatge.
0: Absolutament lírica, oi? Mm. Doncs això és una novel·la d'aventures. Es diu Ullal Blanc, de Jack London. És a dir, tens aquest lirisme amb un llibre que jo reconec que me'l vaig llegir perquè a mi les històries de gossos i de llops m'agraden molt.
1: Sí, em sembla que
0: molt,
1: ho sé.
0: Molt. I llavors vaig dir... I clar, quan vaig començar a llegir això, jo tenia la imatge de l'Ullal Blanc tipus Disney, que és molt aventureta, i vaig descobrir un llibre meravellosament ben escrit, amb moltíssima aventura i molta força. Però clar, Ullal Blanc és un llibre sobre un llop. El protagonista és un llop. Clar, necessites entendre quin és el món, amb el món on es mou aquest llop. I amb aquesta descripció d'inici ja estàs a dins d'aquell nord remot d'entre els Estats Units i el Canadà on passaran aquestes aventures.
1: Estàs a l'escenari.
0: Estàs a l'escenari, i és magnífic.
1: Sí, senyor. Anem ara amb una altra lectura. I en aquest cas, tornem cap a casa, que a casa també hi ha coses interessants.
0: Magnífiques.
1: I que enamoren.
0: Vam arribar amb les panxes plenes, doloroses. Els ventres negres carregats d'aigua fosca i freda, i de llamps i de trons. Veníem del mar i d'altres muntanyes i vés a saber de quins llocs més. I vés a saber què havíem vist.
1: Aquest, vés a saber, i sobretot al final d'aquest paràgraf, què havíem vist, és... La porta a voler saber exactament què hem vist.
0: Què hem vist?
1: Sí. Estem parlant de...
0: Cantujó i la muntanya balla, de la Irene Solà. Mm. Un llibre absolutament sorprenent. Un llibre amb el qual va canviant de format, d'estil, de veu narrativa, que transforma a mesura que els vas llegint i que es va transformant el llibre mateix, cada cop variant, sense saber mai què et trobaràs a la següent pàgina, però amb un lirisme, amb una força, amb una delicadesa i amb un llenguatge que absolutament et deixen allà atrapat i no pots deixar el llibre fins que l'acabes. I acabes el llibre dient, espera, que me'l torno a llegir, que igual descobreixo una altra cosa, al tornar-ho a llegir. O sigui que
1: sí?
0: Un llibre...
1: Sí? I passa?
0: Sí. Sí, sí. Té moltíssimes lectures, Cantujó i la muntanya balla.
1: Doncs ara t'he de dir que em sorprèn, perquè anem per un dels clàssics universals. Em sorprèn que amb només una frase això ens acabi atrapant.
0: Sí.
1: Vinga.
0: Totes les famílies sortoses s'assemblen, però les infelices ho són cadascuna a la seva manera.
1: Bé, doncs aquí m'imagino que ens encuriosix saber de quina manera és infeliç aquesta família a la que se suposa que vol fer referència.
0: Estem parlant d'Anna Karenina, de León Tolstoi, un dels grans clàssics de la literatura universal, amb unes vivències brutals, romanticisme rus, amb tot el que això significa, amb tots aquells sentiments tràgics i exacerbats que ens trobarem al llarg de tota la novel·la, i també amb un retrat social molt punyent i molt dur, però que a la vegada es llegeix com una novel·leta. És a dir, això sí, és un llibre d'aquells que espanta, com tots els grans clàssics russos, perquè dius, ui, moltes pàgines aquí, no? Mm. No són tantes, no patiu, no són tantes.
1: El que popularment coneixem com a totxos.
0: Sí, però els llegeix molt, molt, molt, molt bé. I hi ha hagut diverses versions cinematogràfiques, oblideu-vos d'elles, agafeu el llibre, de veritat, Tolstoi s'ha de llegir.
1: Vinga, doncs tornem novament a casa per un altre dels llibres que també va passar a la gran pantalla. Mm-hmm.
0: Quan feia bon temps, des de Pasqua florida fins a principis de tardor, quan el bosc canviava de color, vivíem a les branques dels arbres.
1: No sé si qui hagi vist la pel·lícula haurà identificat el llibre. No sé si ha estat suficient.
0: Probablement no. Estem parlant de Pa Negre, de l'Emili Teixidor, un autor que ja s'havia fet conegut amb la seva obra juvenil, amb L'ocell de foc, però que aquest Pa Negre el va convertir en un best-seller. I un llibre que realment, aquí et sembla que t'està fent una novel·la de fantasia d'un poble que viu a les branques del... No, són nens que s'encaramen, brinquen i pugen dalt d'un arbre quan fa bo, no? Però això és molt suggerent, et porta molt a dir... Qui viu a dalt d'un arbre? I per què des de Pasqua florida? Ja t'està situant. Vull dir, m'estan parlant de la meva terra. Per què Pasqua florida la celebrarem aquí
1: nosaltres,
0: a Catalunya?
1: Clar.
0: Un senyor de Sebastopol no farà la Pasqua florida, farà altres festes.
1: Està clar. Et sembla que seguim el recorregut, però...
0: I tant.
1: Però ho fem una mica a la inversa de com teníem previst.
0: Perfecte.
1: Sí? Perquè així no ens deixarem coses que són importants.
0: Sí.
1: Doncs vinga.
0: Pues mira, jo ara et vaig a fer una cosa rara.
1: Va.
0: Et vaig a fer un principi de llibre,
1: sí?
0: Et vaig a fer un final de llibre, de fet, d'una història, i et llegiré la història sencera.
1: Tot en un?
0: Tota. Ja veuràs.
1: Mateix llibre?
0: Mateix, sí. Mateix llibre, mateix autor, mateixa història, tot.
1: Ah, vinga.
0: Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí.
1: Això és tot en un?
0: Això és un microconte. Això és un microconte d'Augusto Monterroso, i és una història que en realitat la montes tu, perquè ell només et diu aquesta frase, això és tot el conte. Clar, com a inici és meravellós, però també és un final i també és el conte en si, i tu generes la història a partir d'aquí, només amb aquest Cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí.
1: Ostres.
0: Perquè et genera tot... Com el dinosaure...
1: Tu has de posar el farcit. Exacte. El farcit de l'entrepà l'has de posar
0: aquí
1: tu.
0: Aquí està.
1: Mare meva.
0: Aquí està.
1: Seguim. Anem per...
0: La meva preferida.
1: Sí?
0: La meva preferida. El meu inici de llibre preferit de tots els temps.
1: Vinga, doncs el descobrirem ara.
0: Nasqué amb el do del riure i amb la intuïció que el món estava boig. I aquest era tot el seu patrimoni. Escaramouche, Gabriel Sabatini, una de les millors novel·les d'aventures de tota la història, i amb aquest principi que et presenta un personatge que no te'l descriu físicament, no és un... Era un home alt, guapo, no sé què... No, te'l presenta d'una forma tan magistral que vols saber qui és aquesta persona que té el do del riure, la capacitat de riure-se'n de tot, i que tot el seu patrimoni és saber que el món està boig i que no es pot prendre seriosament.
1: Mira, filosofia de vida.
0: Correcte.
1: Vinga, seguim el recorregut amb més inicis de històries que ens enamoren, Pablo.
0: Al dia següent, no va morir ningú.
1: Això també és molt potent, és molt potent, breu, però, escolta, ens imaginem que hi ha hagut un escabetxin aquí.
0: Les intermitències de la mort, de José Saramago. La mort es pren unes vacances i decideix que de tant en tant pues no cal que mori ningú perquè ja no té ganes de fer la feina. Aquella barreja entre fantasia, realitat, utopia, distopia de Saramago, que juga amb el llenguatge a més per portar-nos moltes sensacions. Pues aquest principi de Saramago, allò de que el dia següent no va morir ningú. Espera, no va morir ningú? On? A tot el món? O estem en un hospital?
1: No, no, sí.
0: És brutal.
1: Si tens curiositat,
0: sí.
1: Aquestes frases tan escuetes, tan curtes, ens porten a haver de continuar endavant, igual que farem nosaltres ara.
0: En un forat a terra vivia un hòbit. No era un forat humit, brut, repugnant, amb restes de cucs i olor a fang, ni tampoc un forat sec, nu i sorrenc, sense res en què seure o menjar. Era un forat hòbit, i això significa comoditat.
1: Que tendre, no?
0: Un dels meus llibres preferits, El Hòbit, de J.R.R. Tolkien. Evidentment, El Senyor dels Anells per mi és millor, però aquest principi ja t'està dient que no t'està parlant d'aquest món. T'està parlant d'un món diferent, de fantasia, d'un món... És a dir, tenim un ésser del qual encara no sabem res, que viu en forat. És un hòbit. Sí, però nosaltres ara sabem tots què són els hòbits.
1: Ara sí que en sonen, sí,
0: però,
1: clar.
0: Però pensa, amb els anys 40, qui sabia que era un hòbit?
1: Ningú.
0: Ningú.
1: T'ho havies d'imaginar també, no?
0: Correcte.
1: A més, ara ja tenim imatges.
0: Sí.
1: Que abans també la imatge te la podies organitzar tu. Vinga, fem alguna més? La que tu vulguis.
0: Sí, vinga.
1: La que tu vulguis.
0: Doncs aquest. Fins ahir a la nit, caminant pels carrers de Molls, de Vallcarca, no vaig comprendre que néixer en aquella família havia estat un error imperdonable.
1: Això sí que és... Això deu ser posar llum a la foscor, no? Una miqueta...
0: Jo confesso, Jaume Cabré, ell posa llum a la seva pròpia foscor.
1: Mare meva.
0: Vull dir, aquest sí que és totxo, eh? Vull dir, aquest, el Jo confesso de Cabré, és llarg.
1: Sí.
0: Ara, és apassionant. I aquest principi d'haver nascut a un lloc, que és una cosa que tu no decideixes.
1: Exacte.
0: Ha estat un error imperdonable.
1: Aviam, clar.
0: Què passa?
1: Però un error d'aquí.
0: Exacte. Ho descobrirem amb el llibre. Ho descobrirem amb el llibre. Jo he volgut deixar aquesta pel final perquè penso que és un final absolutament meravellós. També és una d'aquelles frases que et porta a imaginar-te ja, a prellegir la novel·la i després anar-la descobrint a poc juntament amb l'autor. Però realment jo penso que hem fet un bon monstruari d'inicis de llibre que ens atrapen i que ens volen fer descobrir més.
1: I hauríem pogut continuar
0: i tant,
1: fent...
0: I
1: jo ara encara estic pensant, a veure, per què anava pels carrers de Vallcarca?
0: Carrers on, Molls, ha plogut.
1: On anava i d'on venia.
0: Mm-hmm.
1: Déu-n'hi-do. Escolta, Pablo, com sempre, molt interessant això dels inicis que atrapen, inicis que enamoren, perquè això és bàsic, perquè ens atrapi la lectura i aquestes històries que avui des d'aquí us hem volgut convidar a descobrir.
0: Doncs pues, moltes gràcies.
1: Que vagi molt bé.
0: A reveure.
1: Adéu-siau.
2: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.
3: Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
4: Avui va d'embolicar regals. Fa temps vaig veure una pel·lícula que em va quedar gravada. No recordo el nom ni quan la vaig veure, però em va impactar. Era la història d'una família amb pocs recursos que per Nadal o qualsevol celebració es feien regals senzills, però plens de significat. Li donaven molta importància a embolicar amb molta cura els paquets i posaven tanta ànima que emocionava. Cada paquet era una petita obra d'art. I cada any intentaven superar-se amb idees noves per sorprendre. El més bonic per això era veure com abans d'obrir res ja hi havia màgia. L'embolcall ja feia somriure i els ulls començaven a brillar. Aquest primer instant, això ja era el regal en si mateix. No hi havia cap joguina cara ni cap regal d'aquells que brillen a l'aparador. S'intercanviaven detalls fets amb les mans i amb temps, com fulles seques cosides en fil daurat, galetes casolanes amb la recepta escrita en un paper de pergamí, o pots de vidre pintats que dins hi havia herbes aromàtiques per fer infusions. I no sé per què, em va venir el record d'aquesta pel·lícula i em va fer pensar. És veritat que quan fas un regal és molt important el que hi ha dins, però com ho presentes també diu molt del que hi poses de tu. Estàs regalant el teu temps i això és or pur. Mira, a mi m'encanta embolicar regals. Triar el paper, el llaç, posar-hi un toc personal, encara que sigui un detall petitó. I he fet una llista d'idees que et pot anar bé. Idees per embolicar paquets i que pot crear el moment màgic d'emoció. Pren nota. Pots fer servir papers reciclats o pàgines de revistes, mapes antics, partitures o diaris vells. També cordills, llanes o retall de robes que ja no fas servir. També pots fer etiquetes fetes a mà, amb dibuixos, amb segells o collage. I també pots fer missatges. O pots escriure pistes amb un paper com si fos un joc de descoberta abans d'obrir. Un cop comencis, deixa que la teva creativitat es posi en acció. Pensa-hi, perquè de vegades el veritable regal no és el que hi ha dins, sinó tot el que hi poses abans d'obrir-lo. T'animes a fer un regal embolicat amb ànima?

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. Les tempestes de les darreres hores han provocat 400 trucades al 112 i 210 incidències arreu de Catalunya, especialment al Vallès Oriental, al Bages i a la Selva. Les fortes pluges, que han deixat més de 50 litres per metre quadrat en alguns punts, han causat inundacions de baixos i carrers, caiguda d'arbres i també de branques. La circulació ferroviària de diverses línies també es va haver d'interrompre, tot i que ja han quedat restablertes totes, menys l'RL4 a Calaf, i també els vessals d'aigua van obligar a tallar la C63 a Brunyola i un carril de la C25 a Rajadell. Una esllavissada també va obligar a donar pas alternatiu a la Nacional 145 entre Andorra i la Seu d'Urgell. Les autoritats també han activat avisos per possibles crescudes de rius i barrancs, tot i que no s'han registrat incidents greus. I la Generalitat admet que només el 40% dels seus boscos disposen de plans de gestió i es fixa com a objectiu tenir ordenades totes les seves 92.000 hectàrees forestals entre el 2027 i el 2028. Jaume Minguell és el director de Boscos i Gestió del Medi.
2: Nosaltres tenim un objectiu d'ordenació del 100% de les propietats. Això no vol dir treballar en el 100%, però sí vol dir tenir molt clar doncs, que aquell espai de tal zona doncs tindrà una vegada protectora i en principi no s'hi farà res, i una altra doncs, s'hi farà una intervenció per obtenir fusta o per donar major qualitat en aquell hàbitat per una determinada espècie. Sí? I aquesta ordenació, doncs, nosaltres ara estem licitant l'ordenació del 100% dels boscos públics que ens faltaven.
1: El patrimoni forestal de la Generalitat representa el 18% de tot el bosc públic de Catalunya. La resta és sobretot dels ajuntaments, que suposen el 60%, i d'altres administracions. I un tiroteig aquesta matinada al barri del Raval de Barcelona ha acabat amb la detenció de dues persones acusades de tentativa d'homicidi. Els fets s'han produït durant una baralla entre dos grups de persones en què es van efectuar almenys 6 trets. Tot i que no hi va haver ferits, els Mossos d'Esquadra investiguen si l'incident podria estar relacionat amb un conflicte vinculat al tràfic de drogues. I també els Mossos han detingut un home presumptament relacionat amb la mort violenta d'un altre aquest dijous al districte de Nou Barris de Barcelona. La víctima localitzada ferida al carrer i traslladada en estat molt greu a l'hospital ha acabat morint, mentre la Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas, que continua sota secret d'actuacions. La policia també ha presentat i retirat una motocicleta que podria estar relacionada amb els fets. I pel que fa al temps, el dia comença amb ambient estable i predomini del sol, tot i que a partir del migdia creixeran de nou nuvolades al Pirineu, Prepirineu i també a les comarques del nord-est. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, obrim per vacances.

0: Segur que heu estat com nosaltres cantant aquest tema perquè jo crec que qui més que menys es coneix la lletra. Eren els M-Clan l'any 2001 quan treien aquest tema tan, tan xulo, Souvenir, i a més amb aquest format certament una miqueta doncs, acústic, o de concert en directe. Els M-Clan, que ens ha vingut molt de gust escoltar, i avui venia a Superatom perquè amb el tema del dia, que és el tema dels viatges, nosaltres ens hem quedat en un petit detall. De fet, és això, un souvenir. I ara fora d'Enric de Cardedeu us explicaré quatre coses sobre els souvenirs, però quatre, perquè també hem preguntat a la nostra IA particular i la de tothom, vaja, que d'on ve això de portar-se records, no?, dels viatges. De fet, és això, souvenir, és paraula francesa, jo crec que així ja ho intuïem, que significa record o una cosa que et ve a la ment. Tirem enrere, Allà ens parlen dels peregrins grecs i romans que compraven àmfores, medalles o vasos en els santuaris. Jo crec que més que per record, una mica per portar-los a casa, això a l'antiguitat, per dur-los a casa, que els protegís la casa, objectes sagrats. Sembla que també passava això a l'edat mitjana, en aquells llocs on els cristians anaven de peregrinació i així doncs sortien tot de productes que podien comprar i emportar-se a casa per protegir-los, no? Ampolles de metall, de fang, oli sagrat o amb insígnies dels sants. Avui en dia això encara segueix, i si no, mireu les conxes típiques del Camí de Santiago. Però el tema dels souvenirs va experimentar un boom totalment diferent, més no tan sacre, vaja, durant el segle XVII, segle XVIII. I és que va ser quan es va documentar per primera vegada aquest, el 1775, em diuen, no?, aquesta paraula. Qui va comprar molts souvenirs? Doncs hi havia tota una corrent entre els aristòcrates europeus des del segle XVII, ens diuen, fins al segle, començaments del segle XIX, tota una corrent de viatges que es deia Grand Tour, i que consistia en què? Aquells aristòcrates, no?, aquelles persones culturalment inquietes i que s'ho podien permetre, evidentment, que tenien un estatus, doncs feien viatges per tota Europa. Sí, sí, a l'estil Interrail, més o menys, però imagineu-vos, al segle XVIII n'hi deien Grand Tour, i la destinació la tenien molt clara, havien de acabar a Itàlia. Llavors va ser a Itàlia quan van desenvolupar tota una indústria, doncs això de records, entre cometes, de souvenirs, que bàsicament tenien a veure amb la cultura. De fet, moltes de les persones dels aristòcrates que feien el Grand Tour acabaven emportant-se a casa petites obres de records artístics, bàsicament, Ja passem al segle XIX, amb l'arribada del tren i del vaixell de vapor, doncs bé, la classe mitjana ja va poder viatjar, i això va facilitar també doncs aquesta comercialització del turisme, i la cosa ja va esclatar, i suposo que per això la paraula la tenim en francès, a l'Exposició Universal de París, 1889, amb la inauguració de la Torre Eiffel, quan es van disparar la venda massiva, ens diuen, d'objectes, d'impresos, de postals, de miniatures col·leccionables i tot plegat. Doncs això és a grans trets el que ens diu la intel·ligència artificial i Google, de fet, el que ens expliquen sobre la història dels souvenirs. Jo crec que imprescindible, en qualsevol viatge, gran, petit, encara que sigui una pedreta del camí, un record que a vegades són fotografies i a vegades són objectes, no?, que fins a cert punt a vegades es queden també una mica arraconats a casa. I què passa amb els souvenirs que us porten els demés? La resta de gent que va de vacances, si et porta un souvenir que per ells és molt interessant i el contextualitza, però que tu, com que no has estat en aquell viatge, vas com una mica perdut. No sé si això li ha passat mai a l'Aina Barbany, de Cardedeu. Aina, bon dia.
1: Bon dia, Núria.
0: I això és només un aspecte dels viatges, dels souvenirs.
1: Però avui, només un aspecte.
0: Preguntem per viatges en general, Per turisme, sí.
1: Turisme en general. Però m'ha semblat molt interessant tot el que has explicat, perquè no tenia ni idea, jo,
0: Jo tampoc.
1: Està molt bé, mira.
0: Que consti sí, que ha sigut a raig, no ho hem contrastat, que és allò que sempre es recomana fer amb la IA, però entenem que és un tema que no té polèmica ni necessita massa contrast, perquè la IA pilla d'aquí d'allà.
1: Sí,
0: i fa un resumet xulo,
1: Disculpeu. Està bé.
0: Sí, sí. Pues sí, molt interessant, la veritat que sí.
1: Sí, avui és el tema és viatjar, turisme, perquè al final hi ha qui aprofita aquests mesos, no?, per descobrir nous racons al món, qui torna cada any al mateix destí perquè és com que ja forma part de les seves tradicions, no?, i qui prefereix també fer una escapada doncs, ben a propet de casa, ja sigui doncs, per facilitat, per poc temps o inclús econòmicament és més factible, no?, també. Clar. Sigui com sigui, el turisme forma part de l'estiu de milions de persones.
0: I, de fet, hem estat a les dues bandes, no? Hem sigut,
1: sí.
0: hem rebut turistes, els hem patit també i els hem gaudit i també hem sigut nosaltres.
1: Exacte, sí, sí, sí. Llavors, coneixem molt bé les dues bandes. Però, bueno, a mi el que m'agrada de viatjar personalment és que permet conèixer altres cultures, tastar gastronomies diferents, descobrir paisatges que són realment espectaculars i llavors també crear records, no?, que sovint ens acompanyen tota la vida i que poden passar els anys i sempre acabes tornant allà, no?, en certa manera. Uh-huh. Però també, per exemple, és una font inesgotable d'anècdotes. Quantes vegades viatjant ens han passat coses que després, posteriorment, expliquem en un sopar amb amics o amb familiars o el que sigui, no? Doncs avui, precisament, us preguntarem... És un tema molt obert, ens podeu explicar el que vulgueu, però la pregunta que us llancem per inspirar-vos, si voleu dir-ho així, és on us agradaria fer turisme o que ens expliqueu alguna anècdota d'algun viatge que hagueu fet o coses que us hagin sorprès o coses així. Així que, si voleu, podeu enviar ja a través de WhatsApp i, si no, també per Instagram.
0: Vinga, doncs així ho farem i a les 10 recollirem una mica les vostres impressions. Perfecte. Aina Barbany des de Cardedeu. Una abraçada, companys.
1: Una abraçada. Fins ara.
2: Obert per vacances. El programa d'estiu de la teva ràdio local. Amb Núria Cartanyà.
0: Més enllà de turisme i d'anècdotes de viatge, passaran altres continguts per aquest parell d'hores que dura l'Obert per vacances fins les 11. Mireu, us explicarem, just haurem començat a tirar d'intel·ligència artificial per buscar informació, hem començat així el programa, i avui us parlarem d'una llei europea que pretén regular els usos de la IA, de la intel·ligència artificial, no en tots els sectors, eh? Això sí, pel que fa a les empreses, a l'ús empresarial que se'n fa. Ara ho explicarem en detall i sabrem fins on aquesta llei pot ser efectiva. Després posarem en forma el nostre català, el Despertarem, amb aquest podcast de llengua que ens ofereixen des de la Nova de Reus. Ai, i a terres lleidatanes sabrem què és aquesta proposta tan xula que es diu Artistes amb Tractor. Artistes amb Tractor. Jo ho deixo aquí de moment. És que és molt suggerent, eh? I entre una cosa i l'altra ens anirem cap al Museu Romà de Premià de Mar a fer d'arqueòlegs. També us farem tot un seguit de recomanacions de pel·lícules que no us podreu perdre aquest estiu, abans que s'acabi l'estiu totes les pel·lis que l'Adrià Jurado pensa que no ens podem deixar escapar. I si, en vez de mirar pel·lis, preferiu caminar per la muntanya, avui ens conviden a conèixer els ports. Doncs vinga, comencem amb els temes, que en tenim un munt i són molt interessants, i ho fem com sempre amb aquesta ronda d'actualitat.
2: Obert per vacances.
0: Girona FM, Pau Villafanya, bon dia.
3: Molt bon dia, Núria.
0: Bonica notícia per començar. Detingut un home per masturbar-se davant d'uns nens d'un casal d'estiu a plena llum de dia en una plaça de Girona.
3: Els fets van passar aquest dimecres. Pels vols de 2:15 del matí, a la plaça Assumpció, al barri de Sant Narcís, va ser una monitora la que es va adonar que al darrere d'un arbre hi havia l'arrestat masturbant-se mentre mirava fixament la mainada que estava fent l'activitat. Després, l'home de 48 anys va anar a una font propera de la plaça per mullar-se la cara i va tornar a amagar-se de nou darrere l'arbre per repetir aquesta acció de forma compulsiva. Quan la monitora ho va descobrir, va anar corrents a alertar una patrulla dels Mossos que estava per la zona fent tasques de vigilància i els agents fent recerca van trobar el sospitós i el van localitzar poc després a la mateixa plaça.
0: I continua la marea política a l'Ajuntament. Sembla que Marc Puigtió renuncia a ser l'alcaldable d'Esquerra Republicana a Girona per dignitat, diu, després de la filtració dels àudios.
3: L'alcaldable d'Esquerra a Girona ha renunciat a ser el candidat dels republicans de la ciutat, diu, per dignitat i responsabilitat després de la filtració. En declaracions a l'ACN, Puigtió admet que va cometre un error greu i que n'assumeix les conseqüències.
4: Bàsicament el que he pres és deixar ser cap de llista d'Esquerra Republicana en les properes eleccions municipals, a les properes eleccions municipals del 2027. Bàsicament, doncs, perquè he comès un error, i crec que en política, quan cometes un error, no, doncs el que has de fer és ser honest amb tu mateix i deixar fer un pas al costat. De fet, a la vida privada seria el que faríem. Doncs crec que si vull donar un exemple com a bon polític, doncs si cometes un error, doncs has de fer un pas al costat. I això és el que estic fent avui, assumir responsabilitats i fer aquest pas al costat.
3: Puigtió també subratlla que s'aparta perquè el projecte d'Esquerra Girona és més important i que perquè és el més honest.
0: I acabem explicant-vos que han pogut detenir el patró de l'embarcació implicada en l'accident mortal, us ho explicàvem ahir, d'un home que anava en moto d'aigua a Empuria Brava.
3: La Guàrdia Civil ha detingut a Empuria Brava el patró que portava l'embarcació recreativa implicada, que va accidentar-se amb una moto d'aigua i que va acabar amb la mort d'un home aquest dimecres. Els agents van arrestar l'home quan tornava la barca a l'empresa de lloguer. De fet, la col·laboració dels testimonis de l'accident i dels responsables de l'empresa va permetre que la Guàrdia Civil arribés a temps per enxampar l'home.
0: Molt bé. Pau Villafanya, des de Girona FM, moltes gràcies i bon cap de setmana, que ja és divendres.
3: Bon cap de setmana.
0: Vinga, i ara saludem la Tina Forés des de Cugat. Cugat, Tina, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
0: Bon dia. Mira, comencem parlant dels veïns del Putxet que demanen una auditoria externa abans de tornar a casa perquè és que no es refien dels tècnics de l'obra.
5: Són els veïns de les finques desallotjades per l'esvoranc de l'L9. Les obres continuen ara dies després que es trobés una nova esquerda estructural que allargarà fins al setembre el retorn del 40% dels veïns. Els residents que sí que ho poden fer, però recelen dels certificats que acrediten que tornar és segur. Josep Maria Oliver és propietari d'un dels blocs afectats.
6: Teòricament, ells ens diuen que podem tornar. Nosaltres el que volem en aquests moments és que un tècnic ens faci un informe de l'estat actual de com estan els edificis. Perquè ens ho diguin ells, amb els seus tècnics, no és suficient. Llavors, ara estem parolats amb un tècnic que ha de fer les inspeccions i segons el que ens digui, doncs llavors decidirem ja d'entrar.
5: La situació també afecta el comerç a la zona, tant el que està tancat i ha de fer front al pagament de factures i nòmines, com també el que està obert, que han notat un descens de vendes del 25%.
0: I us expliquem també que menys de la meitat dels boscos de la Generalitat tenen pla de gestió i l'objectiu és poder arribar al 100%, això seria l'any 2028.
5: La Generalitat és propietària de 272 terrenys forestals amb més de 92.000 hectàrees de bosc, però només el 40% té plans de gestió. Anualment s'intervenen unes 700 hectàrees i el govern admet que per portar el bosc ben endreçat caldria doblar aquesta xifra fins a les 1.200 o 1.500 hectàrees anuals. L'objectiu és ordenar el 100% dels boscos que gestionen i si vol arribar entre el 2027 i el 2028. El patrimoni forestal de la Generalitat representa el 18% de tot el bosc públic de Catalunya. La resta és sobretot dels ajuntaments, un 60%, i d'altres administracions. Una de cada 4 hectàrees de bosc a Catalunya són de titularitat pública.
0: Les resultes d'un estudi ens expliquen que la pèrdua d'un ésser estimat pot accentuar el deteriorament cognitiu, això en persones d'avançada edat.
5: Sí, són les conclusions a les que ha arribat un estudi de l'Hospital del Mar i de la Universitat Autònoma de Barcelona que han publicat a la revista colombiana de psiquiatria. El treball ha revisat l'evidència científica disponible sobre aquesta qüestió analitzant dades d'11 estudis publicats. Els resultats han mostrat que el dol perllongat pot causar alteracions de la memòria immediata, l'atenció, la velocitat de processament, les funcions executives, la fluïdesa verbal i l'habilitat visuoespacial. Per tot plegat, la recerca ha alertat de la necessitat de detectar i tractar aquest tipus de dol en les valoracions geriàtriques per prevenir conseqüències cognitives. Tot i que l'estudi s'ha centrat en persones de més de 60 anys, els investigadors han recordat que el dol perllongat també pot afectar persones més joves.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Tina Forés, des de Cugat Media i també bon cap de setmana, companya.
5: A vosaltres, bon cap de setmana.
0: Cap a Lleida que marxem. Emunt, Arnau Vila, bon dia.
7: Bon dia, Núria.
0: Diversos municipis de les comarques de Lleida tornen a denunciar deficiències de la xarxa elèctrica, un problema que aquest estiu s'ha agreujat amb les activacions gairebé diàries del Pla Alfa per l'alt risc d'incendis.
7: Sí, perquè l'activació d'aquest protocol obliga a revisar sobre el terreny qualsevol incidència abans de reconnectar el subministrament, fet que allarga la durada dels talls. Segons dades d'Endesa, durant el mes de juliol s'han registrat 90 talls de llum a la demarcació de Lleida provocats per avaries o incidències a la xarxa. A tot Catalunya la xifra ha arribat als 333 talls, pràcticament el triple que en el mateix període de l'any passat. Els ajuntaments lleidatans asseguren, però, que més enllà de les restriccions vinculades al risc d'incendi, els microtalls són un problema habitual que arrosseguen des de fa anys i reclamen inversions per modernitzar la infraestructura elèctrica. Davant d'aquesta situació, a les Garrigues s'ha impulsat la plataforma microtalls.cat, una iniciativa que permet registrar les incidències i facilitar les reclamacions dels afectats davant les companyies elèctriques.
0: Ens encanta donar notícies de fauna. Mireu, la població d'ossos al Pirineu continua creixent i enguany ha assolit un nou rècord de natalitat. Fins ara s'han comptabilitzat 15 nous cadells, una xifra provisional que eleva el cens de l'espècie per sobre dels 120 exemplars. I que veu de tants ossos, Arnau?
7: Sí, mira, perquè la majoria de nous naixements s'han detectat al vessant francès del Pirineu, tot i que també s'han observat noves cries a la Vall d'Aran. L'augment sostingut de naixements ha confirmat la recuperació de la població d'ossos al Pirineu, tot i que els experts continuen alertant dels riscos derivats de la consanguinitat. Malgrat això, la Generalitat preveu que la població pugui arribar als 200 exemplars l'any 2035. Aquest creixement coincideix amb una major presència de llops al Pirineu lleidatà i amb la previsió que el linx ibèric pugui tornar els pròxims anys a les comarques de Lleida.
0: Molt interessant. Seguirem també de prop aquesta notícia, a veure com es desenvolupa. Arnau Vilà, moltíssimes gràcies des d'Emunt i bon cap de setmana, també.
7: Gràcies a vosaltres, igualment.
0: Marina Pérez Got, Tarragona Ràdio, bon dia.
8: Bon dia.
0: Vinga, tot preparat pel 12 d'agost, pel dia de l'eclipsi. Sembla que l'Ajuntament de Tarragona ja ha presentat el dispositiu de seguretat i mobilitat.
8: Doncs sí, tornem a parlar de l'eclipsi.
0: Ui, espera't. I espera't.
8: Què farem quan s'acabi? Aquest dispositiu involucrarà una quarantena d'efectius de la Guàrdia Urbana, de Mossos d'Esquadra, Policia Portuària, voluntaris de Protecció Civil i Seguretat Privada. Es controlarà l'aforament i els accessos, quedaran tancats un cop s'arribi a la xifra de 20.000 persones. No s'hi podran entrar amb bicis o patinets ni amb objectes voluminosos. Alberto Lacueva, cap de la Unitat Policial de Reforç i Proximitat de la Guàrdia Urbana, explica que el dispositiu s'anirà adaptant en funció de l'afluència de gent per evitar col·lapses.
9: Al dispositiu tenim una fase de seguretat, que és una fase que en un principi, quan comença a arribar la gent, doncs estarem allà amb una patrulla, i en el cas que veiem que pot haver un col·lapse, posarem els talls fora dels punts de visualització. Ja ho tenim previst. El que sí que és veritat, que és el que ha dit el conseller, la incertesa de la gent que pot venir, això no ho tenim. No treballem amb aquestes dades, perquè no tenim precedents aquí.
8: El consistori, que demana comprensió i la col·laboració de la ciutadania, explica que la gent que vingui de fora tindrà 6.500 places per aparcar en esplanades o aparcaments dissuasius a banda de les aparcaments municipals.
0: Vinga, i expliquem altres notícies, que com diem hi ha més vida més enllà de l'eclipsi.
8: Doncs sí, tornem de festa major.
0: Vinga.
8: Estàs preparada?
0: Vinga. Sí, tant.
8: Va. Ens quedem a Tarragona perquè podríem dir que d'alguna forma comencen les festes de Sant Magí, tot i que encara no comença el Corpus Gran de la festa, però que cap de setmana ja, del 7 al 9 d'agost, al Camp de Mar, és l'escenari de la programació de La Imaginada, que combinarà festa i lleure, però també amb esperit crític. És la 18a edició i destaquen les taules rodones i els espais de debat. Són propostes que aposten per una cultura comunitària i una transformació social i sostenible. O sigui, aquest cap de setmana ja La Imaginada. Aquest cap de setmana aquí a Tarragona, ja també relacionat amb les festes de Sant Magí, tenim la cursa del Seguici, 800 persones inscrites. Ja no t'hi pots inscriure?
0: Sí, tenia ganes, però no.
8: No. Ja et veia, jo volia perquè escórrer aquests 5 quilòmetres.
0: I tant, i tant, i tant. Penseu que Sant Magí és el dia 19?
8: Sí,
0: i ara ja estem, avui ja comencem, ja comencem de festa, ja hi ha els autobusos engalanats amb la bandera de Tarragona, ja hem començat. El que passa és que ara ja, si veu de venir aquest cap de setmana, és ideal, perquè hi ha com la festa alternativa amb aquesta imaginada.
8: Sí, sí, no? Després, la després setmana que ve ho empalmarem amb Sant Roc, ja hi ha festes al Cos del Bou i nosaltres anem fent. I on també començaran festes és a Torredembarra, ja han presentat la programació, gairebé una setantena d'actes que ompliran els carrers entre el 22 d'agost i el 6 de setembre, motiu de la Festa Major de Santa Rosalia, i entre els més destacats hi ha els concerts de Buos, els Pets, l'espectacle de Quim Masferrer o l'estrena del Lleó de Torredembarra.
0: Mira, molt bé. Doncs espero que se'ns ompli la zona aquest cap de setmana.
8: Jo ja he recomanat llocs per anar de festa aquí. A partir d'aquí hi ha tothom que faci que vulgui.
0: Marina Pérez Gant, moltes gràcies. Fins ara.
8: Fins ara.
2: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
0: Ja ho dèiem, i de fet hem començat el programa en el nostre, la nostra entradeta, per dir-ho així, utilitzant la intel·ligència artificial, i d'això continuem parlant. I és que el passat diumenge va entrar en vigor una nova part de la Llei Europea de la Intel·ligència Artificial. És una llei que regula bàsicament els usos de la intel·ligència artificial. Noves directives que no afecten, però, només a grans proveïdors, com podríem pensar, com Google o OpenAI, sinó que també a petits empresaris. Avui volem saber en què consisteix aquesta Llei Europea de la Intel·ligència Artificial, i ho fem en connexió amb la Mariona Jerez, de Ràdio Rubí. Mariona, bon dia.
10: Bon dia, Núria.
0: Tens una informació que ens interessa, eh?
10: Sí, sí. Mira, amb la intel·ligència artificial cada cop està a tot arreu, i ja no ens

0: finals. Jo crec que s'ha aixecat una revolada ara de nou des d'aquest diumenge, però és una llei que ja està aplicada formalment des de fa un parell d'anys, és a dir, l'1 d'agost del 2024 ja va entrar en vigor aquesta anomenada Artificial Intelligence Act europea, la AI Act, no? El que sí que ja es va dir en el seu moment que s'aplicava de mica en mica. Per tant, el que ha canviat des d'aquest diumenge passat és que tot i haver entrat en vigor fa un parell d'anys, doncs ara sembla que les obligacions de transparència s'han identificat de forma més clara. És a dir, els continguts que generem a nivell professional, estem parlant en l'àmbit, en l'entorn laboral, doncs els continguts que generem a intel·ligència artificial, ja siguin generació d'imatges, de fotografia, de vídeos o àudios o textos, no? Quan fins i tot incloguin risc de confusió, és a dir, que tinguin una manera de manipular, una intencionalitat, etc., s'han d'informar de forma transparent. I també s'ha d'avisar quan una persona està parlant amb un sistema d'intel·ligència artificial, és a dir, truques a un restaurant, et surt un chatbot, doncs has de saber que estàs parlant amb un chatbot. I això es fa justament per evitar confondre el personal. Per entendre'ns, parlàveu també d'algunes d'aquestes eines de... Però grans models d'intel·ligència artificial, com el ChatGPT, el famós, el que potser està més utilitzat, però que ara, segons els benchmarks, segons aquesta valoració, està per darrere de Claude, no? Claude o Gemini. Ja van començar l'agost de l'any passat, el 2025, aquestes obligacions més dures per a aquests grans models. Ara el canvi més visible és que aquesta transparència és per a tothom. Saps? Per a totes les plataformes, no només per a aquest ChatGPT, Gemini o Claude.
1: Montse, per entendre'ns, perdoneu que incideixi, o sigui, la llei en general, bé, no a regular l'ús que en fem, això no s'hi posa, però sí que ens diu, escolta, facis l'ús que facis, el receptor ha de saber, has de notificar
0: correcte
1: que l'has utilitzat, seria això.
0: Sí, però... Correcte, sí, però facis el que facis en un entorn en el que tu donis peu a confusió. És a dir, és evident que tots nosaltres estem utilitzant la IA dia a dia. No? Vull dir, això no es posa en dubte. El que es posa en dubte és que si tu, per exemple, nosaltres de Ràdio Televisió Espanyola ahir estàvem elaborant i vam treure una informació molt potent d'investigació de 5.000 missatges monitoritzats i traduïts de grups de WhatsApp d'aquest moviment ciutadà marroquí per una possible segona entrada massiva per Ceuta.
1: Sí.
0: És inviable, jo no parlo d'arigi marroquí i jo no puc traduir 5.000 missatges en poc temps i per elaborar una notícia veraç. Bé, jo vaig elaborar aquesta informació i en aquest text que podeu trobar a la pàgina web està identificat que hem utilitzat eines d'intel·ligència artificial. Doncs per què? Per traduir, per englobar temàtiques, per discernir entre gent que és més líder de l'equip, és a dir, qui intervé més en aquests grups de WhatsApp, etc. Per tant, jo el primer que expliquem, no, com a professionals en una empresa pública com és Ràdio Televisió Espanyola, és justament ens hem utilitzat eines d'ahir, no us espanteu, perquè res és per manipular, sinó per ajudar-nos a desenvolupar una millor feina. I aquí la llei, si em permeteu, fa una diferència molt, molt bona entre els proveïdors i els responsables dels qui despleguen aquesta llei, no?
2: Sí, justament et volíem preguntar què són aquests dos perfils? Quina és la diferència entre un proveïdor i un responsable?
0: Doncs mira, és una distinció que jo crec que és molt important, bàsicament perquè ens entenguem. El proveïdor és qui està desenvolupant el sistema d'IA i el qui posa al mercat aquest sistema d'IA. Parlem, doncs, per exemple, empreses d'OpenAI, no? ChatGPT, o el de Google, que tens Gemini, o l'Anthropic, que és l'empresa mare de Claude, o Meta, que és l'empresa mare de Meta AI. Per tant, tots aquests serien els proveïdors i el responsable, en canvi, del desplegament és tu i jo. Qui l'utilitza? Qui utilitza aquesta tecnologia a la nostra feina o a la nostra activitat professional, ja sigui del món de la comptabilitat, de les finances, és a dir, el món de la creació cinematogràfica. Pot ser una administració pública, el qui sigui responsable del desplegament d'aquesta llei, pot ser una gran empresa, pot ser un mitjà de comunicació, evidentment, o un petit negoci. Per tant, no sé si m'explico, però d'una manera senzilla seria com el proveïdor fabrica l'eina, sabeu, i el responsable la fa servir. La distinció entre Adif i Renfe, no sé si això potser pels nostres oients, no? És més fàcil. No vull obrir aquest meló, però m'enteneu, no? En tot cas, les obligacions més bèsties cauen sobre qui la fabrica, no només sobre qui usa aquesta intel·ligència artificial.
2: Tot i així, els responsables de desplegament es

0: mencionat, no? Que podien ser pues, mitjans de comunicació, pues, també negocis... Llavors, per el que serien els empresaris locals, els petits autònoms, què significaria l'entrada d'aquesta llei? Què han de fer? Què han de vigilar? Perquè sé que els proveïdors tenen la major part de la responsabilitat, però els responsables també, no?
1: Correcte, sí, sí, sí. Tot i que hem de relativitzar, perquè he rebut com moltes trucades neguitoses de què passarà a partir d'ara, no? Una trobada que vaig fer d'un espai econòmic a l'Anoia, amb molts empresaris i alguns polítics d'això, petits empresaris que tenen, doncs, això, la majoria d'empreses a Catalunya són pimes, no? L'impacte serà limitat, és el primer que els hi vaig comentar. Per què? Doncs perquè un restaurant, una botiga o un autònom que utilitzin eines d'IA per redactar textos o per gestionar correus que els pot respondre automàticament o per crear imatges perquè volen fer una publicitat a xarxes, no hauran d'assumir les mateixes obligacions que una gran empresa tecnològica. Ara bé, sí que hauran de ser una mica més curosos, saber primer quines eines estan utilitzant, llegir les condicions d'ús particulars de cadascuna d'aquests proveïdors, d'acord? És a dir, què diu la seva lletra petita? Si estem emparats per llei, si no estem emparats, quina governança d'edats tenen, perquè hi ha plataformes que potser s'adequen més a la nostra ètica professional, m'explico. I si s'estan protegint les dades personals, doncs dependrà també de cadascuna de les plataformes, no? I sí que se'ls demana que informin els clients quan la IA intervingui de manera important. Per exemple, si una botiga utilitza un chatbot, el que us deia, no?, per atendre clients, doncs hauria d'avisar que tu estàs parlant amb un chatbot, amb una IA. És, a dia d'avui, encara detectable quan ens surt un chatbot, perquè les respostes estan molt enfocades a unes preguntes previsibles. Recordem que estem parlant amb un robot, d'acord? Per tant, si tu surts del guió, perquè una IA no és una base de dades, i per tant, si no és una base de dades, per molt que li preguntis determinades coses, no te les pot respondre. Per exemple, què trigo a arribar al meu restaurant? Ell no sap des d'on et truco, d'acord?
0: Deixa que et pregunti alguna cosa, Montserrat. Sí, hi ha alguna eina d'IA que potser estan aplicant negocis i no saben que és IA? Vull dir, el chatbot és molt obvi, però hi ha altres eines d'IA que potser queden més amagades?
1: Home, la generació de continguts per a xarxes, pots tu no saber que allò està generat per contingut. Jo per exemple, que m'hi dedico i estic acabant un doctorat, no?, sobre l'ús de la IA i la verificació d'informació, sí que puc detectar, me la poden colar, evidentment, com a tothom, però sí que puc detectar quan una empresa petita m'està generant contingut de forma automatitzada amb determinat llenguatge repetitiu i amb les característiques que usa la intel·ligència artificial. Al final és viure i conviure amb aquesta eina i aleshores a mi el que em fa és restar punts per a aquella empresa, si no m'ho diu. Com a consumidora, si allò està mecanitzat i no m'avises, em resta punts. Mireu, jo no sé si això és un defecte que tinc perquè vinc de família empordanesa i l'avi, que era pagès, em va ensenyar a negociar una mica, però sempre pregunto com vaig a un lloc si l'empresa el tracta bé, aquell treballador, i si el tracta bé, hi torno. Si em diu, no, estic cremat, no puc més, falta personal, etcètera, jo no hi torno. Per tant, quan una IA no satisfà les nostres necessitats i una empresa no ens acaba de convèncer en qüestió d'ètica i ús de les nostres dades, doncs probablement no hi torni. Això és una qüestió molt personal de cada ciutadà.
2: Montse, hi ha una cosa que a mi m'amoïna, a tomb del que has dit abans. No sé fins a quin punt la llei trava i decideix, o sigui, qui decideix, tu has dit abans. L'empresa, clar, penso, per exemple, en un cas molt habitual, que podria ser que una botiga, un restaurant, fins i tot una associació de restauració, ja no parlem de coses de botigues petites, sinó fins i tot d'entitats o d'associacions, decideix fer un cartell per promocionar una activitat que fan, un simple cartell, i utilitzen eines d'IA. Clar, tu dius, han de notificar-ho sempre que sigui que l'utilitzin la IA de manera important. Qui decideix si allò és de manera important o no i, per tant, cal notificar-ho o no cal notificar-ho? Perquè també hi ha una cosa, dius, avui dia, tu saps si estàs parlant, és més evident si estàs parlant amb un chatbot, perquè es nota, però és que arribarà un moment en què no es notarà, no? Llavors, qui decideix quan és important notificar-ho i quan, bueno, no passa res, no cal?
1: Quan hi ha una conseqüència posterior en funció d'allò que tu has manipulat. Crec que aquesta seria la clau. És una molt bona reflexió, també, i és la més generalitzada. La normativa el que no fa és regular l'ús domèstic, que tu, com a particular, o estrictament personal puguis fer. Si tu a casa generes una imatge divertida a enviar i l'envies als teus amics, no passa res. Si ets una empresa que utilitza una imatge, no sé, d'algú manipulat, saps? Una fotografia manipulada, i li està afectant doncs la seva reputació personal o professional, aquí sí que pots tenir un problema. Perquè té una conseqüència aquella imatge manipulada.
2: Entenc que aquí serà importantíssim les sentències que vagin sortint, no? de litigis i tot el que és... Sí, la jurisprudència que es vagi sentant, no?
1: Exacte. El que sí que afecta, sobretot, i serà important veure què passa amb les grans plataformes que utilitzen aquests sistemes a gran escala. Això introdueix obligacions de transparència, perquè bàsicament, a partir de diumenge passat, el que cal és identificar determinats continguts sintètics, especialment imatges, especialment vídeos o àudios, perquè amb els àudios sí que jo, quan imparteixo classes, sí que reconec que és un dels més complicats de detectar, perquè no hi ha marca d'aigua. En fotografia, les plataformes com Gemini ja t'adonen una marca d'aigua, que si tu passes per un detector d'IA, oberts, open source, nosaltres en tenim una ràdio televisió espanyola, desenvolupat durant 3 anys, que es diu Iberes, però la Unió Europea n'ofereix també tots els nostres ciutadans de la Unió Europea, que es diu Invit We Verify, però si busqueu Invit és open source, per tant podeu pujar una imatge i dir, ei, això és IA, no és IA, no? Amb els àudios us haig de dir que per mi és molt i molt complicat, perquè hi ha un risc molt elevat de confusió i un risc molt elevat de que ens manipulin. Per tant, a nivell familiar hauríem de tenir paraules clau que ens identifiquin. Mama, corre, fes-me una transferència perquè estic en una situació d'urgència, i la mare doncs pregunta què vam sopar ahir, no? I l'altre li contesta doncs el que li ha de contestar. Paraules clau d'interpretació interna de la família per evitar que ens colin un àudio manipulat amb la IA, no?
2: També se m'acut que...
1: I el que sí...
2: Digues.
1: Sí. No, que els deepfakes, per exemple, s'han d'etiquetar clarament perquè la gent sàpiga que no són reals. Per tant, la distinció bàsica, la teva pregunta seria, quan és un deepfake que hi ha voluntat de manipular, ho has de dir? Això és el que diu la llei des del diumenge passat. Si no hi ha voluntat de manipular, de fer mal, de falsificar, de confondre el personal, estiguem tranquils.
2: Se m'acut que estem intentant protegir el consumidor. No sé si el consumidor té consciència a vegades de perill. Mira, m'ho donen fet i m'és igual si hi ha o no hi ha. Saps? No sé si tenim l'esperit crític que requereix.
1: No tenim. Jo inverteixo molt de temps i esforç, us ho dic de debò, i des del Col·legi de Periodistes també s'estan fent molta divulgació a les aules, i he rebut moltes peticions també de les escoles. Us sorprendria les AFAs, com es mobilitzen perquè els pares estan preocupadíssims de que la formació que reben els seus fills dintre de les escoles, no? I des de la Conselleria d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya també hi ha programes perquè es pugui ensenyar. Fins ara parlàvem d'alfabetització mediàtica, cert? Ara jo el que crec és encara anar un pas més enllà. Més enllà de l'alfabetització mediàtica i de desenvolupar el pensament crític, cal que els nostres nanos siguin una mena de, perdoneu-me l'expressió, és una de les meves ponències que tenen com més èxit, però detectius digitals. A veure, primer de tot, veiem algú. Qui m'ho envia, això? Primera pregunta, no? Segona pregunta. Té indicis de ser fake? És a dir, les labials d'aquest vídeo m'equadren, no m'equadren? I això els nanos s'empoderen moltíssim, i tots nosaltres, però a mi m'encanta veure com els nens es converteixen en detectius digitals i em diuen, Rigall, jo veig que aquí aquesta mà no acaba de ser natural, o els altres, aquest moviment és molt sincopàtic, no? O aquesta cara és molt llisa. És veritat que cada vegada més la IA ens reprodueix imatges més creïbles, menys detectables. Però sí, la primera pregunta que ens fem tots els ciutadans és qui m'ho envia i amb quina intencionalitat m'estan enviant això, si és per generar-me discurs d'odi o aparco, ja tenim molt de guanyat. Però cal formació contínua, sí senyora.
0: Bueno, sé que la llei no està acabada d'aplicar per això i que queden un parell de dates, no? Crec que són el desembre, que hi ha una nova aplicació de la llei, que crec que és l'especificació de contingut sexual, pot ser?
1: Mira, doncs correcte. Aquesta és la potser que ens afecta també, ens preocupa alhora, no? Recordeu que les pràctiques prohibides ja va entrar en vigor i l'obligació de formar-nos en IA va entrar al febrer de l'any passat, al febrer del 2025. A l'agost les normes eren per als models d'ús general, és a dir, que van anar en fases, no? i ara a l'agost del 2026 entra aquesta altra fase d'obligació de transparència, val? I la major part de les altres normes restants i el que, com bé dius tu, al desembre, no? Obligacions més exigents per sistemes, diguéssim, no sé, d'alt risc, en diuen. Això és el que queda pendent. I,
0: bueno,
1: i
0: doncs estarem atents a com segueix aplicant-se la llei i, bueno, Núria, ja ho has escoltat. Això ha sigut la Montserrat Rigall, periodista i especialista en IA. Moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres.
1: A vosaltres per preocupar-vos d'una temàtica que realment ens preocupa i ocupa a tota la ciutadania. Gràcies, companyes.
0: Jo doncs, crec... bueno, i fins aquí.
2: Mariona, jo crec que no em deixis massa apartat el telèfon de la Montse Rigall perquè la necessitarem per alguna altra entrevista.
0: Molt tota una especialista.
2: Déu-n'hi-do.
1: Escolta, però ja us avanço, sobretot és l'eina que s'utilitza i qui és el propietari, sobretot evitar introduir informació sensible i confidencial. I per la resta, com que som bones professionals, la nostra feina no es veurà gens afectada, noies.
2: Gràcies.
0: Genial, fantàstic.
2: Gràcies. I Mariona Jerez, des de Ràdio Rubí, moltíssimes gràcies, companya. Bon cap de setmana.
0: Bon cap de setmana.
2: I nosaltres seguim endavant. Sembla que el que toca ara és posar en ordre una mica el nostre català, Despertar el català. És aquell podcast de llengua que ens fa plantejar si parlem el català com cal. Moltes vegades no en som prou conscients, quan expressem, utilitzem paraules que venen d'altres llengües. Les incorporem sense adonar-nos-en, però les hem robat d'altres llocs i aquest estiu ens hem colat a les converses del David Fernández de la Nova Ràdio de Reus i l'Agnès, una col·laboradora filòloga molt especialista que corre per allà, i a través de les seves converses d'estiu aprendrem una miqueta a despertar el nostre català.
3: Bueno, Agnès, primer anem a comprar fruita i després ja veurem què fem, no?
4: Comencem bé, David, comencem bé.
3: Què passa ara? Què he fet ja?
4: Que aquest bueno ens el podem estalviar en català. Podem dir un bé, un doncs, o fins i tot començar directament la frase.
3: D'acord. Bé, primer comprarem fruita, doncs.
4: Ara sí. Molt millor. Així m'agrada, David.
3: Mira, agafem algú de préssecs.
4: Alguna cosa.
3: És veritat, alguna cosa de fruita. També podríem agafar un meló.
4: I síndria.
3: Vale.
4: Oh, d'acord.
3: Ostres, Agnès, no me'n deixes passar ni una, eh?
4: És que aquestes són les que més ens enganxen, les diem sense adonar-nos-en i cal fixar-nos-hi.
3: Ara que ho dius, m'acabo de donar compte que he deixat la cartera al cotxe.
4: Te n'has adonat, David, te n'has adonat.
3: Ja hi som.
4: No t'has donat compte, te n'has adonat, coi.
3: Doncs m'he adonat que si no vaig al cotxe, avui no dinem.
4: Has dit, bueno, vale, i donar-me compte en menys d'un minut, David.
3: Ja ho sé, però també m'he adonat que parlar bé en català fa venir gana.
4: Això sí que encara no ho havia sentit mai.
3: Mira, Agnès, aquest jersei està superbé.
4: Sí, és veritat, però fixa't que moltes vegades diem super quan simplement volem dir molt.
3: Ja, però ara tothom diu super.
4: Sí, però el molt és nostre i és més curt.
3: És veritat. I escolta, has vist el pantaló?
4: Ha de ser pantalons, perquè tenim dues cames. També diem ulleres, perquè tenim dos ulls i hi ha dos vidres.
3: Sí, sí, sí, de lògica en té. Mira aquest color.
4: M'agrada.
3: A mi també, però no sé si pega amb les sabates.
4: Hauries de dir que hi combina, o que hi queda bé.
3: És veritat.
4: Combinar també pot voler dir anar bé plegat, no només barrejar coses.
3: Doncs aquest jersei, Agnès, hi combina força bé. Ja quasi que ho tinc tot, Agnès. La tovallola, les ulleres, el tub... Només tinc que trobar la crema solar.
4: Ai, mare! Només has de trobar-la, David.
3: És veritat. Sempre em surt això de tinc, i mira que sé que està malament, eh?
4: I això, que és ben fàcil, hem de... En català tenim altres opcions per expressar obligació, com també el verb caldre.
3: Doncs he de trobar la crema, o cal que trobi la crema abans d'anar-nos-en.
4: I ens l'hem de posar, perquè si no després tornem tots dos de la platja cremats.
3: I jo encara ho diria millor, ens posarem vermells com un tomàquet.
4: Veus? Això sí que és ben català.
3: M'acabo de trobar un company de feina i m'ha dit, quan tornem al setembre hem de fer un meeting per preparar com toca el briefing, perquè tenim la reunió amb els clients. Encara no he acabat les vacances i ja m'ha fet mandra.
4: Això és començar fort.
3: És que la feina sempre parlem així.
4: Però dir-ho en català és més fàcil del que sembla. Un meeting és una reunió.
3: Sí, aquesta sí que la faig servir de vegades, però...
4: I el briefing depèn del context, però moltes vegades és simplement un resum o unes indicacions abans de començar una feina.
3: Doncs dit així, fins i tot sembla més curt.
4: Veus, no sempre l'anglès estalvia paraules.
3: L'altre dia, Agnès, un client em va escriure per dir-me que necessitava el meu feedback abans de divendres.
4: I tu què li vas contestar?
3: Doncs que estava de vacances.
4: Home...
3: Però què passa? Què li hauria d'haver dit?
4: Doncs que quan tornis ja li faràs arribar el teu retorn o la teva opinió.
3: Mira, en aquest cas, en retorn no l'havia sentit gaire.
4: Cada vegada es fa servir més i és una paraula ben nostra.
3: Doncs mira, me l'apunto. Sigui com sigui, doncs, m'hauré d'espavilar i, per tant, abans de divendres intentaré fer-li arribar el meu retorn, que el pitjor és quan et diuen anem justos a timing.
4: Aquesta també té remei, David.
3: Quina? Timing? Il·lumina'm, Agnès, il·lumina'm.
4: Podem dir que anem justos de temps.
3: Tan senzill com això?
4: Sí, a vegades busquem una paraula més moderna i acabem amagant la més normal i clara.
3: Doncs aquesta crec que començaré a dir-la, sobretot perquè cada estiu vaig just de temps, per no fer res. Avui, Agnès, vinc preparat.
4: Ah, sí? Què vol dir això?
3: Doncs que no penso dir ni una paraula en anglès.
4: A veure, segur?
3: Seguríssim.
4: Com t'has connectat al bar?
3: Ja hi som. El wifi. Ja hi som una altra vegada.
4: No, no pateixis. Aquesta la pots dir tranquil·lament.
3: No m'has de corregir avui?
4: No, wifi ja és la forma habitual en català.
3: Doncs mira, començo molt millor del que em pensava. Al final m'estic adonant d'una cosa.
4: De quina, David?
3: Que moltes paraules angleses les faig servir per costum, no pas perquè em facin falta.
4: Això diria que ens passa a tots.
3: I llavors, per què val la pena intentar canviar-les?
4: De fet, jo no ho veig com un canvi, ho veig com tenir més recursos, és com portar una navalla suïssa. Si tens més eines, sempre surts guanyant.
3: Doncs avui m'enduc unes quantes eines noves.
4: De fet, les eines ja les tenies, David. Només les hem tret de la butxaca.
2: És el temps de despertar el nostre català cada divendres en aquesta primera hora de l'Obert per Vacances. Seguim endavant, ara sí, gairebé un quart d'hora i seran les 10 i anem tancant. Ara hem tancat d'aquella manera, amb una entrevista ben xula que ens ha d'ocupar en aquests darrers minuts de la primera hora de programa. Una entrevista que ens du a parlar d'una activitat, atenció, que es diu Artistes amb Tractor. Aquesta activitat ens du cap a les Borges Blanques i ens du a conèixer la Sara Boldú. Les Borges Blanques, anem a la capital de les Garrigues. Aquesta zona, ja sabeu, és molt agrícola i té molta varietat de cultius i, per tant, té paisatges superxulos de tota mena. Doncs la Sara, amb el seu dron, aconsegueix des de l'aire unes imatges impressionants de la feina que fan els pagesos a la terra. És una feina molt important, a la vegada molt dura, però pel que veurem ara, molt, molt estètica. La Sara, em sembla que està amb el nostre company de Ràdio Ponent, Mollerussa. Avui s'estrena en Mollerussa, aquí a l'Obert per Vacances. Julen Andrés, bon dia.
5: Bon dia, aquí estem.
2: Bon dia, benvinguts, Mollerussa. Com esteu?
5: Molt bé, amb calor, però anem fent.
2: Saps a quants graus esteu per aquí dalt?
5: No, ara mateix, bueno, ara no et sabria dir, però ara s'està bé, pel que passa que quan les onades de calor apreten, vull dir, ja sí. És normal arribar als 40 graus.
2: Jo entenc que per terres lleidatanes, com menys sapigueu la temperatura, millor, no?
5: Sí, ja no ho mirem.
2: Julen, que és molt xulo aquest projecte, explica'ns què és això d'Artistes amb Tractor.
5: Sí, doncs, bueno, tenim ja per aquí a la Sara. Sí. Bona, Sara, ens escoltes?
6: Hola, bon dia, què tal?
5: Bon dia, Sara. Doncs, bueno, que ens ho expliqui ella mateixa, perquè, com tu bé has dit, aconsegueix unes imatges espectaculars. Sara, què és aquest projecte d'Artistes amb Tractor i per què el vas començar?
6: Mira, Artistes amb Tractor és una exposició de fotografies i vídeos que fan referència al món de l'agricultura amb una peculiaritat que són imatges fetes amb dron amb un pla completament com si fos un ocell, que seria un pla cenital on a cap fotografia podem veure el cel. Totes les fotografies, el protagonista i la protagonista són la terra i els dibuixos i les figures que fan la pagesia i els pagesos a l'hora de dibuixar aquesta terra, de cultivar-la, de treballar-la. I aquesta mena de fotografies les converteixo en art per elevar, diguéssim, aquesta feina de la pagesia a una feina artística, no?, a través d'Artistes amb Tractor.
5: I això com ho fas? Tu ja coneixes el pagès, ja coneixes el lloc en concret, vas una mica a l'aventura, cada indret té el seu encant, com ho fas?
6: Doncs quan vaig començar a fer aquest projecte, que va ser l'any 2018, jo volia conèixer la meva comarca, que era les Garrigues, i llavors és una comarca que té molta varietat de cultius, i el que vaig fer és una mica anar a l'aventura, a buscar aquesta part artística que tenia la terra. I anant a l'aventura vaig trobar que era l'època de la floració, i llavors va ser una manera era ida, perquè ja sabeu que quan hi ha la floració dels ametllers i dels presseguers, doncs els camps esclaten, no?
5: De
6: colors. I llavors això va ser com una mica que unes primeres fotografies que em van ajudar a tirar endavant, i les anava fent d'una manera espontània. O sigui, anava donant voltes i buscant paisatges i les feia espontàniament. Però sí que és veritat que un cop ja porto uns quants anys fent això, doncs hi ha moments que sí que has de buscar una cosa en concret, que pot ser, doncs, mira, ara estan collint... Ara estan amb collita de peres, doncs quedes amb un pagès, quedes amb una finca, amb una hora, i ja ho fas d'una manera ja més programada, diguéssim.
2: Jo, deixeu-me preguntar una cosa tècnica, i és que ara m'ha vingut al cap, Sara, jo no sé com funciona això dels drons i la fotografia. Tu tens monitoratge? Tu tens una pantalla on es veu, on controles el que veu la càmera, o dispares a cegues?
6: No, Jo veig completament el que estic...
2: Tens pantalla i veus el que està sobrevolant, eh? Veus.
6: Sí. Vale. Sí, jo tinc un dron que, diguéssim, que el control li poses el dispositiu mòbil, i el dispositiu mòbil el que fa és que fa de monitor de lo que està veient la càmera. Sí. Vull dir que sí, no, en aquest cas, no, a cegues no seria impossible, la veritat.
2: Bueno, seria sorprenent, després. Seria sorprenent el que t'ha quedat. Vale.
6: També és veritat que tampoc sabries on el tens, no sabries ni on estàs disparat, ni com, ni...
2: Clar.
6: Podria ser com una sorpresa, de dir, a veure què passa.
2: No?
6: Sí.
5: I Sara, quina és la reacció del pagès? Perquè tu traus l'encant d'una feina molt necessària pel territori, però també molt dura. Quina és la reacció del pagès quan veu les imatges?
6: Pues la reacció normalment, bueno, jo crec que un 90% és de satisfacció i d'orgull rural, diguéssim, perquè és un punt de vista, com que la foto està tirada, per exemple, jo què sé, des de 40, 50 metres, 60 metres per sobre del tros, jo què sé, de pomeres o de presques que tu has estat cuidant tot l'any, que els has collit, que t'ha costat, que igual has perdut la collita o que no t'ha donat el rendiment. De cop i volta veus una fotografia d'aquella terra, d'aquell tros de terra, d'aquelles hectàrees que has estat cultivant, i les veus d'una manera bonica, artística, amb uns colors, amb unes formes, doncs és un orgull pel pagès veure aquesta fotografia, no? Perquè l'eleve una mica amb aquest d'allò de dir, ostres, que guapo el que estic fent jo, no? A part d'alimentar les persones, a part, resulta que també dibuixo el territori, dibuixo el paisatge, no? I li dono forma a la terra. Vull dir que sí, la veritat és que és d'orgull.
5: I també, clar, aquestes exposicions, d'alguna manera, també reivindiques, no?, la importància de treballar la terra i tenir el territori cuidat, i més ara amb els incendis que hi ha.
6: Sí, totalment. Aquí a Borges, per exemple, estem veient, hi ha pagesos que... Jo, per exemple, vinc de família pagesa. És evident que el món de la pagesia s'ha anat abandonant. Són condicions dures. Tampoc no és una feina que tu puguis posar el preu que tu vols, a no ser que venguis tu pel teu compte, te'n vagi en un mercat i així. Vull dir que és una feina molt dura i poc reconeguda i poc agraïda. Llavors, jo crec que també amb aquest projecte també dones una mica un impuls o dones un petit homenatge amb aquesta feina que s'ha de continuar seguint i que per sort, poquet a poquet, jo que vaig com investigant i vaig buscant trossos i vaig buscant finques i vaig buscant pagesos, també m'està sorprenent que estic trobant pagesos joves que estan relativament començant o que fa poc que començant i que tenen ganes. Vull dir que clar, que hi ha un problema també de clar, les terres. Sí. Ara moltes de les terres que abans veies que estaven cultivades, moltes les veus que ja s'han deixat de cultivar. Vull dir que això és un problema, no podem perdre la pagesia.
5: I Sara, com ha sigut la resposta de la gent? Quantes exposicions pots haver arribat a fer i per on?
6: Pues mira, D'exposicions n'he fet més de 50 exposicions. Vam estar una temporada amb micropobles, d'arreu de l'associació de micropobles. Sí. Per tant, va anar a les quatre províncies, a diferents poblets. A més, era una manera també, no?, de reivindicar també els micropobles, que també viuen molt de la pagesia, doncs, que també passin coses i que hi hagin exposicions, no? I llavors, aquesta exposició ha estat a diferents llocs de Catalunya. Ha estat al Pompidou, on ha estat més lluny, ha sigut al Pompidou de Màlaga, que van fer una exposició temporal sobre el món rural, i no sé com se'n van enterar, però sabien que hi havia una noia aquí a les Borges Blanques que feia fotos de l'agricultura, i em van trucar i em van dir: oh, que bonito, ens agradaria que, saps, exposar-ho aquí. Jo encantada, bueno, pues de veure allò, no?, una fotografia d'Aitona, sí, allí amb una paret del Pompidou de Màlaga, no? I dius, com he arribat aquí amb, jo què sé, amb fotografies de les Garrigues o de Ponent o d'alguns d'altres llocs, no? I la veritat que va ser una acollida molt, molt bonica, i és un projecte que m'ha donat, la veritat és que m'ha obert moltes portes i m'ha donat moltes alegries.
5: Doncs esperem que ne segueixin obrint més. Ara hem d'anar tancant. Moltes gràcies, animem a tothom, perquè és un projecte molt visual, que entrin a les xarxes i ho mirin i que contactin amb ella si necessiten qualsevol cosa. I res, gràcies per atendre'ns, Sara.
6: Vale, recordo, Artista Extractor.
5: Així, què he dit?
6: A l'Instagram, si ho voleu mirar, Artista Extractor a l'Instagram.
2: Perfecte, moltíssimes gràcies, companys de Ràdio Ponent Mollerussa. Julen Andrés, us tindrem durant la resta d'estiu, eh? Sí, comptem, sí, amb vosaltres?
5: Sí, sí, sí.
2: Vinga, ben trobats i bon cap de setmana. Fins ara.
5: Igualment.
2: I res, amb 3 minutets i mig seran ja les 10 del matí. Fem una mínima parada aquí i a les 10 i 3 ens tornem a saludar. Recordeu que avui el tema del dia, el que us estem preguntant, són anècdotes sobre turisme. Així en general. Ara escoltem els vostres àudios. Sí.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Braseria La Bolera.
5: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
4: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
5: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
4: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
5: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
4: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
6: Bé, i què voleu fer aquests dies?
7: Anar a una piscina caribenya.
8: Dormir en un hotel del Far West.
9: Volar a llums d'un drac.
6: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
10: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita.
11: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
12: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
13: Equilibristes, trapezistes, mims, mags...

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. El govern espanyol ha anunciat que 4 ministres compareixeran entre el 25 i el 28 d'agost al Congrés per donar explicacions sobre la crisi migratòria de Ceuta després de la petició del PP. Fernando Grande Marlaska, José Manuel Álvarez, Margarita Robles i Félix Bolaños informaran sobre les actuacions dels seus ministeris, mentre l'executiu defensa que així evita duplicitats i respon a la cambra constitucionalment competent. I les tempestes de les darreres hores han provocat 400 trucades al 112 i 210 incidències arreu de Catalunya, especialment al Vallès Oriental, el Bages i la Selva. Les fortes pluges, que han deixat més de 50 litres per metre quadrat en alguns punts, han causat inundacions de baixos i carrers i també caiguda de branques i arbres. La circulació ferroviària de diverses línies també es va haver d'interrompre, tot i que ja s'han quedat restablertes totes, menys l'RL4 al Calaf, que encara continua afectada, i els bassals d'aigua també van obligar a tallar la C63 a Brunyola i un carril de la C25 a Rajadell. I la Generalitat admet que només el 40% dels seus boscos disposen de plans de gestió i es fixa com a objectiu tenir ordenades totes les seves 92.000 hectàrees forestals entre el 2027 i el 2028. Jaume Minguell és el director de Boscos i Gestió del Medi.
2: Nosaltres tenim un objectiu d'ordenació del 100% de les propietats. Això no vol dir treballar en el 100%, però sí vol dir tenir molt clar doncs, que aquell espai de tal zona doncs, tindrà una vegada protectora i en principi no s'hi farà res, i un altre doncs, s'hi farà una intervenció per obtenir fusta o per donar major qualitat en aquell hàbitat per una determinada espècie. Sí? I aquesta ordenació, doncs, nosaltres ara estem licitant l'ordenació del 100% dels boscos públics que ens faltaven.
1: El patrimoni forestal de la Generalitat representa el 18% de tot el bosc públic de Catalunya i la resta és sobretot dels ajuntaments, que suposa el 60%, i altres administracions. I un tiroteig aquesta matinada al barri del Raval de Barcelona ha acabat amb la detenció de 2 persones acusades de tentativa d'homicidi. Els fets s'han produït durant una baralla entre 2 grups de persones en què es van efectuar almenys 6 trets, tot i que no hi ha hagut ferits. Els Mossos d'Esquadra investiguen si l'incident podria estar relacionat amb un conflicte vinculat al tràfic de drogues. I pel que fa al temps, el dia comença amb ambient estable i predomini del sol, tot i que a partir del migdia això sí creixeran nuvolades un altre cop al Pirineu, Prepirineu i comarques del nord-est, on es podran registrar ruixats o tempestes disperses, especialment al Ripollès, a la Garrotxa, Osona i també al Lluçanès. Pel que fa a la temperatura, torna a pujar lleugerament amb màximes que aniran entre els 32 i els 38 graus.
0: Notícies en xarxa.

0: Es nota que és divendres, eh? Estem amb aquest esperit festiu de cap de setmana, Déu-n'hi-do. Aina Barbany, Cardedeu, bon dia.
1: Bon dia. Sí, sí que es nota, sí, eh?
0: Sí, home, adéu-s'ho. Hi ha el zoo per preparar-nos per anar de festa. Per
1: sí, festes i festes majors, també, que ara ja... Estem sí. En plena època, vull dir que això també convida.
0: És veritat, tens raó, que molts pobles ja estan, ja comencen festa major aquest cap de setmana.
1: Sí.
0: A veure,
1: sí, sí, sí.
0: Aina, que la cosa és que preguntàvem als oients, parlàvem sobre que ens parlessin sobre viatges, però buscàvem com a anècdotes, no?
1: Sí, anècdotes, i també hem preguntat a quins destins els agradaria fer turisme.
0: Ah.
1: I, per exemple, de moment a xarxes no hem tingut resposta, així que... Animem els oients a que ens deixin cosetes a la caixeta d'Instagram, d'acord?
0: Sí.
1: Però per WhatsApp sí que ens han arribat notes de veu, com per exemple la del Gerai.
2: Doncs a mi m'encantaria anar al Japó, perquè wow. Crec que té coses per visitar supermodernes, com les ciutats de Tòquio, totes aquestes ciutats tan grans, amb tantes coses per veure, amb tendes superespecialitzades, amb un munt de coses per comprar, xorrades que són com coses petites, però supercookies. I a més, té un munt de coses a veure al país, tradicionals, en plan temples, boscos, muntanyes, que són una passada. Llavors, crec que uneix molt bé com els dos conceptes d'un viatge més turístic, més d'oci, i a la vegada també cultural, perquè és que està tan barrejat i al mig d'una ciutat a tot és un temple mil·lenari i és superguai. Quin és el problema? Que està superlluny i cada cop és més econòmic, però clar, fer un viatge de 24 hores en avió encara es fa una miqueta pesat.
1: Clar. Ostres, i és que a més, al Japó, sí. Per exemple, jo crec que ha de ser tan gran el xoc cultural, en el sentit de que és tan diferent la seva cultura de la nostra, que ha de ser impressionant veure doncs, algo tan diferent, no?
0: Sí, tot i que ara ho estava pensant, abans teníem molt poca referència del Japó, però ara a través de, bàsicament, d'animes, eh?
1: Sí.
0: Sabem, no? El coneixem més, sabem més coses
1: sí.
0: I ja és un país més de destinació, que fa uns anys ni ens ho plantejàvem.
1: És veritat, i és cert que és un destí que jo, amb la gent que he anat parlant, o t'agrada molt i tens moltes ganes d'anar-hi, o el descartes completament.
0: Clar.
1: No ho sé per què. A tu, en el teu cas, Núria, t'agradaria anar-hi
0: sí,
1: al Japó?
0: Sí, és
1: no?
0: Un dels llocs que sí. És un dels llocs que sí. No ferventment,
1: també,
0: vull dir... Però està a la meva llista dels 10, sí.
1: A mi també, i et diré una cosa, i és que em tira molt la gastronomia, eh?
0: Ah, bueno, clar, clar.
1: Soc molt fan del sushi.
0: Per l'estómac entra la cultura, moltes vegades.
1: I tant.
0: Ets fan del sushi, eh? Molt bé.
1: M'agrada molt a mi el
0: ai,
1: sushi,
0: sí,
1: o sigui, que no m'importaria anar una setmana a menjar únicament sushi i coses japoneses, la veritat.
0: Res més, eh? Tu no cal ni que compris souvenirs cookies, ni que visitis
1: no.
0: Temples, tu, de restaurant en restaurant.
1: A restaurants i ja està.
0: Molt bé, Aina.
1: Tenim més notes de veu, l'Arnau d'aquí de Cardedeu, que ens diu el següent.
3: Bon dia, Aina. Doncs la veritat és que cada cop em fa més pal viatjar i fer trajectes
0: sí.
3: I sortir. I sembla que hem d'aprofitar cada segon que tenim de vacances
0: sí,
3: perquè si no, no l'estem aprofitant.
1: És veritat, això
3: sí. Hi ha tantes coses tan maques, tan a prop, que amb un anar i tornar al mateix dia pot ser, o fins i tot, al contrari, fer 2-3 dies aquí prop, però en una caseta... o en un apartament, o en un bungalop, o en un càmping amb una tenda de campanya ronyosa. Ja està, més
1: clar.
3: Fàcil encara.
1: És que tenim la gran sort que el nostre entorn, que el territori català, està ple d'indrets espectaculars i que podem gaudir no, d'aquesta natura, d'aquests espais.
0: Sí,
1: llavors...
0: i a vegades, avui, perquè estem parlant de turisme, o sigui, de viatges, en definitiva, no? Perquè el turisme consisteix en això, en moure't pels
1: sí.
0: Llocs, però també s'ha de combinar, és el que deia, diu, d'aprofitar cada microsegon. Has de combinar turisme i veure coses i fer coses amb descans, descans i no fer res. Fer aquella, no? O fer aquelles coses que durant tot l'any... O sigui, fer turisme sí, però també un ratet per no fer.
1: Sí, per descansar i desconnectar, que també va bé i també ho necessitem.
0: Per llegir, per pintar. Mira, hi ha molta gent, jo quan no me les mossegava o feia així, que aprofita l'estiu per pintar-se les ungles.
1: Sí,
0: especialment les dels peus, cada dia se les canvien.
1: Clar, això és veritat, amb les sandàlies que estan més a la vista.
0: Clar, i més que res, que normalment no tens massa temps, no? I llavors
1: clar.
0: A l'estiu és com a venga.
1: Sí, llavors sí que ja tens més temps.
0: Ai...
1: Tenim una altra nota de veu de la Gemma, en aquest cas de Sant Antoni de Vilamajor, que ens diu això.
4: Bon dia. A mi un dels llocs on m'encantaria fer turisme
0: sí.
4: És al sud d'Itàlia, la regió de la Puglia.
0: Ah.
4: És una zona espectacular.
0: Fa una calor,
4: sembla, Que tots són pobles de contes.
1: És veritat.
4: Són molt curiosos, blancs, molt mediterranis. A més, tenen unes platges fantàstiques. I jo, bueno, és un dels meus objectius.
0: Clar.
4: Anar a fer una ruta per la Puglia. Hi ha uns pobles preciosos.
1: És veritat.
4: També diuen que la gent és encantadora. L'únic inconvenient és que, clar, en el meu cas, jo no puc fer vacances en un altre moment que no sigui a l'agost.
1: Clar, ja.
4: I a l'agost està farcit de turistes. Hi ha un turisme massiu.
1: Sí,
4: i, clar,
1: sí.
4: Aleshores això...
0: Sí.
4: Et fa tirar una mica enrere.
0: I una calor que fa, eh? També t'ho dic,
1: sí.
0: Una calor. Però mira, estic veient imatges, la Puglia, perquè ens entenguem, és la part de la bota d'Itàlia, la del taló. La del taló i tot
1: vale.
0: El taló ben cap endins, eh? I
1: sí.
0: Crec que és això, deu ser, no em vull equivocar. Bueno, digues. Fa molta calor.
1: Sí, fa molta calor. Clar, és que aquesta és el principal, diguéssim, inconvenient de viatjar a l'agost, no? Que potser
0: sí.
1: Fa més mandret anar pel carrer i sentir
0: sí.
1: que no pares de suar i bueno, és el que hi ha,
0: sí.
1: No?
0: Però mira, ara he confirmat, és costa adriàtica, eh? Ja és mar adriàtic, per tant ja és una altra Itàlia. És que és una
1: vale.
0: Altra Itàlia que potser no és, clar, no sé, tan mediterrània, no? Ja és una altra història.
1: Clar.
0: Aquí
1: bueno,
0: bé, jo m'apunto amb la Gemma, m'apunto. Anem, Gemma!
1: Jo també m'hi sumo. Digue, al viatge, eh? Si tinc un lloc a la maleta, m'hi colo.
0: I tant, ja hi som.
1: Molt bé, doncs per últim tenim
0: sí.
1: L'àudio diari de la Maria, que ens fa actualització
0: sí.
1: I que ens contesta la pregunta.
0: A veure com té la picada, que ahir ens deia
1: a
0: que
1: veure.
0: Havia picat algun bitxo i tenia el peu inflat.
1: A veure. Sí, a veure.
5: Bon dia, Obert per vacances.
1: Se la veu animada.
5: Ja hem arrencat sí. Des de Pontevedra i avui arribarem fins a Caldes de Rei. Tenim per davant uns 20-22 quilòmetres. Però anem a bon ritme. Les picades, bé, almenys no han anat a més. No m'han picat més,
1: bueno.
5: Però haig estat tota l'estona pendent de posar-me la pomada, antihistamínics, en fi, tot sigui això.
1: Ens n'alegrem.
5: Vinga, la pregunta d'avui, on ens agradaria estar? Jo, personalment, ara, qualsevol lloc on no hagués de caminar.
1: Oh!
5: Fer un massatge i on no hagués de fer absolutament res.
1: Clar.
5: Em serveix qualsevol espai del planeta Terra on sigui aquesta situació. El Martín opina que Nova York. No sé, jo em sembla que em canso una mica més. Però, per gustos, ja sabeu. Bon dia.
0: Home. Mira, estava buscant Caldes de Rei. Això està el més apropet conegut. I a prop és un dir, però el més a prop conegut és Villagarcía de Arousa, que potser ho tenim més en ment, no?
1: Sí.
0: Doncs això, estem en localització Pontevedra, Caldes de Rei. Molt bé, cap allà van. Que xulo.
1: Doncs res, a veure el dilluns per on van, perquè clar, el cap de setmana no tindrem notícies.
0: És veritat, haurà avançat molt, no? Dos dies
1: haurà avançat.
0: Vamos.
1: Ens haurà de fer el resum del cap de setmana.
0: A les portes de Santiago la tindrem ja. Déu-n'hi-do.
1: I tant. Sí,
0: molt bé.
1: Sí, sí.
0: Doncs vinga.
1: Doncs,
0: sí, sí,
1: fins
0: digues.
1: Aquí els àudios que ens han enviat fins ara. Seguirem atents i al final del programa, si de cas, ja els posarem.
0: Molt bé. Moltíssimes gràcies, Aina. Fins ara mateix.
1: Fins ara, gràcies.
0: Doncs vinga, el que fem és escoltar com està la situació turística, concretament a Badalona. A Badalona els hem encarregat aquest reportatge al voltant del tema del dia del turisme i clar, ells pateixen, estan patint el que és el turisme de masses i ho pateixen en el preu dels allotjaments en aquests llocs, en aquestes poblacions, sobretot que estan en ciutats limítrofs amb Barcelona, que estan al voltant de Barcelona, no? Allí ha fet doncs, que pugin el preu dels allotjaments, no només turístics, i també doncs, ha revolucionat en negatiu, segurament, el que és el tema de l'habitatge pels autòctons. En tot cas, ens ho expliquen des de Badalona Comunicació i ens ho explica el company Mateo Cachipuendo.
6: Barcelona continua sent un dels principals pols turístics del país. Cada any hi arriben milions de visitants atrets pels seus monuments, la cultura i el Mediterrani. Però molts d'ells acaben fent nit o passant part de les seves vacances a només 10 quilòmetres de la capital, a Badalona. La ciutat s'ha convertit en una alternativa per a aquells que busquen tranquil·litat sense renunciar a la proximitat de Barcelona. Una realitat que han descobert turistes internacionals com la Pilar, la Tània o la Lea, que coincideixen a destacar les bones connexions de transport, uns preus més assequibles i unes platges menys massificades com alguns dels principals atractius del municipi.
7: Me gusta mucho pues, la vida en Badalona, que de playa y de comer tapas y el clima y la gente que son muy amables.
8: Pues me encantó porque sí está mucho más vacío que Barcelona. Barcelona creo que sí ya está muy, muy lleno y también que llega la brisa y está más fresco. Barcelona luego ya lo sentí mucho más caliente.
9: De fet, m'estic quedant a Barcelona, però venim aquí perquè la platja és millor. Hi ha menys persones i l'aigua està més neta.
6: Però Badalona no només atrau visitants internacionals. També s'ha convertit en una destinació habitual per a molts veïns de l'àrea metropolitana. Persones com en Salvador o en Robert hi arriben buscant el mateix, una escapada a tocar de casa.
10: Me encanta mucho la playa aquí de Badalona, porque queda el transporte, vengo de Barcelona en el tren, salgo del tren y me queda la playa cerquita, que no tengo que andar mucho lejos.
11: No, esta realmente es como la cuarta vez que vengo, tercera vez que vengo y me ha parecido como muy bien en el sentido de como la gente que hay, la calidad de gente que hay, se siente un ambiente bien, familiar y porque se puede aquí traer a los perros también, es como una playa para los perros, entonces pues también puedes pasarla bien con tus animales aquí y bueno, pues eso también es lo que nos llama la atención porque tenemos dos perros en casa y nos gusta salir con ellos, pues como no en todas las playas dejan, pues mira. Y pues nos queda cerca también, nos parece como muy accesible a nuestro pueblo. Entonces por eso es más que todo vengo. También la playa es como limpia realmente, la arena está bien, no como en otras playas.
6: I és que la platja és, sens dubte, el gran reclam. Però no és l'únic. La sensació d'amplitud, la tranquil·litat, la facilitat per arribar-hi i un passeig marítim on allargar el dia fan que molts escollin Badalona tot i viure en altres municipis. La Jawa i la Jabu de Sabadell en són un exemple. Aprofiten els dies d'estiu per venir a la ciutat, gaudir de la platja i acabar la jornada passejant per la Rambla.
12: Venim a la platja de Badalona perquè a la platja de Barcelona hi ha molta gent i pues, com volem canviar d'aire, ¿sabes?
13: És que hi ha molta gent, és molt, molt excessiu. No tens ni lloc per posar la toalla. Si vols posar la toalla, et has de posar molt al costat d'una altra persona i és com que estàs invadint la seva privacitat també, saps? Solem venir a l'estiu. A l'hivern venim una vegada, dues vegades, però no molt. Venim preparades amb el menjar, fem un pica-pica, ens fiquem a l'aigua i després ja, si ens cansem, donem una volta per aquí i ens anem cap a casa ja.
6: Aquest moviment de visitants també es nota als hotels de la ciutat. El sector assegura que cada gran esdeveniment que acull Barcelona acaba tenint un impacte directe sobre Badalona. Congressos, concerts o cites internacionals fan augmentar l'ocupació hotelera, convertint la ciutat en una alternativa per allotjar-se molt a prop de la capital. Però Badalona també genera el seu propi atractiu. Aquest setembre, la ciutat acollirà la Supercopa Endesa de bàsquet, un esdeveniment que els hotelers com en Jordi Batet, director de l'Hotel Marina Badalona, confien a mantenir la gran ocupació, allargant així la temporada més enllà dels mesos d'estiu.
14: El setembre sempre és un molt bon mes, al igual que el mes de juny, on es mesclen d'alguna manera molt important el client corporatiu i el client vacacional. I el setembre és un d'aquests mesos. I si a sobre en tenim la Supercopa de pel mig, doncs serà important també per la ciutat de Badalona i per els hotels de Badalona.
6: El sector hoteler, però, també segueix de prop la regulació dels habitatges d'ús turístic, un debat sobre el qual en Iago Camps, director de l'hotel Badalona Tower, ja en té una opinió clara.
15: La nostra opinió és que hi ha lloc per tothom, el que passa és que ha d'haver la mateixa regulació per tothom. Vull dir, el que estem nosaltres en contra és de l'oferta de pisos turístics no legals, no? Que no compleixen la normativa ni les normes fiscals.
6: Alguns expliquen que cada vegada és més habitual sentir idiomes diferents passejant per la Rambla o veure famílies estrangeres allotjades durant dies o setmanes. Una realitat que badalonins com en César i l'Aina asseguren que també es reflecteix en el mercat immobiliari.
16: Moltes immobiliàries ens diuen que la majoria de gent que compra pis per Badalona són turistes. Turistes europeus que amb els sous d'allà venen aquí i agafen pisos per aquí. La zona on vivia abans, Montigalà, tenia un veí que sí que alquilava molt per turistes i que... però no només l'estiu, és veritat, o sigui, m'estic recordant que no només l'estiu, sinó era tot l'any que a aquella casa cada fin de o cada setmana hi havia gent nova, turistes, o sigui, cada setmana hi havia turistes nou.
17: Al final els preus són més econòmics aquí a Barcelona, al final al centre de Barcelona tampoc s'hi pot estar al Raval, per anar, i a l'hotel no l'agafes, i els preus de la família són impossibles, igual que a Gràcia, per tant, per estar un hostal a Gràcia vens aquí a Badalona.
16: El parc, per exemple, de Cansolella es diu, no? El
17: que sí, està allà...
16: sí, és molt bonic.
17: Bé.
16: Jo allà jugava molt de petit i és un parc molt bonic, molt bonic. Aquest us recomano, per exemple. La muntanya de Montigalà a mi m'encanta, també ja el personal, perquè jo vivia per aquella zona abans, llavors aquella muntanyeta, fer una excursió per allà, per darrere, mirar les vistes des de la creu de Montigalà és molt bonic també.
17: I també el centre, les cases unifamiliars del centre d'un poble pescador, a mi m'agrada molt.
6: Tot i que Barcelona continua sent el motor principal turístic, Badalona ha sabut trobar el seu espai. No competeix amb la capital pels grans monuments ni pels milions de visitants, però ofereix allò que molts turistes valoren cada vegada més quan acaben les visites. Tranquil·litat, platges obertes, bones comunicacions i un ritme molt diferent de vida del de la gran ciutat.
7: Cuando salgo también hay muchos restaurantes, no está tan llena, o sea, pienso que en estas épocas del año la Barceloneta y todas esas playas que son más famosas se ponen muy, muy llenas, entonces me siento más segura dejando mis cosas aquí en Badalona.
10: Que el que quiera venir aquí también puede venir aquí, que ya cuando venga lo prueba y sigue, seguirá repitiendo, volver aquí.
8: Que sí, es como un buen lugar, Badalona, para que se vayan un poquito del caos de Barcelona.
16: Passejar la Rambla és superbonic. També els carrers que hi ha amunt de la Rambla, hi ha carrerons molt bonics i bones tendes, i m'agrada molt aquesta zona.
6: Les vacances no sempre consisteixen a descobrir grans monuments. De vegades també passen per trobar un lloc on desconnectar després d'un dia intens. I és aquí on Badalona sembla haver trobat el seu paper. No com a substitut de Barcelona, sinó com una ciutat que complementa l'experiència de molts visitants i que per alguns acaba convertint-se en un dels millors records del viatge.
0: Fantàstic reportatge que ens apropa cap a la realitat turística de Badalona a través del company Mateo Cachipuén de Baca de Badalona Comunicació. Moltíssimes gràcies. Una altra emissora que també se'ns incorpora a l'antena de l'Obert per Vacances. I qui ja està més que incorporat des del dia 0, minut 0, és el Manel Ferrer de Premià. Ara hi anem.

0: Jo m'imagino el Manel si va vestit com cal per fer arqueologia amb un salacot, una barret d'aquests durs, que no li caigui cap pedra al cap. I és que avui es proposen això, des de Premià Mèdia, anar a descobrir tresors arqueològics, els més importants del Maresme. Anem a l'Espai Ferrarons, això és la sala annexa del Museu Romà, i allí, us anem allí perquè aquest estiu ens expliquen que organitzen tallers i activitats per descobrir com vivien els romans. Vinga, Manel Ferrer, bon dia.
1: Bon dia.
0: Que teniu un museu romà, també. Tenim museu romà.
1: I, de fet, tenim tècnics i tècniques del Museu Romà. Avui ens acompanya l'Ariadna Rodríguez Montfulleda i és tècnica dels museus de Premià de Mar. Com estàs? Bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
1: Núria, ja et desvello la primera trampa que deies tu en aquesta presentació. No vaig vestit per fer arqueologia ni una mica,
0: Jo esperava la foto, no gens?
1: No, gens. Et diria que gens. Aniria més per anar a un festival, potser d'estiu, que per anar a fer arqueologia, segurament. Però bé, sóc aventurer, això sí que ho porto. Escolta, comencem pel principi, Ariadna, perquè estem en aquest espai Ferrarons. Quin és el paper que juga aquest espai, que és prou nou, dins de, doncs, de tot aquest cercle del Museu Romà de Premià?
2: Bueno, l'Espai Ferrarons és un espai d'acollida del Museu Romà. És un espai on fem els tallers didàctics per les famílies. També tenim una exposició sobre l'arqueologia Premià de Mar, que no es limita al Museu Romà, i també és un refugi climàtic.
1: Mm-hmm. De fet, deia ara la nostra companya, la Núria, que és un dels jaciments més importants del Maresme, podríem dir segurament que de Catalunya i de tot l'estat espanyol, segurament, no?
2: Sí, és un dels jaciments més espectaculars perquè és un edifici octogonal que no té cap igual a Catalunya, com a mínim, i a l'Estat hi ha un exemple igual, i a Itàlia hi ha un altre, així que és únic.
1: Mm-hmm. De fet, hem d'explicar a Núria, també, la gent que ens estigui escoltant des de casa, que aquest jaciment romà el va descobrir, o un dels seus descobridors, era un dels tècnics dels museus de Premià de Mar, no?
2: Exacte, era el Ramon Coll, que s'ha jubilat recentment, que era el tècnic arqueòleg i el company del museu que portava el Museu Romà.
1: Uh-huh. I com us ho va explicar? Suposo que això és la típica batalleta que segur que us ha explicat en moltes ocasions. Com va ser aquesta descoberta o en quin moment de la seva vida va arribar a trobar això?
2: Bé, això es va trobar en una excavació preventiva. S'estaven fent unes obres d'uns col·lectors aquí, quan s'estava reurbanitzant, que s'estava urbanitzant la zona, l'any 99, principis del 2000, i bé, ja se sabia que en aquesta zona podien sortir restes, i efectivament van sortir, van començar a sortir les primeres restes en aquesta època, és quan es va descobrir, i a finals del 2000 va sortir a la planta octogonal, que és el jaciment tan espectacular que veiem ara.
1: Per tant, és una cosa prou recent i prou nova, no podríem dir, si ho comparem amb altres jaciments, la descoberta i la posada en marxa és prou actual, no? Prou moderna.
2: Exacte, sí, és prou moderna. De fet, la remodelació que veieu actualment és del 2023, però bé, aquest jaciment té més història, perquè l'inici és l'any 69, quan es descobreix la part urbana del jaciment, o sigui, el nucli residencial, i el mosaic romà que ara mateix tenim exposat.
1: Mm-hmm. Núria, no sé si tens alguna pregunta per la nostra convidada.
0: Ostres, és que, sí, mira, tiraré cap a casa. És que, clar, aquí de Museu Romà també en tenim, i restes romanes i patrimoni i tot això. Teniu relació amb Tarragona?
2: Bé, tot forma part estan connectats amb una xarxa, tots els arqueòlegs ens coneixem, i bueno, més o menys som del mateix període, així que, mm-hmm. que sí.
1: Per tant, és això, vincle, hi ha vincle.
0: Moltes vegades és això, hi ha xarxa museística, no? No només per museus en general, sinó per activitat. Per exemple, els museus que tenen a veure amb el port acostumen a estar també interrelacionats, i en fi, molt bé. Mm-hmm.
1: De fet, hem de dir, i ara l'Ariadna ho dèiem fora de micro, que hi ha moltíssima gent que viu a Premià de Mar i no en té ni idea.

0: fantàstica i han de buscar els objectes que estan excavats, els objectes arqueològics, i apuntar-los en el seu quadern d'arqueòleg.
1: Mm-hmm. Hem de dir que nosaltres hem pogut veure aquest material perquè ja l'estan preparant i és de veritat això, eh? És a dir, que cal aquí una tècnica.
0: Exacte, sí, és una excavació en quadrícula, amb les seves eines, amb el seu palatí, mm-hmm. amb el seu pinzell, si cal, i amb el seu quadern de notes, que per documentar amb un arqueòleg és bàsic.
1: Mm-hmm. Amb tot plegat, parlant del Museu Romà, que el tenim aquí, just aquí sota, perquè està sota terra, per tant, té una entrada gairebé, podríem dir, com la d'un metro, no? És a dir, que hem de baixar cap a baix una miqueta, i no hi ha cobertura, que jo crec que això és un benefici també, Núria, no? Perquè
2: tant,
1: així la gent es desconnecta totalment
2: sí.
1: i estan totalment fent aquesta visita plena i conscient. Hem de dir que també és un espai tecnològicament molt ben equipat, no? I de fet tenim aquesta reconstrucció d'aquest jaciment que jo crec que ens posa també de pioners, o si més no, dels primers en el rànquing en quant a tota aquesta digitalització.
0: Exacte. Es va fer... El museu va obrir el 2015 amb una visita normal, o sigui que tu podies visitar el jaciment, però a partir del 2023 ja pots fer la visita immersiva, que tu a través d'un àudio i d'unes pantalles i amb un ambient fosc vas seguint doncs, totes les explicacions que et fa el Dominus i que et fan els diversos personatges per tot el jaciment. A més, ella t'explica molt bé les tres fases del jaciment i amb aquest tipus de museïtzació s'entén perfectament.
1: Mm-hmm. De fet, Núria, hem de dir que teniu fins un gegant, que qui vingui a veure l'Espai Ferrerons està aquí, aquest gegant, que també surt en ocasions contades, no?, i forma part també de la cultura popular de Premià.
0: Exacte, és el Primulus.
1: Mm-hmm. Que existeix aquesta persona. Jo, aquest senyor, a mi m'han dit, gent que viu aquí a Premià de Mar, ara potser em dirà la nostra convidada que és mentida, però que aquest senyor es basa en un home real, la vida real.
0: Sí, hi ha un document del segle X que anomena un tal Primulus, un Dominus que es deia Primulus, i que es pensa que aquest nom, que derivat d'aquest nom va arribar al nom de Premià.
1: Mm-hmm. Ah. Doncs fixa't tu si passen coses. Mm-hmm. Digues, Núria.
3: M'ha cridat moltíssim l'atenció, estic veient imatges, eh? M'he connectat a iClar i busques i trobes, no?, Can Ferrerons. Em crida molt l'atenció que sigui això subterrani, perquè estem acostumats a jaciments i a reconstruccions de viles a l'aire lliure, i el fet de que estigui cobert, no sé per què és, si és que ja es va decidir així expressament per protegir-lo o simplement l'edifici estava fet i us ho vau trobar?
0: Doncs aquesta és la raó per la qual s'hagi conservat parets fins a 2,5 metres, que és, això és una rara avis, no es troba perquè normalment, clar, un jaciment tan antic es destrueix. Llavors, el fet que hi hagin, que estigui enterrat és perquè clar, el nivell de circulació romà és molt més baix i amb l'aigua de les rieres es va anar cobrint de fang, de terra, que va i aquest fang i aquesta terra va protegir les parets del jaciment i tot el jaciment. Per tant, és una sort que ens ho haguem trobat. Així. I aleshores el que es va fer en la construcció, quan es van trobar les restes del 2000, va ser fer un calaix, o sigui, va ser cobrir-ho per protegir precisament aquestes restes i que no es malmetessin.
3: Escolta, perquè em sembla idea, perquè sembla bastant enorme en el sentit de que es representa que és el jaciment, o sigui, són les restes d'una vila, i això vol dir, no? Si ho estic llegint bé i veiem bé, vol dir, doncs, tant espais d'ús comú, com serien certes termes, com espais d'habitacle, com també llocs d'enterrament. Veig que heu trobat també ossos.
0: Sí.
3: En fi, que és molt gran i que hi ha molts espais, no?
0: Sí, bueno, aquesta, particularment l'espai que hem trobat, és del segle V. Al segle V aquest espai estava destinat a era un pavelló de rebre. Un pavelló de rebre, traduït al llenguatge actual, és una sala de festes.
3: Ah, llavors, mira, ja venies ben vestit, Manel.
1: Sí, mira, veus, al final estava tot lligat.
0: Exacte, era un lloc on el Dominus doncs rebia els seus convidats, hi havia cant, hi havia ball, hi havia banquets, etcètera, hi havia unes petites termes on es podien banyar, on es podien allotjar, i la vila romana, si on residia el senyor, estava més a baix, on es van trobar les primeres restes l'any 69. I bé, el que passa és que al llarg del temps, quan es construeix això al segle V, l'imperi romà ja està caient pràcticament, i quan arriba el tombant de segle, passa d'una sala de festes a ser un lloc doncs, on es feia vi, on hi havia una premsa amb vi, on s'amagatzaven les dòlies, en les termes es converteix en una habitació, i després la fase ja final del segle VI, segle VII, ja sí que hi ha enterraments, perquè ja s'abandona totalment aquests usos i es torna un cementiri.
3: I tot això que dius són diferents estrats, en diferents nivells, ho heu trobat.
0: Exacte, sí, diferents fases d'ocupació. Sí.
1: Dues coses, abans que se'ns acabi el temps, molt ràpides, que hem de dir, perquè estem parlant d'aquest taller d'aquest diumenge, però en teniu encara un altre programat en aquest mes d'agost que encara queda, que just estem començant.
0: Exacte, el diumenge dia 16 es farà un taller per construir el teu rellotge de sol romà.

0: es construeix un rellotge de sol portàtil. O sigui que això és la, a més es fa amb una s'imita una rèplica d'un rellotge de sol portàtil que Romà que es va trobar a Alemanya i els visitants es podran fer la seva rèplica.
1: Molt bé. I hem de dir també que no és l'únic museu que tenim a Premià de Mar, és a dir, que si algú s'anima a conèixer els museus de Premià de Mar, hi ha més opcions aquí, eh?
0: Exacte, bueno, ara el Museu de l'Estampació actualment està tancat, l'estem reformant perquè es pugui tornar a visitar aviat, però on també podem conèixer Can Manent, l'espai de Can Manent.
1: Per tant, ja ho sabeu, tenim la Casa de la Festa, tenim també el Museu de l'Estampació, que el tenim doncs, preparant-se i modernitzant-se, i aquest Museu Romà que podeu visitar amb aquestes activitats que avui us hem explicat aquí a l'Obert per Vacances. Per tant, Núria, no tens excusa per venir a veure'm a Premià de Mar.
2: No, sí, he de venir, sí que vindré, perquè jo amb aquestes connexions és que m'agrada molt el que estic veient. Escolta, me queda una últimíssima pregunta. De tot el que estic veient, de totes les, no sé, monedes que he extret i que exposeu individualment, o restes d'ossos, no?, de persones enterrades i tot això, o ceràmica, hi ha alguna peça que sigui extraordinària, important, que sigui la joia de la corona?
0: Sí. Una de les peces més importants és el miliari. El miliari eren les fites que marcaven les distàncies entre el punt on ens trobàvem fins a Roma. I estaven al llarg de la Via Augusta, que aquí doncs, ara s'ha convertit en el camí del mig. En tenim un, a Catalunya només, sabien, per aquesta zona s'havien trobat tres. Un era Arenys, que es va trobar fa molts anys i es va desaparèixer. L'altre està a Vilassar de Mar i encara es conserva. I l'altre és aquest.
1: Doncs mira, som exclusius també en això.
0: Del Maresme. Si a Tarragona sí que en tenen. Tarragona en tenen molts.
2: Nois, doncs moltíssimes gràcies. Manel, moltes gràcies per aquest viatge a Premià un dia més. Una abraçada i bon cap de
1: setmana. Gràcies, Ariadna, també.
0: Molt bé, moltes gràcies.
3: Obert per Vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
2: Des de Premià, amb qui connectem cada dia, amb el Manel Ferrer, marxem ara amb una petita píndola que ens du cap a Tortosa. Parlem de rutes de muntanya. És l'espai que us proposem els divendres per si heu d'organitzar-vos el cap de setmana i teniu ganes de caminar. En aquestes rutes de muntanya, avui ens duen cap al Parc Natural dels Ports, un dels grans tresors de les Terres de l'Ebre, però també, diuen, un dels més desconeguts. Des de Ràdio Tortosa, el company David Benito ens convida a descobrir-lo. Així que prepareu-vos, agafeu la motxilla, lligueu-vos bé les xiques, que fem una ruta sonora per conèixer les activitats del Parc Natural dels Ports.

0: Avui volem parlar d'un dels espais naturals de Catalunya segurament més desconegut, el Parc Natural dels Ports, un massís espectacular situat entre les Terres de l'Ebre, Aragó i el País Valencià, que amaga boscos immensos, cingleres, barrancs, fauna salvatge i alguns dels paisatges més impressionants de Catalunya. Avui descobrim què fan tan especial aquest espai natural. Coneixem un projecte que treballa perquè la gent el descobreixi d'una manera diferent i us proposarem tres rutes per gaudir-ne. El Parc Natural dels Ports va ser declarat Parc Natural l'any 2001 i ocupa més de 35.000 hectàrees. El seu punt més elevat és Montcaro, a 1.442 metres d'altitud. És un espai de gran valor ecològic i conviuen centenars d'espècies vegetals i animals, entre les quals la cabra hispànica, els voltors o les àguiles. Però més enllà de la biodiversitat, els ports també són un espai per aprendre, descobrir i viure la natura. I precisament amb aquesta idea va néixer EducaPorts. Jordi Cirera és un dels impulsors.
1: A EducaPorts el que fem és donar a conèixer principalment el Parc Natural dels Ports d'una manera més educativa a partir de diferents activitats, que ja puguen ser públic familiar o públic més per a xiquets o per a adults, en activitats de senderisme interpretatiu, activitats també de gincames, d'orientació, i estem situats més a la part de la zona de Caro, la part del Mascar, on allí a partir del refugi a la UEC surten diferents itineraris i totes les activitats que nosaltres proposem.
0: Les activitats d'EducaPorts estan pensades perquè qualsevol persona pugui descobrir aquest entorn, tant si es fa en família, amb infants, com si es fa amb grups escolars o excursionistes amb més experiència. Les rutes interpretatives, les gincames o les colònies escolars tenen un objectiu molt clar, entendre el paisatge i aprendre a respectar-lo. I moltes d'aquestes activitats tenen un punt de partida molt especial.
1: Sí, el refugi de la UEC, de la zona de Caro, dels ports, lo portem nosaltres, tant d'EducaPorts com el refugi. Allí podem disposar també de zona d'acampada, de zones de campers, també disposem de 40 llits, de tot el que és també la gastronomia que oferim des del refugi, tant menjars com dinars com esmorzars. I a part també des de l'empresa EducaPorts patrocinem tot el que són les activitats més educatives, familiars, de lleure i de que puguem passar un bon matí, ja sigui una família, un grup d'adults o un grup de xiquets com a les nostres colònies escolars.
0: Aquest refugi, situat molt a prop de Montcaro, és molt més que un lloc on dormir. És un espai ideal per començar excursions, recuperar forces després d'una ruta o passar-hi un cap de setmana envoltat de natura. I ara que ja coneixem aquest punt de partida, us proposem tres rutes per descobrir els ports.

0: La primera és perfecta per anar-hi amb nens o simplement buscar una excusa tranquil·la.
1: Primer que tot, jo em senyiria les rutes que ofereixen des del Parc Natural, on hi ha diferents punts d'àrees de lleure, que es diuen, i allí surten diferents alternatives. A la zona del Mascar, per exemple, surt una que és per la de la Barcina, ¿vale? Que surt, està molt ben explicada, són 3 quilometrets, és una ruta lineal d'un nivell de dificultat molt fàcil. I després també es pot pujar fins al cim de Caro, que és el punt més elevat de tota la província de Tarragona, en 1.442 metres.
0: I això també seria fàcil per a fer en família.
1: Està també, perquè per arribar al cim de Caro es pot arribar en cotxe i llavors se pot adaptar també la dificultat si vols pujar fins al cim o deixar el cotxe al que és el punt de la Barcina, on començaria aquesta excursió, i després pujar fins al cim de Caro, que serien un quilòmetret més en uns 80 de desnivell.
0: És una excursió assequible amb molt poc desnivell i envoltada d'un paisatge espectacular. I si encara us queden forces, sempre podeu completar-la pujant fins al cim de Montcaro, des d'on les vistes sobre les Terres de l'Ebre són impressionants. Si, en canvi, ja esteu acostumats a caminar, però no busqueu una gran travessa, hi ha una altra proposta molt interessant.
1: Jo la que recomanaria és, per exemple, la que surt tant del refugi de la UEC, dels ports. És una ruta que també va fins al cim de Caro, una ruta circular d'uns 10 quilòmetres, entre 9 i 10 quilòmetres, en uns 400 metres de desnivell positiu. És la ruta que es diu Pallescaro, ¿vale? És una ruta on té unes vistes panoràmiques tant de la Vall de l'Ebre com la vall interior del massís espectaculars. Arribes fins a la punta de Caro i després baixes per una sendera d'un nivell de dificultat entre baix i moderat fins a una altra vegada al punt on has deixat el cotxe, que podria ser el refugi de la Vall.
0: Una ruta circular amb grans panoràmiques sobre la Vall de l'Ebre i que, a diferència d'altres espais naturals molt coneguts, continua sent poc massificada. Això és precisament un dels grans atractius dels ports. Encara és possible caminar durant molta estona sense trobar pràcticament ningú. I pels excursionistes més experimentats també hi ha opcions espectaculars.
1: Llavors, dins del Parc Natural dels Ports, dins d'aquestes 35.000 hectàrees que trobem, trobem diferents rutes que estan marcades en GR o la ruta Estels del Sud, on pots anar d'un refugi a un altre, ¿vale? Pues des del nostre refugi a la UEC, al refugi Fontferrera, que se troba a la part de la Sénia, a la part de Fredes, o, per exemple, a Beseit. Llavors són rutes d'uns 20-25 quilòmetres en uns 800-1.200 desnivell, on pots fer itineraris d'anar dormint per diferents refugis, una rotllo travessa, i poder conèixer més el port en aquella profunditat, no?
0: Una travessa exigent que permet descobrir els massís passant d'un refugi a un altre i coneixent algun dels racons més salvatge dels ports. Però abans de caminar cal preparar bé qualsevol excursió.
1: Primer que tot, el que es recomana sempre és mirar la meteorologia, no? Tindré una mica específic quin temps farà, què pot previndre, si pot vindre pluja, vent, temperatures, les hores de llum també, no és el mateix a l'estiu que a l'hivern, també a l'estiu s'ha de tindre molt en compte tot el tema de la calor, principalment també tots aquells aspectes pel risc d'incendi que estem patint actualment, i després a nivell de material, doncs, un calçat de muntanya, a la motxilla sempre portar aigua, menjar, es pot, doncs, una mica de botiquín en la seva manta tèrmica, i el que són mòbils carregats, bateries, per poder accedir a aquella ruta que t'has descarregat en aplicacions com el Wikiloc.
0: Són recomanacions bàsiques, però imprescindibles. Consultar el temps, portar aigua suficient, un bon calçat i respectar sempre l'entorn. I aquest és un dels valors que Educaports intenta transmetre especialment als més petits.
1: Nosaltres també fem colònies d'estiu, fem colònies escolars, on hi ha des de molt petits, agafem un públic molt xiquet, de xiquets de 6 a 14 anys, fem molt èmfasi al cuidado a l'entorn, a tot el que és el patrimoni natural, cultural, històric, fent activitats d'educació ambiental. Estem durant 5 dies en aquestes colònies també remarcant en aquests xiquets tot el valor que trobem i les indicacions que han de seguir, i a part en totes les activitats familiars o per adults també sempre intentem a conscienciar, no?, i que aquella gent que vingui dins d'un parc natural sigui conscient del que troba i del que ha de fer.
0: Cada vegada hi ha més persones que visiten espais naturals i això fa més important encara conscienciar sobre la necessitat de conservar-los. Els ports continuen sent un dels grans desconeguts del nostre país.
1: És el gran patrimoni desconegut. Al final aquí tenim cims de 1.000-1.400 metres, tenim 35.000 hectàrees, tenim un paisatge molt abrupte, un ecosistema molt divers, i me dono compte que tant la gent de Terres de l'Ebre com gent del Camp de Tarragona no ho coneix, molt menys els de Barcelona, i sempre que estem rebent gent aquí flipen, se queden al·lucinats de tot el que trobem i del que està totalment desconegut, no? I per algunes parts pues, també que et fiques a caminar i no estan o senyalitzats aquells camins o aquells senders, o és molt a la vegada perdedor.
0: Potser aquest desconeixement és, en part, la que encara permet gaudir d'un paisatge tranquil, lluny de les grans aglomeracions. Però també és un repte, donar-lo a conèixer sense perdre la seva essència. I precisament per això projectes com EducaPorts són tan importants. Els ports són molt més que un parc natural, són un espai on conviuen patrimoni natural, esport, educació ambiental i tranquil·litat. Tant si busqueu una excursió familiar, una ruta exigent o simplement desconnecta de la rutina, aquest massís ofereix opcions per a tots els públics. Això sí, recordeu que la millor manera de gaudir dels ports és respectant-los, mantenint els camins nets, seguint les indicacions del parc i preservant aquest entorn perquè les futures generacions també el puguen descobrir. Gràcies per acompanyar-nos en este recorregut pel Parc Natural dels Ports. Us convidem a descobrir-lo.
2: Un reportatge molt, molt interessant i molt llaminer que ens han fet arribar des de Ràdio Tortosa el nostre company David Benito sobre el Parc Natural dels Ports, un dels parcs naturals que es veuran afectats durant aquests propers dies pel tema de l'eclipsi. Per tant, no seria bon moment aquests dies per descobrir el Parc Natural dels Ports. Espereu-vos que hagi passat el dia 12 d'agost i llavors cap problema. Gràcies al David de Ràdio Tortosa. Seguim endavant i encara tenim una miqueta de temps, em diuen que sí, per fer recomanacions d'estiu. És aquesta pintura la que anomenem abans que s'acabi l'estiu i que ve a ser com a allò, una recomanació per aprofitar el temps per fer durant l'estiu aquelles coses que no hem pogut fer durant o que no podem fer durant tot l'any perquè anem més de bòlit. Us hem recomanat sèries per veure, llibres per llegir, jocs de taula i videojocs per jugar, i avui toca parlar de les pel·lícules de cinema, aquelles pel·lis que, a més, per durada, no? Jo crec que podem aprofitar aquests dies per veure. Ens ho recomanen, de fet, tot un expert, el company Adrià Jurado, en aquest cas des de Radio Ciutat de Tarragona.
3: Molt bones, amics i amigues de l'Obert per Vacances. Avui parlem de cinema.

0: I per fer-ho encara més el tema, us porto 5 pel·lícules dels Països Catalans, en català o bilingües, que fan estiu, que fan que puguem anar-les a veure a la fresca o a casa, fresquets amb l'aire condicionat i un gelat. I he ordenat aquestes pel·lícules de la que menys gust estiu té per mi fins la que més en té. I sobretot són, com us deia, pel·lícules amb, pràcticament en català o bilingües, que recordem que podem veure grans films fets a casa nostra i en la nostra llengua, i que, a més, no sempre són coses de festivals, que fem cinema molt bo en tots els aspectes. Però bé, que m'enrotllo. Anem al tema.
1: Usted es modista, ¿verdad?
2: Más o menos.
1: Es que mi hija es festera este año y necesita un vestido.
2: Yo ya tengo mucho trabajo.
1: No quiero que lo haga usted, señora Teresa. Lo voy a hacer yo.
2: ¿Pero tú sabes cosido?
1: Sí. Era mi profesión en mi país.
2: ¿Vas a nata a comprarle el moro?
3: Yo diría que es más bebé pakistanés.
2: Preferiría que hubiese esa nata que la marimba.
3: Doncs la abuela era una buena clienta.
2: ¿Qué dios?
4: Mira que no era comprarle el moro. A saber d'on trau eixes la fruita.
5: D'on l'ha de traure, mare? D'on l'ha de traure? De dalt dels arbres, com tot el món.

0: I com escoltàvem en el tràiler de la pel·lícula, comencem la primera pel·lícula i ens traslladem a un poble del País Valencià. Aquesta pel·lícula és L'àvia i el foraster. I és que l'Enric, que vivia a Manchester, torna al seu poble després de la mort de la seva àvia Teresa. Allà descobreix la relació tan especial que ella mantenia amb en Samir, el fruiter pakistanès del poble que abans havia estat sastre al seu país. Aquest retorn farà que es replantegi moltes coses. La relació amb la seva família, els prejudicis del poble i també cap a on va la seva pròpia vida. No és una pel·lícula d'estiu en el sentit més clàssic, però sí que és una pel·lícula que ens recorda molt, sobretot aquests pobles que tant tornem sovint durant els estius a veure i que tracta temes tan profuns com el despoblament, aquest retorn i també sobre una cosa tan vigent, malauradament, que és el racisme. Si us ha picat la curiositat sobre aquest film, la teniu gratuïtament a 3Cat. Anem amb la següent pel·lícula.
1: Amb quin noi ballaves ahir?
2: Mi cançó.
3: Qui era?
1: Ballar i el que no és ballar.
2: ¿Me tengo que ir?
4: ¿Va? Pues ya se
2: pasa. ¿Cómo?
4: Desaparece si no pasa nada.
2: No, no está desaparecida, estaba en casa.
4: A ver si empiezas a pensar un poquito.
1: Si tienes algún problema, puedes hablar con mí, ¿no?
2: No, no tengo cap. ¿Tú me pagarías una escuela a Barcelona?
4: ¿Qué me da escuela a mí?
2: Que no se puede hacer res en este puto pueblo de merda.

0: busqueu que jo no estic i a dormiré quan s'acabe l'estiu.
1: I continuem al País Valencià i parlem de primers petons, primeres vegades, un tema que veurem que és recurrent a les pel·lícules d'estiu. I és que parlem del film de la Innocència, un llargmetratge dirigit per Lucía Alemany. En aquest film, la protagonista és la Liz, una adolescent que somia en convertir-se en artista de circ i marxar del seu poble natal. Però abans viu un estiu com qualsevol altre, tardes amb les amigues, un nòvio que els pares no aprovarien, les festes del poble, fins que una notícia inesperada fa que aquell estiu deixi de ser tan innocent. És una pel·lícula molt natural, molt realista, que retracta perfectament aquesta adolescència de poble que molts hem viscut o hem conegut de ben a prop. Sens dubte, en el meu rànquing de pel·lícula que fa més estiu no estaria a dalt de tot, com bé la ubiqueu en la segona posició, però sens dubte no us la podeu perdre. La trobareu a la plataforma gratuïta de Radio Televisió Espanyola.
2: Estos días, cuando tenía ganas de hacer un crampack, me inventé una cosa. Haz como yo, ponte la mano en el culo.
3: ¿Y qué?
2: Espera, espera, hay que esperar.
3: Oye, parecemos gilipollas, ¿eh?
2: Espera un poco, si no, no funciona. Ahora, ¿notas como hormigas? Como un cosquillo en la mano.
3: Sí.
2: Eso es que la mano se está quedando sin sangre. Si esperamos un poco, al final es como si no fuese tu mano. Y es como si te hiciese la paja otra persona. Por ejemplo, Berta. Es como haces un crampa, ¿entiendes?

0: I fins aquí aquesta secció de recomanacions de cinema d'estiu. N'hi ha moltes pel·lícules més, algunes també de les Illes Balears, però no m'hi cabien més, només n'hi havia 5. Així que espero que gaudiu, i que sobretot gaudiu d'aquest estiu també fora de prop de les pantalles. Que vagi molt bé.
1: Doncs ens ha quedat curts, eh? Ja veieu que fora de temps estem ja, però tenim ganes de més recomanacions, de més de pel·lícules, i li agraïm moltíssim a l'Adrià Jurado, company de Radio Ciutat de Tarragona, tot un especialista en cinema, un loco pel cinema, que ens hagi portat aquestes recomanacions no tant d'estiu, però ideals per veure l'estiu i sobretot de cares bé, que això és el que ens interessa, eh? Pel·lícules, cinema que no és tan obvi o que no està tan tan publicitat, per dir-ho així, però que té la seva història, la seva vàlua i val la pena reivindicar-lo. Vinga, va, que en 10 minuts ja ens situem en el punt de les 11 i ara sí, és moment d'anar tancant el programa d'avui i això és molt simbòlic. Després expliquem per què de moment el que fem és passar a temes d'agenda i per tant saludem la Lídia Porta. Lídia, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: A veure, que perdo el guió, perdo les pestanyetes del guió i ara ja
2: no
1: el tinc
2: passa
1: aquí.
2: Res. Ja tiro jo.
1: És que
2: no
1: ja
2: passa
1: és divendres. No, que ho tinc. Perquè,
2: vale,
1: i a més,
2: vale.
1: Comencem amb un festival molt xulo que ens du cap a la Conca de Barberà. Un festival de dansa, pot ser?
2: Doncs sí, al Poble de les Piles, des d'avui fins diumenge, hi ha la 14a edició del Danseu Festival, que és una cita marcadíssima al calendari internacional dedicada a la dansa i les arts en moviment en un context molt concret, que és el context rural. I tenim les declaracions que ha parlat amb nosaltres l'Héctor Boada, que és el programador i coordinador artístic del Danseu, per explicar quina és la temàtica d'enguany.
3: El festival fa una proposta amb una programació de més de 20 companyies repartides en 14 espais, totes traçades sota un mateix concepte que proposem, que és com mires. Amb aquest concepte volem posar el focus a la mirada, en aquesta mirada que és viva, que és condicionada per molts factors i que la majoria de vegades és imprevisible. Volem posar consciència en aquest acte, que és l'acte de mirar, i apel·lar a aquesta responsabilitat.
2: És un festival molt, molt, molt, molt xulo i que és bastant diferent. Dansa en un poble superpetitet, vull dir, però està molt guai, la veritat.
1: Dansa i territori. Sí, sí, us recomanem que ho aneu a veure. És espectacular, eh? A les Piles, a la Conca de Barberà. Escolta, i ara a mi m'explota el cap. Estem parlant d'un concert a Tarragona en un lloc que no és massa habitual de fer concerts i, a més, gens d'aquest estil, punk i metal. A veure, explica'ns-ho, Lídia.
2: Doncs sí.
1: Ha quedat clar.
2: Ha quedat claríssim el tipus de música del que estem parlant. I és que sí, es celebra el tercer Tarracorroten, que és un festival dedicat als estils punk, metal i que aposta per donar visibilitat a grups d'aquí del territori amb una programació reivindicativa i juvenil.
1: El que passa és que té lloc a la Quinta de Sant Rafael, que
2: sí,
1: això és aquí part
2: cosa
1: de la ciutat que normalment es fan
2: sí.
1: Activitats per petits, activitats per família, eh? Llavors serà una mica com a raro.
2: Sí, sí, perquè organitzen juntament un grup que es diu Finger Bitter i l'Associació de Veïns de la Verge del Carme. Fan una fusió conjunta. Mm-hmm. I doncs t'anima a l'Héctor Salmerón, que és un dels organitzadors del festival, que ens ha explicat el motiu, no?, de per què això.
4: L'objectiu és demostrar com a la ciutat de Tarragona es poden fer coses d'aquest tipus. A través d'una barra autogestionada demostrem com els gèneres del metal, rock i el punk encara segueixen vius, així donant visibilitat també a la ciutat i el que pot arribar a demostrar.
2: Per demostrar que Tarragona no està morta, que a vegades diuen que aquí no passa res, que la gent jove no té res per fer, doncs sí, hi ha moltíssimes coses per fer, activitats i propostes impulsades per gent jove que doncs, fan l'oferta cultural de la ciutat.
1: Hi ha moltíssimes coses de fer, sí, i és un goig poder dir que encara, i això no només passa aquí a Tarragona, jo crec que arreu de Catalunya, és un goig poder dir que hi ha festes i activitats organitzades, com deia ara el tall de veu, no?, per entitats gairebé particulars, eh? Associacions de veïns, associacions de joves, simplement, que no hi ha l'administració pura i dura al darrere. Està molt bé, això. Vinga, Tarracorroten, tercera edició, aquí a Tarragona, dissabte, 7:45. I més enllà d'això, Santa Cecília?
2: Sí.
1: A Santa Cecília de Torreblanca, això és la població, eh?
2: No, és el nom del,
1: ai,
2: de la...
1: Ai, callo. Digues-t'ho, Lídia. Digues-t'ho,
2: Lídia.
1: Tira.
2: Doncs és a Pons, que és una població de la Noguera, sí. Un poble també superpetitet. Avui anem de poblacions petites, però sí. Propostes molt xules. Doncs que és la segona edició del Festival Zona Pons, que reivindica espais patrimonials amb una programació que uneix música, literatura i creació contemporània. I des de Radio Ciutat hem volgut destacar una activitat que és la de demà dissabte a les 9 del vespre, a tal com deies, a Santa Cecília de Torreblanca, que és el nom de l'ermita, que és una ermita romànica, crec, si no ho he mirat malament. I és una lectura de Zuró a càrrec de l'actor Carlos Cuevas, i després hi haurà un concert del Duet Alosa, que ja va vindre a Valls fa unes setmanes, així que és un grup que, bueno, un duet que ja coneixem i que està fent la seva gira del seu últim disc, i ja l'hem anat, sí, jo he anat veient-lo per les diferents agendes que he anat organitzant, va apareixent per diferents localitats.
1: No tenen vacances tampoc, el Duet Alosa, van fent feina.
2: No.
1: Molt bé. Doncs molt xulo, també ens ve de gust molt aquestes petites, no?, petites actuacions en marcs allò xulos, marcs a la natura, marcs petits, poblacions allò entranyables, coses d'agenda cultural de proximitat. Molt bé, a Pons, en aquest cas. Fantàstic. Doncs ja està, Lídia, tres propostes de les moltíssimes que hi haurà d'agenda en tot el cap de setmana per tot Catalunya. Ens retrobem dilluns, dilluns més, sí?
2: Dilluns més.
1: Moda eclipsi, ja, gairebé dilluns.
2: Sí, ja, tot el dia pensant en l'eclipsi.
1: Sí,
2: no filla, parem,
1: sí.
2: No parem.
1: Descansem el cap de setmana. Una abraçada, Lídia, gràcies.
2: Una abraçada, bon cap de setmana.
1: No ens queda massa més temps que saludar l'Aina Barbany de Cardedeu i preguntar-li, Aina, per dilluns, quin tema hem triat?
5: Doncs mireu, el dilluns parlarem sobre campers, càmpings o hotels, però més generalment en allotjaments, tipus d'allotjaments, sobretot enfocats a l'eclipsi, no? Perquè la setmana que ve hi ha un esdeveniment molt especial, que és aquest eclipsi que es produirà el dimecres. Uh-huh. Llavors, els dies previs, els temes aniran força enfocats a aquest eclipsi, precisament.
1: Doncs, en general, què trieu d'allotjament turístic i especialment si us desplaceu per l'eclipsi, on dormireu? La nit abans o la mateixa nit? Molt bé.
5: Bàsicament, ens
1: Aina.
5: Podeu explicar això.
1: Aina, moltes gràcies, no tenim temps de més. Una abraçada, Cardedeu, i bon cap de
5: una
1: setmana.
5: Una abraçada, bon cap de setmana.
6: La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
8: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
7: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
8: Perquè la teva salut és el nostre futur.
7: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
9: Tornar a casa. Viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
10: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
11: Braseria La Bolera.
12: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
11: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
12: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
11: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
12: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
11: Braseria La Bolera, la Braseria.
13: pizzeria de referència de Sant Cugat.
14: FM. Ràdio Sant Cugat.
15: Els hits de tots els temps.
16: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla la Tina Forest. El càncer de pell és el tumor més freqüent a Catalunya, amb una incidència que ha augmentat un 40% en els últims anys. Els especialistes estimen que fins al 50% de les persones majors de 65 anys patiran algun tipus de càncer de pell al llarg de la seva vida. Tot i això, és un dels càncers més prevenibles i un dels que ofereix millors perspectives de tractament quan es detecta a temps. Per aquest motiu, el doctor Alejandro Lobato, dermatòleg a l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa, insisteix en la necessitat de vigilar regularment l'estat de la pell i les pigues i consultar un especialista davant de qualsevol senyal d'alerta. Més del 80% dels casos de càncer de pell es podrien evitar amb bons hàbits. Les recomanacions bàsiques inclouen evitar el sol en les hores centrals del dia, utilitzar protecció física com barrets, ulleres i roba i posar-se protector solar de factor 50. Aquests bons hàbits són clau, especialment durant la infància i l'adolescència, etapes en què la pell és més vulnerable. Lobato recorda en què la pell té memòria i que l'exposició acumulada al sol, especialment durant la infància, incideix directament en el desenvolupament de futures lesions. Tant és així que es calcula que fins a un 25% de la radiació ultraviolada que rebem al llarg de la vida s'acumula abans dels 20 anys. Les vacances són sinònim de desconnexió, noves experiències i canvis d'hàbits, però mentre la ment s'adapta al descans, hi ha una part del cos que també es veu afectada de manera molt directa, l'intestí. Inflor abdominal, gasos, digestió pesada o restrenyiment són símptomes habituals durant els viatges i no sempre tenen a veure amb un àpat concret que ens hagi pogut causar una indigestió. Segons explica la nutricionista i PNI Berta Martínez Bertran, l'explicació és més complexa i està estretament relacionada amb la microbiota intestinal, la ecosistema de microorganismes que habita el nostre intestí i que juga un paper clau en la digestió i el sistema immunitari. Més enllà de l'alimentació, hi ha petits gestos que poden ajudar a reduir les molèsties digestives durant els viatges. Caminar després dels àpats afavoreix la digestió i el moviment intestinal, mentre que mantenir aliments familiars a la dieta ajuda a la microbiota a adaptar-se millor als canvis. També recomana no començar les vacances amb excessos alimentaris, mantenir una bona hidratació i exposar-se a la llum natural del matí, un factor clau per regular el ritmes circadians que influeixen en la digestió i el metabolisme. I abans d'acabar, us recomanem 5 platges amb encant que es troben a menys d'una hora de Sant Cugat perquè les pugueu visitar aquestes setmanes d'estiu. Es tracta de les platges del Baciot, a Caldes d'Estrac, la platja del Pont de Petroli a Badalona, la de les Moreres a Montgat, la de Sant Pol a Sant Pol de Mar i la de l'Home Mort a Sitges. Si en voleu saber més, ho podeu llegir al web de Cugat Media. I fins aquí les notícies.
0: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Bé, i què voleu fer aquests dies?
3: Anar a una piscina caribenya.
4: Dormir en un hotel del Far West.
5: Volar a llums d'un drac.
2: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
6: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita.
7: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
8: Cuidar de la família, començar a córrer, perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Avui al Faves Comptades parlem de les diferents formes en què les biblioteques prescriuen als seus usuaris llibres que els poden interessar, tant presencial com virtualment. Amb qui ho farem? Doncs amb la Montse Collazos, que és directora de les biblioteques de Sant Cugat, i l'Arnau Padilla, que és tècnic auxiliar de biblioteques i treballa a la biblioteca de Volpelleres. Els dos, benvinguts.
1: Què tal?
0: Com esteu?
2: Bon dia.
0: Bé, una de les funcions que feu a les biblioteques és la prescripció. Però perquè tothom entengui de què estem parlant, què s'entén per prescripció? Montse.
2: La prescripció, bàsicament, és la recomanació bibliogràfica o documental, perquè l'usuari tingui allò que realment necessita.
0: Doncs, conegut el terreny de joc, anem a jugar. Quins són els recursos que feu servir per fer aquestes recomanacions? Perquè, clar, ens podem imaginar, doncs, tu arribes, parles amb el bibliotecari, li expliques una mica la teva vida i ell ha de saber una mica què és el que t'encaixa. Però és que hi ha moltes formes en què ho feu, no?
2: Sí, jo voldria començar potser per una d'elles que no té a veure tant amb el que passa dins les biblioteques, sinó amb tots els recursos que pot arribar a tenir una persona des de l'ordinador de casa seva. A l'hora de poder fer la tria. La biblioteca virtual ofereix en el seu menú principal, la cinquena opció, recomanacions, amb diferents opcions, amb quatre opcions, que són les biblioteques recomanen, un expositor de novetats, els més prestats del mes, i l'ara s'està retornant. En les biblioteques recomanem, els diferents bibliotecaris de tota la xarxa de biblioteques municipals llegeixen documents i en fan una síntesi i una recomanació d'aquests documents. I està bé perquè es poden també fer cerques al voltant de temàtiques d'aquests documents recomanats. I bé, hi ha la resta d'opcions, no les novetats, que és el que més agrada generalment a tota la població, i els més prestats del mes, perquè jo crec que la condició humana és tafanera i moltes vegades tot allò que més es llegeix és allò que més es vol llegir, també.
0: Tot això seria, Montse, per internet?
2: Sí. O sigui, a la pàgina web de bibliotecavirtual.diva.cat.
0: Doncs tenim moltes opcions, no? Mm-hmm. Realment, per triar, ens venen de diferents, de diferents fronts. Vull dir que no estem sols, estem molt assessorats, no?
1: Sí, no, i ja una vegada ja també dins de les biblioteques, doncs nosaltres el que trobareu gairebé sempre són les novetats, que sempre estan doncs, exposades en els punts de novetats, i a vegades també fem petites seleccions expositives d'efemèrides, commemoracions o temes diversos segons el calendari o segons les propostes del propi equip, que sempre són un bon punt de troballes i de foment de la lectura.
0: També. Sempre n'hi ha? Aquestes seleccions expositives,
1: sí,
0: sempre?
1: Sí, sempre aprofitem, sí, sempre estem molt actius.
0: Què més? Presencialment, quines altres fórmules teniu per prescriure?
2: A veure, en l'espai d'avui us volíem esmentar algunes lectures que tenen a veure amb documents que retornen, perquè és molt típic, molt tòpic, de que els documents que són retornats per d'altres usuaris són font d'interès per les persones que se'n volen endur.
0: L'efecte tafaner, no?
1: Ah, sí. Això mateix.
2: Sí, sí, així és. I bé, doncs també hi ha alguns d'aquests documents retornats que estan vinculats amb activitats de la nostra agenda propera o passada, de les que us volíem fer menció.
0: Tinc un dubte, i és que necessito saber què és l'Aladí.
2: Ah, l'Aladí és el...
1: Molt bona pregunta.
2: Sí, molt bona pregunta, sí. L'Aladí és el catàleg des d'on una persona, des de les biblioteques o des de casa seva o des del propi mòbil, pot buscar un document i també reservar-lo.
1: O sigui, és el nom que se li va posar al catàleg de les biblioteques. Es diu Aladí, com el geni.
0: Sí. Fa màgia, no?
1: És perquè fa màgia, sí, la veritat és que sí. Allà ho trobaràs tot.
0: Molt bé, doncs heu fet una selecció de llibres. Fareu lectura d'alguns fragments. I també necessitem que ens expliqueu per a cada selecció que heu fet, a què està vinculat.
2: Molt bé.
0: Val? Anem amb la primera?
2: Som-hi. Jo us volia esmentar que el 25 d'octubre a la Biblioteca de Mirassol es va dur a terme una activitat molt bonica, que es diu Llegim en família, i en concret hi ha molts Llegims en família, aquest en concret era el Fotopoemes, on els nens i nenes i les famílies llegien poemes en veu alta i després podien fer una fotocomposició sobre els elements d'aquell poema. Tenien diferents objectes I va ser un tastet de llibres, de poesia, també. I d'un d'ells, de petits poemes a casa, del Salvador Comelles, us en volíem fer lectura d'alguns.
0: Mm-hmm. Doncs vinga, endavant.
2: Vinga, un d'ells és La pols. Cada segon és un polsim de temps, que es desfà i que no es veu. Es desfà un segon, i un altre, i un altre. I es desfan els minuts. Els minuts i les hores. I és la pols que va posant-se com un vel al damunt de les coses. Aquest n'és un.
0: És maco.
2: I llavors n'hi ha un altre molt divertit, que es diu L'aspiradora.
0: Que la diu... pols i l'aspiradora, hem ajuntat tot.
2: L'aspiradora de casa sí que és bona. Xucla les pors, les enrabiades i els malhumors de tota mena. Tot ho redueix a polsim. I l'únic que cal fer després és buidar el dipòsit. Que bé que ens va a casa l'aspiradora. I quan no té res a fer, xucla la pols.
0: Molt bé. Molt bé, molt bé. Doncs aquest és el primer dels tastets que estem fent en aquesta secció. Anem pel segon, Arnau?
1: Sí, sí. I ve a col·lació, és un llibre, tots aquests llibres són llibres que s'han anat retornant aquest últim mes. Ens agradava com també posar aquí i que escoltéssiu el que s'està llegint a Sant Cugat, també és interessant. Aquest és un llibre que es va tornar del grup d'acompanyament a la paternitat, que és Fàbul Palleres, que va començar fa 2 setmanes i serà tots els dissabtes a les 10:30 fins al 20 de desembre.
0: És a dir, això és una activitat que vosaltres feu allà a la biblioteca.
1: Fàbul Palleres és un grup de pares, un grup de criança, però només de pares.
0: Val, i aquest llibre té relació amb aquesta activitat?
1: Sí, aquest és un dels llibres que va tornar un dels pares, que és La voluntat de canviar, homes, masculinitat i amor, de la Bell Hooks, que el trobo molt interessant i, per exemple, aquí tenim un petit tastet, i diu la Bell Hooks: vivim en una cultura en què s'ha acceptat i fins i tot s'ha encoratjat les dones a donar suport incondicional als homes quan fan un treball de destrucció. Però encara hem de crear un món que ens demani que fem costat a un home quan busca la curació, quan busca la recuperació. El treball de recuperació masculina, de reconnexió, de formar intimitat i fer comunitat, no es pot fer mai sol. En un món on els nens i els homes es perden cada dia, hem de crear guies, senyals i nous camins. Interessant, oi?
0: Sí.
1: És un tema.
0: M'estic sentint tafanera, eh?
1: Per... Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Perquè
1: sí.
0: Això d'anar tastant cadascun d'aquests llibres és com entrar en la intimitat d'aquella persona, no?
1: Correcte.
0: Que ha fet la lectura.
1: Sí, sí, sí.
0: Sí, sí, sí. És molt curiós. Mm. Anem pel tercer? Montse?
2: Molt bé. Jo volia explicar-vos arrel del tercer, que a Mirasol, durant tot aquest mes, hi ha una exposició preciosa al voltant del món dels gats. Però els gats a la literatura. I a l'exposició pròpiament hi ha

0: Està boig pels gats. Potser els gats els acompanyen en una societat que manté una distància entre persones tan gran que tard o d'hora comencen a trobar a faltar el contacte amb un ésser viu. Hi ha altres
1: molt
0: textos.
1: Bé, sí.
0: Jo us volia fer també una lectura d'un fragment de... Més que d'un fragment, és de la guarda del llibre.
1: Uh-huh.
0: És un llibre de contes japonès, com no, en castellà molt curiós, que tot gira al voltant d'una botiga on les persones poden anar a llogar un gat durant 3 dies amb unes condicions molt especials. I ara us llegiré el fragment.
1: Estem situats.
0: Hay quienes dicen que los gatos guardan nuestras penas más profundas, que sus ojos en silencio esconden nuestros mayores secretos y que saben leernos como un libro abierto. Para aquellos que no tienen la suerte de vivir con uno, en Tokio existe una pequeña tienda que ofrece el remedio perfecto. Permite llevarse a casa a uno de sus 7 gatos y pasar 3 días con él. Eso sí, las reglas son estrictas. Deben devolver a los meninos al cabo de ese tiempo. Solo pueden alimentarse de la comida que les proporciona su dueño y siempre viajan acompañados de sus mantas, sobre las que duermen desde que son pequeñitos y en las que se sienten como en casa. Desde Japón nos llegan estas 7 historias de segundas oportunidades llenas de sueños, promesas y grandes amores, en que los gatos se convierten en preciosos guardianes capaces de guiar a quienes más lo necesitan en el camino de la felicidad. És del Kiyoshi Shigemato i el llibre es diu Un gato para los días difíciles.
1: És molt curiós, Montse, perquè no fa massa dies vam parlar precisament d'aquest fenomen dels llibres que parlen de gats i també de biblioteques. Ja fa unes setmanes que ho analitzàvem amb el llibreter de la llibreria Paideia, i em va fer molta gràcia veure que efectivament és un fenomen que va a l'alça i que té els gats com un element, com tu feies en aquesta introducció, com un element tranquil·litzador, proper, no?
2: Mm, sí.
1: És molt, molt curiós. I que n'hi ha molts llibres, no? Hi ha molta oferta. El que no sé és si estan traduïts al català, perquè sí que m'he fixat que són tots llibres que estan traduïts al castellà, bàsicament, no?
0: Sí, així és. N'hi ha ben pocs. Jo, de fet, no en conec cap en català, eh?
1: Mm. Bé, Un gato para los días difíciles.
2: Sí, doncs mira, et porto una altra proposta, us porto, curiosament, és un altre japonès.
1: Sí.
2: No, bueno, sí que és el que li agrada molt als gats, sí. Es va tornar, no té a veure amb cap activitat concreta de les biblioteques ara mateix, però sí que va cridar l'atenció perquè no és el típic llibre i és també un exemple de la diversitat de tipus de llibres que hi ha i sobretot de la música, perquè a les biblioteques també hi ha molta música, tot i que no ho sembli. I aquest és un llibre de l'Haruki Murakami, l'etern candidat a Premi Nobel, que no arriba mai, que és, el va fer en col·laboració amb un artista visual, el Makoto Wada, i es diu Retrats en jazz. I és, simplement, és un llibre on ell recopila petites biografies d'una pàgina, una pàgina i mitja, de músics i cantants de jazz diferents, i ens proposa un disc. I al final també hi ha com una playlist que tu pots escoltar a casa amb totes les propostes que t'ha fet dels artistes que a ells dos doncs, més els agraden de la història del jazz. I us llegiré una, per exemple, ell ho relaciona tot molt amb la seva vida personal i experiències que ha tingut a partir d'aquests músics. Us llegiré, per exemple, de Miles Davis, que diu així: tothom té un dia perdut a la vida, un dia en què tens la sensació d'haver travessat un límit després del qual dintre teu ha canviat alguna cosa que potser ja no permetrà tornar a ser qui eres. Jo m'havia passat tot el dia caminant per la ciutat, d'un carrer a un altre, d'una hora a una altra. Quan es va començar a fer fosc, em vaig plantejar entrar en algun lloc a prendre alguna cosa. Vaig continuar avançant per un carrer fins que vaig trobar un local que semblava un bar de jazz. Vaig obrir la porta i hi vaig entrar. Era un local llarg i estret, amb una barra i 3 taules, però no hi havia cap client. I sonava Miles Davis. Em vaig asseure en un taburet de la barra i llavors vaig pensar que dintre meu havia canviat alguna cosa que ja no em permetria tornar a ser qui era. Això és a l'inici d'aquesta petita biografia sentimental gairebé d'aquest músic en concret.

0: Molt diferent, també, molt original, per un públic segurament...
1: Meloman, o que sí. té ganes de... Potser, a mi m'ha servit, per exemple, per descobrir... Jo no tinc gaire idea de jazz, i gràcies a aquest llibre doncs, vas coneixent petites pinzellades de músics, discos, que pots escoltar a casa.
0: Montse, fem algun altre abans sí. de tancar?
2: Sí. sí?
0: Quina triem?
2: Un d'infantil.
0: Un d'infantil.
2: Un d'infantil.
0: Vinga.
2: A veure, és tot un repte, eh?, fer una recomanació d'un àlbum il·lustrat a la ràdio, perquè sí. sense les imatges, però és que és un llibre molt especial, es diu Els ocells, sí. és de Germano Zullo i Albertine, i hi ha una edició en català i també una edició en castellà. Clar, és un llibre per llegir molt a poc i per aturar-se amb molta calma en les il·lustracions, perquè jo penso que la imatge, en aquest cas, acompanya, no és qui acompanya, és que té un pes tan especial com la paraula.
0: Tot, pràcticament, sí.
2: Però tot i així, el text em sembla preciós. I també pot semblar... Jo he pensat de llegir-lo.
0: Doncs el compartim, perquè
2: tant. Trobo que és inspirador i també jo crec que convida a les persones a viure la vida una mica més a poc i a aturar-se en els detalls.
0: Que bé.
2: Diu, alguns dies són diferents. Dies que podrien ser semblants a la resta i que, en canvi, posseixen alguna cosa que els altres no tenen. Només un petit detall, tan diminut que podria passar inadvertit, perquè els petits detalls no estan fets per ser advertits, estan fets per ser descoberts. I quan dediquem una estona a buscar-los, apareixen aquí o allà, gairebé imperceptibles, però tan presents que es tornen immensos. Els petits detalls són veritables tresors. Només en cal un per enriquir l'instant que passa i canviar el món. Fins aquí. I tot aquest text va acompanyat d'un senyor que carrega una furgoneta i passeja pel que sembla ser un desert. I a dins hi té un estol d'ocells de molts colors. Però n'hi ha un de petitó que queda dins i que no surt a volar un cop ell s'atura i obre les portes de la furgoneta. I juguen tots dos a aprendre a volar. I la història finalitza amb l'estol volant i el petit també volant i fins i tot el conductor agafat pels ocells també volant. És preciós.
0: Si no m'arribes a explicar les imatges, només amb el text jo interpreto aquí una oda al badà, no? Que és fantàstic. Ja us ho dic. I ha sigut fantàstica la secció perquè ens heu passejat, ens heu portat de la mà amb aquestes lectures per diferents mons. Hem fet el Tafaner i ho hem fet a través d'aquests llibres de préstec que feu des de les biblioteques, la prescripció, que és tan important. Montse Collazos, Arnau Padilla, us esperem a la propera.
1: Gràcies.
0: D'acord?
2: Moltes gràcies.
0: Bon dia.
2: Bon dia.

0: Ràdio en Samarreta. Els millors programes per tornar a escoltar aquest estiu a Ràdio Sant Cugat. També a www.cugat.cat.
1: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
2: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
3: Cultura viva marxa cap a Perafort i ho fa amb l'Eli i el Pol, que ens donarà tots els detalls sobre les colles de diables del Centre de Joventut de Perafort. Eli, Pol, hola, molt bon dia, què tal?
4: Bon dia, molt bé, i tu?
3: Com esteu? Esteu preparats?
4: Sí, preparats.
3: Nosaltres també estem preparats i encantats de tenir-vos a l'altre costat de la línia telefònica per conèixer-vos una miqueta més, la vostra colla de diables. Expliqueu-nos una miqueta els vostres orígens.
4: Mira, doncs nosaltres som el Centre Joventut Perafort. És una associació que es va fundar l'any 1991 per un grup de joves del municipi que volien fer coses al poble en l'àmbit cultural especialment. No va ser fins l'any 2000 quan es va crear la primera bèstia, que va ser la Cuca Llumaneta. La cuca llumaneta és una cuca de 15 metres que a l'inici llançava aigua i foc, però més endavant doncs, actualment només llança aigua. Per què es va fer la cuca llumaneta? Doncs, perquè aquí a Perafort hi havia moltes cuques de llum i els joves del poble doncs, sortien al carrer i es divertien doncs, caçant-les i buscant-ne. Llavors, l'any 2006 va ser quan es va crear Llumanot, que és la nostra bèstia de foc, que, com el seu nom indica, també és una cuca de llum, i es va crear doncs, per fer companyia a la llumaneta. Llavors, el Llumanot té una alçada d'un metre 60, i quan, la o sigui, quan es porta, de 2,10 metres, una amplada de 1,50 i una llargada de 3,30 metres. I el seu pes pesa 55 quilos, i tot i això, la seva llargada doncs, dificulta una mica el fet de portar-lo. Té 10 punts de foc, tot i això, als 10 punts de foc n'hi ha alguns que surten dos o tres punts més. Vale? A més, a part d'aquestes dues bèsties, doncs, tenim la colla de diables infantil i una colla de diables adults. I també tenim un manotes i dos capgrossos que són avellana. També formen part de l'entitat un grup de batucades que acompanya sobretot a la llumaneta i després un grup de tabals infantils que està format per nens i nenes a partir de 5 anys.
3: En total, quants sou de membres? Perquè, déu-n'hi-do, en un moment m'has dit un munt entre els bestiots sí. I l'agrupació.
4: La veritat que actualment de membres doncs, entren i surten. Uh-huh. Vull dir, no hi ha com una estabilitat. Sí que és cert que, si contem doncs, últimament les sortides que estem fent, som uns 40 membres en actiu, te podria dir.
3: I el tema vestuari, els que acompanyeu a les bestiotes i com a vosaltres com a correfocs, com aneu vestits? I de quins colors?
4: Doncs mira, nosaltres tenim tres colors que són la base del Centre de Joventut Perafort. La llumaneta, la samarreta de la llumaneta és de color groc, les avellanes és de color marró, i tot el que seria tota la bèstia de foc, el llumanot, els diables i infantils i adults i els tabals infantils van de verd.
3: Quines són les vostres actuacions destacades?
4: Doncs nosaltres actuem, bueno, hem fet sortides arreu de Catalunya, fins i tot hem viatjat a Andorra, però les actuacions així que destaquem seria la cercavila nostra de Festa Major d'aquí de Perafort i especialment el correfoc que fem per Sant Jordi. Ara, actualment, la llumaneta no té gaire èxit, no? Entre, no sé, costa molt d'arrossegar la gent, i el que tira més és tot el tema del foc, tant el llumanot, que fa un parell d'anys que el vam recuperar, que havia estat guardat durant uns quants anys, i també tot el que és el tema dels diables, tant infantil com d'adults. Llavors, l'actuació que destaquem més, juntament amb el Pol, és el correfoc que organitzem cada any per Sant Jordi, que anem alternant. Un any fem correfoc infantil, el següent any fem correfoc d'adults i el tercer any doncs, fem correfoc de bèsties. I llavors convidem doncs, colles especialment doncs, d'aquí de la vora uh-huh. I fem l'intercanvi amb ells. I llavors, així com a curiositat, que ara tenim moltes ganes de ser molt il·lusionats, el dia 30 d'agost participarem a la nit del foc de Cambrils. I és una actuació que la veritat que ens fa bastanta il·lusió.
5: Molt bé. I fins a... ha canviat molt des de que va començar fins ara? Ha canviat molt aquest món dels correfocs, de la pirotècnia, de les actuacions, de la vestimenta, la normativa?
4: Pel que fa a la vestimenta, no ha canviat gaire. El Llumaneta, des de que jo nosaltres formem part del centre de joventut des de que érem superpetits, i sempre han sigut aquests colors, el groc, el verd i el marró. Llavors, pel que fa a la gent, sí que és veritat doncs, que va haver una època, sobretot quan altres eren petits, que hi havia molta canalla i moltes famílies que formaven part del centre de joventut i la Llumaneta tirava molt, anàvem, però a tot arreu. A l'estiu teníem, cada cap de setmana teníem sortida. Vull dir, era un no parar, no podies agafar vacances. I ara està costant una mica. Ara, ja, com ja t'he comentat, el que tira més són els Diables. Els Diables i el Llumanot, que hi ha una colla bastant de joves d'entre 20 i 30 anys que estan tirant molt. Pel tema del foc, doncs el Pol te comenta, nosaltres, ell és el que ara porta més el tema del foc, i pel que fa a la piro, doncs tenim una mica la castanya sempre.
6: Sí, bueno, intentem jugar amb els colors i coses noves que mai s'han provat.
5: Aquest és el que ha canviat més. I el tema de la normativa, us ha canviat molt?
4: Clar, nosaltres hem renovat la Junta aquest any. Sí. Llavors, nosaltres som molt jovenets i ara ens estem empapant una mica de la normativa. Sí que és cert, doncs ara nosaltres vam fer la formació del RGCRE, i llavors es van fer progressivament les formacions del CRE als més petits i als adults. I, bueno, és una mica anant-se adaptant. També cada ajuntament o cada colla de Diables on anem, doncs, ens diu, doncs, això no ho podeu tirar, perquè el seu ajuntament, doncs, no els hi permet, no? Vas una mica així. Uh-huh. I llavors també amb l'empresa de pirotècnia que ens porta ara, que és la Pirotècnia Tomàs, també, doncs, ens va aconsellant i ens va marcant una mica les pautes.
5: Ens comentàveu també que la Llumineta costa més que sortir ara. Per què?
4: Doncs mira, la Llumaneta, perquè surti la Llumaneta necessiten 6 persones, perquè és el cap i són 5 geps, ¿vale? Perquè la cuca té una llargada de 15 metres. Què passa? Que una cercavila, amb aquesta calor que està fent, sortir només amb 6 portants és anar a morir, com si diguéssim, sí, ¿vale? Perquè sí, a més pesa bastant i és important que hi hagi canvis. Llavors, què passa? Que hi ha molta gent que no vol portar la Llumaneta. Llavors, ara fa poc, amb l'Ajuntament de Perafort, vam fer la tela nova, que ara estem intentant que s'acabi de fer bé, perquè vam tenir un seguit de problemes, i ara la idea és que la tela està partida per part. Llavors, no farà falta que siguin les 6 persones. Podrem sortir a partir de 3 persones. Llavors ja serà una mica més versàtil. Però sí que és cert que ens està costant molt trobar gent que vulgui portar la Llumaneta amb aquesta calor que fa.
5: Normal, clar, és que és un hàndicap bastant negatiu per la calor amb les figures, no? Què us aporta a vosaltres formar part d'aquesta colla, formar part d'aquestes bèsties?
4: Doncs sí, nosaltres, bueno, ja t'he dit que formem part, doncs, jo ara tinc 25 anys, el Pol en té... 20, i formem part que igual des de que teníem 3 anys, no? I ara, com està davant de tot això, doncs crec que parlo per tots dos. És una cosa que ens fa molta il·lusió i de tirar endavant, d'animar també a la gent del poble, als veïns i a les veïnes que vinguin amb nosaltres i que participin i formin part d'aquesta família, perquè tothom s'estima la Llumaneta, però clar, tirar-ho endavant suposa molta feina. No, Pol? No sé, a nosaltres ens agrada molt, a més portem el nom del nostre poble doncs, arreu de Catalunya, i jo crec que és una cosa a valorar. I també la gent està superimplicada i també s'agraeix, no, això?
5: Què sentiu quan feu la vostra cercavila i veieu a les cares dels més petits o dels més grans, o dels més grans veure doncs, la vostra actuació? Què sentiu?
4: Doncs clar, al final la cercavila, com qualsevol acte, comporta doncs, una feina amb bastant de temps, no? Una feina darrere. I veure doncs, la llumaneta quan surt, que la canalla doncs, els encanta, no? La veritat que se l'estimen. A part, nosaltres hi ha una de les diades que és la festa, celebrem l'aniversari de la llumaneta i fem un dia sencer tot d'activitats, on al matí doncs, fem activitats per la canalla, a la tarda fem espectacles i a la nit fem concerts. I aquell dia donem l'opció a les famílies que vulguin entregar els xumets de la canalla més petita, no? Que passa doncs, a l'escola o així. I la veritat que fa molta il·lusió veure les seves cares. I també doncs, de la gent que forma part del Centre de Joventut, gent que va fundar l'any 1991, va fundar l'associació, i també, doncs, no sé, fa il·lusió que continuïn i que vulguin seguir tirant endavant doncs, tot això.
5: Doncs, Eli i Pol, moltíssimes gràcies per deixar-nos conèixer una miqueta més aquesta cuca llumineta, aquesta llumineta, a tots vosaltres, vaja. Així que moltíssimes gràcies, que tingueu molta sort, que vagi molt bé, i a veure si aconseguiu doncs, arrencar que la llumineta doncs, torni a gaudir les diferents cercaviles. Gràcies.
4: Doncs moltes gràcies a tu per donar a conèixer la nostra feina.
6: Merci.
2: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
1: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
7: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat
8: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
9: Fisioteràpia fibromiàlgia.
10: La fibromiàlgia es caracteritza per dolor crònic i fatiga, però la fisioteràpia pot ajudar a gestionar aquests símptomes mitjançant tècniques de relaxació, exercicis suaus i teràpies manuals. Es pot millorar la mobilitat i reduir el dolor. Un programa de fisioteràpia ben dissenyat pot contribuir a millorar la qualitat de vida de les persones amb fibromiàlgia.
8: Salut activa.
11: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
12: La fibromiàlgia entra dins de les patologies del síndrome de sensibilització central, que afecten a nivell del cervell i que afecta molt a tota la part muscular, el cansanci, és com una fatiga crònica constant, no? Te vols aixecar del llit i el teu cos no tira, el teu cap sí que vol fer però el cos no respon igual i te limita molt el dia a dia. Llavors hi ha molta gent que té aquesta patologia i que no sap que la té, no? És recurrent dolors lumbars, dolors de cames, mal de cap, és una miqueta un dolor general de tot el cos, i que hi ha dies que està molt, molt alt, aquest dolor està molt elevat, i altres dies que pots fer més activitat i que no estàs tan cansat, no? Llavors, la fisioteràpia en aquest camp ajuda molt en poder començar a treballar la musculatura, a poder trencar el paradigma aquest del dolor, de tinc dolor, no me moc, i és tot el contrari, encara que te puguis moure poc, però és millor que te moguis que no que t'estiguis quiet, perquè si no és el peix que es mossega la cua i que no acabem de millorar mai, no? Nosaltres fem uns grups de fibro que els hi ensenyem com comportar-se davant del dolor, com trencar el sedentarisme, com fer una miqueta de treball molt suau de força, perquè el treball de força ells no el poden fer en excés perquè si no tindrien més dolor, com fer exercicis de relaxació sobretot per trobar-se millor i com comprendre i entendre el dolor, que és el gran causant d'aquesta limitació.
8: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós. La ràdio amb samarreta al 91.5 FM. Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
9: Menjar sostenible per no emplenar el mar de plàstics.
10: Malauradament, encara veiem que al mar, al bosc o a la platja, els plàstics són presents a tot arreu. Sabies que la meitat dels plàstics que s'utilitzen al món són d'un sol ús? Entre tots i totes, ens hem d'esforçar per reduir els envoltoris que utilitzem. Així, sempre serà millor comprar aliments frescos a granel, utilitzar bosses de tela, carmanyoles reutilitzables o ampolles d'aigua de vidre o metall. Si consumim productes de proximitat, reduirem l'empremta de carboni, doncs aquell aliment haurà fet menys quilòmetres per arribar al consumidor. Penseu que una llauna d'alumini pot trigar fins a 10 anys en convertir-se en òxid de ferro, o que un envàs d'un iogurt trigarà fins a 400 anys en desfer-se al mar.
8: Salut activa.
13: Olga Brunner, dietista nutricionista comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós i Palafrugell.
14: És molt important que el que mengem, que ens emportem en excursions, a la platja o en activitats que fem a l'aire lliure, siguin el més sostenibles possibles. Com ho podem fer? Doncs portant carmanyoles en comptes d'envasos amb aliments d'un sol ús, com podrien ser aquestes amanides ja fetes, doncs nosaltres utilitzem la carmanyola. Per veure, doncs podem utilitzar ampolles de vidre o cantimplores o inclús bidons, tot i que són de plàstic, però almenys no són d'un sol ús, sinó que tenen una vida més llarga a nivell de beure, o inclús bocanrols, no?, que són com una espècie, no?, d'estutxos on podem posar els entrepans aquí. I si pel cas tinguessin que portar algun aliment envasat, és molt important que després aquestes deixalles, aquests envasos, ens els emportem a casa i els reciclem bé. I sobretot per contribuir a la salut planetària i que tinguem tant la muntanya com la natura, com els mars, com els rius, el més saludables possibles, perquè és el lloc on també ens dona vida i ens dona salut, i els hem de respectar.
8: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla la Tina Forest. El càncer de pell és el tumor més freqüent a Catalunya, amb una incidència que ha augmentat un 40% en els últims anys. Els especialistes estimen que fins al 50% de les persones majors de 65 anys patiran algun tipus de càncer de pell al llarg de la seva vida. Tot i això, és un dels càncers més prevenibles i un dels que ofereix millors perspectives de tractament quan es detecta a temps. Per aquest motiu, el doctor Alejandro Lobato, dermatòleg a l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa, insisteix en la necessitat de vigilar regularment l'estat de la pell i les pigues i consultar un especialista davant de qualsevol senyal d'alerta. Més del 80% dels casos de càncer de pell es podrien evitar amb bons hàbits. Les recomanacions bàsiques inclouen evitar el sol en les hores centrals del dia, utilitzar protecció física com barrets, ulleres i roba i posar-se protector solar de factor 50. Aquests bons hàbits són clau, especialment durant la infància i l'adolescència, etapes en què la pell és més vulnerable. Lobato recorda en què la pell té memòria i que l'exposició acumulada al sol, especialment durant la infància, incideix directament en el desenvolupament de futures lesions. Tant és així que es calcula que fins a un 25% de la radiació ultraviolada que rebem al llarg de la vida s'acumula abans dels 20 anys. Les vacances són sinònim de desconnexió, noves experiències i canvis d'hàbits, però mentre la ment s'adapta al descans, hi ha una part del cos que també es veu afectada de manera molt directa, l'intestí. Inflor abdominal, gasos, digestió pesada o restrenyiment són símptomes habituals durant els viatges i no sempre tenen a veure amb un àpat concret que ens hagi pogut causar una indigestió. Segons explica la nutricionista i PNI Berta Martínez Bertran, l'explicació és més complexa i està estretament relacionada amb la microbiota intestinal, la ecosistema de microorganismes que habita el nostre intestí i que juga un paper clau en la digestió i el sistema immunitari. Més enllà de l'alimentació, hi ha petits gestos que poden ajudar a reduir les molèsties digestives durant els viatges. Caminar després dels àpats afavoreix la digestió i el moviment intestinal, mentre que mantenir aliments familiars a la dieta ajuda a la microbiota a adaptar-se millor als canvis. També recomana no començar les vacances amb excessos alimentaris, mantenir una bona hidratació i exposar-se a la llum natural del matí, un factor clau per regular el ritme circadians que influeixen en la digestió i el metabolisme. I abans d'acabar, us recomanem 5 platges amb encant que es troben a menys d'una hora de Sant Cugat perquè les pugueu visitar aquestes setmanes d'estiu. Es tracta de les platges d'Albaciot, a Caldes d'Estrac, la platja del Pont de Petroli a Badalona, la de les Moreres a Montgat, la de Sant Pol a Sant Pol de Mar i la de l'Home Mort a Sitges. Si en voleu saber més, ho podeu llegir al web de Cugat Mèdia. I fins aquí les notícies.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: De dilluns a dissabte t'apropem Sant Cugat a la teva ràdio.
3: L'Ajuntament de Sant Cugat ha organitzat el 20è Premi Literari de Narrativa Infantil de la ciutat. En l'edició del 2025 hi han col·laborat una vegada més l'Escola d'Art i Disseny de Sant Cugat, les llibreries Pati de Llibres i el Celler de Llibres. I Cugat Mèdia també hi participa, amb l'emissió dels relats guanyadors a Ràdio Sant Cugat, amb les veus dels seus autors i autores. La convocatòria consisteix en escriure obres en prosa, de tema lliure i en català. El jurat està format per representants de l'Ajuntament, de les llibreries i mestres de primària de la ciutat. El premi es divideix en 4 categories, de tercer a sisè de primària, i hi poden participar tots els nens i nenes d'aquests cursos que viuen o van a l'escola a Sant Cugat. Aquests són els i les guanyadores del 20è Premi de Narrativa Infantil de Sant Cugat. Tercer curs, primer premi, Jan Tarragona Sala, de l'escola Gerbert d'Urlac, amb l'obra Una nit al monestir.
4: Hi havia una vegada un nen que es deia Guillem i vivia en una petita casa de Sant Cugat. En Guillem era ros i molt apassionat per la història. També li agradava l'anglès. Un dia, quan sortia de l'activitat extraescolar d'anglès, va passar per davant del monestir i va decidir entrar per veure'l una mica de prop i jugar amb els peixets del claustre. Estava molt distret i content amb els peixos quan de sobte va sentir un cop molt fort. En Guillem va anar a la porta de sortida, però per desgràcia ja estava tancat. Va mirar el rellotge. Eren les 9 de la nit. Segurament el guàrdia de vigilància tenia molta pressa per anar a veure el Barça, que avui jugava contra el Real Madrid i no havia revisat que no hi quedés ningú a dins. Pobre Guillem s'havia quedat tancat al monestir de Sant Cugat a la nit. Era la pitjor cosa que li havia passat mai. No sabia què fer. Va mirar per tot arreu, però només hi havia una sortida. Era per la finestra. Li semblava que era massa perillós. Es podia caure i trencar una cama o alguna part diferent del cos. No li quedava altra opció que quedar-se a dormir allà. El lloc on feia menys fred era on estava l'antic menjador dels monjos. Es va estirar per poder descansar i va posar el cap sobre d'una pedra que sobresortia una mica i de cop moltes pedres van caure. En Guillem es va espantar molt perquè van fer un soroll molt fort i també perquè va anar a parar de cul a un tobogan. Era llarguíssim, semblava que no acabaria mai, però 5 minuts més tard va anar a parar a les runes d'una fortalesa romana. Davant dels seus ulls hi havia un esquelet molt antic que semblava d'un romà. A la mà hi tenia una llista. En Guillem, que no tenia res més a fer i era molt curiós, se la va llegir molt atentament. Posava on havia amagat tots els seus tresors. No s'ho podia creure. De sobte va sentir un soroll molt estrany. Va mirar per tot el seu voltant, però no va veure res. De sobte, una mena de ratolí se li va tirar a sobre i li va dir: «Sóc el guardià de l'esquelet i el teu guia de l'expedició de la cerca del tresor». En Guillem havia llegit que el tresor més proper estava al Pidenchandre. Sabia perfectament on estava el Pidenchandre i estava una miqueta lluny per anar-hi sol. Va rumiar uns instants si acompanyaria un ratolí. Potser el portaria per les clavegueres o per algun lloc semblant que li feia molta por. «T'ajudaré a sortir d'aquí i a buscar el tresor, però a canvi m'hauràs de donar 8 xocolatines», va dir el ratolí. «D'acord, vindré amb tu, però amb una condició. No anirem per les clavegueres», va dir en Guillem. En Guillem es va quedar pensant. Els seus pares no compraven mai xocolatines, però segur que se li acudiria alguna cosa per donar-li. El ratolí li va ensenyar unes escales molt i molt altes. En Guillem va pujar molt lentament per no caure. Al final de les escales estava molt cansat, però es va animar quan va veure la gelateria on anaven amb tots els seus germans les tardes d'estiu. Aquelles escales l'havien tret del monestir. Tot i així, havia d'anar fins al Pidenchandre. Va seguir el ratolí, que anava molt de pressa. En tot el camí no va veure cap persona. Quan va arribar a l'indret on estava amagat el tresor, es van posar a fer un forat amb les mans. Era molt difícil perquè la terra estava bastant dura i el ratolí excavava molt poc. Al final, després de moltes hores, van veure alguna cosa. Era el tresor! El van obrir molt contents i amb molta curiositat per saber què hi havia dintre. I el que hi era... 8 xocolatines i un llibre ple de mapes del tresor. Sant Cugat tenia tresors per tot arreu. El ratolí va agafar les xocolatines i en Guillem no va dubtar gens i va agafar el llibre. Estava tan cansat que va decidir tornar a casa. Ja miraria el llibre amb els seus pares i germans l'endemà. No es creuria en l'aventura que havia viscut. Quan per fi va ser al seu llit, va somiar que anaven a buscar amb la seva família la resta de tresors, amb el seu nom o amic, el ratolí. Fi.
2: Quart curs. Primer premi. Roger Verdú, de l'Escola Tau, amb l'obra Afeblits.
5: Dos nois de quart de primària, en Jaume i en Quim, van arribar a classe a 8:45 del matí, molt cansats. Mai no ho havien estat tant. «No notes a tothom molt cansat?», va preguntar-li en Quim a en Jaume. En Quim tenia raó, fins i tot la professora estava cansada i no responia a cap de les preguntes que li feien els alumnes. «Sí, és cert», va dir en Jaume. Me n'informaré a través del Mini Information i el Pati et dic el què. En Jaume es va informar molt més ràpid del que s'esperava. Tothom se n'havia adonat. Tot estava causat pel gran núvol de la feblesa. Científics, la NASA, les estacions meteorològiques i fins i tot alguns lectors extremadament informats penjaven contínuament informació a internet o a les xarxes socials. Inclús li havien posat nom. Al núvol li deien Nubes Magna Infirmitatis. En Jaume ho van explicar als seus amics, tan ràpidament com va poder. Havien de fer tot el possible per salvar la població d'aquella catàstrofe. Moltes vegades havien salvat el camp de futbol de ser destruït per un arbre o havien evitat una gran caiguda de roques. Fins i tot havien sortit de l'escola per defensar-la d'una banda de criminals molt coneguda al país, que volien atacar l'escola. Però aquest cas era diferent. Era un problema còsmic en tots els sentits. En Quim va fer un gran discurs davant de tota l'escola. Va parlar de moltes coses, però el més important que va dir va ser això. Haurem de col·laborar amb moltes agències i de molt diferents, però tot això ho haurem de fer afeblits. Hi va haver una grandíssima riuada de visques i de així ho farem, però ho havien de fer de debò. Dir-ho és molt fàcil, fer-ho no tant. I com va dir Abraham Lincoln, dona'm 6 hores per tallar un arbre i me'n passaré 4 esmolant la destral. Necessitaven preparació. Just quan van arribar a casa, en Quim i en Jaume van començar a comunicar-se amb les agències a les quals haurien d'ajudar. Com que eren nens, els hi va costar molt convèncer els caps de les agències, però era un assumpte molt complicat, i ho sabien, de manera que van acceptar la seva ajuda. Al cap d'una setmana, mentre tothom s'afablia, van descobrir que tenia aquell núvol. Era el gas apodinamono. Ara necessitaven la solució. Van passar hores, dies, minuts, segons, fins que amb l'ajuda d'alguns laboratoris la van trobar. La solució es deia Eshairetikilisi, però ara havien de posar en marxa el líquid químic. I com? Com farien que aquest núvol que estava envoltant gairebé la Terra sencera desaparegués? I havien d'espavilar molt. La gent estava en perill de desfer-se com glaçons de tant que s'afablia. I si perdien gaire temps, corrien ells també perill d'aigualir-se. Malgrat patien i s'afablien, les recerques continuaven, i continuaven fortes. Els del Centre de Recerca Meteorològica de l'Antàrtida van dir que els podrien donar més informació al cap de 5 dies. Van passar els 5 dies i, efectivament, els hi van donar una solució. Amb l'ajuda de la NASA, podien destruir aquell núvol que els havia portat tants problemes i que tant els amenaçava. Creant un coet amb una càpsula que pogués orbitar la Terra sense sortir de l'atmosfera i que portés un dispensador de Eshairetikilisi, potser eliminarien el gran núvol de la feblesa. Per provar, res no passaria. I si a més funcionava, haurien salvat el món. Al final ho van fer. Al cap d'un mes i mig ja estava tot preparat i tothom molt content, per molt que feble. Quan es van enlairar el coet, estaven més nerviosos que mai, en especial en Quim i en Jaume. Estaven patint més que en els penals d'un partit empatat 1-1. Mentre es miraven l'evolució del coet per l'ordinador i veien com funcionava de primera, van flipar. Però en el fons estaven contents i podien estar-ho, perquè havien salvat el planeta. Fi.
2: Cinquè curs, primer premi, Ona Gómez, de l'escola Gerbert d'Urlac, amb l'obra La lletra que s'esborrava.
6: Hola, jo sóc la lletra I, i si em deixeu, us explicaré un relat que va succeir a una bufona caseta de platja a Calacrit, en el Baix Empordà. En aquesta casa hi vivia una famosa escriptora de contes. En aquella llar s'inspirava gràcies a les vistes al mar i a la pineda que l'envoltava. Havia escrit nombroses obres reconegudes arreu del món. Però, pel que fa a aquesta història, l'escriptora no és important, sinó el missatge que us explicaré seguidament. Hi havia una vegada la lletra A, que es trobava cansada, farta i avorrida de ser sempre partícip d'alguns dels contes més injustos que s'havien escrit i que encara, a dia d'avui, es continuaven escrivint. La Blancaneus, la Ventafocs i contes de l'època de les nostres àvies i alguns d'altres més moderns que havien normalitzat una imatge que mostrava la dona com a princesetes poc eixerides, en un segon terme sempre com a febles, incapaces de destacar o de fer algun tipus de proesa. La A volia passar pàgina. Estava tipa de participar en contes on les nenes vestien de rosa, duien vestits llargs, sabates de taló i on sempre eren rescatades per algun príncep o cavaller musculós i amb una melena sedosa i llarga de pantent, on es valorava més l'aparença física que no pas l'intel·lecte. Nenes ingènues que es deixaven enganyar pel primer llop que les ensarronava amb aire senyorial. Doncs bé, ja en tenia prou. Feia massa que durava tot allò. No era que no li agradés el color rosa, o l'olor de les flors, o els vestits llargs, o les sabates de taló, i tant que li feia goig. Però també li agradava córrer, embrutar-se, pensar per si mateixa, saltar, cantar, destrossar, construir, dissenyar... En fi, un munt de coses. Per aquest motiu es va revelar. Quan aquella escriptora famosa es trobava escrivint el seu darrer conte, cada vegada que s'anava a dormir, a l'endemà, la lletra A desapareixia. Va trigar a adonar-se'n, però quan es va posar a revisar el text escrit, va veure que la lletra A s'havia esborrat. Primer, va pensar que havia estat un error de l'ordinador i va tornar a refer el text. La segona vegada, va pensar que havia sigut un pirata informàtic que li estava fent neguitza i el va tornar a repetir. La tercera vegada, va refer el conte a mà, amb paper i bolígraf. Així, ningú li podria esborrar de cap manera. Però, de nou, a l'endemà, la A havia tornat a desaparèixer. Ara sí estava ben amoïnada. Què estava passant? Semblava un malson. De sobte, es va adonar que la tinta es movia arreu del paper, formant un missatge. A l'escriptora li va entrar tal canguelo que va sortir de casa cames ajudeu-me. Fins i tot es va deixar la porta oberta. Al cap d'una estona, quan ja li mancava l'alè de córrer, es va aturar. Tenia mil preguntes al cap. Així doncs, va decidir tornar. Havia de saber què posava en aquell missatge i si estava relacionat amb la desaparició de la lletra A. Fent el cor fort, va entrar dins la seva llar, es va fer un te i va seure davant del paper. Deia el següent. Hola, sóc la lletra I. Com ja t'hauràs adonat, la lletra A s'esborra del teu compte. Aleshores, li vaig explicar a l'escriptora els motius pels quals la lletra A es negava a aparèixer de nou en un conte com el que estava escrivint. Aleshores, l'escriptora es va aixecar i va anar de pet a la prestatgeria, on tenia totes les seves obres publicades. Les va estar repassant en silenci, una a una, i després d'una bona estona, es va adonar que la lletra A tenia raó. Encara que tots els seus contes eren diferents, les noies que apareixien eren, en el fons, unes figaflors. La A tenia raó, va xisclar l'escriptora. Què he estat fent? Durant una bona estona, es va quedar en blanc. De sobte, li va venir al cap quins havien estat els seus referents al llarg de la seva vida. Ràpidament va pensar en la seva àvia, també en la seva mare, en la seva editora i, per descomptat, ella mateixa. Finalment, va reescriure un nou conte. Les idees li venien soles al cap. Es va adonar que tenia molta facilitat, perquè fins ara havia estat escrivint contes que no tenien una imatge fidel al món. Quan va finalitzar el conte, va deixar tota aquella pila de papers damunt la taula i se'n va anar a dormir. Quan es va llevar, es va dirigir directament cap al seu escriptori. A la taula es trobava el seu conte, en perfecte estat, amb totes les lletres i una nota d'agraïment de la lletra A. Estimada escriptora, sabia que ho acabaries entenent. Canvia'm el guió.
2: Si
3: Sisè curs, primer premi. Jimena Clavell de la Guàrdia, de l'escola European International School of Barcelona, amb l'obra L'amic invisible.
7: En Mateu era un nen molt curiós. Sempre tenia preguntes al cap. Per què els núvols són blancs? Com saben els ocells cap on volar? Però no sempre trobava respostes. Una de les coses que més li agradava fer era escriure cartes. No per enviar-les a ningú, sinó perquè li feia sentir bé posar per escrit el que pensava. A vegades explicava coses divertides que li havien passat a l'escola. Altres vegades es preguntava sobre coses estranyes o simplement escrivia històries que s'inventava. Però el més curiós de tot era que cada nit, quan acabava d'escriure, plegava la carta i la deixava sota el seu llit. Però al matí següent havien desaparegut. Al principi, en Mateu va pensar que potser l'havia mogut sense voler, però després de diversos dies es va adonar que sempre passava el mateix. Així que va decidir fer una prova. Aquella nit, en comptes d'explicar el seu dia, va escriure només una pregunta. Qui s'endú les meves cartes? Quan es va despertar, es va afanyar a mirar sota el llit. La carta no hi era, però al seu lloc n'hi havia una altra. Amb el cor bategant d'emoció, la va desplegar i va llegir. Sóc algú que escolta. Pregunta el que vulguis. En Mateu es va quedar bocabadat. Algú li estava responent. Però qui? Des d'aquell dia, cada nit escrivia preguntes i cada matí rebia una resposta. Algunes vegades li donaven consells. Altres cops eren frases misterioses que el feien pensar. I una vegada va escriure: com puc deixar de tenir vergonya quan parlo davant de la classe? L'endemà, la resposta va ser: practica davant del mirall. Ningú et mirarà més seriosament que tu mateix. En Mateu li va semblar una bona idea i va començar a fer-ho. Però un dia, en comptes d'una pregunta, va escriure sobre una cosa que li havia passat. Havia discutit amb el seu millor amic, en Roger, i no sabia com fer les paus. No era res greu, però li sabia greu havia acabat el dia enfadat, així que va escriure: crec que hauria d'haver dit ho sento, però ara em fa vergonya. Què faig? Al dia següent, la resposta no eren paraules, sinó un petit dibuix. Dues persones parlen. En Mateu ho va entendre de seguida. No calia fer un discurs llarg ni complicat, només anar i parlar. Així que aquell mateix dia, quan va veure en Roger, li va dir: ei, perdona per ahir. No passa res, va contestar el Roger amb un somriure. I així, tal com havia començat la discussió, es va acabar. Aquella nit, en Mateu va escriure una última carta. Gràcies per ajudar-me, però encara no sé qui ets. Però l'endemà, la carta seguia allà. Ningú no l'havia canviada. Sorprès, en Mateu es va aixecar del matalàs i va trobar una capseta amb totes les seves cartes a dins. Algú les havia estat guardant. Va córrer a la sala i es va trobar la seva germana gran asseguda al sofà, amb un somriure. Eres tu? Va preguntar en Mateu. Sí, va dir ella. Volia veure si t'agradaria que algú llegís les teves cartes. I quan vaig veure que sí, doncs vaig pensar que potser t'agradaria tenir algú amb qui parlar. En Mateu va somriure. Gràcies, va dir. I des d'aquell dia va seguir escrivint, però ja no deixava les cartes sota el llit. Ara, quan tenia alguna cosa important a dir, simplement ho deia.
2: Vintè Premi Literari de Narrativa Infantil de Sant Cugat a Cugat Mèdia. Recupera aquest espai a cugat.cat. Hora Sant Cugat, a Cugat Mèdia.
0: El centre de formació d'adults a Ràdio Sant Cugat.

Bon dia, Sant Cugat. Benvinguts a l'espai Dones del Món, un espai de ràdio del Centre de Formació d'Adults Sant Cugat, a través del qual volem presentar-nos. Som dones vingudes d'arreu del món i ens uneix el nostre desig d'aprendre. Gràcies a tots i totes els que esteu a l'altra banda. Gràcies per escoltar-nos.

Avui, aquí, a l'estudi de Ràdio Sant Cugat, som la Sofia de Marroc, la Camèlia de Romania, la Michal i Azara d'Israel, la Diana

0: conta.
1: Feres ferotges.
2: Un bon dia, un os passejava pel bosc i es va trobar un nen que semblava preocupat, assegut a la soca d'un arbre.
3: Què et passa?
2: Preguntà l'os.
3: M'he perdut i tinc un problema molt gros.
2: Somicà el nen.
3: I ara, com és això?
2: S'interessà l'os.
3: Perquè la mama m'ha dit que mai no entri al bosc, però ho he fet i ara m'he perdut.
2: Respongué el nen.
3: No t'amoïnis. Ara mateix t'ensenyaré com sortir. Saps, el bosc no és tan dolent.
2: Digue-los tot rient.
3: Que sí. La mama diu que el bosc està ple de feres ferotges.
2: Assegura el nen.
3: Què dius ara?
2: Exclamar-los.
3: De veritat? I com són?
2: Són totes peludes i s'amaguen en la foscor. Llavors es llancen damunt teu i se't mengen. Afirma el nen.
3: Apa, i saps si també cruspeixen ossos?
2: Pregunta l'os, tot nerviós.
3: I tant, s'ho cruspeixen tot,
2: assegura el nen. L'os va mirar tot bruc les ombres que hi havia entre els arbres.
3: Serà millor que marxem.
2: Digué. No havien anat gaire lluny quan es van trobar un elefant que estava berenant.
4: Voleu un plàtan?
2: Pregunta l'elefant.
3: Serà millor que vagis amb compte, elefant. Aquest nen m'ha dit que hi ha feres ferotges deixades anar pel bosc.
2: Avisa-los.
4: Quin horror!
2: Exclama l'elefant, deixant caure el seu plàtan.
4: I són molt salvatges?
3: Són les feres més salvatges del món. Són tan grosses que et poden trepitjar i aixafar-te només fent així.
2: Explica el nen, tot aixecant el peu i fent una pata de terra.
4: Què dius ara? Però també poden aixafar un elefant?
2: Pregunta l'elefant.
3: En un tres i no res.
2: Respongué el nen.
4: Caram!
2: S'espantà l'elefant.
4: No us fa res que vinguin vosaltres, oi?
2: I de seguida, tots tres van avançar amb compte pel bosc. Al cap de poca estona, van trobar un lleó prenent el sol en una roca.
5: Quedeu-vos a prendre el sol,
2: digué el lleó, movent tot mandrós la cua.
3: Val més que no. És que no saps que hi ha feres ferotges al bosc?
2: Digué-los.
5: De veritat?
2: Em passa saliva el lleó.
5: I són molt ferotges?
3: Són les més ferotges de totes. Tenen les urpes esmolades, les dents llargues i et poden arrencar el cap d'un mos en un tres i no res.
2: Afirma el nen.
4: Ai!
2: Va cridar el lleó.
5: Però això no ho poden fer un lleó, oi que no?
3: Em sembla que allò que els agrada més és menjar lleons.
2: Respongué el nen.
4: Oh, ajudeu-me.
2: Somicà el lleó amb els pèls de la seva crinera de punta.
5: No us fa res que vingui amb vosaltres, oi?
2: Així que van seguir avançant de puntetes pel bosc. I aviat es van trobar un cocodril i un llop i una pitó. A poc es va fer fosc.
3: Quan es fa de nit, totes les feres ferotges surten a caçar.
2: Va dir fluixet el nen. Just llavors va sentir una remor, com el soroll dels passos forts que fa una fera terrible caminant entre els matolls. I va veure una llum que feia pampallugues entre els troncs dels arbres com un gran ull brillant. I llavors van sentir un bram salvatge que va ressonar per tot el bosc. Tots van córrer. Cames, ajudeu-me! Bé, tret del nen, que era el més valent. Va avançar amb compte i el que va veure no era una fera ferotge, era una cosa molt pitjor. Era una mama ferotge.
6: Joan, Joan!
2: Rugí la mare.
6: Es pot saber on ets, entremaliat? Ah, ets aquí.
2: Sospirar.
6: Que no t'he dit mil vegades que no entris al bosc? Que no t'he dit que el bosc és ple de feres ferotges?
3: Però, mama, jo no he vist cap fera ferotge.
2: Conte contat, aquest conte s'ha acabat.

0: producció de Cugat Mèdia amb el suport de Escola Joan Maragall i ONCE.
1: Ràdio Sant Cugat.
2: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Latina Forest. El càncer de pell és el tumor més freqüent a Catalunya, amb una incidència que ha augmentat un 40% en els últims anys. Els especialistes estimen que fins al 50% de les persones majors de 65 anys patiran algun tipus de càncer de pell al llarg de la seva vida. Tot i això, és un dels càncers més prevenibles i un dels que ofereix millors perspectives de tractament quan es detecta a temps. Per aquest motiu, el doctor Alejandro Lobato, dermatòleg a l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa, insisteix en la necessitat de vigilar regularment l'estat de la pell i les pigues i consultar un especialista davant de qualsevol senyal d'alerta. Més del 80% dels casos de càncer de pell es podrien evitar amb bons hàbits. Les recomanacions bàsiques inclouen evitar el sol en les hores centrals del dia, utilitzar protecció física com barrets, ulleres i roba i posar-se protector solar de factor 50. Aquests bons hàbits són clau, especialment durant la infància i l'adolescència, etapes en què la pell és més vulnerable. Lobato recorda en què la pell té memòria i que l'exposició acumulada al sol, especialment durant la infància, incideix directament en el desenvolupament de futures lesions. Tant és així que es calcula que fins a un 25% de la radiació ultraviolada que rebem al llarg de la vida s'acumula abans dels 20 anys. Les vacances són sinònim de desconnexió, noves experiències i canvis d'hàbits, però mentre la ment s'adapta al descans, hi ha una part del cos que també es veu afectada de manera molt directa, l'intestí. Inflor abdominal, gasos, digestió pesada o restrenyiment són símptomes habituals durant els viatges i no sempre tenen a veure amb un àpat concret que ens hagi pogut causar una indigestió. Segons explica la nutricionista i PNI Berta Martínez Bertran, l'explicació és més complexa i està estretament relacionada amb la microbiota intestinal, la ecosistema de microorganismes que habita el nostre intestí i que juga un paper clau en la digestió i el sistema immunitari. Més enllà de l'alimentació, hi ha petits gestos que poden ajudar a reduir les molèsties digestives durant els viatges. Caminar després dels àpats afavoreix la digestió i el moviment intestinal, mentre que mantenir aliments familiars a la dieta ajuda a la microbiota a adaptar-se millor als canvis. També recomana no començar les vacances amb excessos alimentaris, mantenir una bona hidratació i exposar-se a la llum natural del matí, un factor clau per regular el ritme circadians que influeixen en la digestió i el metabolisme. I abans d'acabar, us recomanem 5 platges amb encant que es troben a menys d'una hora de Sant Cugat perquè les pugueu visitar aquestes setmanes d'estiu. Es tracta de les platges del Baciot, a Caldes d'Estrac, la platja del Pont de Petroli a Badalona, la de les Moreres a Montgat, la de Sant Pol a Sant Pol de Mar i la de l'Home Mort a Sitges. Si en voleu saber més, ho podeu llegir al web de Cugat Media. I fins aquí les notícies.
0: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
3: Hola, què tal, com estem? Salutacions cordials d'Esteve Llop i gràcies per acompanyar-nos un dia més aquí, a la Maroteca de la Ràdio, Ràdio Sant Cugat. Com sempre, és un plaer tornar a estar amb vosaltres per escoltar documents de ràdio de fa alguns molts anys, altres no tant, però sobretot per parlar i viure la ràdio, que és aquest mitjà que ens apassiona i que ens fa aixecar-nos cada dia amb optimisme. I avui farem un programa molt, molt especial perquè tenim un convidat molt especial. No us desvetllarem per això el seu nom fins d'aquí uns moments. De moment us remeto a l'inici del nostre programa. Si us recordeu, el juliol del 2021 us vaig explicar que en gran part, si estem fent aquest programa, és perquè hi va haver una persona que a través d'un programa que parlava i que parla de ràdio, ens va inspirar. I aquesta persona és Albert Malla. L'Albert va començar a fer ja fa molts anys un programa primer a nivell privat domèstic i que després va traspassar les fronteres d'internet amb un podcast i també es va emetre en diverses emissores de ràdio que es deia Una vida de ràdio. En aquest programa es parla doncs bàsicament de la ràdio que va fer l'Albert Malla, però també de la que va escoltar. I això per nosaltres va ser com una revelació perquè just en el confinament del 2020 tant el Jordi Caselles com jo mateix estàvem digitalitzant els nostres propis documents i també de la ràdio que havíem arribat a escoltar durant els anys 80 i 90, sobretot. I això doncs ens va motivar per fer el que en principi semblava un experiment una mica estrany, doncs convertir-ho en un programa de la mateixa manera que ho va fer l'Albert. Escoltem per començar la careta d'aquest Una vida de ràdio de l'Albert Malla.
4: Barcelona, és ràdio.
5: T'acompanya Albert Malla.
3: Inicialment, Barcelona és ràdio, és com es va anomenar aquest programa. També un petit apunt sobre la tasca que durant tots aquests anys ha anat fent l'Albert respecte a aquesta qüestió de la ràdio. Escoltem un petit tall del que pensa l'Albert sobre aquesta idea de fer un programa que parli de ràdio.
6: I com sempre, de tant en tant, uns instants per la publicitat, perquè això sembli un programa de ràdio normal, tot i que no hi ha constància de que cap altre boig hagi fet una cosa semblant.
3: Doncs bé, no sé si som bojos o no, però en qualsevol cas, nosaltres ho vam començar a fer ja fa mesos amb moltíssima il·lusió, i la veritat és que disfrutem cada setmana més fent aquest programa a Ràdio Sant Cugat. I ara, doncs, anem a presentar el nostre convidat d'avui. Avui tenim amb nosaltres Albert Malla, locutor, DJ i actor de doblatge. Presentador des del 93 del Cocodril Club. El tenim en connexió a la Hemeroteca de la Ràdio. Albert Malla, què tal, com estàs?
7: Hola, Esteve. Doncs sí, confirmo que esteu sonats de fer una cosa així, amb la feinada que això representa.
3: Sí, la veritat és que porta més temps preparar el programa que no pas en realitzar-lo, que al final és pim-pam-pum, no te n'adones i ja ha passat aquesta hora de programa, però crec que és interessant, doncs, aprofundir en el que és i ha sigut la ràdio al llarg de tota la història, perquè jo no sé si pensaràs el mateix que jo, però crec que és un mitjà que entra molt a dins de les persones, no?
7: Jo crec que la ràdio és el mitjà més calent. La televisió és freda. Internet és fred. La ràdio és el mitjà més pròxim. La gent, quan s'acostuma a escoltar-te cada dia o cada setmana, acaba sent com de la família. Jo recordo els anys 80, al matí, quan feia un programa despertador anomenat La Mañana es Nuestra, que va arribar a tenir 600.000 oients amb un sol poste, per una mitjana, amb una sola antena. Doncs quan alguna vegada estava faltava el programa i el feia la meva companya Maitri Borau sola, perquè estava jo de baixa, perquè estava malalt, perquè tenia una grip, al cap d'uns quants dies, quan jo ja ni me'n recordava, em trucaven especialment senyores: nen, ja et trobes bé? És que t'hem trobat molt a faltar. Com si fossin les tietes, no? I te n'adones del carinyo que desperta la ràdio. També t'he de dir, Esteve, que ja en aquell temps, los viejos del lugar, jo et parlo de quan estava a Ràdio Espanya de Barcelona, cadena catalana, que allò era un transatlàntic, saps? O sigui, comparat amb les estructures de les emissores de ràdio actuals, aquella popular emissora de les Rambles, hi treballava tanta gent, jo no els he comptat, érem molts, moltíssims. I entre d'altres, doncs, gent que portava allà 40 anys treballant, no?, dels que vaig aprendre molt. I jo era un criu, jo vaig entrar allà amb 19 o 20 anys. I em deien, els veterans, em deien, quan per qualsevol motiu deixis de sortir per antena, els 3 mesos s'han oblidat de tu. Primer preguntaran, què ha passat? Qui s'ha carregat el Malla? Demanarem firmes per fer-li arribar al director de que el torni a recuperar. Això no pot ser, diu, però això dura pocs dies. Després, s'acostuma en aquella hora a escoltar un altre locutor, o un altre programa, o una altra emissora, i en 3 mesos s'han oblidat de tu. Bueno, ahí lo dejo.
3: Home, jo no sé si és ben bé així, perquè segons quins programes, independentment del volum d'audiència que tinguin, doncs enganxen molt a molta gent i són molt fidels, no? I per tant, al final, si tu continues en el mitjà, t'acaben localitzant i t'acaben escoltant, potser des d'una altra perspectiva, perquè els programes també canvien i les emissores són diferents cadascuna, però jo a tu t'he anat seguint i t'he trobat, entre cometes, amb relativa facilitat.
7: Sí, home, si continues al mitjà, sí. Sobretot ara, que a través de les xarxes socials pots anunciar que has canviat d'horari o de dial. Abans, que no existia internet, quan canviaves d'emissora, hi havia una part d'oients que es perdien per sempre perquè mai s'assabentaven d'on estaves. O potser sí, però a aquella hora no els hi anava bé, i com que no existien els podcasts, la ràdio els escoltava en directe o es perdia per sempre, no? Jo em referia a allò dels 3 mesos s'oblidaran de tu, quan portis 3 mesos que ningú et pugui sentir, no? Que no trobis feina, o que t'hagis quedat malament de veu, o jo què sé, o que tinguis alguna malaltia, no? O que no et donin feina, senzillament que no et donin feina.
3: Sí, sí, això evidentment pot passar perquè aquest mitjà, entre cometes, com molts altres de comunicació, pot ser una mica cruel. En fi, anirem parlant d'aquestes qüestions al llarg del programa d'avui i et proposo un viatge en el temps per anar fent un repàs a través de la teva vida professional amb diferents àudios. Comencem, doncs, aquest viatge en el temps. I ho farem amb el nostre DeLorean particular, que no és més que les gravacions de ràdio, bàsicament, però també de doblatge, de publicitat... I el que ens puguis explicar, perquè evidentment el que ens puguis aportar al programa serà benvingut. Comencem, doncs, ens anem cap als anys 70. Abans, però, anem a escoltar amb el nostre company Jordi Casellas un petit repàs a la biografia d'Albert Malla. Endavant, Jordi.
4: Albert Malla i Abad és un locutor de ràdio, actor de doblatge i DJ nascut a Barcelona el 13 de novembre de 1957. Va començar la seva carrera a la ràdio col·laborant a Ràdio Barcelona, Ràdio Miramar i Ràdio Joventut. Va realitzar els seus primers programes a Ràdio Terrassa, Ràdio Club 25 i Ràdio Espanya, cadena catalana, inicialment fent entrevistes a peu de platja per a Ràdio Terrassa, continuant amb el programa despertador La Mañana es Nuestra, de la cadena catalana, i fent torns en diversos programes musicals de Ràdio Club 25. El 1983, Malla es va fer molt popular amb l'espai musical Los Musicales de la Cadena Catalana, programa en el qual també hi col·laboraven Eduardo de Vicente i Albert Castillón, entre altres. El programa va continuar en català a partir de 1986 a la cadena 13 fins al 1993. Des del 93, Albert Malla dirigeix i presenta el programa que inicialment es deia Hasta Luego Cocodrilo, a més inicialment a la cadena COPE. L'espai es va catalanitzar anys després, ja com a Cocodril Club, en emissores com Ona Catalana, Punto Radio, Com Ràdio i actualment Ràdio Marca. El Cocodril també el podem escoltar des de fa anys en un centenar d'emissores locals de Catalunya i Andorra, entre les quals també la nostra, Ràdio Sant Cugat. Albert Malla és també un reconegut locutor de publicitat i actor de doblatge, tant en català com en castellà. Malla va rebre l'any 2012 la menció d'honor dels Premis Ràdio Associació de Catalunya per la seva dilatada trajectòria professional marcadament creativa, fomentada en el coneixement i la divulgació de la música pop i rock de tots els temps.
3: Déu-n'hi-do, Albert, no et fa una mica de vertigen escoltar tot això, que al final són pinzellades, de tot el que has fet?
7: Sí, ostres, jo ara estava pensant, sí que has pencat, nano, perquè, clar, és que jo vaig començar les col·laboracions infantils, pràcticament, o juvenils, als 13 anys. Llavors, clar, això... han passat tants anys que ha donat temps de fer moltes coses. La veritat és que, com em deia el meu pare, si et dediques a una cosa que t'agrada, no treballaràs, t'estaràs divertint. I això és el mateix que, curiosament, que li deien a Jordi Estadella, amb el qual tinc una altra cosa en comú. Quan nosaltres, el Jordi i jo, el Jordi, en pau descansi, doncs érem petits, els transistors, les ràdios petites, acabaven d'inventar-se, i aquí, aquest país, tot arribava molt tard, i gairebé ningú en tenia. Les reines de la casa eren aquelles ràdios antigues de làmpades que inclús a l'hivern, quan feia molt de fred, es podien utilitzar gairebé com a estufa perquè, clar, allò quan portava una estona encès, doncs desprenia calor i podies posar allà les mans si les tenies fredes a sobre de la ràdio. Bueno, aquelles ràdios antigues, per darrere, tenien uns foradets. Un d'ells era per connectar una antena, que era un fil, i un altre posava fono. Què era el fono? Doncs el fono era que si allà connectaves, per exemple, un tocadiscos o un micròfon, la ràdio, commutant el botonet, que en lloc de ràdio passés a ser fono, la ràdio actuava com a amplificador d'aquella font externa que havies connectat. Bueno, doncs a l'Estadia i jo li vam demanar, sense conèixer-nos, esclar, li vam demanar als Reis un micròfon per imitar els locutors de moda i per intentar enganyar la família, que evidentment no l'enganyàvem, però ens seguia el rotllo per fer-nos feliços. Llavors, amb el micròfon, el connectàvem al fono de la ràdio i ens amagàvem a l'habitació del costat. És clar que eren micros amb cable, o sigui que si seguien el rastre sabien que nosaltres estàvem amagats a l'habitació del costat. Però enganyàvem a la família fent-los creure que estàvem sortint per la ràdio, no? Bueno, no sé per què ara t'explico això. Sí, perquè m'has dit que he treballat molt. Bueno, doncs sí, però m'ho he passat tan bé a la ràdio. He conegut tanta gent. Pensa, quan fas entrevistes, quan fas milers d'entrevistes, com és el meu cas, a cantants, a polítics, a escriptors, a pintors, etcètera, etcètera, etcètera, aprens una mica de cada professió. Només una mica. Tampoc són amics teus, però durant uns instants es comporten com amics, encara que després potser no els tornes a veure mai més. I coneixes a tanta gent. I una cosa porta l'altra, saps? Perquè també es fan amics treballant a la ràdio. Jo, entre els meus millors amics i amigues, hi ha oients. Gent que em venia a veure i que m'escoltava, no? I també hi ha alguns dels convidats famosos, més o menys famosos, que s'han convertit en amics, no? M'ho he passat molt bé, i encara m'ho passo bé a la ràdio. És una feina vocacional, jo la portava a dins, als 8 anys anava imitant els locutors i no hi havia cap antecedent a casa, a la família, d'algú que s'hi hagués dedicat, i per tant és una cosa que portava a dins i que no estaré... Bueno, tornaria, si tornés a viure allò que es diu, tornaria exactament a repetir la mateixa vida que he tingut. Vaig tenir ocasió de fer televisió, no ho vaig voler, no m'agradava. No em feia cap gràcia en aquell moment. Clar, és que en aquell moment hi havia només una tele i després dues, que quan va començar TV3. I tot el que sortia per aquella petita pantalla tenia una enorme repercussió. I a mi no em feia cap gràcia que la gent em conegués pel carrer i que perdés una mica de llibertat i no pogués fer el que em donés la gana, no? Tot i que amb la ràdio em van conèixer moltes vegades per la veu. quan et parlava abans dels 600.000 oients, més d'una vegada havia agafat un taxi i deia, Montaner, Gran Via. I es girava el taxista i em deia, vostè és el Malla, no?, dels matins. Era increïble, eh? Sí. Perquè llavors, clar, la gent no sabia quin caret ho tenies. Aquesta és otra. O sigui, hi havia una frase que es va fer molt famosa en aquell temps, abans d'internet, que deia... Si una voz te enamora, no vayas a la emissora. Perquè, clar, sempre es decepcionaven, sempre. Els oients es feien un retrat robot de com eres, i a vegades t'imaginaven pitjor del que eres, més lleig. Però és igual, com que no corresponia al retrat que ells s'havien imaginat, era com un acte de bruixeria, Esteve. Mira, jo recordo una vegada, la més heavy, que... El conserge de Cadena Catalana em truca, jo estava gravant una cosa, i em diu, hi ha una senyora que t'està esperant aquí a recepció, que et vol saludar. Dic que li esperi uns moments, que ara surto. Surto, i al vestíbul només hi havia una senyora, per tant, vaig interpretar que era ella, i li dic, bon dia, vostè dirà. I em diu, no, jo estic esperant a l'Albert Malla. Sí, sóc jo, ja em dirà. I diu, no, vostè no pot ser l'Albert Malla. Escolti, que sóc jo, i no em faci perdre el temps perquè he deixat una gravació a mitges per atendre-la. Què desitgen? Què la puc ajudar, no? I no s'ho creia. Llavors li vaig tenir que ensenyar el DNI, i quan li vaig ensenyar i va comprovar que era jo, em va mirar de dalt a baix i se'm va anar emprenyada com una mona. Sí, es va enfadar. Perquè jo no era com ella s'havia imaginat, no? Ara, per sort, ja... Ara ja saben lo que hay. Vull dir, ara, si algú té interès en saber el careto que té una veu determinada, en uns moments ja ho pot saber, quasi que millor, saps? Perquè així no es decepcionen.
3: Sí, així no hi ha tantes sorpreses. Està clar. Albert, anem a escoltar alguns documents que tenim per aquí, que hem anat seleccionant de tota la teva història. Començarem viatjant a Terrassa, una ciutat que coneixeràs molt i molt bé per la quantitat d'hores que hi vas arribar a passar.

0: Aquí Radio Club 25, la emisora de la música. Buenos días, bon dia a tothom. Transmitimos desde Terrassa en frecuencia modulada, con sonido estereofónico y en 95,8 megaciclos. Bienvenidos a este punto del dial. Gracias por preferir nuestra compañía.
1: Doncs aquí teníem a la teva veu, juntament amb Fernando del Collado, a Radio Club 25. Aquesta és la falca d'inici d'emissions. Què ens pots explicar d'aquella època? Què recordes?
2: Home, primer dir-te que a Fernando del Collado el vaig conèixer assistint, com jo, als programes que ara el públic de les emissores més importants de Barcelona. Ell té 2 anys més que jo em sembla que en tenia 10 i ell tenia 12, i des de llavors hem tingut vides paral·leles, no? Hem treballat a les mateixes emissores, hem sigut amics. Malauradament, l'última vegada que ens vam veure va ser a l'enterro del Josep Maria Francino, que per als dos va ser el nostre primer cap de programes. I de Terrassa només tinc bons records, perquè jo, com abans heu comentat, vaig fer unes col·laboracions a Ràdio Barcelona, a Ràdio Miramar i a Ràdio Joventut, però en aquell temps, com diuen els mossens, quan donen missa diuen en aquell temps... Bé, bueno, pues, jo igual. Les emissores de Barcelona eren totes molt grans. N'hi havien 5 de comercials i una que era Ràdio Nacional, que gairebé tot el dia estava connectada a Madrid. I clar, si tu eres un aficionat, era molt difícil entrar directament per una emissora tan important. I a la resta de la província era de Barcelona. A la resta de la província de Barcelona només hi havia Ràdio Sabadell, Ràdio Terrassa, Ràdio Manresa i Ràdio Penedès de Vilanova i la Geltrú. Bueno, llavors el Fernando, igual que jo, quan teníem, no sé, 14 o 15 anys, anàvem fent entrevistes que no s'emetien per enlloc la majoria de vegades, però allò per fer pràctiques, no? Enganxàvem a lo millor a un escriptor firmant llibres al Corte Inglés i l'entrevistàvem. I després anàvem als teatres i entràvem als camerins i entrevistàvem a l'actor protagonista. O anàvem a un recital i abans, més que concerts, es parlava de recitals. I agafàvem el cantautor, no? Bueno, doncs, resulta que un dia Josep Maria Francino estava al Teatre del Parc d'Atraccions de Montjuïc i va entrar a saludar a Rocío Jurado, que acabava d'actuar, i va veure un nano amb pantalons curts, que era Fernando del Collado, que amb les preguntes que li estava fent amb una petita gravadora l'estava posant vermella, de lo atrevides que eren aquelles preguntes, no? I el Francino, en aquell mateix moment, va decidir fitxar el Fernando del Collado. I el Fernando, quan va poder els 4 dies, em va trucar i em va fitxar a mi, primer pel seu programa i després ja em va fitxar l'emissora. A partir d'aquí, pensa que precisament aquests dies, això és una anècdota, però la meva dona és de Terrassa i aquests dies, per diverses circumstàncies, estic recuperant tots els carrers, les olors, els paisatges d'una Terrassa que ja no és la meva, perquè han passat 40 anys, més de 40 anys, des que jo vaig estar a Ràdio Terrassa, no? Però jo vivia en allà. Jo em considerava més terrassenc que barceloní, perquè encara que oficialment havíem de fer 6 hores diàries per 6 dies a la setmana, ens passàvem el dia sencer a la ràdio buscant sintonies, parint jingles, experimentant coses estranyes, saps? Perquè quan la necessitat agudiza l'ingenio. Jo recordo, per exemple, en aquell temps nosaltres no teníem unitat mòbil, però per als oients sí que la teníem, perquè jo vaig començar gravant-li entrevistes a peu de platja al Fernando i ens ho muntàvem de manera que jo fins i tot donava l'hora des de la platja. L'entrevista estava gravada 8 dies abans, però el Fernando em deia, mira, jo et donaré pas a les 10 i 10. I jo, quan em posava a gravar la platja, posava el meu rellotge a les 10 i 10 i feia les entrevistes, i quan acabava mirava el rellotge i eren les 10 i 19, per exemple, no? Jo deia, ja a les 10 i 19 devolvemos conexión a nuestros estudios centrales de Terrassa. I quadrava, i clar, ell ja s'ho feia venir bé, no? Per tant, imaginació en teníem molta, segurament molt més cara, la ràdio era totalment analògica, tot es feia en temps real. Els ordinadors ens han anat bé per algunes coses, bueno, és una batalla perduda, no? És inevitable, no tornarem mai a l'època d'abans dels ordinadors de la ràdio, però la part més negativa és que els ordinadors han fet fora molta gent de la ràdio, molts treballadors. Molts treballadors s'han quedat sense feina per culpa dels ordinadors. I també jo crec que en general han perdut qualitat moltes emissores, perquè abans, si una emissora havia d'anar 24 hores, necessitava una persona humana les 24 hores allà posant discos o presentant o dient la temperatura. Per tant, hi havia una veu pròxima que et parlava. Ara no, ara ja fa molts anys que per estalviar despeses, doncs a moltes hores de moltes emissores no hi ha ningú, hi ha una màquina que va tirant cançonetes. No?
1: I que les va repetir moltes vegades, també, perquè la fórmula automàtica, de vegades, diguem que no està ni molt ben pensada. I això també és un problema.
2: Bueno, lo de les repeticions a les radiofórmules més importants i més conegudes d'Espanya, les repeticions, jo crec que és horrorós. Mira, jo crec que les bones cançons s'han de deixar reposar, perquè si no es gasten. I tu a casa, si tens un disc... Jo, quan un disc descobreixo una cançó que no havia escoltat abans i m'agrada, me la poso 7 o 8 vegades seguides. Però després la deixo reposar unes setmanes, uns mesos, perquè si no la gastes. I jo, no sé, fórmules com Radio 80 Serie Oro em van fer avorrir grans temazos com l'Hotel California dels Eagles, de tant que ho repetien. I això no és maco.
1: Anem a escoltar algun document més, continuem la teva història. Anem al 1980 per escoltar una falca, d'aquestes que diem creatives, precisament al costat de Josep Maria Francino.
3: Radio Club 25 quiere ser la emisora que te informe de todo lo que sucede en el mundo de la música.
4: Queremos informarte de todas las actuaciones que se celebren en Cataluña.
3: Pero necesitamos de tu ayuda. Llama o escribe desde donde te encuentres y danos tu noticia.
4: Sí, señor. Queremos que seas nuestro corresponsal.
3: Esperamos tus noticias en Radio Club 25, San Pedro 38, Tarrasa.
5: La Maroteca de la Ràdio.
1: Quins records deus tenir a l'escoltar aquests àudios? Jo sí que era molt petit, en aquest cas sí que jo no vaig escoltar l'època de Ràdio Terrassa, però en canvi en Francino sí que el vaig seguir escoltant durant un temps i després hem anat seguint també tota la seva trajectòria. I ens vam quedar molt parats, com t'explicava l'altre dia per correu electrònic, quan vam saber de la seva desaparició, perquè havien quedat amb ell al cap d'uns dies per enregistrar un programa. Va ser un cop molt dur, però entenc que per tu qui vas conviure tant devia ser una clatellada important, no?
2: Jo encara no me'n sé a venir, encara em fa molt mal escoltar la seva veu, però per allò que comentaves d'aquells temps, que tu no vas arribar a escoltar, interiorment, clar, pensa que t'estic parlant a partir de l'any 76 fins al 83, que són els que jo vaig estar a Ràdio Terrassa, érem tots joves, amb unes ganes de passar-nos-ho bé, fèiem contínuament bromes, organitzàvem sopars, i, sobretot, a diferència de les emissores grans de Barcelona, allà ningú anava d'estrella, per això ens ho passàvem bé. Quan... Què passava? Què passava, doncs, que a Terrassa arribaven perfectament totes les emissores de Barcelona, però nosaltres no teníem els mateixos mitjans. Per tant, teníem una competència ferotge. Per posar un exemple pràctic, mentre jo a Terrassa podia entrevistar el metge de capçalera del cap de la cantonada, a Ràdio Barcelona estaven entrevistant el ministre de Sanitat, per dir alguna cosa, no? Llavors, doncs, com ho suplíem, això, amb imaginació? Doncs, però, clar, també el que volíem, a l'estat tan a prop, el que volíem tots és trobar feina a Barcelona, perquè ens escoltés més gent. Perquè, al cap i a la fi, els locutors, que som uns xerraires, el que volem és que ens escolti quanta més gent millor.

0: Londres de treballar a una gran capital, a la ràdio.
1: Seguim escoltant més àudios. Anem ara a escoltar una selecció de gravacions de principis dels 80 amb la teva veu a Ràdio Club 25.

0: So Long, tanto tiempo, un tema de Fischer Z desde su LP Yendo Sordo por la Vida, Going There for a Living. Son canciones que hemos escuchado pues ininterrumpidamente, sin palabra por el medio, porque son temas típicamente discotequeros, temas que se pueden bailar muy bien, por ejemplo, a estas horas, a las 7:34. Una pequeña pausa a nivel publicitario y seguimos. Ah, esto es Radio Club 25, a toda música. Shishi Shuri, la Georgia Brass Band, la música de un verano, la música del verano del 81, las 20:42. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, son ahora las 8:11. La temperatura en el centro de Tarrasa, desde donde transmitimos, es de 27 grados. Y vamos a llenar estas dos últimas horas de A Toda Música, el programa que a partir de las 4 realizó el amigo Gabizón y que hasta las 10 realizará quien te habla, Alberto Maya. A partir de esa hora, de las 10 y hasta la 1, será el tiempo de Carajillo Estéreo.
1: Radio Club 25. Tarrasa, cadena catalana. Son las 11 de la mañana.
0: 19 grados de temperatura ambiente en el centro de Tarrasa. Desde donde transmitimos en estereofonía y en 95,8 megaciclos. Gracias por preferirnos un día más. Ya sabes que en este punto del día encontrarás la buena música que a ti te gusta desde las 7 de la mañana y hasta la 1 de la madrugada todos los días. Y los domingos, compartiendo la ducha, el desayuno, la conducción, la diversión, tal vez el trabajo, 6 horas desde las 8 y hasta las 2... en nuestra discoteca mágica. Esta es la música de una boda en Londres.
2: Radio San Cugat, Cugat Media.
3: La Maroteca de la Ràdio, un viatge al passat de la teva ràdio. La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Llop.
4: Quan agraïm els que ens agrada la música, però també la ràdio, Albert, que hi hagi locutors com tu que encara expliquen històries, que no solament presenten el tema sense més, el llencen i prou, sinó que expliquen alguna cosa més, no?, al darrere de la música.
5: Jo estava recordant ara amb aquests àudios que quina feinada que heu tingut, home, de recopilar tot això. Sap greu. Però, en fi, els que surten guanyant són els oients, perquè poden escoltar un programa molt adornadet i molt ben treballat. No, que a l'escoltar això, me'n recordo, fèiem torns de 6 hores de control i locutor a Ràdio Club 25, perquè a més el cap de setmana doncs ens tocava o dissabte o diumenge, no? I com has sentit en una promo, la ràdio es tancava de nit. En aquell temps l'única emissora a tota Espanya que anava tota la nit era Ràdio Nacional d'Espanya, que feia un programa per camioners dedicat a ells, a los reyes de la noche y de la carretera. Però després he recordat, no, jo content, tot i que les 6 hores aquestes, a partir de la quarta se't feia pesadet. Molts anys més tard, quan els psicòlegs i els entesos de la ràdio van començar a dir coses, van dir que amb una radiofórmula era aconsellable que el locutor, al màxim, el límit eren 4 hores. Que de la tercera a la quarta aquell locutor ja rendia menys i que a partir de la quarta estava cansadíssim. Bé, nosaltres fèiem 6. Però t'ho comento perquè jo als anys 90, a la COPE, Cadena 100, vaig ser cap de programes i era el jefe dels locutors. Hi va haver-hi un moment que des d'allà s'emetia a Ràdio Miramar, s'emetia a Cadena Nova per al 87.7 i s'emetia a la COPE per a una mitja IFM. O sigui, teníem 4 programacions diferents i al meu càrrec estaven, no sé, 20 locutors o així, no? I recordo, t'estic parlant del 93-94, que quan necessitava alguna veu nova per la radiofórmula, es presentaven demanant feina a molts, però quan els deia, escolta, en principi hauràs de treballar diumenges, ah, no, no m'interessa, jo els diumenges me'n vaig amb els amics de farra i tal i qual.

0: Escolta, que això potser et tocarà algun torn de nit, eh? O sigui, que a vegades hi ha un torn a la nit que és de 12 a 4. Ah, no, no, jo la nit aquí no vinc i tal. Vull dir, que ja vaig detectar que no hi havien tants apassionats per la ràdio com nosaltres, que ho vam donar tot per la nostra passió, no? Sempre dèiem, si una dona em dona a escollir entre la ràdio o jo sempre em quedaré amb la ràdio, perquè a més si una dona et demana això és que no t'estima gaire. Nosaltres sempre dèiem això. No sé, gent que tingui aquella passió per la ràdio, queden, encara n'hi ha, per exemple, vosaltres. Si no, no estaríeu fent el programa que feu.
1: No, no, està clar, perquè al final això vol dir posar-hi moltes hores, buscar qualsevol hora d'on sigui, en el nostre cas, perquè actualment no ens dediquem a la ràdio, tenim altres professions, i per tant, està clar que o t'agrada i estàs enamorat, com dius tu, de la ràdio, o no ho fas. Seguim escoltant més documents. Anem a escoltar ara una falca del 1981.
2: De fiesta a Baricentro.
3: Ven al segundo aniversario de Baricentro.
2: Del 29 de abril al 15 de mayo, todo Baricentro es una fiesta.
3: Fiesta de precios, de premios y de grandes atracciones.
2: Ven de fiesta a
4: Baricentro, el paraíso de la compra.
2: En Barberá del Vallès.
1: Com va anar això de locutar publicitat, Albert? Com vas començar?
0: No, vaig començar com amb la ràdio. A la ràdio havíem de fer de tot. A Ràdio Terrassa, quan moltes vegades estaves tu sol i havies de fer de porter, si trucava algú a la porta, de telefonista, si sonava el telèfon, de control, si no hi havia tècnic, de locutor, i, evidentment, havies de gravar publicitat. En aquest cas, deixa'm recordar la veu femenina Marta Bobet, perquè durant molts anys vam ser la pareja de moda per a la publicitat, saps? Ens convocaven de moltes agències, perquè llavors estaven molt de moda les falques a dues veus, no? Chico, chica. I després, al final, ha sortit una gran veu del doblatge, que era la veu institucional de Ràdio Terrassa, que era Guillermo Salceda, el cel sigui. Gravàvem moltes falques fins que vam aconseguir un pressupost perquè vinguessin veus de fora. Perquè li vam dir al Salillas, que era el director, li vam dir, home, això no pot ser, perquè és que estem fent el programa i surten les mateixes veus de l'emissora a tots els paquets de falques, queda molt malament. I al final vam aconseguir que als clients se'ls hi cobrés una miqueta més i aquesta miqueta anava per contractar veus externes, no? Perquè que no feien programes a l'emissora. Però sí, home, però després ja, mira, ja com a professional del doblatge des de mitjans dels anys 90, doncs a vegades m'han escollit per gravar spots de televisió o falques que surten per tot Espanya, i és una mica com si et toqués una loteria, no? Perquè per això funciona així. El client, per exemple, diu, a veure, necessito una veu greu de més de 40 anys, i a l'agència o a l'estudi en tenen 25 amb aquestes característiques, no? I li van posant veus. I quan surt la teva, diu, vull aquesta. I et truquen, i està molt ben pagat. I és com si et toqués la loteria. I per sort, mira, ahir vaig fer una per Màlaga. Per sort, encara, un spot, per la televisió, pel Canal Sur. Encara surten cosetes d'aquestes. Home, amb la pandèmia ha baixat molt la feina, eh? Però, bueno, la publicitat ha sigut una de les eines amb les que m'he guanyat la vida. I una cosa porta a l'altra, saps? Perquè a vegades t'està escoltant algú per la tele, narrant un documental, i diu, hòstia, aquesta veu em aniria bé per tal cosa. Vaig a localitzar-la. I d'una feina potser et surten d'altres.
1: Doncs mira, ja que parles de locutar reportatges, anem a escoltar-ne un, el de la Sagrada Família.
5: La Maroteca de la Ràdio.
6: A mediados del siglo XIX, un librero barcelonés quiso construir una nueva iglesia donde la ciudad crecía tras haber derribado las murallas, el ensanche. Sería un templo expiatorio hecho por el pueblo y para el pueblo. Un joven arquitecto convirtió este proyecto en la obra de su vida y consiguió que su propuesta fuera una innovadora, incomparable y monumental basílica. Él era Antoni Gaudí y el templo, la Sagrada Familia. En 2010, 128 años después de la colocación de la primera piedra, el Papa Benedicto XVI presidió la dedicación de la Basílica de la Sagrada Familia. Aquel sueño ambicioso se hacía realidad y cumplía el objetivo principal: que la Sagrada Familia quedara dedicada solemnemente al culto.
7: La diada d'avui és santa, dedicada a Déu.
8: Bon dia, són les 7 del matí.
9: Bon dia, són les 8.
10: Bon dia i bona hora, benvinguts a Minoria Absoluta.
11: No toquis el dial, que et toco els dits.
12: Lo mejor antes de dormir se escucha en la ràdio.
13: Swing Flash.
14: La Maroteca de la ràdio.

0: Doncs seguiu aquí a la Marató, que de la ràdio, Ràdio Sant Cugat, i ara ja arribem a l'època de Cadena Catalana, una emissora que jo vaig arribar a escoltar molt poc, però que sí recordo escoltar això. Com era això de donar l'hora cada tan pocs minuts, Albert? Perquè em sembla una bogeria.
1: Això va ser l'invent del segle. Mira, el 1969, aquella emissora, que l'únic que queda és la concessió EJ15, que eren les matrícules que antigament donaven a les emissores. Actualment aquesta concessió s'utilitza per l'ona mitjana d'Onda Cero. Bé, doncs el 1969, un director argentí que es deia Alberto Domper va voler copiar una radiofórmula de Cuba que es deia Radio Reloj. Si no m'equivoco, avui dia a Cuba encara existeix, i amb gran èxit d'audiència, el Radio Reloj. En un principi, Radio Reloj consistia en donar l'hora cada 3 minuts, aproximadament, butlletins informatius cada 15, i al mig posar los 40 principales. Perquè los 40 principales no van començar a Catalunya, no van començar a la SER, no van començar a Ràdio Barcelona, van començar a Ràdio Espanya de Barcelona.
0: Mira, això no ho sabia.
1: Sí, van començar a Ràdio Espanya. El que passa és que a Ràdio Espanya la meitat de la propietat era de la família Rato i l'altra meitat era de la SER. I el 1989 va vèncer un contracte i llavors es van repartir les emissores. I des de llavors la FM de Ràdio Espanya de Barcelona és la FM de la SER de Ràdio Barcelona. Bueno, doncs aquesta tonteria, que era donar l'hora, perquè pràcticament tothom té rellotge, no?, per saber quina hora és, va tenir un èxit d'audiència tan fenomenal, tan bèstia. Llavors l'indicatiu va canviar, la marca era Radio Reloj de Ràdio Espanya. Lo de Cadena Catalana va venir després, va venir a partir del 77, precisament quan van anomenar director a José Manuel Salillas, que era aleshores director de Ràdio Terrassa. El que va fer Salillas és mantenir, a veure qui s'atrevia a retirar una cosa que funcionava tan bé com el radioreloj. Doncs el que va fer Salillas és que en lloc d'anar repetint los 40 principales, o llavors ja no feien los 40 principales, l'any 77, però posaven música, entre era donar l'hora, publicitat, cançó, publicitat, cançó, i ja de seguida arribava el butlletí de cada quart d'hora, no? Salillas el que va fer és fer programes, però mantenint l'esquema de l'hora cada 3 minuts i butlletí cada 15. Pensa que si alguna vegada ens despistàvem i ens passàvem masses minuts sense donar l'hora, ens passàvem 5 o 6 minuts, ens caien unes bronques, perquè el secret de l'èxit era aquest. Sembla mentida, però era així. I a Madrid va sortir una emissora que es diu Radio Hora, que també que encara ho fa, però no tot el dia, ho fan només al matí. Però allò és una, allò sí que és un matxaque, perquè donen l'hora cada minut, entre notícia i notícia, cada minut donen l'hora.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, és horrorós. Però bueno, funciona des de fa 40, més de 40 anys, això del Ràdio Hora, sí.
0: Doncs t'escoltem a tu mateix a la Cadena Catalana ja fa uns quants anys.
2: Hola, buenas tardes. Saluditos desde las Ramblas de Barcelona. Aquí la FM 96.9 en el dial. A las 5 comenzarán los musicales especiales del sábado, dedicados, como bien sabes, y desde hace mucho tiempo hasta las 7, totalmente a la música disco. La mejor dance music internacional, dándose la cita cada sábado de 5 a 7 en este mismo punto de tu dial, en la edición especial de los musicales del sábado. Hoy, entre otras sorpresas, estarán con nosotros en directo los dos DJs que han mezclado el Max Mix 3, que está haciendo furor este verano de nuevo. Pero antes, hasta llegar a las noticias de las 5, vamos a escuchar canciones más tranquilitas a esta hora de la sobremesa, mientras tal vez estás saboreando un café. A mí me gusta con tres terrones, sí, tres, por favor, gracias, muy amable. Mientras a lo mejor intentas conciliar una siestecita para tener los motores a punto para la noche del sábado, que es muy buena para luchar, ¿eh? Mientras conduces, mientras a lo mejor como nosotros estás trabajando. Cuando se trabaja en el mundo del espectáculo en general, bien sea cine, teatro, música, locución o presentación, como es nuestro caso, puedes estar más o menos nervioso. Siempre hay una profesionalidad que te impone un cierto respeto al público y al micrófono. pero 5 minutos antes del comienzo es realmente terrible. Hay un gusanillo extraño que corre por arriba y por abajo. Antes estás nervioso, pero no tanto. Y después, una vez en el escenario, sabes adelante como puedes. Pero esos 5 minutos antes son terribles. Y para mí lo ha plasmado muy bien un cantautor de Palencia, afincado aquí en Cataluña y que recientemente se ha casado con una catalana, Roberto Millán. Y además este tema le ha dado título genérico a su último trabajo de larga duración. Roberto Millán y 5 minutos. Estamos hasta las 5 juntos, ¿eh?
0: Jo crec, Albert, que aquest va ser un moment de gran popularitat en la teva carrera, a banda de l'Espartador La Mañana és Nuestra. Vaja, la cota de popularitat i de reconeixement que vas tenir amb los musicales va ser impressionant, no? I també totes les gales que vau arribar a fer, perquè repassant tot el material que tu i Toni Mascaró heu anat compartint, déu-n'hi-do el que vau arribar a fer, no?
1: Mira, tu saps que les emissores privades viuen de la publicitat. En aquell temps, pràcticament, una altra vegada m'ha sortit lo del mossèn, en aquell temps, ostres. Bé, doncs aleshores, oi? Nosaltres no teníem agents comercials que busquessin publicitat per los musicales. Venien els clients a demanar-se publicitat als estudis. Era l'hòstia, o sigui, això no ha tornat a passar. Hi havia una llista d'espera, o sigui, hi havia un moment que l'antena no hi cabien més falques, i llavors venia un senyor, escolta, que vull anunciar el meu establiment, doncs miri, s'haurà d'esperar el dia 15 del mes que ve perquè no hi cap. Era increïble. Teníem molta audiència, van sortir moltes gales, molts shows, ens volíem veure. Perquè és que nosaltres tampoc ni trèiem conills de la xistera ni fèiem res especial. Senzillament, a les discoteques volien anunciar que anàvem nosaltres i que estaríem allà fent algun concurs o alguna cosa, i sobretot que després estaríem signant autògrafs. Ara et demanen fotos amb el mòbil, però llavors no hi havia mòbils, i et demanaven autògrafs. Jo tenia de col·laboradors a l'Albert Castillón i a l'Eduard de Vicente, que continua fent la seva passió, que és la crítica cinematogràfica al periòdico, i el Castillón, que bueno, ja sabeu el que, no? Però que eren dos nanos més joves que jo, que se'ls acabava el contracte el 1983, els van agafar 3 mesos per cobrir les eleccions municipals del 83. I quan van acabar les eleccions es van quedar sense feina. I els dos em van dir, sisplau, que jo això m'agrada molt, que fes alguna cosa, inventa't alguna cosa. I vaig dir, home, jo com a director dels musicals el que puc fer, dic, veniu, us fixeu com ho faig i tal, i bueno. I al cap d'un temps, de veure'ls allà mirant com jo m'estava deixant allà la pell, perquè em feia de control jo, i no sé si recordes escoltar-los, els discos anaven de bòlit i posàvem 50 discos en 10 minuts i coses d'aquestes, i tot eren vinils i no hi havia ordinadors, doncs al final els hi vaig dir a l'Eduard i a l'Albert, escolta, ja que esteu aquí, foteu alguna cosa, no? I es van inventar un espai de cotilleos, d'espectacles i tal, i això també els hi permetia a la nit demanar invitacions per anar als estrenos i als saraus que es feien de nit. I bueno, i va sorgir un fenomen que la gent esperava. Al final del programa anava de 6 a 8 i cap al final, quan faltaven 20 o 25 minuts per les 8, és quan els hi donava pas amb ells, i els tres vam fer un trio molt divertit. La gent reia molt, i jo era una mica el papà pitufo que tenia que posar moderació, i ells els més joves, els més gamberros, no? Va funcionar molt bé durant bastants anys.
0: I arribem al 1986, moment en el qual tu te'n vas de cadena catalana i després vas aparèixer a la cadena 13. M'agradaria parlar en aquest moment també del que és el final d'una etapa, el final d'un programa i l'acomiadar-se de l'audiència, perquè és un moment que jo també he viscut en algun moment i és duríssim i molt, molt potent. Com recordes aquells moments?
1: Fatal. Fatal perquè, bueno, ara seria molt llarg d'explicar, no? Però em van canviar el cap de programes i aquest cap volia passar los musicales a la 1 de la nit i jo no estava d'acord, perquè era un programa de fans, de novetats discogràfiques i que funcionava molt bé, i ell no sé què tenia al cap, però me'l volia passar a la 1 de la nit, i com que jo no volia, doncs per amor vaig demanar el trasllat a Ràdio Girona, que era de la mateixa empresa, perquè la meva novieta llavors era de Girona, i em va dir, escolta, tu vine cap allà, que seràs el rei del mambo, perquè coi, tens que ficar-te tu aquí a la 1 de la nit, que no t'escoltarà ningú, que tal, que vine a Girona. I bueno, i vaig demanar el trasllat a Girona. Ho recordo molt malament, perquè és que deixar un programa en ple èxit... A més, el senyor que va decidir carregar-se aquest programa per fer una nova programació va estar de cap de programes 3 mesos. O sigui, els 3 mesos la seva programació no va funcionar. i van fer una altra. Però jo ja estava a Girona. I, bueno, i després van passar una sèrie de coses que no eren el que a mi m'havien promès, i va ser quan em vaig incorporar a Cadena 13 al març del 87. He de dir que els meus millors moments de ràdio, els que recordo més feliços, són els de Cadena 13, perquè allà em vaig sentir valorat, estimat, i em van deixar fer el que em donava la gana. A Cadena Catalana també, però una mica... A Cadena Catalana l'idioma del director era una mica militar, saps? Ens tenien allà, no podia sortir a fer un cafè sense permís del jefe. Qualsevol cosa que se t'escapés per antena que no li agradava al jefe, et feien un parte per escrit. Una nota perquè quedés constància a l'arxiu de que tal dia l'havies cagat fent no sé quin comentari. Era una mica tot muy marcial. I en canvi, Cadena 13 em vaig sentir molt lliure.
0: I mira, Cadena 13 és on jo vaig començar a escoltar diàriament. És a dir, jo amb 11 anyets, en aquest cas, vaig començar a escoltar a la Cadena 13 amb els Malla Musicals.

0: Jo fins i tot, Albert, havia arribat a trucar per votar, no sé si era el top 50 el que fèieu en aquella època. La llàstima és que no ho tinc enregistrat, això. És una llàstima.
1: Oh, quina llàstima. Sí, ara m'agradaria molt escoltar-lo.
0: Doncs sí, sí. Però vaja, tenim altres talls que ja et vaig fer arribar, de gravacions que jo vaig fer en aquella època. Viatgem al juny de 1989 a la cadena 13 als Malla Musicals.
2: Es la fuerza del Vespino.
3: Pinos, metimos en el coche.
4: Mi amigo, tu amigo, tú y yo.
1: Debería ser un 5.000, ¿no?
3: Te dije, nena, dame un beso.
1: Me gano número 9 aquesta setmana. Però ja va ser número 1 amb aquest tema, La fuerza del destino, i en tots els anteriors senzills. No hi marxa en Nueva York, Los amantes... Mujer contra mujer.
3: Aquella noche conversaste.
1: Va, ara tots. Au, au. Continuem. Au. Primícia en exclusiva dels Malla Musicals a la 13. Max Mix Buick. Les últimes virgueries d'Antoni Peret i Josep Maria Castells. És el nou Max Mix Buick. Estrena en exclusiva.
0: Jo puc dir, Albert, que gran part de la música, diguem, que em va fer despertar el meu interès musical i també el teu estil de locució i que em va fer començar la ràdio va ser escoltar-te tu en aquells programes dels Malla Musicals. A mi em va sorprendre molt la manera de intercalar la publicitat, que en teníeu moltíssima, amb les cançons, amb el repàs del top 50 i també amb la manera de quadrar les cançons, com hem pogut escoltar aquí, no solament al principi i al final, sinó també entremig. Em sembla impressionant.
1: Sí, a mi em deien el quadrón. Bueno, això es té o no es té, saps? Si tens un sentit musical, doncs va molt bé per... Queda molt elegant no trepitjar el senyor que està cantant, i si l'has de trepitjar perquè no pots deixar la cançó sencera, doncs trepitjar-lo a les parts instrumentals i tal, no? Home, t'agraeixo que ho recordis, perquè en general... jo sí, i tu sabràs si has repassat una mica els meus àudios, jo sempre he tingut un gran reconeixement per als mestres que vaig tenir, per la gent que em va ensenyar a estimar la ràdio i que em va ensenyar a fer ràdio. Però normalment això no passa, eh? Jo he ensenyat a fer ràdio a molta gent que després, quan els hi fan entrevistes o surten per la tele o es fan famosos, a mi no m'han anomenat mai. No acostuma a haver-hi reconeixement. Però aquella època dels Malla Musicals teníem molta audiència i, a més, veníem discos. Era un temps que encara es venien discos, encara no teníem internet, i recordo que amb les companyies discogràfiques havíem fet molts experiments. Per exemple, em deixaven el disc de Paula Abdul, per exemple, Stray Up, em van dir, durant 15 dies només el tindràs tu, només sonarà el teu programa. Si el venem, vol dir que tens molta audiència. I el venien, tu. I només el posava jo.
0: Déu-n'hi-do.
1: I com aquest, altres experiments d'aquest tipus, saps? Sí, sí.
0: Doncs anem a recordar ara una mica més cap aquí com va continuar la teva història a la ràdio després de la cadena 13, i anem a fer una mica de calaix, si et sembla. Anem a la publicitat.
5: See you later, alligator.
6: Cocodrilo Club és el punt de trobada dels oients d'aquest programa. Els diumenges, en sessió de tarda, i les nits de dijous, divendres i dissabtes, vine a ballar amb els grans èxits dels anys 60, 70 i 80. Música de l'època en directe i bon ambient. Recordaràs tantes coses. Cocodrilo Club, Disco Revival. Gran Via, Carles III, 97, davant del Cort Inglés, Diagonal.
7: Direcció musical, Albert Malla.
6: Cocodrilo Club, per molts, la millor sala de Barcelona.
0: Les festes del Cocodrilo, que van derivar del programa de ràdio original d'aquest Hasta Luego Cocodrilo. Aquesta era la seva sintonia ja fa una colla d'anys, el 93, no? Si no recordo malament, Albert, vas començar a fer aquest programa. Com va anar això? Perquè em sembla recordar, amb el teu Una Vida de Ràdio, que explicaves que vau fer una festa revival i a partir d'aquí va venir tot, no?
1: Sí, vam fer una festa revival amb Los Musicals, amb els Malla Musicals, que era un programa de novetats, però els dissabtes al matí es feia un resum de la setmana i jo em guardava una horeta per posar discos vells, discos d'or, podríem dir. I allò va tenir un èxit inesperat de la canalla que m'escoltava i també dels seus pares, no? I em van dir, home, això, escoltar això per la ràdio és fantàstic, però encara, si ho poguessin ballar, encara seria més divertit. I m'ho deien per antena, van començar a demanar-m'ho i al final els hi vaig organitzar una festa, que primer es va dir Party Revival, a una discoteca enorme, que es deia Trocadero, que van entrar més de 2.000 persones i es va quedar molta gent fora i tal. I degut a això, doncs, alguns representants em van dir, home, això ho podem vendre per festes majors i tal. I això, aquest primer party va ser al març del 90. I a l'octubre del 93 va començar a l'Estaluga del Cocodrilo, amb la qual cosa el que sortia per antena encara encaixava millor amb el que fèiem privadament, podríem dir, amb discoteques i festes majors. I fins a l'actualitat, bueno, ara no em deixen punxar, però esperem que això s'acabi aviat.
0: Esperem que sí, perquè si no, no sé què farem. Jo també he sigut disc-jockey en festes majors, sobretot. També vaig estar en un bar musical. I és d'aquelles coses que, quan te'n recordes, penses que bé que ens ho passàvem i quina adrenalina que tens també en aquelles hores que estàs punxant, no? Perquè tu que has estat als dos costats, diguem, a dins d'estudis i a fora, en festes majors i en bolos, jo no sé quina consideració tens al respecte, però crec que l'adrenalina que et dona just aquelles 3, 4, 5 hores de festa són bestials, no?
1: Mira, jo sempre he dit que quan decideixes posar una cançó determinada i se t'omple la pista i la gent la canta i aixeca els braços i crida i salta, el que sent el discjòquei és el més semblant a un orgasme.
0: Estic totalment d'acord. És d'aquells moments màgics. I, a més, l'experiència en aquest cas sí que és un grau, perquè quan tens clàssics que saps que funcionen i que en cert moment, quan veus que la cosa comença a baixar una mica, et poden tornar a fer entrar la gent a la pista... Vaja, és fantàstic, fantàstic, fantàstic. Doncs,
1: Albert... Això també s'ha de portar dintre, també, eh?
0: Sí, està
1: perquè,
0: clar.
1: Vull dir, disfruta si ho portes dins, eh? Perquè, si no, vull dir, hi ha amics meus que m'han vingut a veure i m'han dit, tu ets un pringat aquí, mentre els altres ens estem divertint un dissabte a la nit, tu estàs aquí treballant. I dic, sí, però jo m'estic divertint més que vosaltres.
0: Doncs, Albert, ha sigut un plaer estar amb tu, perquè se'ns està ja acabant el temps, és una llàstima, perquè podríem seguir parlant tu hores i hores de ràdio, però ha sigut un plaer tornar-te a escoltar, en aquest cas en directe, aquí a Ràdio Sant Cugat, a la Hemeroteca de la Ràdio, i t'agraeixo eternament aquesta hora del teu temps que ens has destinat, perquè no és fàcil, això. Tenim nosaltres molts excompanys de ràdio, que alguns estan al mitjà, altres no, i els hi està costant a la gent molt trobar aquesta estona per connectar amb nosaltres i recordar, si vols, entre cometes, batalletes, però vaja, al final i al cap, això és una història viva, no?, la història de la ràdio.
1: Jo us felicito, us ho esteu currant molt bé, i malgrat que les coses no són com les d'abans, que ara hem recordat, ni les audiències, ni altres detalls, jo crec que la ràdio no morirà mai mentre hi hagi una persona disposada a explicar alguna cosa i una altra persona disposada a escoltar-la.
0: Doncs, Albert, ens quedem amb la teva màxima i marxarem amb un petit detall que és un indicatiu de Ràdio Espanya de Barcelona amb l'hora de l'Àngelus. Mira si fa temps d'aquest àudio, un àudio que, per cert, ens ha proporcionat a Toni Mascaró, amb qui també estem en contacte, i que també segueix amb aquesta il·lusió de recuperar tots aquests documents, totes aquestes fotos també de premsa escrita que va publicant a les xarxes socials i que és un luxe poder comptar amb tot aquest material i amb els seus coneixements. Albert, moltes gràcies de nou i fins molt aviat.
1: Fins quan vulgueu, gràcies a vosaltres.
0: Que vagi bé, adeu-siau.
8: És la hora de l'Àngelus.
9: Ave Maria, gràcia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus,

La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Llop. La Maroteca de la Ràdio, un viatge al passat de la teva ràdio.

0: Molt bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
0: Rebuig dels sectors turístics a la petició de la Comissió Europea que demana a Espanya augmentar l'IVA del sector hoteler i el de la restauració del 10 al 21%. Una mesura que no veuen amb bons ulls ni la patronal espanyola ni alguns economistes que argumenten que tirar endavant aquesta pujada impositiva suposaria una pèrdua de competitivitat i, conseqüentment, de llocs de treball. Ho ha dit a la xarxa Carles Méndez, que és professor d'Estudis d'Economia de la Universitat Oberta.
2: Clarament, aquesta pujada, com he comentat, no, tindrà un impacte heterogènic, perquè zones que actualment estan rebent molta demanda turística, aquesta pujada del 10% no els suposarà una pèrdua de demanda. Però què passa amb aquells territoris que sí que viuen del turisme, però no arriben a aquestes taxes d'ocupació? És possible que afecti molt negativament a la demanda d'aquests territoris.
0: És divendres 7 d'agost de 2026, tenim més titulars. Allau de propostes a la segona convocatòria de reserva pública del govern per fer habitatge protegit d'Albert Güell.
3: El govern ha anunciat que 310 solars en 126 municipis s'han incorporat a la proposta en capacitat per construir-hi 11.000 habitatges de lloguer assequible que s'integraran al pla 50.000. Actualment, Catalunya concentra el 60% de la construcció d'habitatge protegit que s'està fent a Espanya.
0: Nova jornada amb avisos per fortes pluges a part de Catalunya.
3: Després de les intenses pluges d'ahir que van provocar talls de carreteres i aturar el servei, algunes línies de Rodalies avui torna una certa calma, però no total. A Osona, el Ripollès i el Berguedà es mantenen activats avisos.
0: Previsió el temps, Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Aquest matí de divendres ha estat molt assolellat a bona part de Catalunya, tot i que a primeres hores del matí tenien bancs de boira a valls i fondalades de la Catalunya central i també a punts com a Ripoll. Però, com diem, el matí ha estat molt assolellat i poc a poc les temperatures es van tirant cap amunt, i és que avui arribarem pràcticament als 35-36 graus a punts a l'interior de la Vall de l'Ebre i a la resta amb aquesta xafogó ben marcada a tota la costa catalana. Pendents aquestes hores a l'augment de la nuvolositat, sobretot al Pirineu i Prepirineu, esperem ruixats que aniran apareixent sobretot a punts de la Cerdanya i de l'Alt Ripollès i que puntualment aniran acompanyats de tempesta, i a mesura que vagin passant les hores aquests ruixats podran acabar afectant a punts del nord de la Catalunya central. A més, al massís d'Espot també rebrem alguna precipitació que pot descargar amb intensitat. Ho anirem seguint. Que tingueu molt bona tarda.
0: Més coses. Bona situació dels embassaments catalans de les conques internes.
3: Segons dades consultades per la xarxa, aquest divendres se situen al 83% de la seva capacitat, tot i les poques precipitacions d'aquests últims mesos que han provocat una baixada del 12%. Tot i això, la xifra és sensiblement superior al mínim històric del 14% assolit el 2024 en plena sequera.
0: Quatre ministres compareixeran per explicar la crisi a Ceuta.
3: Seran els d'Interior, Afers Exteriors, Defensa i Presidència que compareixeran a petició pròpia demà en les comissions respectives del Congrés. Mentrestant, el govern espanyol espera començar ben aviat la distribució dels 1.300 menors migrants que van arribar a Ceuta, ho ha dit la ministra d'Infància, Cira Rego.
5: El dia 16 se traslada el equipo, a partir del 16 el equipo del Ministerio de Juventud, precisamente para ir lo más rápido posible. Yo creo que podemos estar hablando de pocas semanas para empezar a ver derivaciones y acogida en península.
0: Cultura arrenca una nova edició del Portal Blau de l'Escala.
3: I ho farà amb un concert del grup La Fúmiga. Pel certamen de la ciutat alta empordanesa també passaran Sopa de Cabra i Judit Nederman.
0: Esports, Ignasi Trapero, el Barça negocia amb el Manchester City el traspàs de Rodri.
6: Es preveu que el club blaugrana formalitzi avui una oferta que rondaria els 60 milions d'euros un cop el migcampista madrileny ha donat el vistiplau al club blaugrana descartant l'interès del Real Madrid.
0: El control de so Lluís Sánchez, a la coordinació Artau Bellavista i Regina González. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada d'aquest divendres, la proposta de la Comissió Europea que demana a Espanya augmentar l'IVA al sector hoteler i el de la restauració del 10 al 21%, una mesura que la patronal espanyola no veu amb bons ulls, tal com es desprèn del recent estudi publicat per l'Institut d'Estudis Econòmics, un think tank vinculat a la COE.
3: També s'han posicionat en contra el grup d'economistes catalans autors de l'informe Fènix, que qüestionen l'actual model català.
0: Argumenten que tirar endavant aquesta pujada impositiva suposaria una pèrdua de competitivitat i, conseqüentment, de llocs de treball, Marc Pijoan.
7: Europa considera que Espanya abusa del tipus reduït i que en aquest cas concret se'n beneficien principalment les classes altes. Apunten que l'augment del 10 al 21% permetria recaptar uns 7.000 milions d'euros per l'Estat, uns diners que, en teoria, es podrien destinar a millorar les destinacions turístiques. Un fet, però, que posa en dubte Carles Méndez, professor d'Estudis d'Economia i Empresa de la UOC.
2: Entre l'ingrés i entre l'execució final, no, hi ha una sèrie de fases, una sèrie de processos que al final esborrona molt, diguéssim, si s'incrementa en 10 l'ingrés d'un municipi turístic, s'inverteixi 10, no, en aquell municipi turístic.
7: Per contra, el sector adverteix que la pujada del tipus impositiu encariria els preus i afectaria la competitivitat, una conclusió que comparteix Méndez.
2: Tenen raó d'estar preocupats. Per què? Perquè clarament, aquesta pujada, com he comentat, no, tindrà un impacte heterogeni, perquè zones que actualment estan rebent molta demanda turística, aquesta pujada del 10% no els suposarà una pèrdua de demanda. Però què passa amb aquells territoris que sí que viuen del turisme, però no arriben a aquestes taxes d'ocupació? És possible que afecti molt negativament a la demanda d'aquests territoris.
7: El professor de la UOC també remarca que l'augment d'aquest tipus impositiu afectaria en el turisme local i, per tant, en l'economia de proximitat, ja que els residents en zones turístiques també patirien l'increment de preus.
0: Doncs per anar a turisme, el Vallès Oriental se situa com el principal atractiu de la província de Barcelona, deixant de banda la capital, seguit del Vallès Occidental i el Baix Llobregat, segons les dades de 2025 de la Diputació. La comarca va rebre gairebé 7,3 milions de visitants, unes xifres que reflecteixen un gran pes sobre els 26 del total de la província. Vallès Visió, Albaralla.
8: Pel que fa al perfil del turista que escull com a destinació el Vallès Oriental, destaca el de més de 45 anys, en què la diversificació de l'oferta es converteix en un dels trets distintius de la comarca. Entre aquests destaca la Roca Village i el circuit de Barcelona-Catalunya, un dels principals atractius turístics. Així tot, la comarca disposa d'una diversificació amb espais naturals i també amb una àmplia oferta cultural i patrimoni local. Pel que fa al Vallès Oriental, el pla d'acció que s'ha dut a terme amb la participació d'empreses públiques i privades ha esdevingut un anàlisi que ha portat que l'any 2025 es fomentés un turisme actiu i de natura. Enguany, el pla d'acció de 2026, que s'ha dut a terme pel Consell Comarcal del Vallès Oriental, reflecteix que un dels seus propòsits és promoure el turisme a la comarca i posicionar el producte turístic sostenible i de qualitat a mercats locals, nacionals i internacionals. Aspectes que volen posicionar el Vallès Oriental com una destinació compromesa amb la sostenibilitat turística.
0: I encara parlant de turisme, Catalunya es prepara per gestionar l'allau de persones que dimecres vinent es desplaçaran per observar l'eclipsi. En el cas del Delta de l'Ebre, el cos d'agents rurals reforçarà el dispositiu als espais naturals on es preveu major concentració de gent. 21 Ràdio, Albert Pasqual.
9: A les Terres de l'Ebre, la Generalitat ha habilitat 8 espais segurs. La mesura busca evitar grans concentracions al medi natural. També es preveuen restriccions d'accés, especialment a l'entorn del Parc Natural dels Ports. Ens parla el cap dels agents rurals, Xavier Gilabert.
10: Hi haurà una afluència encara desconeguda de visitants al territori i és per això que es preveu, per la posició en la que hi haurà el sol en el moment de l'eclipse, que hi hagi una certa tendència a buscar punts alts, que normalment aquests punts alts estan en els entorns naturals. Però sí que és possible que es prengui alguna mesura de restricció d'accés al medi natural en base a llei d'accés motoritzat, com podrien ser espais com el Parc Natural dels Ports.
9: L'operatiu habitual es reforçarà amb suport marítim i aeri, voluntaris i informadors ambientals, amb l'objectiu de garantir la seguretat durant tota la jornada.
0: De l'Ebre al Ripollès, que observarà el 99% de l'eclipsi solar més important en un segle, però això no garanteix que tothom el vegi. Televisió del Ripollès, Paula Sayago.
11: Fins d'aquí a 154 anys, a Catalunya no es tornarà a produir un eclipsi com el del pròxim 12 d'agost. Concretament, fins al 17 de novembre de 2180, aquest fenomen no tornarà a produir-se a casa nostra, perquè al món hi ha d'aquestes característiques uns dos cops a l'any. Així, aquest eclipsi solar serà una oportunitat única per veure un fenomen d'aquest tipus, perquè que el ballet còsmic entre la Terra i la Lluna que desemboca en un eclipsi ho faci de manera que Catalunya quedi dintre del camí de la totalitat és un fet excepcional. De fet, el darrer que es va produir va ser el 30 d'agost de 1905. Ho explica Marc Cotrina, astrònom.
12: Serà l'únic que tindrem ara aquest segle, que sigui total o que sigui tan profund, diguem-ne, perquè el Ripollès això no tenim la totalitat, però gairebé. Per tant, doncs, és un moment únic aquí a Catalunya i sí, que val la pena gaudir-ne. Els meus consells són buscar algun lloc on tinguem l'horitzó oest lliure. Per què? Perquè es produirà, o sigui, el màxim d'ocultació es produirà 8:45 de la nit.
11: L'oportunitat és única perquè no vindrà sola. L'eclipsi estarà acompanyat d'una sèrie excepcional d'eclipsis, la coneguda Trilogia Ibèrica. En el cas del 2027 i el 2028, però, des del Ripollès no es podrà veure.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: 5 minuts i en punt, 1:45 de la tarda. Us ho destacàvem en titulars. El govern ha anunciat aquest divendres que 310 solars en 126 municipis catalans s'han incorporat a la reserva pública impulsada per la Generalitat en la seva segona convocatòria.
3: L'executiu assegura que aquesta superfície oferta per ajuntaments, ens i promotors té capacitat per construir-hi 11.000 habitatges protegits de lloguer assequible que s'integraran al pla 50.000 del govern.
0: En el cas de la ciutat de Tarragona, per exemple, aquesta ha registrat 6 solars, la meitat són al centre i els altres al nord de la ciutat. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
13: El primer dels solars es troba a l'avinguda Vidal i Barraquer, és propietat ja de l'Ajuntament, un terreny de 1.400 metres quadrats que podria acollir 84 habitatges. El segon és un solar qualificat d'equipament a l'avinguda de Sant Salvador, al costat de l'Institut. Allà s'hi podrien construir fins a 137 habitatges. Al barri de Sant Pere i Sant Pau també s'ha inscrit un solar al costat del camp de futbol, amb 100 nous habitatges possibles, i finalment s'han inscrit també 3 solars de la part alta de la plaça Peixateries Velles. Tot això mentre ja se sap que les sol·licituds per anar a viure a la nova promoció de les Oliveres a Campclar, que també és de lloguer social, han doblat l'oferta, gairebé 400 sol·licitants per 192 habitatges.
0: I partem ara novament del temps, perquè Protecció Civil manté activats diversos avisos per fortes pluges, també aquest divendres, a part de Catalunya, sobretot a l'Osona, el Ripollès i el Berguedà, tot plegat després de les fortes precipitacions que van caure ahir. Els bombers de la Generalitat van atendre més de 200 avisos per incidències relacionades amb les tempestes.
3: La majoria dels serveis es van concentrar entre les 6 i les 8 del vespre i van ser principalment per caigudes d'arbres i branques o bé per inundacions de carrers i baixos d'habitatges. Els aiguats van causar talls en diverses carreteres, entre elles la C63 i la C25, mentre la Nacional 145 es va veure afectada per un despreniment de roques. També van quedar tallades 7 línies de rodalies.
0: Justament per culpa de les pluges, la bandera vermella uneix aquest divendres a les platges de Badalona, Montgat i Sant Adrià de Besòs per la mala qualitat de l'aigua, segons s'ha informat Protecció Civil. Ràdio Ciutat de Badalona, Emma Teixidor.
14: Es prohibeix el bany al litoral badaloní en una mesura preventiva després que ahir dijous, amb les pluges de la tarda vespre, s'obrissin fins a 5 sobreeixidors de la ciutat. Recordem que l'Ajuntament de Badalona realitza analítiques diàries a l'aigua per garantir-ne la qualitat, però els resultats encara triguen 24 hores en obtenir-se. Davant del dubte, s'aplica política de prevenció i és per això que la bandera vermella uneix aquest divendres a totes les platges de la ciutat. Des de l'àrea de Medi Ambient confien en cada demà dissabte al matí ja s'instaurarà la bandera verda, tenint en compte la previsió de tranquil·litat en les condicions climàtiques i del mar durant tot el dia d'avui.
0: Unes pluges que arriben quan els embassaments de les conques internes catalanes toquen els mínims dels darrers 3 mesos. I és que la calor i la manca de pluja s'han fet baixar els registres de l'aigua que contenen els pantans fins al 83%. Ara bé, les xifres no són gens ni mica alarmants. Si tenim en compte que tot just fa 2 anys, en plena sequera, l'aigua acumulada als embassaments va baixar del 15%.
3: A l'espera de veure com repercutiran les pluges d'aquestes darreres hores en l'estat de les conques internes, la calor i la falta de precipitacions han deixat els pantans de les conques internes al 82%, lluny, de fet, del 95% que marcaven a finals de maig, quan van assolir el màxim d'aquest 2026.
0: En aquest moment, els embassaments de Susqueda, la Llosa del Cavall o la Baells van omplir-se fins al 100% del seu volum.
3: Tot i el descens dels metres cúbics d'aigua emmagatzemada als embassaments de les conques internes, l'actual xifra continua sent molt bona si la comparem amb la de l'estiu del 2024, amb la sequera impactant de ple a Catalunya i amb els pantans que van arribar a un nivell mínim del 14%.
0: I parlant d'aigua, ens fixem en la disputa a l'àrea Metropolitana de Barcelona pel contracte de servei que ha de vestir 8 municipis de l'entorn. Veolia, que és l'empresa guanyadora del concurs, ha obtingut la licitació amb una substancial rebaixa del pressupost respecte a l'actual contracte ETB Martí Ramos.
15: Veolia, sota la lupa de l'àrea metropolitana de Barcelona, l'empresa genera dubtes a l'ENS després de guanyar en el concurs públic la licitació del contracte de servei d'aigua, que rebaixa en un 60% el pressupost de l'actual licitació. Aquest fet ha provocat que l'empresa Qualia no doni el contracte de 1.000 milions d'euros per perdut. En un comunicat qualifiquen l'oferta guanyadora, que ha de vestir d'aigua a 8 municipis, de desproporcionada i sense precedents. L'AMB ja ha demanat revisar l'oferta a la Societat General d'Aigües de Barcelona, que pertany a Veolia. Després de repassar la proposta i aclarir si realment el pressupost que ha presentat és viable i realista, l'administració metropolitana es posicionarà i obrirà un període d'al·legacions al mes de setembre.
0: Amb un quart de tres i de l'aigua al foc, perquè el tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, els bombers de Barcelona han fet balanç avui de com s'està desenvolupant la campanya forestal a la capital catalana, una campanya de moment amb només 2 focs i que incorpora nous recursos materials pel cos. Irene Segalés, bon dia.
16: Bon dia. Des del mes de maig i fins al 31 de juliol, els bombers de Barcelona han activat 42 prealertes meteorològiques a les zones forestals de Barcelona. Es tracta d'actuacions preventives que els posen en alerta en zones d'especial risc. Tant l'Ajuntament de Barcelona com els bombers de la ciutat consideren que protocols de prevenció d'incendi com aquests han ajudat a que, a l'equador de la campanya forestal, no hi hagi hagut cap incendi important dins el terme municipal de la ciutat ni tampoc al parc de Collserola. Aquest és el balanç positiu que han fet avui en el marc de la presentació de 7 nous vehicles pels bombers barcelonins. Es tracta de 7 camions autobomba, uns vehicles lleugers que permeten als bombers respondre amb agilitat en zones urbanes de difícil accés. N'ha explicat els detalls al cap de guàrdia de bombers de Barcelona, Gerard Prades.
17: La incorporació d'aquests 7 nous vehicles ens permet no només renovar i d'alguna manera actualitzar les noves tecnologies o les noves tècniques el que és la flota, sinó augmentar el nombre. Són vehicles de tamany més reduït que les bombes de gran incendis o de les bombes pesades. Una longitud de 6 metres, una amplada de 2,5 que els permet tenir un radi de gir petit. Poden llançar, em sembla que són fins a 2.000 litres per minut a baixa pressió i uns 400 en alta. Porten tot tipus d'equipament, tant per incendis com per altres tipus d'emergències.
16: La renovació i modernització de la flota dels bombers de Barcelona ha suposat una inversió de prop de 3,5 milions d'euros.
0: Doncs encara a Barcelona, la Guàrdia Urbana ha detingut 2 persones presumptament implicades en un tiroteig sense ferits al barri del Raval.
3: Els fets han passat poc després de les 2 de la matinada, quan diversos testimonis han alertat la policia d'un possible tiroteig a la part superior de la Rambla. Fins al lloc s'hi han desplaçat diverses dotacions de la Guàrdia Urbana, que han arrestat 2 sospitosos que coincidien amb la descripció portada per les persones que havien vist l'enfrontament. El tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, ha felicitat els agents per la seva ràpida i eficient intervenció.
18: Agrair també la intervenció que han fet els cossos de seguretat i, en tot cas felicitar-nos que aquest tema s'hagi pogut solucionar ràpidament i, en qualsevol dels casos, posar també de manifest la necessitat de no baixar mai la guàrdia en temes de seguretat, quan a més aquesta seguretat es veu amenaçada per l'ús d'armes de foc.
3: Els efectius del cos no han localitzat l'arma amb què s'hauria actuat.
0: Poc més de 12 minuts, arribem a 2:45. 4 ministres del govern espanyol compareixeran a petició pròpia i en període extraordinari davant les comissions corresponents del Congrés per parlar de la crisi migratòria de Ceuta. Mentrestant, l'executiu espera començar ben aviat la distribució dels 1.300 menors migrants que van arribar a Ceuta. Carme de Fez.
19: Bon dia, Jordi. La ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha xifrat en 1.342 els menors registrats al sistema d'acollida de Ceuta i ha dit que el govern espanyol els atendrà tots. En una compareixença aquest migdia des de la ciutat autònoma, Rego ha explicat que el pròxim 16 d'agost un equip tècnic del Ministeri es desplaçarà a Ceuta perquè el procediment d'acollida sigui el més ràpid possible. Ha concretat que primer s'atendran els perfils més vulnerables, els menors de 13 anys, i que prioritzaran el reagrupament familiar. La ministra ha explicat que en poques setmanes ja hi podrien haver derivacions d'infants a la península. Escoltem Cira Rego.
5: Mi intención es que fueran inmediatamente. El día 16 se traslada el equipo, a partir del 16 el equipo del Ministerio de Juventud, precisamente para ir lo más rápido posible. Yo creo que podemos estar hablando de pocas semanas para empezar a haber derivaciones y acogida en península.
19: La ministra també ha anunciat que a finals d'agost es convocarà una conferència sectorial amb les comunitats per abordar el repartiment dels menors.
0: Per cert, que el govern espanyol ha exigit a Itàlia que aturi els controls fronterers que va activar arran de la crisi migratòria de Ceuta de fa una setmana.
3: Segons han indicat fonts de l'executiu, aquesta mesura sense precedents en la història recent es va adoptar sense avís previ de manera unilateral i amb arguments que no s'ajusten ni al codi de frontera Schengen ni a la realitat.
0: I abans de la cultura, una última notícia és que després de 2 anys s'ha tancat el trànsit, el carrer Baldomer, Gili i Roig de Lleida ja està operatiu. La Paria ha fet aquest matí l'acte d'obertura del tram de 135 metres que connecta els carrers Enric Ferreny i Arboretum. Lleida Televisió, Carla Rodrigo.
20: Després de 2 anys tancat el trànsit, el carrer Baldomer, Gili i Roig de Lleida ja està obert. La Paeria ha fet aquest matí l'acte d'obertura del tram de 135 metres que connecta els carrers Enric Ferreny i Arboretum. Durant aquest temps, els veïns de la zona s'havien de desviar per l'avinguda Ciutat Jardí per accedir a una de les principals vies de la ciutat, Rovira Roure. Fins i tot s'havien hagut de canviar els sentits d'alguns carrers per reduir els trajectes. Carme Valls, alcaldessa accidental de Lleida, destaca la millora que suposa per al barri.
21: Avui veníem a obrir 135 metres de carrer, del carrer Baldomer, Gili i Roig, que és un carrer que uneix el carrer Enric Ferreny amb el carrer de l'Arboretum, que fa dies que s'esperava aquesta obertura, que s'ha fet nous serveis, s'ha ficat nou arbrat, s'ha ficat nova il·luminació i estem convençuts de la millora pel barri.
20: Ara, amb el carrer ja obert, els veïns recuperen aquesta connexió directa amb l'Arboretum i Rovira Roure, després de més d'un any de desviaments.
0: Moment ara per la cultura.
22: Tens un mal dia que li passa al món. Preferiries no escoltar-lo, així et va molt millor.
0: I pel Festival Porta Blau de l'Escala, arrenca aquest divendres, s'ho farà amb un concert del grup La Fúmiga. Els escolteu de fons. Pel certamen de la ciutat alta empordanesa també passaran, entre d'altres, Sopa de Cabra i Judit Nederman. Ràdio L'Escala, Jordi Fortià.
23: Avui divendres la Fúmiga actuarà amb la seva gira de comiat, l'Últim Abraç. Prèviament tindrà lloc un concert de Naina, on la jove artista de 19 anys presentarà el seu primer disc, Vives o Mortes. Demà serà el torn de Judit Nederman, que arriba al festival acompanyada per la seva banda i la Gio Sinfonia. I diumenge Porta el Blau tancarà el festival amb el concert de Sopa de Cabra, en el marc de la gira que celebra els 40 anys de trajectòria del grup gironí. Miquel Fernández és el director de Porta el Blau.
24: La Fúmiga, amb aquesta gira de comiat dels escenaris que retiren, queden molt poques entrades, però encara en queden, i per tant, qui vulgui disfrutar de l'últim o dels últims concerts que farà la Fúmiga aquí a comarques gironines, doncs que aprofiti per anar a veure'l. Després, el dissabte, tindrem a la Judit Nederman amb la Gio Sinfonia, un concert únic d'aquesta gira que s'han unit per fer aquest espectacle de tota la trajectòria d'aquests 10 anys de carrera de la Judit Nederman.
23: Encara queden entrades pels concerts a la Fúmiga i Judit Nederman.
0: I arribem als esports amb més música. Música per tots els gustos. Aquest divendres arrenca una nova edició del Brunch Electronic Festival.
3: Nova edició del certamen que se celebrarà fins diumenge al recinte del Parc del Fòrum de Barcelona i Sant Adrià de Besòs i que comptarà amb les actuacions, entre d'altres, de Jif Mills, Mara Bravo, Vix Vita i Enzo Siragusa.
25: Hoy no tengo tiempo para recordarte una vez más. Hey.
0: Registre ben diferent el de Pablo López actuarà aquesta nit al Festival de Cap Roig.
3: El cantant i compositor andalús farà un repàs als seus èxits en un concert que forma part de la seva gira El Niño del Espacio en Concierto.
0: Per cert, que Sos Costa Brava ha recorregut la llicència d'activitat del Festival de Cap Roig perquè assegura que el certamen va executar obres quan encara no tenia la llicència tramitada. De fet, l'entitat assegura que se li va concedir el dia 3 de juliol, coincidint amb l'inici del certamen i el concert de Bryan Adams.
3: Sos Costa Brava sosté, però, que amb anterioritat a aquesta data ja s'havien fet algunes obres, com l'adequació de l'auditori, la col·locació de les carpes i l'arranjament dels aparcaments. Per això han presentat un recurs de reposició per reclamar la nul·litat de la llicència a l'Ajuntament de Palafrugell.
25: Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
0: I arribarem als esports amb la veu de Rosana. Serà la protagonista aquesta nit a Sitges.
3: La cantautora canària actuarà al festival Jardins de Terramar.
25: No hay sueños imposibles ni tan lejos.
0: Doncs amb la veu de Rosana arribem als esports. que ens porta el nostre company Ignasi Trapero. Bon dia, Ignasi. El Barça negocia amb el Manchester City el traspàs de Rodri.
2: Bon dia. Es preveu que el club blaugrana formalitzi avui una oferta que rondaria els 60 milions d'euros un cop el migcampista madrileny ha donat el vistiplau al traspàs, descartant així l'interès del Real Madrid. D'altra banda, un Núñez ha fet avui el primer entrenament amb l'Espanyol. Un cop es va fer oficial ahir al vespre la cessió amb opció de compra del defensa basc del Celta. Unai es mostra satisfet per vestir de blanc i blau.
4: Ha sido todo muy rápido, todos queríamos llegar al mismo puerto y lo hemos conseguido. La verdad que con muchas ganas de conocer a los compañeros y poder empezar a entrenar con ellos.
2: L'Espanyol que jugarà dissabte a 6:45 un nou amistós de pretemporada a terres angleses davant del Coventry. Després de superar ahir el Bristol per 4-2, el Badalona Women juga avui un altre amistós de pretemporada. Serà a Salou a 7:00 davant el Villarreal. Hi ha una setmana perquè comenci la Lliga de Segona Divisió. Els dos equips catalans que la disputaran, Sabadell i Girona, juguen avui a 6:45 un amistós de pretemporada. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
6: El Sabadell juga avui el seu penúltim amistós de la pretemporada. Aquesta tarda el conjunt de Ferran Costa es veu les cares amb el Girona a Vilablareix. Un duel català, doncs, que enfronta dos equips que enguany competiran a segona divisió. Sentim el tècnic del Sabadell posant-ho en valor.
7: Diu molt del creixement que està tenint el club. El Girona ara mateix té jugadors a plantilla amb valors de mercat per sobre els 30 milions d'euros. Llavors, nosaltres tenim la determinació de poder-nos ficar en aquest nivell, de poder-nos fer lloc en aquest nivell.
6: Obolski, el fitxatge anunciat ahir, encara no debutarà, mentre que Pipa és dubte per molèsties. El partit es juga a la ciutat esportiva dels gironins a porta tancada a partir de 6:45 de la tarda.
2: I el torneig d'històrics del futbol català, avui jornada de descans, un cop s'han definit les semifinals de dissabte. L'Europa hi va accedir a nit després de guanyar el Prat per 3-0 i el Vilanova per 2-1. Flavio Ribeiro, golejador graciant.
8: Molt content, principalment per l'equip. Al final estem en un torneig històric i mític i què millor que celebrar-ho amb una victòria i amb un golet. És una oportunitat única jugar aquest torneig. L'any passat vaig tenir la sort de poder ser campió i qui sap si puc repetir un altre cop títol.
2: A semifinals de l'històrica juguen dissabte a 6:00 a l'Hospitalet Badalona i a 8:00 a Europa Sant Andreu. I us direm també que el Joventut de Badalona ha anunciat la renovació per un any amb opció a un altre del tècnic de l'equip femení, Fabián Tellez, i de la seva banda el Quitzenes Manresa ha explicat que Colby Jones finalment no fitxa pel club del Bages per raons mèdiques.
0: Doncs gràcies, Ignasi Trapero. Per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 3:15 de la tarda.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
10: La xarxa de comunicació local.
26: Una cigarreta o un bosc cremant.
10: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
27: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera.

0: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
1: Braseria La Bolera.
2: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
1: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
2: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
1: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
2: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
1: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
3: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
4: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
5: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
0: Rebuig dels sectors turístics a la petició de la Comissió Europea, que demana a Espanya augmentar l'IVA al sector hoteler i el de la restauració del 10 al 21%. Una mesura que no veuen amb bons ulls ni la patronal espanyola ni alguns economistes, que argumenten que tirar endavant aquesta pujada impositiva suposaria una pèrdua de competitivitat i, conseqüentment, de llocs de treball. Ho ha dit a la xarxa Carles Méndez, que és professor d'Estudis d'Economia de la Universitat Oberta.
2: Clarament, aquesta pujada, com he comentat, no, tindrà un impacte heterogeni, perquè zones que actualment estan rebent molta demanda turística, aquesta pujada del 10% no els suposarà una pèrdua de demanda. Però què passa amb aquells territoris que sí que viuen del turisme però no arriben a aquestes taxes d'ocupació? És possible que afecti molt negativament a la demanda d'aquests territoris.
0: És divendres, ja és 7 d'agost de 2026. Tenim més titulars. Allau de propostes a la segona convocatòria de reserva pública del govern per fer habitatge protegit. Albert Güell.
3: L'executiu ha anunciat que 310 solars en 126 municipis s'han incorporat a la proposta, amb capacitat per construir-hi 11.000 habitatges de lloguer assequible que s'integraran al Pla 50.000. Actualment, Catalunya concentra el 60% de la construcció d'habitatge protegit que s'està fent a Espanya.
0: Nova jornada amb avisos per fortes pluges a una part de Catalunya.
3: Després de les intenses precipitacions d'ahir que van provocar talls de carreteres i aturar algunes línies de rodalies, avui torna una certa calma, però no total. A Osona, el Ripollès i el Berguedà es mantenen activats avisos.
0: Previsió del temps, Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Aquest matí de divendres ha estat molt assolellat a bona part de Catalunya, tot i que a primeres hores del matí teníem bancs de boira a valls i fondalades de la Catalunya central i també a punts com a Ripoll. Però, com diem, el matí ha estat molt assolellat i a poc a poc les temperatures van tirant cap amunt, i és que avui arribarem pràcticament als 35-36 graus a punts a l'interior de la Vall de l'Ebre i a la resta amb aquesta xafogó ben marcada a tota la costa catalana. Pendents aquestes hores a l'augment de la nuvolositat, sobretot al Pirineu i Prepirineu, esperem ruixats que aniran apareixent sobretot a punts de la Cerdanya i de l'Alt Ripollès i que puntualment aniran acompanyats de tempesta. I a mesura que vagin passant les hores, aquests ruixats podran acabar afectant a punts del nord de la Catalunya central. A més, al massís d'Esports també rebrem alguna precipitació que pot descargar amb intensitat. Ho anirem seguint, que tingueu molt bona tarda.
0: Bona situació dels embassaments catalans de les conques internes.
3: Segons dades consultades per la xarxa, aquest divendres se situen al 83% de la seva capacitat, tot i les poques precipitacions d'aquests últims mesos que han provocat una baixada del 12%. Tot i això, la xifra és sensiblement superior al mínim històric.

0: Ric del 14% assolit el 2024 en plena sequera.
1: Més coses, quatre ministres compareixeran per explicar la crisi a Ceuta.
0: Seran els d'Interior, Afers Exteriors, Defensa i Presidència que donaran explicacions davant les comissions respectives del Congrés. Mentrestant, el govern espanyol espera començar ben aviat la distribució dels 1.300 menors migrants que van arribar a Ceuta, ho ha dit la ministra d'Infància, Cira Rego.
2: El día 16 se traslada el equipo, a partir del 16, el equipo del Ministerio de Juventud, precisamente para ir lo más rápido posible. Yo creo que podemos estar hablando de pocas semanas para empezar a ver derivaciones y acogida en Península.
1: Cultura arrenca una nova edició del Portal Blau de l'Escala.
0: I ho farà amb un concert del grup La Fúmiga pel certamen de la ciutat alta empordanesa. També passaran Sopa de Cabra i Judit Nederman.
1: Esports, Ignasi Trapero, el Barça negocia amb el Manchester City el traspàs de Rodri.
3: Es preveu que el club blaugrana formalitzi avui una oferta que rondaria els 60 milions d'euros un cop el migcampista madrileny ha donat el vistiplau, descartant així l'interès del Real Madrid.
1: El control de so Lluís Sánchez, a la coordinació Artau Bellavista i Regina González, passen 4 minuts de 2:15.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És la nostra portada aquest divendres, la proposta de la Comissió Europea que demana a Espanya augmentar l'IVA al sector hoteler i el de la restauració del 10 al 21%. Una mesura que la patronal espanyola no veu amb bons ulls, tal com es desprèn del recent estudi publicat per l'Institut d'Estudis Econòmics, un grup de pensadors vinculat a la COE.
0: També s'han posicionat en contra el grup d'economistes catalans, autors de l'informe Fènix, que qüestionen l'actual model català.
1: Argumenten que tirar endavant aquesta pujada impositiva suposaria una pèrdua de competitivitat i, conseqüentment, de llocs de treball, Marc Pijoan.
5: Europa considera que Espanya abusa del tipus reduït i que en aquest cas concret se'n beneficien principalment les classes altes. Apunten que l'augment del 10 al 21% permetria recaptar uns 7.000 milions d'euros per l'Estat, uns diners que, en teoria, es podrien destinar a millorar les destinacions turístiques. Un fet, però, que posa en dubte Carles Méndez, professor d'Estudis d'Economia i Empresa de la UOC.
6: Entre l'ingrés i entre l'execució final, no, hi ha una sèrie de fases, una sèrie de processos que al final esborrona molt, diguéssim, si s'incrementa en 10 l'ingrés d'un municipi turístic, s'inverteixi 10, no, en aquell municipi turístic.
5: Per contra, el sector adverteix que la pujada del tipus impositiu encariria els preus i afectaria la competitivitat, una conclusió que comparteix Méndez.
6: Tenen raó d'estar preocupats. Per què? Perquè clarament, aquesta pujada, com he comentat, no, tindrà un impacte heterogeni, perquè zones que actualment estan rebent molta demanda turística, aquesta pujada del 10% no els suposarà una pèrdua de demanda. Però què passa amb aquells territoris que sí que viuen del turisme, però no arriben a aquestes taxes d'ocupació? És possible que afecti molt negativament a la demanda d'aquests territoris.
5: El professor de la UOC també remarca que l'augment d'aquest tipus impositiu afectaria en el turisme local i, per tant, en l'economia de proximitat, ja que els residents en zones turístiques també patirien l'increment de preus.
1: Doncs parlant de turisme, el Vallès Oriental se situa com el principal atractiu de la província de Barcelona, deixant de banda la capital, seguit del Vallès Occidental i el Baix Llobregat, segons les dades de 2025 de la Diputació. La comarca va rebre gairebé 7,3 milions de visitants, unes xifres que reflecteixen un gran pes sobre els 26 del total de la província. Vallès Visió, Albaralla.
7: Pel que fa al perfil del turista que escull com a destinació el Vallès Oriental, destaca el de més de 45 anys, en què la diversificació de l'oferta es converteix en un dels trets distintius de la comarca. Entre aquests destaca la Roca Village i el circuit de Barcelona-Catalunya, un dels principals atractius turístics. Així tot, la comarca disposa d'una diversificació amb espais naturals i també amb una àmplia oferta cultural i patrimoni local. Pel que fa al Vallès Oriental, el pla d'acció que s'ha dut a terme amb la participació d'empreses públiques i privades ha esdevingut un anàlisi que ha portat que l'any 2025 es fomentés un turisme actiu i de natura. Enguany, el pla d'acció de 2026, que s'ha dut a terme pel Consell Comarcal del Vallès Oriental, reflecteix que un dels seus propòsits és promoure el turisme a la comarca i posicionar el producte turístic sostenible i de qualitat a mercats locals, nacionals i internacionals. Aspectes que volen posicionar el Vallès Oriental com una destinació compromesa amb la sostenibilitat turística.
1: I encara parlant de turisme, Catalunya es prepara per gestionar, escudiem l'allau de persones que dimecres vinent, dia 12, es desplaçaran per observar l'eclipsi solar. En el cas del Delta de l'Ebre, el cos d'agents rurals reforçarà el dispositiu als espais naturals on es preveu major concentració de gent. 21 Ràdio, Albert Pasqual.
8: A les Terres de l'Ebre, la Generalitat ha habilitat 8 espais segurs. La mesura busca evitar grans concentracions al medi natural.
9: També es preveuen restriccions d'accés, especialment a l'entorn del Parc Natural dels Ports. Ens parla el cap dels agents rurals, Xavier Gilabert.
10: Hi haurà una afluència encara desconeguda de visitants al territori i és per això que es preveu, per la posició en la que hi haurà el sol en el moment de l'eclipse, que hi hagi una certa tendència a buscar punts alts, que normalment aquests punts alts estan en els entorns naturals. Però sí que és possible que es prengui alguna mesura de restricció d'accés al medi natural en base a llei d'accés motoritzat, com podrien ser espais com el Parc Natural dels Ports.
9: L'operatiu habitual es reforçarà amb suport marítim i aeri, voluntaris i informadors ambientals, amb l'objectiu de garantir la seguretat durant tota la jornada.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: 6 minuts i en punt, 3 quarts de 3 de la tarda, us ho destacàvem en titulars. El govern ha anunciat aquest divendres que 310 solars en 126 municipis catalans s'han incorporat a la reserva pública impulsada per la Generalitat en la seva segona convocatòria.
0: L'executiu assegura que aquesta superfície oferta per ajuntaments, ens i promotors té capacitat per construir-hi 11.000 habitatges protegits de lloguer assequible que s'integraran al pla 50.000 del govern.
1: En el cas de la ciutat de Tarragona, per exemple, aquesta ha registrat 6 solars, la meitat són al centre i els altres al nord. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
11: El primer dels solars es troba a l'avinguda Vidal i Barraquer, és propietat ja de l'Ajuntament, un terreny de 1.400 metres quadrats que podria acollir 84 habitatges. El segon és un solar qualificat d'equipament a l'avinguda de Sant Salvador, al costat de l'Institut. Allà s'hi podrien construir fins a 137 habitatges. Al barri de Sant Pere i Sant Pau també s'ha inscrit un solar al costat del camp de futbol, amb 100 nous habitatges possibles, i finalment s'han inscrit també 3 solars de la part alta de la plaça Peixateries Velles. Tot això mentre ja se sap que les sol·licituds per anar a viure a la nova promoció de les Oliveres a Campclar, que també és de lloguer social, han doblat l'oferta, gairebé 400 sol·licitants per 192 habitatges.
1: I encara parlant d'habitatge, ens fem ressò d'algunes reaccions, encara l'anunciat pel govern en el mapa de les zones de mercat residencial tensionat. En el cas d'Osona, per exemple, Calldetenes se'n surt perquè la Generalitat considera que ja no compleix els criteris i, per contra, Santa Eugènia de Berga i Santa Martí de Centelles hi entren per primera vegada al 9FM, Núria Parera.
12: La revisió de les zones de mercat residencial tensionat deixa moviments a Osona. La Generalitat considera que Calldetenes ja no compleix els criteris per mantenir aquesta declaració. Una decisió que l'Ajuntament recorrerà perquè defensa que la manca de pisos de lloguer i la proximitat amb Vic mantenen tensionat el mercat. En parla l'alcalde Miquel Riera.
13: És que Calldetenes continua estant tensionat, no? Segurament doncs, per la proximitat amb Vic i també doncs, perquè no tenim mercat de lloguer.
12: En canvi, Santa Eugènia de Berga i Sant Martí de Centelles s'incorporen a la llista. A Santa Eugènia, l'alcalde Xavier Fernández atribueix aquesta situació a la manca d'oferta d'habitatge.
14: No s'ha urbanitzat pràcticament res des de fa molts anys. L'última urbanització deu fer uns 20 anys, que va ser la zona del Català, i s'ha fet poquet habitatge.
12: A Sant Martí, la decisió ha sorprès l'Ajuntament. L'alcaldessa Núria Roca assegura que no havia rebut cap comunicació prèvia.
15: La veritat és que no sabíem que Sant Martí estigués ni en risc ni que pogués entrar, però sí que ens hagués agradat pues, rebre alguna notificació, que ens haguessin avisat, que ens haguessin explicat, o també saber una mica d'on treuen aquest criteri.
12: Amb aquesta revisió, Catalunya passa de 271 a 302 municipis declarats zones de mercat residencial tensionat, on s'apliquen mesures per limitar el preu dels nous contractes de lloguer.
1: I parlem, novament, un dia més del temps, perquè Protecció Civil, us ho dèiem en titulars, manté activats diversos avisos per fortes pluges també aquest divendres a part de Catalunya, sobretot a Osona, el Ripollès i el Berguedà, tot plegat després de les fortes pluges que van caure ahir. Els bombers de la Generalitat van atendre més de 200 avisos per incidències relacionades amb les tempestes.
0: La majoria dels serveis es van concentrar entre les 6 i les 8 del vespre i van ser principalment per caigudes d'arbres i branques o bé per inundacions de carrers i baixos d'habitatges. Els aiguats van causar talls en diverses carreteres, entre elles la C-63 i la C-25, mentre la Nacional 145 es va veure afectada per un despreniment de roques. També van quedar tallades 7 línies de rodalies.
1: Justament per culpa de les pluges, la bandera vermella uneix aquest divendres a les platges de Badalona, Montgat i Sant Adrià de Besòs per la mala qualitat de l'aigua, segons que ha informat Protecció Civil. Ràdio Ciutat de Badalona, Emma Teixidor.
16: Es prohibeix el bany al litoral badaloní en una mesura preventiva després que ahir dijous, amb les pluges de la tarda vespre, s'obrissin fins a 5 sobreeixidors de la ciutat. Recordem que l'Ajuntament de Badalona realitza analítiques diàries a l'aigua per garantir-ne la qualitat, però els resultats encara triguen 24 hores en obtenir-se. Davant del dubte, s'aplica política de prevenció i és per això que la bandera vermella uneix aquest divendres a totes les platges de la ciutat. Des de l'àrea de Medi Ambient confien en que demà dissabte al matí ja s'instaurarà la bandera verda, tenint en compte la previsió de tranquil·litat en les condicions climàtiques i del mar durant tot el dia d'avui.
1: Unes pluges que arriben quan els embassaments de les conques internes catalanes toquen els mínims dels darrers 3 mesos. I és que la calor i la manca de pluja s'han fet baixar els registres de l'aigua que contenen els pantans fins al 83%. Ara bé, les xifres no són gens ni mica alarmants. Si tenim en compte que tot just fa 2 anys, en plena sequera, l'aigua acumulada als embassaments va baixar del 15%.
0: A l'espera de veure com repercutiran les pluges d'aquestes darreres hores en l'estat de les conques internes, la calor i la falta de precipitacions han deixat els pantans de les conques internes al 83%, lluny, de fet, del 95% que marcaven a finals de maig, quan van assolir el màxim d'aquest 2026.
1: En aquell moment, els embassaments, per exemple, de Susqueda, la Llosa del Cavall o la Baells, van omplir-se fins al 100% del seu volum.
0: Tot i el descens dels metres cúbics d'aigua emmagatzemada als embassaments de les conques internes, l'actual xifra continua sent molt bona si la comparem-la amb la de l'estiu del 2024, amb la sequera impactant de ple a Catalunya i amb els pantans que van arribar a un nivell mínim del 14%.
1: Doncs de l'aigua al foc, gairebé en punt 3/4 perquè el tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, i els bombers de Barcelona han fet balanç avui de com s'està desenvolupant la campanya forestal a la capital catalana. Una campanya, de moment, amb només 2 focs i que incorpora nous recursos materials pel cos. Irene Segalés, bon dia.
17: Bon dia. Des del mes de maig i fins al 31 de juliol, els bombers de Barcelona han activat 42 prealertes meteorològiques a les zones forestals de Barcelona. Es tracta d'actuacions preventives que els posen en alerta en zones d'especial risc. Tant l'Ajuntament de Barcelona com els bombers de la ciutat consideren que protocols de prevenció d'incendi com aquests han ajudat a que, a l'equador de la campanya forestal, no hi hagi hagut cap incendi important dins el terme municipal de la ciutat ni tampoc al parc de Collserola. Aquest és el balanç positiu que han fet avui en el marc de la presentació de 7 nous vehicles pels bombers barcelonins. Es tracta de 7 camions autobomba, uns vehicles lleugers que permeten als bombers respondre amb agilitat en zones urbanes de difícil accés. N'ha explicat els detalls el cap de guàrdia de bombers de Barcelona, Gerard Prades.
18: La incorporació d'aquests 7 nous vehicles ens permet no només renovar i d'alguna manera actualitzar les noves tecnologies o les noves tècniques el que és la flota, sinó augmentar el nombre. Són vehicles de tamany més reduït que les bombes de gran incendis o de les bombes pesades. Una longitud de 6 metres, una amplada de 2,5 que els permet tenir un radi de gir petit. Poden llançar, em sembla que són fins a 2.000 litres per minut a baixa pressió i uns 400 en alta. Porten tot tipus d'equipament, tant per incendis com per altres tipus d'emergències.
17: La renovació i modernització de la flota dels bombers de Barcelona ha suposat una inversió de prop de 3,5 milions d'euros.
1: Doncs encara a Barcelona, la Guàrdia Urbana ha detingut 2 persones presumptament implicades en un tiroteig sense ferits al barri del Raval.
0: Els fets han passat poc després de les 2 de la matinada, quan diversos testimonis han alertat la policia d'un possible tiroteig a la part superior de la Rambla. Fins al lloc s'hi han desplaçat diverses dotacions de la Guàrdia Urbana que han arrestat 2 sospitosos que coincidien amb la descripció aportada per les persones que havien vist l'enfrontament. El tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, ha felicitat els agents per la seva ràpida i eficient intervenció.
19: Agrair també la intervenció que han fet els cossos de seguretat i, en tot cas, felicitar-nos que aquest tema s'hagi pogut solucionar ràpidament i, en qualsevol dels casos, posar també de manifest la necessitat de no baixar mai la guàrdia en temes de seguretat, quan a més aquesta seguretat es veu amenaçada per l'ús d'armes de foc.
0: Els efectius del cos no han localitzat l'arma amb què s'hauria actuat.
1: 13 minuts i arribem a les 3. 4 ministres del govern espanyol, els d'Interior, Afers Exteriors, Defensa i Presidència, compareixeran a petició pròpia i en període extraordinari davant les comissions corresponents del Congrés per parlar de la crisi migratòria de Ceuta. Les compareixences tindran lloc entre el 25 i el 28 d'aquest mes d'agost. Mentrestant, el govern espanyol espera començar ben aviat la distribució dels 1.300 menors migrants que van arribar a Ceuta. Carme de Fez, bon dia.
20: Bon dia, Jordi. La ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha xifrat en 1.342 els menors registrats al sistema d'acollida de Ceuta i ha dit que el govern espanyol els atendrà tots. En una compareixença aquest migdia des de la Ciutat Autònoma, Rego ha explicat que el pròxim 16 d'agost un equip tècnic del Ministeri es desplaçarà a Ceuta perquè el procediment d'acollida sigui el més ràpid possible. Ha concretat que primer s'atendran els perfils més vulnerables, els menors de 13 anys, i que prioritzaran el reagrupament familiar. La ministra ha explicat que en poques setmanes ja hi podrien haver derivacions d'infants a la península. Escoltem Cira Rego.
2: Mi intención es que fueran inmediatamente. El día 16 se traslada el equipo, a partir del 16 el equipo del Ministerio de Juventud, precisamente para ir lo más rápido posible. Yo creo que podemos estar hablando de pocas semanas para empezar a haber derivaciones y acogida en península.
20: La ministra també ha anunciat que a finals d'agost es convocarà una conferència sectorial amb les comunitats per abordar el repartiment dels menors.
1: Per cert, el govern espanyol ha exigit a Itàlia que aturi els controls fronterers que va activar arran de la crisi migratòria de fa una setmana.
0: Segons han indicat fonts de l'executiu, aquesta mesura, sense precedents en la història recent, es va adoptar sense avís previ de manera unilateral i amb arguments que no s'ajusten ni al codi de frontera Schengen ni a la realitat.
1: I encara en la crònica política, el PSOE ha anunciat que portarà als tribunals la compra d'un àtic de luxe per part de la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso.
0: Ho ha dit el líder dels socialistes madrilenys i ministre Òscar López en una roda de premsa des de la seu del partit al carrer Ferraz.
1: I Junts vol erigir-se en l'alternativa a un govern de Salvador Illa, que en ple Equador de la legislatura està ensorrant, diuen Catalunya.
0: Així ho ha verbalitzat aquest divendres la presidenta de Junts al Parlament, Mònica Sales, en una roda de premsa al Parc de la Ciutadella, en la que ha advertit que els socialistes s'estan carregant el país de dalt a baix amb un col·lapse de les infraestructures o l'ofegament de les classes mitjanes.
1: I abans de la cultura us diran que l'Ajuntament de Terrassa obre un procés participatiu per repensar el futur del Mercat de Sant Pere. Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
21: L'Ajuntament vol repensar el Mercat de Sant Pere i que la ciutadania el redescobreixi. L'objectiu és garantir-ne la continuïtat. Actualment té 45 parades, però només 21 estan en actiu. És una conseqüència directa del canvi d'hàbits de consum. Xavier Cardona és regidor de Comerç i Mercats.
22: Que hi ha productes de molta qualitat, però que al final avui llegia justament, no?, que Barcelona està perdent un de cada quatre comerços especialitzats en venda al detall, en aquest cas doncs, de carn, de peix o de verdura. Els hàbits de consum estan canviant i aquests professionals que regenten aquests establiments doncs, ho estan patint.
21: El consistori es posa en mans de dues consultores especialitzades i obre un procés participatiu per escoltar totes les parts implicades. El nou model contemplaria parades d'àmbits aliens a la gastronomia que podrien aprofitar les persones emprenedores per obrir el seu negoci amb preus més ajustats que un local de renda lliure i amb horaris més flexibles, també amb l'organització d'activitats de forma paral·lela.
1: 10 minuts i arribem a les 3, moment per la cultura.
23: Tens un mal dia que li passa al món. Preferiries no escoltar-lo, així et va molt millor.
1: I pel Festival Portal Blau de l'Escala arrenca aquest divendres. S'ho farà amb un concert del grup La Fúmiga. Pel certamen de la Ciutat Alta Empordanesa també passaran, entre d'altres, Sopa de Cabra i Judit Nederman. Ràdio L'Escala, Jordi Fortià.
24: Avui divendres La Fúmiga actuarà amb la seva gira de comiat, L'Últim Abraç. Prèviament tindrà lloc un concert de Naina, on la jove artista de 19 anys presentarà el seu primer disc, Vives o Mortes. Demà serà el torn de Judit Nederman, que arriba al festival acompanyada per la seva banda i la Gio Sinfonia. I diumenge Portal Blau tancarà el festival amb el concert de Sopa de Cabra, en el marc de la gira que celebra els 40 anys de trajectòria del grup gironí. Miquel Fernández és el director de Portal Blau.
25: La Fúmiga, amb aquesta gira de comiat dels escenaris que retiren, queden molt poques entrades, però encara en queden, i per tant, qui vulgui disfrutar de l'últim o dels últims concerts que farà La Fúmiga aquí a comarques gironines, doncs que aprofiti per anar a veure'l. Després, el dissabte, tindrem a la Judit Nederman amb la Gio Sinfonia, un concert únic d'aquesta gira que s'han unit per fer aquest espectacle de tota la trajectòria d'aquests 10 anys de carrera de la Judit Nederman.
24: Encara queden entrades pels concerts a La Fúmiga i Judit Nederman.
1: I a partir d'avui fins diumenge, el Festival Internacional de Dansa i Arts del Moviment en Context Rural de les Piles transformarà aquest municipi de la Conca de Barberà en un escenari a l'aire lliure. Ràdio Montblanc, Gemma Búfies.
26: El Danseu torna a les Piles en la seva 14a edició des d'avui divendres i fins diumenge, amb 17 espectacles de les arts del moviment que posaran el focus en el hashtag ComMires, una invitació a qüestionar-nos la forma en què observem. Companyies emergents i de renom internacional com Núria Guiu, la companyia Aina Alegre o Julian Hamilton passaran per les Piles aquest cap de setmana. Héctor Boada, programador i coordinador del festival.
27: Un dels objectius del Danseu és apropar aquelles peces de dansa contemporània i arts del moviment que normalment
3: no arriben en aquests entorns rurals, com poden ser companyies internacionals o companyies de gran format que s'exhibeixen en espais com el Mercat de les Flors, que normalment són programades en capitals europees.
26: Tot i que la majoria d'espectacles són gratuïts, pels de pagament encara hi ha entrades individuals a la venda a través de la web de danseu.com.
1: I arribem als esports amb més propostes musicals. Nova edició arrenca aquest divendres del Brunch Electronic Festival.
0: Nova edició del certamen que se celebrarà fins diumenge al recinte del Parc del Fòrum de Barcelona i Sant Adrià de Besòs i que comptarà amb les actuacions, entre d'altres, de Jeff Mills, Mario Bravo, Vix Vita i Enzo Siragusa.
5: Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
1: I en un registre ben diferent, Rosana serà la protagonista aquesta nit a Sitges.
0: La cantautora canària actuarà al Festival Jardins de Terra Mar.
5: No hay sueños imposibles ni tan lejos.
1: Doncs amb la veu de Rosana arribem als esports. Que ens porta aquest divendres el nostre company Ignasi Trapero. Bon dia, Ignasi. El Barça negocia amb el Manchester City el traspàs de Rodri.
6: Es preveu que el club blaugrana formalitzi avui una oferta que rondaria els 60 milions d'euros, un cop el migcampista madrileny ha donat el vistiplau al traspàs, descartant així l'interès del Real Madrid. De la seva banda, Unai Núñez ha fet avui el primer entrenament amb l'Espanyol, un cop es va fer oficial ahir al vespre la cessió amb opció de compra del defensa basc del Celta. I més futbol, després de superar ahir el Bristol per 4-2, el Badalona Women juga avui un altre amistós de pretemporada a Salou. Serà a les 7 davant del Villarreal. Sheila Guijarro, jugadora del Badalona Women, valora el triomf sobre el Villarreal.
7: El equipo ha estado bien, al final estamos buscando encontrarnos con nosotros mismas, con el juego. Tenemos muchas ganas de seguir compartiendo minutos y partidos y al final creo que el equipo ha estado bien. Al final pues son partidos de pretemporada que siempre hay que ajustar cosas, pero bueno, las sensaciones son buenas. Creo que el marcador, al final hacer goles siempre es importante y estamos contentas.
6: Hi ha una setmana perquè comenci la Lliga de Segona Divisió. Els dos equips catalans que la disputaran, Sabadell i Girona, juguen avui a 6:45, un amistós de pretemporada. I el torneig històric del futbol català, avui jornada de descans, un cop s'han definit les semifinals de dissabte, que jugaran a les 6 l'Hospitalet Badalona i a les 8 Europa Sant Andreu. Ahir l'Europa hi va accedir després de guanyar el Prat per 3-0 i el Vilanova per 2-1. Conrad García, entrenador del Vilanova.
8: Són dos partits per començar a rodar, no? Per començar a veure el que volem ser com aquí i demostrar una mica l'ànima de l'equip que serem, i crec que això ho hem vist, s'ha notat. És una llàstima no haver pogut guanyar ni el primer partit ni el segon, però estic content del que hem fet.
6: I l'Hoquei Club Valls ha fet oficial aquest divendres al migdia el retorn de Gepi Selva a Ràdio Ciutat de Valls. David Prats.
9: En la presentació, Selva ha explicat que tanca una etapa professional després d'una bona temporada i que ara vol gaudir de l'hoquei des d'una altra perspectiva, sense buscar protagonisme.
10: La present és molt ambiciosa i tots ho som, no? Ho miro més a nivell general. Evidentment, quan entrem a pista voldrem guanyar, com tothom. Portem una trajectòria que ja comença a ser llarga o consolidada, doncs crec que ara és un moment de consolidar el que tenim, tant a nivell de base com de primer equip.
9: D'altra banda, el mateix Selva assegura que arriba per aportar experiència, ajudar el grup i continuar competint amb ambició, però també per compartir vestidor amb un equip que coneix bé i amb el qual espera contribuir a fer créixer el projecte esportiu del Valls.
6: I en ciclisme, el Tour de França viu avui una etapa decisiva. L'antepenúltima amb arribada al mític port del Mont Ventoux. La suïssa Marlène Reusser continua líder i la ciclista d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasi, és desena a 3 minuts i 51 segons.
1: Gràcies, Ignasi. Per última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts i arribarem a les 3 en punt de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí, en retrobarem demà. No, ens retrobarem dilluns. Demà i diumenge us deixem amb l'equip del cap de setmana. Fins aleshores, gaudiu molt.
27: La xarxa de comunicació local.
28: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
29: Bé, i què voleu fer aquests dies?
30: Anar a una piscina caribenya.
31: Dormir en un hotel del Far West.
32: Volar a llums d'un drac.
29: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
2: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
4: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
11: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
28: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
27: Els hits de tots els temps.
26: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Vulpellera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama hi ha els futurs jutjats, la construcció de l'escola a la Mirada, les urgències pediàtriques, les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, a l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració, de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades, en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Hèric ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
0: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Posar a punt el cotxe de l'AVE, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
1: Coincidint amb el Dia Europeu de la Prevenció del Càncer de Pell, avui al Faves Comptades posem el focus en la importància de protegir-nos del sol i detectar a temps possible lesions cutànies. El càncer de pell és el més freqüent, però també un dels més prevenibles. Més del 80% dels casos es podrien evitar amb bons hàbits. Per parlar-ne, ens acompanya el doctor Alejandro Lobato, ell és dermatòleg de l'Hospital Universitari Mutu Terrassa, amb qui abordarem riscos, símptomes i, sobretot, mesures de prevenció. Doctor Lobato, molt bon dia, benvingut.
4: Bon dia.
1: Gràcies per acompanyar-nos.
4: A vosaltres.
1: Quina és la incidència que té el càncer de pell a casa nostra?
4: Doncs mira, es parla de que cada any hi ha uns 300 casos de càncer de pell per cada 100.000 habitants I això traduït en altres números, vull dir que, per exemple, més del 50% dels pacients per sobre dels 65 anys tindran un càncer de pell i d'aquests fins un 25% tindran dos o més càncers de pell. És veritat que també hem de distingir, no?, entre els diferents càncers de pell que hi ha.
1: Ha augmentat la incidència d'aquest tipus de càncer en els últims anys?
4: Sí, es parla de fins un augment del 4% de casos cada any i això moltes vegades és degut als hàbits que tenim amb el sol.
1: Ara parlarem també de la prevenció, que és un factor clau per no arribar en aquest moment. Sovint sentim o llegim als mitjans, no?, que el càncer de pell és un dels més prevenibles. És cert això?
4: Sí, és molt cert, perquè sempre els dermatòlegs, els pacients, diem que la pell té memòria, oi? I moltes vegades, per prevenir aquest càncer de pell o per disminuir la probabilitat de càncer de pell en l'edat adulta, és molt important la fotoprotecció, sobretot des de la infància, i educar els nens en aquesta fotoprotecció.
1: De càncers en dermatologia es distingeixen principalment dos tipus de càncer de pell. Parlaríem del melanoma i el no melanoma. Quines són les diferències que hi ha entre aquests dos tipus de càncer?
4: Doncs, com ben has dit, a grans trets, diferenciem entre el melanoma, no? Diguéssim que és el, també, afortunadament, és el menys prevalent, però és el que més mortalitat pot tenir. I, per altra banda, parlem de càncer no queratinocític, no? Doncs aquí englobaríem el carcinoma vasocel·lular, que sí que és la neoplàsia, el càncer més freqüent fins i tot en l'ésser humà, i després el carcinoma epidermoide, que no és tan agressiu com el melanoma, però sí que de vegades hi ha zones que tenen més risc de poder metastatitzar i per això també hem d'estar molt, molt, molt a l'hora de diagnosticar-ho i tractar-ho.
1: Abans, quan li preguntava, no?, si era veritat que era un dels càncers que podíem prevenir, vostè em deia que sí. Quins són els principals factors de risc per desenvolupar un càncer de pell?
4: Doncs hi ha diversos factors de risc que es descriuen. Entre ells parlaríem sobretot de les cremades durant la infància, cremades de segon grau, que són aquestes que tenen butllofes. Per una altra banda, també els pacients amb fototipus clars, que tenen el pèl clar, que són rossos, que són pèl roig. També pacients que hagin tingut antecedents de càncer de pell familiars o fins i tot personals. Pacients que poden estar en un estat d'immunosupressió, per exemple, pacients trasplantats d'algun òrgan, pacients que, per exemple, hagin rebut radioteràpia en alguna zona del cos, o fins i tot, això és més poc freqüent, però intoxicacions per alguns metalls pesats també en edats més primerenques.
1: Vostè deia, les cremades del sol durant la infància i l'adolescència són especialment complicades, no? Cal tenir-les en compte. I no sé si ho relacionem amb això que ens deia, la pell té memòria. És molt determinant què ens passa durant els primers anys de vida a la pell?
4: Sí, es parla de que aproximadament un 25% de tota la radiació ultraviolada que rebem durant la vida, el 25% es rep per sota dels 20 anys. I aquest és un moment molt vulnerable perquè són les nostres cèl·lules, diguéssim, que tenen una activitat molt important, hi ha molta replicació del DNA, i això fa que, si hi ha cremades, es vagin acumulant aquestes mutacions que, amb el temps, poden contribuir al desenvolupament de càncer de pell.
1: Sovint es diu allò, no? És millor prevenir que curar. En el cas del càncer de pell, les dades, ho dèiem al principi, indiquen que en més del 80% dels casos es podrien evitar amb uns bons hàbits. A consulta, vostè, pel que veu, creu que la ciutadania en som conscients o encara ens exposem una mica, per dir-ho col·loquialment, de forma temerària al sol?
4: Jo crec que no gaire, no som molt conscients, entre altres coses, perquè, bueno, a tothom ens agrada el sol, no? Vivim a un lloc on hi ha molt de sol, ho relacionem amb l'estiu, amb la vida social, i això fa que ens agradi molt. I els pacients, moltes vegades, quan venen a consulta, ens pregunten si podem prendre el sol, no? I, bueno, sempre expliquem una miqueta les mesures que s'han de tenir en compte a l'hora d'evitar o disminuir aquesta exposició solar.
1: Quines són aquests consells pràctics que hauríem de tenir en compte quan estem exposats al sol per protegir-nos?
4: Doncs, sobretot de cara a l'estiu, és molt important evitar l'exposició solar en les hores centrals del dia, no? Entre les 12 i les 4, aproximadament. Després, també, coses molt senzilles que podem fer servir és barrets, ulleres de sol, màniga llarga, que sigui una miqueta fresqueta, i després també, per suposat, fer servir protecció solar.
1: Això seria si anem a la platja, per entendre'ns, no? Evitar aquestes hores i tot això, però en el dia a dia, fins i tot quan no és estiu, quins serien uns bons hàbits?
4: Doncs sobretot això, el fer servir un protector solar a les àrees fotoexposades, sobretot la cara, les mans, el coll, perquè tot i que no tenim la idea de que estem prenent el sol ens dona en aquestes zones, i de fet són les zones on més probabilitat hi ha de que aparegui algun càncer de pell més endavant.
1: Clar, protector solar, i aquí ve la gran pregunta. Com triem un bon protector solar? No sé si són els mateixos per a tothom, o dependrà de la nostra edat i de la nostra tipus de pell, de la nostra casuística. Com ho fem per triar el millor? Quin és?
4: Doncs mira, sempre diem que el millor fotoprotector és el que fem servir, un que ens agradi, que el fem servir. Sí que hem de dir que per sota dels 6 mesos els nadons haurien d'evitar una fotoexposició directa al sol, per això hem de fer servir una protecció solar física amb roba, amb ulleres, amb barrets. I ja per als nens més petits, entre els 6 mesos i els 6 anys més o menys, poden fer servir fotoprotectors que es diuen minerals o amb filtres inorgànics, perquè no s'absorbeixen. Vale? I més endavant, qualsevol protector solar podem fer servir amb un SPF, amb un factor de protecció de 50, estaria bé.
1: I com ens ho hem d'aplicar per fer-ho bé? Pues quines són? Que a vegades segurament ens descuidem algunes zones, no?
4: Sí,
1: perquè no en som conscients.
4: Sí, això també hem de tenir en compte, que moltes vegades ens posem el protector solar i ens oblidem d'algunes zones més sensibles, no? I com són les orelles, la part on no arribem de l'esquena, les mans, les ungles també. I, bueno, sempre si podem tenir alguna persona al costat que ens pugui ajudar, millor.
1: Clara, deia les mans i les ungles. M'ha sorprès posar-se protector solar a les ungles, i moltes vegades fem allò, que ens posem la crema i després ens rentem les mans, justament,
4: sí,
1: que és una de les parts que queden més exposades. Li preocupen els discursos que veu a les xarxes d'aquests negacionistes de la crema del sol, que últimament n'hi ha més d'un? Què els diria a la gent que se'ls ha trobat fent scroll, o que fins i tot se'ls escolta?
4: Sí. Doncs, bueno, jo el que he de dir és que, sobretot, els professionals que en parlem del tema del sol, no?, els dermatòlegs i altres professionals, som persones qualificades, que hem estudiat, i que les nostres, no opinions, sinó que les nostres afirmacions es basen en l'evidència científica. I aquestes persones normalment el que fan servir són vídeos, búsquedes a navegadors, opinions personals, que això, clar, no està basat en cap evidència científica. Doncs les creències d'algú no poden fer ciència.
1: No estan avalades.
4: Exacte.
1: No? Quins són els errors més habituals que cometem a l'hora de protegir-nos del sol, ja sigui a l'estiu com en altres èpoques de l'any, que potser no són tan conscients de la necessitat de fer-ho? Vostè ho apuntava abans.
4: Sí, doncs moltes vegades la gent, amb l'excusa de he de sintetitzar vitamina D, em posaré al sol. Això és una errada, no? Si hi ha algun dèficit de vitamina D, el que s'ha de fer és suplementar per via oral en persones que tinguin algun tipus de risc, o moltes vegades una exposició molt curteta de 10-15 minuts pel matí, pel vespre, això ja tindríem prou per sintetitzar la vitamina D, no? Que és moltes vegades l'excusa que té la gent.
1: Perquè no sempre potser és necessari, no, suplementar-la si no tenim cap patologia que estigui associada a aquest dèficit.
4: Exacte,
1: entenc.
4: Això mateix.
1: Hi ha persones que han de tenir una vigilància especial, una cura encara més extremada amb el sol? Abans apuntava potser a la gent que té els cabells clars, pells clares, no sé si els ulls també hi tenen res a veure, les pigues.
4: Sí, les persones que tenen més de 50 pigues, més de 5 pigues que nosaltres diem atípiques, no?, que tenen una mida gran, varis colors, que tenen unes característiques determinades per dermatoscòpia, persones que han tingut antecedents ja personals o familiars de càncer de pell, les persones trasplantades, que moltes vegades veiem pacients que acaben desenvolupant càncer de pell, són les que més precaució haurien de tenir amb el sol.
1: Afortunadament, cada vegada tenim més informació, la informació és més accessible i més democràtica, i possiblement a partir de certes generacions sabem que el sol és perjudicial per la nostra pell i ens protegim. Però hi ha aquelles persones que potser quan eren joves no tenien aquesta informació i ja porten aquesta memòria a la pell, què els hi diria? Poden fer alguna cosa?
4: Bueno, moltes vegades quan veiem ja gent que sí que té signes a la pell, no?, d'aquest dany actínic, aquest dany del sol, de vegades sí que recomanem fer una revisió almenys a l'any, perquè ja veiem que comencen a tenir aquestes lesions que diem premalignes, que es diuen queratosis actíniques, que sí que hem de tractar, hem de vigilar. Persones que comencen a tenir també taques a la pell, que es diuen lentígens, que també és una indicació indirecta, no?, d'aquesta exposició solar que s'ha rebut durant anys. Sí que haurien de consultar almenys amb el metge de capçalera, amb el dermatòleg, per fer almenys una revisió inicial, diguéssim.
1: I per què és important diagnosticar el càncer de pell de manera precoç, no? Em sembla que això pot canviar molt el decurs de la malaltia.
4: Exacte. El càncer de pell, si es diagnostica de manera primerenca, el pronòstic és boníssim. El càncer de pell queratinocític que dèiem abans, tant el carcinoma vasocel·lular com el carcinoma epidermoide, moltes vegades el que expliquem és que es treuen, es curen, és veritat que s'han de fer revisions i ja està. I en el cas del melanoma també, quan es diagnostica en estadis molt, molt inicials, la supervivència als 5 anys, no?, que nosaltres parlem moltes vegades de la supervivència als 5 anys, pot ser per sobre del 90%. Doncs per això és molt important el tenir-ne consciència.
1: Clar, a parlar de tenir-ne consciència, quins són aquells símptomes o aquelles senyals d'alerta que ens haurien d'indicar que hem d'anar com a mínim al metge de capçalera i potser demanar aquesta derivació a dermatologia?
4: Mira, nosaltres fem servir dues regles molt senzilles, molt il·lustratives, molt literàries, que són la regla del A, B, C, D, E, i per una altra banda la regla del aneguet lleig. ¿Vale?
1: ¿Ens les expliques?
4: Sí, la regla de l'ABCD és un acrònim, no?, en què la A vol dir asimetria. Si fem com una quadrícula sobre una piga, diguéssim, si queda tallada com en quatre parts, si hi ha una simetria entre aquestes parts, de colors, de forma, això ja és un criteri de que hauríem de consultar. ¿Vale? La B ve del castellà, de bordes. Si veiem alguna vora que sigui irregular, amb picos, amb entrants, sortides, això també és un criteri d'alarma. La C és de colors, quan veiem tres tonalitats de color diferent, que poden anar des de vermell, rosa, blau, marró fosc, marró clar, negre, això és un altre signe d'alarma. La D fa referència al diàmetre, lesions de més de 6 mil·límetres hauríem de tenir cura. I la E és de l'evolució. Si una piga creix molt ràpidament, fa costra, s'hauria de consultar. Vale.
1: Perfecte, ens queda l'aneguet lleig.
4: I l'aneguet lleig, que és molt, molt bonica aquesta regla, és que quan apareix una lesió que sigui diferent una miqueta al conjunt de pigues, s'ha de consultar. Si tu les teves pigues, diguéssim, que són totes de color marró fosc o negre, molt rodonetes, i apareix alguna que sigui molt vermella o molt gran, això és que és diferent i que s'ha de consultar per descartar que sigui un càncer de pell.
1: Doncs tenim aquestes dues regles per tenir en compte, la BCDE i la de l'aneguet lleig. Amb quina freqüència és recomanable fer una autoexploració a la pell, allò de revisar-nos, i com es fa per fer-ho bé?
4: Doncs jo crec que amb un cop a l'any a casa seria suficient. Ara, és veritat que tothom té un telèfon mòbil, no? I jo moltes vegades els recomano als pacients que es poden fer fotos de tot el cos, de les diferents parts del cos, i cada any repetir aquestes fotografies i, per comparació, podem veure si apareix alguna lesió nova o no. I també nosaltres a casa mateixos, amb el mirall del bany i amb un altre mirall que podem moure, podem veure l'esquena, les espatlles, la part de darrere del cos. I si a més tenim convivents a casa, no?, com una parella, fills, aquestes persones també poden fixar-se en les nostres pigues, no?, i que siguin de referència i que ens puguin avisar si alguna cosa ha canviat.
1: Perquè els melanomes apareixen sempre a partir d'una piga preexistent o no és necessari?
4: No, és més bé al contrari. Fins al 80% dels melanomes, diguéssim, es diuen de novo, que són lesions que apareixen noves, i la resta sí que poden aparèixer sobre una piga, un nevus ja preexistent, diguéssim, que canvi.
1: Quan tenim aquest diagnòstic de càncer de pell, quins són els tractaments que tenim possibles?
4: Doncs depèn una mica també del càncer de pell que diagnostiquem, no? Diguéssim que normalment el tractament de primera elecció és la cirurgia, però dependent del càncer també hi ha altres tècniques com pot ser la crioteràpia, que és congelar, destruir les lesions en fred, alguns tractaments tòpics també, que són, diguéssim, com quimioteràpies tòpiques, quimioteràpies orals, radioteràpia també, teràpia fotodinàmica... Bueno, tenim un arsenal dependent del tipus de lesió.
1: Què li diria a una persona que li han donat ara un diagnòstic de càncer de pell? Quins són els pronòstics? Abans ens deia que eren bons.
4: Sí, dependent del tipus... Clar, això s'ha d'individualitzar, mm-hmm. s'ha de veure el tipus, la persona... Però jo, sobretot, el que recomanaria és que si tenen cap pregunta, que preguntin al seu metge de família, al seu dermatòleg, que són les persones que estan qualificades i que segurament els hi puguin donar una resposta més acurada.
1: Mm-hmm. I coincidint amb aquest Dia Europeu de la Prevenció del càncer de pell, si hagués de llançar un missatge a la ciutadania, quin seria?
4: Doncs sobretot durant l'estiu, molt de compte amb el sol. Es pot fer, lògicament, vida a l'aire lliure, però amb una mica de cap. I persones, com hem dit abans, no? Amb moltes pigues, amb aquests factors de risc, que consultin.
1: Doncs doctor Alejandro Lobato, dermatòleg de l'Hospital Universitari Mutua Terrassa, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i per tots aquests consells que prendrem a bona nota. Gràcies.
4: A vosaltres.

0: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu.
1: www.cugat.cat
2: Avui a l'espai polític de Cugat Mèdia ens acompanya el portaveu de Vox a Sant Cugat, Marcos Rodríguez. Bon dia.
3: Bon dia, Mireia.
2: Què tal, Marcos?
3: Doncs molt bé.
2: Perfecte, comencem bé.
3: No es poden queixar.
2: Vinga, comencem amb aquesta entrevista per veure quina és la situació del partit, reptes de futurs, analitzarem una mica totes aquelles preocupacions que sempre intenteu posar sobre la taula. De fet, m'agradaria començar precisament per aquí, perquè sovint, Vox, dieu que vosaltres poseu sobre la taula temes que els altres partits eviten. Llavors, quins creieu, o quins creus tu, que són aquests temes a Sant Cugat que encara no s'estan abordant com s'haurien d'abordar?
3: Bé, nosaltres ja portem des del principi de la legislatura traient temes que mai s'havien aflorat, mai. De fet, doncs tenim un al cap, ara mateix, que és el padró. Que Sant Cugat era un coladero, nosaltres ho vam detectar al principi, vam veure pràctiques que nosaltres consideraven que no eren correctes en el tema de l'empadronament, i aquest és, jo diria, un dels principals temes que hem aflorit i hem posat sobre la taula. Gràcies a Vox, el tema del padró està a l'ordre del dia com a prioritari en política, no només a Sant Cugat del Vallès, sinó jo diria que a nivell nacional. Uh-huh. El padró, la seguretat, el tema de la importància que és donar ajudes a les famílies, a la maternitat, la importància de rebaixar la pressió fiscal. Bueno, estem afrontant una sèrie de temes que fins ara considerem que no s'havien treballat de la forma que ho està fent Vox.
2: Parlaves del padró, que és un tema que vosaltres sou els primers que el poseu sobre la taula i que després s'ha anat abordant amb més o menys mesura. De fet, s'han acabat publicant les dades del padró. És un tema que ha generat prou conflicte a nivell de ple municipal. Per tant, seria un tema abordat. Comentaves també temes com la seguretat, que no s'ha abordat suficient. D'altra banda, però, a Sant Cugat, segons dades de l'àrea metropolitana de Barcelona i tal, és una ciutat on la gent se sent segura i és una ciutat segura. Què és el que creieu que no s'està abordant correctament?
3: Bueno, nosaltres el que nosaltres tenim jo crec una part molt positiva de la nostra fe, del nostre tarannà polític, que és que estem molt al carrer i estem molt en contacte amb els veïns, més del que s'imagina en moltíssims partits polítics, no? I hi ha una gran diferència entre la política als despatxos i la política als carrers. A nosaltres se'ns tilda a vegades de populistes amb el tema de la seguretat. Hi ha una realitat que no es basa en les percepcions. Nosaltres, quan denunciem una problemàtica de segur que afecta la solidaritat a uns veïns, a un barri concret, o quan ha hagut una problemàtica molt greu a Sant Cugat, perquè hi ha hagut problemàtiques molt greus, i ara em ve al cap a l'Ocupa, que vam tindre amb una katana, no?
2: Uh-huh.
3: Que amedrentava tot un barri. Ha sigut Vox qui ha florit aquesta situació. No ha normalitzat aquesta situació. S'ha personat físicament allà, per enfrontar i per recolzar els veïns, i ha posat tota la maquinària jurídica al costat dels veïns. Fins ara, els partits polítics que hi havia aquí, que jo respecto completament el seu tarannà, però utilitzen una política que és la dels despatxos, que és la de burocràcia, que és l'administrativa, que no és el que volen els veïns de Sant Cugat. Els veïns de Sant Cugat, quan tenen un problema, que és un senyor que ve de fora, d'un altre continent, en aquest cas un senyor que venia del Magreb, que ocupa una propietat privada i que a sobre es dedica a amedrentar els veïns amb una katana, el que volen és que els polítics, que per això ens paguen i per això els representem, els hi solucionem el problema, però de forma extremadament urgent. extremadament urgent. Llavors, això és una política que fins ara no s'havia dut a terme per cap partit polític. I ho dic amb tot el respecte i sense cap tipus de soberbia, però fins ara no s'havia portat, no, a terme. No? Després, fins que Vox no ha estat a l'activitat política de Sant Cugat del Vallès, hi han hagut moltes tipologies delictes que hi havia aquí a Sant Cugat del Vallès que no afloraven.
2: Com, per exemple?
3: Bueno, jo tinc experiència de molts delictes, que alguns d'ells molt greus, que s'han perpetrat aquí a Sant Cugat del Vallès, que no han aflorat. Jo recordo, per exemple, una sustracció de saques de diners, de recaudació d'una botiga del centre comercial, amb una empresa de seguretat molt coneguda, amb un vehicle blindat, que no... Vaja, nosaltres ens va arribar la informació que havia passat això a Sant Cugat del Vallès, amb un nivell de periodicitat molt alt, perquè els vigilants armats en un centre comercial no van treure les seves armes per defendre aquella sustracció perquè hi havia gent. I això no va sortir als mitjans, i va ser Vox qui

0: Nosaltres ho corroborem, però és que nosaltres, precisament, el que no volem és que això arribi a Sant Cugat del Vallès. No ho volem. Per nosaltres, el més important són les nostres famílies, els nostres veïns, i treballem amb el dia a dia perquè això que passa i que afecta als nostres veïns a municipis tan a prop com és Rubí o com és Terrassa o com és Barcelona, doncs no passi aquí a Sant Cugat.
1: Parles d'un tipus de política de carrer, d'escoltar els veïns, d'escoltar les seves necessitats. De fet, això és un fet quan veiem les mocions que presenteu als plens municipals, que sempre acostumen a ser temes molt concrets que afecten a o veïns d'un barri determinat o que poden afectar o beneficiar a tota la ciutadania. Més enllà d'això, com definiries el projecte de ciutat de Vox, més enllà de la crítica que pugueu fer a l'actual govern, quin és el vostre projecte de ciutat?
0: Mira, jo podria definir el nostre projecte com una frase, jo crec, que és de sentit comú, que és Sant Cugat en ordre. A mi és una frase que m'agrada molt, perquè Sant Cugat en ordre és on volem portar molts aspectes que no estan funcionant a Sant Cugat del Vallès. Bueno, recentment, la setmana passada, hem rebut els resultats de l'enquesta sociològica de Sigma 2 de Sant Cugat, no? I això ha florit dos... bueno, molt, de, un top 10 de problemes, no? Un top 10 de problemes que, bueno, segurament tothom ens sonarà, no? Asfalto de aceres, limpieza de calles, recogida de residus, habitatge, manteniment general, mobilitat, il·luminació pública, transport públic, seguretat ciutadana, falta d'aparcament. Tots aquests temes, absolutament tots, els hem tractat amb mocions a l'Ajuntament. Vox ha tractat aquests temes. Amb la qual cosa, jo ja ho vaig dir a la tertúlia política la setmana passada, d'alguna forma, la política que està portant duent a terme a Vox a Sant Cugat és una política municipalista que està defenent les problemàtiques que estan afectant els veïns de Sant Cugat. Perquè tots aquests temes, asfalto, aceres, limpieza, recogida de residus, manteniment general, vivienda, mobilitat, il·luminació pública, etcètera, etcètera, etcètera, Vox ha plantejat alternatives per arranjar tots aquests problemes, no? I moltíssimes vegades no s'han tirat endavant només perquè és Vox qui les presenta.
1: És el
0: Però
1: tema de...
0: després, i això és important dir-ho perquè els veïns ho sentin, el govern de Junts i Esquerra han adoptat les nostres solucions per afrontar problemes que nosaltres estem, en definitiva, satisfets perquè al cap i a la fi el que volem i estem a política per millorar les condicions de vida de les famílies de Sant Cugat del Vallès i dels veïns, amb la qual però en fi, en definitiva, Vox és útil i Vox continuarà treballant per millorar la qualitat de vida i portar a Sant Cugat a uns estàndards d'excel·lència, que és el que volem portar a la nostra ciutat.
1: És el que anava a preguntar, eh? Vox acostuma a quedar fora de pactes municipals sovint amb mocions, no? Que amb les que vosaltres presenteu miren i vetllen molt per la ciutadania, és un fet, és el que dèiem, i segurament quedeu fora amb altres pactes que aquí ara mateix des de la premsa ens escapen, no? Creieu que hi ha un cordó sanitari real?
0: Bueno, no, jo no crec que hi hagi cordó sanitari a Sant Cugat, eh? No ho crec. I és més, la política, hi ha la política de les càmeres, davant de les càmeres, i la política darrere de les càmeres, no? I jo diria que estem molt satisfets amb com s'està desenvolupant en termes generals la nostra activitat política a Sant Cugat del Vallès, no? Jo no voldria deixar en una situació delicada alguns partits polítics, però jo diria que hi ha una relació correcta. Hi han converses de forma diària amb el govern i amb altres partits polítics, no amb tots, desgraciadament, per nosaltres no tinc cap problema, en parlar amb cap partit polític. Si és per beneficiar els interessos de Sant Cugat del Vallès, però bueno, vull dir que una cosa són les càmeres, davant les càmeres, el que sembla, el que

0: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
1: Els nostres sexes són dues boques i dos sexes ara ens bateguen al lloc de la...

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Volpellera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama i els futurs jutjats, la construcció de l'escola a la Mirada, les urgències pediàtriques, les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, a l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Hèric ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
0: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Volpellera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama i els futurs jutjats, la construcció de l'escola a la Mirada, les urgències pediàtriques, les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Herig ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Braseria La Bolera.
4: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
3: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
4: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
3: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
4: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
3: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
5: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
6: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
5: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
6: Perquè la teva salut és el nostre futur.
5: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: L'operador de càmera i realitzador santcugatenc Lluís Fàbregas ha construït la seva trajectòria professional entre la televisió i el cinema, però també des d'un arrelament profund a la seva ciutat. Des de la infància al carrer dels Marges fins a treballar darrere la càmera, el seu camí combina ofici, curiositat i passió pel cinema. En aquesta entrevista en repassem records, aprenentatges i somnis d'un professional que es defineix com un bon currela. Lluís, molt bon dia.
1: Bon dia. Bon dia.
0: Lluís o Luigi?
1: Com vulguis.
0: Sí?
1: Hi ha Luigi, Luis, Lucho, Lluís, Luis...
0: De tantes maneres.
1: I jo responc a totes.
0: Mm-hmm. Escolta, vas créixer al carrer dels Marges,
1: sí.
0: a Cal Pinyer.
1: Cal Pinyer, el número 5.
0: I Cal Pinyer per què?
1: Uah.
0: Saps la història o l'origen?
1: Per lo que em van dir així ràpid, perquè deien que en el C queda com a la baixada de l'Endavallada i queda dins dels Marges, com si diguéssim, com darrere del restaurant mexicà, el Panchito, queda el pati allà. I deien que hi havia al voltant cases que hi havia pins i que queien les pinyes a dins del pati.
0: D'aquí el nom.
1: D'aquí el del Pinyer. Després parles amb les veïnes i ens diuen que no hi ha hagut mai pins per allà. O sigui, què és això que dius? Vete a saber lo que es cierto.
0: La llegenda, no?
1: Sí.
0: És el que explica.
1: Sí, sí.
0: Quins records tens d'aquella casa on has viscut sempre, no?
1: I encara hi visc.
0: Sí.
1: Encara hi visc. Hòstia, doncs molt, molt. Bueno, jo vaig viure allà, jo vaig viure amb ma mare, la meva àvia, amb un germà. I que jo feia més vida amb la meva àvia, perquè la ma mare treballava tot el dia... I és el que et dic, el... records, és que et diria molts, perquè a més és una casa antiga amb un pati interior, que la meva àvia sempre teníem animals, teníem canaris, teníem gossos, teníem gats. Si algun dia vens a casa i t'ensenyaré tothom que entres, si tu entres a aquell pati, o sigui, tu estàs allà a l'Endavallada, als Quatre Cantons, al Bullici, tot això, en canvi tu entres al meu pati i com queda baix entre edificis rodejat, estàs com aïllat i de cop hi ha silenci. I s'està molt bé. I a més que, carai, vivint als Marges, allà al centre de Sant Cugat, podia fer vida, tenia llibertat per moure'm pel centre, venia aquí a passar el monestir, a la plaça Pere Sant... No sé, bueno, jo recordo molt, molt... Muy casero, m'agradava molt. M'agradava molt estar a casa amb la meva àvia. M'agradava
0: sí?
1: molt.
0: I com era aquell Sant Cugat de la teva infància?
1: Uah. Molt...
0: Poble?
1: Molt poble, sí. Sí, molt poble. Perquè, a més, no te n'adonaves abans a Sant Cugat i, jo què sé, anàvem... Quedaves amb els amics aquí a la plaça Pep Ventura. Anem a jugar, anem a fer cabanyes, o anem a... Jo què sé, aquí darrere a la Edros, que hi ha la fàbrica sí. abandonada. Anem a... I és que no t'adonaves compte, ja sorties de Sant Cugat. Caminaves una mica, o també tiraves cap a Cerdanyola. Avinguda Cerdanyola, passaves... Arribaves a la Delphi i ja estaves fora de Sant Cugat. Ara és enorme. És enorme Sant Cugat, no sé. No sé, abans encara el delimitaves una mica. Però... I també, bueno, de jugar a les places. Jo sempre estava... O a les pistes de Sant Francesc. També anava molt.
0: Al carrer, no?
1: Sí, sí, sí. Sí. Era estar al carrer i amb la meva àvia a casa.
0: Mm-hmm.
1: Sí.
0: Tu reconeixes que una de les experiències que més t'ha marcat a la teva vida és haver-te criat amb la teva àvia.
1: Sí.
0: En aquesta casa plena d'animals que comentaves. Què et va ensenyar?
1: Lo principal, que la meva àvia era una fanàtica del cine i gràcies a ella vaig veure molt cinema clàssic i teníem aquell vídeo beta que teníem les pel·lícules allà i jo amb un germà les vèiem, jo què sé, des de pel·lis mítiques de Hitchcock a les de Conan, inclús et diria pel·lícules de terror i recordo la meva àvia que em donava pessetes, a vegades 300 pessetes i em deia, s'ha de coger una pel·lícula aquí al videoclub Rossinyol.
0: Ostres.
1: Recordo el videoclub del Santiago Rossinyol i agafava alguna pel·li amb un germà i sempre recordo, al principi agafava en beta i després em vaig comprar un VHS i per això em va marcar. Jo crec que si no la meva àvia no hagués fet tanta vida amb ella, potser no m'agradaria tant al cinema i no m'hagués dedicat a tot això. Per això em va marcar molt.
0: O sigui que tu, ja de petit, comences a tenir aquesta idea, aquest somni?
1: A mi em feia molt... Muy peliculero. Era molt peliculero. Inclús veia pel·lícules, no sé, molts anys ho fan, veus pel·lícules i després, si tens ninos, les recrees, les pel·lícules.
0: I feies això amb el teu germà? Jugàveu a recrear les pel·lícules o
1: sí,
0: què jugaves?
1: Sí, sí, sí. Fèiem pel·lícules allò de... no sé, pel·lícules que ens van marcar petits, com el que et deia, Conan el Bàrbaro, Mad Max, diria que més d'aquella època, inclús de ciència-ficció, Alien, Blade Runner, jo amb 8 anys, 9, ja les havia vist. Inclús veia pel·lícules de terror, també, les del Freddy Krueger, Viernes 13. Però bueno, la sort és que la meva àvia tenia... jo a vegades, quan m'espantava molt, la meva àvia em deia, tot esto es mentira. Hi ha una càmera, hi ha un director, tal, i m'explicava una mica com...
0: Et posaven el context.
1: Sí. Inclús la meva àvia era d'aquestes que veia, jo què sé, aquesta era el Freddy Krueger quan hi ha una explosió de sang en un llit, que és el Johnny Depp, que se'l pelen. La meva àvia es reia i feia, oh no, mira, com diem, hola la sangre, com... i en reia, vull dir, em ficava en un context i les gaudia molt, les pel·lis.
0: Mare meva, i sí. A tot això és una època en què vas a escola, no? Alpins?
1: Alpins, sí.
0: Què tal?
1: Uau, molt guai. Era, i a més, mira, el que et deia abans, que abans sorties de Sant Cugat caminant una mica, Alpins era com...
0: Anar a l'extraradi.
1: Exacte, era com, i com arribaves al Pins era com un oasi, una mica. Tu tenies una escola, hi havia un galliner, hi havia bosc, i molt bé. Tot i que era que ma mare va treballar i jo anava caminant des de ben petit.
0: Era una excursió.
1: Sí. Recordo que ma mare, quan havia de treballar, ens ensenyava el camí que havíem de fer, que no ens despistéssim, saps? Perquè, clar, un cop arribaves aquí al xamfrà, era creuar camp. Jo no anava mai per l'Avinguda Volpelleres, jo creuava el camp per aquí. I em deia, no et despistis amb coses, i ho feia. Jo què sé, em trobava qualsevol cosa, o em trobava algun amic i em despistava, saps? I arribava tard al col·le, a vegades. Però molt guai, Alpins, ho recordo molt. Jo que vaig tenir molta sort d'anar a una escola així. Veient, aviam, que altres escoles també estan bé, no? Però, hosti, en aquella època, Alpins... ara tu surts Alpins i tens allò el Leonardo al costat, tens els edificis del Volpelleres al costat, abans no. Inclús algun cop fent gimnàs et trobaves un pagès amb les ovelles pel camp de dalt. I això era superxulo. Uh-huh. Ho recordo molt. Lo d'Alpins ho recordo molt. Bueno, i al fons com va ser... Bueno, va ser com tothom recorda l'escola. Dels que seria els 4 anys fins als 14, clar. Com és ara, que estàs més anys que no... no? EGB era més llarg que el que és ara, no? Primària.
0: Fins a 8è, sí.
1: Sí,
0: era més... 2 anys.
1: Pues, no, recordo molt guai. Sí. Recordo molt.
0: Eres bo estudiant? Tinc...
1: No. No. No. Mira, amb la tele algun cop he anat a gravar Alpins i encara m'he... Bueno, ara no, però anys enrere sí que m'havia trobat algun professor i professora que m'havia tingut i em deia, hosti... O sigui, com em deien? Que jo era bon alumne. Jo em portava bé, però no estudiava mai. El que et deia, sortia del col·legi, això de fer deures i estudiar, m'anava a casa, veia una pel·lícula amb la meva àvia o m'anava al carrer. Un cop al col·le, jo em portava bé. Fora del col·le, ja... Mm-hmm. És que no sé... Ja.
0: I el que passa és que, clar, tens tan clar que el tema del cinema t'agrada i tal, que decideixes a apuntar-te a fer uns cursos
1: sí.
0: De...
1: Bueno, també perquè, mira, això que dèiem que jo era mal estudiant, jo vaig repetir 8 EGB, però vaig catejar tot. Perquè, clar, no feia deures, no estudiava. No... Jo arribava i em deien els deures, no? Mai. Clar, i em deien, no et podem aprovar així. I vaig deixar d'estudiar als 16. I em vaig ficar a treballar a la pastisseria de la família. Uh-huh. I aquí és quan... Tara, allò, com es diu... 3 anys picando, aixecant...
0: Picant pedra.
1: I te n'adones que dius... Hòstia, així serà tota la vida, això és treballar. I dic, pues... Potser si amb algú de diners em puc pagar un curs d'algú que m'agrada. I sempre havia tingut allò el mono de...
0: De
1: cinema. Sí. Cinema, televisió, algú, d'agafar càmeres, de fer vídeos. Ja ho feia, amb els meus amics de petit. Això t'ho he recordat, amb els meus amics algun cop feien pel·lícules així cutres i jo els gravava i... tonteries, allò, per passar les tardes, saps?
0: O sigui que em vas fer una mica de Guardiola treballant al negoci de la família, a la pastisseria, a la Lionesa.
1: La Lionesa, sí. Que ma mare la portava, amb el Ton. Sí, la pastisseria de l'estació, del carrer Vall d'Oreix. Sí.
0: I què hi feies?
1: Vaig començar netejant, fregant aparatos, fent piques... Vull dir, no és que fes croissants de primer, ni pa, ni tot això, no. Al principi sempre... Després sí que a poc vaig anar fent. Ajudava molt els dies de panellets, saps? El dia tortell de Reis, a les pastisseries horrorós... També. Allà sí que feia fornades i... Però bàsicament el que vaig començar va ser netejant i I clar, ma mare m'ho va dir, m'ha dit, hòstia, tio, no pots estar a casa sense fotre res. I jo pensava, no, no, està bé. I així, imagina't, amb 16 anys, jo tenia 10.000 pessetes a la setmana.
0: Home, eres un rei, eh?
1: Uah, era superguai en el moment, però després vaig pensar, hòstia, no m'havia tret l'EGB. I què vull fer? Vaig tenir tota la vida aquí a la pastisseria. No, i sí que m'agradava, i no alhora, vull dir, m'agradava estar a la pastisseria de la família, però jo no em veia treballant tota la vida d'això. Bueno, és que no m'agradava, i a més, que a ningú li agrada matinar, però s'havia de fer allò d'anar a les 4 o 5 en uns horaris, amb 16 anys, fer això, caps de setmana. Doncs pues, què acabes fent? Pues, si vols sortir per la nit, pues, ja saps, no dormir...
0: Bueno, els horaris ara tampoc no és que siguin gaire
1: no,
0: millors.
1: No, no, exacte, però almenys faig alguna cosa que m'agrada. Tampoc no he escudat estès a pastisseria, però... I fins i tot hi havia dies molt guais. Treballar a pastisseria té coses bones. Però no em veia, no em veia. I vaig dir, mira, tinc una oportunitat d'estar al viu i ho provo. Que no sale bien, pues ja em buscaré la vida.
0: Però... Te la vas buscar perquè vas fer altres sí. feines, vas aconseguir fer aquests dinerets que necessitaves
1: sí.
0: per fer
1: sí.
0: aquests cursos?
1: Vaig pagar la matrícula. Primer l'escola microobert. Allà és on... Vull dir, com no tenia el graduat escolar, no podia entrar a una escola superior ni fer un grau ni res. I vaig dir, bueno, pago aquest curs i així aprenc alguna cosa i veig si realment és igual per això, perquè potser soc un parguela, jo, i no... I em vaig pagar la matrícula per entrar a aquest curs i, uah, dic que els dos cursos de microobert que no ho havia fet en ma vida, feia els deures, estudiava el que no havia fet mai a EGB.
0: En canvi, no?
1: Uah, treia notables, excel·lents, aquestes coses, saps?
0: A partir de quin moment ja comences a treballar de la teva professió, del que tu t'estimes i...
1: Lo primer... Jo primer va ser, perquè microobert tenia molt contacte amb productores de cinema, va ser en cinema, i que des de l'escola t'avisaven, mira, hi ha això, hi ha l'altre, si busquen algú, sense cobrar, eh? Al principi és allò que deia, no, hi ha algú que va allà i et feia il·lusió, tu veies una producció, guai, i recordo, bueno, des de produccions d'anuncis o que venia el... Mira, la primera va ser, recordes el director català Antoni Ribas? Que va fer Victòria, Terra de Canons...
0: Sí.
1: Vull dir, Antoni Ribas va fer una pel·lícula, no sé si... És que quasi que es va estrenar, que es deia El Centenari, dedicada al Barça. I sí, sí, però fet allò a trompicones, com aquell que diu, no, gravaven una setmana, després es parava el rodatge... I allà és on vaig començar, clar. Evidentment vaig entendre que hi era una producció discreta, no? No era una gran producció, però després sí que vaig anar a gravar uns dies de making of d'una pel·lícula al Balagueró, que el Balagueró ens donava un seminari en aquella escola. I recordo que el Balagueró estava fent Darnes, en aquella època estava fent el documental d'Operació Triunfo.
0: Buah.
1: I recordo com a professor ens ho va explicar i no ens ho creiem. Dèiem, però què està fent aquest un documental d'Operació Triunfo? No, no, i el Balagueró el va fer. Venia de fer Los Sin Nombre, una pel·li de por, i de com va fer aquest documental, suposo, no sé. No sé per què ho va fer.
0: Quines més coses de cinema has fet? Després, ja, eh?
1: Després... bueno, produccions aquí catalanes, com la que havíem parlat aquesta de Marta Batllevó, i el gros... Quan vaig arribar, el gros va ser amb una pel·lícula d'Almodóvar.
0: Què vas fer?
1: La del... Espera't, la de la... La que surt el Gael García Bernal. Ah, i el Javier Cámara. Ah, com es diu? La de les escoles. Se m'ha anat el nom.
0: Ah, la mala educació.
1: La mala educació.
0: La mala o la bona educació?
1: La mala educació.
0: Ostres, ara estava dubtant.
1: La gran part de la pel·lícula està feta aquí a Catalunya. Està feta a unes escoles pies abandonades, em sembla que estan, perquè vaig estar fent de matxaca arreglant tot, eren unes escoles pies abandonades a l'Ella. També es va gravar, em sembla, un teatre a Molins, i algú d'Ala ja per Figueres, també. I aquí vaig estar treballant, però no... No, res de càmera, eh? M'hauria agradat carregant i descarregant camions, netejant els sets perquè es poguessin instal·lar la 13 o els decorats, vull dir, matxaca. Vaig estar bé, però allò sí que era una producció. El dia que va començar el... No, dos dies abans del rodatge, que l'Almodóvar venia de... Havia guanyat ja l'Òscar de Todo sobre mi madre, de Hable con ella, havia fet que va triomfar molt, també. I, hòstia, vam començar a venir tràilers, camions, un desplegament, veies allò i vaig dir, esto es una producción de cine guapa. Era, bueno, Darnes també, ojo, que recordo que Darnes van tallar la Via Laietana per gravar, però allò ho recordo molt... I el curiós és que vaig acabar el rodatge al Modóvar i no em va tornar a sortir més feina de cinema.
0: Aquí es va quedar?
1: Vaig estar 3 mesos parat, estant a la pastisseria, treballant, buscant. Et sortia un anar a fer de reforç d'una publicitat, perquè dura 2 dies de rodatge, que et donen d'alta i et tornen a donar baixa. I aquí és quan vaig provar tele, després.
0: Què és el primer que vas provar de tele?
1: Teletaxi TV.
0: Bueno, mira.
1: Sí, sí, sí. I Teletaxi, però no fèiem... A Teletaxi hi havia el Julio, que estava vinculat a una productora, i que gravaven videoclips. I vaig gravar algun videoclip per a alguns grups, així... Clar, és que no et diria, vèiem famosos, crec que cap. Érem grups molt amateur i feia vídeos, i que sortien després a Teletaxi TV, a la televisió aquella. I d'allà ja vaig... Eren coses, inclús algunes coses ni me les pagaven. Però jo almenys agafava càmera, tocava coses, saps? No em quedava a la pastisseria, almenys tenia la sensació de que estava fent alguna cosa encara...
0: I quan deixes la pastisseria, t'hi dediques...
1: Ui, no, la pastisseria va durar molt.
0: Sí, clar, molt de temps.
1: Sí, fins i tot quan el 2004 vaig començar la tele local Televisió Sant Cugat, aquí, i...
0: Quan comença la televisió?
1: 2004.
0: 2004.
1: Sí.
0: Encara hi ets.
1: Sí, sí, sí, sí. O sigui, fa... Bueno, hi ha hagut un tràmit, vaig estar 2-3 anys desconnectat, però vaig tornar. Uh-huh. I... Però, bueno, la primera etapa de amb la televisió m'ho combinava amb la pastisseria.
0: Ja. I, escolta'm una cosa, coneixes la ciutat, coneixes les entitats, coneixes a la gent, pràcticament tothom. Què és el que t'omple més de dedicar-te a la comunicació de proximitat i fer-ho a la teva ciutat?
1: Bastantes coses, eh? Si mirem la comoditat, que no m'he de desplaçar molt lluny per gravar, si mirem això, i que tens més temps a vegades per dedicar-li, i gràcies a això no perds una hora en desplaçar-te, però el que més és el conèixer el teu entorn. Com et diria, hi ha gent que viu en ciutats o en llocs que no coneixen ni el que passa, ni la història, ni... Jo, gràcies a treballar a Televisió Sant Cugat, he pogut conèixer tota la història del poble. I les entitats, per exemple, mira, jo dels 16 als 19 no feia vida a Sant Cugat, feia més vida a Barcelona, quan vaig començar a estudiar a Barcelona. Però llavors, gràcies a Televisió Sant Cugat, vaig començar a fer vida i vaig conèixer això que dèiem, entitats, la vida social que hi ha aquí a Sant Cugat, i pensar, hòstia, no és només una ciutat rica, vull dir, és rica econòmicament per alguns, però ja és rica, molt rica en altres coses que no és economia. I vaig començar a veure les coses i això és el que m'omple. I que molta gent, evidentment, estan aquí al carrer, molta gent et para i et diu, hòstia, el vídeo que vas fer m'han vist o m'ha vist algú, això és guai.
0: És el retorn directe, no?
1: Sí, sí. Pel bueno, pel malo, també, perquè em para gent pel carrer i també em diuen, hòstia, tornaré... Discuteixes una mica i ja està. Clar, no agradaràs mai a tothom, no?
0: Ja que parlem d'entitats, tu ets membre fundador de la penya Se Monta.
1: Penya de Festa Major.
0: Penya de Festa Major.
1: La primera penya de Festa Major de Sant Cugat.
0: I per què, a què es dedica aquesta penya o què representa?
1: Existeix només en Festa Major. Uh-huh. Va venir uns amics, molts amics que tinc, som de pares de fora de Catalunya, i fora de Catalunya... Bueno, i algunes parts de Catalunya, sí, potser aquí a Barcelona no tant. Hi ha les penyes de Festa Major. I ens explicaven el bé que s'ho passen, el que fan i tot, i vam dir, per què no podem fer això a Sant Cugat? I vam fer una penya en què participàvem dels actes de Festa Major, anem de groc, amb la samarreta tota la Festa Major, amb vàries, no amb la mateixa, i gaudir-la, fer vida a Festa Major, i la intenció, vam fer la penya, i a veure si surten altres penyes, i van sortir altres penyes, i ara...
0: Curiosament, s'ha fet més penyes,
1: sí.
0: I sobretot va ser arran del concurs de paelles, no?
1: Bueno, hi havia les penyes d'arrossos, que nosaltres diem. Hi ha penya que li diem nosaltres les penyes arrossaires.
0: Sí.
1: És gent que només fa penya el dia dels arrossos. Mm-hmm. Nosaltres fem penya de Festa Major des del primer dia fins a l'últim.
0: Per tots els actes que hi anem.
1: Ah, exacte. Exacte.
0: Mm-hmm. I escolta una cosa, el futbol com se't donava?
1: Bien.
0: Sí?
1: Sí, bé. Vaig ser porter de futbol sala.
0: Amb qui?
1: Vaig ser una mica figo, aquí. Vaig estar a l'Olímpic i després al Sant Cugat.
0: Ostres, quin canvi, eh?
1: Sí. Però va passar perquè, mira, a l'Olímpic vaig anar perquè ma mare tenia moltes amistats a la Floresta i em van provar, i el que passa que a la Floresta jo era porter suplent. No jugava gaire, hi havia un bon porter, i llavors va haver un moment que uns quants de la Floresta se'n van anar al Sant Cugat, i recordo que em van dir que no hi havia porter, i em van dir, bueno, provo. I com era l'únic porter, vaig jugar molt en aquella època. L'únic que després, mira, em va pillar l'època també amb 17 anys, que vaig anar desconnectant. I després vaig estar a la Penya Blaugrana també a jugar a futbol. Sí. Aquí ja com jugador, no com porter.
0: El 2022 et van fer un reconeixement.
1: Sí.
0: Com a soci jugador, no?
1: Sí, sí, sí. Hosti, no sé, el Félez, bueno, que sí, que em va regalar... Però bueno...
0: La teva fitxa, no?
1: Sí, tinc la fitxa i el carnet, exacte. Aquest carnet, és que ho estic pensant, 2005 o 2006, ara la temporada aquella, aquell carnet és de la temporada 5-6, em sembla, sí. Mm-hmm. Sí, sí.
0: I escolta'm una cosa, tu tens un somni pendent, no?
1: Varios, eh?
0: Sí? Sí, però un de gros que t'ha de portar no, a on? A on t'ha de portar?
1: Jo, sí, a mi m'agradaria el que et deia. Una cosa que vull fer, i que llavors he descobert moltes coses, això és fer-me un viatge per als Estats Units i veure indrets on s'han gravat pel·lícules importants. Això m'agradaria molt. I és algo que fins i tot m'ho he mirat, he descobert que hi ha llocs que no existeixen, que eren platós. Mm-hmm. Per exemple, la Casa de Psicosis. No existeix. Jo pensava que existia. I la van muntar i la van desmuntar. I dic, hòstia. Hi ha una casa a Berga que s'assembla molt a la Casa de Psicosis, que sí que la vaig visitar, que li diuen com la venen una mica així, suposo, per turisme. Però anar a veure emplaçaments de llocs de cinema m'agradaria molt. Des de Filadèlfia a Nova York. Saps? Per exemple, era ser una vez en Amèrica. Que imatge a veure els ponts, a Brooklyn... Hòstia, m'agradaria molt... No he estat mai als Estats Units. I m'agradaria fer... Tot i que també es pot fer una ruta per Europa, també, de llocs de cinema. A Itàlia hi ha molts llocs macos que s'han gravat pel·lícules. És qüestió friqui de cine, que m'agrada molt. Això m'agrada molt. Sí.
0: Reconeixes que et preocupa que tot va molt ràpid?
1: Molt, molt, molt. Molt. I treballant als mitjans de comunicació, tu ho sabràs.
0: Encara que... més, no?
1: I te n'adones. T'adones el que preocupava fa una setmana, avui ja ningú se'n recorda.
0: Però, en canvi, tu ets un tio optimista.
1: Molt, sí. Sí, sí, perquè el... Perquè és allò que dic, podríem estar peor.
0: Sí. Dir,
1: és que és així. Jo, sí, jo sempre ho penso. O a vegades tots les hem passat putes, en algun moment, i que dius, hosti, com estava entonces? M'ho he treballat i ara estic millor. Vull dir, sempre es pot estar pitjor. I és més, gaudeix avui perquè no saps demà com es vindran les coses. Per això, a vegades, quan veus algú molt fumut, dius, hòstia, potser el dia demà puc estar igual de fumut jo. O sigui, he de valorar. He de valorar el que tinc, perquè no és per sempre. I per això... I va tan ràpid tot que fas, hòstia... Jo perdre el control a vegades, no? De la teva vida i de cap on van les coses és el que em fa preocupar. Sense detallar, eh? Vull dir,
0: ja. Saps? Com t'imagines el Luigi, el Lluís, d'aquí 10, 20 anys?
1: Uau. M'agradaria seguir treballant de càmera i seguir treballant en audiovisual, i si estic a Televisió en 4 m'encantaria. Sí que és veritat que, mira, a vegades penso, no? L'altre dia la medalla d'or a la Mercè Conesa, doncs jo també vaig gravar quan la van investir d'alcaldessa, no? Potser d'aquí 20 anys ja estic gravant com li dona medalla d'or a algú altre, que potser ara està a l'equip de govern. Això

0: això de Sant Cugat. Pena perquè moltes coses que molts amics i molta gent que hi havia ja no hi són aquí a Sant Cugat. O que em quedes la feina, si la puc mantenir bé, però també és fora de Sant Cugat hi ha vida. Hi ha
1: ets un romàntic obert a...
0: sí.
1: al que sorgeixi.
0: Sí,
1: no?
0: Sí, sí, sí, no... Pena, jo, és que hi ha gent que diu... I clar, ara em matarà la gent que conec jo que volen tornar a Sant Cugat, que els hi fa ràbia haver marxat. Clar, suposo que deu fer ràbia, clar, però... No ho sé, ja, fora de Sant Cugat hi ha coses molt guais, també. Tot i que conec Sant Cugat i m'importa Sant Cugat, però és molt diferent a altres llocs que són molt, molt bons, també.
1: Luigi, hem passat una bona estona.
0: Sí, ha passat,
1: sí, no?
0: Quan...
1: ha passat volant.
0: Ha passat volant, sí, sí.
1: Doncs hem arribat al final. Podem continuar un altre dia.
0: Bueno,
1: fent un cafè.
0: Exacte,
1: el
0: fem aquí el d'ESA, si em trobes un dia, jo...
1: Allà és la teva secretaria tècnica.
0: Sí, sí.
1: Molt bé. Lluís, moltíssimes gràcies.
0: A tu, Carme.
1: Que vagi molt bé. Adéu.

0: El nostre convidat d'avui és Tijan Conte, president de l'Associació de Joves Africans de Catalunya i veí de Sant Cugat des de 2023. Provenent de Gàmbia i després de viure en diverses ciutats de Catalunya i Europa, ha convertit la seva experiència migratòria en una eina de transformació social. Compromès amb la joventut, la cooperació i l'economia social i solidària, treballa per crear oportunitats tant aquí com a l'Àfrica. Avui coneixerem la seva història vital i els reptes i projectes que impulsa des de la JAC. Com estàs, Tijan?
1: Molt bé, encantat.
0: Vas néixer a Niyamanari.
1: A Niyamanari, sí.
0: Ahà, a Gàmbia. Però tu has crescut a Catalunya.
1: Sí, sí, sí.
0: Te'n recordes quan vas marxar de Gàmbia?
1: Sí, vam marxar, bueno, conjuntament amb ma mare, que ens va portar aquí el meu pare, quan tindria uns 8-9 anyets.
0: I tens records d'aquests primers anys de vida allà a la teva ciutat natal?
1: Sí, sí, sí, tinc records. Hi ha molts que ja s'han esborrat, no?, o que estan allà, però que no els tinc ja presents, però sí que en tinc molts que sí. Sí, sí. Mm-hmm.
0: Tu has viscut a ciutats com Vic, Olot, Manresa, Dakar, Oslo... Què és el que t'ha portat a fer tots aquests canvis?
1: Sí, bueno, vivències o experiències de la vida, no?, que a nivell familiar, doncs, a l'Àfrica ja hem estat visquent, o hi he estat visquent, i aquí, diguem-ne, a Catalunya ens hem anat movent en diferents llocs, i alhora a nivell europeu m'he mogut en algun moment, i bueno, és el que m'ha portat tot això, poder estar en diferents ciutats, o haver estat en diferents moments en diferents ciutats.
0: L'any 2023 tu arribes a Sant Cugat.
1: Sí.
0: Què és el que et porta a fer aquest pas i com ha estat la teva adaptació a la ciutat?
1: Sí, bé, va ser una experiència nova, no, per mi. Estic amb una parella amb la que ens estàvem coneixent a la Garrotxa i, bueno, també amb una situació en la que jo he estat durant molts anys, bueno, porto molts anys amb una pancreatitis crònica. I, bueno, ella també, al veure la meva situació allà a la Garrotxa, doncs em va decidir també donar un cop de mà per veure de quina forma podíem millorar aquest estat. I, bueno, això també va ser un dels motius que ens va fer moure'ns cap aquí. I alhora per la JAC, no?, també, perquè, bueno, estàvem en un moment en què també volíem donar-li un impuls i, bueno, va ser per diversos motius que vam decidir, doncs, moure'ns cap aquí.
0: La teva família continua molt vinculada a... entre Catalunya i l'Àfrica,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: Esteu repartits. Aquí a Catalunya, qui tens?

0: Aquí a Catalunya tinc els pares, per sort, i els germans i germanes que han nascut aquí, a Catalunya.
1: Quants germans?
0: Són 5 germans en total, nosaltres.
1: I està vivint a on, la família?
0: A Vic.
1: A Vic.
0: Sí.
1: I a l'Àfrica qui tens?
0: A l'Àfrica tinc una germana gran, tinc l'àvia, els cosins, tinc tota la resta de l'arbre genealògic, no? que encara segueix allà.
1: I per tant, la relació és... es manté amb freqüència? Sí,
0: sí, sí. Bueno, normalment, sempre que podem, no? Sempre que es pot, anem a visitar-los, anem a veure'ls. I en el meu cas, no, una miqueta, que quan fem viatges o de cooperació o una mica de projectes, doncs també puc passar a veure'ls. I bueno, és com que està en aquests dos mons, no?, d'alguna forma.
1: Precisament és el que et volia preguntar. Com sí. Es viu aquesta realitat entre dos mons? Perquè el teu sentiment... quan persones com tu de vegades es pregunten d'on som, no?
0: Sí, sí. És difícil perquè, bueno, a vegades en l'etapa no de creixement, que és com que vius, no, de portes endintre de casa, és una cultura, és un idioma, és una forma de fer africana, no? I de portes en fora, no? És l'occidental, les amistats, és l'escola, és un altre idioma, vull dir, has d'estar, no?, convivint com el que diem, no? No ho és, però és com estar en dos mons paral·lels alhora, no? I això, doncs, mentre vas creixent, t'has d'anar muntant la teva identitat pròpia alhora, no?, en la que has d'anar tocant o agafant el que tu millor creus que has d'agafar de cada part per formar-te el teu jo. I, bueno, és a vegades és complicat perquè no saps qui agafar o no? Se t'estira de cada banda i, bueno, per això alguns de nosaltres, com afrodescendents, que ens diem, doncs, hi ha dificultats, sobretot a l'etapa de l'adolescència. Sí. Mm.
1: Tu vas estudiar comerç i màrqueting, comerç internacional. Quan vas descobrir el teu interès per l'economia social i solidària?
0: Sí, bueno, va ser una mica... perquè pel comerç era... vaig estudiar-ho més que res per, no, buscar vies de com poder ajudar la família, no? I una de les que jo pensava que seria, doncs, emprenent algun negoci, que fos la via per poder donar un cop de mà a la situació familiar. I, bueno, va ser un punt que bueno, m'agrada explicar-ho, perquè va ser en una excursió a la Garrotxa, a la Fageda d'en Jordà, que, bueno, vaig descobrir el projecte de la Fageda, i per mi va ser com, no, ostres, és molt maco, no?, com es pot trobar una via o una fórmula de poder, no, a través, utilitzant el comerç o l'economia en si, però mirant-lo d'enfocar per resoldre problemes, no?
1: I per expliquem mi... a la gent el per què, perquè, clar, potser no ho sap tothom, que en aquesta empresa,
0: sí,
1: doncs, hi ha la participació de treballadors
0: sí,
1: que tenen discapacitat,
0: sí,
1: no?
0: Sí, hi ha diversitat funcional,
1: exacte,
0: hi ha persones amb síndrome de Down, etc. Uh-huh. No? I, bueno, això per mi va ser com, ostres, és molt maco, no?, que a vegades no totes les empreses s'enfoquen en poder donar una oportunitat a aquestes persones i que hi hagi un col·lectiu o una organització que s'enfoqui en poder crear un producte i poder, doncs, amb aquesta via donar-los feina o donar-los un lloc de treball, per mi era molt important. I alhora que, bueno, ho traslladava molt en la meva inquietud en aquell moment, no?, que era que molt de jovent no havia tingut la sort que jo havia tingut que m'han portat cap aquí, o precisament el que va passar el meu pare, que va haver de fer el camí clandestí, que li diem, per venir cap aquí, i arriscant la seva vida, no? I el principal motiu en molts d'ells és això, la busca de feina. I per mi era com una mica de connexió amb tot això.
1: O sigui que el projecte de la Fageda va ser inspirador per a tu.
0: Absolutament.
1: Has treballat en sectors diversos, des de la indústria fins a la gestió de projectes, a la dinamització juvenil... Quina d'aquestes feines et fa sentir més realitzat? Amb quina et sents millor?
0: Jo diria que tot el que és el treball amb el jovent, no? Em sento molt més identificat. Sé que he treballat en molts àmbits de les indústries, diguem-ne, sobretot per això, no? Perquè per la meva condició també, amb el tema que he d'explicar, la pancreatitis, no em permetia poder teniu, diguem, una estabilitat, no?, amb una feina, no?, i això em complicava molt. Per això sempre, doncs, malauradament, havia de treballar amb ETTs, en els que, bueno, si tenia els atacs, doncs, mira, em posava de baixa, no afectava l'empresa directament, sinó que, doncs, m'afectava a mi, perquè no cobrava. Però almenys això em permetia que l'empresa, doncs, em pogués sostenir una mica més, no? Però si treballés per empresa bastant de baixa, al final no surts a compte, d'alguna forma. I per això he estat en molts tipus, no?, d'indústria, moltes empreses, però tot això a vegades ha sigut més que res per sobreviure. I el poder, o el tenir l'oportunitat de poder treballar com tant en l'etapa de dinamitzador com en projectes amb jovent, per mi era, no?, el que, ostres, puc aportar el meu granet de sorra a la societat d'una forma que jo crec que realment és el que em toca.
1: Sovint expliques que de petit somiaves ser emprenedor i ajudar la teva comunitat. Quan vas començar a veure possible aquest objectiu?
0: Sí, va ser, bueno, els primers anys era com molt, sempre m'he sentit com un somni, no?, com molt de somiat ruïtes, amb tota la circumstància, no?, en la que estava, era com que... Sí, tens una mica somiat ruïtes, perquè tens uns somnis que és molt difícil, molt, que puguis, amb les condicions, etc., que puguis arribar, no?, a realitzar. Però, bueno, no sé, a vegades la vida dona voltes i bueno, a poc veus que aquest somni la gent s'interessa, o hi ha gent que li crida l'atenció i et dona un cop de mà perquè el puguis arribar a complir, i a poc, no?, vas com fent aliances, com vas teixint xarxa, i veus que a poc, oh, poder, no?, en algun moment podríem, sol impossible, però no, ajuntant-me amb tots aquests col·lectius que existeixen, d'organitzacions, de persones, poder pot arribar el dia, no?, en què, unint tot això que hem anat enxarxant al llarg dels anys, doncs podem arribar a construir aquest somni.
1: La migració és una experiència que a tu t'ha marcat profundament. Ara parlaves de com ho va haver de fer el teu pare,
0: sí,
1: com ho ha fet tanta gent, no?,
0: sí,
1: de manera clandestina, jugant-se la vida.
0: Sí.
1: Com ha influït en la teva manera d'entendre la societat i aquest compromís social?
0: Sí, bé, per mi ha sigut algo molt present, no?, des de petit, tant amb la història del meu pare com amb la de molts amics al voltant que havien vingut d'aquesta forma, no?, i que m'explicaven les experiències que havien hagut de passar per arribar aquí. El fet és que, a part d'això, doncs jo hi va haver una època en la que, bueno, a Manresa, després de la crisi, diguem-ne, econòmica, en aquella etapa, vam passar unes etapes molt complicades en el que el meu pare, doncs, no tenia feina, ma mare tampoc, i, bueno, teníem dificultats a nivell familiar. I el meu pare va haver de marxar també per veure si trobava feina en família, que tenim també repartida per França. I a mi em va tocar, va ser com, ostres, no?, des de petits va haver de sortir al poble per donar-me un cop de mà, i ara, amb l'edat que tinc també, no?, què puc fer-hi jo, no? I, bueno, molts de nosaltres, o de joves afrodescendents, alguns van anar a Anglaterra, alguns... Aquella època va ser això, no?, d'anar a buscar poder feina a altres llocs, no? I una mica estava a Noruega, i, bueno, que era un amic proper d'allà a Manresa, i, bueno, vaig decidir, mira, m'aniré, sí, a veure si a provar sort per allà. I això em va portar que jo, al no tenir nacionalitat espanyola, tampoc, no tenia permís de residència. Era molt jove, també, i hi havia molta desconeixença pel mig. Vaig arribar allà i bueno, no, amb aquest amic no ens vam acabar de trobar, perquè ell s'havia marxat a una altra part del país. Jo estava allà a la capital on vaig arribar. I tot això em va portar que estar-hi un temps, però de forma il·legal, d'alguna forma, perquè no era ciutadà d'allà i tampoc sóc nacional, no, espanyol. I tot això, al perdre els meus documents, se'm va agafar i se'm va deportar a Gàmbia, no? Sí, perquè, bueno, tot allò va ser culpa meva, ja et dic, reconeixent-ho, i és així. Però era molt jove i molt inexpert en tot. Llavors, això, l'estar allà a Gàmbia deportat, em va fer com que, no?, quedar-me allà com un jove més allà, com algú, com si no hagués estat aquí. Vaig estar-hi un any visquent com tota la, no, com el resta de jovent, i veient, no, les dificultats o les mancances, o en adonant-me de les oportunitats, sobretot, que tenia aquí, no, valorant molt el que tenia, que en aquell moment no havia fet. I tot allò em va portar a, ostres, a entendre la realitat, no, del per què poder el meu pare va decidir sortir d'allà, del per què molts joves decideixen, no, emprendre el camí. Jo, fins i tot jo mateix, va arribar el moment de pensar, ostres, tu ara agafaries aquest camí, no, del desert, o d'agafar una patera per tornar un altre cop allà. No, tot això va ser coses que em van passar, que va ser com... van fer entendre una mica més, no, aquesta realitat. No?
1: I com vas tornar?
0: Al final, amb l'ambaixada, a través de molts tràmits, no, al final se'm va permetre, doncs, amb un visat de retornada, poder tornar aquí i poder recuperar el meu NIE, diguem-ne, permís de residència estranger. I això va ser com l'aventura aquesta, que va ser com un punt d'inflexió en la meva vida, no? De dir, ostres, en adonar-me de tota la realitat, de tot el que passa, i això em va portar com accentuar-me molt més, no, ficar-me en aquest món.
1: Uh-huh. Déu-n'hi-do. Tu a Sant Cugat no fas gaire, no fa gaire que hi ets, que hi sou, amb la teva parella, de fet.
0: Sí.
1: Però ja tens xarxa, estàs vinculat a entitats...
0: Sí.
1: Com la Unipau, Cal Temerari, la xarxa d'entitats solidàries,
0: sí,
1: de Sant Cugat. Quin és el teu paper en tots aquests espais?
0: Bueno, és... aportar el que pugui, jo diria, no? Per mi és com... És, estar aquí a Sant Cugat per mi ha sigut una oportunitat molt gran, de millora tant a nivell personal com a nivell professional en tots els àmbits, i li estic molt, molt agraït a la ciutat, realment. I per mi és important, no?, mirar de, ostres, de també fer un retorn, o poder aportar alguna cosa també, no? I per això també com a entitat poder-nos enxarxar amb tota la resta d'entitats que ja existeixen aquí ens ajuda molt com a entitat, però també, no?, creiem que el nostre perfil pot aportar alguna cosa a aquestes entitats. I no ho sé, jo en el meu cas és... no et sabria en què els hi serveixo, perquè no sé si de gaire, realment, però sí que, ostres, estar-hi en el
1: col·labores,
0: que... Col·labores... Sí. A la Unipau, per exemple, no, estic com a dinamitzador juvenil, estem en projectes escolars, en instituts, amb un projecte, per exemple, que es diu el Teixint Xarxa, que realitza l'Unipau, que és un projecte molt maco, que he estat desenvolupant amb ells al llarg d'aquest any, en diversos instituts, no, de la zona, i bueno, per mi és molt maco, no, poder aportar dintre del projecte també la teva mirada, la teva experiència, per mirar de sensibilitzar sobretot el jovent, no? Que pensem que és una de les... que són el futur, i a vegades, no, que poden estar com una miqueta, o que hi poden haver barreres entre cultures o entre, no, realitats, no? I per mi és com que crec que puc aportar una miqueta d'apropament entre el que dèiem, entre aquests mons paral·lels a vegades, no? Uh-huh. Dels que jo he estat visquent, i poder servir de pont.
1: Com neix l'Associació de Joves Africans de Catalunya, que neix el 2010?
0: Va començar una mica després, que va ser tot el tema de la fageda, tot el tema d'ostres, hem de buscar unir-nos com a joves afrodescendents i mirar de fer una estructura d'aquest tipus, etc. Això va ser com una mica les arrels.
1: I tu ets, no?, una mica el partícip d'aquest naixement?
0: Una miqueta de promotor. Però ja et dic, no som els únics. En moltes zones, no, arreu del territori, hi ha entitats semblants, que són de joves que som com aquesta primera generació, no, d'afrodescendents d'aquí a Catalunya, no? Que els nostres pares van arribar aquí i va ser com molt en foc de feina, de buscar treball, i nosaltres, que alguns vam néixer aquí o alguns hem crescut aquí, no? Doncs som aquesta generació que ens veiem que, ostres, tenim com un perfil nou, no? Que no som africans ni som del tot. Poder catalans, alguns som una barreja, no? I, clar, pot ser una cosa maca, no? Un híbrid que pot aportar coses diferents, no? I aquí va ser, no? Ostres, tenim alguna cosa que podem aportar. i aquí va néixer, aquí van ser les arrels de Jack. I ja et dic, en
1: I
0: diverses...
1: això quin any era?
0: Això era el 2018 que vam consolidar-nos com a grup, però els inicis eren el 2012-2013. Més o menys.
1: Sí. I la idea des d'aquesta associació, ho dic perquè vosaltres parleu molt d'empoderament juvenil, sí, i de crear oportunitats, és aquest nou enfocament, aquesta nova visió que ara comentaves, no?, sí, de la vostra generació.
0: Sí, sí, és precisament això, no?, de, ostres, per un punt, pensem que dintre del jovent, que hi ha molt de jovent que arriba aquí nou, no?, que poder... Li ajudaria molt una entitat com la nostra en la seva integració, ja que nosaltres, doncs, no tenim, molts de nosaltres tenim l'idioma autòcton o ètnic o com li vulguis dir, africà, i alhora el català o el castellà d'aquí, i alhora que, doncs, ens hem anat enxarxant en diverses organitzacions al llarg dels anys, en el que, doncs, també podem facilitar o ajudar a altres organitzacions d'inserció, no, aquesta tasca, que és mirar de col·laborar també, no? Alhora, amb l'aspecte de feina, com et deia, pensem que és una de les vies, no, de poder-te integrar, perquè si no tens feina és com que tens moltes dificultats, i alhora pensant en l'Àfrica, no? Pensant en l'arrel del problema, no? O l'arrel d'aquesta migració forçada que a vegades passa, no? Que és com que la gran majoria és això, és feina, i és com de quina forma podríem arribar a aconseguir, no?, crear una estructura de l'economia social i solidària, sobretot, no?, que enfocats en aquí, en què podem crear llocs de feina allà per a aquest jovent, no?, i poder-nos connectar amb ells i que no hagin de patir tot això per arribar aquí.
1: Mm-hmm. Yes. Quins diries tu que són els principals reptes dels joves africans i els afrodescendents, com tu comentes, aquí a Catalunya?
0: Sí, una... Jo diria que és la identitat, no? De que alguns i algunes de nosaltres, doncs, ens ha costat poder-nos crear una identitat pròpia, no? D'acceptar que som un híbrid, que a vegades la part africana et tira de que no, ets africà, no t'has de sentir, no? De que, per no perdre't d'alguna forma. I alhora aquí és com que no, t'has d'adaptar, has de ser del tot d'aquí perquè tu ets d'aquí i tal. Llavors tu crec que t'has d'agafar, no, formar-te el teu jo, no, agafant, entenent o acceptant que tens part d'una cultura, que tens unes arrels que també, doncs, s'han de valorar i s'han d'acceptar que formen part teu, i a l'hora que ets d'aquí, que has crescut aquí, que formes part d'aquesta societat i que és un orgull per nosaltres, o hauria de ser un orgull per nosaltres. Llavors és això. És una de les dificultats que tenim, jo crec.
1: Quin tipus de projectes teniu Tijan, allà a l'Àfrica, que esteu treballant, sí, actualment?
0: Actualment estem col·laborant amb diverses organitzacions, que és una de les branques, no? Ostres, hi ha moltes organitzacions aquí, no?, que es dediquen a la cooperació, a la col·laboració amb països africans, i creiem que, ostres, poder el nostre perfil d'entitat els hi pot ajudar, no?, en la desenvolupació o en el desenvolupament de moltes de les activitats que realitzen. Per tant, una tasca és aquesta, col·laborar amb diverses organitzacions, i alhora nosaltres hem decidit emprendre, no, diversos. Una és el projecte Cantora, que és un projecte, doncs, que volem realitzar desenvolupament comunitari a Gàmbia, a la regió de Cantora, en el que utilitzem el futbol, que és una de les eines, no, que pensem, doncs, que agrada molt a la comunitat. El 2023 vam fer un viatge, que és quan va sorgir aquest projecte, en el que vam arribar a aquesta zona, que és el Yamanari, el meu poble, també està en aquesta regió, per això també vam arribar-hi fent com creuant tot el país, coneixent moltes organitzacions, no?, fins a arribar a la punta del país, i és la zona com més abandonada o més allunyada de la capital i no, com una mica de la mà de Déu, d'alguna forma. Llavors, era com... ens van sol·licitar això, que molt del jovent l'única part lúdica que tenen és el futbol, perquè, clar, no hi ha infraestructura de cap tipus. I, ostres, el que em va ressonar era que l'única cosa que tenim per no pensar en Europa, per no pensar en anar cap allà, és quan juguem a futbol, no? I per mi em va tocar allò, i va ser com, ostres, realment, és així. Fins i tot hi havia tres equips femenins que s'havien muntat allà en la comunitat, que això em va sorprendre fins i tot a mi, que soc d'allà, imagina't, no? Perquè, ostres, que la comunitat hagués acceptat això i que s'haguessin formant. Alhora, era com que aquí també, no, el futbol femení era com una cosa que estava com molt, no, empoderant-se d'alguna forma. Era com una connexió, no, de dir, ostres, que fort, no, que això estigui passant i que la comunitat ho estigui acceptant, perquè sent sincers, penso que en gran part són machistes, és bastant difícil per la dona alguns aspectes, no, dins de la comunitat, i això per mi va ser molt maco. I aquí va sorgir de que, ostres, podem utilitzar tot aquest moviment que no és nostre, perquè el que hem pensat sempre és que nosaltres som d'aquí, i anar allà a proposar projectes o a dir el que s'ha de fer no té sentit, per molt afrodescendents que siguem. No havien de ser ells i elles, no, des d'allà que ens diguessin en què podem aportar. I això va ser la via, no? Ostres, vale, doncs anem a mirar de gestar aquest projecte, anem a mirar de crear una estructura en què es puguin desenvolupar, que és el que ens van demanar en una carta, i alhora utilitzar també aquest lloc d'unió de joves de tota la regió per també mirar de fer formacions, per crear un espai de cohesió social, on puguem, no, al final crear aquesta estructura empresarial d'economia social i solidària que en parlàvem, que és el somni, no, al final, doncs, unir tot això en un mateix lloc. I, bueno, això és el que estem gestant ara mateix.
1: Mm-hmm. Un parell de preguntes molt, molt ràpides. Sí. Fora de la feina i del teu compromís associatiu, què t'ajuda a desconnectar?
0: Bueno, sí, estic amb... l'esport és una de les coses que m'agraden, que m'he de practicar més, realment, perquè, bueno, he jugat al futbol molts anys de la meva vida, també, no? Però fa temps que doncs, no he pogut fer. La música, poder llegir de tant en tant, mirar documentals, com les meves vies d'escape, no?, d'alguna forma, de desconnexió.
1: I escolta una cosa, mirant ja de cara al futur, quin somni t'agradaria haver complert d'aquí uns anys?
0: Bueno, un d'ells és això, no?, poder mirar de portar alguna cosa en aquesta terra que em va acollir a mi, que va acollir a la meva família, que ens ha donat una oportunitat a tots i a totes nosaltres. I alhora també el que et deia, no?, des de petit, aquest somni d'ostres, de poder, que va sorgir a la Fageda, i de que tots aquests anys ha anat com que no ha mort, no?, que no l'hem deixat caure per moltes coses, doncs no sé, poder ajudar a que aquest problema migratori, no?, que sabem que no podem ser-ne no, erradicar-lo, però sí poder fer tot el possible perquè hi hagi persones que tinguin altres alternatives, no?, haver de ficar-se en una patera, haver de ficar-se al desert i acabar, doncs, arriscant amb un percentatge molt alt la seva vida. I per mi seria com una contribució, d'alguna forma, no?, al món. I, bueno, aquest és com un somni que tinc pendent.
1: Doncs avui ens ha agradat conèixer la història del Tijan Conte, la seva personal i també la que porta associada a través de la JAC, sí, no?, que ja sabem que des de no fa massa està vinculada a la nostra ciutat. Tijan, moltíssimes gràcies.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres. I bé, un punt és això, aquest projecte de cooperació cantora, que també, doncs, l'estem desenvolupant conjuntament amb la mà del Fons Català de Cooperació, de la mà del Ramassà, una associació esportiva que és de les Franqueses del Vallès, i, bueno, de la Fundació Calilu Jambé, que és també dir-ho, no?, que són entitats que estan ajudant-nos en aquesta tasca. Per tant, també m'agradaria això, dir-ho.
1: Doncs queda dit. Moltíssimes gràcies, Tijan.
0: Gràcies a vosaltres per l'oportunitat.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Volpellera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama i els futurs jutjats, la construcció de l'escola a la Mirada, les urgències pediàtriques, les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Hèric ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
3: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
5: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
7: Avui conversem amb la directora de les Biblioteques de Sant Cugat, Montse Collazos, una professional amb una trajectòria rica i diversa, marcada tant per l'experiència en diferents centres documentals com per un profund recorregut vital. Nascuda a Vic i amb arrels familiars diverses, la seva mirada combina sensibilitat, rigor i compromís amb la comunitat. Aquesta entrevista proposa un recorregut per la seva història personal i professional, així com pels valors que orienten la seva tasca. Montse, benvinguda.
8: Moltes gràcies, Carme. Quines paraules d'introducció més precioses. Moltes gràcies.
7: Vindria a ser un resum pràcticament de la teva història, però la volem conèixer una miqueta més a fons i més detalladament per les teves pròpies paraules, a través de les teves pròpies paraules. Per tant, ens anem al principi de tot, ens n'anem a Vic, on neixes. Vas créixer a Manlleu. Has estat la petita de 6 germans. Quins records tens tu d'aquella etapa i com creus que t'ha marcat tot això?
8: Jo he tingut una infància feliç. Jo sempre em sentiré osonenca. L'entorn de la plana de Vic i de les muntanyes formen part del meu territori intern. Jo tanco els ulls i fàcilment m'hi trasllado. De fet, encara hi tinc un parell de germans que hi viuen i jo hi vaig tot sovint. Va ser una infància rica, doncs, en llibertat, en estima, en natura i també en llibres gràcies a la biblioteca pública i també gràcies a les mestres de primària amb les que vaig poder gaudir.
7: Que bé. Has viscut en diverses ciutats al llarg de la teva vida. Què és el que t'ha portat tot aquest recorregut geogràfic i vital? Perquè hem parlat de Vic, de Manlleu, Barcelona, Salt, Girona, Corbera de Llobregat...
8: Uau, cada espai m'ha portat coses diferents i també similars. En quin sentit? La riquesa de les persones i la generositat del coneixement que m'han compartit, a través del qual jo m'he sentit, doncs això, enriquida, ha estat comú a tot arreu. Diferències, els colors, la llum, les seves gens, la seva població. Jo, la primera vegada que vaig aterrar a Salt, obria els ulls molt i molt, perquè totes les pells eren fosques. I les veus eren d'un català gironí
7: preciós.
8: Preciós. I això em va impactar molt i molt. I a Corbera de Llobregat hi visc perquè estic casada amb un corberenc i perquè també m'estimo ja, després de gairebé 20 anys, el poble. I no només ets d'allà on vius, sinó d'allà on treballes. Sant Cugat, Sant Vicenç dels Horts, Vic, on he treballat també, han estat territoris que formen part de mi també.
7: I tu recordes el moment, l'experiència en què se't desperta aquesta curiositat, aquest interès per la lectura, pels llibres?
8: Aquest interès per mi forma part de la fredor del terra de la Biblioteca Pública de Manlleu. Estiu, silenci, llibertat, somriures de la Ramona Claperols, la directora de la biblioteca, i diccionaris de sinònims, també poesia. A mi la Ramona em permetia estar al terra de la biblioteca consultant els diccionaris, després jo seia a taula, prenia notes, escrivia versos, i em sentia gairebé tan bé com a casa.
7: Mm-hmm. Seies a terra, que no era l'habitual. I et deixaven.
8: Sí.
7: Eres una rara avis, allà.
8: Saps que a l'estiu no corre gaire gent per la biblioteca de Manlleu. I jo crec que fins i tot se n'alegraven. I jo m'hi sentia tan bé, perquè hi havia tardes de piscina, però també hi havia tardes de biblioteca. O tardes que combinava les dues activitats. I aquí jo crec que a través d'aquest contacte de temperatura i de textura de llibres i de paraules, vaig enamorar-me de les biblioteques públiques.
7: Uh-huh. Vas estudiar biblioteconomia i documentació. Què és el que et va portar a triar aquest camí? La teva afició, la teva passió pels llibres, ja la veiem de ben petita, però després, cap a on et volies enfocar? On veies el teu futur?
8: Jo no l'he vist mai clar, el meu futur. Jo he viscut d'una forma molt clara arrelada al present. En el moment de la tria dels estudis, jo ja estava treballant en una biblioteca escolar, on vaig estudiar als 8 anys de primària, a l'escola Pompeu Fabra, i a mi ja aquella feina m'agradava. Jo crec que quan... No sé si això passa a totes les persones, però que quan algú estudia a la universitat d'inici, no té una visió molt, molt, molt, molt clara del que serà el seu futur professional. Jo no sabia si acabaria treballant en un arxiu d'una empresa, en una biblioteca universitària, en un centre de documentació o en una biblioteca pública. El que sabia és que m'agradava l'organització i els llibres.
7: I d'aquí aquesta trajectòria on destaquen el teu pas per institucions, per biblioteques, entorns teatrals, molts aprenentatges, moltes experiències. Què destacaries d'aquesta varietat d'aprenentatges que vas poder viure?
8: Jo en destacaria la diversitat. I també... no sé si és una capacitat o simplement que he topat amb situacions tan sorprenents que aquest impacte de sorpresa i d'aprenentatge, les fotografies de 40 anys d'història de l'arxiu del teatre, de la companyia de teatre Els Joglars, el públic de la gent gran de la Biblioteca de la Caixa de Vic, el centre de documentació i la Biblioteca de l'Institut del Teatre, la Biblioteca de Sant Vicenç dels Horts, la Biblioteca Les Voltes, tota la seva gent, la dinamització que hi aportaven, veure-la créixer, perquè Sant Vicenç va ser el darrer municipi de la demarcació de Barcelona amb a la vora de 30.000 habitants que no tenia una xarxa incorporada a la XBM. I jo vaig tenir el privilegi de treballar-hi des de que la van inaugurar, veure aquest naixement d'un equipament i treballar-hi durant gairebé 15 anys, veure'n doncs això...
7: L'has vist créixer.
8: L'he vist créixer. I ara s'ha encugat aquesta amplificació, no? Aquest tant per fer. No sé, destacaria, em sembla que un munt de coses.
7: Totes. ara parlaves de Sant Cugat. La teva primera vinculació amb Sant Cugat va ser l'estiu de 2005. Què recordes d'aquella etapa de la Biblioteca del Mil·lenari, no?
8: La Biblioteca del Mil·lenari per mi era Olga, Alba i Lluís. Les tres persones que en aquell moment estaven treballant amb mi a la biblioteca, que van obrir els seus braços molt i molt i que m'ho van fer passar tan i tan bé. Hi va haver durant uns anys una fotografia que va fer-me l'Olga enganxada en una de les fustes de les parets interiors de la biblioteca, una fotografia que encara conservo, que ara, aquest any passat que vaig traslladar-me de casa a viure a Corbera d'un pis petitó a una casa més gran, vaig trobar la fotografia intacta. I jo amb un somriure d'orella a orella i recordo la vitalitat i el dinamisme de la biblioteca a l'estiu aquí, a Sant Cugat.
7: I has tornat. Això va ser el març de 2024. Què ha significat per tu aquest retorn?
8: Per mi ha estat com una mica de màgia. De debò que és que no m'ho esperava gens ni mica. Ha estat també un salt al buit, perquè a mi se'm va oferir la possibilitat de venir aquí i en 24 hores vaig decidir el sí, en comptes de decidir el no. I tot ha estat, doncs, una col·lecció de sorpreses que continuen encara.
7: Si parléssim de persones que t'han marcat d'alguna manera en la teva trajectòria professional, sempre que t'he preguntat, han sortit noms de persones, veig que tothom ha deixat una mica de petjada en la Montse.
8: Sí, és cert. Jo estic feta a partir del que les persones m'han regalat, d'alguna manera. I tant com sí. Per mi la confiança que va demostrar la companyia de teatre dels Joglars, que jo era molt joveneta, en que jo organitzés el seu arxiu i en que jo col·laborés després amb l'Institut del Teatre també en l'exposició dels 40 anys d'història de la companyia, va ser preciosa. L'Anna Vázquez, la directora del Centre de Documentació de l'Àrea d'Investigació del Centre de Documentació de l'Institut del Teatre, per mi va ser una mestra. Jo amb ella vaig aprendre un munt sobre teatre i sobre fons d'arxiu teatral. És que tothom, totes les persones, la població de Sant Vicenç dels Horts, que va participar i continua fent-ho tan activament en la dinamització d'una biblioteca pública, que tenia un pressupost petit per la seva dinamització, existia però era petit, però que les pròpies persones tenien coneixement, bagatge i voluntat de destinar el seu temps per a dinamitzar la biblioteca, això va ser meravellós. I aquí Sant Cugat, per mi retrobar-me amb en Lluís i l'Alba va ser una meravella. va ser una meravella. Vull dir que hi ha hagut diverses persones. Continuen sent-hi.
7: Mm-hmm. Veig que les persones són importants en tot aquest trajecte.
8: Sí, o perquè són? Jo... La lectura és significativa, però sempre ha estat un convenciment. Jo sento que les biblioteques públiques tenen documents d'interès i hi ha unes persones potencialment interessades per aquests documents, però que nosaltres fem de pont, sense que hi hagi aquest vincle, sense que hi hagi aquest llaç, sense que nosaltres puguem fer una mica de conductors entre allò que necessiten les persones i el que inclouen els documents, la nostra feina perd sentit.
7: Mm. Defineixes la importància del vincle, el respecte, la comprensió i la compassió humana. Com es tradueixen aquests valors en la gestió d'unes biblioteques públiques com les que has tingut la sort de treballar-hi?
8: Jo crec que es tradueix en intentar generar aquests valors en l'equip, en les persones que desenvolupem totes nosaltres la tasca de la gestió de les biblioteques, i també en la relació amb els usuaris, amb les persones usuàries. En el moment en què s'obren les portes, nosaltres necessitem, crec que és imprescindible tenir aquests valors presents a l'hora d'adreçar-nos a les persones, tenir una escolta activa, fer preguntes quan alguna cosa no l'entenem prou bé, per poder donar unes millors respostes a aquestes preguntes de les persones usuàries. Jo crec que es tradueix d'aquesta manera, també el vincle amb les entitats, amb l'Ajuntament.
7: Mm-hmm. Tu et descrius com una dona de pau, això. T'ho va dir alguna vegada una persona i no sé què significa per tu aquest concepte o aquesta expressió.
8: Per a mi significa quietud, acostament i no reactivitat, sinó donar una resposta conscient i una visió comprensiva a totes les situacions i totes les persones. Significa això, tot això per mi.
7: Mm-hmm. A veure, si anem al tema de les aficions, per exemple, que també ens agrada conèixer les persones, no? Tu tens interessos que es mantenen en la línia que podem associar una persona com tu, que treballes en aquest àmbit. La meditació, la respiració conscient o el viatge interior, de quina manera, com influeixen aquestes pràctiques en la teva manera de liderar?
8: Jo crec que encara em queda un llarg camí per aprendre per aquesta paraula que acabes de pronunciar, liderar. Perquè això continuo aprenent-ho, intentant d'aprendre'n dia a dia. Jo crec que una persona que no està connectada amb si mateixa d'una forma, no diria permanent, perquè això és pràcticament impossible, però sí d'una forma molt constant, no pot acostar-se a l'altre, ni comprendre l'altre, ni escoltar-lo. Aquesta és la meva visió. I la meditació i la respiració conscient, per a mi són camins cap a aquesta connexió amb una mateixa. Per tant, és trobar el millor punt de partida, que és intern, per poder-te relacionar de la millor manera amb l'altre.
7: Mm-hmm. Podríem pensar, la Montse, com moltes persones, doncs viu en una població diferent de la població on treballen i, per tant, de vegades el vincle pot ser difícil, no?, amb el lloc on tu vas a desenvolupar la teva tasca professional. Però en el teu cas, i jo imagino que pel tipus de feina que fas, també hi ha aquesta necessitat, que no obligació, però sí necessitat i interès de vincular-te a altres entitats del municipi, i ho fas aquí a Sant Cugat amb una pila d'entitats, des de l'associació Gabriel Ferreter, FIRART, Lumínic, amics de la UNESCO, Aula d'Extensió Universitària, de la gent gran, el Servei de Llengua Catalana, l'Ateneu, i encara podríem dir més, no? O sigui, per tu, això, dèiem, és una necessitat, no?
8: Jo crec que és imprescindible. Afortunadament, totes aquestes entitats s'han adreçat en algun moment durant aquest parell d'anys que porto treballant aquí a Sant Cugat a la biblioteca, i ha estat a través de la sintonia i de la connexió entre nosaltres que hi ha hagut el desenvolupament d'activitats en comú i reunions periòdiques també. Això, per mi, elles són territori també. I, i per poder dur a terme correctament la feina de la gestió de biblioteques, és necessari escoltar-les i conèixer-les.
7: Per crear sinergies, també.
8: I tant.
7: Per teixir xarxa.
8: I tant. I tant. Perquè nosaltres, les biblioteques públiques, som una altaveu d'aquestes entitats. I alhora veiem que les persones usuàries queden enriquides per l'activitat d'aquestes associacions en tant que les pròpies biblioteques duen a terme activitats organitzades per les persones que gestionen aquestes associacions. I són associacions vinculades a la poesia, a la llengua, a la cultura, a la fotografia, a l'art.
7: Mm. Entre els teus somnis d'infantesa hi havia escriure un llibre. No sé si aquest desig encara continua viu.
8: Sí.
7: No has pogut escriure encara el llibre.
8: Jo tinc un llibre escrit, no publicat.
7: Ah, sí?
8: Molt breu, perquè és un llibre que jo l'imagino com un àlbum il·lustrat. Va néixer fa uns anys d'una forma molt espontània i segueixo revisant-lo. Jo crec que no només el somni estava en el fet d'escriure'l, sinó en el fet de veure'l publicat en algun moment de la meva vida. No tinc pressa. Continuo el somni viu i espero que es pugui donar en algun moment.
7: Mm. Doncs esperarem pacientment. Ja ens agradarà veure'l.
8: I a mi?
7: Temàtica? La temàtica? De què va?
8: La temàtica gira a l'entorn de l'experiència d'una mare que acompanya el seu fill en el trànsit de gènere.
7: Mm. Molt interessant. Escolta'm una cosa, ja per acabar, i mirant de cara al futur, parla'm de reptes i d'aspiracions al capdavant de les biblioteques de Sant Cugat.
8: Uau! A veure, és un repte fer créixer el servei de biblioteques. Primer, afiançar-lo en el que és la gestió municipal que des de l'1 de gener del 2026 el Servei de Biblioteques finalment és gestionat per l'àrea de cultura de l'Ajuntament directament. Això, malgrat pugui ser una normalitat en la majoria de municipis de la demarcació de Barcelona, per a nosaltres és nou. Mai no ha estat així fins ara, fins l'1 de gener. Per tant, és un repte afiançar la col·laboració i la cohesió en la gestió municipal i també fer créixer la xarxa d'una forma saludable i necessària. Jo crec que això ja és un gran repte.
7: I tant. I el teu repte personal?
8: Estar connectada amb l'ara i l'aquí, l'ara? L'ara i l'aquí?
7: L'ara i aquí.
8: L'ara i aquí, el màxim de temps possible durant els minuts que duren un dia.
7: Mm.
8: Sí,
7: escolta,
8: sí.
7: Montse, doncs una conversa molt calmada, amb un ambient com molt propici per parlar de coses íntimes, i t'agraïm moltíssim que les hagis volgut compartir avui amb nosaltres.
8: Gràcies per convidar-me, Carme.
7: Que vagi molt bé.
8: A reveure.

Molt bon dia, us parla Enric Indersounds de Sota Sons. Començàvem escoltant aquesta Memisila i és que avui venim a repassar aquesta agenda musical de Sota Sons i de Sant Cugat una mica i sobretot entrar a la música més nadalenca i és que aquest mes se'ns presenta aquesta programació especial de Nadal. Comencem escoltant aquesta Memisila, tot i que és una mica enganyifa perquè l'escoltem en la seva versió més jamaicana, en aquest ska reggae, en aquest ska tradicional. Però aquest diumenge, dia 23 de novembre, la tindrem al Blues Grado, al Café Belgrado, en aquest format de blues que fan en col·laboració al Café Belgrado, Fem l'Indi i Sota Sons, presentant aquestes ballades de blues que es fan un diumenge al mes, normalment el tercer diumenge de cada mes. I passem cap al dijous 27 de desembre.

I com dèiem, bueno, el divendres 28, com ja sabreu, s'encenen l'enllumenat nadalenc de Sant Cugat, doncs el dijous 27 donem aquesta benvinguda a la música més nadalenca, amb els quatre caps al Café Belgrado, aquest grup que escoltàvem des de La Floresta i des de Horta, que ens presenta en format reggae tota una sèrie d'instrumentals i també de cançons en format reggae soul, de versions. Es van fer famosos, de fet, per fer l'any passat l'himne de l'ascens de l'Europa, de l'equip de futbol. I passarem cap a dissabte 29, i és que tenim el Mercat Vell, on hi ha totes les llums enceses i amb tot l'ambient nadalenc. Encetem aquesta programació amb Rick in the Sounds, un servidor que estarem posant vinils allà al mercat, fent-los girar, fent aquesta repassada del Black Music History Show, un show on repassarem tota la història de la música negra. El dia següent, quedeu-vos amb ganes de música, perquè tenim els vermuts més musicals de Sant Cugat, al Café Belgrado, amb el Chino Swingslide i el seu blues, la seva guitarra electroacústica, que farà tronar l'ampli i aquest vermut. I saltem a dijous 4 de desembre, al cap d'una setmana, i és que tenim Sound Fiction, banda de soul, de funk, una banda clàssica també, que ha visitat molts cops la ciutat, tot i que no són d'aquí, però ja és quasi un clàssic de tots els Nadals. I res, faran aquest concert de versions també al Café Belgrado per obrir el desembre, que és un dels mesos més potents, ja sabem, amb tots els sopars d'empresa i tota la mandanga nadalenca.

Doncs bé, seguint amb aquesta programació tan nadalenca, tan dolça, amb gust una mica a torró, el dijous 11 de desembre seguirem aquests dijous de foc, i és que tenim la Jessica Abu i la seva veu màgica que estàvem escoltant allà al Bocamoll, al cicle de petit format, el penúltim concert de l'any ja per despedir aquest cicle de tardor i ja donar

Octavians en un concert organitzat conjuntament també amb l'Ajuntament, un concert dedicat a la pau, on tindrem gent de diferents procedències, pobles, cultures, units per parlar o per explicar o per cantar i ballar-nos sobre la música negra, aquesta història de música negra tan important als anys 60, aquella època de Malcolm X, de Martin Luther King, de Rosa Parks, de tots aquests missatges, tota aquesta lluita també pacífica, resistència pacífica. Així que vam pensar que un concert per la pau, què millor que parlar d'aquesta moguda, d'aquesta resistència pacífica, de la lluita pels drets civils afroamericans. Ens despedim amb la música dels Octavians. Us esperem allà, serà un gran concert. Ja diem, també tindrem Llum Blancafort, Drolma Generelli, Joan Robau, Jessica Bu, Rosie, vull dir, un munt de cantants que estaran compartint escenari amb aquesta big band de soul santcugatenc, de soul local que es va crear pel Sant Cublac i que segueix ben viva 3 anys més tard. Moltes gràcies i fins al mes que ve.

0: Ràdio en Samarreta. Els millors programes per tornar a escoltar aquest estiu a Ràdio Sant Cugat. També a www.cugat.cat.
1: Continguts en xarxa.
2: Aquesta setmana volem dedicar el like del programa a un seminari. Du per títol Cultura de la cura i vulnerabilitat humana i s'organitza des de l'Institut Emmanuel Mounier els dies 5, 12, 19 i 26 d'aquest mes de febrer a la seu del Centre d'Estudis Cristianisme i Justícia de Barcelona. Són unes sessions en què es vol reflexionar sobre la fragilitat, el perdó, la discapacitat i també l'atenció a l'altre, tot plegat des d'una perspectiva humanista i personalista. Nosaltres en volem parlar amb Joan Lluís Pérez Francesc, que és catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat Autònoma de Barcelona i qui, a més, impartirà dues de les sessions d'aquest seminari. Joan Lluís Pérez Francesc, benvingut a Valors a l'Alça, com està?
3: Doncs bé, molt agraït per poder parlar amb vostès sobre aquesta activitat.
2: Igualment, li agraïm que hagi acceptat, perquè teníem moltes ganes de saber d'on va sorgir la idea de crear un seminari com aquest.
3: Doncs la veritat és que des de l'Institut Emmanuel Mounier de Catalunya, que és el que d'alguna manera aixopluga, no?, aquesta activitat, aquest curs l'hem dedicat en diverses sessions al tema de la vulnerabilitat, no?, la vulnerabilitat humana. En altres cursos hem parlat també de la cura, i tot en el marc d'una reflexió que és la reflexió que es fa des d'aquest institut sobre el personalisme, no? Un plantejament filosòfic, però també vivencial, de la reflexió i l'acció sobre la persona. I aleshores, doncs, ja fa anys que col·laborem amb Cristianisme i Justícia i bueno, aquest curs, el mes de febrer, doncs farem aquesta activitat, no?, aquest seminari.
2: Mm-hmm. Qui pot participar en aquest seminari i què trobaran? Què és el que han preparat per aquesta ocasió?
3: Sí. Bé, pot participar tothom, no?, que estigui interessat. S'ha de dir que és un seminari que s'ha de fer una inscripció, però, com es diu a la web, ningú serà exclòs per qüestions estrictament crematístiques, no? Mm. I, d'altra banda, bueno, si mirem el programa, el que hem preparat és una sèrie de reflexions en veu alta sobre el tema de la vulnerabilitat humana com a condició, doncs, essencial de l'ésser humà, no? Aquesta idea, no?, de que tots som fràgils i al mateix temps

0: vulnerables, no?, en algun aspecte de la vida, i en la reflexió d'aquesta personalista que ens interessa, el que volem posar l'èmfasi és en l'atenció a l'altre, no? Crec que és molt interessant en una època on domina més el discurs d'odi i la indiferència, per exemple, doncs posar el valor en l'atenció, en la mirada atenta i en la cura, no? I aquesta és, doncs, la idea de fons, és el paradigma des del qual volem fer totes les reflexions d'aquest seminari, no?
1: Escolti, per què és important parlar d'aquestes fragilitats, d'aquesta vulnerabilitat? Perquè a vegades ens intenten que defugim d'això, no? Però en canvi vostès diuen, no, anem a posar-li el focus.
0: Clar, jo crec que és un paradigma nou, d'alguna manera, no? Perquè el focus no està normalment en aquests àmbits, però hem de ser conscients, no?, de que és realment l'àmbit central de la vida, no?, la fragilitat. I, per tant, doncs des d'aquí cal tenir, doncs, una concepció de la vida i del ser humà, que és una mica la que defensem nosaltres, no?, aquesta idea de la persona amb tota la seva complexitat, i la persona no com un concepte abstracte, sinó que és un concepte, doncs, que està relacionat amb adjectius, no? I jo crec que el que defineix més és la vulnerabilitat, no?, perquè tots som o podem ser vulnerables en algun aspecte i necessitem una interacció amb els altres, no? Clar, això avui en dia, en una societat materialista, despersonalitzada, consumista, potser no interessa, no? Com és clar també l'àmbit de les polítiques públiques, no? Això potser de la política de la cura no fa guanyar vots, diríem molt sovint. Però penso que és el que ens interessa a nosaltres, posar en valor aquesta reflexió, que és una reflexió de la transcendència, no?, humana, de que no tot és una qüestió, doncs, ni de vots ni tampoc de beneficis econòmics, sinó que l'atenció a l'altre és un element essencial, no? I crec que també és important la idea de comunitat, o sigui, plantejar coses que potser no estan molt de moda o potser no estan molt en l'opinió publicada, però sí que penso que hi ha molta gent que està d'acord amb aquesta sensibilitat, amb aquesta perspectiva, no?, que nosaltres intentem abordar.
1: I, de fet, pel que fa a l'atenció a l'altre, no?, aquesta cultura de la cura, vostè mateix farà una de les sessions al seminari a partir d'unes reflexions postpandèmia, perquè ens entenguem, perquè imagino que la Covid-19 també va canviar una mica, no?, el paradigma i com veiem o entenem la cultura de la cura.
0: Clar, perquè esclar, la pandèmia ens va afectar a tots, no?, d'alguna manera, i un plantejament, doncs, potser de distanciar-nos, no? No podíem sortir al carrer, vèiem l'altre com una mica, doncs, perillós, en el sentit que ens podia contaminar, i va haver un cert replegament sobre la individualitat. Bé, tot això després, doncs, crec que és interessant reflexionar què ha quedat, si és que ha quedat alguna cosa, i també aquella idea, no?, de si hem sortit millor de la pandèmia o pitjor, o bueno, és una mica la reflexió. Jo faig una sessió sobre això perquè crec que tenim un problema en general, no?, que són les polítiques públiques en relació a la cura, molt infradotades, molt precaritzades, i bueno, després de la pandèmia penso que el que com a mínim hem de ser conscients és que és una política necessària, no?, aquesta, no? No, com dèiem abans, no es pot ignorar, no es pot posar el focus en altres coses. I és el tema, per exemple, de tota la qüestió, de forma més recent, de la llei ELA, per exemple, tota la dificultat de finançar les polítiques de l'ingrés mínim vital, molts aspectes que han quedat a mig camí, potser, perquè no hi ha finançament. I penso que són les més importants, no?, de la vida. Jo sempre defenso que no hi ha res més polític que l'atenció a l'altre, no? Això els clàssics ja li deien l'amistat cívica, o els altres clàssics, no?, l'ordo amoris, no? És a dir, fer tenir una actitud d'assistència, d'atenció a l'altre, és profundament democràtic, no? I aquí, pues, quan falla això, crec que falla també la qualitat de la democràcia. I per tant és una reflexió sobre les relacions humanes, però també sobre les polítiques públiques, no? I bé, d'això parlarem una mica.
1: Doncs això és un tastet molt petit del que donarà de si el seminari que té lloc els dies 5, 12, 19 i 26 de febrer, un seminari que es diu Cultura de la Cura i Vulnerabilitat Humana i del qual hem parlat amb Joan Lluís Pérez Francesc, que és catedràtic de Dret Constitucional a la Universitat Autònoma de Barcelona i, a més, impartirà dues sessions, dues classes d'aquest seminari. Joan Lluís Pérez Francesc, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos a Valors a l'Alça i que vagi molt bé el seminari.
0: Doncs moltíssimes gràcies i reitero l'agraïment per poder expressar una mica doncs, les idees d'aquest seminari. No? Molt agraït.
1: Un plaer haver-ne pogut parlar. Que vagi molt bé.
0: Gràcies igualment. Adéu.
2: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.
3: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
4: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Ara sentirem un poema que és tan dolç com una carícia. I sabeu? Carícia. És el seu títol. El sentim?
5: Hola, sóc la Clara Gardella. Vaig a quart de primària de l'escola Els Cossetans. El poema que he escollit es diu Carícies i ho ha escrit Carme Cabós. He escollit aquest poema perquè és molt bonic. Carícies. Nit de Bengales. El respir de les fulles denses de l'aire. La gran lluna jugant entre crisàlides. Les braçades del mar vessant les platges i les teves carícies sempre somiades.
4: Moltíssimes gràcies, Clara, per recitar aquest poema tan ben recitat. Ens has fet sentir les carícies de la poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu!
5: Adeu, embaladits!
6: Ens agrada la poesia!
3: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
2: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat

0: Hi ha una muntanya que creix i disminueix d'alçada cada dia. Es tracta de l'Everest. Encara que solem pensar que les muntanyes són completament immòbils, en realitat estan en constant canvi. L'Everest pot variar uns quants centímetres diàriament a causa de diversos factors. Un dels més importants és l'efecte de les marees terrestres provocades per la gravetat de la Lluna i el Sol. Aquestes forces no només afecten als oceans, sinó també a la pròpia escorça terrestre, que es pot deformar lleugerament. A més, els canvis de temperatura també influeixen. Quan les roques s'escalfen amb el sol, es dilaten una mica, i quan es refreden, es contrauen. Això provoca petites variacions en l'alçada. També hi ha factors a llarg termini, com el moviment de les plaques tectòniques, que fan que l'Everest continuï creixent lentament amb els anys, encara que també es pot erosionar. Aquestes variacions són molt petites i imperceptibles per a nosaltres, però amb instruments precisos que es poden mesurar.
1: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Música a Ràdio Sant Cugat.

res no és mesquí. Ni que por és isarda, ni és

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Volpellera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama hi ha els futurs jutjats, la construcció de l'escola a la Mirada, les urgències pediàtriques, les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, a l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració, de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades, en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Hèric ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
0: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
3: Hola, què tal? Com esteu? Benvinguts de nou a la Maroteca de la Ràdio, a la sintonia de Ràdio Sant Cugat. Un cop més us volem portar aquests talls de veu mítics de programes de ràdio que tant ens agrada recordar i compartir-los amb tots vosaltres. Saludem el 50% d'aquest programa, Esteve Llop. Què tal? Com estàs?
4: Hola, Jordi, molt bé i molt content, com sempre, d'estar amb tu i amb tota l'audiència per a recuperar aquests històrics talls de ràdio que ens agrada tornar a punxar. Avui viatgem cap a finals dels 90. El 1997 va néixer un programa a Ràdio Sant Cugat que era molt divertit perquè portava una mescla d'humor i d'actualitat que es deia Pasta Follada, un programa que vaig tenir el plaer de participar-hi com a tècnic de so des de Ràdio Sant Cugat. Aquell programa va néixer al setembre de 1997. Tu hi vas estar alguna nit en directe a l'antena de Ràdio Sant Cugat, Jordi?
3: Sí, ho recordo, però de fet el que més recordo és el que avui parlarem. Recordo l'oportunitat que va tenir aquest programa de ser emès per Ràdio Barcelona durant l'estiu. I vaig tenir la sort de poder-ne ser espectador privilegiat des dels estudis de Ràdio Barcelona. Recordo la sensació de quan vaig entrar en aquells estudis de que estava entrant en un lloc molt, molt important. Es notava, com dic jo sempre, del nou a ràdio, es notava els anys d'experiència en aquells estudis. I com et deia, doncs, poder ser espectador d'aquest programa des de la sala de control, des de la peixera, va ser quelcom impressionant.
4: Doncs aquestes experiències són les que repassarem avui, tant a nivell d'oients radiofònics per escoltar el que sonava a l'aire aquell 1998, però també explicar una mica els intríngulis del programa des de la part de dins dels estudis. Començarem per això escoltant una primera part de Ràdio Sant Cugat, de quan aquest programa va néixer, i escoltarem, per començar, un fragment o un resum del programa que va sortir a l'aire el 2 de juny de 1998. Va ser, de fet, un dels últims que es va emetre al dial de Ràdio Sant Cugat, el 92.5, aquell 1998. Era l'edició número 136 del Pas de Fullada.
5: Senyores i senyors, Air France anuncia vaga, la selecció en lloc d'entrenar-se presenta un llibre de cuina. Senyores i senyors, el Mundial està a punt.
6: Pasta Fullada, gent sense complexes.
5: Molt bona nit i benvinguts a l'edició 136 d'aquest espectacle que modestament anomenem Pasta Fullada. Bàsicament el seu problema amb la modèstia és que no en té ni la coneix. Jofre Font, bona nit.
7: Molt bona nit, Xavier.
5: En canvi, ella és modesta, recatada, bona persona. És que no em queden com ella, eh? Marta Montagut, bona nit.
8: Bona nit.
5: I de res. Davant de la pregunta, tu ets modells? Ell sempre respon, modesto, ¿qué es lo que es?
9: ¿Qué es lo que es lo de modesto?
5: Chencho González, bona nit.
9: Hola, bona nit, xiqueta. Però què és lo que
5: és? Després t'explico. No té gaires motius per ser modest perquè creu que és cosa de gente sin espíritu i poca cosa. Cristian Borja de Riquere Maria, bona nit.
10: Bona nit.
5: I finalment la Vimareu, que pensa que la modestia és un grup d'aquests de rock modern. Avi, molt bona nit.
11: Hola, bona nit. Avui venen els modesti a actuar aquí al programa.
5: Sí, venen els modesti, que són...
11: Aquests són molt modestos, sí. Els coneix la meva neta.
5: La quina?
11: Els modesti, el grup modesti, el grup de relacions.
5: No veu que modesti. Però sí, hi ha un grup que es diu Modestia Aparte.
11: Modestia Aparte, no modestia.
5: Doncs un cop confirmat que la modestia només serveix per justificar acords petits i menys limitades, anem a veure què fem al Pasta Fullada d'avui.

0: I n'hi ha més notícies, perquè amb el ritme que portem avui igual no ens entrarem de res. Aviam, recordeu aquell anunci de l'Audi no sé quin, un Audi, un cotxe d'aquests de la marca aquesta, que era un leopardo que feia un petó a un camell, o un camell a un leopardo, no quedava massa clar, que representava que el leopardo era la força, la garra, la velocitat. Què és el que era la velocitat, Chencho?
1: Què és el que era la velocitat?
0: Sí, doncs ja, el camell representava la resistència,
1: el sabestat, la xepa...
0: una mica tot. Doncs ha fet un premi...
1: El hocico...
0: Chencho, ja vale.
1: La colita...
0: Chencho, ja vale. Doncs ha fet un premi al Festival de Sant Sebastià. Jo només vull contar-ho perquè aquest anunci em va fer molta gràcia.
1: Sí, sí, a mi també. Sí. Jo ja sé qui és aquest.
0: Vostè l'ha vist?
1: És un anunci que hi ha dues bèsties que es fan un petó.
0: Ho acabo d'explicar-hi, Madeu.
1: Jo l'he vist aquest anunci.
0: Clar, per la tele,
1: que és un cotxe.
0: Sí, d'un Audi.
1: És un cotxe.
0: Un Audi és un cotxe, sí.
1: És un cotxe, que és un cotxe.
0: Un cotxe, bàsicament un cotxe, sí.
1: Ah, està bé.
0: Sí. Doncs, ei, doncs que ha guanyat un premi al Festival de Sant Sebastià.

0: veient que els anuncis triomfen i tenen premis que també donen calés, volem encarregar al nostre expert Chencho González que munti un anunci de promoció del pas de follada.
1: Ah, pues vale, yo encantado. ¿Qué queréis? ¿Cómo te ha sido un anuncio performance de lo guay que el pas de follada y todo eso?
0: Me habías de preguntar qué es lo que es un anuncio.
1: ¿Qué es lo que es un anuncio? Pues lo hago en un momentito. Vale. O sea, vamos a conformar dos conceptos, tipo leopardo, tipo camillo. Sí, sí, no hay problema
0: ninguno. Pero eso repetir una mica lo que hemos explicado.
1: No, pero lo vamos a hacer en nuestro estilo.
0: Ah.
1: A mí, que empiece el anuncio. Sin música que quede de guay.
0: Sí, música fuerte siempre queda bien. Sí, sí, sí.
1: Que se oiga el producto.
2: Pasta follada. Y eso. Sense complexes.
1: Ni pa' qué. Y después vamos ni. A ver, estoy viendo el anuncio, ¿eh? Primero se acerca ese cerdito jabalí. Con su peso. Simbolizando el vigor. El saber estar del patafullá.
0: La cuchinada.
1: Ese arranque. Esa figura. Los pelitos incluso.
0: Ya.
1: Lo complejo todo, ¿eh? Corriendo campo a través. Y después por el otro lado lo veo allí. Ese burrito. El vigor. La voz. El equilibrio, la velocidad, todo, la simpatía del burro, esos saltos del patafullá. Y los dos unidos corriendo campo a través.
0: Sí.
1: En el último momento, se dan un beso.
0: No, no.
1: Se dan un beso.
0: No me agrada, Chencho.
1: Se dan un besito.
2: Patafullada. Sí. Sense complex.
1: Con los cinco.
0: Exacto.
1: ¡Qué bonito!
3: ¡Hasta pura!
1: ¡Casi més bonic!
0: ¿No veu?
1: ¡Ay! Un parc i un burro que fan un petó.
0: Aviam.
1: I aquest és el tipus del programa?
4: Sí. Chencho.
1: Sí, què passa? Que soy muy creador.
4: ¿Han dicho alguna vez que no tienes ni idea de publicidad?
1: Pero me ha salido bien, anuncio, claro, con concepto claro sí. Y todo.
4: A ver, o sea, ¿tú te crees ahora de verdad que alguien va a hacer caso de tu campaña más que patética?
0: No, a mi una cosa que em preocupa encara més, estimada audiència, companys de l'estudi. En Chencho identifica el pas de follada. Un pató d'un porc i un asa?
1: Pues sí, porque la sublimación de lo ideal del patafullà.
4: Xavi, jo m'enfadaria per això que ha dit ara.
0: Home, és que no sé...
3: És que a mi m'agradaria saber qui és el burro.
0: Aviam.
1: Soy un incomprendido.
3: I qui és el porc senglar.
0: Perquè la mesura mastegot seria massa forta, així en directe per la ràdio.
1: Ai.
0: No. Sí, un burro i un porc senglar, no?
1: Sí, unido en el beso. En el beso de la creación.
3: Jo soy el beso.
0: Pasta follada, som així tu mateix, un burro i un porc senglar, no?
1: Eso.
0: Si som una colla de burros i una colla de porcs, no?
1: Eso, sí, però tant de ser un beso, tio.
0: Fins un petó, no?
1: Fins un petó, és diferent, eh? És molt diferent que porquis,
0: eh? Som porcs burros, però molt d'amor.
1: Eso sí,
0: amb molt d'amor. I molt nets, sobretot el burro i el porc, no?
1: Molt nets.
0: Ja. O sigui, després de 136 programes, Chencho, el pasta follada som uns burros i uns porcs, eh?
1: Haciéndose un beso.
0: Ja, tens un petó, no?
1: Los dos.
0: Un petó, ben fort, no? Sí, te mateixo la pregunta. Després de 136...
1: Pues sí, la verdad que sí, después de 136 programas nos vamos a unir con un besito del jabalí y del burrito jabalí.
0: Sí, i el lema seria, no siguis burro i vine a fer el porc amb la pasta follada, no? Més o menys.
1: Bueno, más o menos el concepto.
0: És el concepte aquest, no?
1: Más o menos este es el concepto.
0: El concepte, no?
5: La Maroteca de la Ràdio.
0: Molt bé, doncs després d'aquesta aportació de Chencho González al...
1: Muchas gracias, de nada.
0: Al d'això de la publicitat, com Esteve, com li poses aplaudiments, s'acaba tot ja. Anem a veure si aconseguim connectar.
1: Eso aplauso, Esteve, que te muere de gana.
0: Ja està.
1: Muchas gracias. Es para mí, abuelito.
0: Es para la diabla.
1: Bueno, ya aprofito, siempre.
0: Bueno, doncs anem a veure si aconseguim parlar amb el senyor Josep Cucurella, que és un senyor que viu a Sant Manat, avui fa un segle... És a dir, fa 100 anys, fa un segle, aquest home va néixer el 1898.
1: 1898? Just fa un segle.
0: Just fa un segle.
1: Té 100 anys.
0: Té 100 anys.
1: Ostres, tu.
0: El desastre de Cuba.
1: Avi. El desastre de Cuba.
0: Vostè no se'n pot recordar perquè vostè en té un segle.
1: El desastre de Cuba.
0: I a part d'això, s'ha renovat el carnet de conduir, encara condueix.
1: Amb 100 anys.
0: Amb 100 anys.
1: Ostres, tu.
0: Em volia felicitar.
1: Oi, tant, que sí que trobes se l'ha de felicitar.
0: Senyor Josep Cucurella, molt bona nit. Senyor Cucurella, molt bona nit.
6: Bona nit.
0: Molt bona nit i moltes felicitats.
6: Moltes gràcies.
0: Com proven els 100 anys?
6: Mani.
0: Com proven els 100 anys?
6: Com a prova?
0: Sí.
6: Bé.
5: Escolti'm una cosa, i això de renovar-se el carnet de conduir amb 100
6: anys? Sí, sí. El carnet el tinc renovat del 14 o 15 de febrer, d'aquest any fins al 15 de febrer de l'any que ve.
5: Perquè vostè té carnet de conduir des de l'any...
6: un any.
5: Vostè té carnet de conduir des de l'any 1931.
6: És que no... No l'entenc gaire bé.
5: No gaire. Vaig a veure si em poden apujar el Miquel Sores de control central.
6: Bueno, escolti, vol parlar amb la meva senyora?
5: No.
6: Ella ja em dirà el que...
5: No, senyor Cucurella. A veure si em sent millor. Vostè té carnet de conduir des de l'any 1931.
6: 31, sí, senyor.
5: Devia ser dels primers de la província de Barcelona.
6: Sí.
5: Quin cotxe es va comprar aquells anys?
6: No, ja fa anys... Ja fa anys que el tinc, el cotxe, jo. Vaig tenir un 18 anys, vaig tenir uns 850. Quan me vaig retirar, perquè jo feia el taxi a Barcelona.
5: Ah.
6: I quan me vaig retirar per l'edat, perquè deien, que a mi no ho va dir ningú, però ho sentia dir, que als 70 anys no es podia fer servei públic. Doncs llavors, quan me vaig retirar, vaig comprar un 850.
5: Uh-huh.
6: El vaig tenir 17 o 18 anys i ara tinc un 4 llaunes, que diuen, un R4 Renault.
5: I els exàmens de conduir el 1931 com eren abans? Què li feien fer?
6: Home, com eren abans, jo no sé. Esclar, avui la gent o la joventut són més vius que no pas antes.
5: Per què?
6: Perquè antes una criatura començava a caminar als 3 o 4 anys, I avui ja quasi quan neixen ja caminen.
5: I vostè per...
6: diferent, I vostè... ara, llavors.
5: I vostè per què creu que és així?
6: Ah, no ho sé, jo. No ho sé.
5: En tot cas, vostè...
6: Ens... Sí, el que van estudiant la gent,
5: I ens podria explicar...
6: Ha de venir un moment que... Però, mira, parlem del treball. Jo començava a les 5 del matí i plegava a 6:45 del vespre, quan tenia de 14 anys a 18, i cobrava 7 pessetes cada setmana.
5: Carai!
6: Sí, una pesseta cada dia. Sí.
5: Avui...
6: I gràcies que hi hagués feina encara.
5: I vostè ens podria explicar, senyor Cucurella, el secret per viure tants anys?
6: Sí. Home, tants anys he passat molts de bé, eh? Els vaig passar jove i petit molt malament, però ara de gran els he passat bé.
5: I quin és aquest secret per viure 100 anys?
6: No ho sé. Home, i per viure'ls com els viu, com els visco jo, oi? Sí, no ho sé. Sembla que hi hauria d'haver un secret, però jo no en tinc cap de secret, no.
5: Em sembla que el que passa que no ens ho vol explicar, senyor Cucurella?
6: No, que potser també hi ha gent que ho fan. Jo no he begut mai una copa de licor, no he fumat mai un cigarro, No he begut mai aigua, tampoc.
5: Carai.
6: És el que m'agrada menys, l'aigua,
5: Doncs...
6: Això sí, quasi sempre he begut un litre de llet cada dia.
5: Un litre de llet diari.
6: Ha sigut la meva beguda.
5: Doncs, senyor Cucurella, l'hem volgut felicitar pel seu centè aniversari.
6: Sí.
5: I, doncs, que en visqui molts més, i moltes gràcies per estar amb nosaltres aquesta nit.
6: Bueno, sí, això, si podíem tenir una conferència cara a cara, sí que li podria explicar moltes coses, esclar, per telèfon no es pot dir.
2: Pasta Fullada. Som així. Tu mateix.

0: Practica el pas de follada. Et sentiràs neta. Et sentiràs bé.
1: La Maroteca de la Ràdio.
2: I hem trobat que Einstein va tenir un idili a una espia russa. Nou cartes escrites per Albert Einstein. Recordem que Einstein va ser un científic molt important, que va fer moltes teories.
3: Entenc que lo que...
2: Doncs va fer moltes teories. Que nou cartes escrites per Albert Einstein revelen que el pare de la física moderna...
3: El
2: que va fer l'Einstein. Sí. Doncs va tenir un assumpte amorós durant la Segona Guerra Mundial amb una suposada espia de l'ex-Unió Soviètica.
3: Ostres, ja vull espia.
2: Sí, que es deia Margarita Konenkova.
3: Repeteixo això.
2: Margarita Konenkova.
3: Com ho has dit això?
2: Margarita Konenkova.
3: Konenkova. Margarita.
2: Sí, Margarita, què té d'especial?
3: Margarita Konenkova.
2: Sí, què té d'especial?
3: Ai,
2: no mirin aquesta cara de pollastre espantat.
3: Ai, Xavi, com ho has fet ara, això?
2: Margarita Konenkova. Al final m'ho sabré sense mirar el meu paper, quasi bé.
3: Margarita Konenkova. Ai, Xavi.
2: Què passa, meu Déu?
3: Ai, Xavi.
2: Què passa?
3: Ai, Xavi, mare puríssima.
2: Sí.
3: Ai, Xavi.
2: Què passa?
3: La Margarita.
2: Sí, Konenkova, aquí a la foto.
3: La Margarita.
2: Estan junts en aquesta foto.
3: Calla, no vull... Ai, la Margarita.
2: La coneix, Madeu?
3: La coneix, Xavier.
2: La coneix? Vostè m'està dient que coneix a una espia...
3: La Margarita Konenkova, espia russa.
2: Sí?
3: Sí, oi tant que la conec. Oi tant que la conec.
2: I de què la coneix?
3: I el que ens vam arribar a conèixer.
2: I el que te rondaré, morena.
3: I el que ens vam arribar a conèixer, la Konenkova.
2: Vostè coneix l'espia aquesta?
3: Espia russa, la Margarita Konenkova.
2: M'està dient que vostè i l'Einstein van compartir...
3: Primera notícia.
2: Vostè no ho sabia.
3: Primera notícia. Konenkova?
2: Sí.
3: Margarita?
2: Margarita Konenkova.
3: Margarita Konenkova, russa. Espia. Aquesta espia.
2: Vol que en parlem, ai, Madeu?
3: Ai, parlaies, ara estic compugit.
4: Parlar per no callar.
3: La Margarita Konenkova. La Margarita Konenkova.
2: Sí, bona nit.
3: És un amor meu de joventut.
2: No, fem-ho bé, estem fent-lo parlar per no callar.
3: La Margarita Konenkova.
2: Vostè no pot parlar fins que jo li digui.
3: Entesos.
2: Sí. Bona nit, senyor Madeu, què ens explica?
3: Margarita Konenkova.
2: Que ha descobert que va compartir.
3: La Margarita.
2: Com era la Margarita, senyor
3: Madeu? I anava dient Pushkin, Pushkin, que no sé què volia dir, Pushkin, Pushkin.
2: I vostè Pushkama.
3: I jo Pushkin amunt i Pushkin avall.
2: Senyor Madeu?
3: La Margarita Konenkova, que Pushkin, que Pushkin. Ostres, tu, Xavi.
2: Però escolti'm, em sembla que això vostè...
3: Ara ho entenc, lo del físic.
2: Vostè, el 1946...
3: Sempre deia que hi havia un home, havia estat amb un home amb un físic imponent. Que pensava tenia... que era un de musculatura musculosa, que pensava que era el Pushkin en qüestió. No. Ara veig que no.
2: Podria dir...
3: Era l'Albertito Einstein.
2: Podria dir Einstein, eh?
3: Jo em deia Pushkin, me'n recordo perfectament, que deia... Em deia, Amadeov, que m'agrada Pushkin. I jo no sabia què em volia dir.
2: I vostè vinga a Pushkar, clar.
3: Jo Pushkar,
2: perquè vostè l'any 45 estava a la Unió Soviètica.
3: No, jo estava perquè s'ha cugat.
2: Ai, ella va venir.
3: I ell estava aquí d'espia, anava disfressada de tanc.
2: Senyor Madeu, no m'ho crec. O sigui, arriba un punt en què ja no sé per què m'enganya. No m'ho crec, de cap manera. No pot ser. No pot ser. Mira què faig amb la seva foto de la Kurnikova.
3: Ai, la Pushkin.
2: La Pushkin, sí.
3: Ai.
2: Disfressada de tanc, no?, per Sant Cugat. Ja. I què feia perquè el mira exactament?
3: Ai, no ho sé, Xavier. Ella feia d'espies.
2: Sí, disfressada de tanc.
3: Espiava tot el dia, avui que avall.
2: A Sant Cugat, disfressada de tanc. Sant Cugat no hi havia guerra, jo li recordo. Un tanc es notaria perquè Sant Cugat. No sé si els més vells del lloc se'n recorden.

0: sigui, no em crec un tanc a Sant Cugat. Ah, per cert, si l'he dit, si no sonaràs el ventilador, perquè ja estem aquí suant la gota.
1: La Pushkin, vestida de tanque, és l'Helena.
0: Ja, ja, ja.
1: Ai, jo sí, perquè...
0: Una mica tanque, per la foto que sí que semblava.
2: Ai, ai, jo vull saber... Yo voy a saber...
1: ¿Qué vos si ves, tú, Cristian?
2: Yo voy a saber cómo era la... ¿La com?
0: Kurnikova.
2: La Pushkin.
0: No, Kurnikova. Pushkin era el que la Kurnikova deia a l'Amadeu.
2: Perquè, ai, això de que era un tanque, què vol dir?
1: Jo que anava disfressada de tanque, perquè anava així com que era espia, no se la podia notar. I ella anava així d'allò que més diu.
0: De tanque.
1: De tanque, disfressada de
0: perquè,
1: tanque,
0: dirà...
1: perquè no se la veiés.
0: Ara em dirà que ella...
1: De camuflaje.
0: De camuflaje, com diu la Marta en un segon pla. Perquè ara em dirà que també vostè la Matahari la coneixia d'alguna cosa.
1: La Matahari i la Pushkin eren molt amigues.
0: Sí.
1: Molt amigues. La Matahari havia anat disfressada de submarino.
0: Escolti'm.
1: I després, com que hi havia la...
0: De submarino, la Matahari. Però, per favor, Cristian, jo no crec res, eh?
2: Jo tampoc.
0: Chencho,
2: ja començo a no creure.
0: Chencho, tu digues algo?
3: Jo no crec res, tio.
0: Pregunta-m'ho, la Pushkin que és el que és?
3: La Pushkin que és el que és?
0: No ho sé. Escolta'm, no ens creiem res, eh, senyor Madeu?
1: Bueno, jo vaig tentar, treu la música, ja està, home, ja està. Jo era per donar més salsa a l'assumpte.
4: L'hemeroteca de la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Hey, hey, hey, hey. L'hemeroteca de la ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
0: Aviam, us hem dit que Calella de la Costa celebra la segona setmana internacional del policia. És a dir, Calella està tomada. O sigui, Chencho González, que fer les coses que tu fas habitualment, a Calella, si de cas, no aquesta setmana.
3: Bueno, bueno, se me tengo que portar bien, porque ¿cuántos policías hay allí?
0: Hi ha uns 1.000 policies que venen...
3: 1.000 pamas, tío.
0: Policies.
3: 1.000 pamas por allí metido.
0: Sí, 1.000 policies.
3: 1.000 madero.
0: Mm-hmm.
3: Ostras.
0: I a més venen de diferents països, eh? Venen de 15 països, eh?
3: Ah, policía tutti colori.
0: I han de demostrar les seves habilitats en escenaris basats en situacions que poden ser reals de la seva feina. I hem... Audiència, gent que esteu a l'estudi, heu vist pel·lícules, allò que surten i de cop és un cartró que s'aixeca i disparen? Que sembla un delinqüente o no, tot això n'heu vist?
3: Això les pel·lícules del Charles Bronson.
0: De qui?
3: Del Charles Bronson.
0: Del Charles Bronson.
3: Del Charles Bronson, que porta aquell bigoti, que és tot bigoti.
0: Sí, que eres pel·lícules.
3: I busques sota el bigoti i trobes el Charles Bronson.
0: Sí.
3: Que hola, què fa el Charles Bronson? No estava aquí sota el bigoti.
5: Els espies russos també no fan aquestes coses, eh?
3: Doncs el Charles Bronson, que tira aquells tiros, amb aquells cartons.
0: Sí.
3: Que també, perquè mira que tira...
0: Jo això vaig veure aquella pel·lícula del Clint Eastwood que feia de guardaespaldes de Presidente, que ho feia un amic seu, el Danny DeVito.
3: Ok.
0: S'encarregava de fer aquestes.
3: Ai, no sé de què parla.
0: Doncs el pas de follant a l'equip...
3: Jo és el Charles Bronson, aquestes pel·lícules dels cartons.
0: Sí, senyor Madeu.
3: Ai, perdó.
0: No hi ha temps, eh, xato?
3: Entesos.
0: Vale. Doncs... Anem a escoltar el que ha fet l'equip d'investigació del Pastafollet i què en pensa la gent de Calella.
6: Tot el que es faci a ver, me sembla bé, no sé. Ai, ara, això que tant ho facin per no fer mal, no? Cugat de Calella és molt lluny, eh? Miri-ho això, en recordi-se un que jo havia dit. I llavors veuran vostès el modo que està situat al camp de tir d'aquest i el que hi ha pels costats, eh? Escoles, alguna cosa d'aquestes, eh?
7: Ah, és que em va dir que vagués anar, però a mi m'hi pot tampoc cuidar, això no. Jo no és la cosa, no quiero saber anar, d'anar.
8: Está bien, está bien. Más frico de este. Home, ja que no l'aprofita ningú el parc, pues que l'aprofitin ells.
9: No, bueno, no, per a mi ja això t'ha passat. Això per la juventut també.
10: Què vol que li digui? Que estigui malament? Pues està molt bé.
0: Com veieu, la gent de Calella motivada pel tema de que tinguin 1.000 policies a la ciutat i nosaltres cap a Can Pere Cebes.
11: Noticiari documental universal d'en Pere Cebes.

0: Sempre estem avui 6 minuts exactes, eh? No es queixarà. Bona nit.
1: Bona nit, doncs sí que em queixo.
0: Per què es queixa?
1: No sé. Vol dir que són 6? Miri bé el rellotge.
0: Aviam, espera que m'ho indica això el meu encarregat de cronometratge. Diu que...
2: ¿Crees que te baja el reloj?
0: No.
2: ¿Te bajo el reloj?
0: No.
2: ¿Te voy a bajar el reloj?
0: No.
1: ¿Qué es aquel rellotge tan...
0: De hecho, sí, quiet.
2: ¿Te voy a bajar el reloj?
0: ¡Ei!
1: Ei. Ja està?
0: Ja està.
1: Bona nit, tu del
2: Pere. Ja l'he bajat el reloj, ja l'he bajat. Mira.
0: Sí. Senyor Pere Cebes, em diu el meu encarregat d'econometratge que ara ja no són 6, que són 5 i poc, eh?
1: No, ja, si continuem fent el brètol d'aquesta manera seran 3.
0: Senti, perdoni, jo a vostè no li ha faltat, eh?
1: Però, no estava parlant de vostè, tampoc.
0: Vostè no recorda qui li firma els talons, eh?
1: Ai.
0: Li faig memòria, jo?
1: No, em faig xantatge.
0: Ah, bé. Què ens explica, senyor Pere Cebes? Digui'ns alguna cosa, va.
1: No, doncs, escolti,
0: sí.
1: que el rellotge aquest que cronometra les coses és que és tan digital, oi?
0: Sí.
1: Crec que està connectat amb un satèl·lit via Suïssa.
0: No, el tenim connectat...
1: Hora meridiana de Greenwich.
0: Amb el de Greenwich.
3: Ostres, que en sap de coses, el Pere.
1: Sí.
0: El Pere Cebes.
3: És un pou de cultura.
1: Sí.
3: És tot cultura, és tot pou.
0: Mira, escolti el roig digital, escolti.
3: Ai, com passa el temps, eh? Com passa el temps.
0: Sí.
3: Ara m'hauria aquí escoltar com passa el temps.
0: Aviam, senyor...
3: Mira com passa el temps.
0: Sí, mireu, no podem seure aquí a veure com passa el temps.
1: Sí que podem, sí. Escolti.
3: Tic. Toc.
1: De fet, és això, eh?
3: Toc. És el temps.
1: I no es pot tirar enrere, eh?
3: No hi ha manera.
0: D'acord, doncs. Quin cotidat ens explica, avui, senyor?
1: Avui és que... Sembla que ataqui la competència, però no vull, eh?
0: Que sembla que ataqui la competència, però no vol.
1: Però no vull.
0: Quina por.
1: Bueno, va, sí, l'atac.
0: Vinga, va, ataquem a la
1: competència. Ataquem a la competència.
0: Adeu, prou. Ataquem a la competència.
1: Doncs resulta que hi ha un colmado aquí a Sant Cugat, que no té ni nom, perquè són d'aquells colmados de barri, que no tenen ni nom. No diré ni el barri ni el nom, perquè no el té ni tampoc el n'està.
0: El barri tampoc té nom.
1: Sí que en té, però tampoc el direm.
0: No, perquè també queda lleig.
1: Sí, molt lleig, sí. Perquè la gent de seguida sabia quin és.
0: I aquí hi ha, molta mala bava.
1: També.
0: Sí. Digui.
1: Doncs resulta... Sempre començo el cotillà, és igual. Dient, doncs resulta que hi ha un colmado aquí a Sant Cugat
0: que, no té nom.
1: Que de dia, en horaris normals, és colmado, i a les nits serveix de garatge de la furgoneta amb la que van a buscar el menjar.
0: Aviam, al mig,
1: allà on vostè al matí posaria els peus.
0: I compraria la nocilla i tot això.
1: Sí, i diria 200 grams de pernil dolç. A la nit hi està una furgoneta, que és amb la que van a buscar les coses al matí.
0: Home, em sembla una mica xinada.
1: Poc higiènic.
0: Poc higiènic, m'ho sembla.
1: I a part que ho fan amb tot el descaro, allò que veus que tanca la porta del...

0: frenades d'errades.
1: També.
0: Allà al mig unes roderes.
2: Clar, perquè vol dir...
0: Això no és seriós, Xavier.
2: Vol dir que no passen la fregona davant de matí?
0: Ja ho he de veure allà
1: amb les roderes. Si es molesten, eh?
2: Perquè vostè ha comprovat...
0: Però dius això, que cal mecànic on has de buscar una llauna barbaretxos. Doncs mira, no ho
2: sé. Pues miri, se m'està acudint un negoci a mi.
0: Això.
2: Faci la seva compra mentre faig un canvi d'oli.
0: Ah. No ens miré.
2: Ah, eh, què, senyor Pérez?
1: Perquè no, això no és conya, el fill és mecànic.
2: Ah.
0: Ai, ai, ai.
2: Doncs miri, mentre compro els quatre barbaretxos i el pa d'esmorzar, li faig un canvi d'oli.
1: Però imagini's si hi ha cua, què? La part de tothom per posar el cotxe, també.
2: No, home, llavors hem d'ampliar el negoci, foradar a casa el veí i ja fer una mica de tot.
1: Veritat, tu.
2: A part, per cada canvi d'oli...
0: El ultramarinos mecánicos.
2: Exacte, i per cada canvi d'oli li regalo una barra de pa.
0: Oh. Una barra de pa.
2: Una barra de pa.
0: Això és molt maco, Xavier.
1: Eh? Si s'equivoca d'oli.
2: No, home, però el canvi d'oli...
1: I li fots a l'amanida el 3 en 1 i li poses a la furgoneta oli carbonell.
2: I el ben engraçat que aniria vostè amb un 3 en 1? Podria fer coses... És igual, no vull parlar...
0: I si regales cap... pa i després obren el pa i es troben una bugia dins el pa?
2: Home, dins el pa, una família de Madrid s'hi va trobar un ditet del Penedès, no fa massa.
0: Doncs aixecar, s'hi trobaran una bugia.
2: Vostè ho sabia, això, senyor Pere Serres?
1: Ho sabia.
2: Ho sabia, també.
1: Perquè el Foner no ho sabia, eh? Foner no ho sabia.
2: Que havia perdut el que havia perdut?
1: No.
2: Menys mal que ja s'acaba, perquè si no començaria amb la típica secció del senyor Pere Serres de parlar de cotxinades i no m'agrada, eh?
1: No.
2: No.
1: Jo no en tinc mai.
2: No.
0: Mai.
2: Perquè, escolti'm una cosa...
0: Això té cap concepte, mai.
2: A la seva parada de gelats del Hagen Sebas, aviam, és possible treure aquest rellotge de fondo, sisplau, contra el central, que hi ha fins al monyo? Doncs, podria regalar un gelat i fer un canvi d'oli, també?
1: Pues no ho descarto. No ho descarto.
2: Així, mentre menjo el gelat, el canvi d'oli fet i tot
1: pim,
2: això
1: pam,
2: és un negoci.
1: I després em rentar-me les dents i poso el cucurutxo.
2: Exacte.
1: També.
2: Senyor Pere Sebas, que em fan marxar.
1: Bona nit.
2: Bona nit i fins demà,
1: Tot el fons del teu llit.
2: Vinga. Doncs serà fins al Pastafollada, que esperem que estigui menys liat i més sentit que avui. Molt bona nit i gràcies.
3: Adiós! Hasta mañana!
1: Aquest programa perd oli cada dia.
4: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Llop. La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
5: Doncs continuem amb l'Hemeroteca de la Ràdio. Hem escoltat aquesta mostra d'aquest programa, a més, el 2 de juny de 1998, als estudis de Ràdio Sant Cugat. I, per cert, anem a desvelar un petit gran secret en aquests moments del Pastafollada. A l'últim minut del programa apareixia sempre via telefònica aquest personatge que era aquest avi de Sant Cugat de tota la vida, en Pere Sebas. I aquest tal Pere Sebas era ni més ni menys Jofre Llombart, actual sotsdirector de RAC1, que en aquells moments estava estudiant periodisme a la universitat i estava fent les seves primeres pràctiques a Ràdio Sant Cugat. Anem ara una mica més enrere en el temps per a recuperar un programa que va ser molt especial, va ser el programa número 100, que es va fer en viu des del bar habitual de Sant Cugat. Això era el 19 de març de 1998. Jo estava a l'estudi de Ràdio Sant Cugat, al carrer Sant Jordi número 5, amb Àlex Ferre, que era el productor i part imprescindible de la tècnica d'aquest programa, al meu costat. I al bar habitual hi havia Xavier Martí, el conductor del programa, juntament amb Marta Montagut i Jofre Font, que eren els altres components del programa. Anem a escoltar aquest petit resum d'aquest programa número 100 des del bar habitual de Sant Cugat.
6: El mateix dia que el Pastafollada fa 100 programes, segons la ministra d'Agricultura, Loyola de Palacios, Espanya va bé, però perd oli. Molt bona nit i benvinguts els que sou aquí, els que ens escolteu des de casa. Com ja hem anunciat, em sembla que tot el dia a Ràdio Sant Cugat ens n'hem fet un fart. Estem al cafè habitual, al carrer Sant Domènec, número 19. I abans que res, deixeu-me presentar l'equip del programa perquè m'agrada que els conegueu. Primer, els que no hi són. Els que estan a l'estudi central, pobrets, els tenim castigats i no poden venir, són l'Esteve Llop, el nostre tècnic de so i muntador musical i moltes coses més, que s'autoaplaudeix, com se'n diu. I llavors també tenim l'Àlex Ferre, que és el nostre coordinador del directe, que també està patint lo seu, i li agraïm molt perquè el xaval està 40 de febre, eh? Pobret, també, les coses com són. I els que estan visibles, més que res, perquè estan aquí. Aquí a la meva dreta, una punta de la taula, tenim la Marta Montagut, que és la responsable de la redacció de l'Actualitat Actual. Bona nit.
7: Bona nit.
6: Més cap al meu costat, a la meva dreta, també tenim a Sílvia Peiró, que és qui ho sap tot sobre aquest programa. Bona nit.
8: Bona nit. I com que ho sé tot, a part d'estar 40 de febre, l'Àlex per sang.
6: L'Àlex també ens ha perdut sang tota la tarda, pobret. És un esforç, l'Àlex, fer-lo d'avui. Llavors tenim el Jofre Font, que no el veieu, perquè és qui edita i qui decideix les coses que entren i no entren al programa.

0: però és un tio molt tímid, oi? I clar, no ha volgut venir, però un aplaudiment per ell també, gràcies. Llavors també tenim un personatge que vindrà de seguida, perquè ell treballa a la Vegdinera de Bellaterra i plega cap a les 10, ha d'estar arribat, que és el Chencho González, que es dedica a l'animació i ambientació d'aquest programa. I també tenim, hauríem de tenir millor dit, l'àvia Madeu, que és l'alma mater del programa, i no veig enlloc...
1: No tinc espai, ja t'ho dic jo ara, que no surto jo, eh?
0: On sou, avi?
1: Jo estic aquí fent el programa, no ets tu presentador, et presenta tu, noi?
0: Però escolta'm una cosa, no hem quedat que vostè sortiria, que es deixaria veure avui?
1: Bé, jo dic que vindria l'habitual, m'ho miraria en un cantó, eh? Jo no dic que sortiré, eh?
0: Avi Madeu, que això no acabarà bé, eh?
1: Ara haig de sortir.
0: Ara ha de sortir.
2: Bueno... Vamos a llevarnos bien, porque si no van a haber ondonadas de hostias aquí, ¿eh?
1: Home, si m'ho poses d'aquesta manera i si m'aplaudeixen, potser surto, eh?
0: Vol fer el favor de sortir?
1: Com haig d'aplaudir, eh?
0: Aplaudiu a l'Avi Madeu.
1: Moltes gràcies.
0: Mira, li vaig dir que quan anàvem pels puestos, m'agradava que em fes quedar bé, no que em fes quedar en ridícul d'aquesta manera.
1: Home, jo ja he vingut arreglanet, m'he portat la boina de passeig, ho veu tothom que la porto, la boina.
0: Sí,
1: jo intento quedar bé saludat a tothom, he estat saludant a la directora de la ràdio,
0: que està allà.
1: He estat saludant als amos del local, he estat saludant als invitados, al pianista, tothom, he saludat jo.
0: Menys a mi, que esteu aquí penjat.
1: Com estàs, Xavi?
0: Molt bé, gràcies,
1: Xavi. Què tal, home, com esteu?
0: Per cert, Avi Madeu, ha vist el Chencho?
1: No l'he vist, el Chencho. Ha d'estar per allà quan arribi, ja li diré que digui alguna cosa.
0: Sí, no? Sap què li passa, avi? Que jo un dia com avui és que em poso com a romàntic.
1: Em poso romàntic, avui,
0: em poso com a trist. No sé,
3: què tal, Javi, com està?
0: Hola, Chencho, bona nit, què tal?
3: T'està ponent romàntic, eh?
0: Sí.
3: Se te ve la lagrimita, eh?
0: Bueno, sí, és una mica del neguit, també, però...
3: Bueno, claro, un programa com este, ja
0: clar,
3: se sabe.
0: Clar, 100 programes. A més, estem a l'antiga presó, Chencho. Això era l'antiga presó de Sant Cugat, eh? No te vayas, no, queda't aquí.
1: Home, Chencho, deixa que se m'estava emocionat, deixa que se s'acabi, o sigui, d'emocionar tot ell.
0: Esteve, posa-me-la, sisplau. En un dia com el d'avui, en el que el Pas de Follada fa 100 programes...
3: A veure, un moment, espera.
0: Sí.
3: Aquí falta alguna cosa, Xavi, hombre.
0: Sí. Què passa, ara?
3: S'ara tiene que meter algo perquè la gente vea que se ambienta la cosa romàntica.
0: I què vols posar-hi?
3: Pues alguna cosa, metémola ya.
0: Tu mateix?
3: Bé, queda como más faunático.
0: Doncs en un dia com avui, en què el Pas de Follada fa 100 programes, a un li agradarien recordar-se... De tota aquella gent que...
3: Ja, home, ja, però falta aquí algun símbol romàntic, tio. O sea, con pájaro no vamos a ningún sitio.
0: ¿Qué me falta?
3: Algún símbolo más marítimo, más náutico, no sé cómo lo diría yo. O sea, el mar mismo.
0: ¿Y qué más de mar?
3: Un mar aquí, un poco de mar. Veo, ahora queda más bonito.
0: Doncs, com estava intentant dir, en un dia com avui, en el que el Pas de Follada fa 100 programes, amb un que està emocionat...
3: Pero lo que tiene que hacer, tío, es dejar que se oiga tu corazoncito.
0: Ya.
3: Tu corazoncito de emoción. Lo vamos ahí, venga, que se oiga.
0: Doncs, en un dia com avui... en com fa 100 programes envoltat d'aquest mar i d'aquestes coses, em volien recordar-se de tota la gent...
1: Bueno, Xavier, jo no puc desanimar-te, però fa estona que aquesta gent està veient d'una manera que jo no continuaria per aquí, eh?
0: No?
1: Jo ho faria d'una altra manera, perquè de moment així el que estàs fent és avorrir, però si interessar molt no interessa la gent que hi ha aquí.
0: No, segur.
1: Seguríssim, vaja, ho estic mirant de les cares.
0: Doncs va, Esteve, fem-ho com sempre, vinga, deixa-la rodar. Doncs serà un Pas de Follada habitual com els de sempre, amb les coses que ha de tenir un gran especial. D'entrada tindrem l'actualitat actual amb la Marta Montagut. Sisplau, Marta, un abans.
4: Doncs parlarem dels Mossos d'Esquadra i de les marques esportives històriques.
0: Tindrem també un curs d'ètica periodística per part d'un mestre en la matèria, Juanjo de la Iglesia, des de Madrid, que és el dels Caiga quien caiga. L'heu de conèixer. I el Pas de Follada va néixer sense padrí, però això s'ha acabat, perquè ara que s'acosta la mona de Pasqua i això ens n'hem buscat una molt especial. La padrina Josefina ens apadrinarà d'aquí una estona. El nostre cronista de l'actualitat, Saturnino García, alcalde de Navaltalgor, del mig de la Sierra de Gredos, ens deixarà un missatge. També tindrem una connexió molt especial amb un cronista que ens cau molt bé, que és el nostre periodista preferit, vaja, el Lorenzo Milà, de la Dos Notícies. Els xicos Mambo Show ens muntaran un pollo, que diuen ells, eh? Ens ensenyaran a ballar alguna cosa, ja ho veureu. El degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya, Salvador Alsius, ens donarà la seva benedicció. El director d'una de les publicacions més prestigioses d'aquest país, el senyor Fer, director del Jueves, estarà amb nosaltres perquè ens expliqui què n'han fet 1.100 i pico, com s'ho han fet, a veure si arribem. També tindrem el Tonino, el periodista de Caiga quien caiga i amic íntim d'Esperanza Aguirre, la ministra d'Agricultura, que juntament amb Xavier Deltell ens ensenyaran com fer reportatges, perquè ja sabeu que no ens surten gaire bé, sobretot de vostè, Madeu, que no, últimament no, eh?
1: Home, jo hi poso tot el que sé, però si em portes uns metges com aquests ja prendré jo nota aquí ben presa.
0: Sap què passa? Que amb bona voluntat de vegades no n'hi ha prou, eh?
1: No n'hi ha prou.
0: No n'hi ha prou, amb bona voluntat.
1: Ja faré el bolígrafo i ja ho apuntaré tot, això.
0: Apunti-ho bé tot, eh? Llavors connectarem en Sevilla, que el nostre bruixot del programa ens farà una carta astral per endevinar-nos el futur. La Sílvia Peiró ens informarà de les dades commemoratives d'un dia tan especial com aquest. El senyor Pere Cebes, el nostre xafarder particular, a Vimadeu, li agrada?
1: És tot un pedaço de professional, home, que m'explica uns cotillejos que fa por, Pere Cebes, home.
0: Doncs farà això, el senyor Pere Cebes, ens explicarà un cotillejo al final del programa, també. Atenció a l'oient, parlarem amb els oients habituals del programa, que en són dos. La senyora Encarnación, que per qui no ho sàpiga té 92 anys, i en Cristian Borja de Riquer i Maria, que no pot ser aquí però ens tocarà des de Baqueira, o com diu ell, des de Baqueira.
5: L'hemeroteca de la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. L'hemeroteca de la ràdio. Amb Jordi Casellas i Esteve Llop.
6: Doncs aquí teníem aquest programa especial del Pastafullada, a més a Ràdio Sant Cugat, un programa que considero que era molt enginyós, molt avançat a la seva època, a la part d'informatius d'actualitat, i teníem a Marta Montagut i Jofre Font posant punta al llapis als titulars del dia. A la part humorística, l'avi Amadeu i Chencho González, alguns dels personatges que encarnava Jofre Font. Al final del programa, el cotilleig amb en Pere Cebes, encarnat per Jofre Llombart, i la seva dona, l'Encarnación, encarnada, i mai millor dit, per Jenny Lozano, actual corresponsal a Washington de Catalunya Ràdio, la genial presentació de Xavier Martí, que donava cohesió a tot el programa, i a la tasca de producció i assistència tècnica, Àlex Ferre, amb qui vam compartir un munt d'hores a la part tècnica d'aquest programa. Per cert, també comentar que a Ràdio Barcelona vam poder conèixer a Fermí Fernández, Oriol Grau i Andreu Buenafuente del Terrat, perquè aquest programa substituïa el Terrat durant aquella temporada de l'estiu de l'any 1998. I tinc especial record, sobretot, de l'Oriol, perquè es va preocupar molt pel que fèiem a l'estudi i ens va donar alguns consells, cosa que va estar molt bé.
7: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
5: L'hemeroteca de la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
6: Continuem a la sintonia de Ràdio Sant Cugat i des de l'hemeroteca de la ràdio recuperant aquest programa que es deia Pastafullada, un programa que va tenir una durada molt curta però molt intensa. A l'estiu del 1998 saltàvem a Ràdio Barcelona després d'haver estat tota la temporada a Ràdio Sant Cugat, i vam aconseguir això després d'enregistrar una maqueta a altes hores de la matinada a final d'aquella temporada, el mes de juny de 1998. La vam presentar a Ràdio Barcelona i aquest programa va ser escollit com el substitut del Terrat, el programa que Andreu Buenafuente en aquells moments encara estava fent junt amb el seu equip en directe a Ràdio Barcelona. Va ser un moment molt intens, molt espectacular, i la primera vegada que jo treballava en una emissora professional, i vam entrar als estudis mítics del carrer Casp número 6, i la veritat és que va sortir tot molt bé i va ser un moment excepcional que recordaré sempre. Tu recordaràs, Jordi, quan entràvem dins de Ràdio Barcelona, a mà esquerra hi havia el locutori dels 40 principals, que es podia veure perfectament des del carrer. Després hi havia un hall bastant imponent amb una escala de marbre molt maca. Cap a dalt es podia pujar els estudis que hi havia a M80 i totes les emissores musicals i també els estudis de producció. I a la part de baix, a la planta subterrània, hi havia els dos estudis més grans de directe, l'estudi 1 i l'estudi 2, que és precisament on estàvem nosaltres, l'estudi Toreschi.
8: Sí, sí, recordo aquesta entrada amb aquest estudi dels 40 principals, que em recordava, perquè sabia que ja existia també l'estudi 1 de Catalunya Ràdio. De fet, crec que són els dos únics estudis, o ho eren en aquella època, que estaven a peu de carrer i que tu podies veure la ràdio doncs, passant per davant. I tal com deies, no? Aquesta imponència d'aquests estudis, no? Amb aquesta entrada majestuosa, amb aquella escala, és la percepció que això vaig tenir. No? Fins ara havia visitat ràdios locals, com Ràdio Sant Cugat, com Ràdio Rubí, com Matadepera Ràdio, i clar, entrar doncs, a Ràdio Barcelona, doncs òbviament impacta.
6: I era també molt impactant a nivell tècnic estar en aquell estudi, perquè hi havia una pila d'aparells, era un moment tecnològicament complex perquè hi havia la transició de tot allò analògic cap a tot allò digital. Hi havia els dos mons coexistint a la vegada. Aleshores et trobaves una gran taula de so amb tots els canals pràcticament ocupats, perquè hi havia doncs, els plats de discos, les cintes de caset, els CDs, els minidisc, i després també ja hi havia pistes d'ordinador digital amb un programa anomenat Dalet, que és el que es va imposar amb els anys també a tot arreu, pràcticament, i a més també hi havia les connexions per satèl·lit amb tot el grup de Cadena SER. Era molt, molt curiós doncs, haver d'esperar que s'acabessin les notícies de Cadena SER amb la connexió per satèl·lit, després fer la desconnexió, això sí, amb la connexió a nivell de la Cadena SER de Catalunya, perquè aquest programa s'emetia per la freqüència modulada a Barcelona i també per la ona mitjana a tot Catalunya, per Cadena SER Catalunya. I bé, doncs hi havia tota aquesta sèrie de requeriments tècnics que van ser totalment nous per mi, però va ser un repte molt interessant i molt intens durant tot aquell estiu.
8: I va ser tot un plaer per mi poder-te acompanyar en un parell d'ocasions i poder gaudir al teu costat d'aquest programa.
6: I bé, arribats a aquest punt, us he d'anunciar que lamentablement no us podrem posar cap de les gravacions de les que disposo d'aquest programa del Pasta Follada a Ràdio Barcelona Cadena SER l'estiu de l'any 1998 per un motiu molt senzill que us explico a continuació. Nosaltres, abans de començar les gravacions d'aquest programa, hem contactat amb totes les emissores comercials propietàries d'aquestes gravacions originals, perquè, evidentment, sense el seu permís no es poden emetre, perquè incorreríem en un delicte. I en el cas de Grupo Prisa, la propietària de Cadena SER Ràdio Barcelona, ens van dir molt amablement que podíem emetre algunes de les seves gravacions amb moltes limitacions, això sí, però, a més, amb una contraprestació econòmica, és a dir, que ens demanaven diners, cosa que també és lícita. I nosaltres doncs, vam refusar aquesta possibilitat perquè aquest és un programa que es fa sense ànim de lucre i sense cobrar absolutament ni un duro. Nosaltres ho fem perquè volem, perquè ens agrada la ràdio i també perquè estimem Ràdio Sant Cugat i li volem donar doncs, uns espais que creiem que són interessants. I, lògicament, doncs, no podrem posar aquestes gravacions, ens les haurem d'imaginar. Nosaltres les tenim a la recambra, per si en algun moment canviessin les coses. En fi, una veritable llàstima no poder compartir amb vosaltres alguns dels moments d'aquest programa que vaig tenir el plaer de conduir a nivell tècnic a l'estudi Toreschi, a l'estudi número 2 de Ràdio Barcelona, al carrer Casp número 6. Comentar-vos, això sí, que aquest programa, posteriorment, amb un format una mica diferent, va anar a parar a Catalunya Ràdio, i després també a Com Ràdio, tot i que a la Com les coses van ser una mica diferents i Àlex Ferre es va dedicar a fer la producció de diversos espais que tenien lloc en aquella emissora mentre va existir. En fi, fins aquí l'espai que hem volgut dedicar en el Pasta Follada, un dels programes on a nivell tècnic he disfrutat més en la meva vida a la ràdio. Canviem d'història.
5: La Maroteca de la Ràdio amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
8: Abans de continuar, uns anuncis.
9: Quan es fa fosc, la veu dels ignorants es filtra pels telèfons.
10: Mira, volia fer una pregunta a algun dels ignorants que segur que ens estan escoltant i saben respondre.
11: Cada nit desperteu el savi ignorant que porteu a dins.
12: Escolta, no, jo volia contestar a un noi que va trucar l'altre dia, el divendres.
9: D'una a tres de la matinada a Catalunya Ràdio.
13: L'ADE dels ignorants, Catalunya Ràdio, 200-74-74-93-201-7474.
9: La nit dels ignorants, amb Carles Cuní.
8: Mític programa de Catalunya Ràdio, La nit dels ignorants. Haig de confessar que quan el vaig descobrir vaig pensar quina idea més simple, però quina idea més bona. No? Aquesta, l'ajuda en cadena d'oients de la ràdio, no? Que ens puguin resoldre dubtes entre ells mateixos.
6: Un programa que ens encantava escoltar i, com deies tu, una idea ben simple, però que també plenament funcional i que jo no sé si en aquells moments hi havia algun programa similar a casa nostra, ho ignoro, però la veritat és que aquí va tenir un èxit espectacular. Bé, anem a un altre programa que a nivell local, jo espero, perquè no hi ha estudis d'audiència molt acurats amb les ràdios locals, però una qüestió de pressupost, que tingués una audiència també força generosa. Un programa del qual ja us hem parlat en algun altre programa, que es deia Magazine de nit, i que podem escoltar la promoció que sonava a l'antena de Mata de Pere Ràdio l'any 1996.
14: Els dimarts, de 9 a 10 del vespre, tens una cita amb la música i la cultura. Magazine de nit.
15: Hey,
14: És una fórmula màgica.
9: Música més informació, igual a Magazín de nit.
14: Discos, concerts, teatre, cinema, exposicions i un llarg etcètera, amb música de tots els estils que a tu t'agraden. Una hora de sons indispensables i d'informació per estar al dia de la música i cultura del nostre país a Matadepera Ràdio. Magazín de nit, dimarts de 9 a 10.
6: Aquest és un programa que tu no vas poder arribar a escoltar en directe, Jordi, perquè quan ens vam conèixer ja no hi era en antena, però va néixer el setembre de 1995 a Matadepera Ràdio, junt amb el company Albert Parera, junt amb el Joan Vilalta primer, en una primera etapa, i després ell va haver de deixar de col·laborar a la ràdio perquè se'n va anar a treballar a un lloc que no li permetia poder-se combinar amb la ràdio, i va ser l'Albert Parera qui va agafar el relleu del Joan Vilalta i va estar doncs, amb mi en el programa durant uns mesos, però després em vaig quedar jo sol, perquè l'Albert també, per una qüestió laboral, estava treballant, si no recordo malament, en un restaurant del centre de Terrassa, a prop de l'Ajuntament, i bé, doncs es va haver d'excusar i se'n va anar cap allà a servir plats. I jo vaig seguir el front del programa fins al final de la temporada, moment en el qual doncs, vaig decidir canviar de programa perquè em sentia una mica desemparat jo sol allà davant del micròfon. Molt bé, seguim. Canviem d'història aquí a la Maroteca de la Ràdio.
5: La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
6: Anem a escoltar ara una de les intervencions d'un programa que més endavant tractarem amb més profunditat aquí a la Maroteca de la Ràdio, que és molt divertit i que és dels que realment et fan riure molt, i tot i que ja fa bastants anys que està a l'antena de RAC1, ens segueix sempre portant somriures cada dia de 12 a 1. Estem parlant del programa La Competència amb els Oscars a RAC1. I anem a escoltar una de les paròdies clàssiques d'aquest programa que fa referència a Justo Molinero i a Radio Teletaxi.
15: Justo!
16: RAC1 de premsa.
17: Se te repite el ultimata apat de San Esteban de l'any passat. Lleva la friolera de 11 meses rotando.
16: Hop.
17: Te has menjat un porc, no has deixat ni la cua i ara te sientes pesada.
16: Pesada o pesado també, no?
17: O pesado. Sar de fruta, Rod Stewart.
16: Perdón.
17: Rod Stewart.
16: Pero, Rod Stewart.
17: Rod Stewart son unos polvos en un pot de vidre que provocan una reacción en cadena que fa que te desinflis. Es desaconsella el consum de sal de fruta Rod Stewart a embarazadas, no embarazadas, diabéticos, no diabéticos, menor de 9 años, mayor de 11 años, hombres y donas y alérgicos al gluten.
16: Però és a dir que ningú pot consumir Rod Stewart.
17: Rod Stewart també desatasca canonada, baixant i engreixa cadenes de bicicleta.
18: Están rock y la mina, los gitanos están llorando, por eso mozo de cuadra, la vida no está quitando. Están rock y la mina,
17: los gitanos... Una cançó dedicada al mozo de cuadra.
18: Mozo de cuadra, la vida no está quitando.
17: Me están quitando la vida. Una cullereta de sal de fruta Rod Stewart y pasará de la 3D a las dos dimensiones. Siéntete ligera, siéntete Rod, siéntete Stewart.
18: Entre sal, Rod y la mina.
16: Va, titulars, justo, sisplau.
17: La Vanguardia, el Pedrosa remata el tiprete español en chiste.
16: No.
17: El... Resulta del tot inverser plan que una población se anomena chiste. No, yo con
16: que,
17: el lepe,
16: es
17: pero
16: es
17: no...
16: Es chiste, no es chiste.
17: El
16: chiste.
17: Fabricant de sal de fruta para rotar, Rod Stewart recomanen que a l'hora de fer rot, obriu la boca.
16: Sí, home, clar, que has d'obrir la boca.
17: Pues ha donat el cas que la persona, després de consumir Rod Stewart, va fer error, no va obrir la boca, error le va sortir per nas, sí? I es va cremar el seu propi pit.
6: Podríem estar així hores i hores, la veritat és que són divertidíssims, Jordi?
8: Sí, tant, costa no riure, aguantar-se una mica, perquè si no podríem estar força estona rient i escoltant-los. Ara anava pensant que, com a petita, simplement curiositat, els Oscars, dins del seu repertori d'imitacions, és cert que imiten doncs, a un locutor de ràdio existent, que és Justo Molinero, però també tenen imitacions o en aquest cas no són imitacions, sinó personatges d'altres emissors de ràdio que ells mateixos inventen.
15: Sí, sí, tenen un catàleg espectacular. Sí. Tenim un programa que els hi dedicarem, on parlarem de...
8: Els dedicarem. Personalment, anava a dir que em fa molta gràcia la Ràdio Latino que s'emet des de Rubí, des del polígon industrial de Can Jardí.
15: És molt bo, és molt bo. Tots els personatges d'Òscar Andreu i Òscar Dalmau. Per cert, Òscar Andreu, jo vaig coincidir amb ell a Mata de Pere Ràdio el 1994, quan vaig començar allà a fer Ràdio Fórmula, un espai que es deia Sense Pop Música, que també ja us hem posat en alguna ocasió aquí a la Maroteca, i tenim un tall en el qual ell i jo fèiem el relleu en el que era l'últim programa de la temporada, i en el qual doncs fèiem un especial, i en lloc de cada dia, crec que hi havia dos locutors o tres, segons les franges horàries diferents que s'anaven tornant, doncs era un programa que tenia no sé quantes hores seguides i tots ens anàvem fent el relleu, no? Doncs aquí podem escoltar un petit extracte d'aquest relleu entre un jove, Òscar Andreu, i jo mateix.
19: Donem el relleu al senyor Esteve Llop, que estarà amb nosaltres. Bona tarda, Esteve.
20: Hola, molt bona tarda, Òscar, com estem?
19: Disposat a fer les dues últimes hores d'aquesta temporada?
20: Doncs sí, sí.
19: Espero que t'ho passis bé. Fins a quina hora estàs?
20: Doncs fins a les 5 de la tarda.
19: Doncs bé, de 3 a 5 tindrem a Esteve Llop. Òscar Andreu, que ha estat aquí d'una a 3. Moltes gràcies per tota la temporada. Me'n vaig i ens veurem la temporada vinent.
5: La Maroteca de la Ràdio.
15: Doncs amb aquesta anècdota arribem al final del programa d'avui, en el qual doncs, ens ho hem passat, com sempre, molt bé, recuperant aquests antics programes de ràdio i algunes gravacions més recents, però interessants d'escoltar, com la que acabem de sentir ara. Abans de marxar, us recordem les nostres vies de contacte. Estem disponibles a través del nostre e-mail a maroteca.radiosantcugat@gmail.com. Repeteixo, a maroteca.radiosantcugat@gmail.com. Aquí ens podeu dirigir els vostres comentaris, suggerències, o si teniu alguna gravació antiga de ràdio que ens vulgueu compartir, doncs ja sabeu. Gràcies, Jordi, per estar amb nosaltres un dia més. Fins al proper programa.
8: Gràcies a tu, Esteve, que vagi molt bé. Fins la propera.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Volpellera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama i els futurs jutjats, la construcció de l'escola a la Mirada, les urgències pediàtriques, les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració, de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades, en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Herig ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
0: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: A continuació, escoltarem una selecció dels millors programes a l'hora dels joves d'aquesta temporada.
3: Esto no es serio, no. Es decir, hagan ustedes lo que quieran, pero desde luego no es serio.
4: Un programa produït pel Genís Marcet, Martí Civit, Joan Jimeno i Pedro Cerdán.
5: Joder, qué tropa.
4: L'hora dels joves.
6: Bon dia, bona hora.
7: Bona tarda, què tal? Tot bé? Bona tarda, bon dia, bona hora, bona nit, si ens esteu escoltant el divendres a les 8, que és quan sona normalment.
8: Si és que algú ens escolta.
7: Sí, bueno, zero escoltadors, audients i tot el que vulguis, però ara ens poden escoltar per a través de la web. Sí. Que ja està bé, ja està bé, perquè abans no es podia, no es podia.
6: Bé.
8: Perquè es van saltar tots els episodis per copyright.
7: A Spotify. A la web no. Bueno... comencem un nou programa.
8: Comencem forts,
7: Comencem un nou programa. Avui, amb un convidat que ja direm.
8: Ja direm. El tenim a l'estudi.
6: No és el Pedro.
7: Abans... Hola, Pedro! Tornem sense titre, el Pedro.
8: Aquest convidat ha vingut més aquí a la ràdio que el Pedro que tot el programa.
7: Sí, de fet, tindrem el Pedro. Notícia. Vindrà. Molt però bé, més tard.
6: Bé. Està venint...
7: Està tornant
6: està venint de Reus.
8: Està en procés.
7: Està... Sí. Assoliment... Què?
6: Satisfactori.
7: Bueno, nosaltres comencem el programa, com sempre, amb les supernotícies.
6: Perquè avui toquen uns titulars, perquè avui estem gravant a dia...
7: Esponjosos?
6: Esponjosos, molt esponjosos.
7: Avui és la castanyada quan ho estem gravant.
6: Senyors? No! Feliz Halloween, grup.
7: No!
6: Sí.
7: Castanyada.
6: Avui toca especial notícies.
7: Castanyada.
6: Especial notícies.
8: Castawink.
6: Em deixes?
7: Castanyada.
6: Especial notícies.
8: Baixa el micro.
6: Castanyada.
7: Gràcies.
6: perquè sí, avui estem gravant a dia 31 d'octubre de 2025.
7: Castanyada.
6: El Martí, com sempre, reivindica la cultura popular la cultura catalana. El Halloween és una basura.
7: Gràcies.
6: I doncs s'ha de celebrar la Castanyada, evidentment, perquè doncs Sant Cugat s'omple d'activitats per celebrar Castanyada i Halloween, tot i que el Martí no hi està d'acord amb celebrar Halloween.
7: No, és que per celebren Castanyada, Halloween i Castawin, que això ja és lo peor de lo peor.
6: El mix. Doncs diguem que el centre del municipi i els seus barris s'omplen doncs, de propostes per qualsevol de les edats, òbviament, doncs tots els...
7: Joan, vols una castanya?
6: No, tio, estic com una castanya.
8: Que parli. O sigui, no parla ni un minut i ja les entro en un punt.
6: Bàsicament, doncs, lo de sempre, no? Castanyada, doncs, castanyeres, castanyers, panellets...
7: A 50 euros.
6: Tot, a 50 euros, exactament, perquè el preu del pinyó en màxims històrics, sempre com a l'or.
8: Ja, ja.
6: El preu del pinyó és
7: I
6: el preu...
7: I sorprenentment, el preu del pinyó sempre puja... Per la castanyada.
6: Si voleu, podeu invertir en pinyons. Us surt a compte.
7: Sí, el compreu a l'agost.
6: Exacte.
7: I després ja cap a dalt.
6: I si no, us renta anar al bosc, als pins, als pins pinyoners.
7: Jo a l'avenç, a la meva antiga escola, tenia pinyons amb pinyes i me'ls menjava, en lloc de vendre'ls.
8: No, ja ha sortit així.
7: Sí.
6: Menjant pinyons, el xaval.
7: Menjava pinyons per esmorzar.
6: Doncs res, doncs bàsicament...
7: Tenim interferències del Pedro.
6: El Pedro està arribant.
7: I ens està dient, ep.
6: Doncs a part de tota la castanyada, evidentment, doncs, tots els joves sortint de festa, clarament.
7: Joves tu.
6: Bueno,
8: viejo ben que tenim al costat.
6: La zona d'oci nocturn està a parar a patar aquests dies. Evidentment, doncs, tota la zona d'oci nocturn a Sant Cugat. Hem de dir que han fet quasi sold out. A la gent li mola molt sortir per aquestes dates. I sobretot coincidint amb el que és els exàmens de meitat de quatrimestre dels universitaris, doncs, bueno, estem on fire, bàsicament.
8: Han obert un nou local aquí al costat, okay. Que està com superdecorat i hi ha un fantasma i no sé què. Una
6: això,
8: cosa...
6: això...
7: Ah, és veritat.
8: Aquí al costat, a Carrer Hospital.
7: Sí, sí.
6: Carrer Plana de l'Hospital.
7: Carrer Plana de l'Hospital,
8: aquí. Al costat,
7: sí, sí.
8: Que es diu, veiem des de l'estudi. Hi ha un local, no sé, molt raro.
7: Però és local de nit?
8: No, un local de nit no, però un local de... De dia.
6: De dia, bueno.
7: Serà... Grande Janis, molt amable.
6: Següent titular del dia. Ja tocava que la Generalitat mogués fitxa perquè Sant Cugat tingués intercanviador a Vulpelleres. Vale, xifra. Quina inversió farà la Generalitat per tenir intercanviador?
7: Que estem al concurs del Martí, ara de sobte?
6: Estem al concurs del Martí.
8: Mare de Déu.
6: Janis, xifra.
8: Xifra.
6: En milions d'euros.
8: Milions d'euros, hòstia. Nou intercanviador, eh?
6: Nou intercanviador de
7: 180 3... milions.
8: 2.000 milions.
6: No, 36.
7: Ah! Això és barat,
6: És que sobran uns milloncejos i van dir, bueno, va.
8: El Josema s'ha posat majo avui, eh?
6: Sí, sí. Xema Leopardo està on fire amb les inversions.
7: Doncs, això és barat, home.
6: Doncs res, bàsicament, doncs, la Generalitat ha aprovat aquest dimarts la subscripció. La sub de Twitch.
7: Ha pillat el Disney Plus i ha dit, subscripció, 10 euros al mes.
6: La subscripció pel conveni de la construcció de dos intercanviadors ferroviaris a Sant Cugat, el famós de Vulpelleres, i el famós d'Hospital General.
7: Que ja tocava. Ja anava tocant.
6: Perquè passa, literalment, es creua la Renfe amb ferrocarrils, però no connecten. És a dir...
7: De fet, et dic un facto.
6: Tira facto.
7: Quan es creua amb l'S2, l'S2 va per dalt.
6: Exacte.
7: I quan es creua l'S1... L'S1...
6: Va per dalt.
7: Sí,
6: va també per dalt.
7: Sempre per dalt. Ferrocarril sempre per dalt davant de...
6: Sí, com no. Ja es nota.
7: És el que està passant ara mateix. Mira, el que celebra Halloween.
8: No celebro Halloween. No.
6: Doncs bàsicament aquest conveni el signen al Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, al Ministeri de Transports del Govern de l'Estat espanyol i Adif, que és l'administrador d'infraestructura.
7: Adif, que per cert, si voleu ser maquinista de l'Adif, heu de pagar 22.000 per fer el curs de maquinista.
6: Hòstia, no, 22 milions complicats.
8: Si
7: ets de ferrocarril, gratis.
6: Està bé, bueno.
8: Perquè ho paga la gene.
6: Clar, la gene és moni gene. Doncs...
8: El Salvador.
6: Doncs, bàsicament, doncs, recordem una miqueta, s'hauria d'avançar l'estació de Rubí cap a Hospital General, doncs, prop d'uns 700 metres, i l'estació de Sant Cugat Coll Fava s'hauria d'avançar fins a Vulpellera sobre uns 500 metres. Vale, llavors que estigués a sobre, just a sobre de les estacions de ferro...
8: Tanta pasta per avançar uns metres una estació.
6: Tu saps quan costen els totxos?
7: He llegit que... De fet, he llegit que no s'avançarà la de Vulpellera, sinó que es farà unes escales mecàniques...
8: Al costat de Leonardo.
7: Al costat de Leonardo es fan unes escales mecàniques i un lloc on puguin haver-hi bicis i tal, perquè així...
8: Passant per sobre del
7: no es destrueixen cap d'aixonsis i es creen unes escales i unes coses guapes per poder passar.
8: Tanta vagància li fa la gent caminar al que serien 200 metres?
6: Sí, fa pal, Genís.
8: Per passar per la Puigxilia i pujar...
7: Sí, però és que ja, això ja ho fan.
8: Clar, però bueno...
7: I fa molt pal.
6: Bueno, la consellera Paneque ha dit que això... La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica...
8: El meu cosí ha vingut a casa i m'ha dit... Bueno, perquè tinc un pare que es diu senyor Potao.
6: Senyor Petao, no?
8: Potao. Ja està, titular. Bueno,
6: la consellera Paneque preveu que aquesta actuació sigui pel 2028. Ja veurem què és això, Nadal. Si és veritat, si no és veritat... potser és una política que és una basura, però no tan important com les noves basures de Sant Cugat.
8: Era per dir.
6: Però què he vist els containers?
7: No, home, prou.
8: Bueno, però han canviat els containers on els he donat la gana, perquè...
7: No,
6: bueno,
7: estan provisionalment.
8: Ah.
7: O sigui, ara han destrossat tota la plaça Octavià, literalment, per treure aquells containers enterrats. Que, per cert, hi ha més merda baix
8: No estic parlant d'aquests containers.
7: Espera, acabo. Llavors, o sigui, hi ha una de merda baix espectacular. Llavors, aquí, ara, de fet, estan posant sorra, quan jo he passat, per tapar-los. Els taparan, els faran tapon.
6: Sí.
7: Llavors posaran mòbils.
8: Els del Mercadona?
7: Els del Mercadona i els de dalt.
6: Fimeu, bueno, són uns nous contenidors, que són contenidors
7: Mira,
6: nous.
7: Mira, un moment. Acaba de vindre...
8: De Reus al Pedro. Bona
6: que entri, sisplau. Que entri, sisplau. Pedro, asseu-te.
7: No pa... Tanca. No
6: Pedro,
7: parli,
6: asseu-te.
8: Saluda
6: no
8: el convidat.
6: Pedro, no el convidat no existeix de moment.
7: Encara, no ha parlat de moment.
6: Encara no existeix, no es pot mencionar.
7: Parlarà amb la teva secció.
6: Exacte.
7: Perquè, sí.
5: Penya, acabo d'arribar.
8: No, aquí.
7: El teu micro.
5: Acabo d'arribar d'aquí, o sigui, vinc directe de Reus, tio.
6: Mare meva.
5: No he passat ni per casa,
6: Pedro,
5: encara.
6: Pedro in the studio right now.
5: Estic una mica suat, perdoneu.
6: Bueno, no passa res.
7: Bueno,
6: no
7: farem pudor...
6: Pudor com les noves... com els nous contenidors de Sant Cugat.
8: Com enganxa.
6: Dels que estàvem parlant ara mateix.
8: Indomini.
6: Aquest nou sistema de recollida doncs comptarà, òbviament, amb més freqüència de recollida, perquè si no, pa què? I després tindrem maquinària més eficient i el pressupost anual destinat a neteja ha passat de 8 a 13 milions.
7: Vamos!
8: Mare meva.
6: Així que destinem molt més en basura que en cultura.
8: Així.
6: No passa res.
8: Exacte, és el que anava a dir.
7: Seguim igual, no passa res.
5: Parlant de cultura, us ha arribat el bono?
6: Sí.
7: Perdona, ja he gastat els meus... Què? 10, no sé quants euros.
5: En què?
7: Disney Plus.
5: Bravo.
7: Ja puc veure pel·lis que recomana el Genís.
5: És veritat.
6: Genís, ara et pots fer un fart de recomanar.
8: No, perquè no és la meva secció.
7: Tinc 3 temporades per escoltar. Tranquil.
8: Exacte. Ara has de començar per Pulp Fiction, no sé què.
7: No. Ara començo per Zootrópolis.
8: ¿Cómo conocí a vuestra madre?
5: Peliculón.
7: Zootrópolis. Ara faran la 2.
5: No fotis.
7: Sí.
6: Sí, és veritat.
7: I saps què faran ara?
5: No.
7: Cars 4.
6: No,
8: estan exprimint aquesta cosa.
6: Senyors,
7: 2027.
6: Frenem aquí perquè ara toca... Següent secció?
8: Secció.
7: Següent secció...
8: Ai.
7: El Pedro s'aixeca i posa... Es posa? Les ulleres...
6: La llibreta. Senyors...
5: Tinc ulleres, Em poso les ulleres.
8: No, tu vine aquí, senta.
7: Ha tingut temps, de preparar-se la secció. Ha vingut per Reus fins aquí.
8: Hombre.
6: Senyora...
8: Hem fet donar per temps,
6: Senyors, recordeu-me, què toca?
7: La...
5: No, dono la introducció jo. Comença Històries Absurdes. El que no vol saber, quan no vol saber. Bueno, comencem aquesta, que és els veïns d'un barri de Múrcia han de suportar més de 5 hores la cançó de Cumpleaños Feliz de Tus Amigos del Parchís per un error en la megafonia d'un cole. Segurament ho haureu vist per xarxes i és que realment
6: sí.
5: És una situació bastant dantesca, com dantesca, precària, precària, és molt precària.
8: Ho vam compartir pel grup de WhatsApp de la Ràdio.
7: Sí, Pedro, t'han fet la secció.
5: Efectivament, això va passar i, de fet, es va solucionar perquè Juana, una veïna, va trucar als bombers que al principi no se la creien.
7: Hola, buenas tardes, escucha una cosa.
5: Es
7: que porta 5 hores sonant el cumpleaños feliz del parchís, tío.
5: Accent murcià, eh?
9: Señora, eso no puede pasar.
7: Pues mira, son las 3 de la tarde.
5: Això és andaluz, tío.
6: Fija, bueno, murciano, esto está al lado, ¿eh, yo?
8: Tot al lado.
5: Bueno, al principi no se la creien. I llavors, finalment, els hi va dir que no podia més, que eren ja, no sé, les 3 de la matinada, li feia molt mal al cap i estava fins als ous, ¿vale?
9: Estoy cansado, jefe.
8: De salir de noche, pero siempre la misma gente, obviamente, tío, obviamente.
5: Llavors, els bombers finalment van arribar a solucionar i van posar un tuit dient no queríamos fastidiar el cumple a nadie, pero no eran las horas. De tus amigos los bomberos, feliz cumpleaños.
8: Es que els bombers murcianos...
5: Sí, respect.
8: Un murciano.
6: Crim organitzat. Mare sí, meva, que seri.
5: Acho!
7: Jo... Tens algú més?
5: Sí, clar.
8: Tira. Per una vegada que està per la secció, hòstia.
5: Tio, joder. Bueno, la segona, un gos que tots es pensaven que era sec, el porten al veterinari i resulta que simplement els estava ignorant. És a dir, estava suant de la seva cara, ¿vale? Això li va passar a un refugi, així, per animals, anomenat Fundació Santas Patidas.
7: Santas Patidas,
5: bon nom, I llavors resulta que hi havia un gos que tothom es pensava que era sec, que interaccionava amb ell, no feia res, tal, llavors el van portar al veterinari dient, bueno, a este perro le pasa algo, tal. I no, simplement veia bé, només que estava suant de la seva cara olímpicament.
7: M'agrada.
8: Sí. És el gos Martí.
5: Exacte.
8: Oh, no. Avui estic...
5: Bumba! Bueno, i la tercera i l'última, un estudi ha descobert trets ocults de la teva personalitat simplement observant com et dutxes.
8: Bueno.
7: Perdona, una pregunta, i si no et dutxes?
6: Pregunta, i si no vols posar una punyetera càmera al lavabo, plan. A veure, sisplau.
5: No, però això és... No tinc apuntat qui ha fet l'estudi, però és que em feia molta mandra apuntar-ho.
8: Ja deia jo que cap preparada la secció no podia estar.
5: A ningú li importa de qui és l'estudi. O sigui, és la realitat.
8: És absurd.
5: És la realitat. Vale. Es veu que la primera part del cos que t'ensabones quan estàs a la dutxa pot parlar molt de la teva personalitat.
8: Mare meva.
5: Sí. Podríeu arribar i que sí.
8: Com no s'ensabonava abans?
5: Si comences pel cap...
6: Sí, cap.
5: Jo també començo pel cap.
7: Jo també.
8: Convidat, per què comences? No, el convidat no.
7: Ara el farem parlar,
5: Si comences pel cap, són persones que tendeixen a ser persones creatives amb una ment molt oberta perquè representa que es renten les idees.
8: No, el convidat...
6: Martí renta les idees.
7: No, jo de fet començo per els sobacos.
5: També hi ha un, per les aixelles, sí.
7: Bueno, no, de fet... O sigui,
8: no canvis ara,
7: No, en sèrio. Jo el que faig és aigua i després començo sempre per cames. Sempre.
6: Com que cames?
7: Sempre per cames amb el sabó.
6: No.
8: Són els nis en tous. Ja ho dic, això. Primer el cap, després els ombros, després els nis en tous.
5: Sí, jo faig aquest ordre. Si comences pel pit, són persones molt segures, amb un caràcter fort i que són capaces d'afrontar situacions i persones protectores. Si comences per la cara, són persones egoistes i molt interessades amb els diners, ja que pensen molt amb el joc.
6: Xavals, això és el nou horòscop. Deixeu-vos a Tauros i a... Què et rentes tu abans quan vas a la dutxa?
5: I si comences netejant-te les aixelles, són persones molt treballadores i dedicades per la seva feina i els seus estudis.
7: Cachi, m'he canviat,
5: I per últim, si comences rentant-te els genitals...
7: I les cames no surten?
5: Bueno, si genitals, cames, és el mateix.
6: Per inferior, anem a deixar-ho per inferior.
8: Cintura baix.
5: Vale, perdó, cintura baix. Són persones amb dificultats per relacionar-se amb altres persones, ja que són molt introvertides.
7: No, això...
5: Fins aquí la meva secció.
7: Recordo que és genitals. Recordo que és genitals, no cames.
8: Interacció personal, no? Necessitats.
5: El piano embruixat.
8: El piano embruixat.
5: La policia.
8: Bueno, l'últim convidat influencer que va vindre... Ai! Bueno, no es pot dir, vale.
6: Bueno, hem d'anar a pista.
7: L'últim convidat influencer que va vindre...
6: El Jerry.
7: Va ser el Jerry Carriberri.
5: Jerry Carriberri. que
10: la tira. T'apel·les més com mico, va dir.
5: Va abusar del Martí.
10: Va dir-se titulars aquella vegada.
7: Des d'aquell moment vaig deixar de seguir el Jerry Carriberri.
5: Oi. El Martí va afrontar una depressió...
7: No, molt heavy, eh?
10: Que l'apel·les més com mico.
5: Això ho va dir, això ho va dir.
7: Per cert, una cosa, que això sí que és un estudi de veritat i no com el del Pedro... diuen que gràcies a l'estudi el doctor Irving, vale, es diu així, i el seu equip van descobrir que les persones que pensen més durant la dutxa són més creatives, però només durant activitats moderades estimulants.
5: Això què vol dir?
7: Que només en pensen Cristià, quan estan una mica... saturades.
6: Treball sota pressió, bàsicament.
10: Però, i la gent que escolta música a la dutxa...
7: Aquí
6: jo
7: són...
6: escolto música a la dutxa.
7: Normals.
10: Problemes
5: de... Ei, calma!
7: No, jo ho he intentat més d'un cop, escoltar música,
10: però... què passa? No pots fer una cosa normal?
7: No, però escolto més l'aigua caient que la dutxa... Ai, que la música.
6: Tu, Martí, el mòbil a tot drap...
10: Un puto altaveu...
5: Quin bon beatbox,
7: Podem passar de sessió, però posant un àudio?
6: Clar que sí. Martí, ets tu tècnic.
5: Però no hem de començar...
6: You have it.
11: Feliz Halloween... ¿Com se dice?
12: Feliz Halloween.
11: Feliz Halloween, grupo, soy Vanessa.
7: Història. Espera, és que no ha acabat.
10: Un moment, el convidat pobrissó.
7: Moment.
6: Espera.
7: 3 segons, és que no ha acabat.
13: Pero me parece que no se dice así, se dice Halloween.
14: Igualmente, Vanessa, feliz Halloween.
5: Encantada, Vanessa. Ai. Fins aquí la meva secció.
10: Gràcies. I ara es toca presentar...
7: Convidat, podràs parlar.
10: Ens toca presentar el gran convidat, i és que avui ens acompanya a l'estudi 2 de Cugat Media, el primer entrevistat d'aquesta quarta temporada.
7: Després de no sé quants programes de la tercera.
10: Ell no és una persona qualsevol, ja que fa 3 anys va estar com un becari en aquesta mateixa casa.
7: Becario!
10: Després d'acabar la carrera pel periodisme a la UOC. Va passar per al seu locutor... de VR, per ser locutor de VR real, és que ja, això ja ho, ja ho he escrit jo, eh?
7: No.
5: Bueno, a veure, no s'ha notat.
10: Va passar per ser locutor del VR real Girona i ser CM de Pio Futbol Club.
5: CM, Community Manager, ajut, el tio que porta les xarxes.
7: O sigui, jo...
5: El Martí. Ves que ho feia una mica millor, eh?
10: Sí. Ara mateix, però, és el convidat d'avui, la fe... A veure, tio, com escrius?
5: Tu, tio.
7: Que ha fet un gran salt a la seva carrera.
10: Ara ho canvies.
7: Jo, de fet, això no ho he fet. Va, tira.
10: Que ha fet un gran salt a la seva carrera periodística, ja que ara treballa com a periodista esportiu per l'equip Post United, que l'han conducut per ells. O sigui que un fort aplaudiment per Òscar!
15: Molt bones, què tal, com estem?
7: Espera, primer de tot.
10: Després de 15 minuts sense parlar... Primer de tot,
7: com et dutxes?
15: Jo primer el braç.
7: No sortia aquest.
15: Era primer braç.
7: Les extremitats no sortien,
5: això és l'estudi aquell que no ho ha fet bé.
15: Pedro.
10: I us poseu, com es diu això, suavitzant el cap?
5: No, bro.
10: Acondicionador?
5: Jo em poso un sabó que és el més semblant que hi ha al Fairy. Desengrasante total.
7: 3 en 4.
5: Sí, tu seques i dius, és que és cartró, allò. Janís, tu pensa que estic en una situació que quan més em toqui el cabell, més se'm cau. Així que
7: haig
5: de controlar-ho.
7: Una M de Movistar.
5: S'ha de controlar, nois.
10: No, tens més entrades que Futbol Club Barcelona.
5: Sí, més entrades que Eventbrite, tio. Bro, amb totes aquelles entrades són les que donen pel verano joven.
7: Òscar, tu què?
15: Jo sóc de... Es pot dir Mercadona, no?
5: Sí.
15: Sóc del Mercadona, el xampú que diu Curly.
10: Pim-pam.
5: Sí, s'ha posat un bon Curly.
15: Però és veritat que vaig amb moto. I després em poso un casc i em deixa el cavall una mica...
7: Jo, veus, em poso 4 en 1... i tirando.
10: 4 en 1, és 4 en 1. Ros, cap, acondicionador, i oli pel mecànic, o què?
7: No. I bona olor.
5: Oli de cotxe, lubricant per avió, de tot.
7: Bé, a veure,
10: i primer, pel cafè, també, no?
7: Primer, ja que tenim l'Òscar aquí...
10: Ai, sí, que estem fent la tertúlia.
7: T'he de dir que hem entrat al teu LinkedIn.
15: Ho vaig veure.
6: T'hem estalquejat.
7: Ho vaig veure, una pregunta. Perquè jo li vaig demanar sol·licitud per seguir-lo.
6: Es veu qui veu el teu LinkedIn?
15: Sí. Si tens el Premium o una cosa així, pots veure la gent que té Premium.
6: Tu, jo he mirat el LinkedIn de tots els profes.
15: No surts.
7: Vale, una cosa.
6: Jo he mirat el LinkedIn de tots
7: els profes. O sigui, el teu LinkedIn posa que va ser locutor i community manager,
6: manager
7: del Villarreal i locutor del Girona. Explica'ns una mica això.
15: Això va ser els tornejos que feien a l'estiu, i nosaltres anàvem i narràvem els partits, i a més doncs fèiem contingut per les xarxes socials, per exemple, venien jugadors professionals, doncs estàvem amb ells, amb els nens, i amb el Girona va ser doncs el mateix.
10: Exacte. Però abans de fer tot això, vas passar per aquesta casa, i per això és per que els coneixem, perquè quan vam entrar nosaltres i tu ja estaves aquí. Quina va ser la trajectòria per entrar a Cugat Media, com a becari vas entrar, no?
15: Vaig entrar, jo dic becari, però realment és voluntari. Jo estava a batxillerat i m'agradava tot el món de la ràdio, i vaig dir, m'agradaria entrar a alguna ràdio a practicar, perquè al final, si m'agrada tot aquest món, doncs quan abans comenci, millor. Vaig estar buscant ràdios a prop de mi. I em va sortir Sant Cugat, Ràdio Marca i tal. Vaig provar a escriure a totes.
7: Vas què passa? Un currículum?
15: No, sense currículum. Vaig escriure, hola, què tal? M'agradaria entrar...
10: Hola, me pilláis, porfa!
15: I, clar, van passar dies i no vaig tenir cap resposta, però un dia sortint del col·le vaig veure i dic, hòstia!
7: Cugat Media!
15: I em va respondre...
10: Sí, Juanmi.
15: No, va ser la Sílvia Ferrer.
7: Sí!
15: I em van donar la possibilitat d'estar amb el Joan els caps de setmana, sí, a l'esports, o venir amb la Carme a fer el Connectats i ajudar-la.
7: I efectivament vas vindre amb la Carme.
15: Amb la Carme, perquè jo els caps de setmana jugava a futbol i no
6: volia perdre aquest partit. El furbo primer.
10: I quin batxillerat estaves fent quan vas començar a fer aquesta...
15: Batxillerat humanístic.
10: Vas fer el mateix que jo i vas estudiar després periodisme, no?
15: Sí.
10: Per què? Com va anar això d'escollir periodisme?
15: Jo des de, primer de l'ESO ja sabia que volia dedicar-me al periodisme. Jo tenia i tinc un ídol que es diu Rodrigo Fáez, el coneixeu? O...
6: D'esports.
15: Sí, d'esports. És un crack. I jo sempre veia els seus vídeos, el que treballava, i m'encantava. I vaig dir, vull ser periodista. I tenia més un amic que també volia ser periodista, però ell al final no va estudiar res. I vaig anar jo sola.
7: Llavors, a veure, ens posem una mica serios perquè... Bueno, ja estàvem serios.
6: Sí, jo vull parlar...
10: Però, un moment, pausa. Estàs fent el mateix que jo. Jo vaig... vas anar, de fer la carrera, a fer voluntariat aquí, vaig fer l'humanístic i després estic estudiant periodisme. O sigui, és una cosa...
7: Molt bé, un aplaudiment.
6: Un va cap a dalt i l'altre cap a baix.
7: Un aplaudiment. Després de ser locutor del Girona Futbol Club i estar a la costa Girona Cup, te'n vas anar al Pio.
15: A Pio.
6: La Kings League. Com vas entrar a la Kings League?
15: Vaig entrar perquè també vaig ser el mateix. Vaig escriure a diferents equips.
6: Ah, sí?
15: Clar, sí. Jo...
7: Per la caríssima vas
15: clar,
7: dir...
15: Mira, jo sempre dic, venga. El no i el tinc. Doncs llavors,
7: claro. Exacte, però provar, jo ho he dit, però amb l'amor. I efectivament el no el tinc.
10: El tinc ja el reiteres.
6: Va semblant, i va i me pilles. Però et pagaven ja de la GCM?
15: Vaig estar 2 mesos que no, com de prova, perquè jo vaig dir que tampoc tinc molta experiència. Faig 2 mesos i a veure si agrada, si encaixa el perfil. I jo vaig quedar sorprès per la comunitat que té Pio, que és Rivers, la Sami Rivers, la presidenta. Pio. És l'equip amb més seguidors de tota la Kings League.
6: Ah, sí? Que
15: bo. Sí.
7: Sí, ni per fi ni hòsties.
15: No, Pio. I jo me recordo d'entrar i de fer vídeos perquè no hi havia encara aquesta posició, de gravar vídeos amb els jugadors i tal, i van començar a tirar una barbaritat. Dels equips mexicans, que n'hi havien de futbol professional, l'Amèrica, el Pumas, Cruz Azul... El primer equip era Pio. Amb més seguidors...
7: De la Kings League.
15: No, de la Kings League, no, i del futbol tradicional.
7: Bueno, clar,
15: sí,
7: però,
15: sí, que sí. Era el que més views teníem. A Instagram, al TikTok, a Twitter.
6: Buah.
15: Una barbaritat.
10: Ja sabeu, penya, envieu emails al cap.
7: Llavors,
6: però tema... Escrivies per mail o per Instagram?
15: No, per Instagram.
10: Per Instagram, eh?
15: És que, és veritat, no me'n recordo. Samper és el team manager, que va ser entrevistat aquí. No des d'aquí, sinó crec que des de Terrassa, perquè Connectats es fa des de diferents jocs. Doncs el Sant Pere estava aquí, jo vaig veure el seu nom i vaig dir, hòstia,
7: m'interessa.
15: Sí.
7: Jo, de fet, vaig estar jugant una temporada a pàdel.
15: Curiós.
7: Curiós. Fent un extracurricular i ho feia al camp de Sant Cugat, que entrenaven l'Aniquiladores.
15: Ah.
7: Llavors, Jo vaig veure en alguns moments per allà l'ESPE i coses així, i dic, bueno, li vaig demanar una foto, no vaig fer-ho al final, però bueno.
5: Llavors,
7: tema...
5: Espera, puc fer una pregunta?
7: Sí, sí.
5: Llavors, tu has conegut a Ibai i Piqué?
15: Sí, clar. Però no de... Ei, què tal, com estàs? No. Sinó, hola, què tal? Sí.
7: Ei,
15: al principi era com... Hòstia, l'Ibai, hòstia, el de Gref, DJ Mario. Ja. Però ara ja era de... Hola, què tal? Hola.
5: Sí,
15: sí, sí.
10: Els seus jefes, sí. No.
5: Joder. Els directors.
15: Sí, sí. Bueno, la primera vegada que vaig veure el de Gref estava cabrejat, no sé si van perdre pallissa o què. Estic veient aquí el de Gref cabrejat, diu, li gravo i el penjo a les xarxes i es veurà.
7: S'arruïna el xaval.
15: Sí.
5: Llavors, hi havia molt de pique, en plan, entre xarxes i tal.
15: Sí, i a més, per exemple, el Twitter jo no el portava. I els DMs de Mèxic, de Twitter, de Pío, eren uns calienta... Bueno, ajijantes... Els ficaven en tots. I jo, clar, jo estava al Cupra i la gent es pensava que era jo. I me'n recordo una vegada ajijantes, perquè li van treure com el seu entrenador, els seus dos jugadors... Bueno, va ser una massacre.

0: I clar, els jugadors poden dir, vinga, el pròxim partit ho farem bé, i tornen a perdre 10-2, doncs la gent diu... I em vaig dir, l'abuela, a ella li agrada fer vídeos, amb nosaltres és molt, molt oberta, tal... Abuela, vamos a hacer un vídeo. I vinga, va. I el primer vaig dir, opa, crec que tenia 50.000 o 60.000, sí, sí. I vam començar i la gent, abuela Pío, l'abuela Pío, l'abuela Pío. Vam anar a Mèxic i la gent, i l'abuela Pío. I jo, hola.
1: Sí, que fort, que fort. I, perquè, clar, per la teva feina, doncs segur que has viscut moments molt surrealistes. Ara parlaves de lo del pasillo, lo de l'abuela Pío.
2: Anar-te'n a Mèxic.
1: Sí, sí. Sí. Quin ha sigut el moment en plan top que has dit, hòstia, vale, estic aquí, és, o sigui, és la meva responsabilitat, tinc això a les mans.
0: Mira, jo, el moment de més locura ha estat estar al camp de Maradona, on vas fer la mano de Dios,
1: hòstia,
0: on va ficar el gol, que hi ha a Mèxic, estar allà baix al terreny de joc amb el porter, calentant-lo, perquè jo feia de CM, de jugador, quan feia falta, feia de tot,
2: hòstia,
0: i estar, quan vam estar a Mèxic, un mes sense pagar res, tot pagat, a una casa... espectacular.
1: És surrealista.
3: Sí, vale, anem a escoltar un fragment d'una dels reels que va fer l'Òscar.
4: Hombre, estáis viendo los vídeos del stage, ¿no? Veo que tenéis ganas.
5: Hombre, que tengo una gana que empecé a jugar pío.
4: A ver si es verdad, te voy a hacer un examen. Vamos allá. ¿Quién es el nuevo fichaje que viene de 1K?
5: Uy, facilísimo. Minibar tú.
4: ¡Qué perro! ¿Y quién ha venido de Science?
5: Oscar, Jan Coca, el dormilón.
4: Llevas 2-2.
3: Bueno, llavors era un vídeo anunciant literalment els fitxatges,
0: els fitxatges
3: de Pío.
0: Els fitxatges, exacte. N'hi havia molts fitxatges, perquè la Kings ja sabeu com és, li agrada canviar el format.
3: Mercato.
0: I... exacte. I, clar, molta gent deia, quins són els fitxatges? Doncs van fer aquest vídeo així, de broma.
2: I, perquè, una pregunta, o sigui, la Kings League és un puto show, literalment.
0: És un show. Que, últimament, està mortíssima. Però sí, ara, amb el Lamine Yamal...
1: Ara, amb el Lamine Yamal, l'has viscut bastant, eh? L'has vist per allà, o...?
0: No, no l'he vist. Ahir vaig estar, però estava el seu cosí, el seu amic.
2: On vas estar?
0: A la Kings.
1: Claro. Ja has passat unes credencials com a convidats nosaltres, eh?
0: No, jo vaig anar a última hora a veure un amic, el Víctor Mojil, que va anar amb 1K, i vaig estar amb el Guanyar.
3: Jo sé que, a veure si ja de pas, no?, ja que et tenim aquí. La setmana que ve, el divendres, s'obre un tal Spotify com nou.
2: Sí, jo també ho he vist.
3: Tu, en teoria, com a...
2: Post-United.
3: Com a Post-United, i aniríeu.
2: A mi m'encanta Post United, per
0: cert.
2: Sí? Sí, m'encanta, ho miro molt. Spam.
3: Aquest programa sonarà la setmana que ve, per tant,
0: ja estarà obert,
3: per dir-ho així. Llavors, vosaltres, en teoria, hi aneu.
0: En teoria, anirem. Però no sé si jo hi vaig o no.
3: Bueno, doncs ja ens passaràs unes credencials. Sí.
2: Heu de fer lo de... Sempre feu lo de cervesa a l'Ambra, no?
0: No, cervesa Victoria.
3: Ai. Victoria, home.
2: I les acreditacions?
3: Jo no sé on estan. Ni les de Cugat Media tenim.
1: Una pregunta. Clar, perquè vas fer el pas de... Vas començar aquí a Cugat Media i llavors el passar més a les... al món del futbol i de... Bueno, perquè al final és futbol, però també és molt creació de contingut.
2: Esport, bàsicament.
1: Com va ser això de fer el pas a les xarxes? Com vas començar a desenvolupar un perfil i com et vas veure primer a la... Perquè segurament primer va ser raro, no? Veure't i gravar-te i tal. I com va ser aquest procés?
0: El bo d'això és que jo, mentre estava aquí, també feia contingut. Jo, pel meu TikTok, anava al carrer amb una amiga que es diu Marta Jiménez, que també en aquella època feia molt TikTok, i anàvem al carrer a fer preguntes.
2: Sí, algun vídeo hem vist. Sí,
0: Busquets o Canté? Busquets. Doncs ja van començar des d'allà, i ara és el que faig, però treballant. En Post United, moltes vegades, anem als estadis i tal, i faig el mateix que jo feia 4 anys.
2: I què tal, lo de... Bueno, entenc que tu el que et mola és el periodisme esportiu.
0: Exacte.
2: Què tal, lo d'anar... O sigui, anar... a veure futbol per feina.
0: La setmana passada vaig estar al Clàssic.
3: Bé! Sí, de fet,
1: hòstia puta,
3: vas penjar un...
2: És conya.
6: Què millor que estar al Clàssic per feina?
2: Podem parlar de la Lliga i tal.
3: Un moment, 3 segons, anem a posar un...
6: Ui. Ai, Déu meu.
3: Perquè no,
0: penalti,
3: ho va penjar. Diu, mi primer clàssico como creador de contenido, i expliques molta cosa. I, de fet, hi ha una foto on es veu que t'estan gravant.
0: Exacte.
3: Allà...
6: Ah, m'estan gravando!
3: Amb dos xavals parlant, suposo, de...
0: Porten una bandera, un, de Mèxic, no?
3: Porten dos samarretes.

0: Estàs al Madrid i
1: estàs davant d'un Starbucks.
2: Davant d'un Starbucks. Doncs sí, és... van venir de Mèxic aquest, sí. Està tapant ara, però sí.
0: Ah, vale.
3: Bueno, vale, una pregunta, clar, perquè per la teva feina t'has de moure molt pel país i també per altres llocs. Com veus això? Com ho combines? Perquè, clar, la conciliació amb la vida personal deu ser bastant complicada en aquest sentit.
2: He de dir que és veritat que és complicat, perquè moltes vegades me'n vaig cap aquí, me'n vaig cap allà, i potser tenia algun plan, i clarament és feina, que puc dir que no, però és una cosa que m'agrada. I, per exemple, jo vaig fer un any, el 27 de setembre, amb la meva nòvia, però no vaig poder sopar amb ella perquè vaig anar... On vaig anar?
0: Sí, però van a veure un partit del Barça gratis.
4: Prioridades.
0: Què més vol?
3: No, gratis no. Que el paguen.
0: A part que el paguen.
5: Ell diu-li, no puedo, tengo furo.
2: La mateix.
3: Mare meva, mare meva.
4: Llavors... Una pregunta, o sigui, realment la teva feina la consideres feina?
2: No.
4: O sigui,
2: No. De fet, jo vaig entrar a Post United primer de becari, que era cobrar una merda, però literalment. Però jo m'ho passava bé. I vaig estar aprenent, a més era... jo venia ja de la Kings, de les xarxes ja en teníem bastant, i va haver un moment on em van fitxar, i és que jo faig 9 hores, perquè tenim una hora de descans, que per mi és que no fa res. Jo cada matí dic, mira que guai, anem a fer tal, anem a fer l'altre.
0: I això és una cosa...
2: No, avui no. Quan treballo els caps de setmana, dijous i divendres... Festa.
0: I és
2: festa,
0: el gran somni. Ha pogut vindre amb nosaltres.
3: És el gran somni d'una persona al final treballar del que li agrada, no?
5: Al final diuen que treballa del que t'apassiona i no treballaràs mai més.
3: I quines són les ambicions de cap a un futur? O sigui, ara et veus aquí amb la Kings League i tal, però què t'agradaria? On t'agradaria arribar?
2: A mi, jo sempre dic que m'agradaria presentar un programa de televisió a l'estil Deportes 4 o Los Manolos.
0: Típic Manolo.
5: Et pega.
2: M'agradaria moltíssim. M'agradaria molt.
0: Mm-hmm. Sí. Una mica de Dazón per allà, pim-pam...
2: No, a veure, no? Mira, he de dir que dos companys s'han anat a Dazón.
0: Ai, mira.
2: Perquè Dazón ara ha començat a...
0: Ara comença a fer una mica de tele i...
2: De tele, de xarxes, estan donant-li canya, sí. I van fitxar dos que Post United eren molt bons. Però és veritat que el bo de Post United és que és una plataforma tan gran, crec que en total, en totes les xarxes tenim 13 milions de seguidors.
4: Sí.
2: I al final aprens molt... I no sé, mola molt.
0: Llavors, a veure, Post United.
4: És que Post United...
0: A part de fer tot el que feu, també feu partits de futbol.
4: Sí, futbol, el futbol sala, no?
0: Que és,
4: sí.
0: Què?
2: Ahir vam jugar un.
4: Contra?
0: Vale, o sigui, tu també estàs jugant.
4: Ojo, i què tal?
2: 4-3, victòria.
0: Bé! També estàs jugant. Com funciona tot plegat? Perquè és com una lliga o alguna cosa així.
2: És una lliga de mitjans de comunicació de Barcelona. I, de fet, jo quan estava aquí a Radio Sant Cugat, jo vaig veure una publicació de Post United FC que van jugar contra la xarxa, i això és de la xarxa, al final.
0: Sí, clar, sí.
4: Clar. Jo vull jugar a la xarxa. No,
2: doncs, ja no tenim equip.
4: Oh, no.
2: Jo me'n recordo que li vaig dir a la Carme, m'agradaria fer això, i em van donar un telèfon, vaig escriure, i els 2-3 dies vam anar a jugar.
4: I
2: vaig jugar contra Post United, per això també ja els coneixia una mica.
4: Ah, clar.
2: I quan vaig donar jo el pas de xarxa a Post United, quan jo vaig entrar a Post United a becari, ja la xarxa va deixar, perquè van canviar d'organitzador, era molta pasta ara.
4: I, vale, perquè, o sigui, a mi m'agradaria parlar de futbol, parlar del o sigui, la situació...
0: Furbo.
4: De la Lliga, o sigui, jo vull saber què penses de la Lliga ara mateix, en aquesta temporada, tal i com està, com veus els aquí, o sigui, com veus el Barça, com veus el Madrid, perquè al final treballes d'això, és la teva feina, deus tenir un criteri més o menys establert.
0: No com nosaltres, que diem, el Barça està de conya, el Madrid està molt malament i perden.
5: Ara mateix el Barça.
4: Bueno, primer, la més evident, el clàssic va ser la setmana passada, com ho vas veure?
2: El Real Madrid va dominar totalment.
4: Sí, jo també ho penso, la veritat.
2: I a més, donava la sensació a la segona part que el Barça treia a nens petits i el Real Madrid treia a homes
4: a
2: ben fets. Exacte, sí,
4: com
2: sí.
4: Carvajal.
3: Sí, jo crec que va perdre molt la imatge d'un equip organitzat. Sí. Perquè sí que la temporada passada, amb l'entrada de Hansi Flick, estaven com molt organitzats i molt quadriculats, la defensa estava molt quadriculada, i l'abans es veia com molt clar, i després amb el clàssic que va venir l'any passat,
0: però és que,
3: es veia molt clar com el Madrid està desorganitzat i el Barça està
0: desorganitzat. Saps per què no està organitzat?
2: A veure.
0: Perquè ha marxat un...
2: Iñigo.
4: És que l'Iñigo Martínez...
5: Iñigo era molt director,
0: Ha fet
4: mal. També, home, estava lesionat Rafinha, o sigui...
0: Igual qui estigui lesionat. Iñigo ha fet mal.
4: Després, també, el partit del Villarreal, què opines? Que se'n vagi a Miami?
2: No sé, al final no se'n va.
4: Ja no ho sé, però que estàvem pensant...
2: Jo estic d'acord que jugui aquí.
4: No, home, jo també, vale.
0: Home, jo crec que tothom.
2: Però després, És que n'hi havia un conflicte d'interessos perquè el Villarreal anava a cobrar molts diners per un partit que diu, bueno, si no juga aquí a l'Estadio de la Ceràmica no passa res. Però al final tots els equips han estat en contra i jo també ho estic.
5: Sí,
2: i per sort,
5: que pagaven el viatge als socis. Eh?
2: Exacte, sí, sí.
5: Això és heavy.
3: Una pregunta, més per mena, vaig més cap enrere. Tu abans estaves parlant de que tenies un gran ídol. Però, per exemple, a mi l'altre dia em va vindre a la facultat Mateo Sánchez i va parlar sobre la seva trajectòria, el periodisme esportiu i tot això. I clar, això em fa pensar, quins són els teus grans ídols dins del periodisme esportiu? I que, o sigui, ja n'has parlat d'un, però quin és com la plantilla d'ídols?
0: A veure, l'11 ideal. Vinga, som-hi. Comencem a la porteria.
2: A la porteria. Jo diria, tot l'11, Rodrigo Fáez, perquè no coneixia cap. De los Manolos, però de seguida, veritat, jo no sé si és bo o és dolent, no tinc com a tal ídols, solament Cristiano Messi, em faria una foto, i el Rodrigo Fáez, que per sort el vaig conèixer, el MIC, tinc el seu telèfon, de vegades parlem, ara té un llibre, el Rodrigo Fáez, però ja dic, jo me'n recordo perquè veiem el meu amic sempre a vídeos amb el Rodrigo Fáez, Rodrigo Fáez, Rodrigo Fáez, Rodrigo Fáez.
5: L'has conegut?
2: Sí.
0: Sí, però si ara...
2: Sí, sí, sí, acabo de...
0: Bé, Pedro, bé, això d'escoltar, eh?
5: La uni, tio.
0: Llavors, a veure,
5: TDA, tio.
0: Ja que has anat a estadis i tal, quants estadis has anat?
2: Buf, no molts, eh?
5: No?
2: No.
5: Has anat a Sant Mamés, per mi és el millor.
2: No he anat. Aniré.
0: Oh. Spoilers!
2: No, encara no, però ara m'imagino que estem a Post United fent com una ruta per als estadis de la Lliga. Hem anat al Wanda, hem anat al Barça...
5: Sí,
2: mola molt.
5: Tocho.
2: I també, com no he tingut molt la sort de viatjar i anar als estadis, vaig per primera vegada per treballar.
0: Molt bé.
2: Llavors mola.
0: Llavors està bé.
5: La feina, no? La feina.
0: La feina, et paguen l'avió, et paguen tot, i a part, vas a veure partit de futbol.
5: És furpí, man.
2: Us he de dir, l'entrada al Clàssic era 1.800 euros la que em van donar.
3: Perquè era a nivell de pista.
0: Ah, era VIP, part?
2: És que el Bernabéu és diferent. N'hi ha diferents accions.
5: N'hi
2: havia menjar, però no al Bernabéu. Havies d'anar caminant a un hotel que n'hi havia 10 minuts.
0: Ah, bueno, a veure, tampoc se li dirà que no.
5: I vas veure, suposo que Florentino...
2: No, perquè això ja és el palco presidencial.
0: Ah, vale. Això ja no és VIP.
5: El palco és...
0: Això són 4.000 euros.
5: No, és més poderós que el Parlament Espanyol.
2: Sí. El Gerard Martín i tots aquells, quan calentaven, estaven molt a prop.
5: Clar, ostres. I al pica-pica hi havia algú que fitxessis que dius, mira, aquí està tal... Aquí
2: no, no vaig veure així cap que digués... N'hi havia molta gent de fora.
5: Ah,
2: això sí. Clar, hi havia molta gent que diu, ui, aquí, ojo.
0: Ah, epa.
3: Sí, gent que no coneixes però que vesteix bé i parla en anglès. Sí,
2: exacte.
3: I dius, ui, aquesta persona...
2: Sí, sí,
0: aquest...
3: Li apillo el número
0: aquest,
3: que potser...
0: Este no me suena, però habla inglés. Me gusta.
5: Oi, the mate, hi,
3: internacional, nano.
0: Llavors, tema... final de temporada, Champions, coses així... Teniu alguna cosa pensada? O tu ets un mandau i et diuen has d'anar allà i tu vas allà?
2: Jo soy un mandau. Però és veritat que normalment quan hi han finals i tot allò es prepara moltes coses. Però com encara queda molt, estem a octubre, sí, final... Bueno, ara novembre, quan esteu escoltant novembre.
0: Ja estem a novembre, sí.
2: Encara queda. Serà la pròxima, crec que és la final de la Supercopa d'Espanya.
0: Sí, clar, al gener.
5: Porra de totes les competicions.
0: Ostres, bueno...
5: No. A veure, no, ja sis, no estan.
1: Última cosa.
0: Va. Última cosa que ja...
5: Última, vale, sí.
0: Hem
5: sí.
0: de passar amb el genís.
5: Lliga?
2: Real Madrid.
5: Champions? Bueno, no, espera, Copa, que Champions s'ha de pensar.
0: Mira, com em diguis tot, Real Madrid...
2: Atlètic Club.
5: Sí?
1: Tu, tio, no.
3: Parèntesis, de quin equip ets?
5: Del Barça.
2: Del Barça.
3: Vale.
2: Però m'agrada ser objectiu.
5: Sí, no, és pues que s'ha de ser objectiu, sí.
0: Champions.
5: Supercopa. Supercopa.
2: Va, li donem una al Barça, que guanyarà.
0: Va,
5: Ara sí, Champions.
2: Ui.
5: Està xungo, eh?
2: Sí, això és complicat, eh?
5: El PSG pot tornar a repetir, eh?
2: Sí, el PSG...
0: El PSG?
2: El PSG...
0: El PEC. O el PEC, depèn.
2: Real Madrid.
3: I pregunta final. I pregunta important. Quan veus un triplet
0: del Barça?
3: Creus que amb la situació actual d'aquí uns anys pot arribar un triplet o l'etapa de triplets del Barça?
0: Triplets, mira, només et demano la Champions del Barça. Ja està.
2: Tornarà el triplet segon.
0: Tornarà sí, sí.
2: Quan, dos, tres anys.
4: És que era l'any passat, tio.
2: Dos
0: minuts, Inter, eh? Van fer molt mal els dos minuts de l'Inter, ja. Eh?
4: Vas anar a Milán?
2: No.
3: Doncs molt bé, fins aquí l'entrevista amb Òscar. La veritat és que Òscar ha sigut un plaer, la veritat.
5: Òscar Ollero, no hem dit encara.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Ara es queda,
4: fes spam de les teves xarxes o alguna cosa.
0: Seguirà el programa,
5: eh? Et dono 20 minuts, 20 segons.
1: 20 minuts,
5: no, 20 segons spam.
2: Òscar Ollero, 99. Ahí podeu trobar tot contingut de Push United o també del meu, que faig de... Bueno, faig cosetes...
0: Bueno, si tireu molt a baix,
4: que ve el canvi de to, eh?
0: Vídeos de Pio, vídeos de coses...
4: I si aneu més a baix, vídeos de Cugat Media.
5: La corpo. Senyors, passem amb el Genís, que ha de parlar de les seves merdes, com sempre.
0: De fet, es diu...
3: Les merdes del Genís, clar que sí.
5: El Geni Maligne ens parla de les seves merdes.
0: Geni Maligne,
3: doncs sí,
0: m'encanta.
3: Avui, mira, la veritat és que he vist una cosa que m'ha impactat, llavors...
5: Impactado!
3: Llavors, avui, companys, vull fer ús de la meva antiga secció. Les recomanacions del Geni.
2: No! El comeback! No!
3: El comeback, sí.
0: Ha tornat l'Òscar i ha tornat les recomanacions del Genís, eh?
3: Ja que avui us vull parlar d'una nova proposta de Netflix... que em sembla fascinant.
0: Tito, campió Disney Plus, no Netflix.
5: Tenim tràiler?
3: Tio, tens temps. No hi ha tràiler.
0: No hi ha tràiler.
3: Perquè ara veureu que és un concepte de contingut multimèdia diferent. Ja que és una
5: per
3: sèrie...
5: multimèdia, Cugat Mèdia. Perdó.
3: Ja que la sèrie que us vull parlar del dia d'avui es diu Famous Last Words. Famoses últimes paraules.
0: Ah, sí.
3: De què creieu que va?
0: De les últimes paraules d'alguns famosos.
3: Sí, més o menys va per aquest estil.
0: Sóc espectacular.
4: Molt bé, Martí, que hi ets.
3: És més real. Ja que per fer aquesta sèrie els directors han gravat, de moment, 4 entrevistes amb persones importants que s'estan a punt de morir per publicar-les quan ells hi hagin mort.
0: O sigui, m'han fet una entrevista a mi.
3: No, aniries malament. I les han guardat en un arxiu. Llavors, quan es vagi morint les persones, que ja els han dit, escolta, et fem aquesta entrevista perquè estàs a punt de... Llavors...
0: Escolta, no és per desanimar-te, però estàs a punt de palmar. Fem una entrevista, vale? Això és quan a l'hospital et venen l'Spiderman, sí.
3: I el papa
0: de Roma dient-te, hola, bon dia, gràcies per conèixer-te, eh? Molt amable.
2: Com estamos?
3: Llavors, de moment només s'ha publicat la primera entrevista amb Jane Goodall, després de la seva mort el passat 1 d'octubre. I només vam tardar 2 dies, llavors el 3 d'octubre, a publicar l'entrevista.
0: Bueno, és que clar, jo crec que si ja les tenen fetes ja és... Ha mort aquesta persona? Publica.
3: Sí. Però llavors allà ella doncs, ha parlat sobre la seva trajectòria i ha donat un últim missatge al món d'esperança i de...
0: Que és?
3: Bueno, t'estic dient ara.
0: Ah, bueno.
3: Un resum d'esperança.
4: Podem dir qui és Jane Goodall.
3: Jane Goodall és la tia dels micos.
4: Sí, bàsicament.
3: És la noia que bueno, va treballar en un santuari, que és doctora, bueno, que era doctora en biologia. Bueno.
0: En micos.
4: No, però és molt interessant. Jo vaig veure un documental seu i era això, o sigui, que va aprendre com el llenguatge dels micos,
0: sí.
4: com
0: els parlaven entre ells. Els micos parlaven amb ella.
4: Sí, algo així.
5: Chaval és hombre.
4: Man. Literalment, una noia normal parlant amb un tio normal. O sigui.
3: Com us he dit abans, sabem que han gravat 3 entrevistes més, però no se sap amb qui són.
0: Sorpresa! Qui morirà abans?
3: Exacte. Qui creieu? La pregunta és, perquè no tinc més guió. Qui creieu que són les entrevistes? Qui creieu o qui voleu que sigui?
0: Pedro, comencem per tu.
3: És una cosa molt diferent.
4: No, jo no vull començar.
0: Vale, pues Oscar.
2: No m'agradaria, però té coses a dir. Florentino Pérez.
0: Hòstia.
4: Sí.
3: No crec que faci la versió hispana, però... Sí.
4: Jo tinc una. Juan Carlos I.
0: Vale, perfecte.
3: ¿Por qué yo no lo maté?
0: Pido perdón.
5: Biden.
0: Hòstia.
3: Biden. Ui, bona.
0: El director de... les bandes sonores de Star Wars.
4: Ah, John Williams.
2: John Williams. Sí.
3: Hòstia, John Williams és bo. Jo el Dick Van Dyke, el tio aquell de... que, en plan, cantant... amb Singing in the Rain, que també va ser l'actor de Mary Poppins.
0: Però aquest té alguna cosa a dir?
3: Doncs sí, joder.
0: Què has fet a la teva vida? Gravar.
4: Willy Wonka.
3: No.
0: Ja està.
3: Una de les persones més importants de la...
0: Jo, John Williams, jo crec que...
3: El tio de la banda sonora de Star Wars.
5: Joan Guillem. És que no,
0: Joan Guillem. No, és que, no em sortia el nom. Joan Guillem.
3: Joan Guillem.
5: Joan Guillem. Jo voto sí. Alguna cosa més, Genís?
3: No, ja està.
0: Ah, vale, doncs passem a la meva secció, si vols.
5: Ah, ja?
3: És que avui he tingut un examen, nanos, i no m'ha donat temps.
5: De què?
3: Dos exàmens de català.
0: Oi, catalans.
5: Si feu català.
3: Sí, clar. Escriptura i argumentació catalana.
0: A veure, és periodisme, tampoc ens flipem.
5: Senyors, ens posem tensos, veritat, Martí?
0: No, és zona zero.
3: No.
5: No, igualment, tensió. Jo, el que estic ara mateix, molt fred. Tinc molt de fred, no sé què ha posat l'aire.
0: Sí, és que el Joan ha posat el forro polar aquí.
3: O sigui, un grau, nano.
5: Això és Sibèria, tio. O sigui, baixa, puja una mica la
0: temperatura. És Sibèria, tio.
5: Per Sibèria, que soni la música.
0: Sí, ja tornem a estar un altre cop a la zona zero, iuhu! Bé, a veure, de què creieu que farem la temporada, anava a dir, el programa d'avui? Us ho vaig dir la setmana passada, a veure si...
5: Tu, tio, estàvem d'examen.
4: Avui és el dia del futbol.
0: Us aguanteu perquè avui és el manual de supervivència a la zona zero quan et quedes sense bateria social a una festa.
5: Oh! Buah, el que em passarà avui, ja veuràs.
0: Benvinguts una vegada més a la zona zero.
5: Qui surt avui? Qui surt avui, per saber?
4: Jo.
0: Avui explorarem un dels moments més perillosos del món modern, quan et quedes sense bateria social en una festa. No parlo del mòbil, no. Parlo d'aquella bateria interna que et permet parlar amb gent, somriure, fer bromes, i de sobte, pam! S'apaga. Estàs envoltat de gent, música, rialles, però dins teu el servei només diu que surtis d'una punyetera vegada.
3: Ai, el empalme no funciona.
0: Ei. Tot comença bé, arribes a la festa, saludes a tothom, et serveixes una beguda i penses, avui m'ho passaré de puta mare.
5: Sí, mira, avui... m'ho passaré de puta mare, perquè tinc un cubalitro a la mà.
3: Una cosa.
5: Criminal.
3: Avui l'examen manté una cosa que era, com es diu xupito en català correcte?
5: Xerrup.
3: No. Gotet.
0: No, xerrup.
3: No, gotet.
0: Vale, ja està. Parles amb tres grups diferents, fas acudits i fins i tot balles una mica. La teva bateria social està al 100%, brillant i carregada com si l'haguessis endollat tota la setmana. Però clar, arriba aquell moment crític en què ja has dit què tal a tothom i t'has quedat sense temes de conversa.
5: Oi, no.
0: Aquell tio et diu, ei, què tal, com va la vida? I el teu cervell només fa un soroll de Windows quan es penja.
5: Pum-pum.
0: La gent normal segueix parlant, però tu ja comences a notar un esgotament subtil, però una mica mortal.
5: I tu estàs en plan...
0: Ai. Intentes mantenir la conversa. Sí, totalment. Però no saps ni de què està parlant. Algú t'explica un viatge a Itàlia i tu respons, ah, sí, pasta pesto.
5: Tio, de què vas?
3: No.
0: El teu somriure ja és mecànic. I quan rius, el cervell et diu, per què estàs rient si no s'ha entès ni el que t'ha dit? Ha dit que s'ha mort la seva iaia.
3: I tu, sí. Ah, molt bé el partit d'ahir, molt bé.
5: No us passa que quan no enteneu què us ha dit, dieu sí.
0: No, jo dic sí, què? De sobte mires al teu voltant i tot sembla massa fort. La música, la gent que crida, els focus, l'olor de perfum barat...
3: I d'altres coses.
0: Tot és massa.
5: La flaira d'herba.
3: De bròcoli secat, nano, eh?
0: Intentes escapar fent veure que vas al lavabo. Ep.
5: Ei.
0: Pedro, que ja estàs aquí, home, no cal dir que estaves aquí. Gràcies. Intentes escapar fent veure que vas al lavabo, però hi ha cua. Intentes revisar el mòbil, però te n'adones que tens un 3% de bateria. I això és una metàfora del teu estat vital.
3: Que també t'he de dir que hi ha gent que a vegades, o sigui, l'escoltes parlar i és que no l'entens. O sigui, va dir en paraules aleatòries i diu, bueno, sí, perquè l'altre dia...
5: Els cubalitros.
3: Formatge, saps? I dius, bueno...
0: Et trobes amb algú del col·le que no veies des de feia molts anys i et diu, home, quant de temps, què n'és de la vida? I tu respons, bueno, ja saps, treballant, estudiant, sobrevivint...
5: Lo de sempre.
0: Un poco de todo. Però per dins penses, tinc la bateria social més buida que una nevera d'un estudiant a final de mes.
3: O que la conta bancària de la Rosalía...
0: O de la meva conta bancària.
5: O de la nostra conta bancària. Sí,
4: la conta bancària de la Rosalía, per què?
3: Després de no penjar dins durant 3 anys.
5: Ah, bueno, ja.
0: Arriba el moment crític. 2 de la matinada. El teu cos ja va en mode automàtic. algú proposa jugar un joc de preguntes i tu només penses, jo oi. Només vull...
4: Ui, això
0: jo...
4: només pot sortir malament.
3: Aquest algú és el Martí, 100%.
5: El jo nunca, jo, sempre acaba malament.
0: Jo
5: sempre.
0: Només vull seure i mirar una paret. Et sents aquella veueta interior. No pots marxar encara, seria raro. Però ja no pots més. Et quedes mirant el got, intentant recordar com et dius. Una persona parla amb tu i tu només assenteixes cada dos segons sense processar res. Llavors arriba el pitjor moment.
5: Però això és un estat de...
0: Estàs assegut i et ve una persona dient... Vine, vine a ballar una mica.
5: Però això és un estat com de borratxisme...
0: No, no, borratxitori. Recordo que jo no bec. M'ha passat això.
3: Ja, però el ChatGPT potser sí.
0: No és del chat.
5: El chat i cubali.
0: No és del chat, això. Jo no bec i m'ha passat. I tu, amb el poc que et queda d'energia, mous una espatlla com si fossis un robot que necessita un reinici urgent. Un reinici com, per exemple...
5: Com, per exemple, el de...
0: Ah, aquest. Tenim les estratègies de supervivència que sempre us porto. Són mini-tips per poder sortir d'aquesta... Zona 0. Estratègia 1. El mode sigil. T'amagues darrere el sofà, de la nevera, de les begudes, si estàs a dins. Si estàs a fora, una festa major, t'amagues darrere un container.
5: Fas veure que estàs mirant... Que estan nets.
3: Sí, sí. I llavors hi ha alguna persona que ara d'anar allà darrere...
0: Fas veure que estàs mirant... Fas veure mirant el... que estàs mirant el mòbil, tot i que ja fa estona que està més mort de bateria que tu. Estratègia 2. Evaporació. Comences a caminar lent cap a la porta mentre dius a tothom ara torno.
5: Con Dios.
0: No tornes mai.
4: A tu va pel cul.
5: Pedro, para.
0: Pedro, Pedro. Pedro, que ja estàs. Ja està. Gràcies. Estratègia 3. Autopilot. Sembles, segueixes sentint i rient cada cop que algú parla, ja no escoltes res, però sembla socialment funcional. Ets una mena de versió beta de tu mateix. Surs de la festa, per fi, et dona l'aire fresc a la cara, el cervell es reinicia...
4: L'aire fresc a la cara és un tio fumant-se...
0: Penses, per fi puc deixar de parlar, per fi silenci, mires el mòbil, 1% de bateria, perfecta sincronització entre tu i el teu dispositiu...
3: Mama, que no llego a casa!
0: I tornes cap a casa sabent que has sobreviscut una nit més a la zona 0 social. Conclusió. Les festes no són per tothom i menys per Martí Civit. Alguns tenim una bateria social que dura menys que una cançó de reggaeton, però, si aconsegueixes arribar al final sense haver-te convertit en una estàtua al sofà... Pedro!
5: Tu, Pedro! Pedro.
4: No sé què passa.
5: Ja has vingut! Ja està!
0: Això ja és una victòria personal. I així tanquem aquesta edició de la Zona 0. La bateria sense festes... sense bateria social. La setmana que ve, ojo, cuidao, quedeu-vos amb això... Zona 0, quan un terraplanista t'explica la seva teoria.
5: Senyors...
0: Fins llavors, recorda, si la teva bateria social s'esgota, no passa res, sempre pots fingir que t'ha cridat algú a escapar per la porta del darrere.
3: Ei, hi ha aplicacions que pot semblar
0: que... Sí, que pot trucar el Pedro Sánchez.
3: Sí, sembla que t'estigui trucant, no sé, Michael Jackson.
5: És conya?
0: Sí, no.
5: Senyors, fins aquí el programa d'avui. Increïble.
0: Gràcies, Òscar, per venir.
5: Gràcies, Òscar.
2: A vosaltres, home.
3: Bon programa.
0: Sí,
5: m'ha agradat moltíssim. Espero que hagi anat superbé, que us vagi molt bé la castanyada i, sobretot, un petonet.
0: Feliu, Howling, grupo, soy
5: Vanessa. Vinga, vida, oi.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Volpellera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama i els futurs jutjats, la construcció de l'escola La Mirada, les urgències pediàtriques, les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, a l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Hèric ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Locomia.
3: Saps què he trobat per internet que vol dir locura mia?
0: Museu particular. Capítol 11. El ventall.
4: Ei, Anna.
5: Hola, Àlex.
4: Què? Parlem del ventall, del vano?
5: Em sembla bé.
0: Museu particular.
4: Doncs parlem del vano o el ventall, que al final és aquest objecte que serveix per fer aire, alleugerir la calor, o si més no, la sensació d'aquesta, no sé si realment funciona tan fiablement. Però que alhora també ens serveix per espantar els insectes, per exemple, com ara les mosques, o per altres usos que a vegades no tenen res a veure amb el cos, com per exemple atiar el foc, no?, amb una llar de foc. Doncs també ens serveix un vano, doncs, per fer aquestes flames que agafin més oxigen i siguin més grans, o per exemple en les tasques del camp, per fer volar les pellofes d'alguns cereals, doncs també ens podrien servir alguns estris com aquest. Per tant, és lògic pensar que aquests instruments existeixen com a mínim des de que fa calor, i jo diria que el de la calor hauria d'existir gairebé sempre. És veritat, però, que com que en la majoria dels casos deurien estar fets com ara de materials orgànics, la tela, les fibres vegetals, la fusta i de més, costa moltíssim que es conservi, que ens arribin a nosaltres després de tots aquests sigles. En tot cas, com en altres objectes dels que hem anat parlant, les referències més antigues es remunten als nostres amics, els egipcis. I és que ja, per exemple, en la tomba de Tutankamon se'n van trobar alguns d'aquests vanos o d'aquests ventalls. Evidentment, com que pertanyien a un faraó, doncs estaven fets amb el mànec de metalls preciosos i doncs segurament no es van arribar a conservar les plomes, no? O diguéssim, la part que era amb el que es feia el vent, però que doncs, també no serien pas de plomes de gallina qualsevol, sinó que com a mínim tindria una certa prestància, no? Perquè cal dir que en aquest primer moment els vanos també esdevenen un símbol d'estatus. I no només això, sinó són més semblants, aquest estil que potser nosaltres tenim com conegut com a pai-pai, no? Mm-hmm. És a dir, no és aquesta cosa semicircular, que més del flamenc i de més, que és com l'arquetip del vano. I com deien, moltes vegades s'utilitzaven per això, per alleugerir aquesta sensació de calor, però també per espantar les mosques o els mosquits i de més. I era una cosa que es feia d'un cap a l'altre, no? És a dir, tots hem vist aquelles escenes...
5: Fa estona que hi penso, sí.
4: Els esclaus ventant, no? Els amos amb aquests vanos grossos amb plomalls i de més, que a vegades inclús encara avui, a les cavalcades de reis i de més, no? Hi ha tots aquests patges que precedeixen la imatge aquesta del patge, no? d'aquest servent, i de fet encara jo recordo, encara dins de la cultura popular, no? Com a mínim en castellà, no? Quan hi ha alguna cosa, algú diu alguna cosa que és irrealitzable o que demana massa o de més, no? Allò de i què més, un bé negre amb potes roses, en el cas castellà sí, claro, i un negro que te haga aire, i un negro que te abanique, no? Que és,
5: ai, Jesús, senzillament... ara això no passarem la censura políticament correcta.
4: No, és que és senzillament horrorós, no? Però encara estem en aquest punt, no? Fins a quin punt també aquest racisme sistèmic el tenim integrat en la nostra cultura, no? Perquè al final hi havia aquesta tríada en l'antiguitat, del creixent fèrtil d'aquest Egipte i de més, que denotava la noblesa i la distinció social, i que era que algun subordinat, esclau, bàsicament, et tapés el sol, perquè el sol molesta, t'espantessin les mosques i et fes menys feixuga la calor ventant-te. Tota aquesta tríada era el que acabava determinant que eres un paio que havies triomfat a la vida i que estaves a dalt de tot de la piràmide, mai millor dit. No? De fet, els egipcis en deien flavell, d'aquesta mena doncs, de vanos, que després inclús va acabar adoptant també el cristianisme. I com a mínim fins al segle XIV aproximadament, amb moltes misses, a banda i banda de l'altar, hi havia uns diaques amb uns vanos d'aquests enorme, ventant, no tant per fer calor al capellà i de més, sinó sobretot per espantar insectes, mosques i de més, que no es poguessin posar damunt doncs, del vi i del pa, no? d'aquesta eucaristia, que és el símbol més sagrat del cristianisme i dels ritus aquest concret. No? I de fet, encara avui hi ha uns d'aquests vanos enormes, meravellosos, fets de pedra, de metalls preciosos, amb pedres precioses, amb unes plomes d'estrus i de més, que estan lligats exclusivament al papa, no? I és veritat que abans de que existís el papa mòbil, hi havia una cosa, els papes feien servir, que de fet fins al 1978 es va fer servir, que era una cosa que se'n diu, i encara se'n diu perquè encara la conserven, la cadira gestatòria. Que és meravellós que tingui aquest nom de gestatòria per un senyor, no tal qual, no? I per un càrrec que en principi doncs, no està permès per persones que poden gestar realment, no? Doncs que és, simplement és això, és aquesta cadira en la qual et passegen un tron i darrere sempre hi anaven aquests dos vanos, per tal, doncs, d'això de...
5: subjectats per alguna persona, entenc.
4: Sí, clar, per alguna persona i per alguna persona que segurament per ell era un honor enorme, però que no era, saps?
5: El becari.
4: Segurament. Vale. No? Avui ja et dic, no s'utilitzen, però segueixen existint aquests vanos meravellosos. Però si parlem dels vanos, tenen també una importància justament en el continent asiàtic, no tot, clar, evidentment, eurocentristes, però no cal que ho siguem sempre eurocentristes. Podem viatjar fins al continent fins al continent asiàtic i més concretament cap a les cultures de la Xina i del Japó, com a mínim de l'actual Xina i de l'actual Japó, i trobem allà doncs, que al voltant del 2600 abans de Crist ja trobem aquests vanos a la Xina. En el cas del Japó, el que fan és inventar aquest vano plegable, aquest arquetip que et deia, d'aquesta cultura que actualment com a flamenco i de més, que tenim molt reconeixible, doncs el trobem inventat en aquest cas al Japó, que a partir d'aquí passarà cap al segle X a la Xina i després acabarà doncs, passant cap a Europa, de fet, no? I no només això, sinó que al final tots aquests objectes s'acaben convertint també en un suport artístic, que evidentment és el teu domini, jo aquí ja no hi entraré més, perquè no et vull xafar res d'això, però acaben sent també, no?, com a mínim, aquesta part on que de fet es diu país, la part del vano on hi ha la tela, diguéssim, no? A més que és aquest on podries acabar fent-hi aquestes obres d'art, no? Aquesta pintura i de més, se'n diu país, doncs allà també acabes esdevenint. I no només això, sinó que també acaba convertit en arma de guerra. I els samurais, japonesos en aquest cas, utilitzaven vanos com a armes de guerra fins al punt de que existeix el tegensutsu, que no sé, no tinc molt clar si ho estic dient bé o no, que és un art marcial que es basa precisament en l'ús del tessen, que és el vano de guerra, efectivament, no?
5: Però és que ara no ho visualitzo, això. O sigui, es foten claques amb el vano?
4: Sí, és a dir, a través del vano pots acabar fent claques, no seria un vano de fusta, a més, són més aviat metàl·lics, però no només això, sinó que a més també pots bloquejar determinats cops que et fa l'adversari. Jo em vaig estar mirant vídeos de YouTube, perquè encara existeix això, hi ha qui ho ensenya, qui ho practica.
5: Jo crec, el referent Cotringui, però hi ha una escena concretament, ara això no estava al guió, però perquè potser ajuda els persones que ens escolten. Hi ha una escena a Mulan que els soldats dels guerrers es disfressen de dona.
4: Exacte.
5: I entren al palau de l'emperador i llavors es troben
4: amb els uns.
5: Exacte. Sí. I lluiten amb els vanos.
4: Efectivament, això.
5: Ja ho he entès.
4: Doncs, suposo que deuria fer una miqueta com l'homenatge. És veritat que en aquell cas estem parlant de la Xina, aquí parlaríem del Japó, però s'entén una miqueta la referència. Com et deia, a partir ja de l'època moderna, segle XV, XVI, passen aquests vanos plegables a Europa. Sobretot els popularitzen determinades persones de l'elit, com per exemple Caterina de Medici, que després ella era italiana, però després se'n va a França, perquè es casa amb el duc d'Orleans. Aleshores, tant Itàlia com França esdevindran els grans centres productors d'aquest instrument en aquesta època moderna, tot i que en el cas d'Espanya, a partir del segle XVII, ja trobem els primers mestres artesans que es dediquen a fabricar vanos. Sobretot serà a partir del XVIII quan es popularitza aquesta indústria a Espanya, fins al punt de que a València es funda la Real Fàbrica de Vanicos de València. I no només això, al final és un d'aquests exemples meravellosos que ens parla, no, de com una cosa estrictament de l'elit acaba també esdevenint un producte totalment popular, no? Perquè en l'actualitat en tenim moltíssims, no? De fet, ja en aquest mateix segle XVIII passa, es veu com un material de suport i publicitari, és a dir, aquest país que deia que es podia imprimir, que es podia pintar i de més, doncs també acaba sent un espai on poder-hi posar-hi publicitat. A partir d'aquí les classes mitjanes poden començar també a accedir-hi en aquests vanos, sobretot amb la caiguda de l'antic règim i de la il·lustració, cau una miqueta en desús, això és veritat, perquè està associat a aquesta noblesa i de més, aleshores, amb aquesta part de la il·lustració, doncs això queda una miqueta relegat. En el cas espanyol, com que suposo que la il·lustració ens la van mirar una miqueta de lluny, això de l'antic règim, en part, jo no sé fins a quin punt encara el tenim avui, segurament aquí va perviure molt més, no?, fins al punt d'esdevenir una icona del país, o com a mínim d'una part del país, que després és el que s'ha projectat en bona part al món, no? Però dèiem això, no?, que al final acaba esdevenint aquest producte o aquest objecte més popular que ve d'aquelles classes, i avui és una d'aquelles coses doncs, més bàsiques que podem tenir en les nostres mans. No? I simplement, com a última curiositat, existeix a Espanya, dins del programa formatiu, és a dir, no? del Ministeri d'Ensenyament, un cicle de formatiu de grau mig d'ebeniqueria. Que només t'ensenyen a fer banos, és veritat, però que en l'actualitat no s'està oferint en cap dels centres d'ensenyament de tot el país, però existeix, té el seu pla d'ocell aprovat i demés, i es podria arribar doncs, a implementar.
5: A veure si amb el podcast el revivim.

0: Es veia com de 2 hores lluny que començaria amb algú.
1: No, no es podia saber, no es podia saber que apareixeria per aquí lo comia.
0: A més, a mi que m'agrada aquesta cosa així com... que hortareja. Jo sempre ho he dit, jo hortarejo i estic molt orgullosa d'hortarejar. Bueno, evidentment, si tens certa edat, i tampoc tanta, perquè tu i jo anàvem a enganxar l'època de Locomia, però evidentment coneixem tot el símbol del grup musical Locomia, que en els anys 80 i 90, doncs a Espanya, però també a Brasil, a Llatinoamèrica, va tenir moltíssima presència. Es van fer famosos amb aquesta cançó que es diu Locomia, que vaig descobrir, no sé si és veritat o no, vaig llegir una versió però em va agradar i l'he agafat. D'on diries que ve lo de Locomia?
1: Doncs no m'ho havia plantejat mai, tampoc, no en tinc ni idea.
0: Ja, és que també consigo una mica friqui de les paraules, de locura mia. Locomia, locomia.
1: No? Si t'ho expliquen, té sentit, però vaja...
0: És que realment és com una locura tot el projecte, no? Diguéssim que es van fer molt famosos l'any que tu i jo vam néixer, l'any 92, al Festival Eivissa, en el qual s'estava celebrant l'elecció d'Espanya com a seu dels Jocs Olímpics, i bueno, van fer com un videoclip que es va gravar, es va emetre, que ho va petar molt fort, i avui, evidentment, avui he portat els Locomia, i aquesta cançó concretament, perquè, diguéssim que la stylish, que se'n diria avui, no? El vestuari d'aquest grup era sumament particular i portaven uns ventalls o vanus que ja vull dir ara, que segurament hi ha mig país que ens està escoltant i que està dient, mira, l'Àlex no para de dir castellanismes, no, es pot dir vanu en català i no passa absolutament res.
1: En principi t'ho he buscat i...
0: Sí, es pot dir vanu.
1: Soc ningú... català, no m'ho corregis, eh?
0: Es pot dir, vanus, sense cap problema. Doncs els nostres amics de Locomia anaven amb aquests vanus enormes i feien unes danses superespecífiques que no sé d'on carai es van treure, però que ho van petar molt fort durant un temps. I també, com a curiositat, vaig trobar una cosa meravellosa, que és que també, no sé si te les recordes, Àlex, portaven com uns sabatots molt grans, els de Locomia, que eren com una mena de sabata Alibaba. I, vaja, era una cosa també molt específica al seu vestuari. I és que la gent que fa flipades després és la que més mola. Perquè no t'ho perdis, al Freddie Mercury li van flipar les sabates dels Locomia,
1: sí.
0: Els Locomia n'hi van regalar un parell i les van treure en un... O sigui, Freddie Mercury se'ls va posar per un videoclip seu.
1: Sí,
0: això em va semblar meravellós.
1: Una fantasia, no?
0: Sí, això ho colo perquè jo sóc fan de Freddie Mercury, com tothom sap, però que no té res a veure. Era més aviat el tema del ventall. Si us agrada el ventall, els ventalls que utilitzaven els de Locomia, us podeu comprar un abanico que actualment es diu Abanico Loco Eivissa, que diguéssim que s'ha patentat després de l'èxit dels Locomia, que és molt gran, la veritat, fa quasi 1 metre, però vaja, que diguéssim, ha resultat, no sé si com una mena d'objecte kitsch que alguns fans encara es compren, però que com a tal existeix l'abanico Loco Eivissa. Suposo que li van posar Loco Eivissa per no pagar el Locomia.
1: Bueno, perquè devia ser un nom ja registrat.
0: Exacte. Clar. Llavors, una altra cosa que a mi... pensava que en parlaries, no n'has parlat, llavors aprofito per fer-ho. O sigui, has començat una miqueta tu a parlar-ne i ara continuaré jo. És una mica com del llenguatge dels ventalls.
1: És que sabia que això tu no ho deixaries passar per alt.
0: Ja, sí, no? Com em coneixes? Realment tot em va sorgir a través dels Locomia, perquè ells fan uns moviments molt concrets, que jo al meu cap ja pensava si volien dir alguna cosa o no, realment no ho he trobat, però pensava, no, que potser estaven intentant dir alguna cosa amb els moviments del ventall. I és bastant sabut que depèn dels moviments que fas amb els vanus, hi ha uns missatges a uns altres. Evidentment, això ho feien servir les xiques antanyo, fa anys, per comunicar-se amb els nois sense que es notés massa. És a dir, no deixava de ser com un acte social. Tu vols parlar amb algú, jo què sé, en un casament que no es pot fer perquè, pues, no ho sé, no queda decorós, doncs fa servir el ventall. Per començar, et diré que he trobat que hi ha una disciplina que estudia el llenguatge i el significat dels moviments dels vanus que es diu... campiologia. No t'ho perdis. I en la campiologia has de saber que si algú, Àlex, et mira els ulls i es fa vent molt ràpid, vol dir que t'estima amb intensitat, però si es fa vent molt a poquet, vol dir que sóc una senyora casada, que no cal que ho intentis.
1: Però si... una cosa no treu l'altra, no?
0: També és cert. Ara veus, aquí estaries fent un Locomia, ara mateix.
1: No entrem en aquest jardí, d'acord.
0: Te'n dic més perquè en tinc tantes, però només per tu selecció, eh? Tancar i obrir el vano ràpid? No. Vol dir no. O sigui, la proposta és no. si es toca el... Això a vegades jo ho faig perquè l'estiu jo vaig amb vano, aquí on em veus. Jo porto vanos. Si te toques els cabells amb el vano, vol dir que penso en tu. Jo crec que he emès...
1: Això ho has de fer sempre mirant, no? Perquè...
0: Clar, és que jo crec que he emès aquests missatges sense tenir-ne ni la meva vida. Sí, sí. Un altre també molt d'estiu. Si et cobreixes la cara amb el vano perquè et molesta el sol, vol dir que ets lleig. És a dir, en plan, no cal que ho intentis amb mi perquè et considero lleig.
1: Ah, val, no que ets lleig tu i per això et cobreixes amb el vano. No, és que lleig l'altre. Ah, meravellós.
0: Sí, i acabem amb un de únic, que és que si està el vano així mig obrir i te'l recolzes sobre els llavis, vol dir que em pots fer un petó. Llavors, clar, això és un...
1: Però amb el vano pel mig.
0: No, m'estàs destruint la secció de veritat.
1: Perdó, ja no dic res.
0: Tornarem a punxar la comia i s'acabarà aquí, això. No, realment, com deia, hi ha... un llenguatge brutal darrere que en altres se'ns escapa, perquè evidentment avui en dia envies un WhatsApp i ja dius el que hagis de dir, però em va semblar curiosíssim, no?, que hi hagués tantes maneres de comunicar-nos en si és un món fascinant. Llavors, si anem a l'objecte vano com a tal. Si esteu per aquí tombant per Catalunya i us interessa tot com el tema vanos, doncs el Museu Frederic Marès té més de 300 vanos, i aquí ve una mica el que deies tu abans, que al final s'han convertit també en petits objectes artístics i en aquest aquesta part, que, com deies tu, es diu país, s'hi representa de tot, doncs, de des de mitologia, alegories, festes populars, commemoracions, homenatges... Concretament, ells tenen un vano com molt graciós on hi ha diferents exposicions universals representades. Clar, això ara ha derivat al vano, que vas a qualsevol museu i en fan 300 amb les obres d'art que tenen. És a dir, ha acabat, no, ara mateix sent una mena de, sí, de deriva del que es pot representar en un vano. Evidentment, els que tenim ara, els materials són els que són, però si aneu a un museu més o menys interessant, com el Frederic Marès, veureu objectes que no són, doncs, ni aquest típic que, fusteta llistonet, plàstic, etc. Després, seguim amb museus. M'agrada molt la paraula. Museu del Palmito. Perquè els valencians diuen Palmito. És cuqui, eh? El Museu del Palmito es considera el primer museu temàtic de vanos d'Espanya, on està el Daia, a València. I llavors el que intenten fer és com una mena de recorregut, que, com el que has fet tu, per la història a través dels vanos. Què intenta reivindicar el Museu del Palmito, a banda, no, d'aquesta part artística, més la part artesanal? Llavors m'encaixa i me va molt bé el que has explicat tu abans d'aquests estudis, com era? A Beniqueria,
1: sí. Doncs,
0: perquè una mica també el que intenten...
1: De formació professional.
0: El que intenten reclamar des del Museu del Palmito és que és una artesania, una mena de fer, un ofici, que em fa l'efecte a mi que està en molt males hores, perquè si us fixeu, la majoria de ventalls que compreu als xiringuitos d'estiu ja sabeu d'on venen, i segurament també ens creiem molt divinos per comprar al Museu Nacional un vano amb una obra de Fortuny, però és que segur que també ve del país que ve. Doncs el que s'intenta reclamar una mica en el Museu del Palmito del Daia és tota l'artesania que hi ha darrere dels ventalls. Un dubte que a mi m'ha aparegut és si deuen tenir algun vano dels Locomia, perquè, clar, també vaig sortint d'allí, o sigui, m'encantaria saber-ho, perquè, clar, no hi he anat al Daia, potser és una excursió que hem de fer plegats, la del Museu del Palmito. I després, ja per acabar, una altra cosa que jo no sé si és com caure en l'estereotip o no, però, clar, aquí, potser això és més una conversa que vull tenir amb tu, no? A països com a Espanya s'ha popularitzat molt el vano. I a mi això m'ha fet pensar el per què s'ha popularitzat tant. Llavors, no sé si és una qüestió, et pregunto tu també, com purament climatològica, que aquí fa molta calor i anem molt en vano perquè fa molt sol, però penso, no sé si té sentit, perquè el Marroc fa molta més calor que aquí. Jo quan hi vaig anar no vaig veure vanos. Itàlia també fa calor i aquí fem un vano per cada festival en el qual anem. No sé si tens cap teoria sobre això.
1: Jo crec que en part és també el que s'ha promocionat, és el que et deia. Aquí sí que va quedar lligat també a una certa estètica. De fet, hem de pensar que els vanos en un inici no tenen gènere, vull dir, són tant per homes com per dones. De fet, encara existeix un vano que en diuen vano per home, que és una miqueta més petit de mides que no pas el de les dones. I el fet aquest, però en un moment determinat, això, segle XVIII, segle XIX, queda com relegat a aquesta feminitat, no? Que és com aquesta cosa, la senyora que té el que s'està aventant i que, a més, després, sobretot als anys 20 del segle XX, hi fuma, no? I té d'això, és com aquell estereotip també de dona elegant i de més, i no només això, sinó que després, i sobretot a partir del franquisme, la conversió de l'estètica o de la cultura flamenca, andalusa i de més, com l'arquetip del que és Espanya, i el que veiem, quan es feien cartells de publicitat turística i de més, no, l'Espanya és diferent i aquestes coses, jo crec que això ha acabat lligant, i ha acabat lligant alhora sent el souvenir per antonomàcia, d'acord? I entenc que això al final ha sigut com una retroalimentació, no? I d'aquí doncs ha anat sorgint el fet que nosaltres també n'utilitzem perquè en tenim a tot arreu, perquè és el que venem, perquè doncs a més forma part d'aquesta identitat suposadament espanyola, no? Com si Astúries ballessin fandangos, no? I sevillanes, exactament, no? Com si fos una unitat, perquè no s'ha plantejat mai o no s'ha concebut mai una Espanya diversa.
0: Totalment d'acord. Com que ja sabia que em diries aquesta resposta perquè ens comencem a conèixer ja perillosament, realment el que volia era acabar amb una mica de flamenc, així que si et sembla bé, per tancar la secció d'avui, posarem una cançó d'una de les persones que més ha sabut en aquest país fer moure un vano, que és Lola Flores, i per parlar d'aquesta Espanya diversa que dius que no acabes de veure, doncs t'he portat Abanico de Toros.

0: Doncs, tio, amb aquesta calor anirien bé els vanos de Locomia.
1: Museu particular. Guió i locució Anna Maria Endebert i Àlex Rebollo. Edició i gravació Josep Ardila. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la xarxa de comunicació local.
2: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
3: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: Cada residu compta.
1: Hola, què tal? Com esteu? Benvingudes de nou i benvinguts al Cada Residu Compta. Tere, com estàs?
2: Hola, què tal?
1: Ens acompanyes avui per explicar una iniciativa estatal que està tenint lloc aquí al municipi de Rubí, però que us la volíem explicar perquè és una prova pilot que es fa entre administracions, entitats i també Reviste, que és una entitat que agrupa les grans empreses del sector tèxtil, per intentar doncs, que puguem augmentar aquest percentatge de recollida selectiva de la roba, que no tanta roba vagi parar doncs, a abocadors o a la fracció resta, sinó que ho fem bé. Contextualitzem primer. Què estem fent? Què està passant a Rubí? I per què aquesta prova estatal es fa a tot Catalunya, només es fa aquí, diguéssim, al municipi de Rubí, oi que és així?
2: Sí, sí, és així. De fet, diguem, el que hi ha és un concepte que és el fet que les empreses que aglutinen un determinat sector puguin col·laborar en la gestió del residu que genera allò que produeixen. Uh-huh. Llavors, això, en concret, diguem, pues sí que estem acostumats a que hi ha la responsabilitat ampliada del productor en l'àmbit dels envasos, en l'àmbit dels vidres, envasos de plàstic, el vidre, el paper, i per tant, això suposa que les empreses aporten una petita quota de tot allò uh-huh. que produeixen i que qui ho gestiona és una entitat que assumeix, diguem-ne, doncs, aquesta responsabilitat de manera global en nom de les empreses. I Reviste és l'entitat que a nivell d'Espanya està liderant aquesta iniciativa. En poden sorgir unes altres, però aquesta, i llavors aquí tenim Inditex, tenim Mango, tenim la Decathlon, tenim les grans empreses implicades.
1: Perquè hem de dir, Tere, que la recollida del tèxtil ja passa a ser obligatòria, és a dir, ja no és optativa,
2: sí,
1: allò que dèiem abans.
2: Ho és obligatòria des del 2026. És un tema que ens pot sorprendre

0: crear ocupació. També podrien generar, diguem-ne, no?
1: A part d'ajudar a persones que necessitin...
0: Exacte, també podien, en aquest cas, la donació, articular la donació, no només individual, com podem fer qualsevol de nosaltres, sinó articular que aquests productes de roba també arribessin a persones
1: amb unes garanties d'estat, d'higiene, no? De tractament, una mica de no... allò que he llançat, sinó allò que algú pot aprofitar.
0: Ah, exacte, allò que no ens va bé a nosaltres, però que té vida i té, li podem, diguem-ne, donar aquesta continuïtat. Llavors, en aquest cas, el producte o el fet de poder-lo treballar en aquestes condicions, doncs sembla que ho tenim molt instal·lat, perquè en tots els municipis hem vist contenidors de diferent color,
1: sí,
0: que això és una de les coses que varia.
1: Taronja,
0: Hi ha molts de taronja,
1: hi ha de verds,
0: hi ha de liles, fins i
1: liles
0: tot en
1: també.
0: Algun, vermells.
1: Carai.
0: Vermells, sobretot dominen
1: els
0: vermells.
1: És a dir, no és
0: vermells.
1: Com allò que el verd és el del vidre.
0: Correcte. Perquè
1: no tenim aquesta associació de colors, eh?
0: No, perquè en aquest cas cada entitat té un color. Llavors, en aquests... La gran diferència era que tota aquesta implementació d'aquests contenidors en els municipis fins ara ha estat majoritàriament estructurada al voltant de convenis de col·laboració. En aquest cas era aquella entitat que deia, ostres, no, amb el municipi puc posar aquests contenidors i no cal que paguem, diguem-ne, res, treballem una mica, doncs, amb aquesta...
1: Per això aquesta disparitat de colors.
0: Aquesta disparitat de producte dintre del...
1: Tornem
0: d'allò, no?
1: Tornem a Catalunya. Hem dit que Revista està fent una prova pilot a tota Espanya, en diferents
0: sí.
1: ciutats.
0: Sí.
1: A Catalunya han escollit l'estat de Rubí, al Vallès Occidental. Sí. I el que s'ha fet és posar en marxa aquesta prova pilot de fer diferents accions per motivar la ciutadania a fer una recollida més conscient de la roba, del tèxtil, no només roba, sinó també tovalloles, llençols...
0: Roba de la llar,
1: sabates, complements, bosses, cinturons... Sí? I aquesta... Si passeu per Rubí, veureu uns contenidors molt divertits que els podreu trobar en diferents ubicacions al llarg de la segona quinzena de maig i la primera de juny, on aniran passant per diferents places. Són uns contenidors que et criden l'atenció, Tere.
0: Sí, perquè de fet el que hem volgut és estructurar cada contenidor com si fos una mica un armari. Llavors tenen unes fotos que ocupen tot el frontal que tenen i també la trasera dels contenidors. Per tant, hem posat els contenidors en punts on es puguin veure per davant i per darrere, que puguin lluir aquests armaris i que d'alguna manera també cridin, perquè aquesta campanya l'estem fent ara, perquè és l'etapa o l'època en la que més fem el canvi d'armari. Per tant, dintre d'aquesta iniciativa global de veure què es pot anar fent al llarg del temps, des d'aquí amb el Consorci de Residus del Vallès Occidental vam plantejar que el que volíem, diguem-ne, és promoure el canvi d'armari i promoure que la gent tingués certa consciència de que a l'armari no cal deixar coses per si de cas, no cal anar deixant o tenint guardades aquests llençols del metro, del llit de metro 35, quan
1: que
0: ara
1: ja tenim
0: un llit,
1: no?,
0: de metro 80. Però, no, aquesta tendència...
1: Escolta,
0: que tenim...
1: Escolta, jo faig servir llençols vells com estovalla, eh?
0: Bueno, si ho fas servir bé...
1: I tant.
0: Si ho fas servir bé, però si no ho fas servir, aquí ve el
1: Boníssim
0: problema.
1: Boníssim queda.
0: Aquí ve el problema, que és preferible fer circular la roba,
1: tu
0: en aquest sentit.
1: Tu tenies una dada molt interessant. No sé si era el 40%...
0: Bueno, el 60% de la roba que tenim a l'armari no la utilitzem.
1: Per tant, només utilitzem el 40%, menys de la meitat de la roba que tenim a l'armari,
0: és
1: la que utilitzem.
0: Sí, i has de comptar que cada persona es pot comprar l'any aproximadament 10 quilos de roba, vull dir, ens comprem
1: en
0: molta
1: sèrio?
0: Roba.
1: No ho puc creure.
0: Sí. I les peces de roba les podem utilitzar 7-10 vegades, o sigui, com una mitja. Clar, has de comptar que sí que tens aquella samarreta que te la poses molt durant
1: aquest
0: una temporada.
1: Aquest és el problema també d'aquesta moda fast fashion que es
0: diu, d'utilitzar-la.
1: El fast fashion té aquest problema de la quantitat de residus que es generen i que veus algunes imatges...
0: Això per una banda, i l'altra és l'impacte que té la indústria d'aquesta moda tan canviant, que hem de comptar que la indústria de la moda és de les més contaminants i que en aquest sentit és responsable de contaminació de l'aigua, de tots els microplàstics que moltes vegades, no?, aquestes notícies que sentim del mar, dels animals del mar, no?, que estan...
1: Però nosaltres anem al que podem fer cadascú de nosaltres des de casa nostra, i com a tancament ja del programa d'avui, Tere, ja sigui a Rubí, on trobareu aquests contenidors tan xatxipirulis, que de lluny direu, han ficat un armari al mig de la plaça, atenseu-vos i ho veureu, i si no sou de Rubí, aneu-hi també, perquè ho veureu.

0: o aneu a qualsevol dels contenidors
1: que tenim a prop de casa. Busqueu, mireu alguna notícia del que s'està fent a Rubí, i és una activitat molt interessant per poder-la replicar en altres municipis.
0: I ja ho sabeu, abans de llançar una peça, ara quan feu el canvi d'armari, preguntem-nos, es pot reutilitzar, es pot reparar, es pot reciclar? Perquè petits gestos com aquests ens ajuden molt a reduir residus i a cuidar el planeta. Gràcies, Tere.
1: Exactament.
0: Fins la setmana vinent.
1: Vinga,
0: adeu.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Amb la col·laboració del Consell Comarcal del Vallès Occidental.
3: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
4: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
5: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
6: Cultura viva en marxa cap a Riudecanyes a conèixer els capgrossos, el Manotes i els recents estrenats gegants de la mà de la seva presidenta, i és la Núria. Hola, Núria, què tal?
7: Hola, bon dia.
6: Ens posem en contacte amb vosaltres per conèixer-vos una miqueta més, per conèixer doncs, els vostres capgrossos, les Manotes i els gegants també. Explica'ns els orígens.
7: Doncs mira, va començar ja fa 22 anys. 22 o 23, no me'n recordo, l'any 2003. Uh-huh. Va ser el juliol del 2003, va coincidir, jo sóc la presidenta en aquests moments,
6: sí.
7: I va coincidir que en aquells moments doncs, jo estava a la regidoria de Cultura. I amb altra gent i jo mateixa, doncs, i a través dels esforços de l'Ajuntament, doncs vam poder començar per caps grossos. Vam començar per capgrossos, t'explico, perquè anys ja al poble hi havia capgrossos i llavors sí. I van desaparèixer. No sabem on van anar a parar i van desaparèixer. Llavors vam tirar per aquí perquè era també seguir el que teníem i era anar per fàcil perquè els gegants en aquell moment encara ens quedaven com molt grans, mai millor dit. I era començar d'una manera fàcil per veure si la cosa s'arrelava i seguíem endavant. I això va ser. L'any 2003 vam començar amb un capgross així més gran i dos de petitets.
6: Com són aquests capgrossos? Perquè la gent no hagi vist, que es faci una idea com són. Són nens, són nenes, són pagesos? Què són?
7: Mira, t'explico. Són un pagès i una pagesa. Uh-huh. Són el Pep Canya i la Masovera, en aquest cas. I llavors tenen com a... Bueno, està el fil que els condueix, d'alguna manera, és la cançó de la Masovera. La condueix la cançó de la Masovera perquè a Riudecanyes els carrers del nucli antic són els carrers de la setmana. I llavors, a través de la cançó de la Masovera, són tots els carrers, menys el dijous, d'acord? El dilluns... Lluç porta un lluç al cap, el dimarts naps, porten naps, dimecres nespres, porten les nespres també. Aquests són més infantils. Sí. El dijous no el tenim perquè el carrer no existeix. Mm. El divendres faves tendres, porten les faves al cap, molt xules. El dissabte tot s'ho gasta, uns dinerets que volen, al cap també. I el diumenge tot s'ho menja, que s'està menjant un pollastre a l'as i també el porta al cap. I llavors és el Pep Canya, que és el pagès, i la Masovera, doncs, que és la diguéssim, la companya del Pep Canya. I els tenim així. Són de tipus... O sigui, els dos són una miqueta més grans i els altres són perquè els porti canalla.
6: Quant pesa, més o menys?
7: Pesen molt poquet. Sí. No t'ho sap... Mira, és una cosa, veus, que no l'he passat mai. Però la porten canalla... Els grossos... perquè poden portar canalla d'uns 12 anys, uh-huh. O fins i tot més... Sí, són més grans, però no són... Estan fets d'una manera que els pots portar i no molesten. I els petits pesen molt poc, els porta canalleta. Uh-huh. De 7, 6, 8, 8 anys, vull dir que no pesen. No, però tampoc sé quan pesen, eh? Sí, aquí m'has enganxat amb la pregunta.
6: Bueno, aproximadament, ens fem una idea. Dir-nos les edats dels petits que la porten, els podem fer una idea de que sí, no són molts quilos el que correspon a cada capgros. Clar, no. Primer van sortir el Pep i la Canya i després la Masovera, no? I després tots els dies de la setmana, no, Núria?
7: Sí,
6: Va ser així?
7: No, bueno, ho vam fer de miqueta en miqueta.
6: Ah, va,
7: no, no, no, no, tot junt no, perquè, perquè els fons són els que són.
6: Són els que són.
7: Exacte, llavors va ser paulatinament. Durant, vam començar el 2003 i cada any vam anar incorporant dos o a vegades com a màxim tres, perquè s'hi devia juntar la masovera, però si no, dos. Uh-huh. O sigui, tres, quatre, cinc... L'any 2006 ja, devíem, ja vam, diria que ja vam acabar amb tots aquests petits. Vale? I en acabat anys després ens vam animar amb una manotes. Que ja va... Sí, o sigui, ara teníem tots els caps grossos, mm-hmm. i llavors l'any després una manotes, que aquesta pesa una miqueta més, ja no la pot portar, has de ser gran, però més que les que necessites... No molta força, però sí, com diuen, una mica de manya i una mica d'alçada. Vale? I aquest és una manota que es diu La Canyes, i és del mateix artista, per cert, ens ho he dit, l'artista que ens va fer els grossos i, en aquest cas, la manotes, és el Joan Miró Uró, de la Serra d'Almos. Uh-huh. I són molt simpàtics. I, diria que vosaltres aquí a Hospitalet ne tenia un que també s'ha fet per ell. El mossèn... Sí. Que sí?
6: Els capgrossos, no? Pot ser?
7: No, un jovento. Tenim un jovento.
6: El Fray Celestí.
7: Aquest.
6: El Fray Celestí, llavors, sí. El Fray Celestí, sí, és veritat, està fet per Gamiro, sí.
7: Exacte, doncs són d'aquest estil. Són així simpàtics.
6: Sí, sí que ho són, sí?
7: Sí, no, és cert. Ho són.
6: I com va sorgir la idea, doncs, de fer en aquest cas el Manotes?
7: Doncs vam considerar que més aviat els casgrossos eren així per personetes més petites, i llavors, clar, quan si se'ns feien grans ja els hi quedaven com a molt justets. I llavors vam voler passar al següent pas, de que amb una manota, doncs potser, saps, no acabaríem marxant de la colla perquè tindrien algun element per poder fer-lo ballar. I bueno... De moment, doncs, bueno, hi ha de tot. Hi ha gent que va, que ve i que li agrada, gent que s'enganxa i que, saps, és el tema dels portadors no és fàcil, però crec que no és fàcil ni al nostre poble ni en cap poble.
6: Això també volia preguntar, que quants membres sou ara mateix?
7: Doncs, sincerament, és fluctuació, però... Quan és sortides fora, Mira, ara vam fer una sortida, ara fa no res, i vam ser vora uns 20. Si no, dintre el poble podem ser entre 30 i 40. Sí, uns 40.
6: Bueno, els colors, porteu vosaltres... aneu vestit d'alguna manera característica quan sortiu o aneu amb una samarreta de color concret, amb un color concret?
7: Anem vestits amb una samarreta de color blanc amb els dibuixos dels caps grossos i la canyes. Uh-huh. Portem un mocador blau al coll i, en principi, la part de baix portem texans o un color semblant al texà, però en principi texans.
6: Molt bé. A més d'aquests caps grossos i manotes, s'incorporen nous elements?
7: Doncs sí. A la Festa Major de Setembre, per Sant Mateu, hem estrenat el Mateu, mai millor dit, uh-huh. i la Bàrbara. I amb aquests gegants hem volgut recuperar oficis que teníem al nostre poble. Per exemple, el Mateu és un picapedrer. I la Bàrbara serà una barmadora. Llavors el picapedrer anirà amb el martell de picapedrer i el punxó, i la barbadora porta un cistell de barmar i les estisores de barmar. I a veure, si l'any que ve m'entornes a entrevistar, t'he de dir com ha anat tot aquest any l'experiència de ser una vila gegantera.
6: Segur que genial, sí. Segur que genial. Ha anat, doncs, segur, perquè vulguis o no... bueno, no suporten molt dels capgrossos, no? És a dir, sortiu tots junts, tots plegats, no sé que és veritat que potser necessito més gent, pot ser?
7: Sí, bueno, diferent tipus de gent, perquè, clar, els que te porten els gegants són, clar, són més grans, perquè tenen més força, De totes maneres, són uns gegants que, no, que pesen i fan una mica més de 3 metres d'alçada, però pesen encara com uns 30 quilos, entre 30 i 40 quilos. Uh-huh. Clar, no qualsevol va portar. I llavors, doncs, bueno, és un altre tipus de gent que podrà portar els gegants, que serà diferent de la que porti els altres elements festius que tenim ara mateix. Però, bueno, sempre acompanyats de música. Nosaltres tenim també gralles i timbals que acompanyen els elements, que s'agraeix molt que hi siguin.
6: Quines actuacions destacades on podrem gaudir aquests elements a Riudecanyes?
7: Doncs més que res a les festes majors del poble, que és l'últim dissabte de juliol, que és per Sant Abdó i Sant Senent, i el 21 de setembre per Sant Mateu. Llavors nosaltres doncs, fem sortides als pobles del voltant, perquè normalment quan te venen a visitar colles, intentem que sigui a tornar, entens? Llavors, uh-huh. Si jo convido el poble del costat, Montbrió o Dues Aigües a l'Argentera, doncs, bueno, que anem a les seves respectives festes majors a tornar la visita que ens han fet abans, o que ens faran després, saps? Vull dir que sí. Ho fem així. Intentem, i no anem gaire lluny, però, bueno, sempre estem oberts a visitar altres poblacions. I ara amb els gegants tindrem més amplitud de pobles, perquè a vegades doncs, bueno, dius amb els capgrossos, però bueno, amb els gegants doncs, ja serà diferent.
6: Sí, ja és un altre tarannà, no?
7: Exacte.
6: Què t'aporta formar part de la colla gegantera? Bueno, i de capgrossos, i de tots, i de manotes.
7: Què m'aporta? Sí. Home, personalment a mi m'agrada. Mm-hmm. Vull dir, és una cosa que m'agrada, perquè si no m'agradés és... són coses que fas perquè t'agraden. Jo a la vegada també soc de la colla de grallers. I bueno, m'agrada tocar la gralla i acompanyar i la festa i tot això que envolta el folklore nostre. Mm-hmm. A mi m'agrada molt. I jo penso que t'ha d'agradar per ser-hi. No és allò que diguis, bueno, mira, vaig a passar l'estona. No, t'ha d'agradar.
6: I què sents quan veus, doncs, en aquest cas, els més petits, no? Uns portadors dels capgrossos i altres que queden, doncs, mirant amb aquelles cares als gegants i als capgrossos. Què és el que sentiu?
7: És bonic, eh? És molt bonic. Bades, saps? Mm. Allò quan vades amb la canalla que fa no sé què, però sí, vades amb la canalla que a la vegada vaden amb els capgrossos, amb les manotes i els gegants. Sí, és molt bonic, vaja. Ho recomano.
6: Doncs, Núria, moltíssimes gràcies. Gràcies per deixar-nos conèixer els capgrossos, els manotes i ara aquests gegants tan nous. Que moltíssimes gràcies per deixar-nos, com deia, doncs, conèixer una miqueta a tots els elements de Riudecanyes. Que vagi molt bé.
7: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres per pensar en nosaltres i formar part d'aquest programa que teniu. Moltes gràcies.
5: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
4: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Grans poetes musicats per grans cantants. De poemes i cançons amb Jaume Escala.
2: Joan Alcover va néixer a Palma el 1854 i va morir el 1926. Fou un destacat poeta, assagista i polític mallorquí. Figura clau de l'escola mallorquina, evolucionà del romanticisme a un classicisme serè, marcat per la tragèdia familiar. La seva obra, com la Balanguera, destaca per l'elegància, la contenció i la reflexió sobre el dolor. Escoltarem el poema La Relíquia, recitat i més tard interpretat per Maria del Mar Bonet. La Relíquia. Fauna mutilat, brollador eixut, jardí d'esclat de ma joventut, beneïda hora que m'ha dut aquí. La font qui no vessa, la font qui no plora, me fa plorar a mi. Sembla que era ahir que dins el misteri de l'ombra florida, tombats a la molsa, passàvem les hores millors de la vida. De l'aigua sentíem la música dolça, dintre la piscina guaitaven els peixos. Collíem punzelles, caçàvem bestioles i ens fèiem esqueixos muntant a la branca de les atzaroles. Ningú sap com era que entre l'esponera de l'or senyorívol, fent-lo més ombrívol, creixia la rama antiga d'olivera. Arbre centenari, amorós, portava la soca torçuda, perquè sense ajuda poguessin pujar-hi. Al fors de la branca, senyora i majora, penjaven la corda de l'engronsadora. I venta qui venta, folgàvem i rèiem, fins que a la vesprada la llum es veia de l'hora ruenta, de l'hora encantada. Somni semblaria el temps que ha volat de la vida mia, sense les ferides que el cor ha deixat, sense les ferides que ens tornen a obrir, quan veig que no vessa ni canta ni plora la font del jardí. 30 anys de ma vida volaven de pressa i encara no manca, penjat de la branca, un tros de la corda de l'engrossadora, com trista penyora, despulla podrida d'un món esbocat. Fauna mutilat, brollador eixut, jardí desolat de ma joventut.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Vulpellera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama hi ha els futurs jutjats, la construcció de l'escola a la Mirada, les urgències pediàtriques, les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Herig ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
0: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

Cocos. Gràcies per tornar a la ràdio. Per estar novament o potser per primera vegada en connexió. Algú va dir... Estimem, sense preguntes, i ens estimaran sense respostes. Aquesta que estem estrenant serà una hora molt especial del Cocodril, amb algunes de les meves cançons més especials. La majoria són poc conegudes, però crec que us resultaran agradables. La primera està considerada una de les millors balades del pop dels anys 70, on brillen els teclats, el sintetitzador, el líder del grup Brett, David Gates, i altres músics al seu costat, també boníssims, van fer aquest Guitar Man, el guitarrista.

i veig com gira a 33 revolucions per minut el vinil original, publicat el 1973 d'aquest Guitar Man, el guitarrista David Gates, al capdavant del grup Brett. La pròxima és de 1990. És un so autèntic, sense artificis, no comercial, únic. És Neil Young. Over and over. Una i una altra vegada. M'encanta escoltar-lo. Desitjo que a tu també t'agradi molt.

0: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Aquest és un programa musical d'autor. Una espècie en perill d'extinció a la ràdio actual que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993 i que ara pots escoltar a través de més de 100 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Illes Balears. També pots escoltar-nos en diferit quan et vagi bé, quan et vingui de gust. És fàcil. A través de les plataformes iVox.com, Spotify o podcast de Google, descarrega't els últims programes emesos si no et vols perdre res i porta'ls amb tu allà on vagis. Quan passeges, quan vas en bus, en metro, quan tens ganes de no fer absolutament res més. Tot i que la ràdio continua sent l'únic mitjà de comunicació que et permet fer qualsevol cosa mentre l'escoltes. Això val la pena tenir-ho en compte, sobretot per als que s'han oblidat d'escoltar la ràdio. Ja sé que no és el teu cas. Aquesta hora és especial, amb algunes de les meves cançons més especials. L'irlandès Richard Harris ha passat a la història sobretot com a actor, com un molt bon actor, de pel·lícules com Camelot, Rebelión a Bordo, La Bíblia, però sobretot per aquella que es va dir Un hombre llamado caballo, de 1971. Però Richard Harris es va atrevir a gravar un disc que per molts musicòlegs és una de les 10 millors cançons de la història. MacArthur Park. Bé, és més que una cançó. En el tema hi ha dos o tres cançons diferents. Destaquem el brillant break instrumental del mig. Donna Summer, és veritat, va fer una versió, però una bona versió, però que no tenia gaire a veure amb aquest MacArthur Park de Richard Harris.

espectacular MacArthur Park de Richard Harris, que va viure entre 1930 i 2002. El seu únic disc, aquest que acabeu d'escoltar, es va publicar el 1968.

I en aquesta hora d'algunes de les meves cançons especials volia posar alguna cosa de la Electric Light Orchestra, però m'agraden tantes que he estat incapaç d'escollir només una. I per això us posaré per primera vegada en el programa un mix que es va fer promocional, no es va posar a la venda el 1990 per recordar alguns dels seus megahits. Ens el van regalar els de la ràdio en format de maxi-single, és a dir, un d'aquells vinils que era tan gran com un long play, però que perquè s'escoltés millor girava 45 revolucions per minut. I porta el que jo crec que va ser el seu primer èxit comercial, Living Thing, barrejat en Don't Break Me Down, Sweet Talking Woman, Dulce Mentirosa, que es va dir aquí, amb Alive, el tema principal de la pel·lícula Xanadu, amb una preciosa Olivia Newton-John, també Shine a Little Love i Roll Over Beethoven, un petit recitalillo de la Electric Light Orchestra.

Roll Over the Top and Advance, Shine a Little Love, I'm Alive, Sweet Talking Woman, el Don't Break Me Down, i començant per al Living Thing. Aquest és un mix promocional que el 1990 ens van enviar a la ràdio en format de maxi-single a 45 revolucions per minut, recordant alguns dels grans mega-hits de la ELO, la Electric Light Orchestra, a finals dels 70 i principis dels 80. Una hora d'especials que espero que t'agradin. Jo m'ho estic passant molt bé. Recuperant, per exemple, ara Tim Harding. Bueno, Tim Harding és poc conegut en aquest país, però va ser una part fonamental de la cultura folk de l'anomenat Greenwich Village als anys 60 i va participar en el mític festival de Woodstock de 1969. Era nord-americà i, malauradament, només va viure 40 anys a causa d'una sobredosi d'heroïna. Escoltem una cançó que ell va escriure al 65, Reason to Believe, que després van versionar, per exemple, els Carpenters, i l'any 71, Rod Stewart.

0: to believe.
1: Reason to believe. Raó per creure. I quina llàstima que s'hagi acabat. M'ha resultat molt curta. Si ara estigués sol, la tornaria a posar 2, 3, 4, 5... Normalment hi ha un promig de 7 cops quan m'agrada una cançó. Però estàs a la ràdio i al seu màgic món de sensacions. Tranquil, no pateixis. Diuen que allà on hi ha música no pot haver res de dolent. I aquesta és música d'aquella que entra directament per la vena. M'ha encantat recuperar Tim Harding, perquè aquí procurem no oblidar-nos de res ni de ningú. I sovint, en el coco, escoltaràs cosetes guapes que pràcticament ja només sonen aquí. Com aquell personatge que a mi sempre m'ha caigut molt bé, Willie DeVille, que va fer una banda que es va dir Mink DeVille, amb una cançó que va publicar el 95, que es diu I Love You Still, encara t'estimo, amb un cert toque mariachi. Bueno, és que Willie DeVille va ser un tipus molt especial, nascut a Connecticut, als Estats Units, el 1950. A partir del 85 va començar a treballar

I love you still. La, la, la, la, la, la, la. I always will. Encara t'estimo. Willie DeVille, el 1995. I Voces Cacs. Fixa't quina coseta més maca. Es diu Fly Like a Bird. Voces Cacs, d'Ohio, del 1944. És cantant, guitarrista, compositor i també empresari. Va muntar un local per fer música en viu, que és això que tant trobem a faltar a casa nostra. Hi ha poques ciutats, pocs pobles que tinguin de manera estable locals, bars musicals o locals en general on es faci música en viu. Nosaltres, quan vam poder organitzar la sala de festes Cocodrilo Club, que va funcionar de manera estable des del 97 fins al 2005, a totes les sessions de dijous a diumenge presentàvem actuacions en directe de totes les bandes històriques, aquelles que més us agraden als cocodrils. Bueno, però escoltem a Voces Cacs amb aquest vol com un ocell.

1994. Algú va dir: el passat és un lloc en el temps. El present, les conseqüències. Ah, i el futur. El futur no existeix.

Això és... Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

aquesta és una hora especial del Coco dedicada a compartir, a descobrir, a tornar a gaudir algunes de les meves cançons més especials. La majoria són poc conegudes, però jo crec que poden agradar a la primera perquè resulten realment agradables per transportar-te a mons millors. La pròxima és de 1984 i de Randy Crawford. Se la coneix com una de les llegendes de la música popular negra. La cançó és One Day I'll Fly Away. És a dir, que qualsevol d'aquests dies començaré a volar molt lluny. Per cert, que aquesta la cantava Nicole Kidman a la pel·lícula Moulin Rouge.

Música elegant. Amb molta categoria. One day I'll fly away. Algun dia volaré molt lluny. Randy Crawford. Des del 1984.

0: Ei, has connectat amb el Coco?
1: Cocodril Club. Amb Albert Malla.
0: Si em vols explicar qualsevol cosa o consultar-m'ho, o si vols dir-me alguna cosa, pots posar-te en contacte amb el programa a través de correu electrònic. Envia'm un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. Cocodrilclub, tot junt, @gmail.com. I Tom Waits. Ah, fa segles que no escoltem a Tom Waits, això. Això s'ha d'evitar, per això ara mateix ho fem amb un tema que ell va publicar el 1973, que sempre que l'escolto m'emociona. Hope I don't fall in love with you. Espero no enamorar-me de tu, perquè enamorar-me em fa sentir deprimit. La música sona, em mostres el teu cor perquè el vegi. Tinc una cervesa i ara escolto com m'estàs trucant. I jo espero no enamorar-me de tu. Tom Waits, amb el seu to aspre, amb la seva veu podríem dir que diferent. Algú va dir que la veu de Tom Waits és com si hagués estat submergit en un dipòsit de bourbon, fumat uns mesos, i al portar-lo fora, aplastat per un cotxe.

I don't fall in love with you. Espero no enamorar-me de tu. Cantava Tom Waits el 1973. I ara una que va passar pràcticament desapercebuda dels Moody Blues i que sempre m'ha agradat molt. Els Moody Blues eren aquells que, dels de Noches de Blanco Satén, que sempre passaran a la història per aquell gran hit, aquell temazo, no? Funcionen des de 1964, però el 86 van publicar aquest tema Your Wildest Dreams, els teus somnis més salvatges.

s'està acabant aquesta hora especial del Cocodril dedicada a compartir, a descobrir o a tornar a gaudir algunes de les meves cançons més especials. Te'n posaria moltes més, però em sembla que només tinc temps per dues, així que anem ràpidament amb Botziger i la seva Silver Bullet Band i aquest tema de 1978. Bueno, no ha sigut mai número 1 en aquest país en el que, per sort o per desgràcia, s'ha tocat viure, però els Cocodrils no s'han oblidat mai d'ell.

0: La cançó es diu Till It Shines. Fins que brilli. Bob Seger, de Detroit, que per cert va decidir no fer mai més actuacions en directe quan va morir el seu saxofonista, Alto Reed, per càncer de còlon, el desembre de 2020. Ha declarat, no puc sortir a l'escenari sense ell. I nosaltres acabem aquesta hora d'especials amb un personatge que ha agradat a diverses generacions. Cliff Richard, que va començar amb els Shadows d'acompanyants, després en solitari. Bueno, poca conya, eh? Cliff Richard ha venut 250 milions de discos. Mira que bonito esto, eh? Del 63. Don't talk to him. If some guy tells you I don't care and tells you lies while I'm not there, don't talk to him. No perdis la sintonia, cocodril. And if he tells you I'm untrue, then darling, here's what you must do, don't talk to him.
1: Cocodril Club. And if he tells you I've been seen walking around with Sue and Jean, he's lying again. El programa Revival.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Volpellera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama hi ha els futurs jutjats, la construcció de l'escola a la Mirada, les urgències pediàtriques, les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, a l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració, de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades, en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Herig ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
0: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

i Tom Hanks, a Forrest Gump, de 1994, deia: "Mi mamá siempre me decía que la vida era como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar". ¿Qué tal, Cocos? Gracias por estar en conexión. A petició de molts amics oients que van recolzar el suggeriment de Eloi Hernández, crec que des de Sabadell, dedicarem aquesta hora de programa a les bandes sonores. El primer correu electrònic que ens va arribar és de la Sònia López Egea, aquí a cocodrilclub@gmail.com, i ens diu: "Hola, Albert, em dic Sònia i t'escolto sempre mig dormint encara a aquelles hores. Dius que estàs preparant un programa de músiques de pel·lícules. Doncs bé, a mi, per la que tinc preferència, és Missió Impossible, ja que fins i tot és la melodia que porto al mòbil".

Aquesta és la música que van escriure Adam Clayton i Larry Mullen per al tema principal de Mission Impossible, la banda sonora preferida per la Sonia López Egea, que per cert també deixa anar a l'aire un altre suggeriment. Diu que aquesta és la música que ella porta al mòbil. Diu, també podries preparar un programa amb quina música és la que tenim al mòbil. Salutacions des del Prat de Llobregat, Sonia López Egea. Gràcies per el teu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com i queda la idea en l'aire. Si vols, digue'm quina melodia, quina música portes al mòbil quan et truquen. Digue'm-ho aquí a cocodrilclub@gmail.com. El pròxim suggeriment és de l'amic Jaume Vidal, que ens diu en el seu correu: Hola Albert, estic d'acord amb que facis un programa dedicat a les bandes sonores de pel·lícules. Formen una part molt important de la història musical. Per la meva part, i degut a una sèrie de circumstàncies, la meva preferida és la de la pel·lícula La calle de l'adiós, el tema Hanover Street, de l'autor i director John Barry. Espero que finalment facis aquest programa. Salut, Jaume Vidal. Molta salut també per tu. Doncs ja l'estem fent. I per cert, gràcies per aquesta proposta, perquè és una música realment meravellosa.

la música de l'amic Jaume Vidal, la música de la pel·lícula La calle de l'adiós, estrenada el 1979. El tema principal, Hanover Street, escrit per John Berryer. Música de pel·lícula. Músiques per somiar desperts.

La pròxima proposta també ens demana una música molt coneguda, en aquest cas, de John Barry. Precisament ho fa l'amic oient que va tenir la idea de proposar-nos que dediquéssim un programa a les bandes sonores, l'Eloi Hernández. John Barry va ser un d'aquells autors de bandes sonores dels que ja no es fan. Havia nascut el 1933 al Regne Unit, va morir a Nova York el 30 de gener de 2011. I l'Eloi Hernández ens diu: benvolgut, Albert, t'escric aquest correu fent referència a la música de bandes sonores que jo et vaig proposar i que sembla que ha tingut acceptació. És molt difícil escollir-ne una, però em decideixo per Memòries d'Àfrica de John Barry, per la música i per la pel·li de Sidney Pollack, per les imatges i pels diàlegs, com aquella conversa entre el marit d'ella i Robert Redford. Podías haber pedido permiso. Se lo pedí y ella me lo dio. Memorable. Una salutació afectuosa, Albert. Gràcies, Eloi.

0: La banda sonora preferida d'Eloi Hernández, que s'ho ha pensat molt perquè evidentment és molt difícil escollir-ne només una, Memòries d'Àfrica, estrenada el 1985 amb una Meryl Streep preciosa, sobretot en aquella escena en què ell li està rentant el cabell, recordes? Gràcies, Eloi, per aquesta proposta que, com tu molt bé dius, ha tingut molt bona acceptació entre la parròquia cocodrilera.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: I ara, el correu que hem rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com de la Elsa Ventura, que ha vingut a vegades a algunes de les nostres sessions revival i és una de les nostres més joves oients. La Elsa ens diu: avui has dit que et diguem la banda sonora que més ens agrada. Buf! Que difícil dir solament una, ja que sóc molt cinèfila i m'encanta la música. Et diré una que no crec que te la demani molta gent, i és la banda sonora de Harry Potter, perquè sempre em porta a l'infant que portem dins. I ja saps, Albert, que t'admiro molt. Moltes gràcies, Elsa.

La música de Harry Potter, que es va estrenar al novembre de 2001. Música de John Williams, un altre dels autors de bandes sonores històrics, que m'imagino que al llarg d'aquest programa especial del Cocodril, dedicat a les bandes sonores, tornarà a sortir. Era la banda sonora de la Elsa Ventura. Atenem ara el correu de la Xana, que ha arribat aquí a cocodrilclub@gmail.com, que ens diu: hola, m'agradaria molt que poséssiu un pessic de la banda sonora original de la pel·lícula Chocolat, de Hans Hallström. Moltes gràcies. Doncs aquí el tens.

És la música de Chocolat, estrenada al març de 2001. Música de Raquel Portman. Música que ens ha demanat la Xana. I donarem algunes dades per fer una miqueta d'ambient cinematogràfic, eh? Ens imaginem davant la gran pantalla que està encara coberta per aquella fantàstica cortina vermella que en qualsevol moment ens descobrirà tot un món d'il·lusions. Com deia el malaurat Robin Williams en el paper de John Keating el 1989, Carpe diem, aprovechen el dia, hagan sus vidas extraordinàries. En aquell club de los poetas muertos. Però la pel·lícula d'animació amb més ingressos bruts de la història ha estat Blancanieves y los siete enanitos, estrenada el 1937. I la comèdia amb més ingressos ha estat Resacón 2, ara en Tailàndia, del 2011. I la comèdia negra més taquillera vol dir la que ha recaptat més diners. Però, és clar, això és una mica enganyós perquè no es té en compte la inflació. Per això després donarem la llista de les que ha vist més gent, eh? De les més vistes. Però la comèdia negra més taquillera és una del 2013, El Lobo de Wall Street. I la pel·lícula en general que ha aconseguit més diners ha estat Avatar. El seu director, James Cameron, ja ho havia aconseguit abans amb Titanic. Aquesta continua sent música de Chocolat, la pel·lícula de la Xana, una pel·lícula màgica.

A mi aquest programa també m'està rejuvenint, perquè estic recordant quan vaig tenir la possibilitat de fer de crític de cinema a la ràdio, en un programa que sortia als migdies a partir del 90 i durant 3 temporades, que es deia La Bona Vida, on, entre d'altres coses, tenia l'obligació de veure'm totes les estrenes per després comentar-les per antena i també amb els oients que les haguessin vist. I rebem l'email aquí a cocodrilclub@gmail.com de l'amic Pol García Jiménez, que ens diu: apreciat Albert, t'escolto des de l'Hospitalet de Llobregat i, com he fet altres vegades, et felicito pel teu programa. Moltes gràcies, Pol. Com us he escoltat la vostra proposta per fer un monogràfic de bandes sonores, us envio el meu top 10. Com veureu, no hi ha cap tema cantat del tipus La Mujer de Rojo, amb cançons molt exitoses cantades per grans intèrprets, en aquest cas Stevie Wonder. Per mi és més autèntica la banda sonora original feta només amb instruments musicals. Aquesta és la meva tria. A veure què us sembla. Doncs gràcies per haver-te preocupat, però escoltarem només un fragment de cada una de les teves 10 preferides, perquè malauradament no tenim temps per escoltar-les senceres. Però, en fi, un bon tast. En el número 1 situa Candilejas, de Charles Chaplin, i en Pol diu: una mostra del geni d'en Chaplin que s'atreveix fins i tot amb la música.

I després de Candilejas, l'amic Pol García ens situa Doctor Jivago i diu: aquest tema de l'ara, amb les balalaiques de fons, et trasllada a l'estepa russa, encara que em sembla que va estar rodada a la Manxa. A Sòria, em sembla, concretament. Però és música d'un altre dels històrics, d'aquells que ja no es fan. Maurice Jarre.

La música de Doctor Zhivago. La música de Maurice Jarre. Pel·lícula estrenada el 1965, que l'amic Paul situa en el segon lloc de les seves 10 preferides. En el número 3, 2001, Una odissea en el espacio. Diu, molt ben triat el Danubi blau d'en Johann Strauss per donar la sensació d'immensitat del cosmos i també dona credibilitat a les naus fetes amb maquetes.

El vals del Danubi blau de la banda sonora original de 2001, Una odissea en el espacio. Estrenada el 1968. És la tercera de les 10 preferides de l'amic Pol García Jiménez. En el 4 posa El exorcista, de Mike Oldfield. Diu que és la demostració de que un àlbum de banda sonora pot ser un èxit de vendes com ho va ser Tubular Bells, i amb el mèrit afegit de tocar l'autor tots els instruments.

L'Exorcista es va estrenar al setembre de 1975. I en el cinquè lloc, l'amic Paul situa El cazador, de Stanley Myers. Diu que aquest fantàstic solo de guitarra forma una part reflexiva al voltant de l'horror de la guerra del Vietnam. I a més, l'amic Paul era dels Shadows.

0: estava pensant que la filosofia d'aquest programa especial del Cocodril són músiques de bandes sonores originals que us hagin agradat. I no necessàriament us ha pogut agradar la mateixa pel·lícula. És a dir, que hi ha pel·lícules dolentotes, però amb músiques extraordinàries. No és el cas del Cazador, que estem escoltant amb els Shadows. Estrenada el 1979. La cinquena de les 10 preferides de l'amic Pol García Jiménez, que seguirem escoltant. Però ara m'agradaria recordar què diu l'actor Rutger Hauer en el personatge de Roy Beatty a Blade Runner del 1982. Todos esos momentos se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia.
1: Això és Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: A petició de molts amics oients que van recolzar el suggeriment d'Eloi Hernández, estem dedicant aquesta hora de programa a bandes sonores i crec que està quedant un programa de pel·lícula. En Pol García Jiménez es va preocupar de fer-nos arribar al seu top 10, les seves 10 bandes sonores preferides. Candilejas, Doctor Zhivago, 2001, una odissea en el espacio, El exorcista, El cazador, i en el número 6 posa una altra de John Williams que hem escoltat abans, La guerra de les galàxies.

Per cert, que en el món dels rècords, la sèrie de pel·lis amb més ingressos han estat les 10 pel·lis de la Guerra de les Galàxies.

Diu en Paul, la Guerra de les Galàxies es va convertir fins i tot en un gran èxit a les discoteques. Sí, però no amb aquesta, que era la versió oficial de la peli, sinó amb la versió amb l'adaptació que va fer un grup de laboratori anomenat Mecco.

I en el número 7 de l'amic Pol, Carros de Fuego d'Evangelis, diu que és un gran èxit que va sonar a la majoria de competicions esportives de tot el món i durant molts anys. Doncs tens raó, va traspassar l'èxit més enllà de la gran pantalla.

I amb aquesta música de Carros de Fuego, estrenada a Espanya l'1 de gener de 1982, us comentarem les 10 pel·lis més taquilleres de la història. Aquest llistat no té en compte la inflació, per això queden fora algunes de les més vistes, com Lo que el viento se llevó o La primera guerra de les galàxies. Després comentarem les més vistes de veritat, diguem. Però les més taquilleres, en el número 1 està Avatar, del 2009, Titanic, del 1997, en tercer lloc El despertar de la fuerza, de Star Wars, del 2015, en quart Jurassic World, del 2015, en cinquè lloc Los Vengadores, del 2012, en sisè, Fast and Furious. En el set, Los Vengadores, la era de Ultron, del 2015. En el vuit, Harry Potter i les Relíquies de la Muerte, del 2011.

No, no surt ET, però sortirà entre les més vistes. ET és la número 8 de l'amic Pol García Jiménez, també de John Williams. Diu que cada vegada que l'escolta li recorda el moment on s'eleven tots pedalant els nois amb l'ET amb la gran lluna de fons.

I les pel·lícules més vistes de la història han estat aquestes. En el número 1, Lo que el viento se llevó, de 1939. Seguida de Star Wars, la primera entrega de 1977. Sonrises i làgrimes, de 1965. E.T., de 1982, de la que estem escoltant el seu tema central. Titanic, de 1997. Los Diez Mandamientos, de l'any 56. Tiburón, del 75. Doctor Zhivago, que també hem escoltat abans, de 1965. El Exorcista, que també ha sonat abans, de 1973. I Blancanieves i los Siete Enanitos, de 1937.

Pol García Jiménez en el número 9 situa Memòries d'Àfrica, que hem escoltat abans perquè l'havia demanat també un altre amic, l'Eloi. Diu, grans imatges en el vol de Meryl Streep i Robert Redford per la sabana amb els animals corrent i aquesta espectacular música sonant fantàstica. I en el número 10, La vida és bella, de Nicola Piovani. Diu, la música mostra com després de l'horror de la guerra apareix de nou l'esperit de superació de l'ésser humà.

I en Pol García Jiménez acaba el seu correu electrònic dient-nos: moltes d'aquestes músiques han ajudat a donar més importància i rellevància a les seves pel·lis, i quan les escoltes et veus transportat als escenaris on van passar els aconteixements. Una gran idea, la de fer aquest programa especial. Albert, tu i el teu equip sou, com diu el Foraster a TV3, molt bona gent. Petons per tots.

I les meves preferides. Em deixeu fer un tast? Serien moltes, eh? Per exemple, Fellini 8 y medio, el vals del Gato Pardo, Los Puentes de Madison, Cinema Paradiso, El Violinista en el Tejado, Lawrence d'Aràbia, etc, etc. Per una qüestió personal i professional de carinyo, deixeu-me compartir la banda sonora de Lady Halcón, que va escriure Andrew Povel en producció de l'Alan Parsons, estrenada el 1985.

Aquell 1985 realitzava un programa de cinema a l'estimada cadena catalana, al costat de Pepe Nieves, que es deia Sesión Continua. I a l'arribar als 100 primers programes, era un programa setmanal, per tant portàvem ja doncs, uns 2 anys, vam voler celebrar-ho projectant cine. No va ser fàcil, però vam aconseguir l'exclusiva de la pel·lícula Lady Halcón per ser projectada només per als nostres oients en una sessió privada en la pantalla que aleshores, en aquell 1985, era la més gran de Barcelona, la pantalla del desaparegut Florida Cinerama, doncs uns quants mesos abans de la seva estrena oficial. A banda del carinyo personal per al que va significar aquella vetllada, que va ser realment emocionant, Lady Halcón ens va semblar un conte meravellós, d'aquells que t'ajuda a desconnectar de l'actualitat tan trista i tan amarga que tenim a vegades al nostre voltant. Sí, et pots tornar a sentir aquell nen o aquella nena que eres veient-la. Si la pots veure, si encara no l'has vist, te la recomano. Però això sí, l'has de veure amb ulls de nena. Allà molts vam descobrir una guapíssima Michelle Pfeiffer, a la que a la pel·lícula li diuen la cara de l'amor. I Rutger Hauer i moltes altres coses. Lady Halcón, a més, com us deia, era un contrast, imatges de l'edat mitjana amb música actual d'Andrew Powell en produccions d'Alan Parsons. I l'altra banda sonora que m'ha emocionat especialment sempre i que vull compartir amb tots vosaltres és de Riques i Famoses, del 1981, i del gran Georges Delerue.

Sempre que l'escolto penso que s'ha de tenir molt talent per ser capaç d'escriure una música així. La de Riques i Famoses, pel·lícula estrenada el 1981, banda sonora signada per un dels més grans, George Delerue, que com la majoria d'una època daurada de bandes sonores i de cine, ja ens va deixar el març de 1992 a Los Angeles. Havia nascut a França. Avui, en aquest especial del Cocodril, amb aquest programa diferent, dedicat a les bandes sonores a petició de molts dels nostres oients, hem evitat cançons de pel·lis perquè he interpretat que el que volíeu eren bandes sonores instrumentals, com aquesta.

0: la de la mítica trilogia Regreso al futuro, escrita per Alan Silvestri. Cançons de pel·lícules populars, com per exemple Gris, o Febre del dissabte a la nit, o La mujer de rojo, Oficial i caballero, Dirty Dancing, Flashdance, ja sonen habitualment al programa. Però sí que m'agradaria acabar amb una que simbolitza el poder de l'amor per la música i per al cine que tenim els cocodrils. La cançó principal de Regreso al futuro que van composar Hugh Lewis and the News. No perdis la sintonia, Coco.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Volpellera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama hi ha els futurs jutjats, la construcció de l'escola a la Mirada, les urgències pediàtriques, les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Hèric ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
0: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Vulpellera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama hi ha els futurs jutjats, la construcció de l'escola a la Mirada, les urgències pediàtriques, les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, a l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Hèric ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
0: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Bé, i què voleu fer aquests dies?
4: Anar a una piscina caribenya.
5: Dormir en un hotel del Far West.
6: Volar a lloms d'un drac.
3: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
7: Braseria La Bolera.
8: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
7: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
8: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
7: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
8: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
7: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
0: FM. Ràdio Sant Cugat.
9: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Avui parlarem d'un tema delicadíssim, el Nadal i menjar. Aquells dies en què la taula sembla una marató i nosaltres els participants que no hem entrenat. Berta Martínez, nutricionista, que ens acompanya un dijous més. És possible veure un Nadal sense sortir inflats com un globus?
1: Sí, és possible, és possible.
0: Ara ens explicaràs què hem de tenir en compte i què podem fer per superar el Nadal, sense acabar amb el de panxa. Clar, què hem de tenir en compte? Perquè parlem de Nadal, però són les festes de Nadal i ja comencem a sentir la gent, que clar, que ara és aquesta època, que ens engreixem, que estem tot el dia menjant, però jo no sé si tu ho veus de la mateixa manera, Berta.
1: Primer de tot, jo el que sempre intento incorporar és molta calma. Són 5 dies, 6 dies els Nadals. És el del dia el 24, si es celebra, el 25, el 26, i després l'1, el 31, l'1, i després el 6. Són aquests dies, no és des de l'octubre fins al finals de gener. Llavors, tenint en compte tot això, reduïm moltíssim tots aquests excessos que la majoria de vegades tenim durant totes aquestes festes. Llavors, començant una mica a explicar una mica les coses importants que podem tenir aquest Nadal és poder primer preparar abans de l'àpat de Nadal què és el que hauríem de tenir com abans del la primer àpat, no? Com preparar la taula. Uh-huh. No? Una de les petites estratègies que podem tenir i que podem preparar és un bon aperitiu. Per exemple, doncs, uns aperitius tipus xucrut, fermentats, pickles, els cogombrets, uh-huh, aquests típics, o coliflor fermentada, que es poden fer a casa de forma molt fàcil. Tot això són aperitius que ens saciaran i que no són molt calòrics. A part que tenen tot l'efecte prebiòtic de la microbiota intestinal, que sempre parlem en quasi totes les accions. Olivetes, humus, creatius, que poden ser humus doncs, de macadàmia, de remolatge, uh-huh, de tomàquet, patés de tomàquet sec, patés vegetals, crudités vegetals...
0: Clar, també podem acompanyar, no?, aquests humus amb aquestes crudités, o potser amb crackers fins i tot integrals.
1: O amb crackers, que podem fer-los nosaltres, amb farina d'ametlla, que també queden molt bé, o podem fer també doncs, amb aquests humus, podem fer una mica de crudités de pastanaga, d'api, marís i cloïses, que no poden faltar i que són fantàstiques amb el seu contingut de seleni i de zinc, pernil ibèric... espàrrecs blancs, pebrotes calibats, rotllets de salmó amb advocat, tot això són petits, com petites idees o idees diferents, molt saludables, que ja no hi haurà aquest aperitiu de canapés i de greixos que moltes vegades aquí ja ens passem.
0: Per tant, podem tenir aperitius que són molt bons, gustosament, mm-hmm, no?, que gastronòmicament tenen tota la qualitat, però mm-hmm, que a més són saludables i ens permetran segurament afrontar el primer plat de millor manera i sobretot acabar aquest àpat de Nadal, que anirem evolucionant des dels aperitius on mm-hmm, quan hem començat, amb salut i sense mm-hmm, tenir la panxa, com dèiem al principi, inflada com un globus que acabes i ja no saps si marxar caminant o rodolant. Ens has explicat tots aquests aperitius que funcionen molt bé. Això seria un vermut molt saludable, però a vegades a les taules de Nadal, ja ho sabem, és aquella època on corre el vermut, on corre el vi, on corre el cava... Mm-hmm. Com els maridem, aquests aperitius?
1: Doncs, per exemple, aquests aperitius... l'alcohol, doncs, si senta bé i és, doncs, són dies de festa i es vol incorporar, doncs que s'incorpori, però també té moltes altres opcions que no, sé, que no és alcohol, com per exemple les kombuches, les begudes fermentades, que ara hi ha de tant tipus i fins i tot es troben a moltíssims bars. Les kombuches és una opció per poder acompanyar aquests aperitius, una aigua en gas amb llimona també, unes infusions que siguin de fruites també, amb una mica de gel també entren molt bé. I, per exemple, també doncs, tipus d'infusions amb moltes espècies que també entren amb una mica d'aigua de gas.
0: Com, o sigui, per exemple?
1: Com, per exemple, doncs, espècies de cardamom, de fonoll, d'anís estrellat, que són molt digestives.
0: Com les que posem al gin tònic.
1: Sí, igual. Són molt digestives i li pots afegir aigua amb gas, amb llimona, o amb una mica de llima i queda molt bé, com una tipus beguda així, sí, refrescant, que entra bé.
0: I fins i tot emocionalment i mentalment ens farà aquest joc, no?, que no estem beguent aigua, sinó alguna cosa fora del que és habitual en els nostres àpats més quotidians, allò de dilluns a divendres.
1: I t'hidrata també, i vulguis o no, també necessita molta hidratació en aquests dies, o sigui, que és important.
0: Hi ha també els enzims digestius, que tu li dius el truc estrella. Explica'ns què és això.
1: Sí, els enzims digestius també és una petita suplementació que podem incorporar com perquè ens ajudi a poder digerir millor aquests àpats, i ens els podríem prendre uns 20 minuts abans de l'àpat, i ens ajudaria a pair millor, a no sentir-nos tan inflats, és una petita ajuda. També hi ha la medicina xinesa, s'utilitza molt la pasta d'umeboshi, que és una pruna fermentada amb molts anys, molt de temps, es pot trobar amb pasta, amb un pot de vidre, o també es pot trobar amb la pruna sencera. I es pren una mica a sota la llengua durant una estona. És una mica amarga, però realment funciona molt bé per augmentar una mica l'àcid clorhídric i també per augmentar aquesta digestió, per facilitar aquesta digestió. I es pren també una estona abans de l'àpat.
0: Això seria recomanable per a tothom?
1: Per a tothom.
0: Encara que no tinguem digestions pesades, ni que fem un abús, eh? No ens farà cap mal i ens ajudarà a fer una millor digestió.
1: Només s'hauria de tenir en compte els hipertensos, perquè és una mica saladeta la pruna. Llavors, bueno, no crec que hi hagi cap, però que sàpiguen que si hi ha hipertensió, doncs és una mica salada aquesta pruna.
0: I on no podem trobar aquests productes?
1: Amb llocs ecològics, supermercats tipus Veritas, el Supernatural de Sant Cugat, doncs llocs així, botigues ecològiques.
0: Perfecte. Clar, ja tenim l'aperitiu, tenim amb què maridar aquests aperitius i aquests enzims digestius que ens ajudaran a fer una millor digestió. Però clar, ha arribat el moment de la veritat, seiem a taula i comença l'àpat de Nadal en tota la seva esplendor. Quines opcions tenim?
1: L'opció com més fàcil que a tothom li agrada són les amanides. Amanides de tot tipus, amanides de tardor, que pot ser doncs, magrana, amb carbassa, amb fulles verdes, amb rúcula, amb canonges, amb advocat, amb formatge fresc. Podem fer amanides molt boniques, que hi hagin molts colors a la taula i que sigui una forma també com de doncs, introduir moltes vitamines i de saciar-te també. Uh-huh. Que no te'n vagis després a tot l'altre d'una forma més abusiva. No?
0: Tenim les amanides i ho dèiem abans, eh? Hem fet aquests aperitius acompanyats d'aquelles begudes que ens deien, però si ens agrada fer una copa de vi de tant en tant, què recomanaries?
1: La copa de vi, si ve de gust, hi ha el seu lloc i aquests dies de festa més, però sempre recomano que hi hagi un got d'aigua al costat, que ens anem hidratant d'aigua i anem disfrutant la copa de vi, però que no sigui la copa de vi que tinguem únicament al costat, beurem molt més i això ens deshidrata. I a part, el vi el que té és que baixa, o sigui, redueix una hormona que tenim que es diu leptina, que és l'hormona de la sacietat, i sense adonar-nos mengem més. Tenim menys
0: Creïble,
1: sacietat
0: eh?
1: I mengem més.
0: Per tant, per la set l'aigua i per gaudir una mica i acompanyar-ho, no, tenim la copa de vi i tenim compte això, que l'alcohol ens baixa aquesta hormona de la sacietat i farà que mengem més. I amb què acompanyem aquest? Tenim les amanides i el plat principal. Amb què els podem acompanyar?
1: Els podem acompanyar, doncs, per exemple, podem fer unes torradetes, que les podríem fer nosaltres, o que sigui un pa bo, el que més recomanem als nutricionistes avui en dia, perquè és molt digestiu i perquè té un baix índex glucèmic, és el pa de fejol. Per exemple, podríem fer unes torradetes de pa de fejol per acompanyar aquestes amanides, i on sí que recomano que es tingui una mica de vigilància, sinó de consciència, és que tots aquests crackers industrials i totes aquestes salses i tots aquests aquestes patates fregides, tot això que també poden estar aquí en aquest moment, no cal que estiguin a l'aperitiu, tot això intentar evitar, o qualsevol tipus de plat fregit, intentar evitar-lo, perquè aquí sí que ens podem disparar moltíssim. O sigui que amb unes torradetes de pa de fejol, amb l'amanida, ja seria com el primer pat de que poguéssim acompanyar.
0: I clar, també ens passa a vegades que acabem l'àpat i tenim la panxa plena, ens trobem malament, no? Potser caldria escoltar el nostre cos abans d'arribar a aquest punt?
1: Sí, això sempre. Aquests àpats, normalment el que anem és com automàticament, anem amb el botó automàtic, que dic jo, i comencem a menjar, i no hi ha una escolta. També és veritat que no ajuda amb que els àpats són molt llargs, uh-huh. estem moltes hores sentats, i això fa que mengis molt més. Però jo convido a que tothom es pugui escoltar aquest àpat i dir, ja estic ple, doncs, ja estic ple, ja menjaré demà, hi ha altres dies, no cal que aquell dia ho donem tot, no? Molta consciència.
0: Potser fins i tot a l'hora de cuinar, no? Sembla que si no hi ha molt menjar a la taula, siguem uns mals anfitrions.
1: Total.
0: I potser el que estem fent és que els convidats acabin amb aquests mals de panxa. Potser també ho hem de tenir en compte, si som els anfitrions a l'hora de cuinar, que potser no calen 3, 4, 5 plats.
1: No calen tants plats i tant menjar. Per res, i tant.
0: I una de les coses més perilloses, per dir-ho d'alguna manera, mm-hmm. és quan arribem a les parts dolces, sobretot per la gent que gaudeix més de les postres, perquè quan arriba el Nadal, ho explicaves tu, no? Mm-hmm. Des de l'octubre ja tenim els torrons, ja tenim els panetones, ja tenim els bombons, i tot tipus de dolços sobre la taula. Com afrontem aquesta part final de l'àpat?
1: Sí, els dolços han d'estar-hi. Han d'estar-hi, té el teu lloc als Nadals. I hi ha una gran estratègia amb què, a part de la consciència, que potser és la més important, és que hi hagi sempre fruita, això ajuda molt. I després jo sempre recomano als meus pacients que posin que agafin un petit plat i es posin la seva ració i disfrutin d'aquesta ració. I si després tenen més gana, doncs que tornin a repetir aquella ració. Però no és el mateix amb que tinguis tot allà a sobre la taula i que vagis agafant d'aquí, d'allà, sense cap mena de consciència, i d'aquesta forma menges molt més sempre. O sigui que et puguis tu escollir els teus torrons que més t'agradin i te'ls posis allà en un platet, mengis això i mengis la fruita. I després et puguis preguntar si realment vols repetir.
0: Mm-hmm. I fins i tot la fruita ve molt de gust moltes vegades,
1: molt,
0: no? Quan arribem en aquest punt que fa aquesta frescor i aquesta
1: ajuda
0: digestió,
1: a
0: digerir, no?
1: Sí,
0: I potser tant, podem allargar una mica aquesta estona. Al final estem moltes estona a la sobretaula.
1: Mm-hmm.
0: Potser podem gaudir de la fruita i al cap d'una estona fer aquests torronets que tu ens deies de posar al plat per tenir no més control, sinó per saber exactament què estem menjant en lloc d'anar picant, anar picant,
1: sí,
0: anar picant, anar picant.
1: Sí, fer-ho més amb consciència. O les infusions també de postre de fonoll, de comí, totes aquestes són regalèssies, són espècies que poden ajudar també doncs, al post àpat i també ajuden a, bueno, doncs mira, acabar de saciar i acabar de tancar l'àpat d'una forma més saludable.
0: Hi ha gent que li diu digestius a aquests alcohols que es prenen moltes vegades de postre. No sé si estàs gaire d'acord que aquest tipus d'alcohol ens ajudin a digerir o no.
1: Bueno, aquests alcohols sí que és veritat que alguns tenen herbes molt, molt digestives, però la veritat és que no és la millor forma per poder digerir. Ara, si et ve de gust, doncs, bueno, doncs no, una... Aquí sempre és que tu puguis valorar una mica de... Doncs em prenc doncs, la meva quantitat que em ve de gust, però no me'n prenc 4 o 5. Uh-huh. Vull dir que aquí una mica el que tu tinguis, no el control, sinó la consciència.
0: Tot en mesura.
1: Tot en mesura,
0: no?
1: Sí.
0: I aquests torrons i aquests dolços, quan els anem a comprar, també podem tenir en compte algunes coses perquè siguin més saludables?
1: Ara hi ha molts torrons molt baixos en sucre. Hi ha, dels que he vist més, millor valor nutricional són els de xocolata amb ametlla, xocolata del 90% amb ametlla, ara en trobes a molts llocs, i aquests tenen menys sucres. Sí que és veritat que el típic torró d'Alacant és pur sucre, i la Xixona també, però, escolta, si fas un trosset, no hi ha cap mena de problema. És la mesura i la consciència, com diem. Però ara n'hi ha molts que tenen molt menys sucres. El de xocolata negra és una de les millors opcions.
0: I ara ja ha passat tot aquest dinar, ens aixequem, tornem cap a casa, i arriba l'hora de sopar i no sabem què fer, no? Quines opcions tenim?
1: Aquí tenim l'opció de que si tenim una mica de gana i ens ve de gust sopar, podem sopar i no hi ha cap mena de problema. Podem fer doncs, una cremeta de verdures, un caldo, un peixet al vapor, una truitona... Vull dir, tot això són opcions molt saludables, digestives, i ens ajudaran a anar al llit, a poder dormir bé, i no serà algo molt copiós, perquè el nostre estómac ja ha fet molta feina durant el dia. També, si ens ve de gust sense exigir-nos, podem fer un dejun intermitent. Uh-huh. Ens podem saltar aquest àpat i podem acabar de digerir tot aquest dinar tan llarg i el dia següent ens llevarem fantàstics. I això és una opció, també, però no és... El que no m'agrada és que sigui d'una forma de compensar i ara menjo molt i després ja no menjo. Ha de ser algo molt natural, ser algo molt... que se senti de forma molt... amb allò molta
0: es,
1: coherència.
0: Allò que es diu que el cos m'ho demana, sí, no? Sí, una sí, mica, sí, aquesta escolta activa que ens deies també mentre estem fent l'àpat. I clar, hem parlat del menjar, hem parlat dels hàbits, però hi ha una cosa que a vegades el Nadal ens passa per alt, estem molta estona asseguts, però no cal oblidar que cal moure's.
1: Molt important. El moviment ja no com una compensació, sinó com algo que necessitem per tenir salut. I és molt important que sempre ens moguem, però els àpats de Nadal és encara més important, perquè si t'has mogut, de fet, qui ho hagi fet segur que em donarà la raó, és si al matí et lleves i fas una caminada amb la família, o que també és un moment de poder estar amb la família o amb els que et vingui de gust, i fas aquest moviment i després arribes a l'àpat amb aquesta gana saludable, menges d'una altra forma. És molt diferent. Que si arribes estressat, no tens gana, te'n vas ja als aliments més adònics, que diem, que són els que no cal tenir molta gana per menjar-los, els sucres, els processats, les farines blanques... Aquest moviment és molt, molt necessari per poder fer aquest àpat en cambra de forma més saludable. I després és un moment de família i d'amics important per poder compartir, fantàstic.
0: I un últim consell, Berta, un missatge final que donaries a la nostra audiència per encarar aquestes festes de Nadal.
1: Jo donaria sobretot convidar a tothom que el pugui disfrutar sense contradiccions ni culpa i que el gaudeixin des d'una coherència i des d'un punt de que la majoria de dies d'aquests, per no dir tots, és més important amb qui estem i amb qui hem decidit compartir-lo que no els àpats i el que mengem. Sí, que ens centrem en això.
0: Doncs amb aquest missatge ens acomiadem, amb tots aquests consells que ens ha donat la Berta per repassar un Nadal, també fer-ho d'una manera saludable, que el nostre cos segur que ens ho agrairà. Berta Martínez, que tinguis molt bones festes de Nadal i molt bona entrada al 2026. Ens retrobem en aquest mateix estudi l'any que ve.
1: Moltes gràcies.

0: era Juan de Valles, donde se venden como el primer museo de a Mongoles de Europa. La posición es del autor Frederic Tabanas. Es el municipio. Era dedicado más de 35 años a la operación de objetos documentos y libros sobre la isla californiana. La colección de piezas que se expone permite hacer un repaso biográfico de su trayectoria y adentrarse en el universo glamuroso de Marilyn Monroe. Pero sobre todo, la biblioteca es el fondo literario más extenso del mundo dedicado a la estrella cinematográfica.
1: Gràcies, Estela. Marc, torna a pujar la llum i el gas.
2: La llum i el gas són més cars a partir de l'1 de juny perquè es tornen a pujar els impostos. S'ha acabat el període de gràcia i tornen a pujar els preus de la llum i el gas. L'IVA s'havia rebaixat al 2%, però des d'aquest dilluns 1 de juny torna a ser l'habitual, el 21%, com notaran els consumidors. El govern espanyol va aplicar la rebaixa al març, dins d'un pla anticrisi per compensar les conseqüències econòmiques de la guerra a l'Orient Mitjà. L'impost especial sobre l'electricitat es va reduir al 5,11%, al 0,5% de l'IVA aplicable al gas natural es va rebaixar del 21 al 2%. El compromís era que això s'acabaria quan es moderessin els preus, com ha passat amb l'IPC de l'abril.
1: Molt bé, Marc. I per últim, què ens expliques de l'alto el foc entre Estats Units i Iran?
2: Donald Trump insisteix que l'Iran vol un acord, mentre que aquest país reitera que sense un alto el foc real al Líban no acordaran res. A la guerra de l'Orient Mitjà, en teoria, hi ha un alto el foc vigent entre els Estats Units i l'Iran, però la realitat sobre el terreny és que des de fa uns quants dies hi tornen a haver accions militars constants. En els darrers dies, el govern de Donald Trump ha anunciat que l'exèrcit dels Estats Units ha atacat centres de comandament de drons i instal·lacions de radar a l'Iran. Segons han dit, serien bombardejos en represàlia per accions agressives de l'exèrcit iranià.
3: Y hasta aquí nuestro programa. Esperamos que os haya gustado con el ilusión y os esperamos aquí dentro de unos días. Gracias a todos y feliz fin de semana.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Hola, Naila Martínez. Com estàs, My Nutritionist? Benvinguda al Menja't la Vida.
2: Moltes gràcies, Fili. Doncs bé, ja sabeu que quan estic aquí, jo, si tinc algun problema, aquí se'm passa.
1: Escolta, a mi també em passa això, eh? És aquest moment on no hi ha res més que tu i jo i aquesta conversa, i suposo i espero que als oients també els hi passi, eh? Doncs a les persones que ens escolten a l'altre cantó també els hi passi, que només que sigui un moment per gaudir, no?
2: Sí.
1: Per escoltar i gaudir. Avui volem parlar de les motxilles que portem totes i tots i que, a més, anem encomanant, no?, a les persones del nostre entorn. Quines serien aquestes motxilles? Perquè hi ha moltíssimes. Suposo que tantes com a persones o moltíssimes més, perquè tots en tenim moltes, no?
2: Cadascú de nosaltres portem una motxilla. No estem parlant de la motxilla del col·le, d'anar al col·le. Estem parlant d'aquella motxilla de tots aquells missatges, veus que hem anat posant a dins d'aquesta motxilla i que ens condicionen en quant a les decisions que prenem amb l'alimentació, no? Ja no només la nostra alimentació, sinó potser també la de la nostra família. I que aquestes motxilles, doncs, moltes vegades no sols les carreguem, sinó que generen culpa, no?, judici cap a un mateix o inclús cap als altres, no? Per tant, anem a revisar aquestes motxilles.
1: Som-hi, per exemple, no? Comencem a rascar de les nostres pròpies motxilles,
2: sí,
1: a veure
2: sí.
1: què surt aquí, no? no mengis tant. Sí. Però alhora, i paral·lelament, quan tu vols menjar tant, és menges molt poc. No? Sempre hi ha aquest doble judici.
2: Sí,
1: menges molt, i a més és no mengis tant mirant-te el teu cos. Quan te miren el cos i et diuen, no mengis tant. No?
2: Aquest és un dels missatges, no? La quantitat del que mengem, doncs, genera judici, no? I quin judici? Doncs, depenent de la motxilla que porta la resta, no? Al final, és que... clar, quan algú està menjant més del que tu creus, no?, que hauria de menjar, en funció de què? En funció, potser, de la quantitat que has posat, no? Tu creus que la ració és una i n'està menjant més i, per tant, creus que és més. I l'altra, que sol ser la que més mal fa, no?, i la que més culpa i la que més mala relació genera amb l'alimentació, és aquesta que tu molt bé has dit, no?, que és estàs menjant molt pel cos que tens. No?
1: Exacte.
2: Quan realment, com més gran és un cos, més quantitats es necessita de menjar. No? I com més petit és un cos, menys en necessita, de forma generalitzada. Però sí que és veritat que jutgem la quantitat que mengen els altres, sí? I ens jutgem també amb la quantitat que mengem nosaltres, perquè potser ens ho han dit, no? O sigui, quina és la nostra pròpia motxilla? Quan jo em poso un plat a davant i en el moment en què jo jutjo si estic menjant molt o poc, és perquè en algun moment m'han jutjat, no? La quantitat no és objectiva. La quantitat que jo menjo no és sempre la mateixa. La quantitat que hauria de menjar és en funció de la meva sensació de gana i sacietat. I ja està. I és algo fisiològic, no és ni mental, no? És algo que ens hauria del nostre cos marcar, de dir, doncs, no sé si n'hi ha molt o poc. Menjo fins que ja noto la sensació d'estar tip o d'estar tipa, no? I aquesta seria la quantitat. Però en el moment en què qüestionem, no? Ala! És que hem de revisar com ho diem, sí?
1: Clar,
2: com
1: sí.
2: ho diem.
1: I després també és a la inversa, no? Com és que no menges pastís si jo he fet aquest pastís tan bo per l'aniversari de no sé qui i ara no te'l menjaràs? No et menjaràs el pastís? No et menjaràs el pastís, eh? Fins que no dius, posa'm un dit de pastís, perquè en realitat aquella mermelada no te la vols menjar perquè no et ve de gust, no? Això també passa, aquesta altra pressió, segurament, i dins de la mateixa motxilla, eh?
2: Sí, dins, al final tornem al mateix, a la quantitat, no mengis segons quin cos tens, però la teva felicitat recau en el meu, en que tu te mengis el pastís que jo he fet, i la teva educació... no? Que tinguis més educació o menys depèn de si tu ho deixes o no, no? Si tu m'ho acceptes o no m'ho acceptes. És a dir, utilitzar l'alimentació com una moneda de canvi emocional, no? I és el que fem. I això fa que, doncs, potser a mi no em ve de gust menjar-me aquell pastís, i aquest és un missatge que jo he rebut, jo crec que tota la vida, Pili. no m'agraden els pastissos, ho dic així en veu alta, no m'agraden, val? I ho dic també perquè jo tinc una intolerància a la lactosa des de que sóc petita, i què passa? Que la majoria de pastissos porten nata, no? I em sentaven ja malament quan era petita. Jo recordo la meva mare que inclús el dia del meu aniversari em deia, és que no sé quin pastís comprar-te, doncs pues no me'n compris cap, jo l'idea. No, és que no em vull, bufem les espelmes en un altre lloc, no? O vale, o les bufem aquí, que se ho mengi la resta, jo no vull pastís, no? Però aquesta de... No, és que, ai, no menges perquè si me'l rebutges és de mala educació, val? Si no, després també ve, ai, si tu t'ho pots permetre, no? Ja tornem a relacionar l'alimentació amb el cos, tu t'ho pots permetre, no saps si jo tinc colesterol, si jo tinc diabetis, si jo tinc no saps res de la meva vida, val? A part que els aliments, no estem parlant de si m'ho puc permetre o no, sinó que tenen un altre rol, no? I després, doncs això, el menjar que estàs prim, no? O estàs primer i tu has de menjar, no? Com si fos un moment de jo m'ho imagino com els tocinos, no? Que s'han de... els porcs, que s'han de exacte. Llavors, hi ha una ambivalència, perquè i si ho pensem amb els nens i nenes, encara ho veiem més, no? Perquè a l'inici de la primera infància és com... tenim com... el missatge d'un nen sa, una nena sana, és un nen o una nena amb el cos més gran, no? I, en canvi, si tenim un nen o una nena que és més prim, doncs sembla que estigui malalt? No ho sembla, eh? El missatge que rebem,
1: sí,
2: no?
1: Sí,
2: ja li has fet, anàlisis a aquest nen o a aquesta nena que no menja, que està molt prim, i molts missatges, no?, de que estàs molt prim. I a l'inversa, quan ja s'acaba la primera infància, no? No sé en quin moment la població diu ara ja no, ara ja el cos gras ja no és saludable, ara ja ens anem, ara ja estàs massa gras. Val? O sigui, és aquesta opinió constant, no? I ara ja ens hem anat, Pili, a la motxilla, no? Que és la relació de l'alimentació amb el cos, no? O sigui, és com que tu no tens dret i tens l'obligació de menjar en funció del cos que tinguis. No és així.
1: Una altra motxilla, o una altra... no sé, un altre pes a la motxilla. El vinculat amb els moments de pena, de... no sé, cau, el nen cau. Mm. I la àvia, que ja t'ho havia fet a tu, diu, vine, anem a berenar.
2: Vine, que anem a comprar unes...
1: anem a comprar unes llaminadures.
2: Sí.
1: Vine, venga, anem a fer un gotet de llet calentet, no? Mm-hmm. O sigui... aquesta relació entre normalment dany físic, no, o és igual, no té per què, no.
2: O pot ser
1: no
2: emocional,
1: pot ser emocional. Sí. He tingut una mala notícia. Vine, que anem a comprar un berenaret dolç,
2: sí,
1: no?
2: Sí.
1: Aquest vincle que al final s'acaba generant de regular les emocions a través del menjar.
2: Uh-huh. I sí que és cert que és humà, que en moments puntuals en els que no ens sentim tan bé, anem a buscar una recompensa immediata de plaer, que és el menjar. Val? El problema ve quan el missatge és constant a que quan hi ha un malestar hi ha aliments que no són tan saludables, perquè al final podem disfrutar també d'altres que ho són.
1: O potser fins i tot no cal aliments, podries fer amb una abraçada, no?
2: No, en aquest cas, o sigui, en el cas que estàs descrivint, sí. Jo no recomano anar a buscar aliments i aquesta, ara m'has fet recordar, Pili, en els meus inicis, jo explicava, els meus inicis, parlo de quan vaig començar a fer xerrades a pares i mares, els explicava aquesta situació i els hi comparava a que el seu fill o filla, quan fos gran, els hi comparava amb aquella imatge de pel·lícula americana, no sé, ara vaig a posar-ho, imagineu-ho, pel·lícula americana, l'home o la dona que l'han deixat, no?, la parella, o l'han fet fora de la feina, o ha tingut un trauma a la vida, i el veiem, o la veiem allà al sofà, amb el, vaja, d'una marca, Häagen-Dazs, perquè sí, és que sempre és veritat, hi ha Häagen-Dazs, el gelat, i tota la taula plena de la caixa de pizza, de begudes ensucrades, de, no? És com, s'ha acabat el món i ara pues, el que fa és menjar tot aquests menjars ultraprocessats, no? Doncs aquest missatge també, o sigui, jo sempre els deia a les famílies i ho continuo fent, no? Doncs aquesta persona que veiem a la pel·lícula, segurament quan era petita i queia, li donaven gelat, li anaven a comprar un gelat, no? O quan tenia s'havia barallat amb un amic o amb una amiga, doncs li anaven a comprar, avui sopem pizza, no? Perquè et sentis millor. I el relacionar com adults, perquè portem aquesta motxilla, ja ens ho han relacionat, el relacionar el benestar i la felicitat amb l'alimentació és no buscar, no? És no voler anar a buscar altres conceptes. O sigui, la felicitat d'un nen o una nena no recau en les galetes que menja. I moltes vegades recau en l'entorn amb el que s'està menjant aquestes galetes i no les galetes en si. Uh-huh. Per tant, creem entorns que els facin feliços.
1: Doncs escolta, Naila, continuarem parlant perquè ara, que ja, doncs, ja anem fora de temps, però clar, aquí també totes les motxilles que tenim de la tele, dels anuncis, perquè ara acabes de posar un exemple, però és que hi ha un anunci també de pizza quan hi ha un problema familiar, etc. Sí. O sigui, que sí que hi ha moltes motxilles que ens venen donades per les nostres pròpies famílies, però també hi ha altres motxilles o
2: missatges pesos subliminals
1: dins de les motxilles, exacte, de missatges de la societat en general. Sí. Continuem la setmana vinent. Et seguim a My Guionet Nutricionist. Gràcies per ser-hi.
2: Fins aviat.
3: Continguts en xarxa.

0: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.
1: Grans poetes musicats per grans cantants. De poemes i cançons amb Jaume Escala.
2: El poeta Rafael Alberti Merello va néixer al Puerto de Santa María el 16 de desembre de l'any 1902 i va morir el 28 d'octubre de 1999. És un poeta del que ja hem llegit alguns dels seus poemes musicats. El més conegut és La Paloma, aquell famós de S'equivocó, La Paloma, S'equivocava, que tan d'una manera tan bonica i tan tendra va musicar el nostre cantautor Joan Manel Serrat, i també va fer una versió, entre de molts altres, la cantant Ana Belén. Alberti va ser un escriptor espanyol molt reconegut com a poeta de la generació del 27 i és considerat un dels literats més grans de l'edat de plata de la literatura espanyola. El seu llibre més conegut és Marinero en Tierra. Escoltarem un tema, un poema, que va musicar Roberto Poveda, i el poema es diu El mar, la mar. El mar, la mar. El mar, la mar. El mar, solo la mar. ¿Por qué me trajiste, padre, a la ciudad? ¿Por qué me desenterraste del mar? En sueños, la marejada me tira del corazón. Se lo quisiera llevar, padre. ¿Por qué me trajiste acá? Gimiendo por ver el mar, un marinerito en tierra, iza al aire este lamento. ¡Ay, mi blusa marinera! Siempre me la inflaba el viento al divisar la escollera.

la mar, el mar, solo la mar.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Volpellera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama hi ha els futurs jutjats, la construcció de l'escola a la Mirada, les urgències pediàtriques, les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, a l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració, de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades, en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Herig ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
0: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita.
3: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
4: Cuidar de la família, començar a córrer, perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
7: La intel·ligència artificial ja ha començat a entrar a les aules i des de Sant Cugat també s'estan impulsant projectes